Ràdio 4. Els imprescindibles de Ràdio 4.

0: Sabem que llevar-se a les 6 del matí és una puta. Per això nosaltres ens llevem dues hores abans, perquè quan tu ho facis ja estigui tot a punt.
1: Tot a punt.
2: Bon dia i bona sort.
0: El bon dia i bona sort és vocacional. Ho fem perquè ens agrada.
3: Podríem llevar-nos a les 8.
0: Però per què, si ens encanta?
4: Badó, no puc més.
5: Ei, Badó, em trobo fatal, avui no vinc.
4: Badó, em passo el programa de tardes.
5: Ei, Badó, que tinc molta tos, eh?
0: Si no existís aquest programa, l'hauríem d'inventar. De dilluns a divendres, tu lleva't a l'hora que vulguis, que nosaltres ja hi serem de 6 a 8.
6: Bon dia i bona sort.
7: Bon dia i bona sort.
6: El despertador de Ràdio 4 amb Badó Lladó. Drums!
8: El compromís amb la bona informació inclou, lògicament, el respecte a la diferència d'interpretacions. I això és el que fem cada vespre al Pla B. Una trobada d'idees que ens fan fugir del blanc i del negre i que ens conviden a entendre la importància dels matisos. Des de les 7 de la tarda i fins a les 10 de la nit. Informació, opinió, entrevistes, cultura, humor... Un mirall de la vida mateixa.
9: El Pla B, amb Toni Marín.
8: Compromesos amb la bona informació.
9: Ràdio 4.

0: Lletra lligada, amb Maricruz Hernández.
1: Hola, famílies, com esteu? L'escriptora Carla Gràcia, que també és autora de l'adaptació teatral de la seva novel·la Perfectament imperfecta, diu que sovint quan esperes que atorguin al teu fill o a la teva filla el certificat de discapacitat, sembla que es valori més el grau de molèsties que ocasiona que la seva dificultat per viure en bones condicions i amb el suport necessari en cada cas. Li posa molt d'humor i un xic de sarcasme en la manera d'afrontar les dificultats de la criança en aquests casos. Com afirma el seu personatge en l'obra que es pot veure al Teatre Tantarantana de Barcelona, tots els nens són diferents, però si de veritat tens un nen diferent, no ho dius amb un somriure. Són algunes de les reflexions que ha anat fent ella mateixa a partir del diagnòstic d'un dels seus fills que presenta, entre d'altres dificultats, un trastorn de l'espectre autista. De seguida ens els compartirà, perquè ja la tenim a l'estudi, acompanyada també de la directora del muntatge. Després rebrem a Fabio Chiner, fisioterapeuta pediàtric. Treballa a la unitat d'atenció paliativa pediàtrica de l'Hospital Parc Taulí de Sabadell. Probablement les cures pal·liatives en l'àmbit infantil i juvenil són poc conegudes, però són un element fonamental per garantir la qualitat de vida de les criatures amb malalties greus. Educació, salut, criança, recolzament emocional, la vida en família. En parlem? Comença Lletra Lligada.

0: En el programa, els experts ens recorden sovint que els adults som el reflex on es miren els nostres infants, que més que les paraules, sovint són els nostres gestos i la manera d'actuar que serveix d'exemple per a ells i per a elles. Però també m'ha après que els fills, les filles, ens fan de mirall, i en això m'ha fet pensar força la novel·la Perfectament Imperfecta, de la Carla Gràcia, que des de fa uns mesos també és una obra teatral. Carla Gràcia, benvinguda.
1: Moltes gràcies, és un plaer estar aquí.
0: Igualment, a tu, gràcies per acompanyar-nos. Suposo que estaràs d'acord amb mi en que els nostres fills i filles ens desperten aquelles ferides que potser volíem amagar o que fins i tot no sabíem que teníem, no?
1: És exactament així. És a dir, nosaltres ens passem la vida intentant fer veure que som persones fortes, no? Aquella imatge que tenim de la mare o del pare, no? I que volem

0: projectar, i els nostres fills són aquí justament per posar el dit a l'esquerda, que ens fa més mal, i és meravellós. El problema és quan ens... quan ho volem dissimular, no? I ens encorsetem en no, això és un problema teu, no? I no som capaços de dir, és veritat, això em fa mal, això em costa, això em ressona per dins, no? I no ho agafem com una oportunitat.
1: I això és, mira, és una cosa que ens diuen molt, no? Quan ens acompanyen educadors, psicòlegs, i parlen d'això, de prendre com una oportunitat, el que passa que quan emocionalment tens aquest terratrèmol,
0: no.
1: Dius, hauria de tenir el psicòleg aquí al meu costat dient, mare, què ets a fer? Perquè a veure qui sosté, no? L'emoció d'ell i la meva,
0: sí,
1: no?
0: Sí, i fins i tot els psicòlegs, doncs, fan rabieta en alguns moments, perquè dius, d'acord, no? Aquí, no, el que has de fer és respirar, i llavors, no? O els llibres de la Míriam Tirado, que són meravellosos, però clar, que dius que no, que tinc un fill amb moltes dificultats i que per molt que respiri fons, doncs seguirà cridant al mig del carrer i despullant-se, no? Llavors, a vegades sí que fan aquest efecte contrari, però quan aconsegueixes travessar prou el dolor i el dol, sobretot quan tens un fill amb dificultats, doncs aleshores sí que comences a viure-ho, no sé si com una oportunitat o com una vida diferent del que t'esperaves per descomptat, però més teva.
1: És veritat que la criança en general, la maternitat especialment, és com molt transformadora, no? Et canvia, és a dir, fins i tot encara que tot vagi com teòricament ha d'anar, encara que suposo que si parléssim amb totes les famílies, totes tenien unes expectatives, no? I sí, dius, ara agafa la vida com ve, que és la part aquesta.
0: Exacte.
1: Difícil, no? De passar, sí, aquest dol. Però, esclar, encara és més punyent quan la criatura hi afegeix un repte, com és en el teu cas, per exemple, no? Que el teu, sí, fill té aquest trastorn de l'espectre autista.
0: Sí, sí, sí. Quan tens un fill amb, jo dic, dificultats en el sentit de dificultats per adaptar-se en aquesta societat, però poden ser de molts tipus, no? Tot el dia a dia és molt complicat, és a dir, jo sóc aquí ara i tot el que he hagut de passar avui per arribar a aquesta hora aquí és que ja necessito un whisky, per dir-ho d'alguna manera, saps? Llavors, també per altra banda, doncs això et posa el focus en viure bé cada moment, no? I que, no sé, jo tinc un dinar i no haig d'estar pendent d'ell i el gaudeixo mil vegades més, no? Puc quedar amb una amiga per fer un cafè i dius, ai, que bé, que puguem estar aquí, abracem-nos, no? I vius molt més intensament tot i per altra banda, et fa prioritzar-te, no? Ja no fas coses per convenció, no fas coses perquè queda bé o perquè les has de fer, sinó que fas allò que realment t'interessa, perquè la resta del temps és molt exigent.
1: I escriure-ho, com va ser en aquest cas, no? En aquesta novel·la, que després ara s'ha convertit en obra de teatre, i ara en parlarem, Perfectament imperfecta, a tu et va ajudar d'alguna manera a transitar la situació? No sé si va néixer primer més com per tu, és a dir, no amb la idea de publicar-ho, i després li vas donar, no?, aquesta volta?
0: Totalment així. Jo ja havia publicat moltes novel·les i llibres, però va ser quan aquell dia, no?, que vaig anar a buscar el Gael a l'escola, i ell va començar, mama ens persegueixen, i no ens perseguia ningú. Ell tenia 6 anys, ens vam tancar a casa durant 2 setmanes, vam haver d'estar tancats, i a partir d'aquí, doncs, vam anar definint el diagnòstic, el que tenia, entre d'altres coses, l'autisme. Llavors a mi la meva vida se'm trenca. És a dir, no, res és igual a partir d'aquell moment. I jo començo a escriure per poder parlar d'això, perquè és molt difícil en aquesta societat dir que el teu fill es pensa que el persegueixen amb 6 anys, no? I llavors, d'on ve això, què ha passat, que llavors ja t'imagines, tens una imaginària dalt, no?, al cap, de trastorns de salut mental molt bèsties,
1: que les etiquetes arriben de seguida, no?
0: Clar, i llavors tenia la família molt alterada, no et serveixen de consol. Llavors, per mi, agafar el mòbil i escriure això, el primer capítol de Perfectament imperfecte, el vaig escriure d'una tongada al mòbil, com si li estigués explicant a una amiga, no? i tampoc pensava, això ho publicaré. Simplement sentia que li treia pes, perquè en el cap tot es fa molt gran, i que mantenia, no? Perquè en tenia sentiments molt contradictoris, com t'ho diu però no t'ho diu, no? Ho diu com et sents, ho diu com et veig patir, m'ho diu a mi per no ajudar-te, no? I això... En una societat en què la maternitat és meravellosa, en què tots fem magdalenes amb els nostres fills i ho pengem a Instagram, doncs és que és molt difícil de gestionar.
1: És veritat que aquest fragment amb el qual tu obres la novel·la, de fet, el títol del capítol ja t'ho adverteix, no? El que no es pot dir frapa, és a dir, et quedes com dient, uau, és una mare dient, t'ho diu, i a partir d'aquí venen tots els arguments i les explicacions, i és una frase i una reflexió que també es veu de seguida en els primers minuts del muntatge teatral. El que llegim i el que veiem al muntatge no és l'autobiografia, diguem, de la Carla Gràcia, ho ha ficcionat, però sí hi ha abocat, com ara ens deia ella, les teves reflexions, no? Part de les vivències, les situacions que has viscut. Anem a escoltar un fragment de l'obra, l'escena en la que la Ruth, la mare, visita la psicòloga.
2: Així que el vostre fill és boig. Molt bé. I què més? Com que i què més? Home, suposo que no ha pagat pas perquè la compadeixi i amb llàgrimes als ulls li digui que la vida és un viatge meravellós d'aprenentatge, oi? Amb el temps callo tant que jo crec que un dia no em sortirà la veu. D'acord, tens un fill amb trastorn mental i autisme i això és una putada. Home, sí que és una putada. Sí, és una putada. Quines altres putades li passen a la vida? I la psicòloga, com si digués que passa un carro, em serveix un cafè d'una tauleta auxiliar. És que sembla que ara la vida no fa patir, sinó que ens ensenya. I ja no podem queixar-nos ni tan sols d'allò que va malament, perquè a vegades a la vida les coses van malament, molt malament. I tenir un fill amb trastorn mental i autisme és que les coses van malament, molt malament.
1: És curiós com un diàleg tan dur et fa somriure, però és que és veritat que una acaba farta de que li diguin que tot és un aprenentatge, que de tot en trauràs profit.
0: És esgotador. És esgotador perquè, a més, a sobres et fan sentir culpable. No? És a dir, ja no només podem discutir si és o no és un procés d'aprenentatge, sinó que, a més, si no t'ho entomes així, doncs és que no estàs aprofitant al màxim el poder senador de la vida, no?
1: Jo ja no puc veure ni tasses ni llibretetes. Exacte. Aquestes amb missatges, ho sento, però ja se'm posa la pell de
0: punta. És terrible, sí, i això no treu que no ho pugui ser, no? Com podem veure al final, en tot el procés de l'obra, però hem de poder tenir un espai per protestar, també, no? Per riure'ns de les coses que van malament, de les nostres contradiccions, de les nostres exageracions, no? També, jo crec que això el Gael m'ho dona cada dia, perquè el Gael viu al seu món i m'ajuda a veure aquest món amb la perspectiva real, no? Que a vegades estem ficats i no som capaços de veure, però és molt, molt graciós el món.
1: Això sí que és una oportunitat, poder mirar a través dels ulls dels nostres infants i adolescents. Sí. Això sí que ho hem d'aprofitar perquè ens ensenyen moltes coses.
0: Sí, totalment, totalment. També sense arribar a aquest extrem, no?, d'escoleta que tenim ara, de que els nens ho tenen tot a dins i que llavors no cal que els ensenyem perquè ells ens poden ensenyar tot, sense arribar a un extrem, però si més que això és com miren, no?, el món. És, per exemple, al Gael li encanta ballar, però ballar a lo loco, o sigui, no TikTok, sinó ballar, no? I li agrada ballar amb faldilla o vestit, perquè diu que vola, i la faldilla o vestit...
1: És que dona molt de joc, esclar.
0: Bola, total, clar, li encanta, no? I llavors un dia em ve i em diu, ai, mama, m'encanta tant que a l'hora del pati, que m'avorreixo, doncs mira, aniré amb vestit o amb faldilla i ballaré. I jo li vaig dir, ah, perfecte, ai, espera't, deixa'm que parlem un moment, perquè, clar, aquí... És a dir, un país més cap enllà, els homes van en xilava i van en vestit, però aquí no sé per què, no ho sé, és una convenció social, les dones van en vestit, faldilla o pantalons i els homes només en pantalons. Per què? És que no hi ha explicació, però si vas amb faldilla o vestit, és probable que et diguin alguna cosa. Llavors, són aquestes petites coses de la vida que tu has donat sempre per evidents i que no són evidents, ni molt menys, i que ell em trenca cada dia. I això em sembla meravellós.
1: A l'estudi també ens acompanya la Laura Domènech, que és la directora de l'adaptació teatral de la teva novel·la. Hola, Laura, benvinguda.
3: Hola, moltes gràcies.
1: Gràcies a tu perquè has estat aquí en silenci, esperant, somrient, això sí, somrient molt, però t'hem tingut aquí calladeta. L'obra es pot veure ara i fins al 31 de maig al Teatre Tantarantana de la ciutat de Barcelona. Què ha estat més difícil per tu de portar a l'escenari totes aquestes reflexions que ara ens deia, tot el que ella ha abocat en aquesta novel·la, que, esclar, té moltes branques, no? Hi ha drames diferents, i, en canvi, vosaltres heu posat el focus completament en la Ruth, no? En aquesta mare que veiem a l'escenari.
3: Justament vam decidir això, que molt aviat amb la Carla en vam parlar, perquè, clar, ens trobàvem que és una novel·la tan rica, amb tants personatges, i tots aporten tantes coses, que havíem de triar qui posàvem escena. Sabíem que només hi havia una actriu. Llavors, això ens va facilitar molt la feina, perquè era evident que havia de ser la Ruth, que era la protagonista, i a partir d'aquí vam anar fent lectures, en vam fer unes quantes, i anar dient, a veure, això no, això fora, això ho podem moure així, això ho podem canviar, i la Carla ha fet una feina excel·lent d'adaptació, traient personatges que ella ho deia, que li sabien greu treure... Sí,
0: però l'hem fet acompanyada, que també ha estat molt bonic.
3: Sí,
0: sí. Per la Laura i per la Montse, va ser tot un procés de... No, l'hem de reduir, jo... Més, encara més, no? Llavors anàvem tallant trames, no?
3: Sí.
0: I anar trobant quin era el centre.
3: Sí, també de la vessant més teatral, tant la Montse com jo érem molt conscients del temps que pot durar un monòleg. Ja no només per l'actriu, que també, sinó pel públic. Perquè l'atenció, quan tens diversos cossos a escena, la pots diversificar més, però quan només n'hi ha un, és una sola línia dramàtica amb una sola persona. Aleshores... Has de jugar una mica intel·ligentment en aquest sentit. I vam dir, Carla, no pot durar més d'una hora vint. I això
1: I tu anaves esborrant, anaves eliminant i comptant el temps.
3: Clar, vam treure personatges com en Genís, per exemple, que no hi és, és un personatge molt important a la novel·la i, en canvi, el monòleg no hi és. Però penso que s'ha fet una molt bona feina i com a directora, per mi el més complex va ser com il·lustrar aquests personatges, tants personatges, com guiar a l'actriu perquè fos fàcil transitar-los.
1: És que jo la veia, la Montse Rodríguez és l'actriu que interpreta aquest monòleg. Esclar, sola a l'escenari, amb una mínima escenografia, és veritat que hi ha un llençol blanc, no? On es projecten algunes imatges, no? Alguns perfils, veiem també aquest nen, el fill de la Ruth, no? Que ens ajuda, diguem, no? A participar, però és el seu imaginari que ens comparteix el públic i que ens permet veure els 17 personatges que ella interpreta, i per tant és ella durant 75 minuts. Jo pensava, Déu-n'hi-do la feina que té ella per sostenir tot el text contínuament, perquè no desapareix en cap moment de l'escena.
3: Això era una altra de les coses que també ens interessava molt, que no marxés mai d'escena, perquè al final teníem aquesta idea, no molt aviat va aparèixer la idea de la banyera, com espai íntim, com espai on hi estàs bé, però alhora és incòmode també, si t'hi estàs molta estona a dins d'una banyera. L'espai del lavabo, un dia ho parlàvem amb la Carla i amb altra gent que té l'experiència i la vivència de la criança, que el lavabo és gairebé l'únic lloc on et pots tancar una estona i desaparèixer.
1: I plorar, si cal plorar. Sí.
3: Aleshores, ens agradava molt aquest imaginari, no? De partir d'aquí, d'aquesta mena de closca molt íntima de la Ruth, i tot passava a través d'això. Que, com bé has dit, i m'agrada molt que es percebi, és tot a través del seu imaginari. Tot. La cortina, de fet, era la idea aquesta de la cortina de dutxa. Una mena de vel que hi ha una realitat a darrere... però nosaltres veiem només la de davant. Hi ha un moment de l'obra que no el direm, però que sí que passa en un altre espai, diguéssim, de l'escena, que voluntàriament és així, perquè és un espai molt concret, el de darrere, la cortina. Aleshores, vam partir de tot això i vam, conjuntament amb la Montse, intentar que justament, per molt que estigués sola a escena, no se sentís sola, per dir-ho d'alguna manera, i sobretot que els personatges tots es veiessin com havien de ser, com ens els imaginàvem, que això la Carla ens va ajudar molt, perquè al principi eren molt més estripats, Mm-hmm. Eren gairebé caricatures.
1: Yeah.
3: I ella va venir a veure un assaig al desembre mm-hmm. passat i va dir, ostres, crec que som massa. Mm-hmm. I tenia raó.
0: Sí, clar, quan llegeixes el que és la vida amb el meu fill, t'ho imagines tot molt a dalt, no? Mm. I no és així. Tu com a mare ho sents, perquè saps quina pot ser l'escalada. Però al principi, quan ell comença a escalar en la seva ansietat, en la seva angoixa, comença no, és molt més contingut, i després va pujant, no? Llavors, clar, va ser molt bonic poder transmetre'ls, no? Que al final també és cada dia, no? I llavors no podem estar cridant tot el dia, tot i que és veritat que amb el Gael a vegades és que ni hi és si no el crides, perquè és que ni et sent, no? Llavors, però tot i així intentes, no? Intentes fer-ho suau fins que al final arribes a això, no? Llavors, i com el contents, no? I llavors ens estiràvem a terra i deia, no, així no, així, no? I va ser un procés superbonic i vosaltres hi vau posar moltíssim. Jo quan la veig em sento allà, però és que la vaig veure la setmana passada 3 dies seguits i ja el quart dia, sisplau, una mica de descans, sí, perquè és la meva vida.
1: I tu com ho vius, això, Carla? Perquè de fer un treball molt íntim com a escriptora, i a més en aquell moment, no?, que tu abocaves només pensaments en mode de diàleg íntim amb tu mateixa, a compartir la teva pròpia història, encara que ja diem, no?, amb la ficció que s'ha d'afegir, però, és clar, de forma pública, no?, amb molts espectadors, i tu allà dins, compartint aquell mateix moment que d'alguna manera t'està despullant, tot i que la gent en aquell moment no sàpiga que ets tu, no?, l'altra espectadora que està allà al costat.
0: Sí, és molt diferent, perquè, i això de fet m'emocionava de poder-ho traslladar al teatre, perquè l'escriptura de novel·la té un punt anacrònic, és a dir, jo dono el llibre, te'l firmo o el compres i a casa teva potser plores, rius, el que sigui, després m'ho expliques, però jo no he vist com tu t'has emocionat, no? I llavors és com més pausat. En canvi, quan vam estrenar-la a Vic i després a l'Atlàntida de Vic i ara al Tantarantana, jo al costat tenia gent plorant, no? Parelles, homes, gent jove, no? I això és molt, molt emocionant, no? Perquè és com si t'abracessis, no?, amb els altres, i per altra banda et sents molt més despullada. Clar. Encara que sigui ficció i el que vulguis, eh? Però al final tu saps quines parts són ficció i quines, al final, el sentiment és el que és i és el meu, no? Llavors sí que et sents despullada que no vulnerable. Que
1: això és molt interessant. Sí. Sí.
3: De fet, ara deies això, i amb el tema del teatre, clar, a mi m'agrada precisament per això, perquè és allà mateix i veus la catarsis que fa, no?, tothom amb el que està veient. I recordo que van venir les meves alumnes de teatre, te'n recordes? No sé si eres aquell dia, però t'ho vam explicar.
0: Sí.
3: I jo, quan amb la Montse la dirigíem, sabíem que hi havia un target molt, molt, molt clar, que eren les mares, sobretot dones, mares de mitjana edat, i potser alguns pares, per una altra banda, completament diferent. Però, clar, les meves alumnes són noies de 14, 15, 16 anys, i la van venir a veure en una prèvia. I em va sorprendre molt, perquè elles van rebre-ho des de la part de la filla.
1: I deien, van connectar d'alguna manera amb el dolor
3: i
1: amb el patiment de la mare.
3: He de trucar a la meva mare per demanar-li perdó per totes les vegades que l'he criat. Ploraven, estaven, i és clar, la història els hi queda molt lluny, amb 14 anys, però tot i així hi va haver unes quantes que la majoria, a tots els hi va interessar molt, però algunes deien això, de dir, voldria trucar a la meva mare i demanar-li perdó per tot el que li he fet passar, per tot els cops que he cridat, els cops que, perquè l'he vist tan sola en aquesta dona, que només imaginar que la meva mare s'ha pogut sentir així m'ha trencat el cor.
1: Ara que parles de les filles, es nota que hi havia un interès comú, tant en la novel·la com també l'obra en el muntatge, de que la veu de l'infant, del nen, en aquest cas el Martí, que és un nen de 8 anys en el muntatge teatral, hi estigués representat,
0: sí.
1: No?
0: Sí, en el llibre De fet, hi ha la veu del Martí diverses vegades i és en primera persona, tal qual. Per mi era molt important que tingués veu, que no fos un objecte del qual tothom parla, que no fos un problema, sinó que tingués una veu pròpia i molt potent que ens portés a estimar-lo al final, amb tot, sense tancar els ulls a totes les dificultats, no? I, clar, el problema que teníem a l'hora d'adaptar-lo és que no teníem aquest altre personatge, sí, perquè, a més, ja em van dir, no, treballar amb nens és un merder.
3: No, i a més, la veu del nen, per el plantejàvem fer-ho en off, sí, posar un nen en off, mm-hmm, i hi ha molt poques coses en off, només hi ha els pensaments intrusius de la Ruth, realment, en off, i vam decidir que tot seria en directe i que ella ho fes, inclosa la veu d'en Martí, que al final és com, jo m'imagino que la Carla s'imagina quan intenta pensar...
0: Clar, al final va ser el procés de l'escriptura.
3: Exacte, amb ell... pensa des de la seva veu, però com si fos ell, aleshores. Clar. Crec que és bonic. I...
0: Sí, perquè al final és com aquest pas previ de com vaig arribar a escriure la seva veu, doncs perquè ja el tinc tan integrat i l'he estudiat tant, ha estat el més important que he necessitat estudiar i entendre a la meva vida, ell i el petit, però clar, ell molt més, perquè és molt més complexa, i llavors d'aquí surt la seva veu, no? Llavors en el teatre fem això, l'he vist tant i a partir d'aquí surt la seva veu, però era important entendre que quan un infant amb aquestes característiques, li agafa una rabieta, que no és ben bé una rabieta, no? Quan té una crisi emocional important, prové d'algun lloc. Un lloc que potser no és lògic en proporció per tu, perquè dius, ostres, no és tan important, però per ell ho és molt perquè està vivint l'experiència de la vida d'una altra manera, no? Llavors, fer aquest focus per mi era important, tant per mares o pares, com també han vingut molts mestres, molts terapeutes, educadors, psicòlegs, no? que també treballen amb infants amb aquestes característiques cada dia, i ha estat molt bonic com venien i ara ho entenc, ara entenc aquestes crisis agressives, no? Que jo insisteixo, no són agressives, són defensives. Ja l'entens tu, Laura?
3: Sí, és... Digues, perdona.
1: No, anava a dir, podem escoltar també un fragment de l'obra en el que precisament la Ruth recrea el que està fent el seu fill. Ells han anat a una mena de balneari on la mare es casarà, que aquesta seria una altra pel·lícula que podríem...
0: Un glamping.
1: Exacte, un glamping, exacte. Més que balneari, és una mena de càmping glamurós.
0: Sí, exacte.
1: On la mare es casarà amb un home molt més jove que ella, però diguem que vol acabar aquests últims dies de la seva vida, doncs aprofitant-la, vivint-la a tope, i el nen s'ha anat a jugar a la platja amb pedres, que és una cosa que amb ell li entusiasma, no? I està com molt capficat en posar una pedra, una muntanyeta sobre l'altra, fins que de cop li apareix una pedra que té un forat al mig. I a partir d'aquí la seva obsessió és veure de quina manera pot tapar el forat.
2: Finalment trobo una pedra de la mida exacta, petita i rodona. L'hi poso i encaixa, però alguna cosa se'm tira a sobre i em tira totes les pedres. Estic tan enfadat que ho trepitjo tot i em tiro les pedres per tot arreu. Era la Chloe. Penso que ho fa expressament. La mare ve corrent i m'abraça perquè no em pegui. Em sap greu haver cridat i haver pagat la Chloe. Em sento el nen més dolent del món. Quan en Martí va dir que era el nen més dolent del món, va ser la primera vegada que vam anar al centre sanitari blanc i escèptic, amb rètols grans, amb lletres majúscules i negreta perquè en Martí les veiés millor, on hi deia... valoració de la discapacitat. Fa mesos d'això. I no ha deixat de repetir-ho cada vegada que té una crisi.
1: Aquí trobem també, a part de que podríem parlar, no?, d'aquest sentiment de culpabilitat que fins i tot té el nen, no?, aquesta culpa compartida de la mare i del fill, aquest crit que ell deixa anar i, en canvi, el crit de la mare que és contingut, no?, que aguanta, que sosté. Però també m'agradaria, no voldria acomiadar-vos sense recuperar allò que dèiem d'aquest sentit de l'humor, d'aquesta mirada, Carla, que tu deies, que ens donen molt sovint els infants, que ens mostren la incongruència moltes vegades del món, no? Perquè tant a la novel·la com en l'obra de teatre, que ara us recordo Família, s'està fent al Teatre Tantarantana de la ciutat de Barcelona, veiem aquesta visita que feu al centre, on li han de donar, no?, han de diagnosticar la seva discapacitat o el grau de discapacitat per després poder també obtenir un carnet que ho acrediti, que per tant sigui avantatjós, diguem, per la vostra vida familiar. Però llavors tota la situació, tot el diàleg amb aquell psiquiatre...
3: Absolutament disfuncional.
1: És com una bajanada. Per això sembla un personatge, un gag, i això és el que passa, la veritat.
0: És la veritat, sí, sí. No, tant el llibre, Perfectament Imperfecte, com l'obra, hi ha una part molt important d'humor, perquè és que és fonamental per viure el dia a dia com a mare d'un fill.
1: I a la criança en general,
0: diguem. A la criança en general. Prendre'ns menys seriosament a nosaltres mateixos i al món, no? Però si a més tens un fill així que et porta a situacions tan extremes, llavors ja és supervivència pura a l'humor. I quan estàs en un cas així, és que doncs el tema era aquest, no? Ens vam estar a la sala d'espera esperant davant d'aquestes lletres grans, enormes, que posaven valoració de la discapacitat, el Gael, evidentment, llegint-les i qüestionant-me, i el senyor dient-nos, fer-nos callar tota l'estona, dius, aviam, si pogués callar, no estaria aquí. I després, esperant mitja hora, i el Gael, que no pot esperar, bueno, però ja està, marxem. I dius, no, és que hem d'esperar per tenir el certificat, perquè, clar, jo, què li expliques en el teu fill? I dius, bueno, així podrem anar a PortAventura sense fer cua. Ah, molt bé. I per què hem de fer cua ara, mama?
3: Clar, és que aplastant, és així. Sí. A mi això m'encanta del personatge també d'en Martí, que és lògic, és tan lògic el que diu... Que sí, penses, potser som... És una altra de les tesis de l'obra, no? Que potser som els altres que estem fent el burro, per dir-ho d'alguna manera.
1: Clar, perquè compta amb la mirada, no?
3: Té tota la lògica del món, el que diu.
0: Aquesta setmana hem tingut visita de l'inspectora de dependència a casa meva i, clar, en un infant d'aquestes característiques... que entri una persona desconeguda a casa, clar. És horrorós, no? Llavors em començava, ja portàvem dos dies, I qui serà? Com es diu? I d'on ve? I on viu? I és bona persona? Ens farà mal? Ens dirà... Clar. És que llavors és... bueno, és que et genera...
1: És
0: llavors,
1: esgotador.
0: És esgotador, sí, és però així. És que a més quan arriba, bueno, i quan marxaràs? I quan li va dient a ella, no? Llavors es generen situacions... que et rius, però que penses, ostres, si algú pensés una mica, amb tota la quantitat d'informes que tenen d'ell, de veritat fa falta venir a casa, amb el seu espai, una persona que no coneix... No?
3: És una de les coses de l'obra, d'aquesta manca de coneixement absolut i de voluntat, també, jo crec, de coneixement d'aquestes situacions. Perquè hi ha un... No es tracten com s'hauria de
1: tractar. Però són persones que precisament s'hi dediquen, és a dir, que avaluen i acompanyen aquestes famílies, per tant, tornem a allò que dèiem de la incongruència.
3: És així.
1: Perfectament Imperfecta, aquesta novel·la de la Carla Gràcia, que ara s'ha transformat en esperit, en essència, en una obra teatral que té el mateix títol, que podeu veure ara mateix al Teatre Tantarantana, en funcions de dijous a diumenge, interpretat per la Montse Rodríguez. Laura Domènech, la seva directora, moltes gràcies per acompanyar-nos. Carla, gràcies també per obrir un trosset de la teva vida, de la teva experiència amb nosaltres. I acabo dient allò que dius també tu a la novel·la i a l'obra, no? Ser mare és una malaltia incurable. I això és, en aquest programa, com a mínim, és molt compartit. Vull dir que ja ho sabem i ho arrossegarem tota la vida per molts anys que tinguin els nostres infants, no?
0: Moltes gràcies per aquest espai que genereu per parlar des d'un debat clar i verdader sobre la criança, no? Crec que fa molta falta.
1: Molta sort i una abraçada, Gael.
0: Gràcies.
4: Lletra lligada a Ràdio 4 amb Maricruz Hernández.

0: Les cures paliatives pediàtriques són un àmbit potser poc conegut, però importantíssim per garantir la qualitat de vida dels infants amb malalties greus i pensant també en les seves famílies, en com acompanyar-los. Són equips multidisciplinars els que acostumen a fer aquest acompanyament i que incorporen cada cop més la fisioteràpia per alleujar el dolor, millorar el confort i acompanyar en tot el procés. I per això avui en volíem parlar amb aquesta secció que fem de la mà del Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya. Fabio Chiner és sotscoordinador de la Comissió de Pediatria del Col·legi i fisioterapeuta de la Unitat d'Atenció al Pacient Crònic Complex i Paliatiu Pediàtric a l'Hospital Parc Taulí de Sabadell. Bona tarda, Fabio.
1: Bona tarda.
0: T'agraeixo que vinguis perquè és un tema que penso que de vegades el que dèiem, no? És poc conegut, tot i que cada vegada, precisament perquè hi ha més famílies que reclamen, no?, aquest accés a les cures paliatives en general i pediàtriques en particular, i aquesta vessant encara ens costa més, no?, d'entendre-la, de conèixer-la, potser en parlem molt poquet. Així que potser a mi m'agradaria que comencéssim d'aquesta manera, és a dir, com entens tu les cures paliatives, com les definiries i en quin moment s'ofereixen a les famílies?
1: Doncs és una molt bona reflexió, Mari Cruz. De fet, sí, la paraula paliatius o paliació és una paraula en si mateixa que té com estigma, no? Si diguéssim, sí. No, és una paraula agradable de sentir, un s'imagina amb situacions difícils, incòmodes, no? Fins i tot no, fa nosa sentir la paraula. Hi ha estigma de parlar-la, el que no vol dir que no hi hagi la necessitat, com bé dius, no? Les famílies, un cop veuen el que significa realment o el que pot aportar a la seva vida i la del seu fill o filla, doncs potser ja, no?, li donen una significació una mica millor a la paraula paliatius. Implica, des de ja te dic una mica la lectura que jo faig a nivell personal, no? Sí. Els fisioterapeutes ens han ensenyat sempre principalment a rehabilitar, no? És a dir, recuperem allò que s'ha perdut funció o quan hi ha hagut una situació que la persona doncs ha perdut capacitat de fer alguna cosa, doncs allà treballem nosaltres perquè recuperi allà on estava. El paradigma de la paliació vol dir que no recuperarem allà on estàvem, no? Què ens passa en pediatria? Doncs que els nens, no? Un nen s'imagina adults, cures paliatives és quan ja estem, doncs, potser estem més a prop del final, no?
0: Sí.
1: A diferència dels nens, a vegades tenim nens i famílies amb les que estem treballant anys o molts anys. Què vol dir? Que realment hi ha una incertesa gran al voltant del procés de com serà, a quina velocitat es desenvoluparà i de quina manera, no? I aquesta incertesa, doncs bueno, crec que tot el sentit de la paraula paliatius o de l'enfoc paliatiu, si m'apures, és més acompanyar aquest camí, aquesta progressió d'aquesta malaltia, sense saber massa bé quant de temps estarem, ni com anirem adequant o ajustant allò que oferim al ritme de, bueno, que l'infant i que la família vagi necessitant.
0: Quants anys fa que existeix aquesta unitat que teniu al Parc Taulí?
1: Doncs la unitat del Parc Taulí, si no vaig equivocat, crec que va començar l'any 2017 i des de l'any 2020 doncs va estar financiada pel CatSalut. Al principi, inicialment, es va engegar amb financiació d'una fundació, que és la Fundació Enriqueta Vilavecchia, aquí a Barcelona, i des de l'any 20, doncs és part de lo que es diu la xarxa d'atenció paliativa pediàtrica integral, que és una estructura d'equips de cures paliatives que hi ha al territori català, en el que hi ha tres unitats que tenen suport domiciliari i són equip multidisciplinar amb pediatra, infermera, psicòleg, treball social, i la sort que tinc jo al Parc Taulí és que el Parc Taulí té fisioterapia, que som pocs a l'estat espanyol que hi som, i formem part d'aquesta xarxa d'atenció paliativa pediàtrica integral al territori com a equip de, com si diguéssim, de primera corona, que diuen.
0: Per tant, fixa't, estem parlant de qüestió d'11 anys més o menys des de que existeix la unitat, molt menys des de que hi ha aquest suport des del CatSalut. Llavors entenc que d'alguna manera és una atenció novedosa, és a dir, era molt necessària, però ha costat una mica que tingués aquesta presència dins de les activitats o del suport que dona la pròpia sanitat pública, almenys catalana. No sé si la realitat és igual i no sé si tu la coneixes fora de Catalunya. I no sé si situacions com la del Parc Taulí són habituals. També hi ha més unitats d'aquestes característiques a fora de Sabadell?
1: Doncs en clau espanyola crec que la situació és igual o pitjor, o sigui, més aviat pitjor, no? A nivell de recursos i densitat de recursos i des de quan hi són presents, hi ha una mancança de recursos estructural a l'estat espanyol i és un reclam de diferents societats científiques com la Societat Espanyola de Cures Paliatives Pediàtriques, que continua fent activisme i continua intentant posar-lo a l'agenda política, no? Comparativament, clar, les cures paliatives en adults doncs porten molt més temps de recorregut i a països doncs, com el Regne Unit, per dir-ne un, que el desenvolupament de les cures paliatives pediàtriques doncs està més avançat de lo que està aquí a l'estat espanyol i a Catalunya. Crec que a Catalunya portem una mica d'avantatge respecte a d'altres regions, no? A la part política de com això ha vingut, no hi entrarem, no, tampoc no tinc tota la informació, però sí que és de veres que, bueno, que com dius, tenim camí encara per recórrer i l'hem iniciat una mica més tard del que s'ha iniciat en medicina d'adults.
0: Fabio Chiner, aquest fisioterapeuta que avui ens acompanya en aquest espai que obrim sempre de la mà del Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya, dèiem que treballa també en aquesta unitat d'atenció paliativa, no?, de l'Hospital Partaulí de Sabadell. També fa poquet vas estar precisament al Parlament a mitjans de febrer en el marc de la ponència de la proposició de llei d'atenció paliativa pediàtrica integral, que és una d'aquestes reivindicacions, no?, que s'estan fent de forma tan d'èmfasi, no? I aquesta proposta té com a objectiu garantir per llei l'accés a cures paliatives dignes i integrals per a infants i les seves famílies. En el teu cas, tu vas defensar la importància de que en elles estigui present l'atenció fisioterapèutica. Quins són els principals reptes o mancances actuals en aquest camp?
1: Doncs la veritat és que va ser un privilegi realment estar al Parlament i molt més perquè realment jo vaig anar a proposta d'una família que està participant amb, no, amb famílies que estan participant activament amb aquest procés de desenvolupar la llei i em van proposar a mi anar a parlar de fisioteràpia i per mi la lectura és que realment ja no és la meva sensació amb les famílies que hi treballo, sinó que quan parlem amb més famílies d'altres zones d'Espanya o d'altres territoris, hi ha com una necessitat de fisioteràpia com a part de la cura integral que reben els seus fills. I aquesta fisioteràpia, si no la proveïm els serveis públics de salut, doncs les famílies la van a buscar on la trobin. Què ens passa? Doncs que tenim moltes famílies que dediquen una mitjana gran d'hores a la setmana, doncs a lo millor 2 o 3 o 4 o 5 hores a la setmana, si no més, a cura postural dels seus fills i filles, a cura respiratòria, no? A una sèrie de coses que són part de la cura que necessiten els seus fills, però sense que estigui proveïda, no? o ni que sigui acompanyada en la mesura del possible dels recursos del territori i de totes les casuístiques que tenim a sobre de la taula des d'un equip des del seu servei públic de salut, amb la qual cosa un poc la reivindicació és una necessitat que ens expressen les famílies, perquè també em vaig sentir al Parlament com que no és una cosa que sigui una cosa meva personal ni de la professió, sinó que és un reclam de les famílies, és una cosa que tinc la sensació de que necessiten perquè elles ens ho diuen i que de facto doncs passen moltes hores de la seva setmana fent coses que són cura de fisioteràpia per als seus fills i es busquen la vida com bonament poden amb provisió de recursos que el seu territori té, perquè òbviament un s'imaginarà que a lo millor hi ha persones que poden tenir certa especialització en fisioteràpia pediàtrica i fins i tot en pacients crònics, doncs a lo millor en l'àmbit de la zona metropolitana de Barcelona potser és més senzill de trobar, yeah. I potser en d'altres zones del territori a lo millor pues hi ha menys professionals o fins i tot no n'hi ha, i llavors aquelles famílies doncs ho tenen una mica més complicat, sense entrar òbviament en el factor econòmic de que s'ho financien de la seva butxaca.
0: Això t'anava a comentar també, perquè és a dir, per un cantó aquestes famílies veuen que no estan en igualtat de condicions d'altres persones, com tu dius ara, per exemple, potser viuen a l'àrea metropolitana de Barcelona i que, per tant, hi ha molts més recursos a disposició, públics o privats, uh-huh. Diguem, sobretot privats, però després està el tema dels diners, és a dir, no totes les famílies tenen un pressupost per atendre necessitats que, a més, i tu ho saps molt millor que jo, molt variables, perquè no és només la fisioterapia, sinó que potser han d'invertir també els recursos econòmics en altres professionals per poder intentar atendre de la millor manera possible aquell infant i les seves necessitats tan complexes.
1: Exactament. I a banda de ser que, òbviament, el punt de partida, per mi, és una necessitat que ens estan posant a sobre de la taula les famílies, però quan mirem també què ens diuen les guies clíniques, no?, de pues, les publicacions científiques que diuen sí. una mica quina hauria de ser la cura en cronicitat complexa o en cures paliatives, i es parla sempre de fisioteràpia, també de teràpia ocupacional, de logopèdia, no? És a dir, no és que aquí, pues mira, el Parc Taulí va apostar per tenir fisioteràpia, potser altres hospitals estan apostant també per incorporar fisioteràpia als seus equips, a Múrcia, a Madrid també van apostar per tenir, aquí a Sant Joan de Déu em sembla que també volen comptar amb fisioteràpia pròximament, vull dir que estem més presents, però no estem a tot arreu, i les famílies pues, bueno, ho necessiten i es busca la manera de tenir-la. Si la proveïm dels serveis públics, o si no, les famílies ho busquen, i ho necessiten, i una mica pues, bueno, vam intentar aprofitar a l'altaveu del Parlament per posar-ho en valor amb paraules de les pròpies famílies. Jo allà era un poc com si diguéssim un vehicle, no? un instrument,
0: que
1: vaja.
0: Que bé. Explica'ns una mica, Fabio, la teva feina, perquè aquelles famílies que no coneguin de prop aquesta branca de la fisioteràpia, ni el que vol dir, no?, que un infant estigui atès amb una unitat de cures paliatives o que tingui una malaltia crònica amb aquest diagnòstic, com tu deies, doncs molt incert. Què suposa el teu dia a dia? És a dir, de quina manera treballeu amb l'infant i amb les famílies?
1: Doncs a la unitat, a la majoria dels equips, m'atreviria a dir, perquè pues, bueno, coneixem també una mica la dinàmica d'altres companys, però a la nostra intentem treballar de manera molt integrada. Què vol dir això? Pues que som 5 perfils professionals, no? Pediatria, infermeria, psicologia, treball social i fisioteràpia, i en funció de les necessitats de l'infant, en funció d'on visqui i en funció de l'agenda i les urgències, doncs planifiquem la setmana. És a dir, doncs mira, anem a visitar aquest infant, si avui va a l'escola, intentem visitar a l'escola. Si a domicili és on passa més hores, intentem ajustar allà on visitem que sigui l'entorn on l'infant està més còmode. O sigui,
0: per tant, perdona, Fabio, tu no treballes sempre a l'hospital?
1: No sempre a l'hospital. De fet, majoritàriament sortim a fora de l'hospital, o bé a domicili o bé a les escoles. Anem fent moltes visites a les escoles. I les visites, doncs, segons les necessitats, a vegades en una mateixa visita podem fer una revisió general de constants de salut, que potser la part més de medicina i d'infermeria, podem valorar una mica com estem a nivell musculoesquelètic o a nivell respiratori, que és una part que podem també fer amb els fisioterapeutes. I en la part que respecta més a fisioteràpia, intentem tenir una perspectiva clara de com està aquell infant a nivell musculoesquelètic, a nivell respiratori, i fer un plan una mica per intentar acompanyar això amb les seves 24 hores del dia i més enllà, és a dir, no?, en la setmana o no, tampoc no marcar objectius molt a llarg termini, però sí que una mica doncs, anar a intentar acompanyant aquella funció motriu per cuidar el cos i la postura. Sabem que moltes vegades són nens no ambulants, són nens que van en cadira de rodes, són nens que necessiten posicionament al llit, posicionament per la seva higiene i posicionament en una cadira pel seu desplaçament, amb la qual cosa és un aspecte que hem de cuidar molt. També sabem que les dificultats a nivell respiratori, la comorbilitat respiratòria és dels principals factors que agreugen la salut d'aquests nens, amb la qual cosa són dos camps importants on els fisioterapeutes podem ajudar molt. El format no és com un s'imaginaria, no? Ostres, m'han posat una pròtesi al genoll, o sí, més, he tingut esguins de turmell, llavors bon, aniré a unes sessions en fisioteràpia, recuperaré.
0: Rehabilitació sempre jo dic sempre que ens visiten els teus companys de professió, sempre insisteixo a les famílies que ens escolten que sempre unim l'ofici que teniu vosaltres amb una recuperació de, segurament, el que tu dius, no?, d'un esquins, és a dir, sempre amb rehabilitació en aquest sentit.
1: Eso es.
0: Però la teva professió abarca moltes més...
1: Perquè partint d'un paradigma diferent, que és que no en 10, ni en 20, ni en 50 sessions aquelles dificultats no les resoldrem, amb la qual cosa, el que parlàvem abans, les acompanyem. I com les acompanyem? Pues posant un pla de cura, per si diguéssim que vagi sintònic amb la part de cura que estan proposant des d'infermeria, des de medicina, també des de psicologia, també des de treball social, perquè treball social també contempla tota la part que no és només la salut, no?, sinó que té a veure també amb la logística, amb les necessitats més enllà no?, de lo que és curar el cos o atendre la malaltia, sinó l'entorn, la família, quines necessitats de lleure té aquell infant, llavors harmonitzar tot això des de la part de fisioteràpia, per mi, o com ho intentem treballar, és tenim un plan de cura que implica pues, un maneig postural principalment i un maneig de secrecions i una sèrie de productes de recolzament, com pugui ser una cadira de rodes, com pugui ser un bipedestador, com pugui ser dispositius de posicionament per la nit, com pugui ser algun dispositiu per posicionar de cara a la dutxa o a la higiene, que els pares siguin, que sempre ho són. A mi no m'agrada particularment la paraula competent, perquè crec que tots els pares són més que competents, però sí que acompanyar-los i validar-los en l'ús d'aquell equipament, i si hi ha alguna tècnica en concret que pot beneficiar el seu infant a nivell de drenatge de secrecions, doncs instruïm, capacitem perquè ho puguin fer, sense necessàriament nosaltres haver de ser les persones que ho fan, perquè se sentin amb eines per poder fer-lo. I també per la part de curar postures. Si pensem que hi ha una sèrie de postures que s'hi ajuda, una sèrie d'exercicis que poden aliviar aquest dolor o que és una cosa que els nens gaudeixin, doncs allà hi som i fem un plan amb ells i ho acompanyem. També ho acompanyem, no sé si està interferint massa, però estava sonant al telèfon, tenim un telèfon cada professional porta un... Nosaltres treballem amb un, doncs, com un smartphone d'empresa, sí. No? Com si diguéssim, i els pares doncs, tenen una via directa també per escriure'ns, per trucar-nos...
0: Amb algun dubte que tinguin puntual.
1: Tenim WhatsApp,
0: puntual.
1: Exactament. Fins i tot alguna vegada doncs, hem fet una videotrucada. Tinc dubtes amb col·locar això o allò. Doncs, ostres, enviem una foto, mira, vols que ens truquem? Perquè, clar, cobrim, això no t'ho he explicat abans, però cobrim tota l'àrea del que seria la Catalunya Central, és a dir, hem visitat, crec que el rècord de Llunyània de jo haver-hi anat, em sembla que és Solsona, o una mica més amunt de Solsona, o Déu Gargallà, no. Hi ha un poble que es diu Gargallà, que no havia visitat mai, que està com, no sé si una hora i quart, una hora i vint del Parc Taulí, i hem visitat allà unes nenes fa uns
0: quants anys. Clar, però això és meravellós, perquè em poso en la pell d'aquella família que viu en aquell poblet que, com dèiem, no té l'accés a professionals com pots ser tu, i que de cop i volta que això formi part dels recursos de la sanitat pública li obre la porta a un acompanyament de tota mena, per descomptat, de cara a poder treballar aquella necessitat física que té la seva criatura, però després tot aquest acompanyament que tu em deies ara, és a dir, el poder saber que jo puc enviar-te un missatge, que podem fer una videotrucada en un moment ocasional, perquè tinc un dubte, perquè mira en quina situació m'he trobat i sé que tu no pots venir ara mateix, que tinguis una veu a l'altre cantó que et digui tranquil o tranquil·la, mira, ho pots fer d'aquesta manera, o canvia això, la postura, o quines cures concretes pots fer en aquest cas concret, això et dona un descans i una tranquil·litat, i suposo que aquest és un paper també important que vosaltres porteu a terme, no?
1: Sí, completament. De fet, és que ho has dit, és acompanyem i intentem estar disponibles. És a dir, si no puc estar allà en 10 minuts perquè viuen, no?, molt més lluny de Sabadell, unes famílies que altres, estem disponibles. I sí que trobem de les famílies, una mica del retorn que tenim és això, de que ens tenen, que ens poden contactar, i també pensa, no?, i fem una visita tan lluny, intentem també quadrar-nos i aprofitar aquella visita, doncs, probablement si són diverses persones que hem d'anar-hi o tenim aquell nen o aquella nena, té sentit que el visitem més d'una persona, el que fem és planificar aquella visita i anar tres o quatre professionals de la unitat i que aquella visita ens condeixi per poder fer més coses i també per interrompre la vida d'aquell infant i d'aquella família amb lo mínim. Clar, què afegeix això? Doncs un repte logístic important, perquè som uns quants professionals amb una sèrie de nens amb condicions de salut en un estat, pues, alguns més agreujat, uns altres més estable, no?, i que és variable en el temps, i hem de poder organitzar-nos les visites amb l'agenda de lo que com a professional tu propondries. És un repte, però és un repte bonic, perquè, pues, bueno, et fa treballar d'una manera, bueno, un poc estructurada, però en certa manera has d'estar, molt, pots planificar a molt temps vista, perquè al final posa una visita i de sobte, no?, de sobte alguna altra cosa.
0: La salut dels propis pacients
1: canvia, no? Una agudització, i llavors, ostres, doncs això passa per endavant. També intentem fer molta xarxa a nivell local, és a dir, de la part més mèdica, doncs potser amb centres d'atenció primària, no, és a dir, aquesta, no?, pacients que viuen potser molt lluny, o els que viuen més a prop també, que tinguin bon vincle amb el seu centre d'atenció primària, amb els seus serveis de proximitat, si hi ha un hospital potser més de proximitat, aquells professionals també, acompanyar-los també en la gestió de la complexitat, perquè a vegades doncs aquell nen tan greu, aquella nena tan greu, no n'han vist molts o no senten nostres, no? Com que em dona impressió a vegades segons quines situacions. La part que té més a veure afició, jo intento fer molta xarxa amb les escoles, gairebé molts dels nostres infants, si no és que estan a domicili perquè la salut no permet anar a escola, van a escoles especials moltes vegades, alguna vegada a escoles ordinàries, i allà hi ha fisioterapeutes, hi ha mestres, hi ha educadores, hi ha personal.
0: Per tant, parles també amb els mestres, amb els tutors, no?
1: Sí, parlem, tota la unitat parlem. Jo intento, ostres, per la part que m'interpel·la més, amb el fisio o la fisio que li pertoqui en aquella escola. També, si hi ha la sort de que hi ha zones que tenen serveis de fisioterapia domiciliària, ni que sigui concertades, a la zona del Vallès n'hi ha uns quants, també intento estar present per a aquelles persones, per acompanyar-nos. Jo crec molt en el treball col·laboratiu i el fer xarxa, perquè al final és en benefici de les famílies, no? Si, per aquesta logística que comentem, no? Si al final són territori, jo no tinc el recurs per poder anar allà a lo millor tot lo sovint que potser voldríem, doncs hem d'intentar ajudar-nos de la xarxa que ja existeix al territori, perquè, no? Aquest repte logístic de territori, distància i volum d'infants, doncs fa que les hores del dia siguin finites, sí, i intentar multiplicar aquella atenció fent sinergies i fent molta col·laboració amb el territori, en centres d'atenció primària, centres d'atenció precoç també, no? Molts nens en la franja de 0-6 doncs van a atenció precoç, que sempre, i aquí a Catalunya tenim la sort de tenir una xarxa molt consolidada de fa molt de temps, amb molts boníssims professionals que ja estan atenent aquests nens, no? També a mi m'agrada dir que aquests pacients, aquests infants, reben input de fisioteràpia. O sigui, a més de lo que els proporciona el sistema, que en el cas d'aquests nens és o bé d'educació, no? Fisioteràpia d'educació especial o d'equips d'assessorament pedagògic, que també compten a la figura de fisioterapeuta o la fisioterapeuta que dona input a les escoles, o d'atenció precoç. Lo que intentem afegir és aquesta atenció especialitzada i formada en atenció a la cronicitat complexa, no? Perquè ens trobem sovint que aquell nen que anem a visitar gairebé és el més complicat dels que tenen el CUP, aquella persona o aquell professional, i acompanyar també a la família, però als professionals en, bueno, com us podem ajudar, pues també és una tasca a la que intentem prestar-li atenció.
0: La veritat és que és un gust i una satisfacció escoltar com Fabio Chiner, aquest sotscoordinador de la Comissió de Pediatria del Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya i fisioterapeuta també d'aquesta unitat d'atenció al pacient crònic complex i paliatiu pediàtric de l'Hospital Pere Taulí de Sabadell, ens explica amb tanta passió, et brillen els ulls, quan parles d'aquest acompanyament que fas als infants, a les famílies, que jo crec que això ho reben també ells i elles. Quants anys fa que treballes en aquesta àrea, diguem, del malalt crònic i de cures pal·liatives?
1: Doncs amb dedicació tan gran des de l'any 21. Jo anteriorment havia treballat sempre he treballat amb pacient crònic, abans era adult jove i després doncs nens, infants amb paràlisi cerebral, amb malalties neuromusculars, però que siguin, no?, de perfil més complex o amb necessitats pal·liatives, des que estic aquí a l'equip del Pere Taulí, des de l'any 21, uns 5 anys, podríem dir.
0: Que bé, doncs que bé que hagis escollit aquesta branca, perquè segur que hauràs acompanyat i estaràs acompanyant moltes famílies que tant ho necessiten. Moltes gràcies per aquesta soneta de ràdio.
1: Gràcies a tu, Maricruz, un plaer.
2: Lletra lligada, amb Maricruz Hernández.
0: Ens acomiadem recuperant el fil del principi. Mamma Mia, una cançó que ens ajuda de vegades a expulsar el mal humor i que té a veure amb la conversa que hem mantingut a l'inici amb la Carla Gràcia i la Laura Domènech. Gràcies en nom de tot l'equip. Feliç setmana, famílies.

Molt bona tarda, què tal, com esteu? Obrim una nova edició del D'on ets tu, aquí a Ràdio 4, a la Ràdio Pública, una setmana més. El programa, que el que fem és explorar els marges per buscar històries de joves catalans i catalanes d'altres latituds d'arreu del món. I en aquest programa no serà una excepció, ens acompanyarà la nostra col·laboradora habitual, Ana Lucía Olivos. Ella és activista social catalana d'origen peruà, amb qui explorarem a través de la música peruana, les reivindicacions, i explorarem també una mica com la comunitat peruana a través de la música es reivindica i ajuda també a connectar-se amb el seu país d'origen, però a la vegada reconnectant també amb aquesta essència catalana. Serà molt interessant analitzar des d'aquesta visió de la música amb l'Ana Lucía, com això influeix també en la construcció identitària. També ens visitarà el nostre col·laborador Dani Ruiz, on ens portarà un tema que crec que és bastant interessant, perquè explorarem com el cinema es va generant a Barcelona entorn als marges, és a dir, parlarem d'aquest cinema que es construeix des dels barris i com el món audiovisual ajuda també a explicar històries. I acabarem el programa fent una trucada a Sor Lucía Caram, que ens explicarà també com ha viscut aquests últims dies un projecte on més de 255 infants d'origen ucraïnès, és a dir, infants que estan vivint la guerra, han estat aquí a Barcelona gaudint d'uns dies de vacances per poder tenir un espai de respir i desconnectar un temps del conflicte i de la violència. Ja heu vist, un programa molt interessant, com sempre, temes diversos. Us convidem a acompanyar-nos aquesta tarda aquí a Ràdio 4. Comencem!

0: I ja tenim per aquí l'Ana Lucía Olivos. Ana Lucía, ara parlava de tu, com estàs? Escolta, he ambientat una miqueta l'estudi, així una miqueta com musical, perquè et vagis com situant, perquè crec que aquesta tarda tu ens portes un tema, com explicava abans, vinculat a la música, no? I a temes identitaris.
1: Sí, sí. Avui, doncs, la meva temàtica és diferent. Mira que sempre hi ha com apostes, no?, a parlar de diversitat, migracions, tal. Però, bueno, de fet, les últimes vegades que he estat aquí sempre m'has comentat: escolta, està bé que portis coses noves, també, de músiques noves, i vaig dir, ostres, doncs per què no també, no? Fer també aquesta aposta, no?, per al que suposa les diferents tipus de músiques que hi ha al meu país.
0: A veure, jo trobo molt interessant, perquè tu, quan tens la teva secció, doncs sempre ens parles de la música, però mai n'hem parlat directament.
1: Exacte.
0: Tu ens has explicat que Barcelona és una ciutat molt musical, perquè hi ha una comunitat peruana que connecta, que queda per ballar salsa. Ho vam veure l'altre dia a la fèria d'abril, entre d'altres. És a dir, la comunitat peruana aquí a Catalunya és una comunitat que es fa sentir també a través de la música. I veiem molt interessant aquesta connexió musical amb també aquesta perspectiva social, però jo crec que, i el que és interessant i el que tu sempre ens ajudes a apropar-nos, és fer-ho des d'una visió no folklòrica, elegant.
1: Exacte, sí, sí, perquè és el que passa, no?, quan es parla de la diversitat, de la migració, sempre acabem en les típiques festes, no?, de típiques que surten i, bueno, anem més enllà, no?
0: Anem més enllà.
1: Clar, clar.
0: Val, jo crec que tens preparats diversos temes i començarem aquesta ruta musical aquesta tarda.
1: Exacte.
0: Jo crec que, si et sembla, comencem a ambientar-nos. Mira, crec que tens per aquí Cuando llora, no?
1: Cuando llora mi guitarra.
0: Doncs mira, li demanarem a la companya Irene, mira, ja ens començarem com a situar.
1: Exacte, anem ambientant.

0: Val, ara on som? Ara jo crec que la música també té unes arrels geogràfiques dins del Perú i que també diuen molt del lloc on són, no? Ara on ens situem?
1: Ara ens situem a Lima, concretament, i a la zona de la costa nord del Perú. Però abans de com situar, no?, des de on és aquesta música, aquest estil, val a dir també que la música peruana, no?, neix d'aquesta realitat de la colonització, d'aquestes migracions també, no?, d'aquesta barreja de pobles i cultures, i alhora també de resistència cultural. Llavors, la tarda d'avui, aquest passeig que farem per diferents gèneres musicals del Perú, doncs tenen aquesta arrel, doncs, més indígena, més africana també, i també molt espanyola.
0: M'ha creat molt l'atenció de la selecció de música que has fet. Hi ha molta influència afro.
1: Molt.
0: Hi ha molta influència afro, i ara tu deies, apuntaves a la música africana. Per tant, aquesta connexió peruana-africana, jo personalment la desconeixia.
1: És a dir,
0: desconeixia que hi havia aquesta connexió musical.
1: Sí, sí, i hi ha aquesta connexió perquè tot això ve de l'època de la colonització. Quan els africans van arribar, no?, al Perú, doncs una manera també de viure la seva música, els seus instruments, no? També perquè ells toquen un... Bueno, a Àfrica es toquen uns tambors, no?
0: Sí.
1: Allà, com que al Perú no hi havia aquests tambors, no?, van començar a crear, doncs, el que ara coneixem com el cajón, que s'utilitza i per ballar sevillanes, no?, el flamenco i tot això, però això té un origen del Perú, el cajón peruano. De fet, Paco de Lucía, quan va visitar el Perú, va veure aquest instrument, que és un retablo, en realitat, amb un forat al mig, i té una sonoritat totalment diferent.

0: Per tant, per entendre la música peruana hem d'entendre aquesta visió colonial, aquesta visió històrica imprescindible.
1: Exacte.
0: On es creuen diverses civilitzacions que,
1: sí,
0: de retruc, aquestes civilitzacions arriben també aquí a Catalunya i a Espanya.
1: Efectivament.
0: És molt curiós.
1: I alhora és com molt interessant també veure, perquè la dansa i la música també, òbviament, estan molt interrelacionades. Hi ha un ball que es diu la polca, o per exemple la marinera, que són vestits molt llargs, es balla amb moviments de les mans, una mica com que recorda el flamenco també, no? Mm-hmm. Llavors té com aquest respir, per dir així, no? també colonial. Aquesta cançó que escoltava més d'Augusto Polo Campos és bàsicament del compositor més important de la música criolla al Perú, i és important el concepte criollo, no? Perquè també existeix el menjar criollo i la cultura criolla al Perú. Què vol dir la paraula criollo, no? Nosaltres, quan parlem de criollo, això neix també de la colonització, de quan els espanyols naixien al Perú, el concepte eren els espanyols criollos, no? Una cosa són els espanyols que naixien aquí a Espanya, llavors eren els peninsulars, i quan naixien al Perú, doncs eren els criollos. Llavors tenien aquest concepte com per diferenciar la part social, però amb el temps ha agafat com aquesta força, però també d'una reivindicació també cultural, no? Perquè òbviament després aquests nens que van néixer al Perú es van casar amb persones peruanes, i aquesta barreja va fer també que sorgeixi tot el que és la música criolla.
2: Déjame que te cuente el limeño. Déjame que te diga la gloria del ensueño que evoca la memoria del viejo puente del río y la alameda.

0: en un sueño.
1: Dóna'm molt la sensació que també és una música que es transmet de generació en generació.
2: Totalment, no? Sí.
1: Crec que remet molt a la memòria. Déjame que te cuente, déjame que recuerda, no? És molta reminiscència també tota l'estona
2: a una part històrica. Exacte, les lletres de les cançons sempre tenen aquesta part, no?, de record, no? Si escoltem després una miqueta, no?, més aquesta cançó concretament de la Chabuca Granda, que també és molt, molt representativa del Perú, amb la flor de la canela i en unes castanyueles, no?
1: Sí, la sentíem
2: a les castanyueles, sí. No? Llavors hi ha una guitarra i en unes castanyueles, no?, que això també representa, doncs, aquestes arrels, no? De fet, fins i tot al Perú, fixa't l'important que és la música criolla al Perú, que nosaltres el dia 31 d'octubre, que aquí celebrem, doncs, o la castanyada, o
1: el Halloween,
2: nosaltres, exacte, celebrem el dia de la canción criolla. Llavors, en aquest dia de la canción criolla és tot un festival, perquè tots els carrers s'omplen de cajones peruanos, de música i de tot aquest folclor criollo que s'ha anat passant de generació en generació. De fet, hi ha una ciutat al Perú, a Lima concretament, un barri que es diu Barranco. La gent que visita el Perú, doncs també l'animo a que visiti aquest barri, perquè és on hi ha una essència brutal del que va ser aquella època colonial i es respira aquesta música. Hi ha diferents bars que es coneixen com les penyes criolles. I és increïble veure com qualsevol que està assegut a la teva taula s'aixeca i canta una cançó, no? Que li recorda el seu pare, gent que balla a la marinera... I llavors és tot com molt, molt musical i molt de record, també.

0: Un vals.
1: Un vals, eh?
0: És un vals criollo, sí. Fantàstic. És maco. Sí, els meus avis ho veien preciós.
1: Entenc que la part important també és la part més de dansa, no?
0: Exacte.
1: Que va acompanyar d'aquesta música.
0: Sí. Perquè és una barreja, quan veus ballar la gent el vals, no? El vals peruano és com una barreja entre un bolero, no? I una mica com una bachata, així com una mica estranya. És molt maco de veure-la. Sí.

0: I la polca se lucia les limenyes.
1: Aquesta sí que dona més, així com per ballar, una mica més alegre.
2: És la polca.
1: No? És la polca.
2: És la polca, sí, sí. És també molt típic de la zona de Lima i algunes zones també del Callao, no? Que també està així tot al Lima. I és, sí, té una miqueta... L'altra potser és més d'enyorança, no? De...
1: Una mica fins i tot portuguesa.
2: Sí, sí, sí, sí, és que t'adones de la música, que és brutal. Perquè
1: té aquesta influència d'aquest saudade portuguès, no?
2: Sí, sí, sí.
1: No sé, l'escolto i a vegades em transporta...
2: Sí, sí,
1: no sé,
2: sí, sí.
1: Pot ser Perú o qualsevol barri d'Oporto.
2: Exacte, totalment. És veritat que tu, a més, que viatges molt. Que viatges molt.
1: Però
2: és veritat que,
1: sí,
2: que
1: doncs
2: té un... Com el fado, també, una miqueta.
1: Exacte.
2: No? Sí, sí.
1: Té un punt fado, de fet, aquesta cançó.
2: Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, és veritat.

0: fet recordo en un viatge, en un free tour, perquè jo tinc la mania de, quan vaig a un lloc que no conec, fer un free tour. Llavors, la guia ens explicava una mica tota aquesta influència musical, atlàntica, mediterrània, i es va posar a cantar un fado.
1: Uau!
0: I mira, encara ho recordo. Tu no sé si... Tu sé que ballar ho domines molt, no sé si la part musical l'estàs treballant
1: també. De cantar,
0: també.
1: No. No.
0: Jo sé que balles molt bé.
1: Sí. Ja sé que anaves per això, si canta... No, canto fatal. M'has vist
0: venir a 10 quilòmetres, no?
1: Exacte, perquè ens coneixem molt.
0: Sí, sí,
1: però ja, veritat que m'agrada molt la música, ballo bastant bé, però sí que ve que jo cantar, no, un desastre.
0: Però ara ens parlaves dels teus avis, que ells ballen aquestes cançons i tot això, aquesta cultura que ens explicaves, que també es transmet de generació en generació. A mi em dona la sensació que a Barcelona cada cop hi ha més moviments de joves que intenten recuperar, doncs, tota aquesta música que tu ens estàs explicant ara.
1: Sí, perquè forma part de les nostres arrels també, no? I aquestes arrels no deixen de tenir aquest sentit, no? De, també espanyol i també, doncs, colonial, no? I és una barreja de totes aquelles migracions, per tant crec que
0: també per ser crítics, no?
1: Sí.
0: Jo entenc que també al final quan parlem també de colonialisme és una oportunitat per revisar-nos i ser crítics, perquè
1: sí,
0: la música
1: sí.
0: Ens ajuda a entendre que a vegades, bueno, pues aquest colonialisme, doncs, bueno, té aquesta influència que a vegades també pot ser negativa.
1: Sí.
0: I és interessant com la música també ens ajuda a fer aquesta reparació, a traslladar-nos des d'aquesta visió.
1: De fet, tot el que és la música afroperuana, no? Hi ha lletres de cançons com molt reivindicatives, no?
0: Clar.
1: Amb tot aquest colonialisme.
0: Aquesta identitat.
1: I també aquesta part de la negritud, no? Al Perú hi ha una ciutat que es diu Chincha, que gairebé el 90% són persones negres. Llavors, doncs, bueno, també hi ha aquesta part, no, de reivindicar, perquè al Perú, malauradament, també hi ha molt de racisme, no? I bueno, és com dir... Això forma part també de la nostra música, això també forma part del Perú, i ens heu de reconèixer, no? I ara crec que al Perú s'està treballant molt tot aquest tema del racisme i del classisme, que està bastant arrelat.
0: Crec que, de fet, tenim una cançó afro que ens ajudarà a connectar una mica amb això
1: sí.
0: que ens explicaves i poder entendre aquesta influència.
1: Sí.
0: Aquí hi ha els tambors que deies abans.
1: Els tambors, exacte, sí.

0: fins i tot relaxant, eh, una mica.
1: Ai, a mi m'agrada.
0: És una mica ASMR. Esperem...
1: No ho havia pensat, però
0: és una mica ASMR, eh, la música afroperuana. Però ara s'anima una mica. Menos mal.
1: S'anima, s'anima.

0: És que no sabia en quin moment molestar aquest senyor, no? Està com molt posat amb el tambor, no? No sabia en quin moment interrompre, no? Perquè en qualsevol moment es calla
1: sí,
0: i de cop hi torna. Llavors, ara estem escoltant música més evidentment, sí. Hi ha una influència afro.
1: Total, sí. Total. A més que es nota molt.
0: Llavors, des del desconeixement, és a dir, aquesta música també forma part de la cultura peruana
1: sí.
0: I està present en el dia a dia.
1: En el dia a dia de les danses, també. El festejo, el negroide. De fet, el concepte negroide és un ball que es balla amb aquesta música, no? Amb la música negra, no? O sigui que hi ha tota aquesta cultura musical i de gènere és molt interessant. A mi és que m'agrada molt. Sí, sí.
0: Continuem insistint que és bastant ASMR, aquesta música.
1: N'hi ha d'altres, potser una miqueta més...
0: Una miqueta més animadeta.
1: Més animadeta, sí.
0: No, però està bé, perquè et connecten...
1: A aquesta
0: hora de la tarda, que la gent, doncs mira, ja són passades les 3 de la tarda, és una hora que, bueno, que tampoc volem despertar la gent d'aquella manera.
1: No, clar.
0: Molt bé, doncs, què més ens expliques d'aquesta música que ara mateix estem escoltant i d'aquesta influència més cultural?
1: Vale, doncs, d'aquí hauria de dir que de tota aquesta música, no?, afroperuana, sobretot va néixer a partir del segle XV-XVI i es va allargar realment fins al XVIII-XIX. A partir d'allà, doncs, ja van començar a crear nous instruments, no?, perquè la base sobretot és el cajón peruano, però també hi ha un instrument que es diu la quijada. Saps el mentón aquest? Al
0: sí,
1: Perú li diem sí. Quijada.
0: Al mentón li diem quijada.
1: Sí, d'una vaca, no?
0: Sí.
1: Llavors, hi ha un instrument que es diu quijada i es toca amb un pal i llavors té doncs, tota la... És que, clar, costa imaginar-la, però és el cap d'una vaca, no?, gran, la seva quijada, que és tota blanca, os, i llavors amb això vas tocant amb un pal, o sigui, totes les dents, el que queda, i llavors fas un so amb això.
0: Ah,
1: o sigui, llavors, sí, estàs flipant, eh? Cara l'estàs intentant com... Anem a veure.
0: Estic intentant connectar la vaca amb la música.
1: Ho
0: visualitzo bastant.
1: Però té tot el sentit, no?, perquè eren africans que els van portar, no?, de diferents llocs de països d'Àfrica per anar al Perú, i clar, és com de... Com, no?, he de mantenir la meva cultura, o sigui, la seva, per aquesta.
0: Mm-hmm. No, té tot el sentit del món. Llavors, i aquesta música, sobretot, quan se sol ballar?
1: Sempre.
0: Sempre?
1: La música afroperuana es balla sempre, però també és veritat que quan es balla o és el dia de la canción criolla, 31 d'octubre, és quan més ímpetu agafa.
0: Ah,

0: què t'anava a preguntar? Existeixen a Barcelona? A Madrid sí, perquè jo hi he estat algun cop a Madrid, en alguna sala, on fan música en directe peruana. Aquí a Barcelona no sé si hi ha llocs on es reuneixen gent a poder tocar música d'aquest estil.
1: Hi ha un bar que està per el Born, i de tant en tant es diu Pisco Punch o alguna cosa així, i de tant en tant fan música peruana en directe. Llavors són dos cantants extraordinaris, no? Un d'ells és peruano, l'altre... Ah, no, l'altre també, el que canta també és de Perú. I és molt maco perquè, clar, és tota l'estona sentir, no?, aquesta música i d'aproximar-te. Després, alguns restaurants, sobretot, quan ja comença a apropar-se, no?, o el dia nostre del Perú, no?, que és el 28 de juliol, on celebrem la independència del Perú, que hi ha molts restaurants on posen molta música, el dia de la Canció Criolla, aquí, als restaurants peruans, que podríem anar...
0: Home, seria interessant agafar el micròfon i un dia fer aquesta ràdio immersiva de...
1: Buah, sí, de música.
0: Home, seria superat.
1: Hi ha gent que surt, balla i així, ho veus en directe.
0: I això passa a Barcelona.
1: Ah?
0: Perquè jo a Madrid sí, perquè a Madrid hi ha una comunitat també peruana bastant important, i això a Madrid, jo crec que a la Baviés i algun, algun barri, allà sí que he pogut estar, perquè hi ha pràcticament sambódromos. hi ha sales de salsa a Madrid. Recordo, de fet, un dia que va coincidir amb Eurovision, crec que l'Eurovision de fa dos anys, on en lloc d'Eurovision vaig acabar, no sé per què, en una sala d'allà de Madrid que feien salsa i tocaven també música d'aquesta afroperuana.
1: Ostres, sí. Que guai.
0: Per tant, és una bona notícia saber que a Barcelona també hi ha l'oportunitat.
1: Exacte. I hi ha escoles de ball, eh?
0: Escoles de ball
1: aquí
0: també.
1: Escoles de ball aquí a Barcelona, que ho fan. A l'Hospitalet hi ha una escola que es diu Perú Ritmos i Costumbres. I bueno, està bastant bé perquè et teletransporta, no?, i t'ajuda. No només t'ensenyen, hi ha nens que ja han nascut aquí perquè els seus pares, no?, han migrat, i que de tan petits ja ballen, o festejo, no?, negroide, marinera, i ja ballen.
0: Una cosa també molt curiosa és que això sí que passa més a Barcelona que a altres ciutats que jo he vist a Espanya, és que la gent balla al carrer. És a dir,
1: molt.
0: Tu pots anar, no sé, aquí a Poblenou o altres barris, i veus que hi ha gent al carrer ballant. També a plaça Espanya, ho he vist molt, també.
1: Sí, zona barceloneta. Sí, a Glòries, els diumenges, posen música, salsa sobretot, i la gent està allà i balla.
0: Sí. I un dia els vaig preguntar i em van explicar que preferien fer-ho al carrer que no passa en una zona tancada.
1: En una zona tancada.
0: Doncs escolta, anem a canviar de tercio musical.
1: Totalment, sí.

0: Aquesta...
1: Això què diries que és moja, no? A veure.
0: Vaig una mica de prejudici, tinc una mica de prejudici.
1: Ja veuràs, ja
0: I et diré una cosa que no t'esperes. Però em recorda molt a telenovela, aquesta. És a dir, em recorda molt a opening de telenovela.
1: Opening de telenovela?
0: Ja sé que no té res a veure.
1: No, la veritat és que no.
0: Ni por asomo.
1: No.
0: Però sí que t'he de dir que em recorda una mica això. No sé. M'ha transportat aquí.
1: Doncs això és una salsa.
0: Això és una salsa.
1: Una salsa
0: pura i dura.
1: Una salsa a l'uso. El que passa és que aquí, quan sentim Marc Anthony, que és veritat que...
0: Aquest senyor que està cantant és Marc Anthony.
1: No, és un altre. Marc Anthony el coneix tothom. Quan diu salsa, diu, ah, sí, Marc Anthony. És com, ja, sí. Però Marc Anthony és del 2000, no?
0: Ja.
1: Aquesta orquestra és de fa molts anys al Perú. És una orquestra peruana de salsa, que és l'orquestra Camagüey, es diu així. La salsa realment origen... Per què he volgut explicar el gènere de la salsa, no? Perquè, tot i no ser... que va néixer al Perú, la salsa, perquè ho sapiguem, una mica de culturilla musical, va néixer a Cuba i a Puerto Rico. Però és veritat que als anys 70 i 80 a Nova York es va acabar com de consolidar, perquè tu imagina't les voltes que ha donat la salsa i aquest gènere, perquè al final a Nova York s'arribi a consolidar la salsa, no? com a gènere on es balla i es disfruta i es gaudeix, no? Què passa? Que amb totes les migracions... La salsa arriba al Perú, molt concretament a Lima, i ja molt, molt concretament al Callao. I és un barri salsero por excel·lència. Es balla i s'escolta salsa tota la nit, tot el matí. Vas amb els busos i estàs sentint salsa i surten cantants salseros que no han arribat a ser coneguts internacionalment. Però al Perú es coneixen, no?
0: Són com superestrelles.
1: Són com superestrelles al Perú, sí, sí.

0: amb aquest ambient salsero, no?
1: Crec que hem de continuar les nostres classes de salsa.
0: Hem de continuar, exacte, correcte. L'altre dia, qui ens segueix a xarxes socials va veure que m'he iniciat a la salsa.
1: A la salsa, a poc a poc.
0: A poc a poc, molt a poc a poc.
1: Però molt a poc a poc.
0: Molt a poc a poc. Sí, perquè sí, cadascú val per lo que val. Llavors, jo sé que per la salsa no, però no passa res, no passa res. Tothom té
1: per
0: les
1: la
0: coses.
1: Mayonesa. Exacte. La salsa per mayonesa.
0: Correcte. Què t'anava a dir? Crec que ens tens una última.
1: Una última.
0: Mira,
1: sí.
0: canviem de tercio cap a la última que ens porta... Això, que és una mica... Això recorda d'Arusset.
1: Ja,
0: no sé
1: aviam. Tira d'estereotips. Ja no, tira, m'encanta.
0: A veure, t'he de dir que em recorda una mica a hotel.
1: A quin hotel has estat tu que et posen aquesta música?
0: Jo aquesta música l'escolto molt als hotels. Sí,
1: sí,
0: perquè deu ser la típica... És salsa, també, o què?
1: Això és cúmbia.
0: Clar, llavors hi ha gent ballant cúmbia als hotels. Deu ser molt típic, perquè jo això ho veig. A mi aquesta cançó em remet a hotels.
1: Ostres, de veritat?
0: Sí que és deu ser ofensiu i racista.
1: No, no és ofensiu, no és racista, no.
0: Però sí, no sé.
1: Però em sorprèn molt.
0: De veritat,
1: molt.
0: Perquè es veia molta cúmbia en aquests llocs. perquè hi ha molta gent gran, a vegades...
1: En aquestes... hotels?
0: Sí, perquè això potser és un nou gènere que desconeixies, però jo que sóc de la Costa Brava, aquesta música, jo l'escolto i dic, és un hotel.
1: Ah, sí?
0: Potser ara qui m'estigui escoltant dirà quina persona més incompetent i ignorant, però que potser l'única cúmbia que ha escoltat és en un hotel. Però escolta, tothom té les seves mancances.
1: No, això... Bueno, és igual. La cúmbia també no és un gènere que va néixer al Perú, sinó a Colòmbia. Els colombians que ens estan sentint també estaran flipant amb tu.
0: Home, deuen estar al·lucinant aquest senyor.
1: Què està dient? Dels hotels, no?
0: Jo m'entenc.
1: Sí. Jo hauria d'anar a l'hotel d'aquest que...
0: Vine un dia. Tu ja has anat a Roses un dia. Hauràs de tornar, però haurem d'anar a fer una ruta pels hotels i vull demostrar-te que als hotels de la Costa Brava es balla molta cúmbia.
1: Que fort.
0: Sí.
1: Vale, doncs...
0: Perquè hi ha molta comunitat francesa i no sé si a la comunitat francesa li agrada la cúmbia, però no sé.
1: Vale, bueno, queda això pendent. Aquesta música, no?, la cúmbia peruana també és molt representativa en el nord del Perú. De fet, el Chiclayo, la ciutat on jo soc, on és el papa.
0: Això t'anava a dir. Tu ets del mateix poble que el papa.
1: Del mateix poble, home, sí.
0: Chiclayo,
1: sí.
0: Chiclayo. Ha sortit una activista social, l'Ana Lucía Olivos, ha sortit el papa, teniu allà... És cuna de talento.
1: És cuna de talento.
0: I a més, si no n'hi ha prou, també ha sortit la cúmbia d'allà.
1: Exacte, que s'escolta als hotels que freqüentes a Roses.
0: No, però Chiclayo sí que... Jo recordo perfectament el discurs del papa.
1: Sí, que ho va dir, sí, i tothom.
0: I de fet, crec que ara deu ser un any, ara mateix deu fer un any d'això, que es va pujar allà al balcó i va dir, quiero agradecer y tener un recuerdo especial a mi comunidad de Chiclayo.
1: Sí, perquè és una ciutat molt petita, perquè allà hi ha un párroco, no?, que era d'Estats Units i va estar molt de temps allà i llavors es coneixien amb el papa d'ara. Llavors, clar, d'allà treu totes les arrels i tota la història. Sí. I se l'estima moltíssim. A Chiclayo tothom el coneix. Bueno, jo no, perquè porto tic aquí.
0: El papa León o el...
1: El papa León el coneix gent, perquè ella ha fet misses, ha bautizat a gent, comunions...
0: Segur que assistirem una mica fils familiars, segur que trobem algú que coneixia el papa.
1: Segur.
0: De la teva família.
1: Segur.
0: Segur que anem estirant.
1: I tant. A més que la meva mare de la congregació de joventudes cristianes, no sé, llavors, doncs, segurament alguna cosa...
0: Segur. Jo estic segur que un dia estirem i trobem algú
1: que
0: era un amic de la infància del papa, imagina't.
1: Exacte.
0: Ara que ve a Barcelona, doncs mira, podràs reconnectar amb ells amics.
1: Sí, sí.
0: Però crec que això no és el tema que ens portava, sinó que la cúmbia també és un dels llocs de Chiclayo.
1: Exacte, sí. Llavors, a la cúmbia peruana, 70 i 80, sobretot, arriba per les migracions de los Andes, o sigui, de la gent de la part de la muntanya peruana, ¿vale? perquè ens situem. Perú es divideix en costa, sierra i selva. ¿Vale? Llavors, com és un país de costa, sierra i selva. Llavors, a cada departament, diguem-ne, n'hi ha estils i música diferent. Llavors, tot el que és la selva, no?, i tot el que és la sierra té aquest tarannà i aquest, aquest origen, no, de música. Està la cúmbia amazònica i aquesta que és la cúmbia més com serrana, per dir-ho així, no? Llavors, bueno, és una música que es balla moltíssim a molts concerts, hi ha grans grups de folclore i que venen també cap a, aquí a Barcelona, i han vingut, Grupo 5 és un d'ells.
0: Grupo 5, a mi em sona molt Grupo 5.
1: Grupo 5, sí, sí, sí, doncs és un grup molt... Mítics.
0: Mítics, sí, Grupo 5. Ah, de fet són els que sonen, m'està explicant ara l'Irene.
1: Sí, sí.
0: Estic empanat.

0: Sort que hi ha la Irene, la nostra companya tècnica, que és una mica la meva veu de la consciència, que m'està dient, això que estàs escoltant és grupo sin estar yo muy puesto en la
1: cosa. Exacte, sí.
0: Doncs escolta, crec que ara marxes a classe de dansa.
1: Exacte, de salsa.
0: Ai, de salsa, perfecte. I farem un canvi d'estudi, perquè ara ve en Dani Ruiz.
1: Molt bé.
0: Que, és a dir, marxes tu cap a salsa, i ben Dani.
1: Molt bé.
0: I ho farem amb aquesta cúmbia de Chiclayo, que ens has preparat.
1: Exacte, sí.
0: Molt bé, doncs escolta, moltes gràcies per portar-nos una setmana
1: gràcies
0: més.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Interessantíssim, com
1: per
0: sempre.
1: Per mi ha estat un plaer doncs, que la gent que ens escolta doncs, conegui una miqueta més del Perú, que no és només Machu Picchu i ceviche. Hi ha moltíssima més cultura, sobretot la musical, que compartim també amb l'espanyola i que no deixa de ser també una manera d'aquesta reivindicació, no? Tant social, cultural, no? I fins i tot política.
0: Molt bé, per fantàstic, doncs escolta, interessant conèixer, com sempre, Ana Lucía Olivo és activista social catalana d'origen peruà. Moltíssimes gràcies.
1: Gràcies a tu, Moja.
2: D'on ets tu? Amb Mohamed El Amrani.

0: I marxa l'Anna Lucía i ve un altre salsero, que és Dani Ruiz. Dani, molt bona tarda, com estàs?
1: Bona tarda, Moja. Molt bé, molt contenta aquesta secció que et porto avui.
0: Fantàstic. Escolta, deixa'm presentar-te primer. Dani Ruiz, creador de contingut a xarxes socials, amb un projecte on expliques els barris des d'una altra mirada, que és L'Altra Ciutat.
1: Efectivament.
0: Com et podem trobar a xarxes socials, L'Altra Ciutat, així, a seques?
1: Sí, posem l'arroba, L'Altra Ciutat, L-A-T-R-A. Ciutat, L'Altra Ciutat.
0: M'estàs complicant encara més. Que la gent busqui L'Altra Ciutat.
1: Sí, efectivament.
0: A palo seco, a palo seco.
1: Sí, sí, sí.
0: Vale, fantàstic. Escolta, crec que avui, tu, ara m'ho explicaves, et fa molta il·lusió, perquè la teva secció és una miqueta així random. Tu ens vens a parlar del que sents, no? Una mica del que sents. I crec que ara el cor et batega cap al món del cinema.
1: Sí, efectivament. Mira, jo com sempre, Moja, us vinc a parlar de la Barcelona que no surt a les postals, la que a mi m'agrada anomenar L'Altra Ciutat, una Barcelona feta de barris perifèrics, lluita, veïnals, pisos petits, persones migrants, però també de dignitat, identitat i comunitat.
0: Vale. Vale? Quantes coses, eh?
1: Moltes. Home, és que, clar, a les ciutats passen moltes coses.
0: Sí, sí, sí. Sí.
1: Mira,
0: sí.
1: La setmana passada vaig anar a veure l'estrena de Corren les Liebres, no sé si tens el plaer
0: no.
1: De
0: l'estrena. Que sí que t'he vist a xarxes socials a... Sí. Era la premiere, no?
1: Era la preestrena.
0: La preestrena
1: sí, feien el Festival Docs Barcelona, que és el Festival de Documental de Barcelona, aquesta setmana passada, i vaig tenir l'oportunitat de poder anar a la preestrena de Corren les Liebres, que és una pel·lícula documental de la Lorena Ros, i vaig sortir pensant que hi ha tot un cinema català i barceloní que ens està intentant explicar aquesta altra ciutat, la que a mi m'agrada.
0: I et va agradar o què, el documental?
1: Moltíssim. Sí? Però primer deixo que la seva directora, la Lorena Ros, ens expliqui de què va això.
2: La pel·li va sobre els marges de la ciutat de Barcelona i en concret sobre un grup de dones on la protagonista, la Noa, és una dona d'ètnia gitana, transexual, que després d'estar 10 anys a la presó surt i vol recuperar la custòdia dels seus fills bessons que estan tutelats per l'Estat.
1: La Lorena Ros ha estat amb aquestes dones, amb aquestes protagonistes durant 5 anys de les seves vides, seguint-les, fent recerca sobre les seves vides, escoltant-les, aprenent d'elles, i el resultat d'aquests 5 anys de feina és aquesta pel·lícula Corren les Liebres, s'acaba d'estrenar al Docs Barcelona, i la protagonista és la Noa, no? com ens comentava la Lorena. La Noa és una dona gitana trans de 48 anys que surt de presó després d'una dècada, intenta recuperar la custòdia dels seus fills mentre viu sota l'amenaça d'un desnonament, és a dir, que s'embolica la troca, i em va agradar bàsicament perquè és un relat que explica la història de moltes persones de la nostra ciutat i de moltes altres ciutats. Al final és una història universal que barreja identitats invisibilitzades, no? Ens parla de la identitat gitana, la identitat trans, ens parla de pobresa, ens parla de marginalitat, parla de l'habitatge també, que és un tema superimportant i que molta gent es pot veure interpel·lada, no? I també mostra, jo crec, una Barcelona molt poc filmada.
0: I també entenc que també reflexiona sobre la inserció a les presons. O no tant. No, explica la vida quan surt, és a dir, no l'he vist, el documental, però pel
1: Mírala.
0: Que expliques...
1: Mírala! No, perquè,
0: aquest cap de setmana la veuré, si puc, no sé on es pot veure o encara no es pot veure.
1: La cosa és que encara no es pot encara veure, no es pot faran veure. Més passis a més festivals, però de moment és una cosa com molt petitona, però realment, o sigui, parla del tema de la inserció, de la reinserció... Jo crec que no utilitza aquestes paraules, però sí que parla de com és la tornada de la presó a la vida real, diguem-ne, o sigui, com la sortida de la presó, no només de la Noa, sinó de moltes altres de les seves companyes que surten no una potser vegada, sinó diverses vegades, no? I com són aquestes diferents sortides i com és aquesta tornada a la realitat, a la societat, tot això, bueno, la búsqueda de feina, bueno, són molts temes que...
0: Va venir la Noa? A la preestrena o no va
1: sí,
0: poder?
1: Sí,
0: va ser-hi
1: sí,
0: també.
1: Sí, sí. Van estar totes les protagonistes, excepte una, però la resta de protagonistes van estar allà i van explicar la seva experiència, i clar, per elles, vull dir, clar, bueno, al final és el que sempre parlem, que sempre s'explica, no? En aquest cas, la ciutat, només una part de la ciutat o només una part de la societat, i al final elles estaven, per exemple, superagraïdes de que la Lorena hagi fet aquesta feina amb elles i poder explicar la seva història, no? O sigui,
0: clar.
1: Elles ho deien, en plan, gràcies per contar nostra història.
0: Clar, a més impacta perquè normalment quan algú té un documental o un projecte davant, el dubte que tens al principi és... Cap, fins a quin punt exposes als testimonis, no? I fins a quin punt els testimonis tenen aquesta generositat o se senten còmodes per poder mostrar-se, perquè al final no deixes de mostrar les teves intimitats. Mm. No? Jo crec que aquí és... I també entenc que explica molt aquests 5 anys, perquè també són 5 anys de construir confiança amb el testimoni.
1: Total, sí, sí, sí. És a dir, es veu una feina molt ben feta, al final es veu una història que, tot i la duresa de tots els fets que relaten, està explicada amb molt d'humor, explica, no, el suport mutu, la comunitat, és a dir, però sobretot l'humor i l'amor amb el que està fet.
0: Molt bé, fantàstic. Doncs, què més ens vols explicar?
1: Abans de continuar, vull posar-te una altra part de l'entrevista que li vaig fer a la Lorena.
0: Ah, val, perfecte. Doncs anem a escoltar la Lorena, que ens explica.
2: És una part de Barcelona que crec que la gent no és molt conscient de que existeix en general. O sigui, i el més fort és que està aquí al Raval. O sigui, amb una Barcelona tan gentrificada, una Barcelona de cara al turisme i con tantos bares cools que ja no saps si estàs a París, a Nova York o a Londres, no? Que hem perdut tant la identitat. Res, a dos quadres tenim aquesta realitat, no?
0: Mira, escolta. Bueno, crec que ho explica molt bé.
1: Sí, aquesta al final és com la seva, no? Per què algú hauria de veure aquesta pel·lícula?
0: Doncs, Dani, moltes gràcies, com sempre, a l'altra ciutat.
1: A tu, per convidar-me.
0: Vens molt dinàmic avui.
1: Sí. Sí.
0: Dani Ruiz, @ Dani Ruiz o no? O
1: com no, vol? @ el Tito Danito, home.
0: Ah, és veritat. @ el Tito Danito, per seguir-te.
1: Efectivament.
0: @ el Tito Danito i a TikTok, sobretot. No? Estàs més a TikTok o a Instagram?
1: No, jo estic a on vulgui, on la gent em vulgui trobar, em poden seguir pel carrer, on vulguin.
0: Deixem-ho en Instagram i TikTok, si vols.
1: Vinga.
0: Fantàstic. Doncs, Dani Ruiz, moltes gràcies.
1: A tu.
0: Doncs acabem el programa amb un tema que cada any ens interpel·la i ens agrada molt treure-hi el cap, perquè és una aliança d'entitats, però també de persones, on el que fan és col·laborar perquè joves d'Ucraïna, d'entre 12 i 18 anys, dins d'un programa que es diu Vacances per la Pau, puguin venir aquí a Catalunya i poder, encara que sigui durant uns dies, escapar de la violència i de la guerra i del conflicte. Volem parlar aquesta tarda amb dos de les impulsores, Sor Lucía Caram i Cristina Cabañas, perquè ens expliqui com ha anat, en aquest cas, l'experiència d'enguany. Sor Lucía, molt bona tarda.
3: Molt bona tarda.
0: Moltes gràcies per atendre'ns. Sor Lucía, explica'ns, aquest any crec que hem participat 255 somriures per Ucrània. Com heu volgut plantejar enguany aquesta experiència?
3: Bueno, aquesta experiència sorgeix també de l'aliança amb la Cristina Cabañas i la Fundació Climent Guitart i altres entitats amb les que hem volgut organitzar uns dies de desconnexió, de connexió, d'una estada amb sol, amb platja, amb llibertat, amb pau, amb tranquil·litat. I la veritat que el resultat ha estat espectacular. Aquest any hem plantejat que poguessin tenir més temps lliure, més temps per descansar, i hem vist com en pocs dies uns joves que van arribar tancats amb por van acabar compartint experiències, creant vincles, intentant recuperar la normalitat, i hem vist com tornaven a somriure. Jo penso que aquesta és el gran èxit d'aquestes trobades, no? Uh-huh. L'hem plantejat més que com unes vacances, com una pausa d'humanitat enmig de la guerra, que els ha robat la infància, no? I hem plantejat tot el temps d'oci que tenien com per ajudar-los a recuperar la seva salut emocional i ajudar-los a reparar la situació que tenen de trencament interior, no? Uh-huh. I penso que, bueno, que entre tots hem aconseguit bastant i han marxat molt contents.
0: Uh-huh. Sor Lucía, ara ens explicaves, parlaves de la Cristina Cabañas, això és una aliança que feu amb la Fundació. Cristina, jo vaig poder conèixer la complicitat que teniu amb la Sor Lucía a l'hora d'organitzar un esdeveniment d'aquest tipus. Aquest any, des de la Fundació, també com heu col·laborat i quina ha estat, diguéssim, la ruta, i quina... On han estat aquells llocs on han pogut fer visita a aquests joves infants d'Ucrània afectats per aquest conflicte?
4: Bé, amb Sor Lucía és que tenim un enamorament total. Sor Lucía ens diu, vine cap aquí, nosaltres, és allò, si tu me dices ven, lo dejo todo, no? Mm-hmm. O sigui, els projectes que Sor Lucía ens diu que hem de fer, doncs allà que estem. Però en aquest cas, a Lloret hi ha una colònia molt gran d'ucraïnesos i també havíem ja rebut peticions abans de venir a respirar de la pau, no? Una cosa molt bèstia, no? Venir a respirar de la pau. I des de l'inici de la guerra, doncs, que estem portant aquests grups, ja va pel grup número 9, són quasi més de 1.300 nois i noies que han vingut, i bé, aquests dies els preparem un programa perquè tornin a ser joves i nens, no? Des d'anar un dia a Port Aventura, anar un dia a Barcelona, a la Sagrada Família i al Museu del Barça, això no pot faltar mai. Mm-hmm. Un dia també amb Rosa dels Vents van a fer tot tipus d'esports aquàtics, també un dia es va a la platja a Tossa de Mar, un altre dia a una granja escola que també treballen, doncs, tot el tema de la part emocional, amb contacte amb animals, amb la natura. Bé, és un programa preciós que aquest any hem pogut esponjar més, han estat a lloc d'estar una setmana, han estat 10 dies, i jo crec que el resultat ha sigut molt bo, perquè si no era com tot molt precipitat, i ja que fan l'esforç de venir de lluny i sortir d'aquesta situació tan complicada, per almenys que ho puguin disfrutar, doncs, una miqueta més.
0: Mm-hmm. Sor Lucía, tu t'has implicat personalment amb l'ajuda humanitària en aquest conflicte a Ucraïna i has viatjat moltes vegades. De fet, recordo que l'última vegada que vam parlar en aquest programa, lamentablement va ser quan ens va deixar el Papa Francesc, una persona amb qui tenies una relació d'amistat molt important i que, de fet, el Papa Francesc et demanava que continuïs implicant-te amb els infants d'Ucraïna. Sor Lucía, com està ara mateix la situació? Tu que estàs molt en contacte amb les persones que estan a Ucraïna, i aquestes 255 persones que tenen la fortuna de poder tenir aquest respir humanitari, de poder respirar pau, en quina situació es trobaven i es troben?
3: Bueno, precisament els nens que van portar, que aquest any eren adolescents i joves, estar en una situació de molta vulnerabilitat, no tant de la situació de pobresa o exclusió com l'entenem en aquest sentit aquí en el nostre context, sinó el que és en un context de guerra. Són nens que porten 4 anys amb una invasió a gran escala i en la que cada nit estan sentint les alarmes i les explosions i pèrdues significatives. Però la majoria d'aquests nens ja han nascut en la guerra, 2014, 2015, l'annexió de Crimea, la revolució de Maidan. O sigui, ja l'experiència d'ells és un món en guerra, uh-huh. Un món en alarma. Per tant, són nois que, a més, quasi tots venen de zones desplaçades perquè han perdut casa seva. Tots tenen una motxilla molt pesada. Aquest any fins i tot va venir un grup d'un noi més gran, entre 18 i 20 anys, que havien estat ja en la primera línia i, bueno, es notava, i quan parlaves amb ell, l'experiència de lo que havien viscut, i ens havien demanat que poguessin acompanyar als més joves i als adolescents una mica per poder-se refer. Però és que entre el grup de joves que nosaltres teníem, nens de 14 i 15 anys i alguns, havien estat en cautiveri. Mm. Per tant, això marca tremendament. Tots tenen o el pare que ha mort, o està en el front, o està segrestat, però molts dels nois ens han demanat: ajudeu-me a trobar el meu pare, ajudeu-me a trobar a la meva mare, perquè els han perdut. També ens han explicat que molts d'aquests nois, al perdre els pares, es van fer càrrec alguna iaia i no tenien per menjar, i fins i tot alguns, en el espai d'acollida que els van acollir en el primer moment, van ser maltractats. Per tant, la guerra sempre porta lo pitjor, i la situació d'estrès posttraumàtic de les persones, dels adults, també fa que tot això i el comportament tingui un impacte en els més petits, en els joves, que han d'elaborar, no tenint experiència ni fortalesa, unes situacions que segurament molts dels adults tampoc no podrien elaborar, no? Per tant, ells veien que era com un somni que es feia realitat, poder viure sense sobresalts, gaudir de la natura, de les emocions en Port Aventura, en l'hotel de Cristina, estar en la piscina, pues era tota una aventura i unes rialles que realment feia goig, no? Uh-huh. Volien tornar també, ells tenen un sentit de pertinença molt gran. El xoc va ser molt gran aquest cop, perquè just el dia que entraven va ser un dels atacs més forts al país, en tot el territori. Uh-huh. Per tant, ells ja, quan, abans de pujar a l'avió, ja havien connectat les alarmes que havien desconnectat durant els dies que estaven de vacances. Uh-huh. I ells avisaven que estaven en alarma en Gemininsky, de d'on venien ells, en Kiev, en el Lviv, i estaven realment preocupats, no? Uh-huh. De cop i volta veus que com una ombra sobre els seus ulls, però després hem de tornar perquè nosaltres esdevenim al nostre país, no?
0: Uh-huh. Una de les coses que a mi més em va impactar quan els vaig poder conèixer l'any passat, en l'estada que vau fer, que em vau convidar, va ser precisament això, que en el telèfon mòbil tenien aplicacions connectades per avisar-los en aquell moment, doncs, quan hi havia un atac i havien de refugiar-se. I de fet, m'explicava algun d'ells, no?, com el fet de desconnectar durant 10 dies aquest telèfon doncs era com un miracle, pràcticament, no? Cristina, ens parlaves que Lloret de Mar, hi ha una colònia molt important de persones ucranianes. Em consta que Lloret s'ha implicat també com a municipi. Com és el fet que un municipi com Lloret doncs, sigui receptiu, sigui solidari, en el cas, per exemple, de la teva fundació, acollint-los en el teu hotel durant aquests dies? És a dir, quina ha estat també la implicació del municipi de Lloret de Mar?
4: Bé, a Lloret hi ha més de 100 nacionalitats que conviuen, i a l'haver-hi aquesta colònia, doncs hi ha persones que es van dirigir cap a nosaltres a demanar ajuda. Des del primer moment el municipi doncs va dir que ens ajudava amb el que necessitéssim, i de fet doncs han pogut també fer activitats en el propi Lloret, on ha intervingut doncs des de l'alcalde moltes altres persones que han volgut col·laborar. Però bueno, és un poble on hi ha molta diversitat, i llavors doncs estem acostumats a que s'ha de fer pinya, i si algú té un problema doncs se'l té que ajudar.
0: Mm-hmm. Doncs escolteu, moltíssimes gràcies, Sor Lucía i Cristina, per explicar-nos com ha anat aquest any. Us agraïm moltíssim la feina que heu fet, aquestes 255 persones joves que han pogut estar aquests 10 dies gaudint de Catalunya, i també em consta, no?, aquest sentiment que s'emporten també de la societat espanyola catalana cap al seu país d'origen, que jo recordo, parlant amb el cònsol, que explicava que són coses que mai oblidaran també, no?, com a poble.
3: Sí, mai oblidaran, sí, els ha quedat un record impressionant. Sí que volia dir-te una cosa, que Lloret de Mar té molta vida pròpia, però tot el motor solidari de Lloret de Mar està activat per la Cristina Cabanyes, uh-huh, que té una capacitat de crear una xarxa impressionant. Per tant, jo penso que quan tens una dona referent que està treballant en un territori, és capaç d'arrossegar a tothom, no? I a mi, aquest any, ja porto temps que ho estic veient, però aquest any, quan veia la quantitat d'empreses, identitats i fundacions que van col·laborar i es van sumar, totes tenien el cognom de ser derivades per Cristina i la seva xarxa, no? Per tant, jo penso que és posar en valor de que podem transformar el món en persones bones que s'impliquen i que saben sumar gent a causes nobles, no? Perquè Cristina m'assenyala a mi perquè l'hàbit és blanc i es nota més, no? Uh-huh. Però jo crec que és important reconèixer com dones fortes enmig d'una societat que sembla que hi ha altres valors que s'estan, o valors autèntics que s'estan perdent, són capaces de remar en contradirecció perquè creuen que l'esperança és possible. I realment puc dir que amb la suma de tots aquests nous amics que tinc arran d'aquesta xarxa dels 255 somriures, és més forta i l'esperança realment no podrà fallar.
0: Molt bé, doncs,
4: però aquí jo només vull, sí, afegir una cosa, que la gran capitana és la Lucía. Tots anem darrere d'ella. On ella ens digui, nosaltres anem.
0: Fantàstic, doncs escolteu, aquest exemple vostre, moltíssimes gràcies, Cristina i Sor Lucía, per atendre aquesta trucada de Ràdio Nacional a Catalunya, i agrair-vos també pel que heu fet per aquests infants durant aquest temps.
3: Moltíssimes gràcies a tu.
0: Fins molt aviat.
4: Gràcies.
0: Moltes gràcies.

0: dia, bon dia, bona sort. Benvinguts al despertador de Ràdio 4. Avui ho havia de dir el David. L'únic és el seu últim dia i que res, se'ns acomiada amb aquella alegria que ens ha estat donant durant tota la temporada. Què tal? 29 de maig del 2026. Avui és un dia que pot passar de tot, eh? Programa 182 del Bon Dia, Bona Sort. Gorka, pots pujar-me una miqueta més el volum dels cascos, sisplau?
1: Bueno, és que s'ha sentat aquí l'Uri Badó i diu, quin volum que porta el Badó. Dic, aquí anem a tope,
0: Aquí anem a rebentar-ho tot, eh? Doncs res, benvinguts a aquest nou despertar del 29 de maig del 2026 al programa 182, un dia en què... Doncs és un dia que passarà moltes coses, que ens estem alleujant,
1: m'entens? Moltes, moltes. Quin divendres, escolta.
2: Alleujats estem, sí.
0: No opinaves,
2: eh? Perquè és divendres, clar.
0: Molt bé. El teu no ho pots explicar, no?
2: No.
0: Jo el meu sí.
2: No. Un altre dia.
0: És que no hem de ser tan així, són coses naturals.
2: No cal.
0: No, doncs molt bé. Avui, últim dia de calor intensa a Catalunya, amb ambient estable i força sol durant el matí. A la tarda creixeran núvols al Pirineu i Prepirineu amb alguns ruixats curts i locals en comarques de muntanya. Al vespre, els núvols arribaran cap al prelitoral i la costa central. Avui el sol sortirà quan faltin 2 minuts per 6:45, d'aquí a 12 minuts ja, i avui el sol ens deixarà a 6:45 de 10 de la nit. I avui en falten 46 per les vacances d'estiu. Això perquè saludi a l'Oriol, el control tècnic, el darrer dia que està amb nosaltres l'Oriol, fa una pena.
1: Ai, sí, mira, m'he emocionat, el tenia aquí, amb aquests nervis que tenia per dir bon dia i bona sort Catalunya, i he pensat, guaita, mira, els acomiadaments... Despedir-se té no, aquestes coses.
0: No ens agraden.
2: És que són molts dies ja amb l'Uri, home.
1: Moltes matinades junts. Sí.
0: Al control també el Gorka i el Jaume Bernet i a la producció el David Alcalde. Per cert, dormir amb la finestra oberta podria ajudar a descansar millor i rendir més durant el dia. I és que diversos estudis sobre la qualitat del son han detectat que ventilar l'habitació durant la nit pot tenir efectes positius en el descans i en el funcionament del cervell l'endemà. Ma, sobretot aquests dies que fot... Avui nit tòrrida, eh?
2: Oi, total, una calor.
0: Obrir la finestra ajuda a... Jo encara vaig amb el moderador.
2: Encara vas amb... Jo també, però no he tingut temps de treure'l i m'estic fregint.
0: Obrir la finestra ajuda... Sí, de veritat, he sortit a l'ast avui, eh? Em posen 4 patatetes al costat i tu, queda un caldo que no vegis. Avui la finestreta, doncs, ajuda a renovar l'aire, obrir la finestreta, renovar l'aire, a reduir la concentració de diòxid de carboni acumulat mentre dormim, especialment en habitacions petites o poc ventilades. Els investigadors van observar que les persones que dormien amb la millor circulació d'aire es despertaven menys vegades durant la nit i entraven amb més facilitat a la fase del son profund. A més, al matí, mostraven una major capacitat de concentració, més agilitat mental i menys sensació de cansament. A veure, quan dorms... Quan comences a notar que tens molsa en el...
2: Ai.
0: El que seria a la ranura de la cella.
2: Per favor.
1: No, però fa una broma.
0: Home, és veritat. A la planta dels peus, quan veus que entre els dits els peus comencen a sortir xampinyons... Doncs obre la finestra, ventila, o si no, rega els xampinyons. Avui diu un anàlisi d'aquells profuns, que t'ho miren absolutament tot.
1: O sigui, molt bé. Jo li dic passar la ITV.
0: No puc veure aigua, no puc...
2: És un rotllo, eh? No quan puc... et toca una analítica d'aquestes...
0: No puc fer res.
2: He
0: estat tota la nit... És que he somiat una cosa molt bèstia. He estat tota la nit somiant que havia d'agafar mostres que haig de portar tota la nit. Bé, no és igual, és que és molt... És que he somiat amb tu.
1: Amb mi?
0: Sí.
1: O sigui, has somiat que te cagaves i has somiat amb mi. No m'agrada la combinació, Badó.
2: Que en aquest context... Havia...
1: No, per favor,
0: deixeu
1: de somiar
0: coses rares. Ho he somiat, no, t'ho juro.
1: Però jo estic allà.
0: T'ho juro pels meus fills.
1: Però quina necessitat, per favor.
0: No. Resulta que...
1: Però la mostra no te la treia jo, no?
0: No, la treia aquest xac, diu, mira, i em deies, agafa-la d'aquí.
1: Què dius? Per què passa això?
0: És igual. Avui és divendres 29 de maig i acabem la setmana amb un calendari que va des de la Pau Mundial fins a l'Everest passant pel sistema digestiu. O sigui que, literalment, avui hi ha de tot.

0: Avui és el Dia Internacional del Personal de Pau de les Nacions Unides. Avui es reconeix la feina a totes les persones que participen en missions de pau arreu del món, gent que treballa en zones de conflicte intentant protegir civils, garantint ajudes humanitàries i mantenir una mica d'esperança en llocs complicadíssims. I, sincerament, amb el panorama mundial actual, aquesta gent mereix més homenatges i menys titulars de quines altres persones... De segons qui. Bé, en un moment de conflicte que estem parlant ara, o sigui, és molt sovint rebre la notícia de que a personal de la ONU ha mort en un bombardeig a no sé on per part, a vegades, de les forces amigues, que dius. Amigues, relativament, perquè se'n fa... Em dóna molt poc fiabilitat que els meus amics em bombardegin.
1: Home, o sigui, totalment, tu diràs.
0: Hi ha coses que a vegades no s'acaben d'entendre.
1: Sí, coherents.
0: Però allò que dius a vegades de foc enemic i que es carreguen a no sé quanta gent del personal de la ONU, que al final et dona la sensació que els països occidentals són qui bombardegen més els països occidentals, a vegades, eh? Bé, en fi, són paradoxes de la vida.
1: Sí, totalment.
0: Avui també és el Dia Mundial de la Salut Digestiva. Bon dia per parlar de la salut digestiva, eh? Un dia per recordar la importància de cuidar l'alimentació i la microbiota i tot allò que el teu estómac et recorda després de certes decisions de les 2 de la matinada. Perquè tots hem dit alguna vegada, això no em farà mal, i el cos al cap d'una hora ha decidit venjar-se i et diu, doncs ara, no miris amunt, mira avall. Avui també és el Dia Internacional de l'Everest. Aquest dia que celebra la primera ascensió confirmada a l'Everest per Edmund Hillary i Tenzing Norgay l'any 1953, i és increïble pensar que hi ha gent que puja a la muntanya més alta del món, mentre jo considero esport de risc aixecar-me al sopar quan he trobat la postura bona, aquella que dius ara sí!
2: Ara
0: m'haig d'aixecar a apagar la llum? Doncs bé, en qualsevol cas, avui en dia l'Everest, no sé, sembla d'entrar al Carrefour
1: totalment,
0: de rebaixes.
1: Sí. Us ho comentava l'altre dia, hi havia unes fotos ara, unes cues, una cosa, dic, però que això són les Rambles o què?
0: No, brutal. Molta gent.
1: Molta gent.
0: I aprofitem, avui portem un outfit una mica, allò, texans i samarreta gastada, eh?
1: Una mica similar, no?
0: És l'outfit oficial d'avui, eh? Avui també serà el Dia Internacional, és el Dia Internacional de la Patata! No tardarem a veure una patata avui.
1: Ai.
0: No tardarem. Jo haig estat fins aquí molta estona.
2: No, és que clar, vosaltres, entre analítiques i proves mèdiques que teniu, ha sigut molt fort perquè m'hauré de menjar jo tot l'esmorzar que ha portat l'Uri. Vosaltres no pot, clar.
1: Què dius,
2: no
1: ara?
2: No hi era quan ha dit, què dius, esteu els dos de proves mèdiques? Dic, sí, ells dos no poden menjar res.
0: Escolta'm una cosa.
2: Un moment.
0: No podem menjar res ara.
2: Ara, m'encanta.
0: Que hi ha croissanets, un croissanet me'n portaré. A veure, aprofitem també per avançar alguns dies destacats de demà dissabte. Demà serà el Dia Internacional de la Patata. Sí, la patata té el seu propi dia, el propi dia mundial. I, sincerament, el mereix, perquè una patata et serveix per fer absolutament tantes variants. Fregides, braves... Perdó, les braves són fregides, amb salsa.
1: Sí, molt bé. Entrarien dintre de la mateixa categoria de fregides. Sí.
0: Patates fregides, fregides braves, truita, patata... La patata de la truita és fregida, també.
2: Molt bé. I què vols que em diguis? M'estàs fent una recepta de cuina?
0: No, què és?
2: Fondi, és el dia de la patata. Què més dona? Tothom sap que és una patata. Visca les patates, m'encanta la patata.
0: Bullida...
1: També.
0: Al forn.
2: També, cert.
0: A la papillot.
1: Al caliu.
0: Al vapor.
2: Ui, el caliu, que bones.
0: Mira si n'hi ha de patates. També serà el Dia Mundial de l'Esclerosi Múltiple. Novament, una nova jornada per donar visibilitat a aquesta malaltia neurològica que afecta milions de persones al món i que encara necessita molta més investigació i comprensió social. Bé, aquests són els dies que ens esperen tant pel cap de setmana com per avui. Tots els que tingueu alguna cosa que celebrar, celebreu-ho, ho heu de celebrar com si fos l'últim dia, eh? Sempre. Mai se sap què pot passar, per tant, ho hem de deixar a dalt, això. D'aquí 4 minuts arribem a 6:15 del matí.
3: A Ràdio 4, bon dia i bona sort. Amb Badó Lladó.
0: 29 de maig del 2026, el dia que ens devem sabent que els sindicats compleixen amb la seva amenaça i es queden tancats a la seu de la Conselleria després de finalitzar una nova mesa sectorial sense acord.
1: Yolanda Segura de l'USTEC critica que Educació ha mantingut la proposta d'un increment salarial en 4 anys de 120 euros addicionals als 200 prèviament acordats. Per la seva part, Laura Gené de la CGT lamenta que les propostes sobre l'escola inclusiva continuen sent insuficients. La consellera Esther Niubó ha emplaçat els sindicats a una nova reunió avui al matí a les 10.
0: I la defensa de Jonathan Andic recorre contra la pressió i fiança per la... Perdoneu, contra la presó amb fiança per la mort del seu pare i alega falta d'indicis sòlids.
1: La defensa de Jonathan Andic ha presentat aquest dijous a l'Audiència de Barcelona un recurs en què reclama que s'anul·li la interlocutòria que li va imposar presó provisional eludible sota fiança d'1 milió d'euros perquè considera que els indicis existents contra l'investigat no són suficients. L'escrit demana aixecar totes les mesures cautelars com la fiança, la retirada de passaport, la presentació setmana del jutjat i la prohibició de viatjar a l'estranger. També esmenta que l'interès social i les filtracions de la investigació li han provocat condemna social.
0: Mentrestant, el president del govern, Pedro Sánchez, sol·licita comparèixer al Congrés després de la imputació de Zapatero i la investigació del cas Leire Díez.
1: Pedro Sánchez ha sol·licitat comparèixer al Congrés dels Diputats per informar sobre la situació política relacionada amb les últimes investigacions judicials conegudes sobre la imputació de José Luis Rodríguez Zapatero i les investigacions del cas Leire Díez. Fons del Congrés precisen que la compareixença es farà després de la visita del papa Lleó XIV al nostre país, del 6 al 12 de juny, i del Consell Europeu que s'ha previst per als dies 18 i 19 de juny a Brussel·les.
0: Almenys 10 detinguts en una macrooperació contra el terrorisme jihadista en diverses províncies d'Espanya.
1: La Policia Nacional ha detingut almenys 10 persones en una macrooperació contra el terrorisme jihadista a Alacant, Màlaga, Barcelona, Múrcia i Madrid. De moment no han transcendit més detalls sobre la identitat dels arrestats, el nombre exacte de registres practicats ni els delictes concrets que se'ls atribueixen. Avui passaran a disposició judicial a l'Audiència Nacional.
0: I acabem. Mossos i Guàrdia Urbana desplegaran més de 6.000 policies per la visita del Papa a Catalunya.
1: Un total de 6.000 policies vetllaran per la seguretat durant els 3 dies que durarà la visita del Papa Lleó XIV a Catalunya. Del 9 al 11 de juny hi haurà controls d'accés, restriccions de trànsit i reforç del transport públic en punts clau, com ara la Sagrada Família, el Raval i Montjuïc. L'aproximació als grans actes només es permetrà a les persones amb acreditació i als veïns.
0: Gràcies, Montse.
1: A tu.
0: D'aquí a 2 minuts, 6:45 del matí. Anem pel temps. La informació que ens porta Noelia García. Noelia, bon dia i bona sort.
4: Bon dia. Avui divendres a Catalunya també serà un dia càlid i continuem amb temperatures altes per aquesta època de l'any. Els termòmetres marcaran més de 36 graus a moltes localitats, especialment de Lleida i de Tarragona. Avui màximes de 38 graus a Lleida, 33 a Girona, 30 graus a Barcelona i 29 a Tarragona. Predominarà el sol i el cel poc ennuvolat o clar. Durant la tarda al Pirineu es formaran núvols d'evolució i no es descarten ruixats i tempestes. Bufa vent fluix de component sud amb intensitat moderada a la depressió central. És una informació d'AMF.
0: Gràcies, Noelia García. Per cert, avui què ens portes, Montse?
1: Mira, avui porto motius pels quals el Japó viu com 50 anys per endavant que nosaltres.
0: O sigui, estan a una altra dimensió.
1: A un altre nivell.
0: A un altre...
1: Totalment.
0: I tu, ara és?
2: Doncs mira, jo et porto un estudi que explica com seria el dia perfecte segons la ciència.
0: Oh.
2: Spoiler, no és per nosaltres, ¿vale? Perquè segons la ciència la gent s'hauria d'aixecar en una hora, que nosaltres ja fa hores que estem desperts. Però, home, per la gent...
0: Em pots fer un next coming? A quina hora s'hauria de llevar la gent?
2: La gent s'hauria de llevar a les 6 del matí sincronitzant el seu rellotge biològic amb el despertar-se amb la llum natural. Llavors,
1: clar,
2: nosaltres ja a les 6 del matí...
1: Ui, ja fa estona,
2: ja fa un parell d'hores mínim que estem
0: desperts. Llevar-se a les 6 del matí és allò de arribotar al gimnàs.
2: Exacte, però bueno, us porto el que hauria de ser el dia perfecte per la ciència.
0: Vinga, va, 6:45 del matí. Tanquem aquesta setmana, divendres 29 de maig, i avui tenim aniversaris amb molt rock britànic, cinema, política històrica i Spice Girls. Ara és avui, hi ha bastant d'icona, eh?
2: Avui prepara't perquè és un dia d'aquells que diràs: ostres, me sonen absolutament tots.
0: Per exemple, avui en fa 59...
2: Noel Gallagher! Un dels grans responsables del Britpop dels 90. Ell és el cervell compositiu d'Oasis, banda que va marcar tota una generació amb himnes com aquest que sona, per exemple, I tan important com la música era la relació explosiva amb el seu germà, Liam Gallagher, que, bueno, ja sabeu que hi havia discussions constants, entrevistes bastant surrealistes.
0: Tot el dia enfadats.
2: Tot el dia.
0: I és allò, quina mandra de nanos, demà, tu,
2: una rivalitat.
1: Arribant a les mans i tot, eh?
2: Sí, sí, sí, no tenia molt sentit, però, evidentment, forma part de la història del rock, nois.
0: Avui se'n marca 51...
2: Mel B!

0: any és el Wannabe?
1: Del 96 o 95, 96. Mira, mirem. Crec que
0: és boníssim, és que recordo que la vaig posar quan es va estrenar. Això, aquesta cançó la vaig posar a Flash FM quan es va estrenar. Que dius, però, mare meva!
1: 1996.
0: Doncs sí, mira.
1: El debut d'Espai Girls.
2: Jo tinc tants records a l'hora del pati, amb quatre amigues fent d'Espai Girls tot el rato en bucle, que dius, ja estaria. No, tu has de fer de pija, que jo no vull fer de pija. Jo no vull fer de pija.
0: Què volies fer amb el xandall?
2: Jo volia fer l'esportista, l'esportista, ja. Jo ja hi apuntava maneres, que no em trauria el xandall tota la vida. Jo no volia fer de pija, jo no volia fer de pija, ni de la rosa tampoc, ni de la pèl roja, la grigale, tampoc. Jo volia fer de l'esportista.
1: L'esportista.
0: No he fet esport. Ho dius de veritat o no?
2: Sí, no he fet esport en ma vida, però me quedava molt bé el xandall i me segueix quedant molt bé amb quasi 40 anys. El cas és que compleix 51 anys la Melvi, 51, ojo, com ha plogut. Com passa el temps, Abadó? Fet cara de... El cas és que van marcar tota una generació i ella, especialment, doncs, es destaca per aquesta energia salvatge, aquests pentinats impossibles i una personalitat absolutament explosiva.
0: Va, avui recordem també una figura històrica, una figura enorme de la història de la política.
2: Doncs sí, estem parlant de John Kennedy. Bye, bye, Miss American Pie. Drove my Chevy to the levee, but the hauria complert avui 109 anys. El president nord-americà va ser assassinat l'any 1963 en un dels episodis més impactants i misteriosos de la història moderna. Però, més enllà de la seva mort, ell continua simbolitzant, doncs, això, no? Carisma, joventut i una idea molt concreta del somni americà dels anys 60.
0: I aprofitem també per fer un repàs de qui celebra l'aniversari el cap de setmana. Imagineu-vos que el cap de setmana, per exemple, us conviden a anar a... que el direm després, a casa de Colin Farrell. M'entens o no? I arriba sense pastís.
2: No hi vas? No hi aneu? No us ha convidat? No.
0: Calla, que avui tinc un aniversari i no puc anar.
2: Què dius?
0: I et sap un greu?
2: Què ha passat? Què tens?
0: No, tinc nens.
2: Tinc nens.
0: I no puc anar. A veure, que m'he molt de gustem els nens. Però clar, que és allò, un aniversari de col·lega, que seran més de 30 persones, i dius, i no pots anar-hi.
1: Ja. Clar, no pots dividir-te. Clar.
0: Tu una ràbia?
2: Dóna-li dos dies a la Xina i l'Àlex que t'acompanyaran a tot, eh? Dóna-li dos dies.
0: Jo crec que un, eh?
2: El cas és que demà volem recordar una efemèride. En aquest cas hauria complert 117 anys Benny Goodman. Pel nom, evidentment, potser no, però dic, home, se l'ha de recordar amb una d'aquestes, dels seus temes, conegut com el rei del swing. Va ser una figura clau del jazz i de les grans big bands dels anys 30 i 40, amb aquesta música elegantíssima i absolutament eterna.
0: El que deia demà, dia 31 de maig, també ho faran Espelmes...
2: Colin Farrell!
0: No, demà, diumenge, que m'he colat.
2: Diumenge. Colin Farrell fa 50 anys. Li posàveu 50?
1: No.
0: Jo n'hi posava, no posava més, ja.
1: Sí? Més?
2: Sí. Més? Sí. Ah, jo no, més
1: una
2: no.
1: Una mica menys, potser, i tot, eh?
0: Bé, perquè fa tant de... És allò que dius, ja té aquesta edat? Saps allò que a vegades dius a un artista o una actriu, dius, ja té aquesta edat?
2: Ja té aquesta edat, no?
0: Doncs jo pensava que diria, ja té aquesta edat? I, no, té 50.
1: Home, potser... ja fa temps que volta, ja, eh?
0: Per aparença en diria 50, però per temps que fa que roda...
1: Diries, sí, diries
2: més. El cas és que és aquest actor irlandès que té una carrera espectacular, moltíssima, moltíssima presència i una evolució artística brutal. Però no és l'únic, que compleix anys el 31 de maig.
0: Demà, 37 anys per...
2: Diumenge, 37 anys
0: diumenge,
2: per Pablo Alborán. Riga.

0: veus del pop espanyol dels últims anys, el Pablo va aparèixer gairebé del no-res i ràpidament es va convertir en un fenomen massiu gràcies a les seves balades emocionals i aquesta veu tan especial que té. Continua omplint concerts i mantenint un públic fidelíssim.
1: I demà fa... No, diumenge, que quina mania. Fa 96 anys...
0: Clint Eastwood. Vale, ara ens quedarem aquí un rato, no? Us agrada? Ara no para, solamente tu no l'he pogut escoltar ni 10 segons.
1: El què?
0: Solamente tu de Pablo Alborán, rapidet que l'hem passat. I ja. Ara Clint Eastwood, quant rato vols que li dediquem
1: aguanta.
0: A aquest senyor?
1: Aguanta la cançó del senyor. Perdona, baixa. Vaig estar un cap de setmana en un lloc.
0: Sí?
1: I ens vam enganxar en un canal que feien totes les pel·lícules de Harry el Sucio. Em vaig passar pràcticament tot el cap de setmana al llit veient pel·lícules de Harry el Sucio.
0: Guaita, tu.
2: I què tal?
1: Molt ben acompanyat.
2: Recomanades?
1: Ens ho vam passar, sí? De veritat, eh? Vam acabar allò que... Hosti, a més, en un lloc molt guai, a l'Empordà, saps allò? I ens tornem a mirar i dic... Estem una mica acabats mirant Harry el Sucio tota l'estona, no?
0: Sí,
1: allò,
0: no?
1: En el llit, allò de bon rotllo, eh? I s'acaba i en comença un altre. I què? Mirem el següent, Així, tres.
0: Mare
1: tres Déu. Seguides de Harry el Sucio.
0: M'estic imaginant tot molt sucio, la veritat. Així en general, no sé. Estic ubicant...
1: Para.
0: Comencem. Escolta, són les 6:21 del matí, per anar parant les màquines aquí a preguntar, que tinc una ment perversa, que pensen coses rares. No sé, jo m'he quedat amb el Pablo Alborán. Però el senyor ho fa 96 anys. Clint Eastwood, és història viva del cine, actor, director, productor, un mite absolut del western i del thriller americà. Mil pel·lícules, evidentment. Ha construït una de les carreres més impressionants de Hollywood i el més bèstia és que continua sent doncs, aquest símbol d'elegància i carisma amb més de 90 anys, ja afirmo jo, eh?
2: I que bones les pel·lis que ha fet com a director, també, eh?
0: Sí, cert.
2: Million Dollar Baby, Gran Torino, també, molt bones.
1: Gràcies, Ares.
0: A tu sempre, Vado.
1: 8 minuts i 7:15. Heu viscut mai un desengany amorós?
2: Sí.
1: Quin és el desengany més bèstia que has patit, tu?
2: Bueno, descobrir que la persona amb què potser tu t'havies imaginat d'una manera no era així.
1: Ja.
2: Saps? Bueno, imaginar-te les coses d'una manera i després ser completament
1: és
2: diferent.
1: És que a l'imaginari a vegades enganya, eh?
2: Tu et muntes les teves pel·lícules i després...
1: No fas un imaginari que et poses les coses a mida del que tu voldries. I
2: exacte.
1: Que al final,
2: la realitat és la que és.
0: Sí, jo crec que té una mica a veure amb el que diu la Montse, no? Però doncs... el desengany amorós més heavy de la vida me l'he provocat jo, eh? Per quedar-me a un lloc on no m'hi havia
1: no
0: de quedar.
1: On no tocava.
0: I el teu, Vado?
1: També igual que tu.
0: Sí, no? De quedar-te en un lloc que dius, què foto aquí? Hauria d'haver marxat.
1: Sí. O també alguna persona que has abocat molt, has invertit molt en aquella relació i després dius... que toques i dius, no...
0: Aquí no era.
1: No per culpa de la persona, eh? Potser perquè les maneres de pensar, la gent és diferent i a vegades les peces no encaixen.
0: Exacte.
2: Totalment.
1: Mira, Brad Pitt confessa que va viure un desengany. Aquest sí que és un desengany de veritat, eh? Un desengany amorós a mans de la fama que el va trencar. La seva promesa el va deixar per un director de cinema.
0: Uau.
3: Mentirosa.
1: Està molt bé perquè he posat...
0: No.
1: He posat música romàntica, s'ho ha passat per l'Art del Triomf i em posa aquesta que m'encanta.
2: Que està molt bé. Bé, doncs abans de convertir-se en una estrella mundial, Brad Pitt estava compromès amb l'actriu Jill Schoelen a finals dels anys 80. Durant un rodatge a Budapest,
1: això és molt trist.
2: Ja ho veureu,
1: ja. És molt
2: trist. Va viatjar per sorprendre-la una vegada, però la visita no va acabar com esperava, perquè segons aquesta història, l'actriu hauria començat una relació amb el director de la pel·lícula i va trencar el compromís amb Brad Pitt, eh?
1: Que el noi se'n va anar de viatge a fer-li una sorpresa.
2: Sí, quina decepció. El jove actor, que havia invertit els seus estalvis en el viatge, va quedar emocionalment destrossat i en una situació econòmica doncs, molt precària. Aquesta etapa l'ha recordat com un dels moments més difícils previs al seu salt a la fama. Així que quan veieu que la vostra parella canvia els seus plans inicials a vosaltres i us quedeu fetes o fets pols, penseu que podeu tenir un final com el
0: Brad Pitt. Jo tinc trauma amb el tema de les sorpreses.
2: Sí?
0: Jo m'agrada, soc molt detallista, m'agrada molt fer sorpreses, però va haver una relació que em va deixar marcada perquè quan volia fer una sorpresa la feia
1: la
0: i me la portava jo.
1: En sèrio?
0: Saps? De dir, oh, sorpresa.
1: En sèrio?
0: Llavors, m'ha quedat trauma, això m'ho he de traure, perquè m'agrada molt, pues, això, sorprendre i tal, però de vegades, ojo al tanto, que us han portat les sorpreses vosaltres.
1: Doncs ves fent sorpreses, tu. Sí, que trobes a la propera. I atenció, perquè es busca Ruja Ignatova, la reina de les criptomonedes, desapareguda després de l'escàndol OneCoin.
0: Doncs sí, es busca Ruja Ignatova, empresària búlgara coneguda com la reina de les criptomonedes, per la seva presumpta implicació en un dels fraus financers més grans de la història recent amb la plataforma OneCoin. El projecte va ser presentat com una criptomoneda revolucionària, però les autoritats el van qualificar d'esquema fraudulent que hauria mogut, nois, milers de milions de dòlars. Després que les investigacions internacionals s'intensifiquessin i s'apropés la seva detenció, Ignatova va desaparèixer l'any 2017, després d'agafar un vol des de Bulgària cap a Grècia, i des de llavors no s'ha tornat a saber res d'ella ni dels, ni dels atenció. 15.000 milions de dòlars que va estafar. Ni més ni menys.
2: Déu-n'hi-do.
1: I atenció, perquè tanca la darrera guingueta a Eivissa amb preus populars i servei de tota la vida. Això és una pena, perquè vull dir, la illa s'està transformant en un, en una, en un espai només a l'alçada de la gent que és molt adinerada.
0: Ja fa temps.
1: I, sí. I l'autèntica Eivissa... No parlaré d'aquí, que jo he viscut tota la vida a Eivissa, perquè hi ha gent que ha anat dues vegades a Eivissa i s'omple la boca de que coneix la illa. No, no, no, però sí que hi ha una realitat, i és que Eivissa abans tenia diferents espais on te podries menjar un entrepà amb, una, amb un refresc amb la, a les zones guapes de la illa. Ara no, avui en dia és pràcticament impossible. Doncs la que ha estat aguantant allà fins a última hora ha caigut. I és que tanca aquesta darrera guingueta amb preus populars, amb servei de tota la vida. La justícia avala el tancament del mític xiringuito Espuetó de Sant Antoni.

0: Aquí per il·lustrar això, la música que posava José Padilla quan venia a les seves cintes a Cala Bossa, a Sant Antoni, eh?
1: Doncs sí, aquesta mítica, aquest mític estil, no,
0: perdona,
1: que va començar...
0: Calabassa, no?
1: Calambossa, no?
0: Calabassa.
1: Bé, doncs el conegut xiringuito Espuató, situat a Sant Antoni, precisament, haurà de tancar després que la justícia hagi validat la decisió administrativa de clausura, tot i les al·legacions presentades per la família de l'antic explotador, que encara pot recórrer la resolució. El negoci va funcionar durant gairebé 50 anys a peu de mar, oferint begudes i també menjar a preus assequibles per turistes i també per residents. Va començar la seva activitat el 1969 amb una concessió pública, però un cop finalitzada el 1984 va continuar operant amb permisos temporals durant dècades. Ara, després del pronunciament judicial, el futur del local queda definitivament en entredit en un cas que tanca una etapa emblemàtica del litoral de Sant Antoni.
0: Avui sí que aprofito jo per posar-ne. És l'única cançó que he colat des que estem fent aquest programa.
2: Molt ben triada, va. No,
0: mira, ara us puc escenificar un moment? Us puc escenificar un moment?
2: Sí, fes-ho, si ho estàs
0: un dels millors moments de la meva vida.
2: Home.
0: Imagineu-vos-ho. Tot el cel ennuvolat a sac. A sac. Havia de caure la de Déu, perquè és que havia de caure la de Déu. I era el dia que m'havia casat.
2: Oh.
0: I truco en el Francesc Mauri i dic, què hem de fer? Muntem a dins o muntem a fora, que m'estan apretant des del restaurant des de les 9 del matí. A veure què havíem de fer en el castell de l'Oliver de Sant Vicenç a Montal. I em diu 50-50. Vaig penjar i dic, gràcies por sus servicios. No ho sabia, no ho tenia clar. No sabien si muntar dins o fora. Al final vam dir, què carai, muntem a fora.
1: Sí?
0: Tot el cel ennuvolat i només un espai sense ennuvolar, que és per on entrava el sol, i que il·luminava l'espai de la piscina, tot decorat, amb les cadires, això, i sonant aquesta música, i jo entrant amb ma mare.
2: Oh, Valo, que bonic!
1: Quina imatge!
0: No, però la imatge era icònica, perquè es veia tot el cel ennuvolat, el mar de fons, i després de la cerimònia es va anar trencant el cel, es va anar obrint,
1: que bé,
0: fins que va quedar tot il·luminat.
2: M'encanta, que bonic!
1: Que bonic, que bucòlic.
0: Moment èpic, moment
2: èpic. Jo em vull casar.
0: Jo també.
2: Jo
0: em vull tornar a casar.
2: Ah, doncs és que volem anar a la teva boda, ens van perdre la primera, la segona no.
0: La segona no està
2: que
0: perdrà ningú.
2: La segona no me la perdo, vamos,
0: de conya. És que penso convidar fins i tot, si ara surto al carrer, me'n trobo dos, dic, esteu convidats. I atenció, perquè una roca usada com a topall de porta durant 30 anys resulta ser un meteorit valorat en $75.000.
2: Doncs sí, un veí de Grand Rapids, en Michigan, va descobrir que la pedra de 10 quilos que havia utilitzat com a topall de porta durant 3 dècades, ni més ni menys, era en realitat un meteorit.
0: Wow.
2: L'objecte va ser analitzat per la geòloga Mona Sirvescu, que el va autenticar com un meteorit de ferro i níquel amb un 12% de níquel batejat com a meteorit Edmore. La roca havia estat comprada juntament amb una granja el 1988 i l'anterior propietari ja havia explicat que l'havia vist caure el meteorit a la zona als anys 30, després de confirmar-ne el valor científic i econòmic, evidentment, estimat en uns $75.000, el propietari el va vendre a un planetari de la Michigan State University. Després, posteriorment, va donar part dels beneficis a un departament de recerca en ciències de la Terra. Com te quedes?
1: Déu-n'hi-do.
0: Doncs, tu cada vegada que diu, em fa molta gràcia, cada vegada que l'Ares explica una notícia, la Montse sentencia amb... Déu-n'hi-do.
1: Però això només ho estic fent avui, no?
0: Sí,
1: normalment no ho faig.
0: A veure, ara farem una cosa. No tiris el jingle fins que la Montse digui Déu-n'hi-do.
1: Sentenciu? Va.
0: Ens anem als esports.
1: Déu-n'hi-do.
3: Bon dia i bona sort. A Ràdio 4, amb Badollador.

0: El Barça mou fitxa per Julián Álvarez.
1: Déu-n'hi-do, eh? El Barça prepara una oferta d'uns 90 milions d'euros per intentar fitxar Julián Álvarez. Deco es va reunir amb els agents del davanter argentí que veuria amb bons ulls jugar al club blaugrana. L'operació, però, serà complicada perquè l'Atlético no vol vendre'l i PSG i Arsenal també estan interessats en el futbolista.
0: Bé, mentrestant, Xavi Pascual deixarà el Barça... Deixeu-me que us expliqui una cosa. Ahir, sortint d'aquesta casa, vaig escoltar la roda de premsa de Xavi Pascual.
2: Ah, cert, ens ho has dit a l'arribar.
0: Que s'acomiadava de... Bé, s'acomiadava, no. De fet, explicava els motius pels quals marxarà a final de temporada. Encara queda temporada per acabar. Us dic una cosa. La roda de premsa de Xavi Pascual, per mi, és la millor, però la millor roda de premsa d'un professional que deixa un club. La millor de la història.
2: Sí?
0: O sigui...
1: Per què,
0: no,
1: per què?
0: No. Els detalls, la manera d'explicar-ho, la... O sigui, ell explica des del sentiment de... des del sentiment blaugrana que no es podia permetre la pressió de no guanyar els equips, de no portar el Barça a la Final Four. No s'ho podia permetre. És a dir, anava en contra de la seva manera
1: de ser.
0: Del
1: que sentia.
0: I ho pateix tant, ho té tan interioritzat això, que no pot seguir amb aquest projecte. De fet, també, la manera de portar el club, un club que té diferents disciplines esportives, doncs està en desacord amb la manera de portar-ho. No està de mal rotllo amb ningú, eh? Mm-hmm. Però ell està en desacord amb la manera que es porta el club i per això plega. Però, bueno, ha elogiat la figura de Jan Laporta, de Juan Carlos Navarro, també que són els que el van convèncer per anar-hi. Però us dic de veritat, estava escoltant la roda de premsa i deia quina manera de... Així s'acomiada una persona... O sigui, es va deixar de filigranes.
1: Totalment.
0: Es va deixar de que el millor del club del món, de que no sé què, de que sempre estan molt feliç, de que marxo de... No. Va explicar les coses tal i
1: pràctic.
0: Com són. Mm-hmm. Molt pràctic, molt ben explicat i que va provocar que la gent empatitzés molt amb ell en el moment que ho explicava tot, amb la veu trencada, amb preguntes llegendàries de mítics com Víctor Lavagnini, que li va preguntar sobre la seva relació amb el club més enllà... El Víctor, que, per exemple, va dir... Víctor Lavagnini és un gran del món del bàsquet, de la corporació, i li va preguntar... li va dir que es mereixia més una entrevista que una pregunta, però va dir que no podia. Però bé, en qualsevol cas, Xavi Pascual... deixarà el Barça final de temporada per desgast personal.
1: Sí, Xavi Pascual ha anunciat que marxarà del Barça a finals de temporada perquè se sent desgastat i assegura que ja no pot treballar de la mateixa manera que abans. El tècnic va explicar que la decisió és personal i que no té cap guerra interna amb el club, tot i admetre diferències en el model de la secció. Pascual va remarcar que continua centrat en intentar guanyar la Lliga ACB i va agrair també el suport de l'afició del Palau durant tota la seva etapa al club.
0: Tota la sort del món, perquè si ja tenia el Xavi Pascual un pedestal, ara ja... O sigui, i molt més. Tot el que pugui fer a partir d'ara, doncs que la sort l'acompanyi. Més coses. El Girona anuncia l'adeu de Michel Sánchez després d'una etapa històrica.
1: Sí, el Girona ha confirmat la sortida de Michel Sánchez, tècnic que ha liderat la millor etapa de la història del club. L'entrenador madrileny deixa Montilivi després de 4 temporades en què va aconseguir l'ascens a primera i la classificació històrica per a la Champions League. El club ha destacat la seva feina, el compromís i l'impacte esportiu que ha tingut en el creixement de l'equip. Ara el futur de Michel podria estar a l'Ajax, mentre el Girona hauria de buscar un nou entrenador per iniciar el projecte a segona divisió.
0: Mentrestant, Monchi ja treballa la configuració de la plantilla Villa de l'Espanyol, amb l'objectiu de construir un equip competitiu i que pugui aspirar a Europa en les properes temporades. El primer pas ha estat assegurar la continuïtat de l'entrenador Manolo González i renovar peces importants com de Leandro Cabrera. Per cert, Manolo González, l'entrenador espanyol, que jo durant la temporada he empatitzat poc amb ell, però saps que al final de la temporada dic, hosti, doncs tenia... Em vaig alegrar per ell.
1: Ha tingut una temporada difícil.
0: No, em vaig alegrar, diu,
1: sí,
0: doncs,
1: no?
0: Mira, doncs que continuï, tu. Em vaig alegrar per ell, perquè si la segona part ha estat un desastre, com a mínim la primera ho va fer. I no, no comparteixo moltes maneres de fer de Manolo González, a vegades a les rodes de premsa utilitza argots que jo crec que estan molt fora de lloc, però m'alegro molt de que el Manolo González pugui seguir l'Espanyol, eh?
1: El club també prepara diversos fitxatges amb noms procedents de descensos i joves promeses de la Liga, a més de possibles operacions amb jugadors del Real Madrid en forma de cessió. Entre els reforços també es valorava Aleix Febas, però la seva incorporació s'ha complicat i apunta ara al Celta de Vigo. El projecte busca estabilitat i creixement esportiu a mitjà termini.
0: I parlem del Real Madrid. Enrique Riquelme centra el seu projecte del Real Madrid, mentre una frase seva sobre els sopars crea polèmica a les xarxes.
1: El candidat ha presentat una proposta enfocada a donar més pes al soci i reforçar la participació dels aficionats dins del club amb un equip de perfil variat i vinculat al madridisme. La polèmica ha arribat per una resposta en una entrevista en què, preguntat sobre qui paga un sopar amb amics, va dir: si hi ha dones, sempre paguen els homes. Ho sento. La frase ha estat criticada textualment a les xarxes socials per considerar-se masclista, mentre que altres persones han intentat treure-li importància. Déu-n'hi-do.
0: Gràcies, Montse. 2:07 de 7 del matí. Què hi posem, Montse?
1: Home, una mica de New Radicals, la banda de Greg Alexander, amb aquest gran èxit dels anys 80, que comença a sonar d'aquesta manera el Bon Dia i Bona Sort. Una mica d'energia en aquest matí de divendres. You get what you give. Una mica el que seria la llei del karma, eh? Tu agafes el que...
0: El que tu dones,
1: reps.
0: Tu reculls el que sembres.
1: Correcte.
0: Això era, no?
1: Era.
2: El karma.

0: Què tal, com esteu? Bon dia a tothom. Són les 10 i 5 minuts i aquí comença el matí de Ràdio 4.
1: Amb Xavi Freixas.
0: Hola, Picó.
2: Estan caient ruixats molt forts.
0: Gonzalo Bernardo és una vegada més, eh?
2: Sí, però estem a Catalunya
0: bon dia. I
2: estem en la tardor.
0: Bon dia.
2: Bon dia per algú.
3: Si és que encara no el coneixes, has d'escoltar el Xavi Freixas. Aquest paio és lo millor.
4: Puc dir una cosa?
0: Les que vulguis, alcalde. Aquí m'acompanyen els tertulians. Avui, Josep Calló, el director del diari de Girona, Villanueva, tenim un gran titular. L'hauries de portar més sovint al Rocco.
5: Ara no hi ha ni RAC1 ni Catalunya Ràdio. Ara només hi ha Ràdio 4 a casa meva.
0: Doncs moltes gràcies.
1: El matí de Ràdio 4 amb Xavi Freixas.
0: Cada dia, de dilluns a divendres, de 10 a 1. Tasta'ns, t'enganxaràs.
1: Bon dia i bona sort amb Badollador.
6: D'aquí dos minuts arribarem a punt a 3:45 del matí. Anem als titulars.
7: És que
6: estava veient una persona a la tele i m'ha recordat una altra persona, però amb perruca, saps? Allò que,
7: que
6: et muntes la pel·lícula. La meva imaginació és insospitable. D'aquí a dos minuts arribem a 3:45. Anem als titulars de la premsa escrita avui.
8: La Vanguardia avui titula: els docents porten al límit el pols amb el govern pels salaris. El País diu: Sánchez demana compareixer al Congrés davant la cascada d'escàndols. El Mundo avui diu: la UCO va aconseguir missatges clau gràcies a la relació íntima del Leire amb l'excap de la CEPI. El diari Ara avui titula: els sindicats rebutgen oferta del govern i es tanquen a la conselleria. La Razón diu: el pla de les clavegueres, ajudar Ábalos sacsejant Zapatero. I el diari ABC avui titula: la Moncloa depura l'escorta de Begoña Gómez per por de les filtracions.
6: Pel que fa a la premsa esportiva,
8: el diari Esport diu: Gordon ja és aquí. I el Mundo Deportivo: Flash Gordon.
6: Flash Gordon, eh? Me'n recordo quan vaig veure Flash Gordon. És que són coses que estic explicant moltes coses de la meva vida.
8: Però, un moment, què és Flash Gordon?
6: Una pel·lícula.
8: Ah, va, no la coneixia.
6: Va, Flash Gordon?
7: Jo tampoc.
6: Home, en sèrio?
8: Flash Gordon? No,
6: Jaume,
8: no ens ve ara mateix.
6: Flash Gordon, no? Sí o no?
8: El Jaume t'està... Sí. Ah, sí, diu. No sé si diu quasi per donar-te la raó.
6: Home, no, és perquè és l'únic que ho sap. Perquè ja busca algú que ja sigui d'una generació que Flash Gordon. Flash Gordon, una... A veure, 900, 630, 630. Flash Gordon. 900, 630, 630. Trucada i parlem de Flash Gordon. Ares, avui ens portes un estudi viral que explica com seria el dia perfecte segons la ciència. Tenim el David aquí, per si truquen?
9: Ell ha anat a fer el cafè. La Diana, que agafi la Didi el telèfon. Perfecte, Didi.
6: Recull la trucada, perquè és que, truco fora d'hores i David,
8: ja ve.
6: Telèfon!
8: Ja el tenim aquí.
6: Vinga, va. Deia que avui l'Àrex ens explicaria com seria el dia perfecte segons la ciència. A quina hora ens hauríem de despertar, menjar, treballar, descansar o dormir perquè el cos i el cervell funcionin millor. Ara bé, hi ha un petit problema. Aquest estudi està pensat per gent que no es lleva a les 4 del matí com nosaltres.
9: Exacte.
6: Sinó gent que té un horari... diguéssim, una més normal.
9: Sí. En definitiva, spoiler, la ciència no està pensant en nosaltres. En aquest estudi, nosaltres ja anem malament només per l'hora a la qual ens han despertador, però no passa res, perquè és un estudi que es fa una mica en general. El cas és que, per començar aquest estudi, aquesta gent de la ciència, que en sap molt, diu que l'hora per llevar-se són les 6 del dematí, sincronitzant el nostre rellotge biològic i despertar-nos amb la llum natural. Perdona, carinyo, jo a les 6 del matí, ja portem 2 hores despert nosaltres i jo 3 cafès a sobre.
6: Perdona, i el científic aquest, la llum natural a les 6 del matí, no sé on te viu, aquest.
9: És una cosa una mica en general. En general, ell diu les 6 del matí, correcte. Aixecar-me a les 6 del matí, carinyo, seria una fantasia per mi.
8: Vaja.
9: Heu de pensar que tot això surt dels estudis sobre ritmes circadians, aquesta cosa que hem sentit a parlar tant, és el rellotge biològic del nostre cos. Bàsicament, el que diuen aquests experts és que hi ha hores concretes on el cervell està més actiu, el metabolisme ens funciona millor i el cos descansa més bé. Clar, jo ho llegia i pensava, quina vida tan preciosa té la gent que ha participat en aquest estudi. Quina vida, quina enveja, quines coses viuen aquesta gent. Segons la ciència, continuem, diu que t'has de llevar a les 6 del matí i a les 7:15 del matí...
6: Com quedem? A les 6 o a les 7?
9: segons la ciència, a un quart de vuit del matí, esmorzar alt en proteïna. Vaig a mordre del que diu la ciència. A les 6 et lleves, i a un quart de vuit esmorzes i diuen, en concret, esmorzar alt en proteïna. O sigui, aquí és on te posen els ous ecològics, el salmó, els pancakes fitness, l'alvocat, una cosa que sembla un hotel de Bali, que dius, què passa, què sou, què feu per esmorzar, fill meu? El cas és que experts de Harvard recomanen esmorzar amb proteïna perquè estabilitzen l'energia i la concentració. Ara, jo també et dic, si jo a un quart de vuit del matí me faig uns ous amb alvocat, jo em torno a dormir directament.
8: Oh, quin plaer!
6: I tornes a passar pel lavabo.
9: I torno a passar pel lavabo, sí, m'encantaria. Continuem, perquè només acaba de començar el dia per la ciència. 8 del matí diuen que és el moment ideal per fer la feina més exigent. És a dir, les 8 del matí nosaltres ja hem acabat el programa. M'encanta la gent que, científica aquesta que diu, expliquen com el cervell entra en un pic òptim de rendiment cognitiu, deien. No, reina, el meu cervell a les 8 encara està buscant cobertura.
8: Estem fossos i a les 8 nosaltres,
9: exacte,
8: eh?
9: Exacte, exacte. Anem a 2:15 del matí que demanen un microdescans estratègic.
6: Vols al matí un microdescans?
9: Sí, m'encanta com a concepte, perquè diuen que això t'imagina, tu això ho fa un milionari i és optimitzar el rendiment. Això ho faig jo i me dius, ara es deixa el TikTok. Això és el que diuen, a 2:15, escolta, un parón, Diuen que baixar uns minuts a l'exterior baixa la fatiga mental i millora la creativitat. Jo surto fora, sí, ho faig sovint, ja ho sabeu, a mirar el cel i a preguntar-me per què estic viva en aquell moment. Arribem a la 1 del migdia. Concretament, diuen que és el moment de dinar lluny de pantalles. Aquesta és la meva part preferida, perquè la ciència encara confia en nosaltres. Menja amb calma i fes-ho sense pantalles. Perdona, la meva relació amb el dinar és literalment a veure què puc ingerir en 11 minuts, que vull fer una migdiada ja. Suposo que m'enteneu. El cas és que els estudis aquests diuen que menjar amb horaris regulars ajuda al metabolisme i al descans. Arribem a 3:45 de la tarda. Diuen que és el moment ideal per reunions o treball creatiu. A 3:45 de la tarda, que m'estàs contant? O sigui, la ciència diu que aquesta hora baixa l'energia individual. Lo que coneixem com que ens ve la pàjara, és l'hora de la pàjara, aquell moment de la tarda que obres l'ordinador i el teu cervell diu, jo avui no faria més coses. Help, I need somebody. Arribem a les 6 de la tarda i aquí la ciència no ha dit res de migdiada, tu. Aquesta gent no entén el que és la migdiada. Aquesta gent no són d'aquí. Què vol dir que planteges un dia perfecte i no fots una migdiada? Bueno, arriben a les 6 de la tarda i diuen passeig o entrenament moderat. A mi hi ha una cosa que em fascina, La gent que surt a córrer somrient. Què en sabem d'aquesta gent? Montse, que amagueu els runners, per favor.
6: Jo no surto somrient.
9: Bueno, hi ha gent que sí. Hi ha gent que sí, jo els he vist, estan entre nosaltres.
6: Jo surto corrents i allò de que acabi ja. M'entens?
8: Mira que m'agrada, però a mi jo també.
6: A mi no m'agrada córrer.
8: A mi sí. A mi m'agrada, però igualment no somric, ja t'ho dic.
6: A mi no m'agrada córrer.
9: Jo és el que anava a dir, és que jo quan corro no transmeto salut. No és allò de dir, no, jo transmeto persecució policial.
6: Però has anat a córrer amb te vida, què dius?
9: Jo, que m'he fet la Beòvia a Sant Sebastià.
8: És veritat que ho vas explicar.
9: Jo m'he fet ja, jo ja vaig parar allà, jo ja vaig arribar, jo ja vaig fer els 21 quilòmetres aquests i vaig dir, hasta que he llegado, és mi tope. No penso fer res més, no m'hi trobaràs amb una marató, però una mitja vaig fer. El cas és que, evidentment, està comprovat que fer exercici ajuda a regular l'estrès i la son i anar al Mercadona caminant, també compta, diuen. Bueno, això ho dic jo, però ho defensaré sempre. Arribem a les 7 del vespre, on la ciència diu que toca és el moment del sopar lleugeret i aviadet,
6: A les 7, A les
9: 7 de la tarda.
6: Per cert, que diuen que estan canviant els hàbits de consum. Ens estem europeïtzant.
9: Sí.
6: Perquè ja, i això ha ajudat molt als tardeos, Això ha ajudat molt als tardeos.
8: Totalment, sí.
6: Això de que fem la copa d'això i sopem i... que ho allarguem i ara ens anem a dormir quarts d'una.
8: Ara no, sí, no, sí, i a sí, més, ara sí, la gent queda per dinar i allarga per la tarda, però no per la nit i de matinada
6: és
8: com abans.
6: És fantàstic.
8: És molt millor.
6: I aprofites molt més el dia.
9: Totalment. És molt millor, sí, sí. Les ressaques són menys dures, El cas és que tornar a l'estudi, això de sopar a les 7 del vespre, està demostradíssim, que hi ha estudis que recomanen sopar unes hores abans de dormir perquè el cos descansi millor.
8: Sí, clar, però a veure, aquesta gent no té fills, eh? Ja t'ho dic, perquè les extraescolars, mínim, a 7:45 arriben a casa.
9: Mínim. Però segons...
6: també hi ha gent que, o sigui, a 9:15 acabaven el futbol.
9: Uf,
6: imagina. A 9:15.
8: No pot ser,
6: I es lleven a 7:15 per anar a l'institut.
8: No.
6: O sigui, organigrama, què?
8: Hola? És una cosa que no estem fent bé.
9: Vinga, que arriben els dos últims moments del dia perfecte segons la ciència. Ens plantem a les 9 del vespre on ells diuen apaga les pantalles. Els experts recomanen reduir pantalles perquè la llum ens altera la melatonina i empitjora el nostre descans, però jo necessito una sèrie de fons per dormir, ja us ho dic ara, a mi el silenci em sembla massa adult. Hi ha gent, imagina't, que no apagui les pantalles, és que entra a Instagram a veure una story i de cop se planten a les 2 de la matinada i estan mirant com una senyora coreana neteja una catifa del 1847.
6: Que sí.
9: Això és que les...
6: I fins i tot 1848.
9: I tant, i allà te quedes, no pots sortir d'aquest bucle. Arribem a les 10 de la nit. Segons la ciència, diu que a les 10 de la nit ens hem d'anar a dormir. Que també et dic, quina fantasia més inassolible per la gent adulta, perquè ara mateix hi ha dos persones a la vida, dos tipus de persones, la gent que dorm 8 hores i la resta de la població. Perquè sí que és veritat que dormir bé afecta l'humor, la memòria, la concentració i literalment el funcionament del cervell. Així que ja estaria, això és el dia perfecte. També et dic, crec que ens estem obsessionant una mica, eh? Amb convertir la nostra vida en una mena de gincama de productivitat, ja estaria. Si em vull tocar el cony a dos mans...
6: Perdó.
9: Culpa de la ciència, que em posa nerviosa, que tot això està molt bé, que sí, que ho hem de fer cas, però escolta, ja n'hi tenim prou per anar a treballar. Has de treballar alineat amb el cortisol, menjar alineada amb la quimicrobiòtica, dormir alineada amb la teva dona, amb la lluna, respirar com un monjo tibetà. Aneu a cagar, home, que em poseu nerviosa.
6: Ja ho he dit. Mira que ahir van donar exemples a la Badena, de tocar l'arpa...
9: Sí, és veritat.
6: Jo vull
9: tocar l'arpa, la guitarra, que se'm dona molt bé. Mira.
6: Va. Para la música un altre cop, para. No has de marxar a Eivissa, avui?
9: No pensava que pillaries aquesta brometa. Tocar la guitarra... Gorka, tu ho has pillat, carinyo. Pues ja està. Estàs en el meu equip. Va, som-hi!
6: Un moment, som-hi. No, ja ho diré.
9: No, és que clar, ja... és que me poseu molt nerviosa. Jo us vull dir, amb aquest estudi de la ciència, heu sobreviscut, heu begut una miqueta d'aigua, heu contestat 10 mails...
6: No hem begut aigua perquè no podem...
9: I no heu enviat a ningú la merda, ja teniu bastant bé el vostre dia.
6: Ja està. Vinga, va, d'aquí a 5 minuts arribem a les 7 del matí. A mi no em paguen per aguantar això, eh?
9: Bueno, una mica sí, eh?
6: Va, anem a dades que us deixaran atònits. Som-hi, va. I ara com explico això? Vinga, va, un coet Falcon 9 de SpaceX pot transportar fins a 22.800 quilos a l'òrbita baixa de la Terra. Això equival aproximadament al pes de més de 15 coets petits.
9: Ostres.
6: Carregats al màxim. Suposo que us importa el mateix que m'importa a mi, no?
8: M'he quedat igual.
9: M'he quedat intrigada amb el coet Falcon.
6: La Torre Eiffel fa 330 metres d'alçada. Si es compta l'anterior superior, pesa aproximadament 10.100 tones, tot i semblar molt més lleugera visualment. T'has tornat a quedar igual, no? Jo també. I tercera, la Biblioteca del Congrés dels Estats Units té més de 170 milions de documents. Si es col·loquessin en fila, ocuparien centenars de quilòmetres de prestatgeries.
1: Estàs escoltant Bon dia i bona sort amb Badó Lladó.
6: Estic veient a Florentino Pérez, que diu que... he llegit avui amb un digital que deia que a la final de la Champions entregaria el dossier del cas Negreira. És una mica... Comença a fer una mica el ridícul, aquest senyor.
9: Sí, ai, pobre, no m'agrada, llavors.
6: Comença a fer una mica el ridícul, de veritat. A mi em sap greu per tota l'americana.
9: L'edat, potser.
6: Però comença a fer una mica el ridícul.
8: La cosa ja, sí, s'està posant complicada.
6: No, i també s'està complicant a Mourinho, en cas... A veure, jo crec que sortirà Florentino Pérez, eh? Però en cas de que no sortís, se li complica la vida a José Mourinho. Mourinho, que no ha renovat amb el Benfica. A veure què farà el bo del Mourinho. A veure, problemes per arribar a final de mes, jo crec que no en tindrà.
8: No en tindria, aquest. No?
6: Va, anem a conèixer com està la xarxa viària catalana. La informació que ens arriba des del RAC amb Ferran Aràndiga. Ferran, bon dia i bona sort.
10: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui divendres amb dues avaries a la xarxa viària catalana. Totes dues han estat a l'A2 i deixen fins a un quilòmetre de lentitud. Una ha estat a l'altura d'Abrera, en direcció Barcelona, i l'altra a l'altura del Bruc, en aquest cas, en direcció Lleida. Per altra banda, tenim també ja alguns punts amb retencions habituals, com per exemple el Nus de la Trinitat, que deixa retencions als dos primers trams de les dues rondes de Barcelona en sentit sud. També destaquem la C58, que té alguns trams molt petits a la C58, com dèiem, al punt de Cerdanyola, amb retencions d'un quilòmetre i mig. Pel que fa al Llobregat, retencions, tot i que de poca intensitat, a l'altura de Cornellà, també, en direcció Barcelona. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia.
6: Gràcies i molt bon dia.
8: Estàs escoltant Bon dia i bona sort a Ràdio 4.
6: D'aquí dos minuts arribem a un punt a les 7 del matí. Deixeu-me que saludi a la Gurgui. Bon dia, Anna.
11: Bon dia, Badó.
6: I bona sort.
11: Bon dia, noia.
6: Com en diuen les amigues, la gent? La Gurgui o Anna?
11: No, les més amigues em diuen Gurga. La Gurgui, des de petita, Gurga.
6: La Gurga.
11: Sí, però a tothom em diu la Gurgui, que és la... Gurgui, però bueno, la Gurgui. La...
8: És Gurgui, eh?
11: És Gurgui.
6: Ah, és Gurgui. Ah,
11: però és que tothom, o sigui, a Madrid, a Barcelona, tothom em diu perquè és com la Gurgui, no? És Gurgui.
6: Gurgui.
11: Clar, amb accent,
6: no,
11: ara
6: ahir. No, ens, ah, no ho sabíem.
8: Han hagut de passar. Mai,
11: no
8: passar.
11: No t'hem
6: posat,
11: no passa res.
6: Però no t'hem posat mai amb accent.
8: No, no, no.
9: No, no, no, mai.
11: Pues és Gurgui.
8: Sempre, ai,
9: no
8: diem
9: sabíem,
8: Gurgui,
9: Anna, perdona.
8: Sí. Gurgui, Gurgui, ja està.
11: Ja està.
6: I Anna, bon dia i bona sort.
11: Bon dia, us he trobat a faltar. Molt bé.
6: No, no, no, no, no, no. Com et trobes?
8: Bé, bé, bé, ja recuperada.
6: Sí?
8: Sí, sí, és que entrem en temporada perillosa, sí, eh? Aires acondicionats, ara sol, ara...
6: Mira, jo vaig treballar en una ràdio que el primer dia que vaig entrar a treballar, els que dirigien la ràdio, els amos de la ràdio, que eren persones molt mediàtiques, molt conegudes, em van dir, mira, Badó, només hi ha una excusa per no anar a treballar.
8: Estar malalt.
6: Morir.
8: Bueno, però jo vaig estar a punt de morir, jo.
9: Vas veure la mort de prop.
11: Però, home, els aires dels autobusos...
8: Em va passar la meva vida per davant.
11: Dels aves, o sigui,
8: no
11: és normal. Sembla pingolària.
8: 4 dies al llit, eh?
6: Molt bé, haureu de notar que de fons està sonant música japonesa. No és casualitat, i és que al Japó estan intentant posar remei a un dels problemes del país, la baixa natalitat, que ha baixat per desè any consecutiu fins a arribar al mínim històric. Per fer-ho, algunes regions ja han començat a posar llars d'infants gratis, Montse.
8: Doncs sí, és una mesura que ja aplica en alguns llocs del país i que permet tenir la criatura unes hores al mes gratis a la llar d'infants, però també s'estan plantejant la gratuïtat total dels 0 als 2 anys, una mesura que demostra que el Japó és un país avançat, que va més enllà. Avui us porto alguns altres exemples que demostren això, que el Japó no viuen a l'any 2026.
6: No, no.
8: Viuen mínim a l'any 2070.
9: Mínim.
8: Mínim. Ja no només parlem que estan revolucionant la mobilitat, que estan revolucionant la transició energètica, sinó altres coses que afecten altres aspectes de la vida més quotidiana de la gent, dels ciutadans. D'entrada, l'estrella més gran de la música,

0: les han fet els seus seguidors, perquè hi ha un software en què els seguidors poden compondre la cançó a través d'un programa informàtic i les canta com a holograma que és en un d'aquests concerts, però ho està petant, és l'estrella més important del país.
1: Tampoc és que sigui la...
0: No, escolta...
1: Tampoc és que sigui la música més...
0: Bueno, aquí potser no, però allà està arrasant.
1: No, està clar. No, per gustos colors, eh?
0: I tant. També tenen un hotel gestionat totalment per robots. Aquí jo he vist el vídeo i realment fa una mica d'impressió. Sembla una broma, perquè des dels recepcionistes, en forma humanoide o de dinosaure, hi ha un robot en forma de dinosaure que t'agafa les claus, t'agafa la reserva d'aquest hotel i tot plegat. És una cosa molt boja.
1: També et porta les maletes a l'habitació, no?
0: També. Hi ha l'assistent de l'habitació, l'aspirador, l'animador, fins i tot tothom, per dir-ho d'alguna manera. Tots els rols de l'hotel són robots, menys el director. Està a Nagasaki, es diu Hena, que significa estrany en japonès, un nom molt ben posat. Més coses, molts anys banys públics.
1: Molt ben escollit.
0: Certificat. Tenen les parets de vidre, molts banys públics a Tòquio, de vidre, eh? Vull dir, transparents, que permet veure des de fora si estan ocupats o no i si estan nets o no.
2: M'encanta, per favor.
0: Però quan entra la persona a fer-lo servir, el vidre, diguem-ne que es torna opac. Per tant, no es veu res. Si està ocupat, no es veu res.
1: Tu des de fora pots veure si el bany està en condicions, sense tenir que entrar, mires i evidentment, si no hi ha ningú, és que està desocupat, però en el moment que entres, fa aquest efecte de...
0: Els vidres s'embusqueixen.
2: Jo he vist algo semblant amb motels de luxe, allò que el lavabo, la banyera, està amb un vidre que dona al llit.
0: Exacte.
2: I llavors, en funció si vols que et vegin dutxar-te o no, doncs el vidre s'enfosqueix o no.
0: Un pàrquing de bicicletes que fa que que desapareguin sota terra en 8 segons. El Japó té més de 200 aparcaments de bicicletes que estan a 11 metres de fondària. Passes la targeta i la bici se'n va, no saps a on, però en 8 segons desapareix i costa $25 al mes. Quan tu la vols anar a buscar una altra vegada, tornes a passar la targeta i en 8 segons clavats et torna a aparèixer la bicicleta. Bona. Us sembla meravella? Estan avançadíssims. A més, tenen l'esperança de vida més alta del món. Els homes viuen de mitjana 81 anys, mentre que les dones la xifra arriba als 88 anys, i això fa doncs, que més del 20% de la població tingui més de 65 anys. D'aquí a la mesura que dèiem abans de la baixa natalitat i que estan implementant mesures com la gratuïtat a les llars d'infants per tal que la població no estigui tan envellida. I què més dir-vos? Doncs que van ser pioners en l'alta velocitat, en els trens. Actualment estan desenvolupant el Chuo Shinkansen, que funcionarà per l'habitació magnètica i que agafarà els 505 quilòmetres per hora i de nou tornaran a ser pioners amb el tema de la mobilitat.
2: Mira, el Fast Furious,
3: Estan en un altre...
1: El Fast Furious, tu ho has dit. Montse, gràcies.
0: A vosaltres.
1: Heu estat a Japó, per cert?
0: No, hi tinc moltes ganes.
4: A mi no em crida l'atenció, no? Molta
3: tampoc.
4: Por.
3: No m'hi trobaràs.
1: Com que et fa por?
4: Sí, tanta cosa, tanta, no sé...
3: Tanta tecnologia.
4: No.
1: És una meravella, Japó.
4: A mi tampoc m'hi trobaràs.
3: A mi m'agradaria.
1: Val la pena, creieu-me. 7:04 minuts del matí. Pagarem a la pregunta del dia. A veure, quina d'aquestes partícules subatòmiques té càrrega negativa? Què passa?
3: Vaig a mirar el xat GPT, a veure, dispara.
1: No mires el xat GPT, eh?
4: No, que s'equivoca, eh?
1: A veure, l'electró o el protó?
0: A veure, no sé, el protó.
4: El protó, si
1: el protó...
4: Ara t'ho dic. No,
3: a veure... Jo l'electró, per portar la contrària, les de l'aquest de davant.
1: L'electró o el protó. Què?
3: Didi?
4: A l'electró.
1: De seguida la resposta, abans però, 29 de maig del 2026, el dia que ens devem sabent que els sindicats compleixen amb la seva amenaça i es queden tancats a la seu de la conselleria després de finalitzar una nova mesa sectorial sense acord.
0: Yolanda Segura de l'USTE critica que Educació ha mantingut la proposta d'un increment salarial en 4 anys de 120 euros addicionals als 200 prèviament acordats. Per la seva part, Laura Gené, de la CGT, lamenta que les propostes sobre l'escola inclusiva continuen sent insuficients. La consellera Esther Niubó ha emplaçat els sindicats a una nova reunió avui al matí a les 10.
1: La defensa de Jonathan Andic recorre contra la presó amb fiança per la mort del seu pare i al·lega falta d'indicis sòlids.
0: La defensa de Jonathan Andic ha presentat aquest dijous a l'Audiència de Barcelona un recurs en què reclama que s'anul·li la interlocutòria que li va imposar presó provisional a l'audible sota fiança d'un milió d'euros perquè

0: Considera que els indicis existents contra l'investigat no són suficients. L'escrit demana aixecar totes les mesures cautelars, com la fiança, la retirada de passaport, la presentació setmanal al jutjat i la prohibició de viatjar a l'estranger. També esmenta que l'interès social i les filtracions de la investigació ja li han provocat condemna social.
1: I el president del govern, Pedro Sánchez, sol·licita comparèixer al Congrés després de la imputació de Zapatero i la investigació del cas Leire Díez.
0: Pedro Sánchez ha sol·licitat comparèixer al Congrés dels Diputats per informar sobre la situació política relacionada amb les últimes investigacions judicials conegudes sobre la imputació de José Luis Rodríguez Zapatero i les investigacions al cas Leire Díez. Fons al Congrés precisen que la compareixença es farà després de la visita del Papa Lleó XIV al nostre país, del 6 al 12 de juny, i del Consell Europeu, que s'ha previst per als dies 18 i 19 de juny a Brussel·les.
1: I almenys 10 detinguts en una macrooperació contra el terrorisme jihadista en diverses províncies d'Espanya.
0: La Policia Nacional ha detingut almenys 10 persones en una macrooperació contra el terrorisme jihadista a Alacant, Màlaga, Barcelona, Múrcia i Madrid. De moment no han transcendit més detalls sobre la identitat dels arrestats, el nombre exacte de registres, ni dels delictes concrets que se'ls atribueixen. Avui passaran a disposició judicial a l'Audiència Nacional.
1: I acabem. Mossos i Guàrdia Urbana despleguen més de 6.000 policies per la visita del Papa a Catalunya.
0: Un total de 6.000 policies vetllaran per la seguretat durant els 3 dies que durarà la visita del Papa Lleó XIV a Catalunya, del 9 al 11 de juny. Hi haurà controls d'accés, restriccions de trànsit i reforç al transport públic en punts clau com la Sagrada Família, el Raval i Montjuïc. L'aproximació als grans actes només es permetrà a les persones amb acreditació i als veïns.
1: Ahir va haver-hi començar, i es va començar a fer caldo de cultiu d'associacions que estan en contra de la visita del Papa i que faran manifestacions coincidint precisament amb aquesta visita, perquè creuen, això té debat, eh? Perquè creuen que un país amb un govern agnòstic el que no ha de fer és pagar la visita com a cap d'estat, fer aquests honors de cap d'estat a un dirigent religiós.
2: Bueno.
1: Què? No, no, no.
2: Som de tradició catòlica al final, no? No sé, jo crec que una mica exagerat.
3: I a part quan barregem, no, la religió amb la política, interessos, jo crec que va més enllà.
4: Pues bé, jo vull que em ve... Que me...
1: No toqui el cap!
3: Tens entrada?
4: No, no. La ciutat però, escolta, del Barça, a veure, aquest senyor que vingui 3 dies aquí, que ens doni, que ens beneixi una mica, home, una miqueta d'energia positiva.
1: No m'ho havia plantejat fins que ho vaig escoltar ahir la notícia, eh?
2: Claro. Sí, sí.
1: Home, això ha generat... Home, aquesta... Jo ara ja sempre... Mira, hem d'aprendre a empatitzar. I apost també a la ment d'aquesta gent i diuen, pues, a mi no em dóna la gana que els meus diners es paguin per això. I l'altre que no... Vull dir que tothom està en el dret de dir...
2: I tant, de dir la seva, clar, perquè tots paguem.
1: Doncs ja està.
4: Mira, ara dilluns te portaré l'agenda del Papa, que jo la tinc apuntada, i jo tinc dilluns, que sapigueu, Catalunya, que us portaré tot on podeu trobar el Papa, del 9 al 11 de juny.
2: Deien que anaven al concert del Bad Bunny, que anaven a la caseta.
1: Sí, sí. A la caseta.
3: Sí, a la casita, va estar. La minya mano.
1: Sí, exacte, al costat del Pique. Vinga, anem pel temps. Noelia García, bon dia i bona sort.
5: Bon dia. Avui divendres a Catalunya també serà un dia càlid i continuem amb temperatures altes per aquesta època de l'any. Els termòmetres marcaran més de 36 graus a moltes localitats, especialment de Lleida i de Tarragona. Avui màximes de 38 graus a Lleida, 33 a Girona, 30 graus a Barcelona i 29 a Tarragona. Predominarà el sol i el cel poc ennuvolat o clar. Durant la tarda al Pirineu es formaran núvols d'evolució i no es descarten ruixats i tempestes. Bufa vent fluix de component sud amb intensitat moderada a la depressió central. És una informació d'AEMET.
1: Gràcies, Noelia, i molt bon dia. Va, tornem a la pregunta. Quina d'aquestes partícules subatòmiques té càrrega negativa? Electró o protó, Montse?
0: Protó mateix.
3: Protó.
1: Protó.
2: Electró.
1: Ares.
3: Electró, que ho diu el ChatGPT de la...
1: Doncs...
3: Com s'equivoqui.
2: Encertat o no? Sí, clar.
1: Electró!
2: A veure... Xatín. Què faríem sense la IA?
0: A Ràdio 4, bon dia i bona sort amb Batollador.
1: Vinga, comencem. No bona del bon dia i bona sort al dia que ens llevem i que hem de ser feliços per... Hi ha algun motiu avui de pes?
4: Per... I home, tant, ara... i tant. Hem de ser feliços perquè fa 2 dies era Nadal i ara ja gairebé és estiu.
6: Llegaste tú para salvarme y ordenar mi vida, que era un desastre. Así llegaste.
7: fuiste tú.
4: No sé en quin moment ha passat, nois. No ho sé, sincerament. De cop ja estem acabant maig. Fa literalment dos dies estàvem fent propòsits d'any nou, menjant torrons i dient, vinga, va, que aquest any sí. I ara ja estem passant temps i en terrasses, en vacances, pensant en l'estiu. És fort com passa el temps, eh? Els mesos ens volen, les setmanes desapareixen i de vegades fa una mica de vertigen pensar com hem arribat fins aquí tan ràpid. Però també hi ha una cosa bonica en tot això, i és que malgrat la velocitat, continuem acumulant moments, riures, persones, històries, dies bons, dies horribles també, però que al final també passen. I ara arriba aquell punt de l'any en què tot sembla una mica, doncs, més lleuger, eh? Els dies són més llargs, fa caloret, la gent surt més, hi ha com una energia diferent, com si la vida ens digués, va, una miqueta més. Així que avui hem de ser feliços perquè el temps passa, sí, però nosaltres continuem aquí per viure-li, perquè encara que sembli impossible, l'estiu ja el tenim a tocar.
7: Una brisa fresca tal largo invierno.
1: Gràcies, Ares.
4: A tu sempre, Badó.
1: D'aquí a 3 minuts arribem a 7:45 del matí. És 29 de maig del 2026, tal dia com avui, però del 1991...
0: 10 persones van morir, entre elles 5 menors, en l'atemptat perpetrat per ETA contra la casa-caserna de la Guàrdia Civil de Vic.
8: Habían dado las 7 de la tarde cuando el Comando Barcelona deslizó un coche bomba cargado con 200 kilos de explosivos por la rampa de la casa cuartel de la Guardia Civil.
9: Fue una bomba tan tremenda que cogió toda la manzana de las casas. Cuando intentamos venir para acá, había un caos impresionante. Todo el mundo quería hacer, pero no sabían qué podía hacer nadie.
1: I tal dia com avui, però del 2007.
0: Google llançava el servei Street View amb imatges panoràmiques a 360 graus.
10: Localizar uno de los tres coches de Google que graban las imágenes a pie de calle ha sido posible con la ayuda de los taxistas de Barcelona. El hermetismo de la compañía sobre el itinerario que siguen las cámaras hacía difícil cazarlos, pero para Gabriel y sus compañeros, guiarnos hasta uno de ellos ha sido un reto.
1: 2007, eh?
0: 2007, sí.
1: 2007, ha plogut, eh?
0: Mira, sí, 19 anys.
1: I tal dia com avui, però del 2023.
0: Va morir Lluís Llongueras, perruquer i estilista català.
11: Clasificamos a la gente según cómo les vemos, por el aspecto que tienen, por el aspecto que nos ofrecen. Y mucha gente no tiene una idea clara de lo mucho que puede mejorar su imagen.
12: Pero él sí la tenía, tanto que por sus manos pasaron celebridades como la reina Sofía, la duquesa de Alba o Raquel Welch, clientela que pronto lo convertirían en un asiduo de las televisiones y las revistas de moda del momento.
1: Gracias, Montse.
0: A tu.
1: Venga, va, a 1 minut i en punt 7:45. Bé, com cada dia, rascant aquí estudis, n'hem trobat un que diu que un estudi força curiós publicat aquest any diu que aproximadament el 65% del que fem cada dia, que no és poc, ho fem en pilot automàtic, per hàbit i no per decisió conscient. Els investigadors van enviar avisos al mòbil de participants diverses vegades al dia per preguntar-los què estaven fent en aquell moment. El resultat, la majoria d'accions quotidianes, mirar el mòbil, picar entre hores, preparar cafè o fins i tot certes...
4: No,
1: pitjor, jo estar conduint i dir on vaig.
4: És en sèrio?
1: No, de veritat, on estic anant?
4: Ratxa, torno, no?
1: Jo crec que això és efecte també de la Sònia al
2: capçament.
1: També
2: té l'esquerra, evidentment.
4: I el pilot automàtic et fa no recordar coses, si has tancat la casa, el cotxe, si has aixupat la planta...
0: Sí, senyora.
4: Ojo,
0: això em passa molt a mi.
4: Sí,
0: que no estic segura.
4: Jo tornant cops a casa, dic...
0: Totalment.
1: A mi em va passar l'altre dia que tinc claríssim...
4: A casa, dic...
0: Totalment.
1: A mi em va passar l'altre dia que tinc claríssim el radar de la C-32 a l'alçada de Montgat, que estava pensant, no sé en què estava pensant, i a la que miro el compte quilòmetres anava a bastant més de 120 per hora.
2: Yeah.
1: I havia passat pel radar.
4: Oh, no!
1: Però per allò que estàs pensant, que estàs maquinant coses que... O sigui, el moment en què pares a pensar alguna cosa s'oblida tot, saps?
0: És que no estem en el present, no estem en
2: no,
0: el que estem.
2: No, perquè anem massa ocupats.
0: Massa.
2: Tenim massa coses al cap. Sí.
1: Bé, a 7:45 del matí, posem-li música, va. A Montse.
0: Mira, anem a escoltar Swedish House Mafia des de Suècia directament, perquè és que aquesta cançó va sonar un fragment ahir al programa i tots vam dir, ostres, quina cançó més xula.
1: Jo em vaig colar a l'Ushuaia, em vaig colar literalment per veure Swedish House Mafia.
0: Ah, sí? Mira,
1: sí,
0: confessa.
1: Vam demanar taula en el japonès de l'Ushuaia i hi havia una porta que donava accés en el...
4: Ostres!
1: Hi havia un de seguretat allà. I al moment en què es va despistar...
3: Ras.
1: Vam fer els postres a dins.
4: Ostres!
1: Tots, tots cap a dins. I va ser un gran concert, eh?
0: I segurament va sonar...
1: No, perdona, no estic fent

0: apologia de...
1: De colar-se,
0: però sí que estic fent una crítica de...
2: Però algun cop sent-te bé.
0: No, però sí que estic fent una crítica dels preus abusius que...
2: És increïble.
0: Ens passem una mica, eh?
1: Va sonar segurament aquell dia, va dos, sí o no, a aquesta mítica Don't You Worry Child, de divendres, eh? Estem al Bon Dia i Bona Sort. Vinga, som-hi.

0: Al territori clandestí parlem de cultures paral·leles. Amb Dani Granados.
1: Acció comunitària. Triumph. Col·lectiva. Drets culturals.
0: I busquem refugi a la Biblioteca Inflamable. Amb Oriol Rossell.
2: Idees que cremen. No sé si m'explico.
0: Territori clandestí, dissabtes i diumenges a les 7 de la tarda, amb Consol Sáenz. Una altra manera d'entendre la cultura.
3: Bon dia i bona sort, amb Badollador.
4: Anem als titulars de la premsa escrita, això és el que trobareu als diaris avui quan us acosteu al quiosc, Montse.
5: La Vanguardia diu els docents porten el límit al pols amb el govern pels salaris. El País destaca Sánchez demana compareixer al Congrés davant la cascada d'escàndols. El Mundo diu la UCO va aconseguir missatges clau gràcies a la relació íntima de Leire amb l'excap de la CEPI. El diari Ara titula els sindicats rebutgen l'oferta del govern i es tanquen a la conselleria. La Razón avui diu el pla de les clavegueres ajudar Ábalos sacsejant Zapatero. Al diari ABC llegim la Moncloa depura l'escorta de Begoña Gómez per por de les filtracions.
4: Anem per la premsa esportiva.
5: El diari Esport titula Gordon ja és aquí i el Mundo Deportivo Flash Gordon. Estàs fet

0: A veure, feu lloc a l'agenda perquè demà a la nit tenim un regal per vosaltres. Ja podeu trucar al 900-630-630, de seguida regalarem les entrades. Ara ens posarem amb la Gurgui, però deixeu-me avançar-vos que d'aquí una estona portem una sorpresa espectacular relacionada amb el cantant Max Navarro per la 6a edició del cicle Recòndit. Si no voleu, no quedar-vos sense plans aquest finde. Si no voleu, no... Déu-n'hi-do, David, aquí. Hagués fet un triple mortal, eh? Si no voleu, no quedar-vos sense plans aquest finde, truqueu, eh? 900-630... Està bé, s'ha entès. Ho hem entès tots?
1: Sí.
0: Què menges, tu?
2: Sí.
1: Jo no menjo res.
2: Una xutxa.
1: No.
2: Està menjant.
0: Què menges?
2: No menjo res. No,
0: estàs menjant alguna cosa. Cacauets?
2: No vol compartir.
0: 900-630-630. El Max Navarro, que per cert, un dels grans de l'última edició de OT. Ho estic dient bé, no? De la penúltima edició de OT. Vinga, va, 7 minuts i 8:15.
3: Bon dia i bona sort amb Badollador.
0: Va, entrem en terreny Gurgui i comencem parlant de Pep Guardiola i de Cristina Serra.
1: Cristina Serra, que aquesta setmana s'especulava si s'havia reconciliat la parella, perquè hi havia una fotografia de Pep Guardiola amb els seus fills, el seu pare, a l'acomiadament del Manchester City, ho dic bé, no?, el Manchester
0: City.
1: On apareixia també en aquesta fotografia familiar la Cristina Serra, que sembla que dos exparelles no es puguin avenir, clar, més quan tenen fills, però bé. El cas és que s'ha especulat moltíssim, però us porto el misteri resolt, i és que les nostres companyes dels Mamaragis, la Laura Fa i la Lorena Vázquez, van resoldre el misteri i no hi ha absolutament cap tipus de reconciliació. És una parella ben avinguda. Sí que és cert que el Pep Guardiola, pel que comentava la Lorena, és ell el que sempre ha fet els esforços, no?, perquè la Cristina, és veritat que les agendes eren molt complicades, i va fer com els esforços de fer un intent i tal, però no. No hi ha reconciliació, cadascú al seu camí. Sí que és cert que aquesta fotografia es dona per una petició dels fills, i al final està una parella ben avinguda i no hi ha cap tipus de problema. El que comentaven també les Mamaratxis és que ara el Pep Guardiola es demanarà un break i anirà durant una estada a Abu Dhabi, on també està el seu fill.
0: A veure, aquí hi ha un tema que s'especula bastant i que és el que coincideix molts articles que he llegit aquesta setmana de la premsa escrita i digital.
1: Sí.
0: Que diuen que Pep Guardiola estava tan posat amb la seva feina que al final això ha fet...
1: Clar, això va ser un turment.
0: Que s'oblidava que tenia una família. Clar. Però estava tot el dia. O sigui, la manera d'estar amb son pare era amb la celebració dels títols.
1: Clar, sí. I després venen les ploreres, no? Però clar, vull dir, al final l'important és la família, i suposo que...
2: L'has de cuidar,
1: i després et diuen, mira, xau, però, ja Urbi, està.
4: Però no per tothom. No per tothom.
2: Però llavors no tinguis família.
1: Bueno, ja, però... T'enamores...
0: Això ho han escrit. Estem especulant, també, eh?
2: Sí, és divertit especular.
1: No, però sí que és cert que la Cristina va ser com que li va donar un ultimàtum, no? Això és sapigut de dir, escolta, o aquí o allà, però jo ja no puc més. Llavors, al final també tu has de prioritzar, i després què passa? Pues després que te n'adones, pues que trobes a faltar aquella persona, a la família, i vamos, però vamos...
2: Treballar és important i hem de ser responsables i, evidentment, donar la importància que li hem de donar. Però la família és la família.
1: I també et diré una cosa, ojo, la reflexió de dir que una foto familiar de dos exparelles i et penses que hi ha reconciliació, és que estem molt malament.
2: Això és una vaginada.
1: Perquè és que el que està transmetent és que el normal és que les dues exparelles es portin malament bé, i que no puguin estar junts en un moment tan important com el Pep Guardiola. Al final és la dona de la teva vida, la mare dels teus fills.
5: Exacte.
0: Està clar.
5: Hauria de ser el normal.
1: I ara entrem en matèria, Maria Pombo, que feia temps que no parlàvem aquí d'ella, i és que les últimes setmanes ella, a les seves xarxes socials, anunciava com que tenia un producte o
4: el hype,
1: no sàpiga què és el hype, és fer com un misteri perquè després, quan treguis el producte o l'anunci, pues esclati la bomba. I el que treu és un refresc, que així es defineix, un refresco por fuera i un skincare por dentro. Però anem a veure com ho presenta, perquè a mi el que m'ha sobtat és el relat.
5: Sé natural, pero no demasiado. Arrégate, pero que no se note. Haz deporte, pero no te obsesiones. Sé madre presente, pero no te olvides de ti. Trabaja, cuídate, llega todo, pero sin agobiarte.
6: A lo mejor no se trata de hacerlo todo tan perfecto.
0: Però igual si hagués baixat la música haguéssim entès alguna cosa.
1: Bueno, pels que heu pogut escoltar, és el discurs
2: de la Barbie.
1: Calcat de la Barbie, l'escena aquella tan viral, no?, de l'actriu Ameria Ferrea, crec que
2: sí,
1: es diu,
2: sí.
1: On feia una crítica, no?, a la societat i com a les dones se'ns demana, pues, un equilibri de ser guapa però no cridis l'atenció, cuida't però també gaudeix, no?, i és una crítica a com el sistema ens porta a optimitzar tots els recursos per poder encaixar, que està molt bé aquesta crítica.
4: Venim
1: però...
4: de tu, Gurguilla, un pero segur.
1: Pero segur. Ostres, Maria Pombo diu això, que bé, però just et fa una promoció on ella és ambaixadora d'un refresc, com us deia, que és un refresc on et sentes superbé i tal, però, ojo, cuida't, no? O sigui, un refresc on posa que té àcid hialurònic, que té vitamina D, que és baixa en calories. Ojo, no et prenguis el refresc i t'engreixis uns grams. Vull dir, és totalment contradictori perquè és la crítica contra algú, però m'estàs promocionant un producte que és 3 en 1 perquè jo ho pugui tenir tot en el moment. I a sobre està produït per una marca molt famosa de cervesa que em fa molta gràcia perquè els homes, a veure, els homes tu li dones una cervesa i li dic al badó, però per dins et farà un skincare.
2: Clar, sí.
1: Tu què em diries? Una broma, no? Com si ja les dones no poguessin ni gaudir.
2: Ens hem de cuidar,
1: gaudir.
2: Les dones ens hem de cuidar. Clar, sempre.
1: Però és que, baix, el lema del wellness, de l'autocura...
0: Mira, escolta'm una
1: cosa. De l'autocura...
2: I com anem tan estressades...
0: Perdona un moment. És que aquí s'hauria de fer com a la Xina. O sigui, que ets doctor... parla de coses de doctors. Que ets arquitecte, parla d'arquitectura. Tothom que estigui fora del terreny que cadascú troba...
2: I si ets un influencer, intenta influenciar amb missatges positius i sigues coherent.
1: I a part tot això és el relat, no?, aquest, que sota aquest lema feminista i d'empoderament t'estan posant un altre cop la pressió d'estar perfecta, de cuidar, que no és una criminalització
0: Anna,
1: el cuidar-se, és el relat que se'ns cola d'aquesta manera.
0: Anna, prou ja, de veritat, dels influencers que parlen de coses que no tenen ni punyetera idea.
1: Ja, però el problema és que les marques i els mitjans de comunicació els hi donem espai, perquè és que és el dia a dia. I a part de tot això, volia dir que ara que ve l'època de la platja, dels biquinis, de veure totes aquestes influencers, mitjans de comunicació que t'estan aquí posant noies perfectes, deixem de comparar-nos, perquè al final és molt dur, i ahir ho comentàvem una mare de l'escola, que bé vivíem a l'adolescència, érem felices, perquè no tenies 24/7 tot d'inputs de noies perfectes que no saps ni la seva, ni con el seu temps que té, els seus privilegis, el menjar bé, que surt caríssim, i al final,
0: perdona,
1: voler, els complexos...
2: Deixa'm, i vides que no són reals.
0: Perdona, deixa'm... Noies perfectes i nois perfectes, eh?
1: Sí.
0: Que estem tota la vida...
2: Però menys, també... també et dic.
0: És igual.
4: Evidentment, Madó, molt menys.
0: Sí, però...
2: La pressió que tenim les dones...
1: Madó...
0: Bueno, perquè estem sotmesos també a que hem de ser superperfectes...
1: Madó, però tu no et fotran una cervesa amb skincare por dentro. M'entens el que et vull dir?
0: Evidentment que no. Evidentment que no.
1: Llavors, és com una pressió més de dir, escolta, ja, però deixeu-me prendre un gas o una aigua amb misteri, tranquil·la.
0: Però també el gran problema és també l'autoritat i la força que els estem donant nosaltres mateixos als influencers.
1: I llegies els comentaris, m'has creat una necessitat, pren el sol, menja bé, deixa't d'estrès... Però sobretot és el parir del discurs com se'ns entren paraules amables, no?, d'una altra manera més amable, però al final la pressió és la que és.
0: Gurri, gràcies. Per cert, mireu quina jugada més bona, eh? Teniu ganes de veure l'Ares Teixidor avui sopant?
4: Què et sembla?
0: No, sopant.
4: Se m'ha acudit així.
0: A Port Ginesta.
4: Correcte. Home. A Django, a Port Ginesta.
0: Al Django, davant del mar, sopant, veient un xou espectacular de l'Ares Teixidor.
4: Sí,
0: us portem a sopar, us portem a veure el xou.
4: Vinga, va, una mica de risa per acabar la setmana. I un bingo, que avui faig un bingo, eh? És la primera vegada que ho faig.
2: Premis?
0: Perdona.
4: Sí, hi ha molts premis aquesta nit.
0: I el cotxe el poseu vosaltres. 600, 630, posa'm una sintonia ja. Vinga, va, 900-630-630. A veure, què hi haurà a l'espectacle?
4: Mira, doncs mira, a l'espectacle avui comencem a 7:45 de la tarda, ¿vale? Fem una prèvia. És com un after work abans de sopar i després els qui s'emporten les entrades també soparan allà a Django. Jo estaré per allà fent una mica el que se'm dóna bé, Badó, fent un show.
0: No,
4: a
0: més,
4: de show.
0: Ho fas molt bé.
4: Molt improvisar, un monòleg, entremig un bingo que avui provarem, amb premis molt guais, ja us avanço que hi ha premis molt xulos, i la gent una mica el que ve sent, doncs, cantar, riure i gaudir. I començar amb aquest cap de setmana meravellós que tenim per davant, amb risques a ciegues, va, i bingo musical avui.
0: Vinga, va, el bingo, hi haurà regal o no?
4: Sí, sí, que tinga molt regal. Preparat? Sí, sí, sí, bons, bons.
0: Anem a recollir la trucada. Bon dia. Ui, ui, que s'ha morit. S'ha mort.
4: S'ha morit, s'ha morit.
0: S'ha mort. Va, doncs la recollim després, no passa res. 2:45 de 8 del matí. Sabies que...
4: El divendres és el dia en què més gent reserva sopars i plans d'oci, precisament. Les aplicacions i plataformes detecten un augment de gran activitat quan la gent entra mentalment en mode de cap de setmana.
0: I sabies que...
4: Existeixen campionats mundials d'avions de paper. Ostres. Hi ha competicions oficials on es premia quin avió vola més lluny, més estona o amb més precisió.
0: I sabies que...
4: Alguns hotels ofereixen habitacions especials anti-ressaca, incorporen insonorització extrema, llums suaus, menús específics i kits de recuperació pensats per clients que han sortit de festa.
0: I sabies que...
4: Hi ha oficines amb sales oficials per dormir. Cada vegada més empreses creen espais de migdiada perquè petites pauses de son poden millorar la concentració i reduir l'estrès.
0: I en tens un altre, no?
4: No, ja ho tindríem.
0: En sèrio?
4: Els que tinc, els que t'he portat són boníssims. Una altra cosa és que se us hagi passat ràpid.
0: Va, anem a... És que ens passa molt ràpid, Ares, aquestes coses que ens expliques.
4: La vida passa ràpid, noi.
0: A veure, dues coses. Primer, anem a recollir la trucada i després parlarem amb el nostre company, amb el Ferran Cuixart, que ens portarà l'última hora sobre el tema de l'educació. D'aquí a res, a 6 minuts mal comptats. A veure com està, perquè uns tancats a la conselleria, negociacions que no avancen, de seguida els portarem la darrera hora. Va, anem a recollir la trucada. Hola, bon dia.
7: Hola, bon dia.
0: Amb qui parlo?
7: Amb Matilde.
0: Com estàs, Matilde?
7: Molt bé.
0: Tenies plans per aquesta nit o no?
7: Pues no.
0: No?
7: No, no, no, no.
0: Molt bé,
7: no.
0: Escolta...
7: No, i això ara és al Port de la Ginestra de Sitges, que busca al poble del costat.
4: Ah, perquè... meravellós, Matilde! Home,
2: sí, toca.
4: Amb qui vindràs, amb qui vindràs?
7: Amb el meu home.
4: Esteu casats? Perquè dic, ostres, seria un bon moment perquè tu i jo planegéssim ara una pedida de matrimoni allà.
2: Ai, sí?
4: Ai, que m'encantaria, no tinc aquesta sort mai. Tu vols demanar-li alguna cosa? No sé,
2: el divorci.
4: El divorci? No és el cas, no és el cas. No sé.
0: A veure, és que fem preguntes i no deixem que ho contesti.
4: Digues, digues, Matilde, què puc fer?
0: Matilde, esteu casats o no?
7: Digue'm. Sí, sí, sí, sí.
0: I teniu fills?
7: Sí, pues mira, igual amb el meu fill
0: i
7: amb la seva nòvia seria bé, també.
0: Ah, però, o sigui, els fills, entenc que ja són grans, els fills.
7: Sí, 31.
0: 30, o sigui, no necessitem cangur per aquesta nit, eh?
4: No,
7: no.
4: Eh?
7: No, no fa falta.
4: Però què vols dir? Què vols dir? Que voldríeu anar amb ells?
7: Bueno, seria una bona opció.
4: Fondi dos entrades més, David.
2: Ole, la vida!
4: Família. Home, que vinguin la família al complet.
2: Molt
4: bé, Ares. Ens veiem aquesta nit amb la família al complet. Me reconeixeràs perquè sóc molt mona i portaré un micro, ¿vale? Aquesta sóc jo, no hi ha fallo, no hi ha fallo.
0: Aquesta és l'actitud. Algú més de la sala vol anar avui a veure? Adéu, Matilde, bon cap de setmana.
4: Ens veiem avui, Matilde. Ai, gràcies.
0: Adéu, adéu.
8: Bon dia i bona sort amb Badó Lladó.
0: Vinga, va, 29 de maig del 2026, el dia que ens avançament que els sindicats compleixen amb la seva amenaça i es queden tancats a la seu de la conselleria després de finalitzar una nova mesa sectorial sense acord.
9: Sí, Yolanda Segura de l'USTEC critica que Educació ha mantingut la proposta d'un increment salarial en 4 anys de 120 euros addicionals als 200 prèviament acordats. Per la seva part, Laura Gené, de la CGT, lamenta que les propostes sobre l'escola inclusiva continuen sent insuficients. La consellera Esther Niubó ha emplaçat els sindicats a una nova reunió avui al matí a les 10.
0: Mentrestant, la defensa de Jonathan Andic recorre la presó i presó amb fiança per la mort del seu pare i al·lega falta d'indicis sòlids.
9: La defensa de Jonathan Andic ha presentat aquest dijous a l'Audiència de Barcelona un recurs en què reclama que s'anul·li la interlocutòria que li va imposar presó provisional al·ludible sota fiança d'un milió d'euros perquè considera que els indicis existents contra l'investigat no són suficients. L'escrit demana aixecar totes les mesures cautelars, com la fiança, passa, la retirada de passaport, la presentació setmanal al jutjat i la prohibició de viatjar a l'estranger. També esmenta que l'interès social i les filtracions de la investigació li han provocat condemna social.
0: I el president del govern, Pedro Sánchez, sol·licita comparèixer al Congrés després de la imputació de Zapatero i la investigació del cas Leire Díaz.
9: Pedro Sánchez ha sol·licitat comparèixer al Congrés dels Diputats per informar sobre la situació política relacionada amb les últimes investigacions judicials conegudes sobre la imputació de José Luis Rodríguez Zapatero i les investigacions del cas Leire Díaz. Fons del Congrés precisen que la compareixença es farà després de la visita del Papa Lleó XIV al nostre país, del 6 al 12 de juny, i del Consell Europeu, que està previst per als dies 18 i 19 de juny a Brussel·les.
0: Almenys 10 detinguts en una macrooperació contra el terrorisme jihadista en diverses províncies d'Espanya.
9: La Policia Nacional ha detingut almenys 10 persones en una macrooperació contra el terrorisme jihadista a Alacant, Màlaga, Barcelona, Múrcia i Madrid. De moment no han transcendit més detalls sobre la identitat dels arrestats, el nombre exacte de registres practicats ni dels delictes concrets que se'ls atribueixen. Avui divendres passaran a disposició judicial a l'Audiència Nacional.
0: I acabem, Mossos i Guàrdia Urbana desplegaran més de 6.000 policies per la visita del Papa a Catalunya.
9: Un total de 6.000 policies vetllaran per la seguretat durant els 3 dies que durarà la visita del Papa Lleó XIV a Catalunya del 9 a l'11 de juny. Hi haurà controls d'accés, restriccions de trànsit i reforç del transport públic en punts clau com la Sagrada Família, el Raval i Montjuïc. L'aproximació als grans actes només es permetrà a les persones amb acreditació i als veïns.
0: Gràcies, Montse.
9: A tu.
0: Ara mateix són 8:08 de 8 del matí. Anem pel temps. La informació, Noelia García, des d'EMET. Noelia, bon dia.
10: Bon dia. Avui divendres a Catalunya també serà un dia càlid i continuem amb temperatures altes per aquesta època de l'any. Els termòmetres marcaran més de 36 graus a moltes localitats, especialment de Lleida i de Tarragona. Avui màximes de 38 graus a Lleida, 33 a Girona, 30 graus a Barcelona i 29 a Tarragona. Predominarà el sol i el cel poc ennuvolat o clar. Durant la tarda al Pirineu es formaran núvols d'evolució i no es descarten ruixats i tempestes. Bufa vent fluix de component sud amb intensitat moderada a la depressió central. És una informació d'EMET.
0: Gràcies i molt bon dia. Ens anem cap al RAC. RAC, bon dia.
11: Bon dia. Comencem el divendres amb 3 avaries arreu de la xarxa viària catalana. Totes han estat a la A2 i deixen un quilòmetre de lentitud. Una a l'altura de Brera, en direcció Barcelona, i l'altra al Bruc, en direcció Lleida. La darrera ha estat a l'altura de Sant Vicenç dels Horts, que deixa un carril tallat i 2 quilòmetres de cues cap a la capital catalana. Per altra banda, tenim algunes retencions habituals cap al nus de la Trinitat, que de retruc afecten a les dues rondes de Barcelona en sentit sud. També a la C58 des del Vallès i a punts a Sabadell i Cerdanyola, amb retencions també a Ripollet en sentit nord. A la AP7 hi ha retencions en els dos sentits de la marxa al punt de Barberà del Vallès. I pel Llobregat, com dèiem, també retencions a la B23, en aquest cas al punt de Sant Feliu. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia.
0: Gràcies, bon dia i bona sort. Right,
8: bon dia i bona sort a Ràdio 4 amb Badó Lladó.
0: D'aquí a 5 minuts seran 7:45 del matí. Tinc una bona i una mala notícia. La bona notícia és que ja tenim la Diana Schenger. La mala notícia és que la bandida...
2: Que no
0: la bandida se'ns en va a Vietnam, perquè és una influencer cotitzada i li paguen tot a tot drap per anar aquí fent vídeos de... no sé...
2: del viatge.
0: De com,
2: enganxada. Em paguen dues setmanes.
0: De com passeja per Hanoi o com se'n va de farra...
1: Marca Publi, eh?
0: A Saigon.
2: No, no. Ai, no siguis així.
1: Ah, et vigilarem, et vigilarem.
0: Bé, va, anem amb les bestieses, les barbaritats de les xarxes.
2: Anem. Anem a començar amb Lola Lolita Land, ¿vale?, que és el festival que organitza Lola Lolita, que és una mega gran influencer aquí espanyola, i fa cada any un festival perquè els seus fans la puguin conèixer i puguin gaudir una mica d'ella i del seu entorn. Aquest any el festival ha tingut moltíssimes crítiques perquè ha decepcionat a gairebé tothom.
12: Lo primero, que el año pasado, bueno, había una cola para entrar y este año no había ni cola ni nada. Luego, había 4 puestos contados.
13: De marcas.
12: De helados, de Tito Shop, de una colonia, de Essence y ya.
13: Te daban unas primitas así de CeraVe y...
2: Vale, això era amb el que anava a començar, no? Però és que aquesta nit ha passat una cosa encara més emocionant. Llavors, vale, ok, Lola Lolita, el teu festival no ha agradat res aquest any, l'any que ve fes-ho millor.
1: La temàtica era un circ, millor
2: era d'un circ, exacte, i com...
0: La temàtica del circ està molt bé, és una bona temàtica.
1: Sí, Badó, però deixa'm fer un apunt. L'any passat ja va ser un fiasco i aquest any havien de trucar creadors de contingut, inclús de safreig, perquè anessin, o sigui, ja
2: bueno,
1: està les últimes.
2: Hem tingut una mica de safreig gràcies al festival, perquè...
0: T'han trucat a tu per anar-hi o no?
2: No.
0: I a tu?
1: No, perquè saben que no aniré.
0: Pues que, clar,
1: però
0: amor,
1: sí. No.
2: A part, jo la critico.
0: I a tu, Montse?
14: No, no, tampoc.
0: Bueno,
14: no,
0: no. Res.
1: Així pues hi ha anat.
2: Així ha anat, no valia la pena. Bueno, total, Lola Lolita té una germana, ¿vale?, que és la Sofia Surfers, que també és una macroinfluencer. I llavors hi ha una tercera amb discòrdia que es diu Fabiana Sevillano. Això és com un pati d'escola, ¿vale? Lola Lolita, la germana Sofia Surfers...
0: És que m'importa tan poc tot això.
2: No, no, pues, però a la gent li interessa, ¿vale? I hi ha una tercera que es diu Fabiana Sevillano. Fabiana Sevillano es va enrotllar amb l'exnòvio de Sofia Surfers, la germana de Lola Lolita. Li va sentar com una patada al pompis. Van tindre un show l'estiu passat, pues, bueno, fent-se mil vídeos, mil crítiques, mil tot, i ara ha tornat a esclatar. I aquesta nit, Sofia Surfers ha fet un vídeo carregant un altre
1: dius?
2: Cop.
1: Sí.
2: No l'has vist?
1: No l'he vist!
2: L'ha
1: publicat i l'has borrat.
2: Què? Bueno, sí. Com fan sempre, favor, sempre publiquen enganxada. I els borren. Bueno, total, hem tingut el cotilleo del dia, us heu de posar el dia perquè està molt divertit al pati de l'escola. Per altra banda, el Xocas, que és un youtuber superpolèmic, va fer aquestes declaracions en una entrevista amb Jordi Wild.
15: No, ¿por qué un peruano tiene cara de peruano, entonces? Uh-huh. Porque cuando los ingleses se fueron a Norteamérica, hostia, todos tienen caras de ingleses, pero los peruanos tienen cara de peruano, el chileno Pizarro. También y el mexicano también. Uh-huh. Y ahora comparten una puta lengua y tienen universidades. Nosotros les avanzamos en 1.500 años, en 300 Dios. Años les avanzamos 1.500.
2: ¿En serio?
1: Aquest és el mateix, aquest és el mateix que deia que els seus amics i ell es feien els alcohòlics per poder pillar més a les discoteques.
2: Ostres, bàsicament.
14: Estic flipant, en sèrio.
0: Perdona'm un moment, és que hem de connectar amb el Ferran Cuixart. Recordem que els sindicats que compleixen amb la seva amenaça i es queden tancats a la seu de la Conselleria després de finalitzar una nova mesa sectorial sense acord. L'última hora ens la porta el Ferran Cuixart, el nostre company dels serveis informatius. Ferran, bon dia.
16: Bon dia, sí, com dius, una quinzena de representants dels sindicats majoritaris educatius que han passat a la nit aquí dins del Departament d'Educació per augmentar la pressió amb la conselleria. Ho han fet amb màrfegues i, com bonament han pogut, ens diuen fora de micròfons i no descarten repetir aquesta o d'altres accions contundents si no s'arriba a cap acord en la reunió que tenen avui a les 10 del matí, confirmat, per cert, la presència de la consellera Niubó, un fet imprescindible pels sindicats. Recordem l'augment salarial de 400 euros al principal escull després que els sindicats hagin donat per bona la reducció de les ràtios a les aules i el reforç de la plantilla. Acords, per ser arribats amb els altres sindicats, amb UGT i Comissions Obreres. El govern planteja ara un augment d'uns 200 euros. Els sindicats en demanen 200 més. En aquests moments no hi ha cap mobilització a les portes del departament, però està previst que en les pròximes hores arribin diferents convocatòries, sobretot membres del Penedès i del Baix Llobregat, que, recordem, avui tenen vaga.
0: Gràcies, Ferran, i molt bon dia.
16: Igualment.
0: Una abraçada. El Ferran Cuixart, company dels serveis informatius, seguint, evidentment, aquesta mobilització del col·lectiu d'ensenyament i recordant que els sindicats estan complint amb aquesta amenaça i s'han quedat tancats a la seu de la conselleria després de que ahir, novament, una nova mesa sectorial acabés sense acord. Va, 7:45, seguim amb la... Amb la
2: Diana,
0: ja pots tornar a posar el play. Seguim gravant,
2: Posa el play, clar, em sap greu després d'un tema tan seriós pues anar amb les bajanades dels
0: dintros. No, no, és que és ho que hi ha, la vida és això, eh?
2: Però bueno, escoltàvem el Xocas dient pues, bajanades i hi ha hagut un clip molt viral també aquesta setmana d'un altre influ que deia això.
0: Ho tenim?
2: No
17: ho
2: tenim?
17: Por ejemplo, cuando viví en restaurante con una tía, como la Bea, cogiendo muchas patatas, comiendo mucho del plato. Nada, no la vuelvo a llamar. Yo, ¿qué pida? Un poquito de salmoncito, un Pornstar Martini.
2: Va.
17: Se deje casi todo el plato, coma un poquito.
2: ¿Qué?
17: Y tome un sorbito del Pornstar y Fernando. A mí me gustan así de finas, Fabio, tío, de verdad.
2: Però què diu? Perdona, Ford, clar, llavors, quina ha sigut la reacció? Pues totes les noies han començat a fer vídeos amb aquest àudio, menjant, com volum.
0: Boníssim!
2: Clar, fent-li un zasca, dient, mira, tio, a mi tu no em diràs si tinc que menjar o no tinc que menjar, o si hem de ser fines
1: es
2: les noies. Es comprin
1: una nina.
2: Home, és que,
1: increïble.
2: Entre el refresc de l'skincare per dins, que hem de menjar poquet, que hem d'estar sempre perfectes, però vinga, que se'n vagin a pastar fang. I anem amb la pregunta també de la setmana que ha sigut aquesta.
18: 4.
14: 4.
18: Vale.
19: No, más de 4 no.
20: Yo creo que una semana.
2: Vale.
18: Sí, yo...
2: Ok. Bueno, sí, aquestes són les respostes a la, una pregunta que s'ha fet molt viral, que era si et paguessin per cada dia que no et dutxes 100.000 euros... quants dies podries arribar a estar sense dutxar-te? Aquestes eren les respostes.
0: Home, la gent, perdona, la gent diu 4?
2: La gent diu 3, 4, ui, oi, jo dutxar-me, és que ho necessito. Perdona? O sigui, em paguen 100.000 euros
1: vamos,
2: per cada dia que no em dutxi? O sigui, m'heu de treure les crostes que tinguin crostades.
0: Tornen a rastes. Tornen a rastes.
1: A veure, a reality estan 4 mesos sense dutxar-se, tira.
2: Però si ja ho fa la majoria de la gent gratis.
18: Sí, sí.
2: S'ha tornat boig amb aquesta pregunta. I acabem amb el que és el meu mood actualment, que és aquest.
21: La pereza y yo somos inseparables, porque mi amiga es de que nací. La pereza a mí no me deja ni el día ni el noche. ¡Chao!
2: Viva la pereza.
0: I ho diu amb pereza, eh?
2: Ho diu amb desídia, no?
0: Gràcies, Diana. Ja ens envien les fotos, eh?
2: Home! Bueno, però, a veure, el divendres que ve em teniu, eh?
1: Ah, vale.
0: Però comencem a fer dentetes ja. Va. Gràcies. Vinga, va, anem a l'estop de l'any. Montse!
22: Ens va quedar pendent aquesta setmana. Va haver-hi un dia en què no vam poder fer l'estop de l'any i que era l'aniversari de Neil Finn, líder de Crowded House, i vam dir, mira, ho escoltarem en un altre moment. I és que aquesta setmana ha estat l'aniversari, ha fet 68 anys Neil Finn, i el recordem amb cançons com aquesta. Una de les mítiques de Crowded House, Don't Dream It's Over. També recordem aquesta gran banda britànica per temes com Distance.

0: més, pot ser.
1: Versionadíssima cançó. També recuperem aquest gran tema, Follow Your Feet.
0: De cançons de llagrimeta, una mica.
1: Oh, tot, m'encanta aquesta, eh? m'encanta molt Crowded House en general. I acabem amb Weather With You, altre dels seus grans clàssics.
0: Ja està!
1: Ja sabíem, ja ho tindríem.
2: Boníssim, l'estoc de l'anso.
0: Everywhere
2: I go.
0: Ho hem superat, això,
1: Ja ho, sí, ho hem superat.
0: Ho hem superat.
1: Sí, semblava que no, però sí.
0: Ho hem superat. Ara ho hem superat,
2: Ho hem superat, setmana feta, setmana...
1: Intensa.
0: Una menys.
1: Una més, una menys.
0: Marxa. Uri, corre, corre, entra, corre, corre, però corre, corre, corre.
2: Ai!
0: Corre, deixa seure d'Uri, deixa seure d'Uri.
2: Sisplau. És l'últim dia de l'Uri.
1: Ah, no!
0: Uri,
2: Seu
0: aquí, Diana.
2: Voy, voy.
0: Marxem, Uri, acomiada't el programa.
3: Moltes gràcies per tot, ha estat un plaer, ho he passat molt bé, i bon dia i bona sort, no?
0: Gràcies.
2: Gràcies.

Bon dia, benvinguts al Cafè d'Idees. Pedro Sánchez pujarà a la tribuna del Congrés a donar explicacions pels escàndols judicials que afecten el seu partit i la seva família. Ho fa a petició pròpia, però minuts abans que diversos grups formalitzessin la petició a la cambra perquè ho fes. I és que a pocs van convèncer les seves paraules des de Roma. Si la primera reacció del PSOE després de la publicació del sumari que implica Zapatero i del registre de Ferraz pel cas Leire era de col·laboració total amb la justícia, el ministre Òscar Puente dinamita l'argumentari i passa al contraatac. Parla d'operació il·legítima, orquestrada amb mètodes antidemocràtics per derrocar el govern. I a casa nostra tenim el focus posat al Departament d'Educació, on els sindicats de mestres hi han passat la nit. S'hi van tancar ahir com a mesura de pressió després de no arribar a cap acord amb la conselleria. Avui, a les 10 del matí, es tornen a donar una altra oportunitat. A veure com va. Comencem.

0: Els sindicats d'educació redoblen la pressió i passen la nit tancats al departament. A les 10 d'aquest matí es reuneixen amb la consellera després, com dèiem, que ahir no arribessin a cap acord. Lorena Amo, molt bon dia.
1: Molt bon dia, Gemma. El departament assegura que ha posat sobre la taula un augment de fins a 400 euros mensuals en 4 anys, però els sindicats rebutgen la proposta perquè afirmen que no suposa més sou, sinó que afegeix una pujada estatal a tots els funcionaris que ja estava prevista. Amb les negociacions encallades i amb alguns mestres protestant a les portes del departament, la consellera Esther Niubó es va reunir breument ahir a la nit amb els representants sindicals per emplaçar-los a continuar amb les converses avui a les 10 del matí.
0: I ara connectem en directe amb el Departament d'Educació, on hi ha el Bernat Herrandiz. Bernat, bon dia.
2: Bon dia, Gemma. Doncs sí, en 2 hores comença aquí al Departament d'Educació la reunió entre la conselleria i els sindicats, uns sindicats que a la mateixa hora també han convocat a unes protestes aquí a la Via Augusta, just davant del departament on som ara, i podem saludar a la Iolanda Segura, que és la portaveu de l'USTEC, que és el sindicat majoritari de l'educació. Bon dia, Iolanda.
3: Hola, molt bon dia.
2: Tu ets una de les 17 persones que ha passat la nit aquí al departament. Com heu passat la nit?
3: Bé, dormim poquet perquè evidentment no es dorm igual que si estiguessis a casa al teu llitet i amb el teu coixí, però bé, és el que hi ha.
2: En quin punt estan les negociacions? Sou optimistes sobre la possibilitat d'arribar avui a un acord?
3: Ja no sabem què dir-vos, perquè realment ahir i abans d'ahir les dues reunions van ser decebedores. Ahir, ja us ho vam dir, no van venir amb cap proposta per escrit i nosaltres els vam demanar que ens elaboressin una proposta per escrit que permetés doncs, entrar en el marc de negociació. Avui, la primera proposta que ens porten per escrit i resulta que és una proposta innegociable perquè ja la consellera va anunciar el dematí que era la definitiva. Clar, el cas o faixa per nosaltres no és acceptable. Nosaltres precisament portem molts dies demanant negociar i per tant que hi hagués una proposta sobre la taula en matèria d'inclusiva, en matèria de salaris, en la resta de punts doncs igual, i que poguéssim dedicar les hores que fes falta doncs a negociar i avançar posicions. I això ahir no va poder ser. Sí que en inclusiva podem dir que hi ha avenços, de fet tenim més de 6.300 dotacions que no hi eren en l'acord del mes de març, que benvingudes siguin i que sabem que si no arriba a ser per tota la pressió que hem exercit al carrer, no hi serien aquestes dotacions. També la recuperació del deute del salari. Hi ha algunes incorporacions positives en les quals hem fet un avenç, però hi ha un escull important que és en el tema salarial.
2: I mantindran la tancada aquí al Departament d'Educació si avui no hi ha un acord?
3: Sí, nosaltres estem aquí disposats perquè volem negociar. I per tant, fins que no es mostrin disposats a fer aquesta negociació oberta, on les parts puguem posar a cadascú doncs, les seves aportacions, doncs nosaltres ens mantindrem aquí. Perquè és que al final, de quina manera podem arrencar una veritable voluntat negociadora d'aquesta administració que s'està mostrant totalment incapacitada per negociar.
2: Moltes gràcies, Iolanda Segura, portaveu de l'USTEC. Doncs ja veieu, aquesta és la situació. Estarem molt pendents d'aquesta reunió a les 10 del matí.
0: Pedro Sánchez ha demanat comparèixer al Congrés per informar sobre les darreres investigacions judicials que afecten el PSOE, la seva família i també José Luis Rodríguez Zapatero. Serà el juny, però encara, de moment, no hi ha data fixada.
1: El degoteig de casos judicials ofeguen el president i els socis d'investidura al coll. De fet, l'anunci de Moncloa va arribar uns minuts abans que Esquerra, Podemos, BNG i Compromís formalitzessin la petició de compareixença al Congrés. Les formacions li exigeixen que s'expliqui amb detall i tot apunta que aquest moment podria ser als voltants del 24 de juny, després de la declaració de Zapatero. No serà un ple monogràfic perquè el president aprofitarà per informar també sobre la reunió del Consell Europeu que se celebrarà el 18 i 19 de juny.
0: Un dels casos que afecten el seu entorn més proper és el judicial, és el seu germà David Sánchez. En la primera sessió, l'advocat ha demanat la nul·litat del procés. S'enfronta a penes de fins a 3 anys de presó per prevaricació, tràfic d'influències pel seu contracte a la Diputació de Badajoz.
1: L'advocat de David Sánchez ha argumentat que l'acusació té un biaix polític i que per això, diu, està viciada de l'origen. Consideren que la investigació va ser prospectiva, és a dir, que no hi havia indicis i que la jutgessa va ordenar investigar per trobar-los. Les acusacions populars, PP, Vox i Manos Límpies, ho rebutgen, assegurant que la Diputació de Badajoz el va contractar perquè era el germà de Pedro Sánchez i que pràcticament no anava a treballar. La Fiscalia avala que el procediment s'ha fet correctament, però no hi veu delicte. Dilluns el tribunal comunicarà si el judici continua.
0: I un altre dels casos que esquitxen al PSOE és el de Leire Díez. L'UCO analitza ja la documentació i els arxius electrònics que es van endur de la seu de Ferraz dimecres. El jutge investiga si el partit va pagar per boicotejar causes judicials que afectaven directament els socialistes.
1: Sí, i segons la interlocutòria, el partit hauria pagat més de 180.000 euros a la trama liderada per l'ex número 3 del partit, Santos Cerdán, i per l'exmilitant socialista Leire Díez. L'objectiu era desacreditar jutges, agents de la Guàrdia Civil i fiscals que investigaven el govern i l'entorn de Sánchez, com per exemple el seu germà o el de la seva dona, i ho haurien fet a través de factures falses que pagaven a Díez. El jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz, creu que la trama s'hauria gestat l'any 2021.
0: El PSOE insisteixen que col·laboraran amb la justícia, però hi ha veus dins el partit que parlen d'assetjament judicial.
1: I qui ho ha dit més clar és el ministre de Transports, Òscar Puente, que parla de persecució sistemàtica per acabar amb el govern entre els barons del PSOE, però no tots ho veuen igual. Mentre Salvador Illa dubta que el calendari judicial sigui a l'atzar, el president de Castella-La Mancha, Emiliano García Page, insisteix en la convocatòria d'eleccions. De la seva banda, la ministra Yolanda Díaz parla de situació vergonyosa.
4: Dejemos trabajar a la justicia, que se esclarezca lo que se tenga que esclarecer, pero dejemos también claro que en el entorno de estas investigaciones hay intereses claros, un gobierno al que se quiere derribar con métodos, desde luego, nada democráticos.
5: Ya está bien, es una vergüenza todo lo que estamos viendo.
6: La estrategia del búnker para todos aquellos que lo han intentado hacer en la historia ha sido nefasta.
7: Però sabem distingir el que és una coincidència del que no ho és. Sabem distingir el que és una casualitat del que no ho és. Si ingenus, tampoc ho som. Si algú pensa que ens doblegarà, jo li dic avui aquí, fes el que vulguis, no ho aconseguiràs.
1: Populars i Vox insisteixen que la situació del govern és insostenible. Alberto Núñez Feijóo afegeix pressió sobre els socis de l'executiu perquè el deixin caure i el PNB pressiona Sánchez. Aitor Esteban diu que la legislatura ha arribat al seu final.
8: Quien tiene la competencia exclusiva en convocar elecciones, que firme de forma inmediata la convocatoria a la democracia española. Quienes sostienen parlamentariamente a un gobierno sin presupuestos, sin mayoría y sin decencia, dejen de hacerlo.
9: Que la legislatura, bueno, ha llegado a su fin y así debería ser, pero quien tiene la responsabilidad para tomar las decisiones dadas estas circunstancias es el propio presidente.
10: Yo me entero de esa operación, como entiendo que el común de los mortales, cuando empieza a aparecer en los medios de comunicación. Hasta ese momento yo no había oído hablar de nadie, ni por arriba, ni por abajo, ni por la derecha, ni por la izquierda. Nadie.
0: És l'exministre de l'Interior, en l'etapa de Rajoy, Jorge Fernández Díaz, que assegura que de l'operació Kitchen d'espionatge a Luis Bárcenas es va assabentar per la premsa. La d'ahir era una de les sessions més importants del judici perquè declaraven dos dels seus principals imputats.
1: Com deies, l'exministre s'ha desvinculat de la presumpta operació parapolicial. Ha explicat que a ell no li preocupaven els papers de Bárcenas perquè mai va cobrar. Ha afirmat que els agents van actuar pel seu compte i que ell no en sabia res. Però qui era el seu número 2, Francisco Martínez, ha dit el contrari. Assegura que dos anys abans que esclatés el cas al ministre

0: Interesarme por algo que no sabía que existía.
1: Els bombers donen per controlar l'incendi a Òrrius, que ha afectat una indústria de parafina, i acaben d'aixecar el confinament dels 600 veïns.
2: Durant la nit, els bombers, que han deixat de cremar les 500 tones de parafina emmagatzemades tant dins com fora de la nau industrial, han vigilat la zona amb drons i els investigadors encara treballen per determinar on es va originar el foc. Ens dona l'última hora el Frank Recio.
3: Les autoritats demanen que els veïns no s'apropin fins la zona de l'incendi, tot i que ja s'ha aixecat el confinament després de que ha quedat controlat el foc de matinada, tant en massa forestal com en zona industrial. Ha cremat una hectàrea, han treballat uns 80 bombers intensament des d'ahir per evitar que el foc es propagués, i el que més preocupa a hores d'ara és que l'aigua contaminada pugui arribar a zones de bosc o a una zona de riera més propera. Vigilen encara el fum per evitar que s'escampi, tot i que la previsió meteorològica és positiva i no s'espera fortes ratxes de vent.
1: Catalunya entra de ple en la temporada d'incendis amb aquest episodi de calor de rècord. Per saber com ens estem preparant, saludem l'inspector del cos de bombers, Miquel López. Senyor López, molt bon dia.
4: Hola, molt bon dia.
1: Avui estem patint aquestes temperatures extremes, però venim d'un hivern molt plujós. Com encaren aquesta temporada d'incendis?
4: Pues amb prudència. Vull dir, com bé dieu, sí que tenim un hivern que ha precipitat, però també és veritat que aquesta sequera lo que està fent és que aquest marge que teníem s'estigui esgotant a una velocitat molt elevada.
1: Clar, a Catalunya ara ja no patim la sequera dels darrers anys, sí, patim aquestes temperatures. Això fa que el territori estigui més preparat pel foc?
4: Bueno, això el que fa és que la sequera estructural hagi marxat, hagi desaparegut, però sí que és cert que el que fa la vegetació és que amb aquestes temperatures altes també tenen la sequera per calor, i és el que ara ens fa patir. Vull dir, si aquest període, si aquest episodi s'allarga molts dies, la vegetació tornarà a entrar en parada vegetativa i no tindrà capacitat per aprofitar aquesta aigua que hi ha al terra.
1: Inspector, volia parlar també d'un detall, que els darrers mesos hem vist episodis de vent realment molt, molt forts, i arbres tombats poden suposar un perill, també més risc d'incendi?
4: Bueno, tot allò que sumi a la categoria de combustible, com aquests arbres que estàs dient, pues, sí, indiscutiblement són combustibles que estaran disponibles perquè no estan arreglats i, per tant, s'assecaran, i quan hi hagi algun incendi o algun servei en aquella zona, pues, sumaran a la part del combustible. Per tant, sí que tenen afectació. I el vent que estaves comentant no és només perquè tiri vegetació al terra, sinó que també és un element que seca molt ràpidament el combustible.
1: Sempre parleu de la importància de la prevenció. Com esteu preparant els boscos per minimitzar l'impacte dels incendis d'aquesta temporada?
4: Bueno, no només d'aquesta temporada, si vau sentir les declaracions que va fer ahir també la consellera amb la presentació dels mitjans aeris, estem definint a nivell de país uns eixos de confinament que ens permetran separar o segmentar tot el territori català en unes grans zones que evitaran o permetran que tinguem oportunitats per aturar aquests grans incendis, que és el repte que tenim pel futur com a país.
1: Inspector López, fa temps que parlem del perill de viure un gran incendi com els que hem viscut a Califòrnia o a Austràlia. Com de preparats estem per aquest escenari?
4: Quan arribi ho veurem. Vull dir, el que sí que us podem dir és que fa molt temps que estem pensant en ells, que estem dissenyant estratègies com aquesta que et comentava anteriorment, que estem millorant la capacitat analítica del cos de bombers, que estem millorant els mitjans i que estem millorant les coordinacions perquè això sigui el més fàcil possible. Però fins que no arribi el moment, que serà el dia de l'examen, doncs no sabrem la nota que traurem.
1: Doncs Miquel López, inspector del cos de bombers, moltes gràcies per ser avui amb nosaltres al Cafè d'Idees. Bon dia.
4: Bon dia.
1: I la crònica de successos la segueix marcant el cas Mango. La defensa de Jonathan Andic, fill del fundador, esgrimeix en el seu recurs davant l'Audiència de Barcelona una caiguda prèvia del seu pare per una malaltia als genolls, i nega que anés tres cops a Montserrat abans del fatídic dia.
2: De fet, Gemma, els advocats de Jonathan Andic rebaten un per un els indicis. Neguen que l'investigat donés versions contradictòries quan en una declaració va afirmar que va veure precipitar-se el seu pare i en una altra que va veure un cos estimbant-se. La defensa sosté que es tracta de matisos d'expressió perquè tot va passar molt de pressa i argumenta que Jonathan estava d'esquena. També demanen a l'Audiència de Barcelona que revoqui les mesures cautelars que la jutgessa d'instrucció

0: li va imposar, que inclou la fiança d'1 milió d'euros i la retirada del passaport.
1: I els hospitals Sant Joan de Déu i Clínic han fet una intervenció pionera. Han intervingut un fetus que havia desenvolupat els budells fora del cos. El nadó ja té 2 mesos i ara s'alimenta ja amb normalitat.
2: El fetus tenia un petit forat al costat del melic per on sortien els intestins. El cas del Tiago era de molt risc i van proposar a la família una cirurgia pionera a Europa.
3: Con muchos nervios, incluso al inicio pensé en rechazarla.
2: La intervenció es va fer a les 28 setmanes d'embaràs. Els cirurgians responsables expliquen les dificultats.
4: La complexitat viene en sí mismo de lo anormal que és operar un feto dentro de la barriga de la mamá.
5: L'agulla és tot de 3 mil·límetres per que sigui el menys agressiu possible.
2: Un cop van reintroduir els intestins i van tancar la perforació, l'embaràs va continuar fins a la setmana 34, quan va néixer en Tiago per cesària.
3: Ràpidamente empezó a comer ya primero pecho, aceptó el biberón y se ha ido recuperando muy bien. Es un niño completamente normal.
1: Brussel·les multa l'empresa Temu amb 200 milions d'euros per vendre productes que són il·legals a la Unió Europea. En la sanció a la plataforma xinesa de venda online s'argumenta que hi ha articles que no superen les proves de seguretat.
6: La Comissió Europea ha multat l'empresa Temu amb 200 milions d'euros per no vigilar la venda de productes il·legals. Segons Brussel·les, la plataforma xinesa de comerç en línia no ha tingut prou cura dels riscos i perjudicis pels consumidors que tenen alguns dels seus productes. Hi ha des de joguines perilloses fins a carregadors que no superen les proves de seguretat. La investigació va començar l'octubre de 2024 i la sanció encara podria ser més gran si Temu no corregeix les irregularitats.
1: Catalunya viu un dels dies més calorosos en un mes de maig. A Lleida ciutat s'han superat els 37 graus. És la temperatura més alta al mes de maig des de l'any 1941.
0: De fet, Gemma, van ser diverses les zones de Catalunya on ahir les temperatures van ser de rècord. Un altre exemple és Vinebre, a la Ribera d'Ebre, on es van assolir els 38 graus i mig. Ahir es van veure moltes terrasses plenes, begudes refrescants i molts vanos per combatre les altes temperatures. Per avui s'espera que es mantingui el pic d'aquesta calorada, sobretot a Ponent i a l'interior de l'Ebre, amb màximes de 39 i 40 graus, que tornarien a ser de rècord per un mes de maig.
1: A 10 dies per la visita del Papa Lleó XIV a Catalunya, el dispositiu de seguretat i mobilitat, hem de dir que serà un dels desplegaments més grans fets fins ara.
0: Més de 60.000 agents vetllaran per la seguretat del pontífex entre Mossos d'Esquadra i Guàrdia Urbana durant els 2 dies de la visita, el 9 i el 10 de juny. Es preveu una gran afluència de públic en un context on es manté el nivell d'alerta terrorista de 4 sobre 5. Hi haurà vigilància per terra, mar i aire en un dispositiu ampli que limitarà molts moviments de la ciutadania pels diferents punts per on passi la comitiva de Lleó XIV.
1: A l'Orient Mitjà, els dubtes continuen sobrevolant els acords de pau, mentre Washington diu tenir ja un preacord per la reobertura de l'estret d'Hormuz. Teheran, en canvi, Lorena, ho està negant.
0: Sí, però segons la Casa Blanca, l'acord al que han arribat els negociadors dels dos països contempla allargar 60 dies la treva i reobrir l'estret temporalment, però falta encara que Donald Trump i doni el seu vistiplau. En tot cas, es tractaria d'un primer pas per a un futur acord. Han quedat fora de les converses les condicions nuclears i armamentístiques. Per tant, si es segella el pacte, es tornaria a la mateixa situació que el 28 de febrer, 3 mesos abans que comencés aquesta guerra. Aquest és el moment en què el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, explica com ha ordenat al seu exèrcit ocupar el 70% de la franja de Gaza. Fins ara, les forces israelianes controlaven el 60% del territori palestí i, amb un to de burla, ha dit que vol aconseguir el 100% de la franja. En paral·lel, ha declarat el sud del Líban com a zona de guerra i ha ordenat evacuar més de 300 municipis de la regió.
1: I el Barça, que viu dies de comiats i benvingudes. Ahir van dir adéu a l'equip femení, Ona Batlle i Mapi León.
0: Mentrestant, el masculí donava la benvinguda al primer fitxatge de l'equip de Flick per la propera temporada. És Anthony Gordon, procedent del Newcastle. El davanter anglès va arribar ahir a Barcelona, va passar la revisió mèdica i serà presentat en les properes hores abans de tornar a Anglaterra per concentrar-se amb la seva selecció pel Mundial. El Barça ha pagat per ell 70 milions i signarà per 5 temporades. Mentrestant, Mapi León s'acomiadava del club amb aquest missatge.
7: Estimats culers, ha arribat el moment de tancar l'etapa més bonica de la meva vida. I sobretot, ha arribat el moment de donar-vos les gràcies. Perquè després de 9 anys m'acomiado del club de la meva vida, del meu cor, de la meva gent.
1: I més comiats. El Girona busca entrenador per la temporada vinent després d'anunciar ahir la marxa de Mitchell.
0: Sí, Gemma, i el tècnic madrileny deixa el Girona després de 5 temporades amb l'equip. Pel camí va ser l'arquitecte, recordem-ho, de l'ascens a primera i va signar una temporada històrica fa 2 anys acabant tercers a la Lliga i classificant-se també per a la Champions de la temporada següent. El club no ha anunciat el seu substitut, Mitchell tampoc s'ha pronunciat sobre el seu proper destí, i tot i que l'Ajax d'Amsterdam sí que ha demostrat interès per fitxar-lo.
1: Avui comença el Gran Premi d'Itàlia de MotoGP i la gran notícia és que torna Marc Márquez absent del Mundial des de la caiguda a Le Mans.
0: En aquella caiguda, Márquez va patir una petita fractura al peu, cosa que el va deixar fora de competició. Aprofitant l'aturada, va decidir avançar una cirurgia prèviament programada a la seva espatlla. Ahir, en arribar al circuit de Mugello, Márquez va rebre l'apte per part dels metges perquè es provi aquest matí a la primera sessió d'entrenaments lliures. Serà després, quan el 93 serà sotmès a una altra revisió per determinar-ne l'estat físic.
1: Un estudi de les tombes del monestir de Pedralbes, a Barcelona, revela nous detalls del passat.
0: Coincidint amb els 7 segles de la fundació del convent, un estudi històric pioner a Barcelona ha examinat el contingut de 8 sepulcres. Una de les revelacions de l'anàlisi és que la reina Elisenda, la dona de Jaume II, va morir entorn dels 70 anys i va patir de forts dolors a la seva vida. La recerca també ha deixat descobriments sobre la tomba atribuïda a l'abadesa Francesca Saportella, on en comptes de les seves restes s'han identificat cadàvers que podrien ser víctimes de la guerra de la independència a principis del segle XIX.
1: I anem ja amb el temps, Sergi Lores, molt bon dia. El pic d'aquesta calorada que estem vivint està sent inèdit per un mes de maig, oi?
8: Molt bon dia, Gemma. Doncs sí, avui veurem el segon dia d'aquest pic d'una calorada intensa, prematura i persistent. De fet, ahir dijous ja vam viure un dia, un dels dies més calorosos viscuts en un mes de maig a Catalunya, semblant al del 21, semblant al del 21 i el 22 de maig del 2022. Llavors, la temperatura màxima ahir va superar els 35 graus amb moltes planes i fondalades de l'interior i també en diversos trams del prelitoral. I va superar els 30 graus cap a la costa. De fet, va ser rècord en un mes de maig a 31 de les 126 estacions de la xarxa d'estacions meteorològiques automàtiques del Meteocat amb més de 20 anys de dades, sobretot cap a les Terres de l'Ebre i també cap a l'Empordà. Però volem destacar els 38 graus i mig de Vinebre, a la Ribera d'Ebre, on ahir es va igualar la màxima absoluta de maig a Catalunya, registrada a Castellbisbal i Anglès, el maig del 2022. També destaquem els 37,3 graus a Lleida, la més alta al maig des de 1940, o els 37,3 graus de Tortosa, un rècord també en aquest observatori centenari de Roquetes, a les Terres de l'Ebre. I compte, perquè aquesta passada nit ha estat molt càlida, tropical cap a Ponent, cap a l'Ebre, també a punts de la Catalunya central, al prelitoral i a tota la costa, on no s'ha baixat dels 20 graus de temperatura mínima, fins i tot ha estat tòrrida cap al Cap de Creus i a la mateixa ciutat de Barcelona. Aquí no s'ha baixat dels 25 graus. De fet, a l'Observatori Fabra, la mínima provisional és de 25,2 graus. Seria de complir-se i de confirmar-se la més alta registrada en un mes de maig de tota la sèrie centenària, superant l'anterior rècord de 1922. Molta calor que va associada a una potent dorsal anticiclònica que tenim estancada al damunt i que obliga a que tinguem aquesta cúpula de calor. I això fa que l'aire que tenim a capes altes de l'atmosfera es vegi obligat a baixar cap a la superfície i al fer-ho es comprimeix i s'escalfa augmentant la temperatura i també mantenint tota aquesta aglopada d'aire molt càlid a sobre de la superfície i fent que l'ambient sigui molt calorós. De fet, tot plegat ens deixarà un matí de cel serè a tot arreu, com a molt alguns núvols prims cap al nord de Catalunya, i de cara a la tarda creixeran nuvolades a la Pirineu i a la Prepirineu que acabaran descarregant alguns ruixats puntualment amb alguna tempesta. Creiem que seran més intenses que les que vam tenir durant ahir a la tarda. A la resta continuarem amb força sol. Avui la temperatura comença a recular cap a les comarques del nord-est, però es manté molt alta la resta, per tant, molts valors per damunt dels 28 a 30 graus cap a la costa, superant els 34 graus cap al prelitoral, Catalunya central, cap a les valls del Pirineu, i fregant-se o superant-se els 35 o 37 graus cap a Ponent i també cap a la Vall de l'Ebre, on previsiblement avui acabarem superant ja els 40 o puntualment 41 graus. Per tant, esperem un dia novament amb molta calor. Es mantenen activats els avisos cap a les comarques de Ponent i també de les valls del Pirineu i del Prepirineu més occidental per aquestes altes temperatures. I és que un dia més, Gemma, parlarem de valors entre 5 i fins a 12 graus superiors als habituals.
1: Sergi, em fa por preguntar-t'ho perquè em temo la resposta. Durant el cap de setmana continuarà fent tanta calor?
8: Continuarem parlant de molta calor, Gemma. Tot i això, és cert que la temperatura començarà a perdre alguns graus, però, insisteixo, es mantindrà l'ambient molt càlid, i és que aquesta bombolla d'aire molt càlid que tenim al damunt tendirà a desinflar-se una miqueta, però vaja, no marxarà del tot. De fet, la setmana que ve, al juny, podria començar encara amb calor força intensa aquí a casa nostra. Una massa d'aire molt càlid que ja té els seus efectes en la temperatura superficial de l'aigua del mar, que supera els 20 graus a la costa catalana, els 25 graus cap al mar Balear, ja és entre 4 i fins a 6 graus més alta de l'habitual a bona part del Mediterrani, també cap a les costes de l'Atlàntic, per tant, preocupant la situació. Aquí a la superfície, què passarà de cara a aquest cap de setmana? Doncs mireu, la mínima de cara a aquesta pròxima nit i matinada tendirà a recular una miqueta, malgrat tot no sou gaire il·lusions, perquè es mantindrà l'ambient molt càlid, nit tropical novament cap a Ponent, cap a la Vall de l'Ebre i a molts punts del litoral i puntualment del prelitoral. De cara ara diumenge, la matinada serà més fresqueta, una miqueta més cap a l'interior i al Pirineu, però en canvi a la costa podria tornar a ser més càlida i, per tant, novament tropical en molts sectors del litoral. I les màximes, doncs bé, el que us deia abans, tendirà a perdre alguns graus de cara a demà, per tant, malgrat tot, l'ambient es mantindrà molt càlid, amb temperatures al voltant dels 27-28 graus cap a la costa, per damunt dels 30-35 graus a bona part de l'interior i, novament, assolint-se els 36 o 37 cap a Ponent i cap a la Vall de l'Ebre. I de cara a diumenge podrien enfilar-se una miqueta més que no passa demà. Per tant, novament, diumenge serà un dia molt calorós, amb moltes màximes per damunt o al voltant dels 30 graus al litoral i entre els 35 i 39 graus a l'interior, les més altes cap a Ponent i també cap a la Vall de l'Ebre. Per tant, som davant d'un cap de setmana encara amb temperatures per damunt de la mitjana climàtica. I pel que fa al cel, doncs bé, aquesta dorsal anticiclònica tendirà a desinflar-se una miqueta, per tant, tindrem més convectivitat a les tardes, especialment en àrees de la Pirineu i també del Prepirineu, tant demà dissabte com també diumenge, en forma de ruixats i tempestes localment intenses i puntualment acompanyades de calamarsa o de pedra. Fora del Pirineu i del Prepirineu, tindrem un dissabte i un diumenge de sol, com a molt a la tarda, amb l'arribada d'alguns núvols associats a les desfetes d'aquestes tempestes. Allà on faci més sol, compte, perquè serà un cap de setmana en què, Gemma, caldrà protegir-se d'aquesta forta radiació, perquè continuarà sent molt alta. Per tant, ens haurem de protegir del sol, però també de la calor. Per tant, serà un cap de setmana d'hidratar-se i força.
1: Molt bé, Sergi, gràcies. Les 8 i 20 en punt. Patrícia Massés, bon dia.
9: Bon dia.
1: Avui hi ha dos judicis que marquen l'actualitat política i els diaris. Alguns han optat per posar-ne en portada uns i uns han posat en portada l'altre. Per exemple, Vanguardia i País se centren en el cas Kitchen.
9: Sí, els dos podem veure l'exministre de l'Interior, a Jorge Fernández Díaz, ahir declarant. Els dos diaris, La Vanguardia i El País, van una mica en la mateixa línia. Per exemple, La Vanguardia diu que Fernández Díaz es declara aliè a la Kitchen i El País explica que l'exministre de l'Interior alega que es va donar de l'espionatge de Bárcenas per la premsa i també afirmen que el seu número 2, Francisco Martínez, el contradiu i afirma que sabia que el xofer de l'extresorer del Partit Popular estava col·laborant amb la policia.
0: En canvi, per la BC i El Mundo, el protagonista és David Sánchez, el germà del president.
9: Sí, el veiem a la portada d'aquests dos diaris, del País del Mundo, acompanyat també de Miguel Ángel Gallardo, de l'exlíder del PSOE a Extremadura. Estan els dos ahir a l'Audiència Provincial de Badajoz. El Mundo titula «El germanisme s'aferra a un error a la banqueta» i l'ABC que el judici contra el germà de Sánchez comença amb el PSOE, encoratjant la teoria del golpisme judicial per tapar la seva corrupció. L'ABC també diu a la portada que Moncloa depura a l'escolta de Begoña Gómez per por a les filtracions.
1: A les tertúlies parlem cada dia de l'estat d'ànim de l'esquerra, però és que hi ha un diari que el que ha fet és portar una enquesta sobre les repercussions que pot tenir el cas Zapatero. Què diu?
9: Sí, és aquest diari, és el periòdico, i el que veiem a la portada és aquesta enquesta flash que va realitzar aquesta setmana el GSOP i mostra que un 52,7% dels ciutadans creu que Pedro Sánchez hauria de dimitir si es demostren les acusacions contra Zapatero. Hi ha un 22,9% que considera que hauria d'assumir responsabilitats polítiques, però sense renunciar al càrrec. L'enquesta també ha preguntat si Alberto Núñez Feijóo hauria de presentar una moció de censura contra el govern, i un 45,3% ha respost que sí. Tot i això, més del 50% dels espanyols, concretament un 54%, creu que el seu vot, que la decisió de Zapatero, tot el que passi amb Zapatero, no influirà en el seu vot. Mm.
0: Patrícia, el diari ara deixa de banda tota aquesta vessant judicial que estem tenint aquests dies i se centra en una entrevista que han fet ells a l'alcalde de Barcelona.
9: A l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, diu que estan preparant mesures perquè els pisos buits es puguin posar en lloguer i que la barra lliure dels pisos turístics, ell diu que va ser una molt mala decisió. També parla sobre els creuers i diu que si hagués d'aprovar una única mesura en el que queda de mandat, seria que la mesura que fes possible reduir a zero les escales dels creuers. També li pregunten precisament per Rodríguez Zapatero i Collboni respon que ara mateix han de tenir prudència, que s'han d'esperar, però que el seu llegat en temes polítics, el llegat de Zapatero, és molt i molt important.
1: Una altra enquesta, en aquest cas és el segon baròmetre sobre percepció social a Espanya, que pregunta sobre seguretat i defensa. I la conclusió és que creix la preocupació per les guerres i per l'economia. Això ho hem trobat a La Vanguardia.
9: Sí, i concretament és un 69% dels enquestats els que diuen que estan molt preocupats per les guerres i els conflictes bèl·lics. També un 67% diu que tenen una inquietud més gran per la inestabilitat econòmica i financera. I el que també és més gran és la preocupació per alguns temes, per exemple, per la migració irregular, per la pobresa, per l'exclusió social i també per totes les campanyes de desinformació.
0: La policia italiana troba 200 milions d'euros d'un capo de la màfia i m'agradaria saber qui és i on estan aquests diners. 200 milions d'euros són molts milions d'euros.
9: Són molts, molts diners. Ell, el capo, és Matteo Messina Denaro, que seria el cap de la Cosa Nostra. Ell va morir l'any 2023 a la presó, però ara la policia italiana ha trobat tots aquests milions d'euros. Una de les grans incògnites quan va morir era on havia deixat tota aquesta fortuna. Ara han trobat tots aquests milions entre societats financeres, 5 d'elles estarien a Espanya, actius financers i també immobles de luxe. I el que sorprèn, el que per lo menys ens pot sorprendre molt aquí a Espanya, és que 22 d'aquests immobles estaven a la Costa del Sol, a Màlaga, Marbella, Benavís i també a Puerto Banús.
1: Doncs precisament sobre l'augment del preu dels pisos, alerta avui 20 minuts.
9: Sí, han pujat durant el primer trimestre d'aquest any un 14%, ho diu avui 20 minuts, segons unes dades que va publicar ahir el Ministeri d'Habitatge. El valor mitjà del metre quadrat ha superat a nivell nacional els 2.300 euros, i això és un nou màxim històric. També expliquen que el telèfon gratuït en matèria d'habitatge, el 047, que es va posar en marxa pel govern a finals de mes de gener, hauria rebut 100 trucades cada dia, i d'aquestes més de 8.500 trucades, un 60% s'han centrat en fer preguntes sobre lloguers.
0: Mm-hmm. Portem tota la setmana llegint i escoltant el Sergi Lores també parlant-nos d'aquesta calor. El diari ara se centra avui en Itàlia i en França.
9: Exacte, en Itàlia i en França, i diuen que Europa està bullint, que porta bullint tota la setmana i que l'onada de calor és inèdita per aquest mes de maig. Destaquen que els valors són entre 10 i 15 graus per sobre la mitjana. Hi ha moltes ciutats italianes, com Roma, Florència i Turí, que haurien superat els 35 graus, i fins i tot en algunes regions italianes s'han restringit les jornades laborals en hores de màxima insolació també. Fa molta calor a França, ho hem estat veient durant tota la setmana. Allà s'està disputant en aquests moments el torneig Roland Garros i una de les notícies que avui també trobem a tots els diaris és la sorprenent eliminació de Jannik Sinner, és el número 1 del món i el gran favorit per guanyar el torneig després de desplomar-se, diuen, físicament. El periòdico diu que Sinner va col·lapsar i es va quedar sense energia i el podem veure en una fotografia ventant-se amb un ventilador portàtil.
1: Doncs anem ràpidament a França, que avui el nostre corresponsal Antonio Delgado està al carrer i deu estar passant molta calor. Antonio, bon dia, buenos días.
10: Hola, buen día.
1: ¿Cómo va ese calor? ¿Realmente es tan duro como dicen?
10: Mira, a esta hora no tanto, pero claro, son las 8 de la mañana y estamos en el momento mejor del día, pero está siendo bastante duro lo que estamos pasando aquí esta semana. Anoche, no tanto como Jack Sinner, pero a las 11 de la noche yo estaba sudando en la calle. Hay que tener en cuenta que aquí 30, 31, 32 grados son muchos grados. Ahora hablamos, si queréis, de lo poco preparada que está Francia. Pero, por resumirlo, el sol, que suele ser una bendición en París en primavera, está siendo un auténtico castigo esta semana.
1: Y dirías que ni Francia ni los franceses estaban preparados para este calor.
10: No están preparados. Mira que estos episodios se hacen cada vez más frecuentes, pero este es un país en el que apenas hay climatización, no hay aire acondicionado en los autobuses, no lo hay en el metro, no lo hay en los hospitales. Las aceras, si os fijáis, son casi todas, o muchas de ellas aquí en París, de alquitrán. Retienen el calor durante todo el día y lo despiden durante la noche. Y eso hace que las noches sean muy complicadas de pasar con temperaturas que no son extremas. Uno piensa, bueno, 32 grados de máxima ayer en París, eso no impresiona en España. Os digo que son mucho más duros 32 grados aquí que, qué sé yo, 35 en Barcelona o en Jaén. Entonces está pasando realmente mal. Os voy a dar dos ejemplos más. Una escuela en las Landas, que es en el sudoeste de Francia, un lugar donde suele hacer un poco más de calor que en París, tuvo que cerrar ayer porque en el interior de las aulas se llegaron a detectar 53 grados. ¿Por qué? Porque el edificio tenía unas vidrieras tan grandes, estaba diseñado para atrapar el calor, no para despedirlo, que se hacía realmente insoportable estar dentro. Y luego las compañías de trenes han tenido que cancelar muchísimas vías, muchísimas líneas, porque los vagones no están hechos para funcionar con más de 30 grados de temperatura. Así que es un país que trata de adaptarse al cambio climático, pero de momento el cambio climático está yendo más rápido que él.
0: Antonio, las cifras están siendo de récord, 1000 récords, por ejemplo. Esto ya sería una cifra a destacar. 7 personas muertas de momento relacionadas con estas altas temperaturas. ¿El gobierno qué está haciendo? ¿Qué dicen?
10: Está reuniendo mucho, pero no está haciendo gran cosa. No está adoptando demasiadas medidas porque da la sensación de que se está guardando la munición para el verano. Porque si está haciendo 30, 32, 35 grados ahora, ¿qué hará en julio? ¿Qué hará en agosto? Entonces, hay recomendaciones generales, las habituales cuando hay canícula, hay una cierta flexibilidad para que los colegios cierren si no pueden atender a los alumnos, para que se amplíen los horarios en bibliotecas, pero no está habiendo, digamos, medidas espectaculares del gobierno, más allá de prepararse para un verano que se anuncia complicado aquí en Francia.
1: Muy bien, pues Antonio, no sé si están previstas que duren mucho, ¿está previsto que duren mucho estas altas temperaturas?
10: Es un poco lo que contabais en Cataluña. Se supone que hemos pasado el pico, que ayer fue el día peor. Hoy todavía va a apretar. Hay 11 departamentos en alerta naranja, incluido París, pero se supone que hoy ya se estabiliza y que a partir de mañana empieza a ceder, dentro de que seguimos con un rango de temperaturas 10, 12, 15 grados por encima de lo que sería normal en estas fechas.
1: Pero bueno, aún con el calor y la envidia que nos das de verte por las calles de París, porque cuando nos entras desde el despacho, mira, no nos da esta sensación, pero ahora detrás de ti estoy viendo a todos los parisinos por ahí paseando. Y nada, que me da envidia, me gustaría estar allí.
0: Y corrents, ¿eh? Aquesta calor.
1: Sí, gent sí, me gusta gente corriendo, ¿eh? Antonio Delgado,
10: hay un parque aquí al lado, ya aprovecha.
1: Hay un parque.
10: Repetiremos el exterior otro día.
1: Venga, gracias, buenos días.
10: Lo mismo.
1: Doncs vinga, un minut perquè siguin 2:15. Acabem ja, Patricia, en poc més d'una setmana, eleccions al Real Madrid, i aquesta casa ha entrevistat Florentino Pérez.
9: Sí, Florentino Pérez ha decidit no callar-se res i parlar de tot. Ha parlat de jugadors com Vinícius, com Mbappé, com Arda Güler. També ha parlat d'un possible fitxatge de Mourinho com a entrenador i ha dit quina és la sort que té el Real Madrid. L'escoltem.
11: Mira, el Madrid tiene la suerte de que estoy yo. No tenga ninguna duda. Yo quiero mucho el Real Madrid y cuando veo el que van a por él, aquí estoy yo. No voy a anunciar porque todavía no he hablado con Mourinho. Mbappé, Vinicius, Bellingham, Arda Güler, son los mejores jugadores que hay en el mundo. ¿Pero por qué los voy a quitar?
1: La humilitat és una gran virtut, Patricia? Doncs vinga, gràcies. Anem a l'entrevista política del dia. Avui el que va ser diputat d'Esquerra al Congrés, Joan Tardà, ha vingut a veure'ns al Café d'Idees.

0: Sí, si se iniciara un proceso judicial en este sentido, hubiera pruebas, sobre todo una sentencia firme, nosotros pediríamos elecciones.
1: ¿Qué es la estabilidad? Y si la Constitución dice que son 4 años la duración de una legislatura, pues son 4 años. Y eso es el objetivo y la determinación del Gobierno de España. Pero es que yo no puedo convocar elecciones por interés partidista. Tengo que convocar elecciones por el interés general de los ciudadanos y ciudadanas.
2: Però també és veritat que qui té el botó aquí de les eleccions és només una persona, que és el president Sánchez. I respecte a la moció de censura que es parla, l'únic partit que la pot presentar és un partit que tingui els diputats suficients, que en aquest cas és el Partit Popular.
3: Hay que detenerlos y hay que juzgarlos. Y los españoles debemos saber que todos aquellos que aún les están defendiendo y justificando desde distintos puestos nacionales e internacionales es únicamente porque forman parte de la misma mafia de Sánchez y de Zapatero.
4: Passen 2 minuts de 9:15. Joan Tardà, bon dia.
5: Bon dia.
4: Benvingut al programa.
5: Gràcies per convidar-me.
4: No. Escolti, hem de parlar de l'actualitat judicial i política, que està molt enrevessada. Ahir Òscar Puente va dir una cosa molt gruixuda. Va dir que tot el que està passant forma part d'una operació per enderrocar el govern per mètodes no democràtics. Què en pensa? Hi està d'acord?
5: Miri, jo només puc parlar de la meva experiència.
4: Sí.
5: Jo, dic jo perquè era el portaveu i em tocava a mi fer les preguntes els dimecres al matí al president Sánchez. I setmana sí, setmana també, el contingut de la pregunta tenia relació amb les grans anomalies, dic anomalies per no utilitzar un terme més dur, que, producte d'aquesta justícia espanyola, aquest sistema judicial espanyol molt poc imparcial, per dir-ho d'una manera molt lleugera, que patíem els independentistes. I setmana sí, setmana també, el president responia: vostè, senyor Tardà, està obsessionat. El sistema judicial espanyol és tan bo com el sistema judicial de les democràcies més avançades. I vinga, i vinga, i vinga, i vostè està obsessionat. Si us plau, parin ja. I mira, ara ho pateixen ells. Però ho pateixen ells amb escreix, perquè no respecten res. És a dir,
4: o sigui, realment vostè creu que hi ha...
5: Posen setge a la família, posen setge als entorns, posen setge als partits polítics i es vulneren drets. Vol dir que, sí, efectivament...
4: Vol dir que hi ha un cop d'estat judici?
5: El sistema judicial espanyol, més que... O el sistema democràtic espanyol, més que basar-se en una separació de poders, que és l'ADN de tota democràcia, el que hi ha és un repartiment de poders. És a dir, que hi ha una classe dirigent que està entroncada amb el franquisme a través de nissagues professionals i a la resistència a democratitzar la carrera judicial, que actua com una salvaguarda, actua com el nucli que ha de preservar el règim del 78.
4: Però...
5: Efectivament, hi ha una voluntat manifesta d'enderrocar aquest govern. La qual cosa no vol dir que no existeixin indicis o existeixin fets fraudulents, però que hi ha un biaix que té una finalitat política, crec que això, com deia la meva àvia, és una realitat com unes cuixes.
4: Estem parlant de molts organismes, parlem de l'UDF, la UCO, jutjats de diferents instàncies... Segons vostè diu, hi ha un biaix polític...
5: Efectivament, és a dir que...
4: Que no sé si podríem acabar dient que hi ha un cop d'estat judicial.
5: Aquest tipus d'infiltracions que han estat permanents al llarg d'aquests anys de democràcia, producte del no trencament amb el franquisme, sinó de la transició, que la paraula ja ho diu tot, el fet més evident és que el Tribunal d'Ordre Públic es va convertir de la nit al dia en Audiència Nacional, mantenint els mateixos magistrats que havien signat penes enormes en contra de demòcrates. Vol dir que venim d'on venim. I és imperdonable que en aquestes darreres dècades, quan ja no hi havia cap perill d'involució democràtica, que no s'hagi democratitzat la carrera judicial. El sol fet que per ser jutge hagis de passar unes duríssimes oposicions que primen de manera determinant les capacitats memorialístiques versus el coneixement acadèmic, no només de les lleis, sinó també del que és la vida i la societat, ja ho diu tot.
4: Abans ha dit, això no treu que hi hagi indicis que siguin una mica preocupants.
5: Vostè,
4: quan ha vist que el PSOE pagava presumptament
5: la corrupció,
4: a persones perquè impedissin l'acció de la justícia...
5: La corrupció forma part de la variable més determinant de la segona restauració borbònica. Un exemple, si el rei d'Espanya, avui dia emèrit i lluny per no encarar la llei, si el rei d'Espanya, en el moment fundacional d'aquesta democràcia, no es va veure obligat ni a demanar perdó per tot allò que havia fet envers la complicitat amb el règim dictatorial, ni tan sols va haver de demanar perdó, mai a la vida. Si, a més, va utilitzar el càrrec per enriquir-se durant dècades i dècades i dècades, si el vèrtex de dalt estava podrit, el que és evident és que tot estava permès per sota d'ell.
4: Però i ara diria que tot el sistema està podrit, el sistema polític.
5: Bé, podrit, està corcat. El sistema està corcat.
4: Per la corrupció.
5: Per la corrupció, sí. És una corrupció que, a més, s'ho endú tot, no? Sí, està corcat per la corrupció. I el que dol és que quan la gent que prové de l'esquerra comet actes de corrupció no sigui conscient de la transcendència dels seus fets. Perquè, en primer lloc, el biaix conservador del sistema judicial farà tota mena de trampes. Avui ningú se'n recorda de l'exministre d'Hisenda Montoro, no? Per exemple, o hi ha causes que van a una velocitat vertiginosa i causes que van a pas de tortuga.
4: Avui estem veient a tots els diaris Fernández Díaz, l'exministre d'Interior, pel cas Kitxe.
5: Sí, però a més, quan l'esquerra... Això és un clàssic i potser és en termes una mica de tertúlia de bar, però és un fet real, no? Quan l'esquerra comet actes fraudulents, el que es menja és l'intangible dels valors de les esquerres que s'ha acumulat dècada rere dècada per part de milers de persones anònimes. I per això fa mala sang i maledeixes els ossos quan el corrupte, a més, és d'esquerres, perquè és una doble traïció. Traïció a la democràcia i traïció al llegat de tantes generacions que hi han deixat fins i tot la vida.
4: La pregunta que es fa molta gent és l'impacte que tindrà tot això sobre la legislatura. M'agradaria que me'n parlés del paper d'esquerra, perquè veiem com el PNB va dient, i ja ho va dir per segona vegada, que això ha arribat al final, que s'ha d'anar a eleccions.
5: Bé, jo crec que...
4: Vostè ho comparteix?
5: No, jo crec que Sánchez hauria d'aguantar tot el que pogués.
4: Sí?
5: Tot el que pogués.
4: Malgrat tot.
5: Bueno, el rasc que va posar Esquerra, i puc dir-ho perquè jo vaig participar en les negociacions de la moció de censura que en el seu moment es va fer arran de la sentència del cas Gürtel.
4: Dilluns farà anys d'aquesta moció de censura, 8.
5: Però hi havia sentència. El ras que ha posat Esquerra Republicana, i ho he sentit dir a Rufián manta vegades, és que si es demostrés que hi ha hagut un finançament fraudulent per part del Partit Socialista Obrer Espanyol, és evident que, en honor a la nostra trajectòria de coherència, que és el que vam fer envers el Partit Popular, doncs s'hauria d'actuar d'igual manera. Però, repeteixo...
4: O sigui, fins que no hi hagi una sentència, Esquerra ha de seguir donant suport a Pedro Sánchez.
5: Aquest és el ras que avui per avui ha manifestat la direcció d'Esquerra Republicana i jo aplaudeixo.
4: Sí, però vostè diu, la línia és el finançament irregular, molt bé, em sembla bé, però què passa si es demostren les altres acusacions que ara hi ha sobre el Partit Socialista? Que alguns dirigents podrien haver estat pagant perquè s'obstruïssin, s'aturessin investigacions judicials?
5: Doncs seria també un comportament, diguem, inadmissible, és evident. És evident. Ara, el que caldrà veure si els fets es confirmen o no, i també caldrà veure si no serà el mateix president Sánchez qui potser doncs, avança una mica el calendari, més a saber si no farà un superdiumenge al mes de maig de l'any vinent.
4: Té alguna informació sobre
5: això? No, però d'alguna manera, avui dia els partits polítics pateixen una gran desafecció, un desànim, sobretot l'esquerra, de la militància. On hi ha el batec més ferm, més viu dels partits polítics és en les agrupacions locals i sobretot al voltant de la governança municipal o bé del voltant, diguem, dels grups municipals. Vol dir, és on hi ha la gent més arrelada al carrer. Vol dir que també és més representativa. Tal vegada potser l'efecte i la vitalitat d'aquests milers de regidors tal vegada potser podria arrossegar un votant desafecte.
4: Jo li plantejaré a l'inrevés. És a dir, imagini's si es fa aquest superdiumenge, vostè m'està plantejant que es fessin generals i municipals. Sí, anem a imaginar així. Sí. No creu que Esquerra Republicana pot sortir-ne molt escaldada d'estar donant suport a un govern que té tants casos judicials que l'estan acorralant?
5: Bé,
4: Esquerra... No tem que això sigui així?
5: No, jo crec que Esquerra Republicana està fent i demostrant tenir un nivell excel·lent de responsabilitat. Ho hem vist en els pressupostos. És a dir, hagués estat desastrós per al país, i evident per al conjunt del catalanisme polític, que aquest país que té les vores del vestit a punt de petar, no tingués pressupostos. Jo crec que més aviat, en uns moments de desafecció, de pors, de temences, de desassossecs, jo crec que la ciutadania, la que s'aixeca a pencar cada matí i arriba a casa morta i té problemes de tota mena, crec que més aviat el que valora és la responsabilitat. Responsabilitat no vol dir sí senyor, vol dir fer una oposició tal com es va comprometre Esquerra a fer durant aquests anys, per exemple, al Parlament de Catalunya, investint el president Illa, però, en canvi, fer allò que va aprovar el nostre Congrés. El nostre Congrés va aprovar una idea que va ser motiu de debat i que Àgora Republicana vam impulsar, que el que pretenia és deixar fixada quina havia de ser la dialèctica entre Esquerra Republicana i el PSC. I la conclusió és que la dialèctica fos la que s'estableix entre dos conceptes. El concepte de confrontació, amb tot el que suposa, i el concepte de col·laboració, amb tot el que suposa.
4: M'està parlant del PSC, però jo abans em referia més aviat al suport que dona Esquerra Republicana al govern de Pedro Sánchez, que és el que ara mateix està assetjat per casos judicials.
5: Hi ha un bé superior. Que Abascal no sigui vicepresident d'un govern presidit pel senyor Feijó. Si algú considera que té una altra via per evitar que passi això, doncs que ho digui públicament. Però ja no cal parlar només de temes socials on les classes populars patiran abastament que aquesta gent arribi a la Moncloa. Per cert, sempre hi ha una primera vegada, però fins a dia d'avui, quan la dreta arriba a la Moncloa, s'hi està com a mínim 8 anys. D'acord? Només cal veure què ens passarà amb la llengua catalana el dia que l'Abascal i en Feijó governin. Per què? Perquè ja ho estem veient al País Valencià i a les Illes. Doncs que vingui algú i que digui que a mi tant me fot que governi un com els altres perquè són iguals. Doncs que ho digui públicament i a veure si té valor d'aguantar-ho.
4: Ho diuen públicament, hi ha partits que ho diuen públicament.
5: Sí, ho diuen públicament, però és pura demagogia.
4: Junts ho diu públicament.
5: Doncs si ho diuen públicament és pura demagogia, perquè en temes de la llengua ens hi juguem fins i tot el nervi troncal de la nostra catalanitat. Vol dir que considerar que el PSOE i el PP i Vox són el mateix respecte a les polítiques lingüístiques, doncs és irracional. Repeteixo, només cal, jo hi vaig sovint, només cal fer un viatge, encara que sigui lleugeret, per les comarques valencianes.
4: Escolti, tota aquesta situació judicial d'ara del PSOE es va començar a greujar fa 10 dies amb la imputació de Zapatero. Vostè va ser diputat en la seva època i li va donar suport i el coneix bé.
5: Suport entusiasta.
4: Entusiasta.
5: Sí, sí. De fet, de vegades...
4: El coneix bé, vull dir, digui'm què és el primer que va pensar quan va veure que imputava en Zapatero i quan llegeix...
5: La relació amb Zapatero amb nosaltres sempre ha estat difícil. Difícil perquè li vam donar un suport entusiasta el 2004, sí. Ens va apunyalar. De fet, va apunyalar Pasqual Maragall, va apunyalar José Montilla, va pactar amb Artur Mas convertir l'Estatut en un estatutet, i, a més, ni tan sols va tenir el valor de dir-nos-ho.
4: És a dir, que... Després d'haver dit que respectaria tot el que sortís del Parlament de Catalunya.
5: A més, en Joan Puigcercós va rebre una trucada o rubacada dient-li veniu demà tu i el Carot aquí a la Moncloa perquè ja ho hem tancat amb en Mas. És a dir, una deslleialtat impressionant. A més, només cal llegir les memòries del Bono per tenir de, perquè quedi clar el dia en què el Bono li reclama trencar amb Esquerra Republicana i el Zapatero li respon que encara no és el moment, que ja ho té previst. És a dir, la deslleialtat d'en Zapatero envers nosaltres va ser total, absoluta. Després es va deixar arrossegar en tota la literatura pro 155. Això és cert. D'igual manera, cal dir que també ha ajudat pel que fa a la llei d'amnistia. És a dir, s'ha de dir una cosa i s'ha de dir l'altra. Què és el que, quan jo vaig escoltar i veure el vídeo que s'havia fet a l'eixida de casa seva, no havia llegit la interlocutòria encara, era al mig matí, i em va sortir del cor dir... De fet, estava al costat de la meva parella, i em va sortir del cor dir aquest home és innocent. Aquest home és innocent. Mm-hmm. Vol dir que... Sí, em va sortir això.
4: Ho segueix pensant?
5: Si no és... Encara penso que potser és un gran inconscient. Un conscient.
4: O sigui, segueix pensant que és innocent.
5: Home, jo pobre de mi que sé, però...
4: No, ho va dir amb aquesta contundència quan el va veure declarar. No. A l'eixida de casa seva.
5: No, ell va fer un vídeo.
4: Ell va fer un vídeo. Vostè ho va veure.
5: Em va sortir espontàniament aquest home innocent, perquè va dir tres vegades jamás, i va posar un sentiment que, potser va ser un bonifaci.
4: Per això li pregunto si ara ho continua pensant.
5: Home, cada vegada menys, però...
4: Cada vegada menys.
5: Cada vegada menys perquè, a veure, estem sotmesos ara també a tota mena d'informacions. Tampoc saps massa la credibilitat d'aquestes informacions. Veiem que hi ha jutges que actuen contra jutges... Com deia un del meu barri, ahir el bar diu picoletos contra picoletos, perquè els civils van entrar...
4: La Guàrdia Civil va entrar
5: a fer
4: registre. La Direcció General de la Guàrdia Civil.
5: És difícil tenir una opinió ferma en un oceà de confusions. I jo dec ser un altre dels que m'ofego en aquest oceà.
4: Escolti, parlant d'oceans de confusions, parli'm d'Esquerra i de Gabriel Rufián. A veure, si ara hi haguessin eleccions generals... Esquerra tindria un problema.
5: No.
4: No,
5: en absolut.
4: Home, perquè Rufián vol una cosa diferent.
5: No.
4: Rufián vol una cosa
5: diferent
4: a la direcció del seu partit.
5: Escolti una cosa, miri.
4: Expliqui-m'ho, va.
5: I tant, que ho explicaré, a més a més, molt clarament. Crec,
4: Va.
5: Com ho diré? Jo diria que no s'entén Esquerra sense el Rufián. No s'entén el Rufián sense Esquerra. D'igual manera que no s'entén, avui per avui, no s'entén Esquerra sense els Junqueras, ni s'entén Junqueras sense Esquerra. Aquesta és la realitat. Aquesta és la realitat. La resta
4: però
5: és...
4: jo li parlaré d'una altra realitat.
5: Sí, doncs...
4: Rufián es va oferir l'altre dia a encapçalar un front d'esquerres, i ho vaig entendre, a nivell estatal.
5: Bé, això no és així.
4: No li va semblar entendre el conjunt de l'Estat amb totes les esquerres?
5: Hi ha una opció que va creixent, que és la mateixa que vaig exposar aquí fa unes setmanes. I crec que la penúltima vegada també ja vaig recordar que ho havíem dit...
4: Però vostè em parlava de l'àmbit català de Catalunya.
5: Sí, però no és casual, això. És a dir, quina és l'opció l'única opció plausible. Per què dic plausible? Perquè avui per avui, un front d'esquerres espanyol en el seu conjunt no és possible. No és possible. Mm-hmm. Perquè BNG ha dit que no. Bildu ha dit que no. Esquerra encara... Ha dit que no. Fins i tot el tret de gràcia, que ha estat Adelante Andalucía, que és el sobiranisme emergent que ha dit ens presentem no pas en un front... És a dir, quina és la solució? Bé, sap greu dir-ho així, la que proposem Àgora Republicana. Què és? Que hi hagi un front d'esquerres a Catalunya. Un front d'esquerres a Catalunya.
4: Amb qui?
5: És a dir, amb qui? Tots els partits polítics, tots els partits polítics independentistes i no independentistes, és a dir, sobiranistes, que estan a l'esquerra del PSC.
4: És a dir, comuns.
5: Comuns, la CUP, els anomenats comunistes...
4: Però l'altre dia va estar aquí Oriol López, secretari adjunt d'Esquerra, i quan li vaig preguntar per comuns em va dir que no.
5: Bueno, Oriol López és l'opinió de la direcció d'Esquerra Republicana, però és un debat, repeteixo, que estem fent. I nosaltres aspirem a convèncer l'Oriol López, a convèncer-los i a convèncer la resta de companys. I tal vegada, al final, els companys d'Esquerra Republicana, a la militància, dirà no s'escau això que proposeu. Doncs si no s'escau, no es farà. Però cal, puc
4: seguir? Sí, i tant.
5: No, ho dic perquè de vegades es confon tot una miqueta. Intentaré explicar-ho curt, però intentaré explicar-ho bé. Val? És a dir, imaginem una sola papereta, per dir-ho d'alguna manera, una sola candidatura, o que digui Front d'Esquerres de Catalunya. I perquè els partits no hagin de renunciar al seu protagonisme, que és important, perquè tothom estima a casa seva, tots els logos dels partits que figuren en aquesta candidatura. Després, el llistat. I tenir una cosa molt important, presència de representants dels moviments socials. Això és molt important, perquè qui dona credibilitat a les polítiques progressistes d'habitatge? Sindicat de Llogateres.
4: Vale.
5: Imagina't aquesta, una sola candidatura, d'acord? Front d'Esquerres de Catalunya, una sola candidatura, d'acord?
4: Bé. Liderada per?
5: Home, jo crec que no hi hauria cap problema. Tothom aplaudiria que fos liderada per en Gabriel Rufián. D'acord?
4: Vale.
5: D'acord. Ara bé, si hi ha un Front d'Esquerres de Catalunya, estem convençuts, convençudíssims, que actuaria com un mirall, perquè n'hi hagués també un front d'esquerres espanyol.
4: Vale.
5: És a dir, si los catalanes lo hacen, ¿por qué no nosotros?
4: Vale.
5: D'acord? Què tindríem, aleshores? Fixeu-vos, què tindríem? Perquè hem de fer, estem d'acord tots, que hi ha un bé superior, que és que l'Abascal no arribi a la Moncloa, no? I que tenim obligació d'intentar-ho, si més no.
4: Sí, a mi no m'hi posi. Estan d'acord vostès amb això. A mi
5: que no arribi a l'Abascal? Ah, no sé per què m'ha semblat...
4: Si la gent el vota, sí, si la gent el vota, sí, que hi arribi.
5: No sé per què m'ha semblat que també tens interès que no hi arribi, però bé, en tot cas...
4: a mi no m'hi posi.
5: Bueno, home, era
4: una cosa retòrica, ho entes.
5: Un col·loquialisme.
4: Vale.
5: Aleshores, si hi hagués un front d'esquerres espanyol i un front d'esquerres català amb un objectiu comú, és evident que hi hauria complicitats i ajudes mútues i col·laboratives. No seria un orgull per un independentista com qualsevol militant d'Esquerra Republicana que en Gabriel Rufián pogués anar a ajudar a la victòria del Front d'Esquerres espanyol?
4: Però ja m'ha dit que el Front d'Esquerres espanyol el veu impossible. Han dit que no la majoria, no?
5: Gemma, aquí m'estàs fallant,
4: No, Venegar no, Bildu no...
5: He dit un Front d'Esquerres espanyol dels espanyols.
4: Sense Bildu.
5: És que el front d'esquerres és Bildu. I a Galícia el front d'esquerres és el BNG. És a dir, front d'esquerres de Catalunya. Els espanyols fan un front d'esquerres. Els bascos tenen Bildu. Els gallecs tenen BNG. I aleshores, com que tenim un objectiu comú i tenim qüestions transversals, per exemple, l'autodeterminació dels pobles, de les nacions.
4: Vale.
5: És evident que durant el paper de Gabriel Rufián, malgrat que ell seria el líder, el cap de llista, sí. del front d'esquerres, o el
4: català.
5: Front d'esquerres català, Val. Aleshores, aquest front d'esquerres català, com que tenim, a més de la fraternitat, tenim interessos comuns, programàtics i de col·laboració, ens podríem ajudar uns uns als altres.
4: Això està molt bé, això està molt bé, però ha de convèncer Junqueras.
5: Ah,
4: això no vol.
5: Evidentment, home, clar, evidentment, d'això es tracta.
4: Clar.
5: És a dir, no solament hem de convèncer, no Junqueras, hem de convèncer la CUP. I hem de convèncer els comuns. Perquè dins els comuns hi ha gent que ho veu bé i gent que diu, no, no, nosaltres hem d'anar amb els espanyols només. Ja. O tots junts.
4: Vale.
5: D'això es tracta, és a dir... aquesta, crec, que és la manera més... l'única manera plausible de poder assolir aquest bé comú de la unitat i cadascú la seva nació.
4: Vale. Perdó, jo no... Llavors, a Rufián el van malinterpretar quan l'altre dia ens va semblar entendre, i molts analistes ho van veure així, que ell lideraria un front d'esquerres espanyol.
5: Perquè tot és dialèctic, és a dir, és com si... això seria possible, no és possible... Bé, el que és evident és que hem entrat en la fase de les urgències. Mm-hmm. I a les direccions dels partits han d'entendre que no es poden atrinxerar, que, desgraciadament, estem immergits en una cursa contra rellotge. Un front d'esquerres de Catalunya, un front d'esquerres espanyol, els bascos tenen el Bildu, els gallecs tenen el BNG... I aleshores col·laborem... Que, atenció!
4: Sí, però mira, si Andalusia... Han anat el Maillo per un costat, ja, adelante Andalusia per
5: doncs,
4: un altre...
5: Doncs d'això es tracta, ja, de no jugar amb foc, perquè ens cremarem... Però no ens cremarem un any, ens cremarem 8 o 12 anys, i d'aquí 12 anys ja veurem on serem, eh? I després, quan estiguem patint els efectes de la bascada de Moncloa, després tots seran presses... i crides a sometent. I què passarà? Que la gent dirà, ara ens crideu a sometent? I què vau fer l'any 2026? I com és que l'any 2026? Brillo. Per què no us hi vau posar, no?
4: Va. Escolti, acabem ja.
5: I una qüestió, sí. També, per acabar-ho de redonir. Si no fos... hi ha un doble objectiu. Intentar convèncer Esquerra, la CUP, Comuns, a fer un front d'esquerres de Catalunya. Si al final aquest front d'esquerres de Catalunya no és possible, doncs potser Esquerra Republicana hauria d'obrir-se molt més de que s'està obrint encara, perquè el front d'esquerres fos, diguem, el front d'esquerres fos, diguem, en minúscules dins d'Esquerra Republicana, però l'escenari òptim seria, repeteixo, que a la llista hi hagués o Gabriel Rufián liderant-la i darrere companys d'Esquerra, companys de Comuns, companys de la CUP, companys de comunistes, i aleshores potser tindríem la possibilitat de guanyar, perquè el ciutadà que està desanimat, l'única manera de revertir aquesta desafecció que la té gairebé ja dins el moll de l'os, és que fem allò que ja no espera que fem. És a dir, que ens posem d'acord.
4: El dia 11 de juny vostè participa en un acte organitzat pel Crític, juntament amb Ada Colau i David Fernández, sota el títol Com ho fem per guanyar l'extrema dreta dins i fora de les institucions. Que és això mateix que vostè ara m'estava explicant.
5: Dins de les institucions vol dir que d'entrada no fer cap pas enrere. Jo sé que...
4: O sigui, el seu somni seria una llista on hi hagués Rufián, Ada Colau i David Fernández. Que hi fossin tots.
5: Jo crec que seria el que representaria tot allò que hi ha a l'esquerra del PSC, és a dir, independentistes i sobiranistes.
4: Vale.
5: Què és el que ens ajunta? L'exercici del dret a l'autodeterminació i polítiques d'esquerra, raó per la qual el ras de qualitat també ha de venir avalat pels moviments socials. És a dir, una llista de polítics, de polítiques i de representants dels moviments socials en temps d'emergències o s'és disruptiu i s'abandonen les zones de confort o ens agafarà el mal, ens agafarà amb els pixats al ventre.
4: Ara estava pensant quan Junqueras va dir l'altre dia: jo no he anat a la presó perquè Ada Colau sigui diputada d'Esquerra.
5: Un estirabot. I ho dic aquí perquè també li vaig dir públicament. El Junqueras també fa estirabots. El Junqueras diu coses molt encertades. Crec que de la mateixa manera, que en Rufián hauria de liderar el Front d'Esquerres de Catalunya per a les eleccions espanyoles, crec, i intentaré ajudar amb tot el que pugui perquè en Oriol Junqueras pugui liderar el Front d'Esquerres de Catalunya, el mateix que ara farem, o que hauríem de fer, el 2028, per guanyar les eleccions i
4: autonòmiques.
5: Sí, les nacionals, nostres.
4: Sí, les autonòmiques, sí.
5: Sí, exacte.
4: Clar, clar, perquè el 27 tindrem les municipals i les generals.
5: És a dir, el somni que hauríem de fer realitat, o que desitgem fer realitat, és que en Rufián lideri el Front d'Esquerres de Catalunya en les eleccions espanyoles del 2027, si no hi ha avançament, i que en Junqueras lideri el Front d'Esquerres de Catalunya el 2028, però que el lideri...

0: que se esclarezca lo que se tenga que esclarecer, pero dejemos también claro que en el entorno de estas investigaciones hay intereses claros.
1: Ya está bien, es una vergüenza.
2: Però sabem distingir el que és una coincidència del que no ho és. Sabem distingir el que és una casualitat del que no ho és. Si ingenus, tampoc ho som.
3: La estrategia del búnker para todos aquellos que lo han intentado hacer en la historia ha sido nefasta.
4: Quien tiene la competencia exclusiva en convocar elecciones, que firme de forma inmediata la convocatoria a la democracia española.
5: La legislatura, bueno, ha llegado a su fin y así debería ser, pero quien tiene la responsabilidad para tomar las decisiones, dadas estas circunstancias, es el propio presidente.
6: No es el momento del cálculo partidista y de la aritmética parlamentaria. Nosotros presentamos en su momento dos mociones de censura sabiendo que probablemente no iban a obtener el apoyo.
7: No els enganyo que després d'una entrevista amb en Tardà una queda una mica esgotada, eh? Ferran Casas, bon dia.
8: Bon dia.
7: Carles Fernández, bon dia.
9: Bon dia, què tal?
7: Suposo que m'enteneu, no?
9: Sí.
7: T'obliga a estar tan en tensió.
9: Escoltant
7: el mapa que ens ha dibuixat, el veieu plausible? Creieu que és realista el que està dient?
9: Sí, totes les paraules que fa servir tenen sentit i, per tant, s'ha d'estar molt atent, no?
7: Sí.
9: Però jo sempre tinc el dubte de nom de qui parla. És veritat que lidera un moviment. Però, o sigui, avui representava Gabriel Rufián, per exemple, quan l'ha matisat. Perquè
7: tu creus que l'ha matisat, no?
9: Home, tots havíem entès.
7: Tots havíem entès una altra cosa.
9: Perdó, però jo creia que tots havíem... O sigui, tots vol dir tots, eh? No, no,
7: sí, sí, sí.
9: No, sinó que ell seria el número 1 d'una llista d'esquerres estatal.
7: A nivell estatal,
9: sí. I ell va dir, si això és necessari, doncs perquè això vagi endavant, doncs jo estic disposat. I avui l'ha matisat. Llavors... Parla en nom de Gabriel Rufián? No. Bé, jo crec que és algú que és obvi que té ascendent sobre una bona part dels votants i dels militants d'Esquerra Republicana i que és un home que intenta posar ordre, no?, entre les dues faccions.
7: Ferran, a sí, veure...
8: Jo crec que, clar, aquí es barregen coses diferents a vegades i costa aclarir exactament de què s'està parlant, perquè quan tu sents parlar el Gabriel Rufián, és evident que ell del que està és posant-se a disposició d'una llista a nivell estatal, on també participi Esquerra Republicana, i on hi hagi actors estatals, com Podemos. De fet, va fer amb Podem, amb Irene Montero, fa poc, un acte a la Pompeu Fabra, fa unes setmanes, o, per exemple, Sumar. I, en canvi, Joan Tardà, del que parla és d'una cosa més autocentrada, diguem-ne. És a dir, ell parla d'un candidatures de l'esquerra nacional. És a dir, l'esquerra nacional entès com les esquerres sobiranes que estan a l'esquerra, diguem-ne, del PSC. És a dir, en el cas català, doncs, és Esquerra Republicana, és la CUP i són els comuns. Jo crec que això és possible, que és veritat, que això podria tenir un cert sentit i que, per exemple, el que representa EH Bildu a Euskadi ja és molt això, la coalició d'EH Bildu, on doncs, hi ha Euskal Cartasuna, hi ha Aralar, hi ha les restes d'Izquierda Unida i hi ha l'Esquerra Abertzale, hi ha Sortu, que és el partit doncs, hereu d'Euskal Herria Roc i de Ribatasuna en el seu moment, ja és una mica això. El que passa és que aquí ha faltat treball previ, perquè ara aquests tres partits, Esquerra Republicana, els Comuns i la CUP, tenen 30 diputats al Parlament de Catalunya. A la passada legislatura en tenien 50. És a dir, van rebre, entre els tres, un càstig electoral molt fort a les urnes i jo crec que a la passada legislatura van desaprofitar l'ocasió de, potser era el moment d'intentar assajar i posar en pràctica i fer un treball polític, perquè jo crec que Joan Tardà fa una aproximació honesta, però també fa una aproximació que és, en aquests moments és purament electoralista.
7: Hi ha hagut un moment del Tardà que a mi m'ha cridat l'atenció, que és què va pensar quan va veure la declaració de Zapatero. El primer moment va dir que Tom és innocent. Però diu que a poc ha deixat de pensar-ho.
8: Bueno, clar, han anat apareixent coses,
7: que són
8: molt lletges. És a dir, clar, però aquí, amb el tema de Zapatero, hi ha dues coses. Hi ha el que és legal o no, per tant, el que és corrupció...
7: I la part moral.
9: I l'estètica.
8: I la part moral, la part estètica, el que és molt lleig, no? Que és aquesta cosa poc ètica d'un expresident del govern intentant cobrar comissions per tot, diguem-ne.
7: Escolteu, amb Tardà hem parlat del futur de la legislatura. Ahir s'hi va pronunciar de forma molt clara,

0: contundent al president del PNB. Ahir va parlar Aitor Esteban, va dir això.
1: La legislatura, bueno, ha llegado a su fin y así debería ser, pero quien tiene la responsabilidad para tomar las decisiones dadas estas circunstancias es el propio presidente.
0: Pilar Velasco, desde Madrid, desde Torre España, bon dia.
2: ¿Qué tal, Gemma? Muy buenos días a la mesa.
0: Buenos días, la legislatura ha llegado a su fin, dice Aitor Esteban. ¿En qué panorama nos estamos poniendo? Porque, claro, ¿Sánchez puede tener alguna esperanza de sacar ya nada en el Congreso, ya no te digo con Junts, con el PNV, que está diciendo y repitiendo que la legislatura debe acabar?
2: Decía Rufián, irónicamente, ¿de qué depende o cuánto dura la legislatura? Lo que quiera el PNV. Y cuando los periodistas en Madrid hablamos mucho con el PNV, es que la cosa no va bien en Madrid. Esta semana el PNV ha dado un paso importante. Fue el domingo, recordar que Aitor Esteban en un mitin puso 2026 como el año electoral. Sería una irresponsabilidad, dijo, que el gobierno lo llevara más allá. Y ha escalado con esto de que la legislatura llega a su fin. Si hay que traducirlo o no en una moción de censura, ahí es lo que a la interna te dicen que todavía no están en eso, ¿no? Por varios motivos, porque es el PP quien tiene que presentarla, no el PNV quien tiene que promover esa moción de censura, instrumental o no, y porque tampoco tienen tantos incentivos. Es verdad que les tensiona toda esta cascada de casos de esta semana y seguir apoyando al gobierno, pero tienen un Lehendakari, Pradales, que lleva 2 años, tiene que consolidarse en su primera legislatura, votar con Vox en el Parlamento, con Bildu como primera fuerza en el País Vasco, dicen que también le supone una tensión de cara a las próximas elecciones. Si votamos con Vox y promovemos ese gobierno que puede ser de mayoría de derecha, ultraderecha, igual nos penaliza, y además ellos aventuran, Gemma, una legislatura, la siguiente, que si Feijóo gobierna con Vox va a ser parecida, dicen, a esa segunda legislatura de Aznar, que fue profundamente antinacionalista. Y con estos motivos, dicen, pues no vemos motivos, ¿no?, para acelerar esa moción de censura, pero bueno, la tensión es evidente, y en palabras de Aitor Esteban, pues ahí lo ha dejado, ¿no?
0: A Pilar, ayer vimos la reacción del gobierno, digo así del gobierno, es Óscar Puente, lo sé, pero realmente fue muy contundente Óscar Puente cuando habló de métodos que no son democráticos, lo recordamos.
3: Y no vamos, desde luego, a doblegarnos a los intentos de nadie de perturbar nuestra democracia a través de métodos y de formas que no son democráticos. Pero dejemos también claro que en el entorno de estas investigaciones hay intereses claros que se están traduciendo en determinada información privilegiada, determinadas acciones en derribar un gobierno.
0: Bueno, abona la tesis del golpe judicial y mediático. Empiezo aquí en la mesa de Barcelona. Pilar, voy contigo, Carles.
4: Sí.
0: És una tesis que ja vam escoltar des dels 5 dies de reflexió de Sánchez quan van imputar la seva dona.
4: Sí, que allò
0: però ara mateix això se sosté.
4: Que allò va ser... Clar, ens hem acostumat a determinades coses, però recordar aquell que va fer festa 5 dies per anar a pensar, això és molt gros. O sigui, que va necessitar anar a pensar, diguem...
0: I sobretot perquè ara, un... a l'auto del jutge Pedraz, parla d'aquells dies... com el moment en què comença tot.
4: Llavors, potser no era tan innocent aquell me'n vaig a reflexionar perquè acusen a la meva dona i tot plegat. Però dit això, jo crec que que des del moment en què Pedro Sánchez va accedir al govern i va accedir amb el suport de Podemos i ho l'ha mantingut amb el suport de el que a dins del Madrid DF es considera els comunistes, això ha estat una peça de cacera que s'havia de batre. No podia ser que Espanya estigués governada pels comunistes.
0: Per tant, tu sí creus que hi ha un cop judicial enderrocar el govern?
4: Jo crec que el todo por la patria existeix i que hi ha hagut coses que s'han buscat pessigolles, i crec que en tots aquests casos del PSOE i de l'entorn del president hauríem de fer l'esforç de diferenciar el que puguin ser responsabilitats penals i el que jo crec que és més greu, que són responsabilitats ètiques i morals. O sigui, la senyora Begoña Gómez és probable que no hagi comès cap delicte. I és probable que hagi estat sotmesa a una persecució que, diguem, que a les facultats de drets estudiarà, perquè el jutge Peinado l'han renyat per dalt i per baix des de l'audiència a tot arreu. Però que feia coses que potser no són il·legals, però que són lletges, això és evident.
0: I que les havien fet totes les...
4: Llavors, que el senyor Zapatero... El senyor Zapatero
0: o sigui, dones de president, d'expresidents...
4: Sí, d'acord.
0: Anteriorment, sí, això és el que
4: sí,
0: es diu.
4: Ja, però,
0: això és el que tu sostens.
4: Però si al final, com que un altre d'abans ho va fer, llavors no acabarem mai, perquè sempre hi haurà algun qui recolzar-se.
0: Ja. Ferran, Salvador Illa ahir també va dir sabem distingir una casualitat del que no ho és. O sigui, que ja està sortint... ha donat la cara d'una manera molt contundent, eh?
5: Sí,
0: per Sánchez i Zapatero.
5: Salvador Illa, que és un dirigent important del PSOE, el que havia de demanar o el que havia d'assumir és que segurament no es podien fer aquestes aliances per part del PSOE amb aquests partits, com Bildu, Esquerra Republicana, Junts, i assumir compromisos com la llei d'amnistia sense reformar l'estat profund. És a dir, jo crec que aquí algú al PSOE i Pedro Sánchez van pensar que, com sempre, es podia pactar o es podia mirar de contenir aquest estat profund, les clavegueres i tot el que actua quan pensen que està en risc la unitat d'Espanya. I es van equivocar. Tenien una... I la seva resposta ha sigut cutre i de mortadelos, no? Que és tot el tema aquest de l'Aleire, que ja feia mesos que ho sabíem, quan va sortir aquesta senyora, i que ara ha pres forma en forma, doncs, d'interlocutòria. Ells tenien una forma que era neta i legítima de fer-ho, al seu abast, que és una majoria absoluta al Congrés, amb el PSOE i amb tots els que han estat en els darrers anys víctima d'aquest estat profund, tant els partits bascos com els partits catalans, com Podemos i Sumar, tenien aquesta majoria absoluta al Congrés, no l'han volgut activar per fer reformes importants, tenien el Consell de Ministres i tenien el BOE. I en lloc de fer això, doncs, sembla que han buscat aquesta mortadelo de tercera divisió per intentar condicionar algunes investigacions. Jo volia dir, però, una cosa, si em permets, agafant el fil del que deia la Pilar i del primer tall que posava de l'Aitor Esteban, del PNB. A vegades els del PNB els fem passar per estadistes, però el PNB també fa càlculs electorals.
4: Oh, clar.
5: I en fa molts.
4: I allà governa.
5: I també té problemes. I en té molts. I el PNB té en aquests moments autèntic pànic a un superdiumenge. Tu li preguntaves al Tardà per la possibilitat d'un superdiumenge. És a dir, que Pedro Sánchez, que acaba la legislatura al juliol, faci un avançament electoral tècnic i faci coincidir les eleccions amb les municipals. Perquè les municipals a Euskadi són municipals i forals. I en aquest moment al PNB no li interessa gens que tot això coincideixi. Entre altres coses, perquè el PNB pacta, té pactat amb el PSOE el govern basc, les tres diputacions i els tres ajuntaments de les tres capitals i té a Bildu per davant a totes les enquestes.
0: Supongo, Pilar, que estàs d'acord...
5: Aquí hi ha molt de càlcul, eh?
0: Con lo que dice Ferran Casas, ¿no, Pilar? De este cálculo electoral del PNV a la hora de hacer
2: completamente,
0: estas declaraciones. Completamente.
2: Completamente, Gemma. Es tal cual lo decía Ferran con esas tres ayuntamientos, tres diputaciones. Y fíjate que es que esta semana, al principio de semana, parecía que iba a condicionar más ese posible adelanto o no electoral. Las municipales de 2027, los propios casos judiciales, ¿no? Porque Junts también está haciendo cálculos con la dificultad de saber si, un poco en la misma situación que el PNV, ¿no? Salió Miriam Nogueras a aclarar que no estaban pensando en una moción de censura instrumental, pero claro, todos hacen cálculos de cara, incluso dentro del Partido Socialista, Gemma, porque los gobiernos autonómicos y ya ha salido un poco, pues ha retomado el espíritu de Zapatero. Esta semana ha sido el líder con más peso del Partido Socialista que ha salido a defender a Pedro Sánchez, el gobierno y la legislatura, pero internamente incluso cuadros del PSC están haciendo cálculos por esas municipales y que necesitan retomar cierto o ganar cierto poder municipal, ¿no? De cara al año que viene.
0: Entonces,
2: en el PSOE, en el PNV, en Junts, es una preocupación generalizada.
0: Estamos hablando de este clima político, de confrontación política, pero es que la justicia es un actor que se ha convertido en un actor central de todo este debate político. Lo comentábamos. El ministro Óscar Puente ayer vincula casos judiciales que afectan al presidente del gobierno a su entorno, diciendo hay una supuesta operación para derribar al Ejecutivo. Por eso, esta mañana le hemos pedido que estuviera con nosotros el magistrado en excedencia de la Audiencia Nacional y ahora abogado, Javier Gómez Bermúdez. Señor Gómez Bermúdez, buenos días, gracias por atendernos. ¿Me oye?
6: Buenos días.
0: Buenos días. ¿Qué piensa cuando oye todo? ¿Qué piensa cuando oye a todo un ministro decir que hay una operación para derribar al Ejecutivo? Casi parece que está hablando de un golpe de Estado judicial. ¿Qué piensa?
6: Pues pienso que están haciendo un flaquísimo favor a la calidad democrática e institucional de España. Están dañando gravísimamente las instituciones. Y no lo digo yo. Esta mañana leía a Jorge Carreras, un magistrado excedente que llegó a ser consejero de justicia de la Embajada de España en Washington, que recogía el índice, la posición de España dentro de un índice internacional de calidad democrática. Y estamos al borde de ser considerada una democracia defectuosa, en el puesto 21 de los países avanzados. Junto a este índice, recuerde que el Consejo de Europa en este año está investigando la calidad del Estado de Derecho en España. Es decir, estamos en una situación vergonzante.
0: Magistrado en excedencia, usted, he visto en distintas entrevistas que habla de la solvencia de la instrucción del juez Calama en el caso Zapatero. ¿Ve igual de sólida la instrucción de Pedraz, del juez Santiago Pedraz, en relación al otro caso, al caso Leire? ¿Estas maniobras para intentar presionar a jueces?
6: Vamos a ver, en la actualidad de esa instrucción sabemos muy poco, solo el auto que se ha publicado porque está bajo secreto, por lo tanto no tenemos base suficiente para saber qué hay detrás, cuánto de indicios objetivables hay detrás, pero lo que dice el auto es bastante potente, bastante fuerte. Luego habrá que ver en qué se basa, si efectivamente las grabaciones son exactamente así, si esas grabaciones están íntegras, etcétera. Pero, por ejemplo, en la página 17 hay una grabación que afecta a una
0: mía que señor Gómez Bermúdez, se me está entrecortando la voz, qué lástima. No, y ahora ya se ha cortado del todo. A ver, no, qué lástima. Vamos a ver, no sé si le... A ver, vamos a intentarlo.
6: Me quito los auriculares.
0: No, yo creo que es... No, es un problema del wifi.
7: Cobertura.
0: Es un problema de cobertura. No se quiten los auriculares, que si no, no le oigo. No se los quite, que está el micrófono en los auriculares. Es un problema de la cobertura. Mire, me he quedado justo cuando decía en la página 17... No le oigo. Va, anem a recuperar-ho, a veure si fora d'antena podem intentar solucionar-ho. Ell parlava d'aquesta pàgina 17,
7: sí,
0: defensa la justícia, i permeteu-me també que digui que ell és l'advocat de Carmen Pano,
7: sí,
0: l'empresària que va confessar haver entregat una bossa de 90.000 euros a la seu central del PSOE.
7: I que suposadament va rebre una oferta de 50.000 euros.
0: Això li preguntarem ara.
7: I precisament...
0: Val. Intentem-ho de nou. Señor Gómez Bermúdez, a ver si lo conseguimos. Me hablaba de la pàgina 17. Ahí me he quedado.
6: Sí, creo recordar que era la pàgina 17, por ejemplo, transcribe al menos parte de una grabación, de una conversación que tiene la señora Díez, creo que es, con un abogado, con un abogado que además conozco, con Ismael. Y en esa conversación se dicen cosas tremendas. Se habla literalmente de que hay que comprar a una cliente mía.
0: A Carmen Pano.
6: Uh-huh.
0: A Carmen Pano. Carmen Pano, vamos a recordar, es la empresaria que confesó haber entregado una bolsa de 90.000 euros en la sede central del PSOE y a la que presuntamente la sobornaron, ¿no? ¿A usted le consta que es así? ¿La sobornaron con una oferta de 50.000 euros?
6: Bueno, no la sobornaron. No la
7: intentaron.
0: La intentaron sobornar.
6: Uh-huh. La intentaron, efectivamente. Eso dice ella, declaró ella. Y hay una grabación, como digo, que recoge el auto, que ya veremos hasta dónde llega esa grabación, que es terrible porque precisamente habla de comprarla. O sea...
0: Magistrado Gómez Bermúdez, le está escuchando desde Madrid nuestra compañera Pilar Velasco y le hace una pregunta. Pilar, venga, antes de que se nos corte la cobertura, que es muy débil. Adelante, Pilar.
2: ¿Qué tal, magistrado letrado? Muy buenos días. Usted lleva el caso de Carmen Paro, va a ser un caso largo, uno de los que más afecta al gobierno, y está hablando de esa grabación que supuestamente, bueno, supuestamente no, en la grabación hablan de sobornar a su cliente, a Carmen Paro, y habrá que ver realmente si se produjo, ¿no?, en esa reunión el soborno o no. Le pongo este ejemplo por la dificultad que tienen estos casos de concretar, ¿no?, después los delitos. Y lo estamos viendo en la Operación Kitchen, ¿no? El ministro Jorge Fernández Díaz, que acaba de declarar ayer, llegó a apuntar durante la instrucción, apuntó a su superior, ¿no? Dijo, ¿por qué están ustedes dejando la investigación en mí? Valida. Cuando, lógicamente, esto beneficiaba, entendíamos todo que era a Mariano Rajoy. Y escuchamos a María Dolores de Cospedal, con Villarejo, que está imputado, la escuchamos hablar de destruir la libretita, pero luego fue muy difícil, entonces han sido testigos. Bueno, y ya sabe usted cómo ha quedado la cosa, se quedó solo en Fernández Díaz. Lo que le pregunto es, ahora que estamos al inicio de la operación y que en esta trama Leire Díez, vamos a llamarla Santos Cerdán, hablan, insinúan que hay alguien por encima, ¿usted ve muy grandes dificultades para que, como en el caso Kitchen, se eleve la causa, se sepa al final hasta dónde llegan, pues quién conoce qué?
6: Sí, es bastante complicado por varios tipos de razones. La primera, porque los jueces, en contra de lo que se está diciendo, suelen ser muy prudentes, la mayoría de los jueces, y por lo tanto derivar la responsabilidad a un altísimo cargo sin que haya una base muy sólida, pues no se suele hacer. No se suele hacer porque obviamente es un error. Eso por un lado. En segundo lugar, porque en este tipo de investigaciones, salvo la torpeza de grabarlo todo, y que por lo tanto aparecen luego esas grabaciones como una prueba de cargo muy, muy objetivable y poderosa, quitando eso, lo que suele haber son las libretitas famosas también y la declaración de los propios investigados. Es decir, cuando dejan de confluir los intereses de los que están siendo investigados con aquellos que, estando en la trama, no están siendo investigados, los primeros declaran, tiran de la manta, como se dice vulgarmente, e implican a los segundos.
0: Claro. Carles Fernández también le plantea una pregunta. Carles.
4: Sí, yo creo que podemos concluir que cuando este elemento de las grabaciones que decía la compañera, cuando se está sentado en el lado del tribunal, tiene una consideración, y cuando se está en las defensas o en las acusaciones tiene otra, porque hemos visto claramente lo que decía Velasco, ¿no?, con las declaraciones. Yo recuerdo la declaración de un perito donde al final un abogado le preguntaba, ¿pero usted me puede certificar que estos mensajes y estas grabaciones que se llevaron a un notario fueran hechas por tal y tal? Y dijo, no. O sea, ¿hasta qué punto esta diferencia entre lo que todos los ciudadanos hemos escuchado, hemos percibido y que hace evidente la comisión o el intento de cometer delitos, luego cuando llega a la sala y a la época, en el momento de la prueba, y usted que ha sido responsable, digamos, de juicios de grandísima magnitud, hasta qué punto es cuestionable y hasta qué punto sirve para sostener una acusación?
6: Es una prueba, en un juicio es una prueba contundente. También le diré que han avanzado mucho la forma de investigar y la forma de acreditar la legitimidad y la originalidad de las grabaciones. Sobre todo porque ya se clona directamente de la fuente, no hay copia de copia, es decir, son todos originales, que es un matiz técnico muy importante. No son copias, sino originales. Y por lo tanto ha avanzado mucho. Luego, que una conversación puede tener un sentido equívoco, claro. Por eso mismo se confrontan, que lo que es un juicio. Un juicio es dos tesis contrapuestas y un tercero, que es el tribunal o el juez, que decide qué tesis es la correcta sobre la base de las pruebas. Por eso se permite la contradicción y, evidentemente, la defensa, su deber es intentar desmontar la calidad de la grabación. Pero es que la grabación no es una prueba unívoca, no es lo único. La grabación te permite, en la valoración conjunta de la prueba, que es como hay que hacerlo, te va a permitir constatar si es verdad porque ha sido coherente con la declaración de los intervinientes en esa grabación. Si es verdad o es mentira porque coincida con algún dato objetivo externo a la propia grabación. Por ejemplo, la grabación a la que hacía referencia antes cuenta con elemento objetivo externo de la declaración de Carmen Paro, por ejemplo. Uh-huh. ¿Eh? Y puede contar con otros elementos, que no lo sabemos porque, insisto, las diligencias están secretas y además lo anticipo, yo no he hablado con mi cliente de este asunto, primero porque va en calidad de testigo y por lo tanto en ese sentido no es mi cliente y en segundo lugar pues porque como les acabo de decir no estoy en Madrid y por teléfono pues no trae.
0: Por teléfono no lo habla. No sé si se nos ha vuelto
6: por
0: a acostar
6: tanto,
0: una vez.
6: Vamos las a ver si... pruebas son, sí. Hay que ahora, valorarlas ahora, siga. Su conjunto.
0: La última va, muy breve, Ferran Casas.
5: No sé si ha trobat la seva...
6: Digo que las pruebas hay que valorar...
0: Diga, que las pruebas hay que valorarlas en su conjunto.
5: En su conjunto, sí.
6: Otra y otra. Sí. La prueba hay que valorarla globalmente.
0: Sí. La última, la de Ferran Casas.
5: Molt ràpid. No sé si s'hi ha trobat a la seva època com a magistrat amb el delicte de tràfic d'influències. Sempre es diu que és un dels delictes més difícils de provar. Com creu que s'hauria de regular aquest delicte? Si creu que s'hauria de fer alguna mena de modificació al Codi Penal? Si hauria de ser més clar? O com s'hauria de regular el lobbisme o el paper que tenen els expolítics en tot això?
6: Vamos a ver, el delito de tráfico de influencias sí es un delito difícil de probar porque tiene un elemento esencial que es que hay que influir en una autoridad o un funcionario, pero una influencia esencial, no una influencia superficial o de mera recomendación. ¿Quién no le ha pedido a un funcionario en España, oye, por favor, a ver si me puedes anticipar una cita? Eso no es tráfico de influencia. Se trata de otro tipo de cosas. ¿Cómo se debe regular? No es modificar el Código Penal. Lo que hay que regular es el lobby. La práctica lobista es legal y hay que regularla. Y no es difícil y no sé por qué no la queremos regular. Porque es tan simple como hacer un registro de empresas de lobby. El que quiera hacer lobby tiene que estar registrado. Tiene que saberse quién hay detrás. Tiene que saberse cuál es su capital. Tiene que saberse si cuenta con colaboradores que sean altos cargos o altos cargos, para ser más exactos. Hay que ampliar el plazo de enfriamiento, que actualmente es de 2 años. Se llama plazo o periodo de enfriamiento, el que pasa entre una persona que está en política o en un alto cargo y cesa en él, hasta que se puede incorporar a la actividad privada. Bien, pues en el caso del lobby, hay que ampliar ese periodo de enfriamiento. Hay que hacer obligatoria el registro de las actividades lobbyistas en cada operación. Un registro reservado, pero tiene que estar ahí. Y por supuesto tiene que haber actas en las que el cargo, funcionario o autoridad sobre el que se practica el lobby, es decir, se intenta convencer a ese cargo de la bondad de tu cliente y de la operación que tu cliente quiere que se le adjudique, eso tiene que quedar registrado en algún sitio. Actualmente lo ideal sería registrarlo en audio y vídeo. Y eso también se deposita con carácter reservado. De modo que si alguien presenta una denuncia, una querella, o si la policía... indaga sobre esto, el juez o un juez especial, que puede ser un juez especial, como en el CNI, acudiría a esos archivos y comprobaría si hay base o no para una investigación. O sea, no es tan difícil. Y sobre todo conseguiríamos algo importantísimo, que es limpiar el vertedero. Porque esto ya empieza a ser un vertedero. Entonces, no sé por qué nos ha hecho, llevamos 40 y tantos años de constitución.
0: ¿Qué quiere decir letrado cuando dice esto empieza a ser un vertedero?
6: Pero yo creo que cualquier ciudadano, y yo lo digo realmente con el corazón en la mano, a mí me duele mucho ver cómo está España, pero desde hace mucho tiempo. Es decir, es que no es ahora. Es que, como ustedes han comentado, están ahora mismo un exministro del Interior y un secretario de Estado de Interior en el banquillo de los acusados. Es que hemos tenido la Gürtel. Es que no solo... que afecte al PSOE, ¿no? Afecta al PP, ha afectado al PNV, afectó a la antigua Convergencia y Unión, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, es que hay en todos sitios. Luego es un problema sistemático de poder. Y eso hay que ponerle coto, y se le pone coto regulándolo.
0: Con todo lo que usted ha leído, con todos los informes de la UDEF, ¿usted cree que Zapatero pudo haber cometido delito de tráfico de influencias?
6: Yo no puedo valorar eso, es imposible que yo valore eso, aunque haya leído los informes de la UDEF. Lo que hay ahora son indicios, Gemma. Indicios, no pruebas. Y la presunción de inocencia, por cierto, se está usando mal. Se está usando mal porque en España, y no han sido los jueces, se ha mezclado la responsabilidad política se ha hecho depender de la responsabilidad penal. Y eso es un tremendo error. ¿Eso qué quiere decir? Que hasta que no haya una sentencia firme, ¿pero qué tiene que ver que se cometa un delito con la responsabilidad que puede tener un político frente a los ciudadanos por simplemente determinados hechos que, aunque no sea delito, perjudican, dañan a las instituciones? En cualquier país, en Alemania, en Gran Bretaña, en Francia, hasta en Italia, hemos tenido políticos que han dimitido por poquísimo, desde un plagio de 20 años antes en Alemania, hasta no pagar un impuesto, sin que sea delito no pagar ese impuesto, digo, en Gran Bretaña. Aquí no pasa nada, nunca. Aquí o es la justicia o nadie. Y claro, la justicia tarda en llegar unos pocos de años.
0: Uh-huh. Javier Gómez Bermúdez, muchísimas gracias. Magistrado en excedencia, letrado, abogado. Gracias de verdad por estar esta mañana aquí en nuestro programa. Muy buenos días.
6: A ustedes. Adiós, un placer, buenos días. Dios salidas.
0: Las 9:32, Pilar Velasco, te tengo ya que despedir, pero claro, conociéndote querrás concluir de todo lo que has oído de Gómez Bermúdez y decir algo. Adelante.
2: Pues mira, me ha gustado mucho ciertamente escucharle así con calma y pausadamente. Como estamos metidas hasta el fondo con todos estos sumarios y con el caso de corrupción, me estaba dándole vueltas a lo que ha dicho de Zapatero, ¿no? En esos indicios, en un tráfico de influencias, que lo que hemos leído en los informes, pasado el shock y con el golpe de imagen que tiene para Zapatero, es verdad que yo creo que va a ser difícil con lo que tenemos hasta ahora, porque es ese rescate de la SEPI, que se sentara quién con un funcionario para conseguir cambiar esa resolución del esto no se puede rescatar con esto es rescatable, pues como escuchando a Gómez Bermúdez, es un delito muy difícil. Y con la ley de lobbies tenía toda la razón. El PP y el PSOE se han negado desde hace años, desde ya la legislatura de Rajoy, a regular una actividad a la que luego, cuando salen de los gobiernos, se dedican muchos de ellos. Y bueno, pues
0: sí, muy buena pregunta,
2: en grasa este tipo de causas. Tema.
0: Velasco, lo tengo que dejar, que se me echa el tiempo encima. Gracias,
2: muy bien,
0: Pilar.
2: Buen fin de semana.
0: Un abrazo, anem a la Lorena ràpidament. Lorena, resulta l'actualitat, endavant.
8: Doncs Gemma, nosaltres comencem amb la portaveu de Junts al Congrés, Míriam Nogueras, que ha tornat a reclamar al govern de Sánchez que convoqui eleccions i exigeix al president de Catalunya, Salvador Illa, que comparegui per donar explicacions sobre el requeriment de l'Audiència Nacional per l'última campanya electoral del PSC. Ho ha dit a l'Hora de la Uno.
9: Todo esto que debería dar explicaciones es al president Illa. En vez de esto, el president Illa ha aparecido enfadado, riñendo, nervioso. También entiendo que tiene que dar explicaciones porque él ganó unas elecciones, las últimas elecciones en Cataluña, y aparecen indicios que lo hizo haciendo guerra sucia contra la oposición, contra Junts.
8: D'aquí a mitja hora, els sindicats d'educació que han passat la nit tancats al departament es reuneixen de nou amb la consellera Niubó. Allà hi tenim el nostre company Bernat Errandiz. Bernat, molt bon dia. Com estan els ànims de cara a aquesta nova trobada?
10: Bon dia, doncs, a l'expectativa, però amb cert optimisme. Els sindicats ens admeten que són a prop d'arribar a un acord, però els representants sindicals es queixen de les formes del departament. No han agradat les paraules d'ahir de la consellera Esther Niubó, que deia que la seva proposta seria definitiva. El caixa o faixa, ens diuen, no serveix amb nosaltres i esperen que l'acord es negociï a la mesa d'avui. En mitja hora comença aquí al Departament d'Educació la reunió amb els sindicats i a les portes hi haurà una protesta convocada, tot per intentar desencallar la qüestió salarial, que és el principal escull. Ens ho ha explicat la portaveu d'Eustec, Yolanda Segura.
11: Que sabem que si no arriba a ser per tota la pressió que hem exercit al carrer, no hi serien aquestes dotacions. També la recuperació del deute de salari. Hi ha algunes incorporacions positives en les quals hem fet un avenç, però hi ha un escull important que és en el tema salarial.
8: I en clau internacional estem pendents del vistiplau de Donald Trump a l'esborrany d'acord pactat entre els Estats Units i l'Iran, tot i la confusió dels missatges creuats i contradictoris dels dos bàndols. Tres mesos després de l'inici de la guerra s'hauria pactat tornar al punt de partida, reobrir l'estret d'Hormuz i allargar 60 dies la treva per negociar el punt més difícil, un acord nuclear. No. I amb aquesta informació, Gemma, ens acomiadem fins a les 10.
0: Molt bé, doncs a 9:35, Carles Fernández, què fas? Que vas parlant mentre parlava
12: sí,
0: la Lorena.
12: Sí, parlava del català.
0: Parlaves amb el Xavier Dengra,
12: sí.
0: Que és el coordinador d'Empresa i Consum de Plataforma per la Llengua. Xavier, bon dia.
13: Molt bon dia.
0: Que heu fet un estudi, dèiem, que bé, ara tots fèiem aquesta conversa com de barra de bar, de dir, és que és veritat, al barri del Poblenou tots són estrangers, els expats. Mira, la nostra companya del programa, ha sortit a preguntar-ho a la gent d'aquí del barri i ha sortit a preguntar com veuen la salut del català, però aquí, en concret, al barri del Poble Nou, i s'ha trobat això.
12: Crec que el català s'està perdent, crec que el català l'hem de cuidar. Això vol dir doncs, que s'ha d'utilitzar.
13: Jo crec que cada cop a Barcelona es parlen moltes llengües i tot és com viuen bastant bé.
14: Porto vivint aquí de tota la vida, ja vaig pel carrer i en comptes d'escoltar pel meu costat doncs, el català, que és la llengua d'aquí, escolto de tot, menys això.
15: Hi ha els diaris, hi ha la tele, hi ha d'això, hi ha el cine en català, o sigui, no es perd, no.
16: Forma part d'un procés econòmic, social, cultural, vull dir que no només és la llengua. La llengua es deteriora perquè es deterioren les condicions de vida.
17: Per recuperar el català fent campanyes.
18: Somos argentinos, nuestra hija vino a vivir acá hace ya 4 años y tenemos una nieta que dice sus primeras palabritas en catalán. Nuestra catalana es divina.
14: La gent que sabe parlar el valencià i el català, pues tenim que fer per a les botigues, a les tendes o entre nosaltres mateixa, pues fomentar aquest ús del català.
0: Doncs això és el que li han contestat a la Carlota Duval, a la nostra companya que ha sortit al carrer a preguntar. Xavier, en aquest estudi us centreu en el paper que juga l'arribada dels nouvinguts procedent de països, diem-ho ràpid, rics, amb un PIB més alt que el nostre, els coneguts com expats. Què heu trobat?
19: Nosaltres el que hem vist és que es donen unes dinàmiques econòmiques, com deia, són nouvinguts amb un poder adquisitiu molt més alt, que a més han vingut atrets per una internacionalització, per una atracció, no, d'aquestes grans empreses tecnològiques, i això ha reconfigurat tot el barri i com a conseqüència doncs, la llengua se n'ha ressentit. No? Sí.
0: De quina manera se n'ha ressentit?
19: Doncs
0: Tenim xifres, eh?
19: Sí, sí, el que estem veient és que el nombre d'atenció al públic en català pel que fa a comerços, simplement, és a dir, al final quan una persona arriba té un impacte directe com el teixit comercial s'hi adapta, estem veient com els monolingües en anglès cada vegada creixen més i, per tant, l'atenció comercial en anglès s'està disparant i això també entra en detriment del català. Per tant, és un estudi que per primera vegada podem dir que l'anglès ja és llengua de competició directa del català.
0: Mm-hmm. Sí, sí, i també no només una qüestió oral, també es veuen els rètols de les botigues, hi ha canvis també.
19: Correcte,
0: en els rètols del barri.
19: Nosaltres el que hem analitzat són les dades que ja tenia la Generalitat amb l'estudi que fa periòdicament, que és l'Ofercat, i n'hem fet també de dades pròpies. Nosaltres vam anar peu a peu al carrer amb voluntaris tècnics i el que hem vist és que en els últims anys el català sí que és cert que en la retolació més identificativa, més exterior, el català s'hi manté, però potser fins i tot d'una forma més folklòrica, però després tot el que és aparador i fins i tot el que dèiem, l'atenció oral, doncs el català perd en prou tant del castellà com d'una manera molt exponencial de l'anglès.
0: Estem parlant de la gentrificació, així n'hi diem, en aquest fenomen. Ens estem centrant al barri del Poble Nou, que és des d'on es fa aquest programa, però és que això no és exclusiu ni del barri ni de Barcelona, sinó que en l'estudi situeu altres ciutats catalanoparlants, Girona, València, Palma, com a víctimes de processos similars.
19: Correcte, és un cas que no només es troba en les densitats urbanes, sinó que hi ha ciutats de costa que comencem a veure que els hi passa el mateix, però és que no només és això, també hem detectat que això no només passa amb el català. Un de les punts claus de l'informe és que comparem tot això amb altres llengües mitjanes o fins i tot amb molta vitalitat oficials de la Unió Europea, com podrien ser el neerlandès o el danès, que a Copenhague o Amsterdam s'estan trobant amb el mateix problema, és a dir, que les seves llengües pròpies estan retrocedint respecte de l'anglès. Llavors, hem analitzat una mica què passa aquí, però també veient casos internacionals per veure una mica com s'entrecreuen i com hi ha dinàmiques socials, també d'habitatge, demogràfiques, econòmiques, que realment sí que acaben tenint un impacte sobre la llengua.
0: A veure, en un minut, doneu-me la solució, sí. Carles, perquè tu deies, home, jo no canvio el català, però clar, quan et parlen en castellà penses, m'entendrà.
4: Sí.
0: Però quan et parlen en anglès...
4: Sí, no, llavors...
0: També.
4: Llavors ja és evident, diguem, que...
0: Que el Xavier el que està dient és això, que és l'anglès,
4: sí, però...
0: la llengua que ara competeix amb el català.
4: Sí, però jo també crec que hi ha gent de poder adquisitiu que ha vingut de fora i tal, que també li agradaria poder aprendre el català i que es troba també amb que ningú li parla. Jo crec que ho hem de fer l'exercici. Ja no podem considerar, amb els anys que fa que tenim gent nouvinguda a Catalunya, ja no podem considerar ni el color de la pell, ni el ras, ni les cares, ni... Tot això no és identificatiu de quina llengua coneixerà o no.
0: No, no.
4: Ja no existeix, això. Però encara tenim a aquesta mena de, no sé, de tòpic posat, que no, llavors, si tu parles, en moltíssimes ocasions, a mi em passa a grans superfícies, a petit comerç, a mercat, em passa en moltíssimes ocasions que gent que fa 15 anys jo hagués dit que no parlaven en català, el parlen, però el primer que dic és bon dia.
0: Ferran, tu què és el primer que dius? Sí, segurament bon dia, també.
5: Sí, bon dia. La realitat és que Barcelona és una ciutat plurilingüe, que és una ciutat global on hi ha molta immigració. Aquest és el nostre context. El context no es tria, és el que és.
0: Sí.
5: El que sí que podem triar és com gestionem aquest context.
0: I com des de l'administració es pot protegir.
4: Exacte, totalment.
5: I sí que hi pot haver, en una ciutat, malgrat que sigui plurilingüe i global, una llengua franca. I malgrat que el català no té ni un estat propi ni un estat propici, sí que pot tenir doncs, el compromís de les administracions pròpies, de la Generalitat o de l'Ajuntament, i sobretot la militància dels parlants per ser-ho, per ser doncs, la llengua franca i la llengua pròpia d'aquesta ciutat i d'aquest país. I jo crec que una forma de fer-ho és no canviar de llengua, i és la manera més efectiva de fer present i fer imprescindible el català.
0: Xavier Dengra, què proposeu des de Plataforma per la Llengua?
19: Sí, correcte. Aviam, aquest tema de no canviar de llengua, de fet es veu dins l'estudi que quan un comerciant s'adreça, només un de cada cinc s'adreça en català als clients, però que quan...
0: Només un de cada cinc?
19: Abans, fa 10 anys, era un de cada tres. Ara ja és només un de cada cinc, però el que sí que hem vist és que quan el client continua parlant en català, la xifra de mantenidors dels comerços pugen fins a un 50% en català.
5: Clar.
19: Ara bé, nosaltres el que diem és que en aquest cas el procés de gentrificació és força diferent d'un procés de migració com el que hem vist en les últimes onades, i el que proposem, tenint en compte que són poblacions flotants les que arriben perquè venen atretes per aquestes grans empreses tecnològiques, que potser hi estan 2, 3, 4 anys... Com dèiem, són monolingües en anglesos i tenen potser menys necessitat d'aprendre el català i fins i tot el castellà. El que nosaltres proposem són accions més aviat preventives i correctives a nivell administratiu. Una molt fàcil és que quan una persona migrant arriba, rebi directament una carta d'on pot aprendre català, de quina manera més fàcil, però també en proposem d'altres, com per exemple que es compleixi el codi de consum i que aquests comerços que ara obren, que estan només en anglès, doncs això no pugui passar. I fins i tot et diria una mesura que és més disruptiva encara, que és que comencin a adquirir plans pilot perquè quan es crea una nova promoció d'habitatges en barris tensionats d'aquesta manera i comenci a haver uns plans d'impacte lingüístic, uns estudis d'impacte lingüístic de la mateixa manera que ara n'hi ha uns d'ambientals, que es pugui començar a equiparar quin és aquest impacte.
0: Doncs Xavier Dengra, gràcies de veritat per haver-nos acompanyat avui aquí des de Plataforma per la Llengua. Carles Fernández, ho deixem, Ferran Casas. Us volem proposar una activitat per aquest cap de setmana. Ajudar a tornar a casa tortugues marines.
4: Això
0: cada any.
4: Sí, però això va molt buscat, eh?
0: La Fundació CRAM, amb la Generalitat i l'Ajuntament
4: ho hem volgut fer moltes vegades.
0: Doncs
4: i va molt
0: ara ens ho explica la Inés Valverde, que està allà al CRAM i molt ben acompanyada. Inés, bon dia.
20: Sí, bon dia. Mireu, estic molt ben acompanyada amb el Manolo, que és una d'aquestes 5 tortugues de l'espècie careta-careta que tornaran al mar aquest proper diumenge. Totes elles estan aquí al CRAM, que és el Centre de Recuperació d'Animals Marins, i el que fan és assistència a animals marins que estan amenaçats. Per aquí, en aquest altre tanc, està la Jenny, que és aquesta altra tortuga, i aquí està la Montse. Montse, et volíem preguntar, com és que aquestes tortugues que són 5, la Manolo, la Jenny, la Emma, l'Anna
21: i l'Ona.
22: Sí,
20: per què estan aquí al CRAM i com les ajudeu?
21: Doncs totes les tortugues van ingressar gràcies a la col·laboració del sector pesquer, que ens va donar avís de la seva captura accidental, i gràcies al seu avís comencem tot el procés de recuperació fins que tornen al mar.
20: Per exemple, aquí tenim l'Anna. Quina és la història de l'Anna? Per què està aquí?
21: Doncs l'Anna va arribar per l'avís d'un pescador i ens vam trobar que quan fèiem la primera exploració veterinària tenia un palet de caramel o d'un bastonet de les orelles clavat a la boca travessat. Llavors veiem, no?, com cada dia moltes dels nostres pacients tenen plàstics, presenten aquest gran problema de contaminació marina que presenta el mar Mediterrani.
20: I per exemple, aquí tenim l'Ona. L'Ona té una... Bueno, la història té una gràcia especial, no?
21: Doncs sí, estem molt contents perquè l'Ona, que va arribar gràcies a una embarcació de Vilanova i la Geltrú, el pescador vindrà al Torna a Casa, que és aquesta festa que fem diumenge, i serà una de les persones que alliberarà doncs, amb la tortuga que ens va donar avís, i gràcies a la seva ajuda doncs, l'Ona pot tornar al mar.
20: Que bé, explica'ns una miqueta, com serà aquest acte de torna al mar, l'alliberació de les tortugues?
21: Doncs és la nostra festa anual i és un dia molt maco on fem moltes activitats educatives pensades per la canalla i després el moment estrella, no?, és l'alliberament d'aquests 5 exemplars davant de l'expectació de tothom.
20: Elles van soles, o sigui, com és? Elles caminen per la sorra i després ja es fiquen al mar?
21: Sí, els voluntaris les agafen, anem una a una i la deixaran a la sorra i començarà a fer aquest camí fins que arriba a casa seva, que és el mar, que els esperem un molt bon viatge.
20: Que bé, doncs els desitgem un molt bon viatge. A tothom qui vulgui veure aquesta alliberació de les tortugues ho podrà fer aquest diumenge a les 10 del matí a la platja de Castelldefels.
0: Molt bé, Inés, moltes gràcies. Escolta, m'ha encantat aquesta iniciativa. Gràcies, bon dia. Ada Parellada.
1: Hola,
0: bon dia.
1: Bon dia.
0: Què tal?
1: Ah, molt bé, contentíssima d'estar aquí.
0: Amb, amb amanides,
1: avui, mira
0: que
1: quantíssimes coses que hem portat, perquè avui venim a parlar d'amanides. Mira, ara comença la...
0: Que pot semblar com simple, algú dirà, sí. Amanides, només?
1: Ui, no, no, doncs és un pou de coses, sí, sí, que poden passar. Sobretot perquè la seva funció és important. Ara comença la calor, ho hem notat aquesta setmana.
0: Ha començat la calor.
1: A tope, i el cos ens demana aigua, ens demana, sí, hidratació. Es deshidrata amb més facilitat i, per tant, tenim l'oportunitat de que a l'hort, el que hi trobem no són hortalisses, són cantimplones d'aigua, cogombre, enciam, tomàquet. Tu menges això i és com si t'estiguessis menjant una, bevent una cantimplora amb nutrients. Els nutrients, importantíssim. També ens passa amb la calor que se'ns abaixa una mica la,
0: sí,
1: gana.
0: Sí.
1: Perdem la gana. Però el cos continua necessitant nutrients.
0: Però una amanida ens ho dona tot,
1: per
0: no?
1: Tant,
0: aigua, nutrients...
1: Clar, el que has de buscar, el que és importantíssim és buscar que aquesta amanida, que et ve de gust perquè és fresca, perquè és lleugera, perquè és fàcil de fer i perquè d'això és que tingui tots els nutrients, que,
0: sí,
1: contingui tots els nutrients. Per tant, que contingui vitamines i minerals, evidentment ho trobaràs a les hortalisses, que contingui hidrats, per tant, has d'esforçar-te que porti una mica d'hidrat, sigui pa, sí, o acompanyar-ho amb pa, o sucar bé pa, pasta, patates, etc. I que tingui, o arròs, i que tingui proteïna. Llavors, aquest trosset de mica, aquesta mica
0: de pollastre
1: sempre et salvarà.
0: Clar,
1: sempre
0: a més a més, són els aliments de temporada de l'estiu, que
1: exacte,
0: això és una sort.
1: Exacte.
0: Digue, anem al mercat i ens ho trobem tot.
1: Ho trobes, és que és com un verger, tu vas al mercat i és que fa una il·lusió perquè està, els colors... però què ens passa? Que sempre caiem amb la mateixa,
0: sí,
1: amanida.
0: Sí.
1: I aquesta monotonia ens avorreix tant que acabem odiant les amanides. Per tant, el que hem vingut avui és a desencallar-vos d'aquesta monotonia i dir, va, som-hi,
0: inventem amanides. Com podem fer
1: amanides
0: originals, per exemple? Com podem incorporar la fruita,
1: vale, per exemple,
0: a les amanides d'estiu?
1: El que trobem a l'estiu també és una gran varietat i sabor de la fruita i, per tant, l'hem d'aprofitar. Però què ens passa? Que a vegades ens fa una mica de recança incloure-la perquè no sabem ben bé com, amb què, ni com. Per exemple, us he portat aquestes tres fruites. Treballarem amb aquestes tres fruites, amb síndria, meló i nectarines,
0: sí,
1: o préssec. La síndria. La síndria s'ha posat molt de moda, les amanides de síndria, però jo trobo que s'ha de vigilar molt. Per què? Què li passa a la síndria? Que té molta aigua. I llavors ens pot aigualir les amanides. I és una pena bestial. Tu arribes allà amb la teva amanida i sembla allà que hi ha hagut un assassinat, tot perquè tot és aigua vermella, que sembla una sang.
0: Per tant,
1: llavors,
0: què podem
1: per tant,
0: fer?
1: Primer, combinar-la. La síndria té molta aigua i és molt dolça. Per tant, buscarem aliments astringents que ens segrestin l'aigua de la boca i, per tant, la síndria ho compensi. Mm. Com què? Formatges tipus cabra.
0: Oh, que bo!
1: Formatges tipus feta.
0: Que
1: ens deixen sense aigua i llavors la síndria, pas, anchoves i queden estupendes.
0: Que bo, quina combinació perfecta.
1: Nous, pistatxos, o sigui, fruita seca, tot això ens segresta. També uns crostons de pa, estupendo. El truc perquè ens quedin perfectes, si les has de menjar al moment no hi ha problema, perquè de seguida, doncs, fet i menjat, no hi ha problema, però tu dius, mira, ara tinc convidats, o me'n vaig a la platja, o el que sigui, o em vaig a treballar, i quan torni a casa vull menjar-me aquesta amanida. No li posis la síndria fins l'últim moment.
0: Vale.
1: Home, però no facis tallar la síndria al moment. Doncs posa-la sobre un colador que vagi perdent l'aigua, i llavors, en el darrer moment, hi poses...
0: I el meló valdria el mateix? Perquè jo veig meló i penso en el meló amb pernil.
1: Home, és que és la combinació que, de veritat, és que és exitosa al 100%.
0: Sí, sí. Llavors, jo la menjo, eh?
1: Clar, perquè no te'n fas
0: una
1: amanida.
0: És una cosa de quan era petita.
1: Clar.
0: Però jo l'he recuperada.
1: L'has de recuperar.
0: M'agrada molt.
1: Però és veritat que jo trobo que menjar-te el meló amb pernil és extraordinari, però com que queda com tristet. Yeah. O sigui, la combinació és meravellosa, però el plat és com una mica tristet.
0: Llavors, què em proposes?
1: El que et proposo jo és que em facis una amanida de meló amb pernil. Vale. Vale? Llavors, el que faràs és agafar doncs, la barreja d'enciams que tu vulguis i hi posaràs els daus de meló i hi posaràs una mica de cogombre. Fes-me cas, tallat molt petit amb la seva pell, perquè et donarà la resistència, el punt d'amargor ideal per combinar amb aquesta dolçó.
0: Amb la pell, eh?
1: Amb la pell. I després t'animo, ja que hi som, a fer una vinagreta amb iogurt. I llavors, amb iogurt i ho acabis amb una miqueta de menta fresca. Aquesta combinació et retornarà a aquell tema del tzatziki, que és una salsa grega que es fa amb cogombre, iogurt, menta, i aquí també quedaria estupendíssim una mica de, fins i tot una mica de tahina. La tahina què és? Pasta de sèsam o sèsam per allà. Llavors tindràs una amanida extraordinària. Recordem-ho, meló, pernil,
0: cogombre
1: i una vinagreta de iogurt. Amb menta.
0: Amb menta.
1: I
0: molt
1: queda
0: bé.
1: Estupendo.
0: Préssec o nectarina?
1: Vale, préssec o nectarina està ara començant el seu moment i ens espera un estiu pleníssim de préssecs i nectarines. Llavors, la meva idea és passar-la per la planxa, o sigui, fer-ne llunes i daurar-la lleugerament. Si no, escolta'm...
0: Que bo, no ho provaré.
1: Mira, el primer que diré és, un préssec molt madur... Menja-te'l, no el fotis amb una amanida. En canvi, aquests préssecs que encara són un pèl verds, que tenen aquesta resistència, aquests són els ideals per ficar
0: a la amanida. Però a la paella, sense oli, o amb una mica d'oli?
1: No, hi pots posar una mica d'oli, no, hi has de posar una mica d'oli, i llavors
0: paella,
1: fas
0: la paella ben calenta.
1: O fas de deuets i fas una sacsejada, clac, clac, clac, o fas unes llunes i fas... i capgires cap a l'altra banda, i llavors aquí entren molt, venen molt de gust els formatges molt tous, perquè el préssec ja té resistència. Llavors, aquelles burrates, aquelles mozzarelles, o els filats catalans, perquè sempre hem de mirar de buscar els formatges. Els mateixos formatges italians i francesos tenen els seus homòlegs a Catalunya, i per tant hem de fer l'esforç de trobar els filats catalans que són ben bé aquesta...
0: Boníssim. Què més ara, tinc? Vull idees per preparar amanides, però canviem.
1: Clar, ara canviem
0: pasta,
1: de sector. Ara ens
0: patates...
1: Ara ens n'anem cap aquí. El tema dels hidrats. Els hidrats, les pastes i les patates. La pasta, per molt colorida que sigui, és sosa. Per tant, ja pots posar-hi coloraines...
0: L'ha de dir perquè ha portat una pasta d'aquesta de coloraines, que és la que jo compro sempre per fer amanides a l'estiu.
1: És que queda molt bonica. Llavors, evidentment, s'ha de buscar també la part estètica.
0: Però jo ho faig molt avorrida. Jo hi poso oliva, tonyina i ja està.
1: Bueno,
0: i una vinagreta.
1: No ens queixarem.
0: Què més hi poso?
1: No ens queixarem. La patata també és una patata bullida, evidentment, ja ens entenem, eh? El que necessiten aquestes amanides és una salsa que les embolcalli, igual que l'amanida d'arròs. Per tant, aquí entren les maioneses, tota mena d'aquestes salses que queden untuoses, saps?
0: Sí.
1: Donen sabor, impregnen de sabor aquesta pasta. Llavors, jo te'n proposo una d'extemporània, perquè tu ja has dit la clàssica. L'altre dia, per exemple, parlàvem d'aquella ensaladilla russa. Per què no fas una maionesa triturada amb la tonyina? Tu has parlat de tonyina? Barreja les dues coses i tindràs, si vols posar-hi també una miqueta d'anxova en aquesta triturada de maionesa, tonyina, anxova i quatre tàperes, tindràs aquella salsa del vitello tonato.
0: I
1: llavors això és boníssim.
0: I això ho poso? A l'amanida de pasta.
1: A l'amanida de pasta.
0: O a la de patata.
1: I a la de patata també.
0: També m'hi queda bé.
1: Igual. I la d'arròs. Jo et faré una salsa una mica diferent per sortir d'aquesta, que és que de remolatges cuites en trobem tot l'any, perquè en conserva, llavors tritures una remolatxa amb iogurt. Tritures iogurt i remolatxa, i llavors amb oli i amb el que vulguis. Llavors ja tens una salsa rosa, que és una salsa rosa sense ketchup, que és molt divertida i et fa unes amanides Barbie, que dèiem aquí a maquillatge, parlàvem de les amanides Barbie. Sobretot per les de patata o les d'arròs. Les d'arròs, perquè si tu poses la vinagreta rosa, aquí perds el color i llavors ja això.
0: I puc fer-hi una ratlladura de llimona, per exemple, que a mi m'agrada molt el sabor del cítric.
1: La pell de la llimona és meravellosa. I és un final d'èxit. És com el lleó de la Metro Golden Mayer, saps? El que dona el
0: la pel·lícula. I veig allà tota una cuixa de pollastre.
1: Sí, el que et volia parlar, de banda, de que incorporis el pollastre, sí, o la tonyina, sí, o els ous, sempre que facis una amanida d'estiu, perquè així garanteixes que tens ja tots els nutrients, és a dir, la proteïna que tu vulguis, però fins i tot els llegums ho són, que no n'hem parlat de les amanides de llegums, i crec que és molt important. Farem una amanida de pollastre, que farem la típica César, que és aquella típica amanida que només necessita un bon verd, un bon enciam. Sí. Hem parlat poc d'enciams, però sí, ja en parlarem un altre dia.
0: Sí, ja en parlem un altre dia.
1: Un bon verd, llavors unes... uns encenalls de formatge parmesà,
0: sí,
1: o d'un formatge sec català que et funcioni. Llavors, ja has de posar en la César, ja has de posar uns daus de pa.
0: Mm-hmm.
1: I quan tens aquesta barreja, que ja vindria a ser els ingredients principals de la César, et falta el més important, que és la salsa, que no és altra cosa que maionesa, anchoves, salsa Perrins i suc de llimona. Tot això triturat, i ja tens aquesta...
0: Fixa't que no tinc mai a casa salsa Perrins. No cuino gens amb aquesta salsa.
1: Altrament dita, salsa... Té tres noms, Perrins, Lee i Worcestershire. Sí. Impossible per nosaltres, impossible.
0: No hi cuino, me l'haig de comprar.
1: Bueno, però
0: quin punt petit li dona? Què li dona?
1: Li dona un punt de malícia, li dona de guerra, li dona mala llet. Li dona... Ei! I li dona autenticitat.
0: Maionesa, sí, la salsa maionesa. Què més m'has dit?
1: T'he dit maionesa, anchova. És importantíssima l'anchova en aquesta salsa.
0: La salsa Perrins.
1: Pebre
0: negre.
1: L'anchova li pots posar sencera i així no has de triturar res. És simplement posar la Perrins amb la suc de llimona, mm-hmm, i la maionesa. I també un, perdona, no ho he dit, una mica de mostassa.
0: Ada, vull que em deixis amb... Què em queden? Un parell de minuts?
1: Sí.
0: Una vinagreta.
1: Va, una vinagreta.
0: Que em facis una bona vinagreta, important, perquè en el fons és el secret.
1: És clar, el secret de tot són les vinagretes. Llavors,
0: Ada, un minut i mig. Vinga.
1: Vale.
0: Si arribes fent...
1: Per favor... Has de posar sempre un agent que enganxi. Un agent que enganxi pot ser...
0: Una mica de mostassa.
1: En aquest cas, mostassa. Ara hi posarem aquí... ara passem d'aquí aquí.
0: Això?
1: Mel, una gota de mel.
0: Ai, poses mel a la vinagreta.
1: Mel, mostassa, mel, mostassa. Llavors,
0: llimona.
1: Suc de llimona. Ui!
0: La fas molt bé, jo no faig veure tot això.
1: Oli, però el més important...
0: Jo hi poso vinagre, oli i sal.
1: Vale, com que tinc molt poc temps, em sap molt greu, com que tinc molt poc temps, hem d'anar pel broc gros.
0: Hem posat una mica de mostassa, hem posat una mica de mel.
1: De mel.
0: De llimona.
1: Suc de llimona.
0: I molt d'oli,
1: en
0: comparació amb les altres...
1: Llavors...
0: Ho poses tot.
1: Llavors, ho tanco bé. El més important de les vinagretes és el pot, vale?
0: Sí.
1: I l'emulsió. Llavors, sobretot aquest gest... Sí. Això, ara tindràs una vinagreta
0: emulsionada. L'ha d'estar fent un gest,
1: emulsionada,
0: com si toqués unes maraques.
1: Exacte. Dins d'un pot ben tancat, un pot de vidre, d'aquests que guardes al calaix dels pots,
0: sí,
1: aquells pots i potets que has guardat des de fa 10 anys, doncs ara tens el moment. Va. Aquest ben emulsionat, i aquí tens la vinagreta ideal, sempre i quan sempre ha de tenir un agent emulsionador.
0: Agent emulsionador, m'has dit
1: què
0: és?
1: T'explico.
0: Oh, no, ja estem.
1: No? Per exemple, la mostassa, la mel, ou, l'ou que pot ser fins i tot cru, o... fins i tot ratllat i triturat.
0: Ada.
1: Maionesa, fruita seca, poma cuita, també és un
0: moltes
1: emulsionador.
0: Moltes gràcies, Ada.
1: Iogurt, nata líquida.
0: Ho deixem aquí, gràcies. A Ràdio 4 es queden amb el Xavi Freixas i nosaltres continuem després amb més Cafè d'Idees. Anem ara a les notícies.

0: Són les 10.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bon dia. A aquesta hora comença una nova reunió entre els sindicats educatius i el govern després que la trobada d'ahir acabés novament sense acord. Una quinzena de sindicalistes han passat la nit al departament com a protesta per la manca d'entesa. Anem en directe fins allà on hi ha el nostre company Ferran Cuixart. Bon dia.
2: Bon dia. Si en els pròxims minuts està previst que comenci aquesta nova reunió entre sindicats i Departament d'Educació, una reunió que aquest cop sí comptarà amb la presència de la consellera Esther Niubó, un fet imprescindible per part dels sindicats. Les dues postures, però, mantenen les seves posicions intactes. Els sindicats en vaga reclamen una millora salarial de fins a 400 euros al mes, un augment real i no amb complements, diuen, mentre que el govern s'enroca i manté que la seva proposta d'uns 200 euros ja és bona. De fet, els han comunicat que no tenen previst modificar-la i que esperen resposta. Yolanda Segura, portaveu d'USTEC, espera que la consellera avui vingui, diu, amb voluntat negociadora i no només informativa, i reitera el factor salarial.
3: Vam encallar en matèria salarial perquè no vam voler entrar en negociació en aquest marc, i això no ens va permetre avançar també en la resta de punts que han quedat per tractar, com seria, per exemple, les ràtios.
2: En aquests moments, com diem, que està a punt de començar aquesta vuitena reunió entre les dues parts després de la tensió que es va viure ahir a la nit i on s'espera un nou xoc de trens amb la presència d'una desena de docents a les portes d'educació.
0: Gràcies, Ferran, per aquesta última hora en directe des del Departament d'Educació. Continuarem ben pendents de les negociacions. I ara continuem amb una altra protesta, en aquest cas 30.000 tècnics superiors sanitaris, treballadors de diagnòstic per imatge, radioteràpia, laboratori, clínic, anatomia patològica o documentació sanitària, entre d'altres. Estan cridats a

0: tècnics. En haver-se fet efectiva l'obligació de treballar a la pràctica totalitat de la plantilla, les organitzacions convocants de les mobilitzacions han anunciat que recorreran legalment la vulneració del dret a la vaga.
1: I parlem ara també de qüestions macroeconòmiques. Treva dels preus al maig. La inflació es manté estable i queda en el 3,2% segons la dada avançada de l'Institut Nacional d'Estadística, Climent Sabater.
2: Preus sense canvis al maig quan la inflació es repeteix en el 3,2%, la mateixa taxa del mes d'abril. Fons del Ministeri d'Economia ho atribueixen a l'anomenat mix energètic, amb un alt volum de renovables que permet esquivar la volatilitat dels mercats de l'energia i contenir el preu de l'electricitat. De fet, l'IVA de la llum i el gas torna a la normalitat dilluns vinent. El que sí repunta tímidament és la inflació subjacent. Sense aliments frescos ni energia, puja una dècima fins al 2,9%.
1: Controlat l'incendi generat a una indústria d'Òrrius al Maresme, tant la part que afectava a la vegetació com a la indústria. 5 dotacions de bombers han estat refredant la zona durant la nit i no s'ha trobat cap punt calent, tot i que encara es pot veure la columna de fum ara ja amb menys intensitat.
0: A través d'un missatge és alert, Protecció Civil ha aixecat aquest matí el confinament dels prop de 600 veïns que estaven tancats a casa des d'ahir a la tarda. La part forestal ha afectat mitja hectàrea de superfície. De moment, els bombers no tenen clar si l'incendi ha començat a la vegetació o a la indústria que emmagatzemava 500 tones de parafina, un hidrocarbur refinat. Els bombers han optat per no afegir aigua per evitar la dispersió del producte contaminant sobre el medi natural, però finalment ha arribat a la riera. En els propers dies seguirà inspeccionant la zona per si es detecten afectacions.
1: I en internacional, l'OTAN ha condemnat la imprudència de Rússia després que un dron hagi impactat durant aquesta matinada contra un edifici residencial a la ciutat romanesa de Galati, prop de la frontera amb Ucraïna. L'atac ha deixat 2 morts i s'ha produït en el marc d'una nova onada de bombardejos russos contra infraestructures ucraïneses properes a Romania, que és, recordem, membre de la Unió Europea i de l'OTAN.
0: Condemnem la imprudència de Rússia. L'OTAN continuarà enfortint les defenses contra totes les amenaces, inclosos els drons, ha assegurat la portaveu de l'Aliança Atlàntica, Alison Hart, en un missatge a les xarxes socials. També ha informat que el secretari general de l'OTAN, Mark Rutte, està en contacte amb les autoritats de Romania. Al seu torn, la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ha assegurat que Rússia ha travessat una altra línia amb l'atac d'aquest divendres.
1: I això és tot de moment. Tornem a més notícies a les 11.
3: Ràdio 4.
4: Què tal, com esteu? Bon dia a tothom. Són les 10 i 5 minuts, ja és divendres i aquí comença el matí de Ràdio 4.
5: El matí de Ràdio 4 amb Xavi Freixas.
4: De seguida, lo Pau de Pons, la sexòloga Alba Povedano, el naturòpata Albert Rami, el boletaire Xavi García i la lluna blava d'aquest cap de setmana aquí al matí de Ràdio 4. Abans, però, un dia més, estem molt pendents de la reunió entre els sindicats de mestres i professors i el Departament d'Educació. Els representants sindicals han passat la nit tancats al departament i just a aquesta hora està previst que arrenqui una nova reunió, una nova trobada, aquesta vegada també amb la consellera Niubó. De seguida parlarem amb Yolanda Segura, portaveu d'USTEC, Marta La Sala, Astrid Barrio, Francesc Guillaumet, com esteu? Bon dia, bon divendres.
6: Bon dia.
7: Bon dia.
4: El departament, estem tots pendents de com acaba tot això. El departament els ofereix aquesta pujada salarial. Ells parlen de gairebé 400 euros en 4 anys. Els sindicats, però, entenen que l'augment, en realitat, és de 333 euros i no pas de 400, perquè també inclou la pujada estatal. Hi haurà fumata blanca o negra aquest divendres, Marta La Sales?
6: Doncs no ho sé, m'he deixat la bola de vidre a casa, no sabria dir-te.
4: Com et sembla que pinta això, Astrid Barrio?
8: Home, el departament s'ha mogut, que deia que no es mouria i, per tant, doncs, potser doncs sí que hi ha una mica de camí cap a l'acord.
4: Cap a l'acord.
6: Però també
4: Guillaumet,
6: ahir va dir
4: optimista?
6: Que era l'última.
4: Sí, jo ultimàtum gens. Del departament.
6: Va dir que era l'última proposta i els sindicats no l'han acceptada.
8: L'ultimàtum era el pacte nacional aquest, no?, que van signar, que no era nacional ni cobria tothom, però s'han mogut perquè la intensitat de les mobilitzacions és considerable, no?
4: Francesc.
8: I l'amenaça que segueixi...
7: Jo gens, jo no sóc optimista, crec que no hi haurà fumata blanca i les posicions continuen encara molt enrocades. Estem parlant, fixeu-vos, de 70 euros i en aquests moments jo crec que els sindicats s'equivoquen perquè estan jugant al tot o al res.

0: no hi ha cap negociació que no s'hagi decidit una mica per arribar d'alguna manera a un punt de consens, i d'aquesta manera no es farà. A més, diu, el curs diu no acabarà amb normalitat, és evident, només falten 3 setmanes, dilluns i el mes de juny, per tant aquest curs no acaba amb normalitat, això ja és un fet.
1: I espera't, perquè segons com vagi, si no hi ha acord, amenacen amb noves vagues. Exacte. O fins i tot amb una vaga indefinida, abans de finals de curs.
0: Sí, sí, exacte. Vull dir, les coses, vaja, no pinten bé en aquests moments. Jo crec que en aquests moments ja s'està parlant d'un tema de sous, desenganyem-nos. No s'està parlant ni d'escola inclusiva ni de baixada de ràtios. El departament ja ha anunciat la contractació de 1.700 professionals.
1: Jolanda Segura acaba de dir que ha fet un canotasso, que diem nosaltres, a les 9, que sí, que tot això, lògicament, també ha d'incloure millores en les ràtios, etc, i que no només és un tema de sou, però vaja. Sí,
2: en qualsevol cas, perdona, però els sous determinen que la gent es vulgui dedicar a fer de mestre o no. Vull dir que si no estan ben pagats, la gent no vol ser professors, no volen ser mestres, i per tant jo crec que els mestres, que són un pilar fonamental de la societat, han d'estar ben pagats.
1: Bé, escolteu, ara de seguida en parlarem. Abans, però, acabem de passar una nit tòrrida. Per exemple, a la ciutat de Barcelona, encara som al maig, nit tòrrida a Barcelona, la temperatura de l'Observatori Fabra, el Tibidabo, no ha baixat dels 25 graus. A l'espera que la calorada toqui sostre d'aquí a poques hores, avui al migdia o a primera hora de la tarda. Bona calor que no es pot aguantar a les sales. Sort que el Picó diu que això canviarà dimarts.
2: Jo esperava que el teu tu meteoròleg que ens expliqués de què hem de morir.
1: No, doncs haurem de morir de calor fins dilluns. El cap de setmana, però alguna tempesta...
3: Però vol dir que baixa molt i...
1: Home, baixa una refrescada que
3: s'agraïra. Es
1: normalitza
3: o...?
1: No, baixa...
3: Baixa per sota del que és normal.
1: Es normalitza i fins i tot una mica per sota del que tocaria.
3: O sigui, tots encostipats i tots recuperant els cobrellits i...
1: A veure, mira...
2: I una pregunta, això és una punta que tenim aquí, una cosa sorprenent, o és el que ens avisa del que tindrem aquest estiu?
1: Tampoc n'he portat la bola de vidre, com tu.
2: Home,
3: però tu tens... Teniu models...
1: El Picó diu que les tendències per aquest estiu, que són tendències i s'ha d'agafar amb pinces, val, anuncien, diguéssim, o deixen entreveure que el mes d'agost podria ser més mogut del que és habitual. És a dir, més tempestes.
3: O sigui, més agost.
1: A més, a banda de que ho diuen les tendències, hem de tenir present que el mar està 2,5 graus o 3 per sobre del que és habitual a finals de maig, a temperatura de l'aigua del mar.
3: Es nota perquè no està molt freda.
1: I aquesta calorada, tot això és una energia que la que es donen les condicions i aire fred per les capes altes, etc. Doncs podríem tenir un estiu distret amb tempestes i espera't de cara a la tardor, amb el mar tan calent. De moment, alguna tempesta aquest cap de setmana a les tardes al Pirineu, alguna gotellada sorpresa cap a l'interior, però aïllat, poca cosa, i a partir de la nit de dilluns a dimarts i dimarts, més tempestes, i a veure què passa cap a dijous divendres, que diu que podria guanyar terreny la inestabilitat amb tronades més fortes i amb pedregades, per desgràcia.
2: Això t'ha de preguntar, pedregades?
1: Sí, això diuen. A veure què passa.
2: Aquestes són bèsties?
1: Sí, poden ser bèsties, cada cop pedrega més i les pedres són d'una mida més grossa, el canvi climàtic no ajuda gaire en aquest sentit. A Ponent, si no m'equivoco, ja en porteu 3 aquesta temporada, em va dir el Pere Roquer, el president de Saja.
0: Portem 3 i tant de bo no pugi això, perquè això és preocupant a Ponent. Aquí, com sabeu, fa molta calor. Ara parlàveu de calor, que us convidava a venir a Lleida i sabreu el que és calor autèntic.
1: Sí, però no tens l'humitat que tenim a Barcelona.
0: Exacte, això sí, això és veritat.
1: No sé què és pitjor,
0: En aquest sentit s'agraeix, Pel que fa a les pedregades, és evident que s'espera una campanya de fruita aquest any excel·lent, però cada pedregada, evidentment, xafa fruita i fa que es necessiten menys temporers i que les cooperatives també necessiten menys gent. Per tant, tant de bo no hi hagi aquest episodi, o si hi són, que no afecti els camps de fruites.
1: Bé, aquest matí també us explicarem, importantíssim això, que la Fundació Puigverd ha arribat als 3.000 trasplantaments de ronyó. Per celebrar-ho, coneixerem el testimoni d'un trasplantat i el seu donant. Són companys de feina. No és ni el germà, ni l'amic íntim de tota la vida, companys de feina. I la seva història és un grandíssim exemple de solidaritat. També parlarem amb la doctora Carme Facundo, que és nefròloga i cap de la unitat de trasplantament renal de la Fundació Puigverd. I aquest matí, és divendres, parlarem amb la nostra psicòloga i sexòloga clínica Alba Povedano. Avui parlem de les dones que pateixen dolor quan tenen sexe amb penetració. Se'n diu dispareunia, un trastorn freqüent i poc estudiat. Atenció, perquè una de cada 4 dones té dolor durant el coit, segons un estudi que s'ha fet recentment aquí a Catalunya, una de cada 4, i el percentatge es doble durant la menopausa. En parlarem, com dèiem, amb la nostra psicòloga i sexòloga clínica, Alba Povedano. I arriba la lluna blava, Jordi Vila, aquest cap de setmana.
4: Sí, sí, un fenomen que veurem aquest cap de setmana i que no es repetirà fins d'aquí a 2 anys i mig, eh? 2 llunes plenes en un mes. Us explicarem com serà la lluna blava, que es podrà veure la nit de dissabte a diumenge, i ho farem amb Salvador Ribas, director del Parc Astronòmic del Montsec, i ja us avancem que no té a veure amb el color, eh?
1: I el naturòpata i herbolari Albert Rami també serà en directe aquí al matí de Ràdio 4, Jordi.
4: Sí, ens donarà consells per suportar més i millor la calor l'horada d'aquests dies, que no s'acabarà fins dimarts de la setmana que ve, com ja apuntaves, Xavi. I atenció, perquè segons el Picó, doncs això, el que dèiem, la primera setmana del mes de juny podríem tenir fortes tempestes pedregades i una forta baixada de les temperatures.
1: Sí,
4: és a dir,
1: senyor,
4: que passarem d'un extrem a un altre.
1: Sí,
4: ens
1: senyor,
4: estem tornant bojos.
1: Pararem bojos. Ja no estem una mica o bastant i al final acabarem bojos del tot. Què hi farem, tu? Home,
3: I,
1: sort...
3: Encostipats, bàsicament. Encostipats
1: com una sopa. Sí, home, sí. Quina primavera, eh?
3: Sí.
1: L'altre dia en parlaven a l'entrellat, la Samantha Villar i companyia, de què està passant aquest mes de maig, que la gent no es troba bé.
3: Bueno, em deien l'altre dia, no?
1: No estic fi, no sé què em passa.
3: No, que es veu que corren els rinovirus aquests. Ah. Vull dir, jo l'encostipat que no he tingut en tot l'any, l'he tingut aquests dies.
1: Bé, escolteu, sort que aquest matí vindrà lo Pau de Pont. Mami.

0: Arrenca binàriament Barcelona al poble espanyol.
1: Sí, un festival que barreja vins premiats, concerts i gastronomia amb estrella Michelin. El certamen més important del món vinícola amb tastos i maridatges sorprenents s'allargarà durant tot el cap de setmana. En parlarem i regalarem dues entrades dobles perquè hi pugueu anar de franc al poble espanyol.
0: Sí, senyor.
1: Binàriament Barcelona.
0: Després us direm com ho heu de fer això per aconseguir aquestes dues entrades dobles i poder-hi entrar de franc. Avui oients, però també us regalarem gelats, i no uns gelats qualsevol. Són els que van menjar alguns jugadors del Barça, com Lewandowski, per exemple, durant la rua de celebració del títol de Lliga.
1: I estan fets per Vibra Gelateria, que han muntat quatre joves catalans, que són amics, i vaja, seran en directe al matí de Ràdio 4, i vaja, qui en sorti al so del dia, doncs tindrà accés també, i podrà tastar aquests fantàstics gelats
0: a veure el soroll
1: de Vibra Gelateria, i el so són així.
0: Epa! Què és això, Jordi Vila?
1: Mira, com que estem vivint no tan altes temperatures, és un animal, és una au que es mou sempre en altes temperatures.
0: Ai, senyor. Primera pista, truqueu, oients, al 900-454-455, 900-454-455, és un quart i un minut 11.
2: El matí de Ràdio 4, amb Xavi Freixas.
0: Yolanda Segura, portaveu d'Ustec, com estàs? Bon dia.
3: Hola, molt bon dia.
0: Has dormit poc aquesta nit, o potser gens?
3: Gens no, però molt poc, evidentment. No es dorm igual en un matalàs inflable que en el llit a casa teva amb el teu cosí.
0: En total, quants representants sindicals heu passat la nit al departament, Yolanda?
3: Doncs, home, ostres, jo ara mateix no he comptat, però potser més de 10. Érem 6, 7 de l'Austec, no sé, més de 10.
0: Al voltant de 10 o més de 10. El govern us acaba d'oferir aquest dijous aquesta pujada salarial de gairebé 400 euros en 4 anys. Això, però, inclou la part de pujada que resulta d'aplicar l'increment salarial als funcionaris pactat per l'Estat. En qualsevol cas, no en tenim prou amb 400 euros o gairebé 400 euros d'aquí a 4 anys?
3: Clar, és que en el marc de negociació no entren els augments salarials estatals. Aquests els han d'aplicar sí o sí, d'acord? Els rep totes les persones funcionàries de l'Estat. Per tant, si ens entrem en els docents, doncs tots els docents de l'Estat, i aquí el que nosaltres està en el marc de negociació és doncs, una actualització de la part salarial autonòmica, que és el que marca la diferència de salaris entre comunitats autònomes, que és el que fa que estiguem a la cua de salaris amb la resta de comunitats autònomes. Si nosaltres no aconseguim doncs, un augment salarial que ens situï en millor posició, però que, a més, tingui en compte que a Catalunya tenim una inflació molt disparada, molt més elevada que la resta d'altres comunitats autònomes, doncs no podem estar parlant dels augments salarials estatals, perquè ens estem fent trampes a solitari. D'acord? Ens hem de centrar en el que és l'augment del complement específic o d'aquest complement extra, perquè ho entengueu, no?, que supleix una mica doncs, aquest diferencial que tenim entre el cost de la vida el cost de la vida ara a Catalunya i els salaris que estem percebent ara mateix.
0: Per tant, per entendre-ho, l'increment que en realitat us ofereix el departament és de 333 euros, no de 400, com diuen i com llegim els titulars, perquè aquests 400 inclouen o incorporen la pujada estatal, és així?
3: Correcte. I amb això, penseu que és en 4 anys.
0: Sí.
3: Perquè sí que és veritat que van agafar els 200 euros i ens van dir, vale, com comptes en 4 anys, els 200 euros que estan dintre de l'acord del mes de març, que eren en 4 anys i van dir, us els paguem en 3. Vam dir, vale, perfecte. Però ara volem doncs, que ens incrementeu aquesta xifra. Què passa? Doncs que aquesta xifra no volen incrementar-la dintre del que seria el complement específic i la proposta era crear un nou complement. Vale? Pues aquest nou complement és d'això, de 120 i pocs euros bruts a desplegar en 4 anys. Que seria el primer any uns 45 euros i el quart any serien uns 75. Clar, això Això és irrisori, perquè d'aquí 4 anys ho hem repetit, la inflació a Catalunya és la que és, anirà augmentant, no ens situem en millors posicions respecte a la resta de funcionàries de l'Estat, de la resta de comunitats autònomes, el cost de la vida a Catalunya és molt elevat, per tant, això s'ha de tenir en compte i els nostres salaris s'han de posar en funció de cost de la vida.
0: Bé, a aquesta hora arrenca aquesta nova reunió i aquesta vegada confirmes que, en efecte, també hi assistirà la consellera, que ja és al departament fa estona.
3: Això pensem. Si nosaltres ho vam demanar i ens va venir a dir que l'única proposta que ens han presentat per escrit era definitiva, o sigui, portem dies demanant una proposta amb tots els punts, perquè també volem parlar de ràtios, que no se n'ha parlat de ràtios, també volem parlar de currículum, no se n'ha parlat de currículum de democràcia al centre, Volem entrar en tots els punts, passar les hores que facin falta per també, doncs, fer millores, no? Aquelles millores que siguin assumibles. Per tant, doncs, esperem que vinguin amb aquesta voluntat, però el que no pot ser és que estem demanant una proposta per escrit per entrar en aquest marc de negociació i que la primera proposta per escrit que ens arribi sigui innegociable.
0: Ja.
3: Home, de quina manera, o sigui, quin concepte de negociació tenen ells?
0: Una mica ultimàtum, no és negociació. Ahir, aquest dijous, sonava ultimàtum, això de dir, escoltin, la proposta d'avui ha d'anar a missa sí o sí. És el que hi ha i punt.
3: Això no és negociar. Després de tants dies que nosaltres estem demanant negociar i cap dia hem pogut entrar en aquest marc, cap dia. Home, la veritat és que això, evidentment, després parlen de que hem de tenir confiança i, bueno, és que això trenca la confiança totalment, no?
0: Ara fa un moment deies, i passarem les hores que facin falta. És veritat que fins que no s'arribi a un acord no marxareu del departament? És a dir, pot passar, Iolanda, que la propera nit la torneu a passar justament aquí amb aquests matalassos no gaire còmodes que ara ens comentaves, i el cap de setmana també, si cal?
3: Sí, es pot donar aquest escenari. En funció de com vagi ara la reunió amb la consellera, doncs ens podem trobar que decidim continuar aquí, o sortim anunciant, doncs, una mobilització més grossa.
0: Bé, ara en parlarem d'aquestes possibles mobilitzacions més grosses, perquè què us ha d'oferir el govern perquè digueu sí a l'acord, per tancar un acord aquest divendres?
3: Ens ha d'oferir la possibilitat de negociar tots els punts i fer avenços en tots ells. Sí que és veritat que hi ha punts que ja han fet grans avenços. Tenim 6.300 dotacions d'inclusiva que no hi eren a l'acord de març i que per nosaltres no hi serien si no s'haguessin produït totes aquestes mobilitzacions i aquesta força al carrer. Tenim un reconeixement del deute als estadis i una proposta de recuperació, cosa que això no seria si no s'haguessin produït tota la pressió al carrer. Però bueno, hi ha molts punts que encara estan per tractar, els salaris és un d'ells, a les ràtios, i en aquest sentit, doncs bé, hem de poder arribar a fer avenços que realment el col·lectiu pugui assumir. Perquè el que no pot ser és que no puguem fer avenços que pretenguin que llancem... Nosaltres llançarem la consulta, la proposta que sigui, i que sigui un no. Vull dir, hem de poder arribar a aquella proposta que el col·lectiu pugui dir que sí que l'accepta.
0: Bé, però, evidentment, tu deus tenir, per exemple, si parlem de salaris, una xifra al cap, de dir, com a mínim s'ha d'arribar a tant. A quant, Iolanda?
3: Sí, en termes salarials ja vam presentar una proposta unitària i nosaltres ens situàvem en un marc entre 400 i 500 euros.
0: Ja.
3: Més que res, perquè aquesta és la xifra que ens possibilita recuperar sumant-ho, doncs, amb els augments salarials, perquè evidentment que no els deixem de banda, però no és el marc de negociació, perquè aquests ja hi són, ens permet recuperar aquest 25% de poder adquisitiu perdut en les darreres dècades.
0: Ho has explicat perfectíssimament bé, però també hi ha gent a peu de carrer, mestres i professors, que ara diuen, home, a la pràctica, entre tot, sigui la part estatal o no, sí que cobrarem gairebé 400 euros més d'aquí a 4 anys, com deies abans també. L'any 2029 es completaria aquesta pujada salarial.
3: No, això ho diu l'administració.
0: Sí, l'administració,
3: La gent al carrer, no.
0: Alguns...
3: La gent al carrer ja entén.
0: I he parlat amb algun mestre o professor que diuen, a veure, qui tot ho vol, tot ho perd al final, que estem parlant de 400 euros més d'aquí a 4 anys.
3: Sí, no són 400 euros d'aquí 4 anys, perquè els augments salarials, torno a repetir, que venen de l'Estat, aquests increments, sí, sí, els cobrarem tots els docents. Uh-huh. Per tant, no hem, hem de partir de la base del salari d'aquest any, per exemple, que ja tenim els increments afegits. Aquest 1,5 més el 0,5 de l'Estat ja el tenim afegit. Per tant, això ja ho tenen afegit tot el reste de docents de les altres comunitats autònomes i, de fet, això s'aplica al salari total i, de fet, qui més cobra, més augment rebrà. Mm. Perquè no és el mateix aplicar un 2% en un salari de 1.800 euros que en un salari de 2.500. Ah. No és el mateix, no? Llavors, això, el que fa els augments estatals és que si tu no compenses per una altra banda des de l'administració autonòmica, els augments salarials estatals el que fan és encara afegir més distàncies entre els salaris de les comunitats autònomes, no? Llavors, això, doncs, evidentment, aquí a Catalunya hi ha d'haver una compensació perquè això no passi.
0: Bé, entenc el que dius, eh? Iolanda, de tota manera, si no s'arriba a un acord, pot passar que us quedeu amb els 200 euros de pujada salarial que es van acordar amb el famós pacte que al seu dia alguns van dir de país, o pacte històric amb Comissions Obreres i amb la UGT.
3: Nosaltres ja sabeu que no ens volem quedar amb això, que volem anar més enllà i, per tant, farem el que faci falta per poder anar més enllà. Però no només en temes salarials, sinó també a poder parlar de les ràtios. Mm. Poder parlar... Les ràtios són importantíssimes. És un tema que també ens diferencia de la resta de comunitats autònomes perquè la complexitat de les aules de Catalunya no és la mateixa que altres comunitats autònomes. Hem de poder parlar de ràtios i veure també de quina manera avancem positivament perquè puguem atendre tot l'alumnat en aquest sentit, no? Llavors, bé, dotacions sí, però ratios també.
0: I si no hi ha acord, què, Iolanda? Mobilitzacions més grosses. Què pot passar? A banda de completar, a banda de completar el calendari previst de vagues que ja tenim en marxa, avui, per cert, el Penedès i el Baix Llobregat, què més pot passar d'aquí a final de curs? Noves jornades de vaga? Doncs bé, vaga indefinida,
3: correcte,
0: que ho hem posat damunt la taula alguna vegada i no ho descartes?
3: Doncs sí, hi ha aquesta possibilitat, sí, sí, hem de parlar de quina és la millor fórmula, però la vaga indefinida està sobre la taula. Això ja ho hem dit moltes vegades, no es descarta, de fet, molts docents ens l'estan demanant, per tant, sí, sí, ja vam dir que el curs no acabaria amb normalitat si no s'aconseguia, doncs, acostar postures, i evidentment ara sembla que la conselleria ha fet passes enrere en aquest sentit, semblava que anàvem endavant i de cop i volta doncs hi ha un retrocés i, per tant, doncs això ens obligarà doncs a intensificar la pressió.
0: Bé, últimes paraules de Iolanda Segura, just abans d'entrar d'assistir a aquesta reunió al Departament d'Educació, de la qual estarem lògicament molt pendents des d'aquí, molt pendents del que ens expliqueu tant els sindicats com el Departament un cop acabi la trobada, a veure si hi ha fumata blanca o negra. Iolanda, avui, que vagi molt bé això. I moltes gràcies,
3: com
0: moltes sempre.
3: Moltes gràcies, esperem que sí.
0: Vinga. Gràcies, Iolanda, bon dia.
3: Adéu, una abraçada. Adéu, bon dia.
4: Benvinguts i benvingudes a l'Entrellat.
5: Esta és la verdad. I no me la pienso callar.
6: I ja ningú parla de tot això i la situació ara és pitjor que en aquell moment.
7: Tots els països haurien d'exigir explicacions.
8: Com sempre, salut i perdit.
9: Jo he dit que sí, perquè és la Samantha i no volia jo ara portar-li la contrària.
10: La veritat per davant de tot.
11: Andy i... jo no penso dir la paraula.
12: Que ja no tinc por de dir... T'adoro.
13: M'he quedat esparverada.
14: L'Entrellat, de 4 a 7 de la tarda, a Ràdio 4, amb Samantha Villar.
15: Nena, nena, nena, nena.
16: Al Territori Clandestí parlem de... Cultures paral·leles. Amb Dani Granados.
17: Acció comunitària. Triumph. Col·lectiva. Then repeat. Drets culturals. Then repeat.
16: I busquem refugi a la Biblioteca Inflamable. Amb Oriol Rossell.
18: Idees que cremen. No sé si m'explico.
16: Territori clandestí, dissabtes i diumenges a les 7 de la tarda, amb Consol Saenz. Una altra manera d'entendre la cultura.
19: Ràdio 4.

0: Pràcticament són dos quarts d'onze del matí. Fem tertúlia amb Marta Lasalas, periodista del Nacional.cat, amb l'Astrid Barrio, professora de Ciències Polítiques a la Universitat de València, i amb el Francesc Guillaumet, el director del diari La Mañana de Lleida. Guillaumet, acabem de sentir a Iolanda Segura. Ara, de seguida, si voleu, podeu afegir algun comentari més, però vas, a aquesta hora del que estem també i sobretot pendents ja és que acabi aquesta reunió i a veure què en surt d'allà.
1: Sí, a veure què en surt.
0: Però ara veia l'obertura del teu diari de la mañana, l'edició digital, Escoles de Lleida, ahir en parlàvem també, Escoles de Lleida denuncien les altes temperatures a les aules. Clar, no es pot aguantar.
1: Sí, sí, concretament expliquem el cas d'una escola, l'escola La Mitjana, que diuen els professors que hi ha alumnes fins i tot que es mareixen, no?, de tanta calor que fa. Els van canviar fa un parell d'anys el sistema de refrigeració, però es veu que no funciona. És una escola, però en sabem de moltes més, amb les que han parlat. És un cas que ja fa anys que dura, suposem el canvi climàtic, aquesta calor que està fent ara a finals de maig, principis de juny, és repetida, i mira, qui sap si aquests 70 euros que diu que hi ha, que no hi ha d'acord es podrien dedicar a climatitzar bé les aules, qui sap, perquè deixa'm-ho dir, també ja havia, escoltant la Iolanda Segura, jo no ho entenc, això. Jo no entenc que si reclamen 400 euros, diu, no, és que hi ha una part que els paga l'Estat i ja el tindrà tothom. I dic, a mi què m'importa si els té tothom? No vols 400 euros? Tant se vals i venen de l'Estat o de la Generalitat. Jo no entenc aquesta manera de negociar, no entenc aquest tercer braç. Jo crec que ara mateix s'està perdent una mica de força social aquesta vaga, perquè va dir al diari Ara que volien 400 euros, ara que es donarien 400 euros.
0: Titular que després va voler matisar en aquest programa, per exemple, Iolanda Segura, per ser justos.
1: Jo no he vist una carta al director, potser sí, no he vist una carta a la directora del diari Ara dient que aquell titular no era cert. Jo quan fico un titular al meu diari que la persona que el fa, vull dir, que expressa alguna cosa, diu que no és així, m'envia una carta al director i la publico dient que allò no ho ha dit, potser sí que l'ha fet, jo no, si l'ha fet no m'he escapat, però insisteixo, jo no entenc que si es demanen 400 euros no es vulguin perquè diu és que una part ja els paga l'Estat i els tindrà tothom.
0: Marta.
1: Tant se val, tindràs 400 euros.
2: Hi ha una part del sou que ve, que la marca l'Estat, i hi ha una part que és el complement autonòmic. Aleshores, els mestres...
0: Que s'ho ha explicat, la Iolanda.
2: El que es queixen els mestres és que estan a la tercera posició, començant pel final, Catalunya. I que, tenint en compte, a més, la diferència del cost de la vida a Catalunya, doncs que això és una situació que s'ha anat acumulant al llarg dels anys i que ells volen que es compensi. I aleshores el que estan dient és que la Generalitat està incorporant en aquest increment que els hi proposen l'increment que ja ve de l'Estat i, per tant, que té tothom i que els manté a ells en les últimes posicions. Això és el que ells es queixen. Però, un cop dit això, al final estem davant d'un torçabràs entre el govern i els sindicats a veure qui aguanta més.
1: Sí, però Marta,
2: de tota manera, el grau de mobilització dels mestres jo crec que indica bastant una situació que s'ha anat agreujant al llarg dels anys i que, per tant, jo trobo que l'error del govern ha estat voler tancar un acord amb Comissions Obreres i UGT deixant al marge els sindicats majoritaris. I aquí, jo crec que per aquí plora la criatura, que ara els sindicats del sector diuen doncs ara anem a per totes.
0: Un segon, Guillaumet. Astrid, tu com ho veus, això?
3: Home, jo veig que la força de les mobilitzacions es manté, vull dir, els que tenim criatures en edat escolar ho estem notant i, per tant, com a mínim no hi ha normalitat a les aules qualsevol dels dies que hi ha mobilitzacions. Això vol dir doncs, que la consciència és molt elevada i que potser pensen que ara és el moment i potser deixar-ho córrer, no. El que passa que la conselleria ja s'ha mogut un cop, per tant, per què no es pot moure una altra vegada veient que les mobilitzacions continuen?
0: Francesc.
1: Sí, fem un exercici i fiquem-nos al lloc de la nostra audiència, o jo fins i tot jo al lloc dels meus lectors. Els lectors i l'audiència no acostumen a entendre de si hi ha un complement que és d'un, de l'altre, però sí que entenen que si una persona reclama 400 euros i se'ls hi donen, no els vulgui perquè diu, és que me'l paga aquest o me'l paga l'altre. No, tu tindràs 400 euros a la nòmina, sí o no? Sí, doncs això és el que entén la gent. I no entén la gent, crec, si ens fiquem a la pell dels nostres lectors o oients, que es digui que no perquè hi ha una part que paga l'Estat i ja la té tothom. Vaja, això no és un bon argument, considero jo.
2: Jo crec que aquí ha d'estar està la feina dels mitjans, no?, d'explicar exactament què és el que passa i que els mestres catalans si diuen que són els pitjors pagats de l'Estat, que estan els tercers per la cua, i que si no se'ls hi soluciona, això només ho pot solucionar la Generalitat. Si la Generalitat, el complement autonòmic, no els hi posa al nivell de dels augments que s'està tenint a la resta de l'Estat, continuaran estant al cul del rànquing. Vull dir que és així de senzill.
1: Sí, però estem també amb una Generalitat, ho dius tu, que té un sistema de finançament que no és vàlid, tots ho sabem. És un sistema que està obsolet, no està dimensionat per la població que té Catalunya des de fa anys. Tenim una promesa que va arrencar Esquerra Republicana amb el Congrés d'un nou finançament que encara ja veurem si arriba i quan arriba, que no serà evidentment un concert econòmic, que és el que necessitaria Catalunya per dimensionar aquests recursos per a la seva població, i per tant tothom també ha de ser una mica conscient i responsable que els recursos són limitadíssims. Per tant, quan hi ha uns guanys, quan hi ha una negociació, jo crec que una qüestió de responsabilitat social dius el tot, el res no funciona. Anem a trobar aquest punt mig i anem a fer que els curs pugui acabar amb normalitat, anem a fer que la gent que té exàmens, la canalla que té exàmens, puguin tindre les classes, preparar-se bé per la selectivitat, i no anem a afectar de que, com s'està afectant aquest final de curs. Però bé, és una opinió molt personal.
2: No, el que passa és que els mestres també es queixen que els Mossos sí que els hi han fet l'increment que reclamaven.
0: 300 euros, sí.
2: I que, en canvi, ells no els hi accepten l'increment que reclamen, amb l'argument que de Mossos n'hi ha menys i de mestres n'hi ha molts i que és molt més difícil d'assumir. Tampoc aquest sembla que sigui un gran argument. Però vaja, jo insisteixo, això hi ha un torcebràs ara, els mestres estan pressionant amb la seva capacitat de mobilització i el govern doncs està enviant aquest missatge de que és aquesta la proposta que estan fent i que no es mouran d'aquí, i miren a veure fins quan resistiran els mestres. Vull dir que al final és a veure qui està disposat a aguantar més.
1: I si més no fan
2: el problema
1: una gran
2: feina. Pel mig hi ha les famílies, les criatures, el final de curs i el temor de com començarà el curs vinent. I aquest és el problema. I això és el que passa amb les mobilitzacions en les protestes laborals. Sempre, quan hi ha aquests sectors que són estratègics, doncs provoquen aquestes situacions.
1: I si més no, fan una gran feina. Només deixeu-me dir, una amiga mestra m'ho dia la setmana passada. Diu, jo tinc un inspector, em diu, has de fer un programa per a aquest alumne que té no sé quin dèficit d'atenció, un altre alumne, seguint el detall. Fan una grandíssima feina, tenen una gran complexitat a les aules. Però insisteixo, per què no fiquem l'accent aquí i no tant en els sous, que són importants i és legítim, però hi ha molts altres problemes.
0: 2:15.
4: El matí de Ràdio 4 amb Xavi Freixas.
0: L'exportaveu d'Esquerra al Congrés, Joan Tardà, acaba de passar per aquesta casa. Ha estat al Cafè d'Idees amb la Gemma Nierga i ell diu que Sánchez hauria d'aguantar tot el que pogués, Pedro Sánchez, i evitar unes eleccions anticipades que posin fi a la legislatura. Sentim-lo.
5: Hi ha una voluntat manifesta d'enderrocar aquest govern. La qual cosa no vol dir que no existeixin indicis o existeixin fets fraudulents, però que hi ha un biaix que té una finalitat política, crec que això, com deia la meva àvia, és una realitat com unes cuixes.
0: Hi ha una voluntat manifesta d'enderrocar aquest govern espanyol, diu Tardà. Astrid Barrio.
3: Home, a veure, la voluntat que hi ha és de veure exactament quines irregularitats ha comès des de molts diferents punts de vista. Si això finalment es demostra, doncs hi haurà moltes evidències i moltes proves, doncs, perquè aquest govern sigui enderrocat. Jo, com que aquesta connexió directa entre les accions de la justícia i les intencions polítiques no acabo de veure-la, vull dir, pot ser que en algun cas es doni, però molts jutges doncs gaudeixen d'una gran independència i d'una gran autonomia i ja voldrien els dirigents polítics tenir capacitat de decisió sobre ells. Crec que en aquests moments aquest relat respecte del que està succeint, no?, que és el relat al que s'ha abonat el govern des del principi, doncs crec que és un relat que té pocs fonaments, sobretot tenint en compte doncs la gravetat del que hem conegut aquests darrers dies i de tot el que ja sabem i que el propi Partit Socialista ha reconegut cessant els seus dos secretaris d'organització.
0: Marta Les Sales.
2: Jo em pregunto per què. Un any aguantar, per què? Perquè la clara resposta és perquè no vingui un govern PP-Vox. Sí, d'acord. Però això és una qüestió de mesos. I quin sentit...
3: I absolutament antidemocràtica, perdona, Marta.
2: No, l'argument és apoteosi.
3: Perquè és terriblement antidemocràtic el fet de dir, escolti, no vaig a eleccions perquè les perdré.
2: No, l'argument és apoteosi. No perquè les perdré, sinó perquè vindran els dolents.
3: Sí, sí.
2: O sigui, una democràcia es basa en que hi hagi una alternativa. Si no hi ha una alternativa, la democràcia se'n va en orris, perquè t'has de quedar amb allò, perquè l'altra opció és Per tant, l'argument aquest és increïble. Però, clar, és que ens trobem amb un govern que està assetjat per totes bandes. Jo crec que sí que es pot argumentar que hi ha hagut... segurament també va passar amb el procés i va haver el Laufer, segurament. Però hi ha molts jutges ficats aquí. Hi ha jutges que han demostrat la seva capacitat de treballar aïllant-se de tot el que és el context polític i que se'ls ha reconegut la feina en el cas de l'Eire, el que hi ha hagut aquesta setmana. Per tant, aquest argument pots apuntar-lo en algun cas, però no en tots els casos. És a dir, hi ha proves que demostren que ja han passat coses, estan passant coses, o han passat coses en el PSOE bastant sorprenents, com aquesta xarxa que ha sortit aquesta setmana que liderava Santos Cerdán. Per tant, que aquí hi ha coses que s'han d'explicar, és evident. I el que no, jo crec que no pot servir d'argument és el no, ha de resistir perquè, si no, venen a la dreta. Aquest argument em sap greu, però no em serveix. Jo crec que hi ha d'haver alguna cosa més, s'ha d'explicar alguna cosa més i que és importantíssim que Pedro Sánchez comparegui per donar explicacions, que el que em sorprèn és que ho hagi fet aquesta convocatòria a tants dies vista.
0: Bé, Guillomet, ara anem amb tu, però abans, mira, sentirem el magistrat Javier Gómez Bermúdez, que ha criticat que el ministre de Transports, Óscar Puente, hagi denunciat que es vol tombar el govern amb mètodes i formes que no són democràtics. També ha estat al Cafè d'Idees amb la Gemma.
6: De esa instrucción sabemos muy poco, solo el auto que se ha publicado porque está bajo secreto, por lo tanto no tenemos base suficiente para saber qué hay detrás, cuánto de indicios objetivables hay detrás, pero lo que dice el auto es bastante potente, bastante fuerte. Luego habrá que ver en qué se basa, si efectivamente las grabaciones son exactamente así, si esas grabaciones están íntegras, etcétera.
0: Francesc Guillaumet, director de La Mañana.
1: Sí, jo crec que hi ha una sensació de fi de cicle, eh? I és evident que hi ha un govern que està assetjat, que vol aguantar fins al darrer dia, i me'n recordo, no sé si crec que era l'any 2008 que Pepe Zaragoza va fer aquella campanya que deia, si tu no vas, ells tornen. Ja agitava aquella por llavors a la dreta representada per José María Aznar, ja no, però pels seus successors. Ara jo crec que això no funcionarà. Amb unes noves eleccions el PP segur que guanyarà. Les enquestes del CIS evidentment no se les creu ningú i caldrà veure si guanya amb el concurs de Vox o necessita una majoria molt més àmplia, molt més plurinacional, per dir-ho d'alguna manera, per tirar endavant. Eh? Ara mateix tot fa molt mala pinta. És una llàstima que un far, diguéssim, que sabia de l'ètica, com era l'expresident Zapatero, estigui, diguem, a l'ull de l'huracà. S'ha de respectar la presumpció d'innocència, és evident, però algunes coses de, com deia aquest jutge que heu passat aquest tall de veu, algunes coses de l'auto no fan massa bona pinta, eh? S'haurà de provar tot. Zapatero declarar, crec que el 14 de juny o la segona setmana de juny, caldrà veure el que diu, però d'alguna manera això ja fa pinta de fi de cicle.
0: Bé, mira, falten 3 minuts per 3:15.
4: El matí de Ràdio 4 amb Xavi Freixas.
0: Ara de seguida parlem d'altres coses, però aquest matí també i sobretot estem pendents d'aquesta nova reunió al Departament d'Ensenyament. No sé si ha començat gaire puntual o no. Com estan les coses per aquí ara mateix? Ferran Cuixart, bon dia.
7: Doncs sí, bon dia, què tal? Doncs en aquests moments encara no està pendent que comenci, però encara no ho ha fet aquesta reunió entre el Departament d'Educació i els sindicats majoritaris. El que seria la 8a reunió de l'inici d'aquest conflicte, de la problemàtica entre el sector educatiu i el Departament d'Educació, en aquests moments el que ens diuen és que estan discutint sobre el lloc, la sala concreta on fer aquesta reunió, però vaja, en els pròxims minuts està previst que comenci aquesta reunió, que es preveu que sigui tensa després de l'ocupació que van fer els professors ahir per dormir dins del departament i després també que la consellera i el departament hagi dit que no tenen gaire intenció de modificar els seus documents. Però el que podem confirmar avui sí és que la consellera Esther Niubó formarà part dins d'aquesta reunió, per tant, un fet que era imprescindible pels sindicats. Les postures, però, es mantenen intactes i inamovibles. Els sindicats segueixen reclamant una millora salarial de 400 euros, mentre que el govern s'enroca en aquests moments, no sé si ho podeu escoltar, una trentena de docents que s'han concentrat a les portes per donar suport als seus representants que es troben dins de la reunió i que han tallat parcialment el carrer de la Via Augusta i amb reclames, sobretot demanant la dimissió de la consellera, i alhora millores salarials i també de ràtios a les aules. En aquests moments l'ambient és, podríem dir, de tranquil·litat, tot i que han tallat el carrer i estem a l'espera que comenci aquesta reunió.
0: Home, per ser una trentena, déu-n'hi-do, eh? El soroll que sentim ara mateix en directe,
7: sí,
0: sos, Ferran.
7: Són megàfons bons, els cars.
0: Ah, exacte.
7: Dels que donen potència, eh?
0: Molt bé, Ferran.
7: Perquè arriben lluny, sí, sí.
0: Escolta, mil gràcies, Ferran. Estem molt pendents, lògicament, qualsevol novetat i sobretot quan acabi la reunió volem saber tothom, el país està pendent, hi ha fumata blanca o no, a veure què passa durant aquest divendres. Home, ara el Ferran diu... Digues, Ferran.
7: No, primer de tot esperem que comenci.
0: Exacte,
7: que comenci la reunió.
0: Perquè ja anem amb tres quarts d'hora de retard i home, m'ha fet gràcia, em perdó, quan el Ferran diu ara discuteixen sobre el lloc, en quines sales s'han de posar, dic, ni amb això, es posen d'acord, no, Marta, les sales.
7: Exacte, mira, de fet, mira, la porteu d'Ustec, la Yolanda Segura, que ha sortit a fora de l'edifici, està saludant a la trentena de manifestants, que cada vegada són més, potser arriba ja a la cinquantena, i ara estem sentint com s'intercanvien proclames uns als altres per donar-se forces abans de la reunió. Per tant, podem confirmar que la reunió encara no ha començat.
0: Sí, senyor. Mil gràcies, Ferran. Com ens agrada ser l'escenari de la notícia i poder explicar què passa ara mateix, perquè tothom dona per fet que ja fa estona que estan tancats, doncs encara no saben ni amb quina sala ho faran.
3: Amb banda sonora i tot.
1: Aquest conclave no té bona pinta.
0: Mira. Aquest és l'ambient. Ara mateix, al Departament d'Educació, a la Via Augusta, que han tallat parcialment.
2: Comencen bé les negociacions, eh?
1: Sí.
3: Vaga fins Sant Joan, vol dir això, no?
2: No es posen d'acord ni sobre on han de negociar, quina sala, doncs comença bé.
1: Abans parlàvem de si hi hauria fumata blanca o fumata negra. Imagineu-vos, els conclaves, com a mínim el lloc, no el discutís ningú, que és la Capella Sixtina, on se troben els cardenals per decidir qui serà el papa. Però aquí, en aquest cas, no es pot aplicar, com estem veient.
0: Molt bé. Ferran Cuixart, un milió de gràcies. I fins ara mateix, fins quan vulguis. Merci.
7: Fins aviat, una abraçada.
0: Adéu, Ferran. 3:15. Per sort, s'ha aixecat ja el confinament als veïns afectats per l'incendi d'Òrrius, que ja està controlat, però amb aquesta calor no sé si podem estar tranquils del tot. És a dir, que no hi hagi alguna revifada aquí, potser al bosc. Sapiguem què diu l'inspector en cap de suport dels bombers, Miquel López.
8: Sé que l'estructural hagi marxat, hagi desaparegut, però sí que és cert que el que fa la vegetació és que amb aquestes temperatures altes també tenen la sequera per calor i és el que ara ens fa patir. Vull dir, si aquest període, si aquest episodi s'allarga molts dies, la vegetació tornarà a entrar en parada vegetativa i no tindrà capacitat per aprofitar aquesta aigua que hi ha al terra.
0: Ai, senyor, que plogui, tu, i que no pedregui, sí. Tot no pot ser.
2: No, és que tot és molt complicat.
0: Però vaja, quins ensurts, eh? Sí? Parlem de la defensa de Jonathan Andic, que al·lega una altra caiguda accidental del seu pare per una dolència. Veurem com acaba tot plegat, això. També n'estem pendents, fa dies, no es pot dir gran cosa sobre aquest tema.
2: Home, sembla que la defensa ha sortit amb tromba a desmentir totes les proves que apuntarien cap a Jonathan Andic, que han sortit allà... aquests últims dies estan sortint a respondre i a replicar tot el que s'havia apuntat. Doncs, sí. L'empremta, diuen que hi ha testimonis que no s'han tingut en compte, parlen del mòbil que suposadament hauria destruït, si el va destruir o no el va destruir. Estan sortint prova a prova a refutar-les.
0: Sí, sí. Jonathan Andic va trucar plorant emergències. Necessito ajuda. El meu pare ha caigut per un barranc. Si us plau, envieu algú. Guillaumet.
1: I ara la seva defensa, que porta Cristóbal Martell, el mateix advocat que la família, que defensa la família Pujol, ha presentat també un peritatge molt interessant, que crec que firma el director de Método 3, Francisco Marco, en el que explica que el senyor Andic ja va tindre una caiguda similar fa uns mesos abans de l'accident a Mutua de Terrassa, i han reproduït exactament les causes de la caiguda, un tema que seria psicomotriu, que ja tindria el senyor Andic, no?
0: Problemes seria... als genolls del senyor.
1: I que seria, segons la defensa, el mateix que li hauria passat. En tot cas, és molt complicat aquesta situació, perquè això, si ningú ha vist, si no hi ha cap càmera que ho ha gravat, realment serà molt complicat provar res en seu judicial, més enllà de tot el serial que tindrem des d'ara i fins que arribi el judici, si és que acaba arribant, però serà realment complicat.
0: El titular d'aquestes últimes hores, com deia les sales, és aquest. La defensa de Jonathan Andic recorre contra la presó en fiança per la mort del pare per falta d'indicis sòlids. Street Barrio.
3: veure, és el que han de fer, no? Vull dir, buscar una explicació alternativa a la que s'ha formulat, doncs, per fonamentar les acusacions, i ara es tracta, doncs, que tractin de desmentir el relat, si més no, amb una certa versemblança, que és el que s'ha mostrat, doncs, tots aquests dies. El que passa que, esclar, les circumstàncies són molt difícils de provar, i sobretot l'entorn i la sensació una mica, doncs que aquesta persona, sobretot també l'altre dia amb les imatges, no?, que van ser molt, molt poc afortunades, doncs que en certa mesura ja ha estat sotmesa a un judici per part de l'opinió pública.
0: Totalment, la pena al telediari.
2: És que les imatges de Jonathan Manillat entrant a la... El jutjat, ens semblen de... Això sí que és de jutjat de guàrdia. I això és... Hi ha una condemna prèvia abans que comenci tot el procés.
1: Sí, sí, i això nosaltres abans ho fèiem molt. Els fotògrafos es ficaven a peus de jutjats per agafar aquestes imatges. Ara, des de fa molts anys, almenys el que és a l'Audiència de Lleida, no ens ho deixen fer. L'acusat o el detingut entre amb cotxe als jutjats i ja nosaltres no el veiem fins que tornes a casa seva o si és a la presó, evidentment, el tornarem a veure, no? Però sí, aquestes imatges criden l'atenció. Tot i això, l'auto, abans parlàvem de l'informe de Mètode 3, però l'auto de la investigació dels Mossos d'Esquadra en aquest sentit també tinc entès que està molt ben treballada, molt ben perfilada, per tant, no m'agradaria estar a la pell del jutge que haurà de decidir tot plegat.
0: Bé, 10 minuts i les 11.
4: El matí de Ràdio 4 amb Xavi Freixas.
0: Ahir parlàvem que feia just 6 mesos, mig any, que es va declarar el brot de pesta porcina africana a Catalunya. Doncs el govern es planteja flexibilitzar algunes restriccions. No sé si considereu que això pot ser encertat o no, tenint en compte el que, per exemple, diu un dels experts que més en saben, Vicenç Enrique Tarancón, veterinari, a qui tu coneixes molt bé, Guillaumet, sí, que ahir va estar aquí en directe al matí de Ràdio 4 i ens deia la crisi de la pesta porcina s'allargarà 2 o 3 anys a Catalunya, com a mínim 2 o 3 anys, Guillaumet.
1: És preocupant el que va dir Vicent Enric Tarancón, que és una de les persones que més en sap de tot plegat, és un referent, i és clar, dir una cosa preocupant, un titular que va dir, estàvem jugant a la Champions i ara hem baixat a regional. O sigui, el sector por sí durant molts anys ha fet molts diners, això li permet aguantar una mica tota aquesta caiguda de ventes, totes aquestes pèrdues, però si només que si la pesta entrés en alguna granja, si realment un desastre. Per tant, jo crec que s'han de mantindre aquestes mesures, i el que no s'entén, per exemple, és aquella notícia que sortia la setmana passada, que algú va donar permís per fer una pel·lícula al mig d'aquesta zona zero, o com a mínim en aquest perímetre, no? O tots podem entrar-hi o no hi entra ningú, però jo crec que sí que s'han de mantindre aquestes restriccions perquè el país s'hi juga molt en aquest tema.
0: Doncs sí, està així, això, no sé. Ara es plantegen aquesta flexibilització... Quan estem com estem. Recordem que el Departament d'Agricultura diu que s'han capturat fins ara 6.127 senglars a la zona infectada, un 5% positius, i 26.587 a la resta de Catalunya. A la zona zero del brot encara hi quedarien uns 200 senglars, segons el conseller Ordeig, Marta Lasalas.
2: No, totalment d'acord. Jo crec que això...
0: D'acord amb qui? Amb el conseller?
2: No, amb el Guillaumet. Amb el Guillaumet. Jo crec que s'ha de fer net amb això, més que res, perquè fins ara no ha entrat a cap granja, però no ha entrat a cap granja no per casualitat, sinó perquè totes les granges estan blindades absolutament perquè no pugui entrar. I això vol dir, doncs, que els productors han fet un esforç molt gran, que no és per casualitat que es juguessin a la Champions, sinó perquè estan molt ben preparats. Però, clar, com més s'allargui això, més es perjudica el mercat i més rigiada que al final acabi entrant. I que el que s'ha de fer és acabar amb això i posar tots els mitjans perquè s'acabi.
0: Astrid Barrio.
3: Però encara queden bestioles? Vull dir...
0: Sí, home, i tant. Només a la zona zero, aproximadament 200 de senglars. Ara mateix, ahir ens ho deia aquest expert que ara comentàvem, el Vicenç, que a més acaben de criar fa poc i en aquesta època es multipliquen pim-pam, pim-pam. De cara a l'estiu la cosa va més.
3: Doncs clar, sí, ja hi havia, no, les directrius, doncs, de reduir la població, doncs, després de tants mesos, doncs, que encara quedi, i ara que encara hi hagin més, doncs, potser abans de plantejar-se obrir, aixecar les restriccions, doncs, com a mínim intentar acabar, no, amb aquesta població que està en aquesta zona de risc, sobretot si les directrius ja eren, doncs, reduir reduir la població, eh? No sé si això està damunt de la taula, si es planteja
2: jo
3: o no es planteja.
2: Jo el que no tinc present és quan es va trobar l'últim senglar infectat. Perquè
0: no fa massa dos casos positius més, eh?
2: Això, cada cop,
0: sí, no fa massa dies. Sí, sí.
2: Cada cop que se'n troba un, es posa a zero una altra vegada el rellotge del calendari d'un any.
0: De moment, la pesta porcina africana, Guillaumet, ahir m'ho deies tu, deixa pèrdues de 145 milions d'euros a Lleida en 6 mesos, a Espanya més de 900 milions, més de la meitat dels quals, 508, les afronten els productors catalans i aragonesos.
1: Sí, perquè realment, i sobretot a Lleida, som una potència en aquest sentit, d'explotacions porcines, i ho explicàvem al diari de la mañana, 145 milions d'euros, milions en 6 mesos són moltíssims, 900 a Espanya, encara més, però la majoria els tenim aquí, i això és un peix que es mossega la cua, sempre ho he dit, si el granger, que a més hi ha moltes vegades, moltes granges, la majoria estan integrades, que els permet als pagesos tindre un complement de sou, ara que parlem abans de temes laborals, no? Que els permet tirar endavant, que els permet portar els seus fills a la universitat, que els permet gastar diners aquí, els permet fer la cuina nova, que permet que el paleta treballi. Per tant, és un peix que es mossega la cua. Si això s'enfonsa, realment patirà molt el país, perquè estem parlant d'un sector que és molt fort, però si s'enfonsa serà una tragèdia.
0: Bé, canviem de tema, 5 minuts per les 11. Glòria Freixa també es presentarà a les primàries per ser l'alcaldable de Junts a Barcelona. Quan són ja al final? Pilar Calvo, el candidat, diguéssim, preferit del Xavier Trias.
2: El Jordi Martí Galvis.
0: El Jordi Martí.
2: I ara Glòria Freixa.
0: Freixa.
2: Són... Ai, que és cosina teva.
0: No, ni cosins, ni germans, ni ens coneixem. No sé ni qui és aquesta senyora, explica-m'ho tu.
2: Doncs és una diputada de Junts, que és membre de la mesa del Parlament, i, vaja, feia dies que sonava el seu nom com a possible candidata, i al final ha decidit fer el pas, amb la qual cosa, doncs, hi entenen tres, i per tant Junts podrà fer unes primàries si es mantenen les tres candidatures per veure qui és el qui escull la militància.
0: Aliança Catalana ja té candidat per Barcelona o encara no? No.
3: Sembla que segueix.
0: No? S'havia d'anunciar el dia de Sant Jordi, candidat que tenien es va fer enrere a última hora.
2: Ser, i encara no sabem qui serà.
0: Doncs tot això d'anar més els propers dies, setmanes i mesos, home, perquè queda un any just.
3: Queda menys d'un any, exacte.
2: Sí, hi ha un munt de candidatures que estem pendents de saber com es tancaran, no només a Barcelona, també fora de Barcelona, candidatures a Girona.
1: Deixeu-m'ho dir, mireu, parlàveu de Barcelona, a Lleida tampoc de moment encara no sabem el número 1, me consta que els costa de trobar. Ahir mateix, al meu poble, Balaguer, estava parlant amb una persona que és membre d'Aliança Catalana i m'ho expliquen, que els costa trobar algú per anar de número 1 que vulgui ficar la cara als cartells, per entendre'ns, no? Hi ha molta gent a darrere per fer pinya, però no troben aquests candidats, almenys pel que fa a la meva zona. Suposo que el resto de Catalunya deu passar més o menys igual, llevat de determinats casos.
0: Estriparrio, què?
3: Home, a veure, serà determinant el que... O sigui, les decisions que prenguin, perquè marcarà el proper cicle a Catalunya. Per tant, que Aliança o que aconsegueixi presentar moltes candidatures, segurament doncs pugui tenir uns bons resultats, i com queden tota la resta, i sobretot què passa amb Junts. Jo crec que aquesta és una de dels grans interrogants de cara a aquestes eleccions, com queda el seu poder territorial. Doncs es jugarà al llarg d'aquest any. Al llarg d'aquest any s'haurà de veure quins candidats hi ha i, sobretot, si hi ha disputes per candidats, que aquesta també podria ser una de les claus, perquè enfront al món local, que té les seves pròpies dinàmiques, enfront les expectatives de millora d'un partit, doncs potser hi ha canvis, com ja ho hem estat veient.
2: No, és veritat que les municipals tenen la seva pròpia dinàmica i són molt més properes als votants, i, per tant, és diferent, però alhora també marca molt el pes que tenen les diferents formacions polítiques al territori, i això és fonamental per conèixer la força real que tenen i la implantació que tenen. I, per tant, si realment aquestes eleccions municipals són importants per veure com està, en quina posició està cadascú.
1: I Junts està reagrupant el seu espai a tot Catalunya amb l'antic PDeCAT, per entendre's. Hi ha negociacions amb molts pobles que havien anat per separat, amb marques com ara Pacte Local, per a veure si poden fer una mica de pinya, no? Però ara que dius, Marta, això de les eleccions municipals tenen vida pròpia, les tenen sobretot també els pobles més petits. Deixem-ho només compartir compartir una anècdota que em va explicar el cap d'un partit polític que havia estat molt important, que se'n va anar a convèncer una persona d'un determinat poble perquè es presentés d'alcalde i li va dir que no. I al cap d'una setmana el va trucar i li va dir: "Ei, canviat d'opinió." I li va preguntar: "I com és això?" Diu: "Mira, perquè el meu cosí, amb el qual no em parlo, es presenta per un altre partit i ara jo també em vull presentar." En gran mesura, les eleccions municipals, els pobles, sobretot, també són això.
0: Molt bé, escolteu, de seguida aquí al Matí de Ràdio 4 parlarem amb la Fundació Puigverd, que celebra els seus 3.000 trasplants de ronyó i 650 donants vius, i sentirem també, coneixerem el testimoni d'un trasplantat i el seu donant. Són companys de feina i la seva història, com dèiem abans, és un grandíssim exemple de solidaritat, eh? I vindrà la Povedano. Avui parlarem de les dones que pateixen dolor quan tenen sexe amb penetració. Se'n diu dispareunia, d'això, Jordi Vila.
9: Dispareunia, eh? Un trastorn freqüent i poc estudiat, eh? I atenció, perquè una de cada quatre dones té aquest dolor, durant el coit.
0: Bé, i atenció als amants de l'astronomia, que tindrem una lluna blava que no serà de color blau, però després explicarem, sí, què
9: això,
0: passa
9: això
0: amb això de la lluna blava.
9: I diuen blava, però...
0: I diuen blava i no és blava. Sí, sí, sí. I per què això? No sé, ens ho explicarà el director del Parc Astronòmic del Montsec. Vindrà l'Albert Rami, que ens donarà remeis per suportar més i millor aquesta calor i que no ens afecti la salut. Home, lo Pau de Pons, Jordi Vila.
9: Home, és que no pot faltar.
0: Encara deu dormir.
9: Un divendres no pot faltar
0: i
9: lo Pau de Pons.
0: Oients, avui regalem gelats, però especialment bons, eh? Els que es mengen alguns jugadors del Barça mentre celebren el títol de Lliga fent la rua.
9: Fets per quatre amics que impulsen Vibra Gelateria. Vibra amb aquests gelats. Ui.
0: Tot això i molt més, perquè tot no ho direm.
9: Boníssims.
0: Fins a la una, durant tot el que queda encara de matí de Ràdio 4. Ara sentirem les notícies de les 11. Astrid Barrio, Marta Lasales, Francesc Guillaumet. Un milió de gràcies, nois i noies.
3: Bon cap de setmana.
0: Vagi bé. Fins ara, oients. Fins ara. Les notícies.
10: Són les 11.
11: Ràdio 4. Serveis informatius.
12: Bon dia. A hores d'ara, pendents de la reunió entre el Departament d'Educació i els sindicats, que estava prevista per les 10, però que encara no ha començat. Les dues parts es tornen a trobar després que hagi escalat la tensió amb la tancada dels sindicats i les protestes dels docents. Anem cap al departament per conèixer la situació. Ferran Cuixart, bon dia.
13: Sí, bon dia. En aquests moments encara està pendent que comenci aquesta nova reunió entre el Departament d'Educació i els sindicats majoritaris, la vuitena des de l'inici del conflicte. En aquests moments estan discutint sobre el lloc concret on fer-la, però vaja, en pocs minuts està previst que comenci una reunió que es preveu tensa en la d'avui. Està confirmada, això sí, la presència de la consellera Esther Niubó a les seves portes. Una cinquantena de professors s'ha mobilitzat i han tallat parcialment la via Augusta per donar suport als seus representants. Els sindicats reclamen, recordem, una millora salarial de fins a 400 euros al mes, mentre que el govern s'enroca i manté que la seva proposta d'uns 200 ja és bona. Yolanda Segura, portaveu d'USTEC, espera que la consellera vingui, diu, amb voluntat negociadora i reitera el factor salarial.
14: Vam encallar en matèria salarial perquè no vam voler entrar en negociació en aquest marc, i això no ens va permetre avançar també en la resta de punts que han quedat per tractar, com seria, per exemple, les ràtios.
13: Com diem, una reunió que és a punt de començar, que ho fa amb retard i que s'espera tensa després de l'ocupació nocturna dels docents.
12: I amb els vots de Junts, Comuns, Esquerra i el Partit Popular, el ple de l'Ajuntament ha aprovat dialogar amb els sindicats de treballadors municipals en vaga des de fa 4 mesos, entre altres els de biblioteques i els de les escoles Bressol. El govern ha defensat l'acord assolit amb els sindicats majoritaris, Comissions Obreres, UGT i CSIC, per la millora de les condicions laborals. Més detalls, Maite Boada.
15: Bon dia. El govern de Jaume Collboni s'ha quedat sol en la defensa de l'acord laboral signat amb sindicats majoritaris dels treballadors públics d'alguns serveis, com ara els de l'atenció als ciutadans, biblioteques, escoles, bressol o feminismes. Fins i tot Vox, que ha votat amb el govern, ha lamentat l'actitud de l'executiu amb la manca de diàleg. Escoltem Josep Rius, de Junts, Jordi Corones, d'Esquerra, i Marc Serra, dels Comuns, grups proposants d'aquest ple extraordinari, i la resposta d'Albert Valle en nom de l'executiu.
16: Perquè davant d'un malestar transversal dins dels serveis públics municipals, el govern té l'obligació d'escoltar, de donar explicacions,

0: en la C31 a l'Hospitalet de Llobregat al Barcelonès. Els fets van produir-se ahir prop de les 10 de la nit quan van topar un turisme i una motocicleta per causes que encara s'estan investigant, Àlex Eloi.
1: Quan els dos conductors estaven fent el comunicat de l'accident al lloc de la topada, un segon turisme va atropellar el conductor de la motocicleta. Com a conseqüència de les ferides de l'atropellament, el motorista, un jove de 18 anys veí de l'Hospitalet, va morir a mitjanit a l'Hospital de Bellvitge. Amb aquestes són ja 51 les víctimes que han perdut la vida enguany a les carreteres catalanes.
0: El govern català amplia el límit d'edat per obtenir un préstec d'emancipació dels 35 als 40 anys. L'ampliació permetrà que més de 600.000 persones a Catalunya puguin demanar-lo per finançar el seu primer habitatge. Lorena Enns, bon dia.
2: Sí, bon dia. A partir de dilluns, totes aquelles persones que tinguin entre 18 i ara fins a 40 anys inclosos podran demanar aquest préstec que atorga la Generalitat a través de l'Institut Català de Finances, una línia de finançament públic que permet cobrir fins al 20% del valor de compra d'un habitatge. El govern amplia el rang d'abast dels beneficiaris perquè assegura s'ha constatat l'èxit del programa. Salvador Illa, president de la Generalitat.
3: Com que té èxit, doncs hi ha gent que, escolta'm, doncs allarguem-ho fins a 40 anys, que puguin accedir a aquest préstec que té un topall, em sembla, de 50.000 euros i que el pagues al cap de 30 anys a interès zero. A interès zero. O sigui, hi ha una bonificació per part de la Generalitat. Per tant, un balanç molt positiu.
2: Són declaracions del president quan es compleix un any de la posada en marxa d'aquest programa. Fins ara s'hi han pogut acollir prop de 1.700 persones, la majoria joves de 29 anys, per habitatges que de mitjana costen 190.000 euros.
0: I acabem amb política. Sobre els casos de presumpta corrupció que s'estan investigant al voltant del PSOE i el PSC, s'ha pronunciat avui la portaveu de Junts al Congrés. Míriam Nogueras ha dit a l'Hora de la Uno de Televisió Espanyola que a Espanya sempre hi ha governs corruptes i que el que vingui, en referència a si hi ha un canvi, no té per què ser pitjor. Sobre la compareixença del president Pedro Sánchez a finals de juny per donar explicacions sobre tot el que està passant, Nogueras diu que no esperen res de nou.
4: El 9 de julio del año pasado el presidente Sánchez ya compareció y le recuerdo a todos ustedes que nos contó que se implementarían una serie de medidas anticorrupción. Ha pasado prácticamente un año y no solo no ha pasado nada, no solo no se ha ejecutado nada, sino que la situación es aún peor.
0: Y eso es todo de momento. Tornem amb més notícies a les 12.
5: Radio 4.
6: Sabem que llevar-se a les 6 del matí és una puta. Per això nosaltres ens llevem dues hores abans, perquè quan tu ho facis ja estigui tot a punt.
7: Tot a punt. Bon dia i bona sort.
6: El bon dia i bona sort és vocacional. Ho fem perquè ens agrada.
8: Podríem llevar-nos a les 8.
6: Però per què, si ens encanta?
9: Badó, no puc més.
10: Ei, Badó, em trobo fatal, avui no vinc.
9: Badó, em passo el programa de tardes.
10: Ei, Badó, que tinc molta tos,
6: Si no existís aquest programa, l'hauríem d'inventar. De dilluns a divendres, tu lleva't a l'hora que vulguis, que nosaltres ja hi serem de 6 a 8.
11: Bon dia i bona sort.
12: Bon dia i bona sort.
11: El despertador de Ràdio 4 amb Badó Lladó. A Ràdio 4, el cap de setmana comença amb actualitat,
13: hola, bon dia,
11: música,
13: Sílvia Mundó.
11: Cinema, teatre,
13: sí. Hola,
11: art,
13: hola,
11: viatges,
13: què tal? Soc la Mireia Moreno de Ràdio 4.
11: Molt bé, escolta'ns al cotxe.
13: Bon dia, Sílvia, encantada de saludar-te.
11: A la viatge, disculpa, que hem tingut... muntanya, a casa o mentre gaudeixes d'una escapada. Ens acompanyes? Dissabtes i diumenges, de 9 del matí a 12 del migdia, són 4 dies amb David Gallac Gesto. Recorda que la vida són 4 dies i dos d'ells cap de setmana.

0: El matí de Ràdio 4 amb Xavi Freixas.
1: És mig quart de 12 ara mateix. Per molts anys, Povedano.
2: Oh, que bé!
3: Moltes felicitats, moltes felicitats, Alba Povedano.
2: Moltíssimes, moltíssimes gràcies.
1: Com ho portes,
2: això, Povedano? Oh, que bé, que feliç.
1: Ser tan gran, com ho portes?
2: Com ho porteu vosaltres, nois?
1: Vosaltres som joves.
2: No, jo no.

0: És que els paios aquests...
1: No, molt, escolta, molt content de que hagi coincidit això, el teu dia de secció amb el teu aniversari.
0: Sí,
1: eh?
0: La veritat és sí. Que...
1: Que n'hi fet express, n'hi fet express.
2: No, això que sàpigues que t'ho han preparat la Marta Inglés i el Jordi Vila.
0: Oh, moltes gràcies.
2: Que tenen allò en vermell, el calendari.
0: Moltes gràcies.
1: És que t'estimem molt. I els oients també t'estimen molt.
2: Si l'estimeu més que jo, és curiós, eh? L'altre dia, una oient...
0: Avui no vinc amb baralla, avui em dóna igual, eh?
2: Una oient, no, una espectadora.
0: Sí.
2: Perquè ens veu per streaming.
0: Sí.
2: Diu, vigila que la Poveda no et mira malament quan parles.
0: Jo?
2: I tu no ho veus.
0: Sí,
2: et fot unes mirades de reull de dir què diu ara aquest ximplet.
0: Sí?
2: T'ho prometo.
0: No.
1: No, jo suposo que perquè l'Alba Povedano és molt expressiva.
0: Molt, eh?
1: És molt expressiva.
0: Sí que ho soc d'expressiva.
1: A mi això m'agrada.
0: A veure, us diré una cosa. Hi ha vegades que no m'agrada el que dieu, però dic jo que al revés també us passarà,
2: no? Què
0: no
2: t'agrada? Què hem dit que no t'hagi agradat?
0: No, és que no, sincerament, ara mateix no et sabria dir. Però no m'amago tampoc, vull dir, si tu segurament si miressis a la cara i em veuries la cara em diries què passa, jo et diria el que penso, vull dir que no sé, si faig alguna cara ja ho sento, espectadors, espectadores la vida
2: és
0: la vida és un espectacle de cares és així és la vida però no,
2: ja veig potser... que no dius l'edat tu, ets
0: jo 37,
2: que no, 37
0: sí,
2: dius
0: sí.
2: Hi ha gent que no,
0: Cap problema.
2: Que no ho suporten.
0: No, tinc 37.
2: El Rocco Stenhauser. No, ja. Mai ningú sabrà quants anys.
0: És veritat que quan estàvem fent secció junts moltes vegades parlàveu de l'edat, però no sé...
2: A més, el tio, com que aparenta tenir 30 anys menys, segur, saps què et vull dir o no? No,
1: sí,
2: no
1: jo penso que és de la meva quinta.
0: Sí, eh? I tu tens?
1: Jo en tinc, doncs, 53.
2: 53.
1: Sí, soc del 1973, eh? Una de les millors collites d'aquest país.
2: Molt bé.
0: Les millors collites.
2: Escolta, Povedano, avui vindran els de la Fundació Puigverd que celebren els seus 3.000 trasplantaments de ronyó, 650 donants vius, amb un testimoni que, atenció, eh? Un senyor que va aconseguir un ronyó que li va
1: sí,
2: donar...
1: Sí, gràcies a un desconegut. Es van trobar i li va explicar el seu cas i aquest desconegut, que no era amic seu...
2: Perquè tenia mal pronòstic, a més, aquest senyor.
1: Li va dir que s'ho faria. I sí, ens explicaran aquesta història. Una història de solidaritat. Fort, Perquè habitualment doncs, els donants són dins de l'entorn més immediat, no? Els familiars o un amic dels millors amics o amigues, no? Però...
0: Pèls de punta una mica, eh? Sí, Pensar que ja estàs, vull dir que ja no hi ha més... No, ja no pots fer res més, no? I que potser queden els últims dies, mesos i ja, i que algú proper, algú del teu costat...
1: Bé, un desconegut, company de feina,
0: bueno,
1: però,
0: sí, t'entenc.
1: Però que no tenia una superrelació estreta.
2: Albert Rami, l'arborista, arbolari, naturòpata, també aquest que dona remeis per tot i més, també estarà, el tindrem aquí en directe al matí de Ràdio 4. Parlarem amb el director del Parc Astronòmic del Montsec, amb el Salvador Ribas, que aquest cap de setmana tenim lluna blava, que no serà blava, li diuen blava, no sé, ens explicarà per què.
1: És un fenomen que veurem aquest cap de setmana i que no repetirà fins d'aquí 2 anys i mig.
2: Que hi serem.
1: Sí.
2: No és com l'eclipsi solar, que trigarà no sé quants... Mare de Déu. Potser sí que hi serem, però l'esperança de vida cada cop és més llarga. Sí? I què més? Zaida Torregrossa, qui és aquesta senyora?
1: La Zaida Torregrossa... Bona pregunta, Xavi. Bona pregunta. La Zaida Torregrossa.
2: Binàriament
1: Barcelona. Sí,
2: binàriament
1: Barcelona, sí. Aquest... El poble espanyol.
0: Les veus que feu cares, clar. Sí. És que faig cares,
1: Perdó.
0: És que clar...
1: Festival, no, és hem de parlar del festival que barreja vins premiats, concerts i gastronomia amb estrelles Michelin, un certamen que és molt important dins el món vinícola, amb tastos i maridatges sorprenents que s'allargarà doncs, durant tot aquest cap de setmana al poble espanyol.
2: Jordi Vila,
0: jo us dic una cosa, però jo admiro el Jordi, eh? O sigui, han recordat de tots els noms, de totes les persones
2: a mi no m'admires, que també me'n recordo de tots.
0: ens haguessis explicat tu qui era, clar, no, el que vull dir és que jo sóc, per exemple, superdolenta recordant no. noms, llavors crec que associar noms inclús en el que fan amb el que fan la seva vida
1: gràcies per donar-me aquest cable, gràcies.
2: Ai, senyor, ai, senyor.
1: I també parlarem, Xavi, de gelats, però no són uns gelats qualsevols, són els que fan Vibra Gelateria.
2: Home, parlarem i en regalarem, eh?
1: I tant, sí, sí. Són uns gelats fets per 4 joves catalans que ho estan petant amb aquests gelats que els han popularitzat molt els jugadors del Barça.
2: Doncs sí.
1: A més, en concret, en Lewandowski, eh?
2: I mira, qui encerti el so del dia menjarà aquests gelats de franc, tu, sense pagar un duro.
1: I tant, i el so del dia... Doncs sona així.
2: Jordi Vila, tio.
1: Sí, sí, es nota que és divendres, eh?
2: Es nota que és divendres, sí. I que ha estat una setmana informativament intensa.
1: Sí. Bé, aquí tots els dies són intensos.
2: Poc o molt, exacte.
1: Dilluns, dimarts, dimecres, dijous, divendres i dissabte. Sí,
2: avorrits no som.
0: No sé per què dius.
2: Avorrits mirem de no ser-ho, que és la nostra obsessió.
1: I tant, i tant.
2: No allargar-nos
0: amb els temes. Jo sempre que li dic a la gent, el divendres faig secció allà a Ràdio 4 i tal, i què tal? Li dic, no, molt tranquil, molt pausat tot.
2: Falsa.
0: Sí.
2: Més falsa que la mona de Judes. No?
0: Avui no és dia d'insultar-me, nois? Avui m'heu de tractar bé.
2: Ja t'hem felicitat, t'hem dit que t'estimem, que t'admirem.
1: Xavi, hem de donar alguna pista pel segon dia o no fa falta? O què, no,
2: això què la Sílvia García sí. T'indicarà si sí o si no. Sí, eh?
1: Sí, 900, diu que sí, eh? Diu que sí.
2: 454, 455.
0: Jo vull participar.
2: Sí, doncs si diu que sí, volant.
1: Vinga, doncs vinga, vaig volant. És una au... Au! Au! Que acostuma a viure a zones tropicals i càlides del planeta, eh? Tenen collors... Ai, collors... Colors... molt llampants.
2: Ahir el Rocco... Ahir el Rocco li va dir Rosco.
1: Sí. I són principalment verds amb altres colors brillants.
0: No, digue'm aquí, més coses.
2: Aquí n'hi ha una, a Catalunya, d'aquesta bèstia.
1: N'hi ha.
0: Sí?
1: N'hi ha. Ja.
2: És que no sé el que és, t'ho prometo.
1: No saps el que és?
2: No.
1: A veure,
2: no ho diguis, no ho diguis.
1: No.
2: Ets capaç.
1: No.
2: Ah, sí, home, clar que n'hi ha. Ara sí, ara ho veig.
0: Sí, sí, tant.
2: Ara ho veig. 900, 454, 455. Un altre que passarà pel programa, Xavi García, volataire, de capçalera, del matí de Ràdio 4. L'altre dia em va portar unes carreretes i uns muixernons.
0: Què, bons?
2: Buah!
0: Te'ls has menjat ja.
2: Però com? La mateixa nit, dilluns a la nit.
0: Ah, sí, eh?
2: Marta Inglés, t'han tocat a tu o no aquesta vegada, bolets del Xavi? No? No va portar res?
0: Ai. Diu que no, eh?
2: Ai, mira que són amics, eh? Saps qui vindrà?
0: Qui vindrà?
2: Digue-ho
0: tu. A veure la teva cara.
2: Digue-ho tu. Què vol dir la meva cara?
0: Qui vindrà? Mira, se'n posen ullets?
2: Perquè et miro tu, se'n posen ullets. Ah. Qui vindrà aquest matí?
0: No vindrà el Pau de Pons.
2: Però digue'm una miqueta més d'entusiasme.
0: És que, clar, perdona, vindrà el Pau de Pons!
1: Ara.

0: te la saps.
1: No me la sé, aquesta, no.
0: No te la saps, aquesta.
2: A mi m'agrada molt el postureo amb el Xavi Freixas Ràdio 4.
0: Què tal?
1: Molt bé, molt bé. Increïble.
0: Em fa por que perdrem tota la credibilitat, Jordi Vila.
2: No, home, no.
1: Però, si estic... Us agrada molt el postureo, vosaltres? És que jo estic molt d'acord amb la cançó, de Pau de Pons.
2: Mira, jo de postureo...
1: De postureo.
2: No, de postureo, zero. I de pastoreo, tampoc.
0: Ai, Jordi.
2: Anem al tema o què? Anem al tema?
1: Estem avui.
0: Posem-nos seriosos, que això ja comença a passar de taca d'oli. Passa un minut i mig d'un quart de 12.
3: El matí de Ràdio 4 amb Xavi Freixas.
0: Ai, senyor. Povedano.
1: Què passa?
0: Avui vols parlar de les dones que pateixen dolor quan tenen sexe amb penetració.
1: Sí.
0: Dispareunia.
1: Sí.
0: Un trastorn poc freqüent, dius, i poc estudiat.
1: Sí.
0: Però que afecta Déu-n'hi-do, eh?
1: Quan? Digues.
0: No, digue-ho tu, que és qui ho sap. Una de cada quatre dones té dolor durant el coit, segons un estudi fet recentment a Catalunya. El percentatge es dispara durant la menopausa.
2: Mm. Sí, de fet, és l'Hospital Universitari Mútua de Terrassa...
0: Mútua de Terrassa, sí, senyor.
2: ...que doncs, ha fet un estudi a 317 dones treballadores del mateix hospital i apunta que un 26,2% tenen dispareunia, és a dir, dolor persistent vaginal o pelvià durant les relacions sexuals amb penetració.
0: 26,2% és molt,
1: és moltíssim, oi que sí?
0: Sí.
1: És molt fort perquè crec que, d'alguna forma, s'ha normalitzat tant segons quin tipus de dolor i en segons quines situacions que ens passa que no som escoltades o que no anem a demanar ajuda a les persones o al personal sanitari adequat. És a dir, sembla com que, no sé, després del part, no? Un clàssic. He parit, no? he tingut un part que ha pogut tenir més o menys complicacions i després, per iniciar un altre cop a tenir relacions sexuals amb penetració, pot ser que tingui més molèsties, que em pugui fer mal, que pugui desenvolupar un mal i de més, però quan tu vas al metge i dius, ai, és que tinc mal, moltes ocasions, amb moltíssimes ocasions et diuen és normal, tot ha de tornar a lloc, no pateixis, ja se't passarà. No? Llavors, què passa? Doncs que les dones habitualment integrem que tenir mal o patir aquest mal és normal, ja se'n passarà, ja no sé, per art de màgia, suposo que segons aquests doctors, aquests metges, ja en passarà. I el que passa és que associo a moltes ocasions tenir relacions sexuals amb dolor. I això és un problema gros.
2: La dispareunia...
0: Però té solució, això? O... Què s'ha
1: sí,
0: de fer
1: sí,
0: aquí?
1: Tant.
0: Clar que té solució,
1: sí,
0: no?
1: Sí, clar que té solució. Ah,
0: per
1: sí.
0: tant, que ningú es conformi, no? Amb...
1: No,
0: ja et
1: no ens
0: passarà.
1: Hem de conformar mai. De fet, amb el tema del dolor i les dones és una cosa que de veritat, jo n'estic molt, molt, molt tipa. Amb la menopausa, que és que ja som grans i és normal que et passi. Amb el postpart...
0: Però que és normal que et passi.
1: No és normal que tinguis dolor. Clar que no és normal que tinguis dolor. Ojo, no vol dir això, que abans m'estaves dient es dobla aquest percentatge d'una cada quatre dones, perdó, es dobla amb la menopausa i és veritat que hi ha molts més factors de risc amb la menopausa perquè baixen els estrògens, la musculatura va perdent una mica de la tonicitat, llavors tenim com moltes més complicacions a la mucosa i a més. I si això ho descuidem, si no estem fent un bon manteniment, com vam parlar aquell dia amb la doctora Molero, si no estem fent un bon manteniment, si no tenim ni idea de com tractar una miqueta tots aquells avisos que ens va donar el cos d'arribar a la menopausa, pot ser que si ja teníem dolor o si tenim dolor a més s'agravi per aquesta situació menopàusica.
0: Recordem però... quin bon manteniment s'hauria de fer aquí, com s'afronta això?
1: En primer lloc, fer-nos unes bones revisions a sòl pelvià. Això per començar, fer una revisió i entendre en quin punt estic. Una vegada sàpiga en quin punt estic, saber cap a on tirar. Doncs, per exemple, seguir donant un ús, fer exercicis de Kegel, si necessito o tinc poca tonicitat. Si tinc el que tinguis al revés, molta tonicitat, doncs fer exercicis per poder relaxar la musculatura.
2: Perdona, aquests exercicis de Kegel, en què consisteixen?
0: Exacte.
1: Els exercicis de Kegel tenen una història que és l'haver de contraure el sòl pelvià. Després li podem preguntar a una companya que és
2: sí,
1: aquí a la línia.
2: L'Agnès Fauró, fisioterapeuta especialista en sòl pelvià.
1: Això ens explicarà molt, molt, molt millor ella. Però exercicis de Kegel, que és un dels exercicis més bàsics i que és el que et fa prendre molta més consciència del sòl pelvià. I és un dels exercicis que sol recomanar més per anar exercitant, no? Perquè tenim idea de com contraure parts del cos, però en moltes ocasions no tenim idea de com contraure la vagina. I ens oblidem que la vagina és un múscul. És un múscul com qualsevol altre múscul del cos. Oi que amb el temps i amb l'edat, igual que vosaltres, perdeu tonicitat dels músculs que abans teníeu més ferms i més forts i ara ja queden com les pells una mica més flàcides? Doncs passa igual amb el penis, passa igual amb la vagina, tot el que sigui muscular. Per tant, si allò no ho treballo, si no estic fent exercici com podria anar al gimnàs per agafar i per tenir la mateixa tonicitat, doncs evidentment vaig cap a baix. Si a sobre tinc relacions sexuals en aquella part del cos on estic perdent tonicitat, m'està costant molt més lubricar perquè, bueno, o perquè no tinc la mateixa facilitat i perquè això va de baixada, doncs evidentment em puc fer més mal.
2: I què passa emocionalment a una dona quan sempre associa el sexe al dolor, no? Això que, quin cost emocional li suposa?
1: Buah, és brutal. El que jo em trobo habitualment a teràpia és brutal. El que ens trobem és que, com moltes dones tenen relacions amb dolor, perquè també estic amb la meva parella, no? I com puc fer, no? Si m'estan dient que és normal, suposo que d'alguna forma he de sostenir aquest dolor i he de consentir tenir aquestes relacions amb dolor. Jo començo a associar tenir relacions sexuals amb mal. Què passa? Quina persona d'aquest món voldria tenir una relació sexual sabent que tindrà mal? Clar, això afecta directament al desig, i el desig va de baixada. El que jo passa és que i l'excitació, jo no m'excito de la mateixa forma. Si jo habitualment tinc uns processos per excitar-me, però sé que segons en quin punt tindré mal, tu tens ganes de posar-te el tema? No, perquè el teu cap, sense voler, se'n va més endavant i diu, no, és que tindré mal. Doncs ja, no tinc ganes, no em molesta, no tal. Però en moltes ocasions aquí entra el pes gran, que és el que jo habitualment treballo a consulta, de com coordinem això amb la parella. Perquè també és desgastant per la parella, que a vegades no tinc idea de com acompanyar això, no? Són situacions molt, molt, molt frustrants, nois.
0: Ja.
1: Sí.
0: Ai, senyor, haurem de parlar amb l'Agnès Fauró, també, no?
1: Sí,
0: fisioterapeuta, home, especialista en sòl pelvià, a veure què ens explica i, sobretot, com pot ajudar, perquè això afecta, com dèiem, moltes, moltes, moltes dones.
2: Eh? Ara ens connectarem amb ella per aprofundir amb aquests temes.
1: Sí.
2: Però també, parlant d'aquest tema, això afecta molt l'autoestima de les dones, no?
1: Sí. O sigui, igual que estem associant el sexe amb dolor i que ens pot afectar a l'excitació, ens pot afectar al desig i a la connexió amb la parella, a més, ens afecta moltíssima autoestima. Clar, tornem un altre cop al tema ja de la parella. Si jo no puc donar-li a la meva parella aquestes relacions sexuals que d'inici jo estic desitjant, vull dir, jo vull seguir connectada a la meva parella, vull seguir compartint aquesta part que abans m'agradava moltíssim i ara no puc. Què passa? Doncs que en moltes ocasions generem culpa, generem frustració o sensació del que el meu cos està funcionant malament. Llavors, això en moltes ocasions fa que jo segueixi o continuï tenint relacions sexuals encara que això em faci mal, perquè estic primant una miqueta aquesta culpa o estic primant una miqueta aquesta frustració i com no sé demanar ajuda, com no sé on anar, com no sé què fer, yeah. Ok, doncs vaig a tenir relacions sexuals perquè encara que em faci mal, perquè pobra la meva parella, ell o ella o l'altra persona no té culpa d'això que m'està passant a mi.
0: Bé, Agnès Fauró, fisioterapeuta especialista en sòl pelvià, com estàs? Bon dia.
4: Hola, bon dia.
0: Bon dia, Agnès. Mil gràcies per ser aquí en directe al matí de Ràdio 4. Escolta, ara, justament, la Povedana ho explica fantàsticament bé, ja ho saps, però estàvem parlant de la dispareunia, no? Un tema encara molt tabú entre les dones, i mira que són moltes les dones que en pateixen.
4: Sí, sembla mentida, però quan et passa a tu, sempre penses que només t'està passant a tu, i en realitat passa moltíssim, és molt freqüent.
2: Amb què passa físicament al cos quan hi ha aquest dolor en penetració, Agnès Fauró, com a fisioterapeuta?
4: Doncs hem de tenir en compte que quan hi ha un dolor el cos entra com un mecanisme de protecció, no? Es defensa. Llavors el primer que fa és augmentar la tensió muscular. I quan hi ha aquesta tensió, tots els teixits estan més sensibles. Aleshores, quan hi ha penetració, pot ser que se senti sensació com de cremor o de ferida, de punxada, fins i tot. I això pot complicar encara més la tensió muscular. És una mica un peix que s'acaba mossegant la cua.
0: Ja. I què hem de fer aquí? Perquè ara ens deia l'Alba, diu, clar, segons quin metge et diu, escolta, més normal i ja et passarà. Dius, home, no, però així no, sí. Així no es pot viure.
4: Exacte. No hem de confondre normal, freqüent amb normal. Doncs el primer que hem de fer seria explicar a la persona el que passa i assegurar-nos que ho entén. Perquè una vegada el cos entén el que està passant, també es desactiven molts sistemes d'alarma. Llavors, un cop sabem del que estem parlant, ja entraríem en tècniques més de relaxació muscular i també, com que té molt a veure moltes vegades amb coses emocionals, doncs en tècniques de respiració, de relaxació, per baixar aquest estat d'alarma del cos.
2: I des de la fisioteràpia, com ho treballeu, això, no? Com es pot fer front a aquesta dispareunia?
4: Doncs, d'entrada, això, l'explicació al pacient i treballar, sobretot, en recuperar la seguretat del cos, que el cos entengui que la penetració, en aquest cas, no és una agressió. I això es fa...
0: Com es treballa, això, exacte?
4: Sí, es pot fer, per exemple, amb dilatadors vaginals, que el que fa és relaxar la musculatura a poc a poc. Es fan amb tècniques manual tipus massatge a la musculatura que està contraguda. També es fan això tècniques de relaxació, de respiració, de postura corporal, perquè també la postura del cos determina molt la tensió d'aquests músculs del sòl pelvià.
1: Mm-hmm. Agnès, una de les coses que jo... Hola, Agnès, què tal?
4: Hola!
1: una de les coses que fem també en moltes ocasions, i tu sabràs, és que treballem també amb joguines sexuals. És a dir, nosaltres, o almenys on la botiga que estic treballant, habitualment treballem moltíssim, no?, amb vosaltres, amb totes les fisioterapeutes, i a botiga venen moltes dones amb molt dolor, buscant alguna cosa perquè els hi obri el canal. És fortíssim, eh? Venen moltes dones en plan, tinc dolor, dona'm alguna cosa per anar fent camí. I dius, però com pot ser? Com fer camí si tens mal? No? Llavors es derivem a vosaltres, i en moltes ocasions aquestes noies tornen de que la meva fisio m'ha dit que em compri una joguina. És a dir, la joguina, quin paper pot fer servir? No? Per a aquelles dones que potser tinguin mal i que no sàpiguen què fer i dir, vale, a part d'anar a una fisio per poder entendre què m'està passant, què és el que podria ja fer a casa amb una joguina?
4: Doncs les joguines tipus els vibradors, una vibració suau el que fa és baixar l'estat d'hipersensibilitat del teixit. Llavors, una vibració baixeta, mantinguda, ajuda a relaxar. També ajuda a nivell del control, llavors, a nivell cerebral, situes el lloc del cos, li poses nom, li poses tacte, i això també fa que baixi l'alerta.
1: Mm-hmm. Es pot tornar a gaudir un altre cop després del tractament, Agnès?
4: Sí, i tant que sí. O sigui, un cop tu recuperes la sensació de seguretat i que la penetració no és un perill, es pot tornar a gaudir sense cap problema.
2: I, Agnès, l'estrès i l'ansietat poden ser una de les causes que facin que les dones tinguin dolor, no?, quan practiquen el sexe? Poden ser una d'aquestes causes?
4: Sí, i tant, perquè al final l'estrès posa en tensió tot el cos, i hi ha gent que potser té més tensió al coll, hi ha gent que apreta la mandíbula, per exemple, i a vegades també pot sortir en la tensió de la musculatura del sòl pelvià. Llavors, viure en un estat d'alerta predisposa a que tinguis més tensió.
0: Mm-hmm. I els homes? Quins problemes?
4: Els homes.
0: Digues.
4: No, els homes, si entre nosaltres és tabú, no sé si amb els homes...
0: Encara potser, més.
4: Una mica més,
0: encara
4: sí,
0: més.
4: Amb aquesta cosa de que han d'aguantar i que han de rendir i que són un macho... També tenen problemes i s'ho callen més.
1: No sabeu la de homes que han vingut a teràpia perquè tenen un problema d'una disfunció, no? Tipo, és que tinc ejaculació precoç. És un clàssic, no? La consulta d'ejaculació precoç. Llavors venen a consulta i en moltes ocasions... Tu preguntes també una mica, a vegades quan hi ha tanta... Si hi ha molta hipertonia o... la hipertonia és com molta tensió, d'acord? A la tonicitat de tot el sòl pelvià. Quan hi ha molta hipertonia o quan no s'entén una miqueta com funciona el teu propi sòl pelvià, clar, no pots arribar a controlar, no?, aquesta ejaculació. En moltes ocasions quan venen aquests homes i els dic, mira, hauríem de fer una revisió també de sòl pelvià, hauries d'anar a alguna afició per veure on està, perquè jo això no puc valorar a consulta, jo el que faig és parlar, i parlem dels escassos emocionals o com a molt d'algun canvi que puguin fer.
0: Ves a veure l'Agnès Fauró, que t'ho arreglarà.
1: Sí, 100%. Però llavors, sabeu què em diuen els homes moltes vegades?
0: Què?
1: Però això, el sòl pelvià, no és una cosa de dones? Jo no en tinc, no, d'això. És fortíssim.
4: Sí, això també m'ho diuen molt, a mi. Sí.
1: Com pot ser que...
4: Com fas això?
0: Com pot ser que siguem tan rucs? Povedano, ja ho pots dir, clar.
1: No és rucs, però fixeu-vos si això estàvem dient, si el tema del dolor, si el tema del sòl pelvià és un tema tabú entre les dones, imagineu-vos amb els homes.
0: Pitjor.
1: És a dir, és com que estem superallunyats, no? No s'associa que els homes puguem tenir un problema amb això, però sí que n'hi ha.
2: Agnès, aleshores consultem menys els homes per vergonya sobre aquests temes?
4: Sí, 100%. I al final el sòl pelvià és el mateix. L'única diferència és que tenen un orifici menys i que els genitals estan a fora, però a nivell muscular i les funcions són les mateixes tant en homes com en dones.
0: I, per tant, què ens passa als homes i com s'arregla això?
4: Què us passa als homes? El més típic, doncs, l'ejaculació precoç o la disfunció erèctil, que també pot venir d'estats molt tensos de la musculatura, I es treballa de manera bastant semblant, la veritat. Al final has de relaxar el sistema nerviós també i reconnectar la musculatura del sòl pelvià amb tot l'esquema corporal.
1: Mm-hmm. Abans ens preguntava el Jordi, Agnès, que eren els Kegel.
0: Ja us ho explicarà l'Agnès.
1: Ara que ens expliqui millor l'Agnès com podríem fer un Kegel, perquè el Kegel els podem fer també per prendre consciència del sòl pelvià i per ajudar-nos una miqueta a controlar o bueno, controlar el teu orgasme. Ser una mica, jo sempre dic, ser una miqueta la ama i senyora de mis orgasmos, no? Com que vull saber quan ve i quan no i poder controlar una mica, i això passa igual amb els homes. Llavors, crec que els exercicis de Kegel ens pot donar com molta informació de com funciona el teu sòl pelvià, què tens i quina força o no tens i per ajudar-te. Però què passa? Com es treballa? Com ho fem? Quina exercici fem?
4: A més, per poder arribar a l'orgasme tu necessites cert to del sòl pelvià i poder arribar a aquesta força. Doncs, per exemple, una bona manera de contraure'l seria imaginar, perquè al final la contracció, un exercici de Kegel seria la contracció de la musculatura només del sòl pelvià. Llavors, una manera de contraure-la seria apretant el cul com si s'atenés a escapar un pet o com si tinguessis caca, seria una bona manera, també.
1: D'aguantar un pet, que no de tirar-lo fora. Que això passa moltes vegades, que hi ha moltes homes que, o dones, que diuen, ai, vale, faig força. I clar, fem força cap enfora, i és cap endintre que hem de fer la força.
4: Exacte, sí. I per fer-la bé la contracció s'hauria de vigilar que només fessis la contracció amb la musculatura del sòl pelvià, sense tancar cames, sense apretar glutis.
1: Mm-hmm.
4: És, realment, si
1: tot relaxat, menys això, no?
4: Exacte. Tu pots fer una contracció, un exercici de Kegel, i jo no enterar-me del que estàs fent, mm-hmm, perquè és només la contracció de la musculatura del sòl pelvià.
1: Ara els dic al Jordi i al Xavi que facin una contracció del sòl pelvià.
2: L'estic fent en aquests moments.
0: El dia d'avui, gràcies a Déu, encara... No, és veritat.
2: Encara, Xavi,
1: prevenció. Xavi, ho estem dient. Exacte. Tot això és prevenció.
0: Prevenció, sí. Més val...
4: El més important és
0: prevenir que curar, eh? Sí.
1: Home, 100%.
0: Sempre.
1: I jo, abans de despedir a l'Agnès, avui hem parlat de la dispareunia, que la dispareunia té a veure amb el dolor quan hi ha penetració, però quina és la diferència grossa, perquè molta gent ens ho pregunta, quina és la diferència gran entre vaginisme, que la gent pensa que quan hi ha dolor sempre és vaginisme, i la dispareunia, Agnès, perquè la gent, les dones que ens estiguin escoltant i que diguin, ostres, tinc dolor, i diguin, ai, és que dec tenir com el vaginisme, se m'ha tancat, o el que sigui, que la gent que ens escolti pugui entendre una mica què és cada cosa.
4: El vaginisme seria els músculs del sòl pelvià també en un estat de tensió més elevada, però no relacionat amb la penetració o en la situació sexual. Abans que he posat d'exemple que a molta gent se li tensa la mandíbula en moments d'estrès, podria ser un símil, com la tensió de la vagina constant, però sense estar relacionat
1: Això dius el vaginisme, que no és només quan tens relacions sexuals, sinó que en general. O sigui, jo he conegut dones que no es poden ni col·locar un tampó.
4: Exacte, sí, mm-hmm, sí.
1: Vale. I la dispareunia no?
4: La dispareunia està més relacionada amb la penetració en moment de la relació sexual.
1: Però es podria tenir penetració amb la dispareunia?
4: La dispareunia hi ha graus. Mm-hmm. Depèn del grau, és diferent. Quan són graus molt elevats, la penetració no és possible.
0: Agnès Fauró, un milió de gràcies per haver estat en directe aquí al Matí de Ràdio 4. De veritat, molt amable i gràcies. Bon cap de setmana.
4: Moltes gràcies.
0: Cuida't de la calor, eh? Pot aguantar això.
1: Beu molta aigua. Va molt bé pel sol pelvià, també, beure molta aigua.
2: Recordem, l'Agnès Fauró, fisioterapeuta especialista en sol pelvià.
0: Sí, senyor. Sí, senyor. Gràcies, Agnès.
1: Tingut
0: una nit tòrrida a Barcelona, encara som al maig.
1: Fatal,
0: el Tibidabo, el Fabra, una passada. No s'ha baixat dels 25 graus.
1: Ho sé.
0: La setmana que ve canvia el temps i ara et diré una cosa. He mirat mapes una mica més enllà i et diré que aquest cap de setmana sol i calor. Una tempesta, el Pirineu... Potser diumenge alguna gotellada sorpresa o demà última hora cap a l'interior, però aïllada.
2: Com t'agrada la meteo?
0: Home, sí, no, és que interessa a tothom.
2: No, això és veritat.
0: La nit de dilluns a dimarts comença a canviar. Més ruixats, més tempestes, dimarts cau la temperatura bastant. Dijous, divendres, cada cop més inestabilitat, més tempestes i algunes pedregades, però és que... Ara que ningú anul·li res, perquè falten dies i les previsions a tan llarg termini tenen una fiabilitat més baixa. Però és que el cap de setmana que ve, els dies 6 i 7 de juny, i que avisa el nostre traïdor, se n'anà confirmant.
1: Què?
0: Buah!
1: Què?
2: Portes tempestes, pedregada.
0: Però,
1: sí,
0: però,
1: bèstia.
0: Però. Sí, sí. dissabte i diumenge que ve. El cap de setmana podria ser, meteorològicament parlant, radicalment diferent. Mira, el que passarem aquest cap de setmana 30-31 de maig.
1: Jo només vull pensar en demà. Demà celebro el meu aniversari.
0: Oh, tu només penses en
1: jo
0: tu.
1: Faré... Sí, sí. I què, què penses que pensa la gent quan,
0: però
1: quan
0: si
1: tu li expliques
0: si
1: la meteo?
0: Aniversari...
1: Quan tu li expliques la meteo, la gent, però... què et penses que pensa la gent?
0: Si teu...
1: amb tu? Sí, no, està pensant en els seus propis plans.
0: Veus com no em pot veure?
1: No, no, no. I jo estic avui pensant en els meus propis plans de demà, de doncs setmana vinent.
0: Tu has de pensar en els altres, també. No has de ser tan egoista, Povedano. Si el teu aniversari fos la setmana que ve, el cap de setmana que ve, i tinguessis una superfesta prevista al ras, t'interessaria molt el que estem dient ara, a l'espera d'anar-ho confirmant o desmentint.
1: És que a sobre pot evolucioni. Ser que jo m'estigui interessant per la setmana vinent i que després entre setmana canvi.
0: Mira, mira, Povedano, dissabte 6 de juny. Mira, mira, som aquí.
1: Culleres.
0: Mira, mira, quines tempestes. Dissabte 6 de juny. Atenció,
1: bueno, em quedaré a casa.
0: A la previsió pel 6 de juny. Ja canvia dimarts, més dijous i divendres, però dissabte podria ser el dia més fort.
1: Demà aprofitarem.
0: I en perill de pedregades a Catalunya. Ja en parlarem. 6 de juny, eh? No
1: parlem
0: de demà.
1: El divendres vinent parlem.
0: Aquest cap de setmana, estiu. Ja en parlarem la setmana que ve, ho confirmarem o no. Exacte, efectivament. Veus? 12:30. Mira, aquest tema d'ara m'interessa moltíssim. És, sí, Jordi Vila.
2: Ens interessa, a més, ens interessa a tots.
0: A tots.
2: I a totes.
0: I sentirem un testimoni que déu-n'hi-do, eh? 3.000 trasplantaments de ronyó. Fundació Puigverd. Doctora Carme Facundo, nefròloga i cap de la unitat de trasplantament renal de la Fundació Puigverd. Com estem? Bon dia.
5: Bon dia, bon dia.
0: Bon
5: gràcies,
0: dia, doctora.
5: Gràcies per convidar-nos.
0: Home, gràcies a vosaltres per tot això que feu. Que sort en tenim.
5: Sí.
0: 3.000.
5: 3.000, 3.000. És que hi ha moltíssima gent amb malaltia renal.
0: Com és que n'hi ha tanta?
5: N'hi ha molta i va més, perquè la malaltia renal està relacionada amb les coses que més passen avui a la societat, el sobrepès, la hipertensió, la diabetes, i tot això està creixent.
0: Tot això va més.
5: Ens hem d'anar preparant perquè el que ve pot ser un tsunami.
0: Mare de Déu santíssima. Atansa't al micròfon.
2: Tot això està creixent per l'estil de vida que tenim, no?
5: Tot això està creixent per l'estil de vida que tenim. Sortosament també hi ha tractaments nous que a veure si ens ajuden a parar el cop, perquè si no, no sé com ho farem.
0: Bé, i cada cop afecta la gent més jove, això també, o no?
5: No, jo, més gent més jove no. Precisament el fet de que la població està envellint
0: és una de les causes
5: de que, evidentment, hi hagi més casos. Jo crec que els joves no, són els mateixos o, en tot cas, fins i tot menys.
0: La Fundació Puigverd celebreu aquests 3.000 trasplantaments de ronyó i els 650 donants vius.
5: Bé, vam coincidir el trasplantament que feia el número 3.000, doncs, curiosament, havia rebut un ronyó de viu i aquest era el 650 des de que vam engegar, doncs, el programa de donació de viu.
0: En una festa commemorativa a Sant Pau, no?
5: Sí.
0: Vau commemorar un 2025 en el que vau fer l'any passat 113 trasplantaments de ronyó,
5: sí.
0: 25 dels quals de donant viu.
5: Sí.
1: Increïble,
2: I què suposa per vosaltres no arribar a aquesta xifra dels 3.000 trasplantaments?
5: Home, doncs et fa adonar de la feina que estàs fent, et fa arribar amb ganes de fer més coses, vull dir, no penses que has arribat al final, sinó que dius, si estem aquí hem de seguir i hem de treballar més, i jo crec que cada vegada anem amb més forces.
0: Sí, i cada vegada avanceu més, cada vegada en sabeu més, sí, perquè un ampli nombre d'aquests trasplantaments el feu amb cirurgia robòtica, una
5: també,
0: tècnica que minimitza
5: també
0: molt les complicacions, per exemple, que redueix el dolor postoperatori, els dies d'ingrés, és que quan
5: clar,
0: es pot
5: les tècniques,
0: fer
5: sí, són
0: amb
5: cada
0: cirurgia
5: vegada,
0: robòtica és una passada.
5: Són cada vegada menys invasives, de fet és el que ens ha permès tirar endavant amb tant número de casos amb el donant viu, no? El fet d'utilitzar tècniques menys invasives. I a Puigverd tenim la sort que tenim un equip de robòtica excel·lent.
2: Uh-huh. Jo em pregunto, fa 60 anys, no?, quan es va fer el primer trasplantament de ronyó, el 1965, com es va fer, no?, aquell primer trasplantament?
5: Bé, en aquest
2: moment... Sense totes aquestes tècniques robòtiques...
5: No, però ja no tècnica robòtica, és que s'anava cega. Es pensa que no hi havia coneixement d'immunologia, no es coneixia el que era el sistema HLA, que és el pare nostre de cada dia pels que ens dediquem al trasplantament i per valorar compatibilitats. No hi havia immunosupressors i no se sabia per què s'anava o no s'anava. El que també és veritat és que en aquella època no existia la diàlisi. Llavors, clar, va ser aquell pas de llançar-se al buit perquè tampoc no podies dialitzar. Era intentar allò o
1: morir.
0: Allò
1: o morir, sí, però sí, bueno, sí, almenys sí. Era on ens llançem a la piscina, no?, d'alguna
5: sí,
1: forma.
5: Sí.
1: Jo tinc una pregunta que, o sigui, totalment ha vingut de curiositat ara mateix, no?, però si jo sóc una donant viva que dono el meu ronyó, però després d'aquí uns anys jo necessito un ronyó, Es pot, després d'haver donat un ronyó, rebre un altre? O aquesta part que tu ja has donat, diguéssim, que no es pot tornar com a recuperar?
5: No, no, evidentment, si tu ets una donant renal i en un moment donat necessites un trasplantament, et prioritzarem.
1: Ah.
5: Això és una cosa que una miqueta tenim clars tots els que fem. Gràcies tenim a la societat i als pacients renals dels donants vius. Aleshores, quan un d'aquests donants està en una situació doncs, de necessitar un trasplantament, se'l prioritza.
1: Això ja ho però feia... es pot, vull dir, a nivell fisiològic, diguéssim que en el teu cos... O sigui, sí. Jo no sé ben bé com funciona, la veritat.
5: És que no té res a veure.
1: Tu talles canals, allò fora?
5: No, té res a veure. El ronyó nou no es posa on estan els ronyons propis.
1: Oh.
5: El ronyó nou es posa davant, la part de davant de la panxa...
0: Sí?
5: Sí. És a dir, els nostres pacients, jo sempre els dic, habitualment
0: no, tenen... No em fa vergonya admetre que no ho sabia.
1: Jo tampoc tindria ronyons on tinc els ovaris.
0: I no. No.
1: On tinc l'úter, tinc el ronyó.
5: Jo sempre els dic així en broma que per ser pacients meus han de tenir 3 ronyons.
1: M'encanta.
5: Perquè porten els 2 seus i el nou que els hi hem posat.
1: Oh, wow.
0: Mira, la Marta Inglés, al control de som, diu, escolta'm, pregunta-li si treuen el ronyó dolent o no.
1: No, acaba de dir que en tenim 3.
5: Només es treu si dona problemes.
0: Ho has dit mentre escoltava la Marta.
5: S'afegeix un ronyó nou
0: no passa res.
5: A la part de davant de la panxa i ja està.
0: Que
5: I els vells, si no molesten, allà es queden.
0: Però, i per què s'ha de quedar allà el vell?
5: I s'afegeix un nou...
0: Quin sentit té deixar el vell allà?
5: I quin sentit té treure'l?
0: No ho sé, explica'm-ho tu.
5: És una cirurgia amb tots els seus riscos, amb un ronyó que habitualment el que fa és anar-se atrofiant, no molesta, no et donarà cap problema.
0: Quan mereix un ronyó?
5: 10-12 centímetres, un ronyó normal, s'anirà fent petit amb el temps, habitualment es fan petits, hi ha casos molt diferents, eh?
0: Sí,
5: però
0: sí.
5: L'estàndard és que els ronyons es van encongint, es van assecant i no donen problemes. La majoria de pacients tenen els seus ronyons que s'han anat atrofiant i porten el ronyó nou. I és més, si aquell ronyó nou no dura tota la vida, perquè hi ha gent que es trasplanta amb 15 anys o amb 25, i s'ha de posar un altre ronyó, tampoc es treu, el trasplantat s'afegeix l'altre. I anem sumant, i llavors sí que a vegades cal treure...
1: Quin és el màxim de ronyons que pot tenir una persona col·locats?
5: Perdó,
1: és que...
0: 25 ronyons, no.
1: No, home, no, però vull dir, es pot tenir 4 ronyons.
5: Mira,
1: en el cos, vull dir, pots tenir 4.
5: Pacients amb 5-6 trasplantaments, n'hi ha. Llavors, això sí que és veritat, que els ronyons trasplantats, que els tens més accessibles, aquests sí que habitualment es treuen quan poses el nou. Vull dir que els primers dos els pots posar perquè poses un a cada costat de la panxa, però ja a partir del tercer trasplantament se sol treure un dels que
1: la medicina,
5: trasplantat.
1: Fortíssim,
0: Aproximadament, quant de temps hem d'esperar de mitjana per rebre un ronyó?
5: La mitjana d'espera, si és amb donant viu, evidentment, la programes quan es necessita, sense haver de fer diàlisi. Si no, estem amb una mitjana aquí a Catalunya entre 2 i 3 anys. Entre 2 i 3 anys de diàlisi.
0: Però amb diàlisi pots viure anys.
5: Amb diàlisi pots viure, però no és l'idoni, ni per qualitat de vida ni per salut.
0: D'acord.
5: Ni per salut. Aleshores, les situacions són molt diferents. Per exemple, la gent que té la sort de ser un grup sanguini AB, hi ha molt poqueta espera i aquesta gent es pot trasplantar fins i tot prediàlisi o havent fet poca diàlisi. En canvi, el pitjor grup, el pitjor que et pot passar si necessites un ronyó és ser grup 0. Són moltes les persones que estan esperant ronyons de grup 0 i aquests esperen moltes vegades 3 i 4 anys, i sobretot si són joves.
0: Bé, que n'hi ha de joves, ja ho has dit, però majoritàriament parlem de gent més gran. Quines serien les franges d'edat?
5: Avui en dia no hi ha límit d'edat.
0: No, però vull dir, habitualment a partir de quina edat, diguéssim, acostumem a tenir més problemes i acabem necessitant un trasplantament? I
5: depèn,
0: si afecta més als homes o a les dones o per igual?
5: Depèn totalment de la patologia. Cada any es fan trasplantaments pediàtrics a nens de 4, de 5, de 6 anys,
0: però
5: de 12.
0: Però això no és majoritari, per sort.
5: No, això no és majoritari.
0: Sobretot gent gran, no?
5: I llavors, el que tenim és que a partir dels 18 anys, que és on treballem els 6 centres d'adults que estem aquí a Catalunya, els que ens costa més trasplantar és la gent jove. I és la gent jove perquè no tenim donants joves de cadàver.
0: Yeah.
5: Aleshores, la gent gran sí que troben donants que els poden servir, però en el cas de gent jove, i parlo de gent jove per sota
0: més
5: de...
0: Més complicat.
5: per sota dels 60, potser, eh?
1: Mm. Això és gent jove per tu? Molt.
5: Això és gent jove per mi,
0: per
5: i tant.
0: Per tu no, pobre, no?
1: I per sota dels 60. Que com estaria gent... Sí. No, home, el que vull dir, no, no, no, era, no era faltón. Vull dir, es va veure una cosa...
0: És que avui fa 37 anys, aquesta noia.
5: No, no, la perspectiva t'anirà canviant.
1: El que vull dir és que quan està dient... I jo m'imagino a casa, escoltant la doctora dient a la gent jove, i jo m'estic imaginant gent de 20 anys.
5: Tenim
1: vull dir, ara m'està dient gent jove
0: oients,
1: per sota dels 60 i dic, espera't un moment, perquè jo ja m'estava imaginant...
0: De 60 i 65 anys que em diuen m'encanta la Povedano i a partir d'avui no et podran veure.
5: Ara,
0: a partir d'avui no et podran ni veure.
1: No, però jo crec que m'han entès. Potser aquestes persones de 50 i 60 anys que estaven escoltant no estaven sentint identificades i ara potser sí.
0: Ai,
5: tenim gent de... Mira, ara hem fet un grup de pacients per sota de 30 anys perquè una mica entre ells es recolzin.
1: Aquests que són nadons.
5: Perquè aquests que tenen 22 anys i necessiten un trasplantament, de vegades tenen la sensació que tots són grans.
0: Javier Caballero, com estàs? Bon dia.
6: Buenos días, bien, y vosotros.
0: Com estàs? Bé, perquè a tu et van trasplantar un ronyó, justament.
6: Sí, correcto.
0: Bé, ara de seguida ens explicaràs com va anar això, però deixa'm saludar el Ramon Muñoz, que en aquest cas bon va ser el donant. Bon dia, Ramon, com estàs?
7: Bon dia, bé, vosaltres?
0: Quin cor més gran que tens?
7: No.
0: No poc.
7: Normal.
0: No poc. Javier, explica'ns com va anar això, com va ser, què et va passar i com arribes al Ramon, que t'acaba donant un ronyó.
6: Bueno, yo en mi caso fue... Buenos días, doctora.
5: Hola, hola, ¿qué tal?
6: En mi caso fue una enfermedad genética. Yo tengo una enfermedad genética que hace que el riñón vaya dejando su función, vaya bajando su función. Entonces, es una enfermedad muy, muy compleja porque no hace ruido. O sea, tú estás allí, vas a un nefrólogo y te dice, oye, tienes poliquistosis renal, y te vas y dices, vale, fantástico.
0: ¿Y eso qué vol dir, no?
6: Claro, entonces, esto me lo diagnosticaron con unos 30 y pocos años.
0: Mare meva.
6: Y yo seguí haciendo una vida normal. Pero llega un momento que tú ves que las visitas de control se ajustan más en el tiempo. Y entonces llega un momento que hay una visita que yo ya me noto muy cansado, voy perdiendo peso, etc., etc., y la doctora me dice, Javi, hay que preparar la diálisis. Entonces, cuando te dicen esto, bueno, a nivel emocional mío, yo pensé, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Me preparo? ¿Cómo me preparo? No sé qué es. Me lo miro, etc., etc. En ese momento, pues bueno, yo como os lo estoy contando a vosotros, en un compañero de trabajo, que en este caso es Ramón, pues en un viaje, nosotros trabajamos en el sector automoción, en un viaje que hacemos con un vehículo, le digo, mira, Ramón, lo que me está pasando, bla, bla, bla, y le cuento. Y ahí se queda. Y a los 7-8 días, pues me viene Ramón y me dice, Javi, pero literal, ¿eh? Tómate esto en serio, porque lo he meditado mucho. Yo te dono mi riñón. Entonces, claro, y además, yo soy el grupo sanguíneo que la doctora ha comentado que es complicado, y Ramón también. Entonces, pues claro, yo me quedé del... Bueno, la verdad es que pensé, no puede ser. O sea, mi primer pensamiento es rechazo. Rechazo porque yo a nivel emocional en aquel momento... Cuando me dijo la doctora diálisis, hubiera salido a la calle gritando, oye, que alguien me dé un riñón. Pero claro, por otro lado piensas, no puedo hacer eso. Entonces, emocionalmente es complicado, es como una especie de tobogán. Entonces yo le dije a Ramón, cuidado con lo que me dices, porque claro, yo no puedo agarrarme a esto. Es una primera idea, lo llevas... Y me dijo, no, lo tengo súper claro. Y digo, bueno, pues habla con tu familia, habla con tu doctor y a ver qué te dice. Y bueno, ya a los 6-7 días el Ramón volvió. Y me dijo, oye, que está todo clarísimo y que lo tengo hiper claro. Entonces, bueno, hablé con la doctora Facundo, que me llevaba en ese momento, doctora, tenemos un posible donante. Entonces, durante todo el transcurso de las pruebas,
0: sí,
6: el que pilotó la gestión fue Ramón. Porque yo hasta último momento me acuerdo de decirle, pero Ramón, ¿estás seguro? Pero ¿estás seguro? Porque no me lo creía. Mentalmente en mí había como una especie de rechazo a, no, si me estoy mentalizando a la diálisis, ¿cómo hago ahora para mentalizarme de que todo va a salir bien y que todo va a ser maravilloso y que no hay ningún problema? Y bueno, fue ese recorrido por todas las pruebas lo que me... Al final, pues oye, cuando estábamos... Bueno, a la semana antes de entrar en quirófano, yo empecé a aceptar el ofrecimiento de Ramón.
0: Ajá. Ramón, bueno, explica'ns tu aquests 6-7 dies que van ser suficients per prendre una decisió que vas tenir claríssima des del minut zero. Per bé que el Javier et deia, però tu has pensat bé això, segur que... I tu tenies claríssim que sí. Què et porta a prendre aquesta decisió? Com va anar?
7: Claríssim. Bon dia, doctora.
5: Hola, Ramon.
7: La doctora i jo som de Granollers.
5: Sí, sí, sí, hi ha molt bona gent a Granollers, ja ho veieu.
7: Jo realment, quan vaig conèixer el problema del Javi, bueno, a mi ja em estava per dins una mica aquell run-run, ¿vale?, de que el Javi necessitava ajuda. Jo, per ser sincer, és un parell d'anys abans, jo amb un amic de la infància que havia a Huelva, fa uns quants anys, també tenia un problema molt similar, ¿vale?, i jo li vaig dir, escolta'm, si fa falta un any, jo m'ofereixo. ¿Vale? Per circumstàncies diferents, es veia que no feia falta el trasplant o el que fos, a més tenia bastanta família, i bueno, pues ja està. I quan va sortir el tema de Javi, a la que jo em vaig enterar per un altre company que l'últim donant l'havia fallat també, pues li vaig dir, li vaig escriure un WhatsApp, i li vaig dir això que ha dit el Javi, no te lo tomes en broma i jo quiero ser tu donante. Sembla que en aquell moment li va ensenyar el WhatsApp a una altra companya, i ja està, i a partir d'aquí, pues, bueno, ell em va trucar immediatament, em va dir consulta el teu metge, parla amb la família, i és una decisió que ja tenia presa, però ho vaig fer, vale? Vaig parlar amb el meu doctor de capçalera, vaig parlar amb les meves filles, i amb la meva dona van dir endavant, cap problema, i ja està. Jo ho tenia claríssim, jo la meva decisió estava presa. L'únic que hagués parat és que el metge em digués no, o que les pròpagues
0: que no, que ha sigut dolenta. Compatible, clar. I què et va dir la família? Tu estàs casat, tens parella, tens
7: sí,
0: fills?
7: Sí, estic casat, tinc dos filles de 30 i 27. I
0: què et diuen quan tu els dius, mira, donaré un ronyó a un col·lega que es diu Javi?
7: Vale, pues, van dir, és teu. És teu, li fa falta i ells no m'han posat cap inconvenient, al contrari.
0: Bé,
7: penso que estan orgullosos de mi i penso que... A veure, de fet, jo des de molt petit la meva família, els meus pares m'han inculcat a ajudar sempre. El primer que va fer la meva mare quan ja vas complir 18 anys, a part de felicitar-me, és dir, ara vés a l'hospital i fes-te donant de sang.
0: Mm-hmm.
7: Això és el primer que em van inculcar.
5: El Ramon ja tenia un tarannà altruista de tota la vida, eh?
0: Mm-hmm.
5: Sempre l'ha tingut.
0: Bé, quan va ser aquest trasplantament de ronyó?
7: El 5 d'octubre del 2023.
0: El 2023. Quants anys tenies tu, pues Ramon, 60, quan vas donar el ronyó?
7: 60. 60. Apunta'm fer 60.
0: D'acord.
7: El dia de la intervenció, 61. Ara faré 63, doncs...
0: Pues... Ah. I tu, Javi, quants anys tenies i quants anys tens, per tant, ara mateix?
6: Jo era joven, tenia 53.
0: 53 anys.
6: Sí.
0: Mm-hmm.
6: Sí, sí, sí.
0: Encara ets jove.
2: L'edat que tens jo en aquest moment, 53.
0: I el Ramon també és jove. Això, la Povera no diu que no, però és així, això. La que has liat, Povera, no.
5: L'he liat moltíssim avui.
0: I quan arriba el dia del trasplantament, clar, nervis, por, una mica de tot, no? Ramon, tu com a donant, no. Com ho vas viure no. Quan et van dir tal dia, tal hora?
7: Estava molt tranquil. La veritat és que molt tranquil.
0: Perquè t'ho havien explicat molt bé la doctora Facundo, per sort tenim eminències mèdiques en aquest país.
7: Totes les proves amb molt seguiment, totes les proves amb molta carinyo, molta delicadesa, vale? Tots molt involucrats i el tractament, tant abans com durant l'operació, després de la intervenció i els dies que vaig estar allà, i el seguiment, no oblidem el seguiment.
0: Doctora Facundo, quins riscos té per un donant, ser donant?
5: A veure,
0: quins riscos té pel Ramon el seu dia? Quins riscos va tenir, això?
5: El risc a un donant no és un risc zero. No us ho puc dir, medicina no existeix. El risc zero. Però segurament el risc que passi alguna greu, de que hi hagués un accident gros a quiròfan, seria el mateix que morir-te d'accident de cotxe si condueixes, no? I fins i tot estadísticament estava calculat anar amb cotxe de Barcelona a Madrid, quin risc tens de que tinguis un accident.
0: Bé,
5: el mateix.
0: Ha anat tot fantàsticament bé. Ramon, tu has notat alguna cosa? T'ha canviat en alguna cosa la vida físicament? Estàs,
7: No, de res, tot bé.
0: Tot bé?
7: Sí,
0: com si no haguessis donat ronyó?
7: No.
0: Continues fent la mateixa vida que feies abans?
7: La mateixa vida.
0: Carai, tu. Javi.
1: No hi ha cap indicació després, en plan, no es pot beure alcohol o no hi ha cap indicació que diguis...
5: No hi ha cap limitació. Està clar que quan més sa estiguis tu i quan més et cuidis, millor estan els teus òrgans i entre ells el ronyó. Per tant, no ens compliquem la vida i fem una vida al màxim de sana.
0: Però és que tenim dos ronyons, també ens diuen que no hem de beure cervesa.
1: Sí, sí, sí.
0: En fas alguna, Ramon, de cervesa o no?
7: Sí.
0: L'has matat?
7: Sí. Un parell de botellines petits de quinto, un parell de la setmana. Un. colors.
0: Ah, pensava anar a ser el dia.
1: Sí, costes. No, Ramon, no abusis, eh? No abusis, eh?
7: No, no he sigut mai, no he sigut mai de veure. Bueno, vaig deixar de fumar fa 27 anys, vale? Però per lo demés, pues, bueno, sempre havia begut una miqueta de vi.
0: I la mateixa miqueta que veus ara, això no ha canviat, diguéssim.
7: No, potser veig una mica menys, però no ha sigut per això, eh? Ha sigut perquè em ve menys de gust.
0: Ja, t'entenc. Javi, tu com vas viure el trasplantament?
6: Bueno, yo en el trasplante, yo ingresé, creo que fue un día o dos antes que Ramón, para preparativos, etc. A mí Ramón, aparte del riñón, me ha dado serenidad, calma, lo digo en serio, porque a mí Ramón siempre, me inspiraba, él me inspiraba a mí, o sea, estando, sin conversar ni nada, yo pensaba, bueno, si Ramón está tan tranquilo, esto saldrá todo bien, no puede ser que pase nada, entonces... Cuando él ingresa, que ya te digo, fue un día o dos después, pues todo fue como la seda, pero literalmente como la seda.
0: Sí, sí.
6: Entonces nos llevaron a quirófano.
0: Els dos. Els dos junts.
6: Paral·lelo.
5: Sí. Primer es comença amb el donant, però el receptor està al quiròfan del costat.
0: El quiròfan del costat.
5: I no s'acaba amb el donant fins que el receptor ja està dormit.
0: Quantes hores dura això, aquesta operació?
5: Són 2-3 hores a cada una de les intervencions.
0: Cadascuna de les dues intervencions, eh?
5: Sí.
0: Entre un parell o 3 hores.
5: Un parell d'hores.
0: I pel Javi era una operació... amb gaires riscos, diguéssim?
5: Mira, el Javi és que no té un pla B. Vull dir, el Javi s'havia de trasplantar
0: sí
5: o trasplantar.
0: Sí. Sí o sí.
5: I
0: però
5: si es trasplantava i es trasplantava d'un ronyó de viu, esclar, són les millors cartes perquè tot vagi bé, saps?
0: Però és una operació de molt de risc, aquesta, diguéssim?
5: Molt de risc. Home, té més risc que un donant, i sempre hi ha un risc a quiròfan. És que en medicina no et podem dir res,
0: zero, eh? Jo tinc un amic que li van trasplantar el cor fa 2 anys a Sant Pau.
5: Doncs, sí? Perfecte.
0: 2 anys.
5: Perfecte.
0: I quan va entrar de matinada al quiròfan, li van dir...
5: assumim menys
0: les
5: risc.
0: Les dues doctores que el trasplantaven van dir a ell i als familiars, tranquils, que això... Som fontaners. És a dir, el trasplantament de cor en si, diu, no té gaire riscos. Diu, al contrari del que pot semblar. Bé, clar, dius, home, em treuen el cor i me'n posen un altre. Diu, el tema és després que no creï rebuig. Aquí sí que s'ha avançat moltíssim, per sort, i està perfectament bé després de 2 anys.
5: Però vull
0: dir que l'operació en si, diu, és menys complicada, molt menys complicada del que s'imagina la majoria de la gent.
5: Això que us dèiem al principi, en el cas del cor sí que has de treure el cor i posar-ne un de nou. En el cas del ronyó s'afegeix un ronyó en una zona menys complexa. De totes maneres, això ho fa l'equip quirúrgic, ho fan els uròlegs, no som nosaltres que ho fem. I no us voldria dir que és senzill, perquè quedaria molt bé aquí i potser no estic contents. És molt fàcil dir-ho quan ho veus. Però el que sí que volia dir és que és un luxe, de veritat un luxe, conèixer gent com el Ramon. És a dir, conèixer donants, com ell. I també fer notar que pel receptor és una situació molt difícil, eh?
0: Javi, tu com estàs? Fas vida normal?
6: Sí, sí, sí, sí. Jo, al principi, los controles eran semanales, una analítica y luego nefrólogo, para que viese cómo iba evolucionando. Los controles luego a lo largo del tiempo ya se van espaciando, y ahora creo que estoy en 6-7 meses entre control y control. Por lo demás... Yo hago vida absolutamente normal, no tengo ningún tipo de síntoma ni absolutamente nada. Sí que intento tener una vida un poco saludable.
0: T'anava a dir zero alcohol o alguna copeta de bici.
6: Pero, no, pero cero alcohol porque yo no bebo. Quiero decir, yo bebo refrescos.
0: D'acord.
6: Lo que sí que es cierto es que intento no ser muy sedentario porque la medicación post trasplante... que hay corticoides, que hay todo tipo de medicación, sí que te hace, tiende a cambiarte un poco el metabolismo. Entonces, la lucha, entre comillas, es contra el sedentarismo. Pero por lo demás, todo bien.
2: Doctora, perfecto. ¿Cuántas personas en aquests moments necessiten un ronyó a Catalunya? La xifra?
5: En aquests moments, unes 4.000 persones. Tenim...
0: 4.000, mare de Déu. Doctora Carme Facundo, felicitats i moltes gràcies per ser com ets.
5: Gràcies a vosaltres i a gent com el Ramon
0: i el
5: Javi.
0: Ramon, necessitem més Ramons Muñoz en aquest món. Bueno, i Javi Caballero, felicitats.
7: Jo penso que és anar fent visible aquesta possibilitat. Que el risc és menor i que els riscos el que fas és ajudar amb una altra persona.
0: Bé,
7: cada vida, deixem... cada persona que està donant és donar una vida.
0: Ho deixem aquí perquè arriben les notícies de les 12. Qui ja ha arribat és el Pau de Pons. Com estàs, Pau?
8: Bona tarda. Sí? Ai, bon dia.
0: Les notícies i de seguida tornem en directe aquí al matí de Ràdio 4. Fins ara mateix.
9: Són les 12.
3: Ràdio 4. Serveis informatius.
9: Bon dia. El debat polític gira entorn del futur de la legislatura després de les investigacions judicials que afecten el PSOE. Alma Ezcurra, vicesecretària d'Organització del Partit Popular, ha parlat aquest matí de malla de la corrupció.
10: Lo que tenemos delante ya no son casos aislados ni brotes verdes, que diría Zapatero. Son hechos que se repiten y se conectan en una especie de malla de la corrupción. La misma estructura se repite una y otra vez. Siempre es la misma pauta. Un cargo público al servicio de un beneficio privado, la sede del PSOE como kilómetro cero de la corrupción en España y cuando alguien investiga la maquinaria entera del Estado intentando frenarlo.
9: Ezcurra també s'ha adreçat als socis del govern i els demana triar entre responsabilitat i complicitat. Ara és d'ara en marxa la reunió entre sindicats i govern al Departament d'Educació, que ha començat amb retard. La reunió se celebra amb la presència de la consellera Esther Niubó i els docents esperen que es desencalli l'increment salarial. Àlex Eloi.
11: Bon dia. Tot en una jornada on continuen les mobilitzacions. Una cinquantena de docents han tallat la via Augusta per pressionar aquest matí i a hores d'ara un altre grup de docents bloqueja els accessos de l'entrada del cremallera de Montserrat impedint la baixada a Monistrol. Centenars de participants s'han organitzat per pujar a peu fins al monestir on hi ha prevista una concentració a aquesta hora.
9: Per cert, que una trentena d'alumnes de l'Institut de Llançà, l'Alt Empordà, s'han concentrat aquest matí davant del centre per denunciar la calor que passen a les aules. Asseguren que és insuportable perquè les temperatures a vegades arriben als 30 graus. La Marina Duran és una de les alumnes de tercer d'ESO d'aquest centre en declaracions a l'Agència Catalana de Notícies.
12: Obrim les portes, però com que hi ha molt de soroll, després les hem d'acabar tancant i encara fa molta més calor i l'aire, el poc aire que tenim és calent. Aviam si ens poden posar ventiladors de sostre o alguna cosa per tenir millors condicions.
9: Fons municipals asseguren que els aparells han arribat aquest dijous i que ara estan pendents d'instal·lar-se. També indiquen que el centre reparteix aigües als alumnes i que aquest divendres algunes classes s'estan fent a zones d'ombra del pati. I a Barcelona, l'Ajuntament ha aprovat la regulació de determinats establiments de Ciutat Vella i la prohibició de botigues cannàbiques amb el suport del grup de govern i Junts. La resta de grups coincideixen que aquesta mesura no servirà, però, per recuperar el centre de la ciutat per als veïns. Maite Boada.
13: Pel regidor del districte Albert Balla i Damià Calvet de Junts, l'ordenació de les activitats de pública, concurrència, comerços alimentaris, serveis turístics i altres activitats de Ciutat Vella, com els clubs canàbics, no resol tots els problemes de la zona del centre, però sí suposarà una millora en favor dels residents. Escoltem a Balla.
14: És un bon pla, no és el paradigma, no és el desideratum, però és un bon pla i, per descomptat, és molt millor que el que vostès van aprovar l'any.

0: luxe del Passeig de Gràcia de Barcelona. En concret, el comerç afectat hauria estat l'establiment de Dolce & Gabbana, ubicat al número 95 d'aquest conegut eix comercial de la capital catalana.
1: Pels vols de les 6 del matí, els lladres haurien encastat un cotxe a l'aparador de la botiga. Acte seguit, han accedit a l'interior i s'han emportat diversos objectes valorats en milers d'euros. Segons ha confirmat la policia catalana a Ràdio 4, investiga si els assaltants estarien relacionats amb altres robatoris similars perpetrats en les darreres setmanes a Barcelona.
0: I de la cultura, aquesta tarda es dona el tret de sortida a la desena edició de Segre de Negre, al Festival de Novel·la Negra i Criminal de Lleida. Enguany, el certamen destacarà especialment amb els autors del territori, Pepa Santgenís.
2: La novel·la negra és la protagonista a la ciutat de Lleida avui i demà amb el festival El Segre de Negre, un certamen que arriba a la seva desena edició i que s'ha convertit en una referència d'aquest gènere literari. L'edició d'enguany estarà molt marcada per aquest desè aniversari. A la inauguració aquest vespre, el Museu Morera es concedirà el Premi Trajectòria del Festival a l'escriptor lleidatà Pep Coll. Una de les activitats més destacades del Segre de Negre és la ruta literària teatralitzada pels escenaris de la ciutat de Lleida de les novel·les de crims d'escriptors de Ponent. Eulàlia Pagès és una de les organitzadores del festival, juntament amb l'Institut d'Estudis Ilerdencs.
3: Totes les activitats s'han pensat una mica en tota aquesta trajectòria d'aquests 10 anys. 10 anys de criminals, es va parlar de la novel·la negra a Ponent amb aquests 10 anys. Una de les activitats que és única en quals, que no es fan cap dels festivals que, de novel·la negra, és la ruta literària.
2: El Segre de Negre va néixer fa 10 anys a iniciativa de l'editorial Pagès per donar resposta a l'interès per a la novel·la negra a Ponent i als seus escriptors. Destacats autors internacionals com Donna León o Petros Markaris han passat pel festival al llarg d'aquests 10 anys.
0: Gràcies, Pepa. I això és tot. Tornem a més notícies a la 1.
4: Ràdio 4.
5: El compromís amb la bona informació inclou, lògicament, el respecte a la diferència d'interpretacions. I això és el que fem cada vespre al Pla B. Una trobada d'idees que ens fan fugir del blanc i del negre i que ens conviden a entendre la importància dels matisos. Des de les 7 de la tarda i fins a les 10 de la nit. Informació, opinió, entrevistes, cultura, humor... Un mirall de la vida mateixa.
4: El Pla B, amb Toni Marín.
5: Compromesos amb la bona informació.
6: Allà on hi ha una tecnologia molt emergent, com un ordinador quàntic, sempre hi ha algun artista que diu calla, que això segur que fa música.
7: Tenemos algoritmos propios que generan lo que decimos música simbólica.
8: Jo diria que allà on conflueixen l'art contemporani i les músiques que construeixen en present. No?
9: La idea d'artista multimèdia, no? Gent de formació, sobretot musical, que comencen a fer coses amb imatge.
10: Des que va arribar l'streaming hem perdut molta independència.
11: I si agafem el model Wikipedia comunitari i transversal i l'apliquem a la música sense esperar que una empresa sueca o americana ens faci la feina.
12: La barrera del so. Dissabtes i diumenges, d'11 a 12 de la nit.
13: La música és una creació humana única.
12: Explorar aquelles barreres que estan per trencar en el camp de la música i el so.
13: Tot això, els seus harmònics estan a la natura.
12: Amb Irene Desumvila, a Ràdio 4.
14: Un dispositiu d'alliberació sònica.
4: Ràdio 4. El matí de Ràdio 4 amb Xavi Freixas.
15: Mig quart d'una. Ara mateix, al matí de Ràdio 4, l'estudi ple de gent, lo Pau de Pons, el rei de la classe.
16: Com estàs?
15: No tan bé com tu.
16: El repetidor. Oita, jo avui estic content perquè he arribat a baix, aquí als estudis de Ràdio 4, a l'edifici, i m'han donat una carteta. Diu, tengo una carta per a ti.
15: Ah, sí?
16: Pau de Pons, obro...
15: I què?
16: Hi havia dos retratos, dos fotografies d'un oient que mos va veure el dia de Sant Jordi.
15: Sant Jordi.
16: Una de Solsona, que es diu Meritxell Estany. Per tant, des d'aquí...
15: Que va venir de Solsona a veure el matí de Ràdio 4 a la plaça Catalunya a Barcelona.
16: D'aquí estan
17: això,
16: molt,
17: això
16: molt agraït.
17: Això explica moltes coses.
15: Com es diu, dius?
16: Meritxell Estany.
15: Meritxell Estany.
16: Molt agraït.
15: Moltes gràcies, Meritxell. Mira, et saludem en directe des del matí de Ràdio 4, el teu programa de capçalera, també. Què dius, tu?
17: Que també ens acompanya la Ona Montserrat i el Juanjo Cantero de Vibra Gelateria, eh? Jo estic vibrant amb aquests gelats, eh?
15: Sí, noi. Home, els gelats que van menjar alguns jugadors del Barça justament en plena rua, quan celebraven el títol de Lliga, Lewandowski, per exemple. Què va menjar Lewandowski?
18: Van menjar xocolata negra, avellana i maduixa.

0: mateixa.
1: Doncs són gormans, aquests, també.
0: Sí, sí, sí. Sí?
1: Sí. Molt bé, perfecte. I qui més va menjar gelat dels vostres?
0: Doncs pues el Chesney, el porter, sí. El Flick, també.
1: De el fet... Flick, també?
0: Sí, sí, sí. De fet, el Barça mateix va penjar un Reels on se'ls veia allà disfrutant i gaudint un munt del nostre gelat. Que no
1: I
0: parava.
1: Tots el mateix gelat, o no? Tot, tots el mateix gelat, o no?
0: Sí, sí, sí, és a dir, els hi vam donar com un pòrex, que nosaltres els hi diem, que és com una safata per emportar, i s'ho van anar repartint entre ells.
1: D'acord, molt bé. Ara en parlarem, perquè en feu molts de gelats, m'han dit que són tots boníssims.
0: Gràcies.
1: Feu alguna cosa estranya, també, perquè avui en dia tothom es vol inventar...
0: Sí, ho intentem, estem en ello. Tenim algun que que és molt propi nostre, que seria, per exemple, el de carquinyoli, que així quan la gent ve i realment es sorprèn de dir, hòstia, un gelat de carquinyoli, no és el típic, no? I ens està funcionant molt bé, la veritat.
1: Opcions típicament catalanes, així m'agrada.
0: Sí,
1: gelat
0: sí,
1: de carquinyoli ha de ser boníssim, això. Sí?
0: Sí, sí, sí. Després podreu provar alguna coseta, jo crec.
1: Heu portat alguna cosa?
0: Sí. Hem portat,
1: hem portat. Teniu? On és el congelador ambulant?
0: Doncs ara em pilla.
2: L'hem donat a la
0: Sílvia. L'hem guanyat a la Sílvia, sí, ella ho guarda.
1: Veto aquí que no hi és.
3: Deu, ja estar, quedarà.
1: Deu estar menjant els gelats.
3: No, no, sí, que és, sí que hi és, mira.
1: Ja l'he vist,
3: sí, sí.
1: Home, és broma. És broma. Escolta, diu que aquest cap de setmana hi ha una lluna blava, però diu que no serà de color blau. No entenc res. Dic, saps què?
3: Dic, llavors per què li diuen blava?
1: Ah, no ho sé. Mira, per això dic, hem de trucar al Salvador Ribas, que és el director del Parc Astronòmic del Montsec, i que ens ho expliqui, això, perquè lluna blava, aquest cap de setmana, lluna blava...
3: Es podrà veure de la nit del dissabte al diumenge.
1: I diu que no serà blava, Salvador...
4: Bé, doncs, de fet, com bé dius, doncs no serà pas blava, però se li diu lluna blava. L'origen de què...
1: Ep, l'origen de què? Ara s'ha tallat. Mira, ara em diu la Rosa de Diego, que la Meritxell Estany és una oient fidel de Ràdio 4 des de fa dècades. Meritxell, gràcies.
5: Per tant, i per molts anys més.
1: I per molts anys més, això, per moltes dècades més. Meritxell, moltíssimes gràcies. Què ha
3: doncs
1: passat aquí?
3: Res, hem perdut la comunicació amb el Salvador Ribas, director del Parc Astronòmic del Montsec.
1: Que són a Àgia, aquests.
3: Suposo que no haurà anat a la Lluna.
1: No són ni a la Lluna ni a la Xina, tampoc. Vull dir que no, no sé si hi anirà algun dia a la Lluna, potser sí. Doncs, ara diu que es posarà de moda, això.
3: Cada vegada ho tenim més a prop, això, eh?
1: Sí, també ens ho pot dir ell, que ho controla molt bé, tot això. Salvador Ribas, que no hi ha cobertura. A la Vall d'Age.
5: És allà dalt. Sí? Potser s'ha tirat en parapent.
1: Al costat del Montsec.
5: Sí. A la Lluna de València estic jo.
1: Ai, senyor.
5: Oita, si vols xafarderies, si vols xafarderies que interessen a la gent... Oita, ja el tenim aquí.
1: Diu que és a Viena.
5: A Viena? Ah,
1: veto aquí.
5: Porta un panet.
1: Ara ho entenc. Diu que és a Viena, diu la Sílvia. Salvador! No? Mare de Déu, això la cobertura al segle XXI.
3: Ara sí.
5: Oita, el tenim aquí.
1: Sí o no, Salvador? Com estàs?
4: Sí. És el problema d'estar en un aeroport perdut pel món.
1: Ja, diu que ets a Viena.
4: No, sí, sóc a Viena, però no sé què ha passat, perquè estava quiet i immòbil, però bé. Doncs el que us comentava, doncs la lluna blava no és de color blau, però té aquest nom perquè és la segona lluna d'un mes donat. No? I el mes de maig aquest tindrà dues llunes plenes i rep aquest nom doncs, de lluna blava. L'origen de la paraula no és que sigui de color blau, sinó ve d'una paraula anglesa del blue, però que el blue... És una derivació d'una paraula que s'escriu beleve, la pronunciació no ho sé molt bé, però seria en anglès en antic, que vol dir traïdora. És a dir, que realment no, el blau aquest ha sigut una interpretació posterior, sinó que seria, el seu nom real seria lluna traïdora, lluna mentidera, i que és una lluna que enganya perquè doncs, hi ha dues llunes en un mateix mes, quan teòricament sempre en tenim una per mes, tot i que cada dos anys doncs, tenim aquesta lluna blava de calendari.
1: Però què té aquesta lluna? És a dir, per què l'hem de veure? Que és una lluna com una altra, al final, l'únic que n'hi ha dues en un mes i tota aquesta comèdia.
4: Totalment, és una lluna plena com una altra.
5: Ah, no, home, no sigues així.
4: Simplement fa 75 anys va haver-hi una publicació en una revista astronòmica americana que li van donar aquest nom de lluna blava perquè ho havien trobat en documents antics anglesos, però resulta que ho van fer-ho malament, perquè realment els documents antics anglesos el que es referien era no fer-ho mes per mes, no dues llunes en un mes, sinó quatre llunes en una estació. És a dir, quatre llunes a la primavera, per exemple. Sí. I aquest any no passa això que hi hagi quatre llunes a la primavera. I ara resulta que hi ha dos tipus de llunes blaves. La lluna blava que es van inventar aquests americans, que és dues llunes plenes en un mes, i la lluna blava estacional, la clàssica, la que els havia acudit als anglesos, que sí que té una història interessant, perquè vol dir que hi ha quatre llunes plenes en una mateixa estació. Volia dir que si comptaven tres llunes per dir que canviava d'estació, que era el de sempre, doncs a l'haver-n'hi quatre es despistaven. I llavors deien que hi havia una lluna traïdora, que era la tercera d'aquestes quatre, perquè encara no s'acabava l'estació.
1: El Pau ja s'ha perdut.
3: Amb tantes llunes, jo m'he perdut també amb tantes llunes.
5: Estic a la lluna.
4: De fet, la història al final ve de la tradició popular, de la tradició rural, de dir, ostres, si hi ha tres llunes plenes s'ha canviat d'estació. Sí. I si n'hi ha quatre, què passa? No? I doncs d'aquí ve el nom de la lluna traïdora. Yeah. El que passa que dic, doncs, va haver-hi un moment doncs, a la primera part del segle XX que una publicació astronòmica americana li va utilitzar aquest terme per referir-se a dues llunes plenes en el mateix mes. Yeah. Que no és exactament la mateixa història, però aquesta repetició, aquesta anomalia de trobar una lluna plena quan un no esperaria, en principi, si ho fa tot així, doncs, a comptar d'una lluna per mes, doncs va acabar agafant aquest nom i s'ha popularitzat.
1: D'acord.
4: Però si ens el punt de vista científic no passa res, és una plena normal, una bona excusa com una altra per poder doncs, alçar la mirada i veure la lluna plena doncs, aquest proper cap de setmana.
1: Yeah. Aquest cop diu que la lluna circularà pel punt de l'òrbita més allunyat de la Terra i que això farà que sigui una microlluna, blava, que no serà blava, per entendre'ns al final, sí?
4: Sí, sí. Tenim allò de les superllunes i de les llunes petites, que simplement el que es tracta és si la lluna està més a prop o més lluny de nosaltres. Mm. Quan es parla del terme superlluna, que també és un terme que vam posar de moda, és la lluna que està en òrbita al voltant de la Terra quan està a l'exposició més propera a nosaltres, la que en diem doncs, del perigeu. I en aquest cas està en el que s'anomena l'apogeu, que és quan està el més separada a la seva òrbita, que és el·líptica, al voltant de la Terra. Per tant, és una lluna un pèl més petita que la lluna plena de promig. Però el nostre ull apenas ho pot distingir, això, igual que elaborar una lluna doncs, del mateix color de sempre, perquè realment doncs, no hi ha cap canvi de color, sinó que ja dic, és un mal nom que de la tradició anglesa ha anat passant i que s'ha anat popularitzant i que va i torna segons doncs, si esdevé o no esdevé notícia, i aquests dies se n'està parlant molt per aquesta lluna plena de finals d'aquest mes que tenim aquest cap de setmana.
3: Salvador, ara que has parlat de la superlluna, no? Quan podrem veure aquestes superllunes properament?
1: A veure,
3: que és quan passa més a prop de la Terra, eh?
1: Però aquesta lluna blava que no blava, a quina hora s'ha de mirar això aquest cap de setmana? Com ho hem de fer per veure-ho, això?
4: Bueno, la lluna plena sempre surt en el moment que es pon el sol.
1: Sí.
4: I ens va tan molt dir que quan es pongui el sol mirem en direcció oposada i veurem sortir la lluna aquesta nit de dissabte a diumenge i aquí, durant aquella nit esdevindrà lluna plena i serà la segona del mes de maig, per tant tenim aquesta lluna blava. No?
3: I no fa falta cap telescopi ni res per veure-la, no?
4: Si tenim telescopi veurem els cràters de la lluna en més detall,
1: Jordi.
4: Però la lluna sempre la podem mirar a simple vista i és un exercici doncs, divertit doncs, observar el satèl·lit, l'únic satèl·lit natural gran que té la Terra. Després l'hem omplert de satèl·lits artificials i de brossa a l'espai, però aquest és el satèl·lit natural original, que és la nostra lluna, no? I llavors, doncs, i resulta que no n'hi haurà cap altra d'aquestes característiques, així, de dues llunes
1: fins
4: en un mes.
1: Fins al 2028.
4: Fins al final d'any, de fet, la nit de cap d'any del 2028 al 2029.
1: Ah, la nit de cap d'any del 28 al 29, serà?
4: El 31 de desembre del 28, tornem a tenir dues llunes al mes de desembre del 28, per tant, l'última, la que cau per cap d'any, doncs serà la lluna blava del 28.
1: I això de la influència de les llunes, que està demostrat amb les marees, etc i tal, m'ho vaig creure quan era petit, el dia que vam fer una prova, que és sembrar un all, un gra d'all. Sí. No sé quina fase és, tu m'ho diràs, Salvador Ribas, i l'endemà te'l trobes a sobre de la Terra, o sigui, surt, tu colgues l'all, claves l'all a la Terra, hauria de sortir una planta d'all. Si no sé si és lluna nova o quina lluna és, que l'endemà aquest all ha sortit sol.
5: Ja ho veus.
1: I el trobes allà damunt. Dic, epa, això sí que fa alguna cosa, això de la lluna.
4: Jo sempre dic que això de tots els temes de les creences populars de la lluna, la majoria són falses, però amb totes les de... Amb totes les de pagès, jo no les critico mai perquè precisament una cosa que sí que fa la lluna i que està ben demostrat és el canvi dels nivells d'aigua per l'efecte de marees. I clar, això no sabem exactament. Sabem com funciona el mecanisme, però no sabem en cada punt concret com afecta o com pot afectar el terreny. Sempre diu, no, és que la lluna no té cap influència sobre... No té cap influència en el nostre caràcter, no té cap influència a si ens creix o no ens creix el cabell, això està demostrat científicament.
1: I tant demostrat. Com està?
4: Jo ho he provat de moltes maneres.
1: Un fart de tallar cabells amb lluna creixent i mira com hem acabat.
4: Mira, jo també he acabat així, o sigui que no...
1: També estàs plomat com un jum?
4: Exacte, totalment. Amb la qual cosa, doncs, és així.
5: Un pom de porta.
4: I en canvi, doncs, amb el tema agrícola hem de ser, diguéssim, respectuosos perquè hi ha un efecte de marea que canvia els nivells d'aigua i la distribució de masses del planeta una mica, i això, doncs, el seu efecte doncs, és molt difícil de comprovar o de demostrar. Per tant, jo no li diria a un agricultor que em diu, no, és que jo he de plantar en aquesta època perquè si no em creix bé, perquè el nivell de l'aigua, jo li dic, bueno, jo t'ho respecto. No estic segur científicament, però jo t'ho respecto. El que sí que estic segur científicament és que el de tallar els cabells, el de tallar les ungles, totes aquestes històries de que influència el caràcter, tot això és mentida.
1: Sí, però
4: amb el tema de
1: l'agricultura... La lluna plena està demostrat també, segons alguns estudis, que dispara la violència, fins i tot els assassinats, i estudis que ho diuen, ho podeu buscar per internet, de veritat.
5: No, i l'amor.
1: Que quan hi ha lluna...
5: Lo toro estava enamorat d'alguna. Tantes llunes fotre un embolic, pobre toro.
1: També diuen...
4: La lluna a la nit, el que fa és la lluna plena durant tota la nit, fa que hi hagi llum al carrer, i quan no hi havia llum artificial, doncs era la manera de tenir un foc. Per tant, la gent podia...
1: I les plantes creixen més, tenen llum de nit, també. Sí, sí, és veritat.
4: El que sí que és segur, i està estudiant científicament, és que, per exemple, la lluna plena sí que afecta el tema de que els bolets estiguin o no corcats.
1: Això sí, també s'ha demostrat.
4: És a dir, perquè si hi ha lluna plena, els bolets tenen una alta reflectivitat, i llavors els insectes els veuen més i posen més ous de les seves cries en els bolets. En el qual els bolets després de lluna plena solen ser més corcats. Yeah. I això està demostrat científicament per la resposta visual que tenen els insectes. Ah. Això és ciència. No és cap creença. És pura ciència de la biologia d'aquestes espècies.
1: Molt bé. També diuen home lluner, poca palla al paller. N'hi ha que tenen mala llet, Sí.
4: Sí, n'hi ha
1: amb bona i aquests que estan carregats de punyetes, aquests de la lluna.
3: Jo em vaig quedar amb la lluna a la pruna vestida de dol. Ja està, fins aquí.
1: No s'ha evolucionat,
3: Jordi. Sí, mira.
5: Amb aquest llunàtic sí que ho ets.
3: No, deixeu-me dir que la superlluna en tindrem el 2026 al novembre i al desembre, eh? Simplement dir-ho això, que és quan la lluna passa més a prop de la Terra.
1: Això és molt bonic, també.
5: Estarem al cas.
1: Salvador Ribas, director del Parc Astronòmic del Montsec, un milió de gràcies, i ja anirem parlant, perquè a mesura que ens anem atensant això de l'eclipsi solar del 12 d'agost, també haurem de tornar a parlar encara, sí?
4: Això serà una moguda i gràcies per paciència, perquè avui ja dic, no sé què ha passat aquí.
1: No passa res. Al final ens hem entès perfectament. Gràcies, Salvador.
5: Ves a ballar el vals. Ves a ballar el vals.
1: Aquest és el Pau de Pons. Salvador, ja penjat.
4: Sí, el sento. No, sóc aquí. Jo ara ja no puc anar a ballar el vals perquè vaig agafar l'avió, o sigui que ara ja torno cap a casa.
1: Bon viatge, bona tornada, Salvador. Merci.
4: Gràcies a vosaltres.
1: Què diu l'Albert Rami? Com estàs?
2: Hola, família, encantat de la vida.
1: Encantat de la vida? Si fa una calor que no es pot aguantar, deu ser l'únic que estàs encantat de la vida avui.
5: No, perquè és a Cambrils.
2: Sí, no et queixo de res.
1: No et queixes de res. Escolta, i els que ens queixen...
2: Ara sí que a Lleida en aquest moment.
1: Buah, nen, a Lleida...
5: Quin bat de sol.
2: Va, estem acostumats, no passa res.
3: Ara, Lleida.
1: El maig no tant, eh? El maig, això és una animalada, això. T'has cregut. 25 graus. Nits tòrrides aquí al Tibidabo.
3: El que sí que és cert és que això canviarà a partir de dimarts, eh?
1: Ah, sí, veus? Això sí.
3: Això és el que ens han dit.
1: Mentre no canvi, què hem de fer, Rami? Per suportar més i millor aquesta calor...
2: Intentar no menjar coses dolces a la nit i intentar no menjar massa a la nit. I si es menja coses dolces o massa picants o massa salades, lògicament tindràs molta més calor tant de dia com de nit, per descomptat.
1: Ja, a banda d'hidratar-nos, per tant, aquest consell que ens acabes de donar, i alguna cosa més...
2: Bueno, si es menja cuinat a la nit, sempre de menjar una mica de cru primer, perquè el cru fa coixí i no tens tanta calor. Clar, si menges tot cuinat, doncs no estàs refrigerat, estàs recalentat.
1: Ja.
2: Llavors sempre menjar de cru, una mica cru, i llavors et peca, vull dir, si vols pecar, primer confessa't i així deixéssim queda igualat.
1: Ja, veus? Molt bé. Escolta, jo
2: a la nit no menjo massa, la nit, jo menjo poquet a la nit, molt poquet. I dormo perfectament. Vols i no
5: que menges mai gaire?
2: Sí que menjo, sí, menjo molt més que tu. Això per descomptat, el que passa és que el que menjo no ufla ni engreixa.
5: Ma mare diu, si tens calor...
2: Jo alguna vegada vaig de viatge sí. i quedo esfareït el que menja la societat i, per exemple, vaig menjar amb persones grans o no tan grans que agafen coses dolces, coses salades... Vull dir, tot barrejat, mare diu, jo quedo esfareït.
1: I després... Un pastís
2: barrejat amb tocino, bueno, en fi, no ho sé. Llavors, m'estranya que la persona s'unfli i no entén perquè... I un se pregunta, com és que m'unflo? Perquè pots menjar el mateix, però no ho barregis.
1: Ja. Sí, després fotem un pet-pam.
5: Sí.
1: Al final, clar, vas tirant de la corda i...
5: Bueno, aquests bufets lliures s'entén, aquesta gent gran que veuen allò, els llames, els criden l'atenció, aquells pastissos... Encara te'n foten un tall de
2: carn... Jo soc gran i no me crida res d'això. A mi me crida la salut, tinta salut, perquè si no, a veure, amb aquesta vida et passes la vida treballant i amb certes edats ja no vals per res, francament, no sé quina jugada és aquesta.
5: Tu ets una excepció, eh? Ets una excepció.
2: Tu
5: ets el que s'ha de fer, és el que s'ha de fer, ets un home disciplinat. Però ja és que el comú del ramat no és així.
1: No. Ja.
5: No, per això viuràs tants anys, punyetero. Mos enterraràs
2: a tots.
5: Sí,
2: els vull viure.
1: Quants anys viuràs, Rami? Una vegada em va dir sempre...
2: Doncs fent un càlcul matemàtic que no em falla, m'haguessin mort els 25-30, i ara he fet un càlcul ja fa uns anys, que són 101, 102, 103, no passaré d'aquí.
1: D'aquí no passaré. 102, 103, o d'aquí allà també pot evolucionar la cosa encara.
2: D'aquí sé que no passaré. Hauria arribat molt més si no hagués estat malalt, hagués pres tants medicaments de jove, però llavors això m'ha arrestat. I al fer un càlcul que he fet, sé que només arribaré aquí. d'aquí no passaré.
1: Bé, escolta, ja i què s'ha de fer per viure més i millor, diguéssim? Allò, aliments que no poden faltar a la nostra dieta.
2: Primer, tindre confiança en tu mateix. Perquè si tens, no tens confiança ni t'estimes, l'altre t'estimarà perquè et necessitarà.
1: És que no ens cuidem, Rami.
2: No, un s'ha d'estimar a si mateix. I quan t'estimes a si mateix, saps que si vols menjar el que s'entén per normal, el dematí, per exemple, jo m'han vingut a preguntar a les persones, diu, no entenc, Rami, estic conflat. I jo a aquesta persona li he preguntat, què ha menjat vostè aquest dematí? Diu, un vas de llet amb un bolsí de pa amb pernil. Dic, doncs ja se l'ha cargat. Que si vostè s'hagués menjat el vas de llet, però hagués menjat dos pomes primer i després el vas de llet, i després el pa amb pernil dues hores més tard, no s'haguessi confabulat una cosa en l'altra, perquè el fetge no té per què fer disquisicions. Yeah. El fetge li dones una cosa que va bé per un costat i després li dones una altra que va bé per l'altra. Uh-huh. Però al mateix temps, contradiccions no les vol. Clar, llavors, diguéssim, i un s'estranya, com és que m'he inflat? Com és que m'engreixo? Perquè el cos, com que no pot eliminar, per això les persones que no fan massa bondat, i no ho dic per crítica de res, li dic, com a mínim, vostè prengui una mica de boldo i una mica de té verd i cua de cavall i vostè vagi fent que amb això ja es trobarà més bé. No podem fer més. La persona vull fer més. Va, llavors ha d'anar vostè de ventre dues vegades al dia, com a mínim, si va tres millor. I llavors mengi sempre primer una mica de cru primer, perquè si tu menges el cru, barrejat, mira, per exemple, el cru tarda una hora a digerir, la verdura tarda tres hores a digerir, i el pollastre, la carn, el peix tarda de 5 a 6 hores i està fregit 7 hores a digerir. Clar, si mengem l'amanida barrejat amb l'altre, tot junt, l'amanida no pugui passar, s'unfla el ventre i t'engreixes.
1: Ja.
2: Primer menges tot el cru i després menges l'altre, si vols.
1: Ja t'entenc.
2: Això seria el correcte. I beure vi? Vi s'hauria de beure vi, el que vulgui beure, però mentre menges fruita, no mentre menges pollastre, peix o pavo. Perquè el vi raïm, i com que raïm amb el pavo no lliga gens de bé. El ventre s'unfla i diu, no entenc. Com és que tinc gasos intestinals, se m'ha inflat el ventre? Perquè has begut el vi mentre has menjat pavo. En canvi, menges fruita amb iogurt i un bolsí de pa amb xocolat i un de setirí, fantàstic. O un xampanyet, fantàstic. Però no barrejat amb l'altre. Mm-hmm. Ara, vostè dirà, jo tinc 90 anys i faig el que em dóna la gana, fumo, bec, i he arribat als 90. Bueno, però si no hagués fumat ni begut, arribaries a 110 o 120. Ja. Jo és allí.
1: Albert, moltes gràcies, com sempre. Merci.
2: A vosaltres.
1: Vinga, ens veiem aviat. Una abraçada.
2: Adéu.
1: 4 minuts i 2 quarts d'una.
6: El matí de Ràdio 4 amb Xavi Freixas.
1: Ara de seguida el Pau aquí en directe. Parlem amb el Xavi García també, amb el nostre boletaire, perquè se'n fa algun de bolet i bo. Perquè me'n va portar dilluns i carreretes i no sé què era allò altre, també, i espectacularment bo, ens dirà on podem trobar aquest cap de setmana, però abans tenim Vibra Gelateria. Ona Montserrat, Juanjo Cantero. Felicitats per la bona feina, nois.
0: Gràcies.
1: Moltes gràcies. Noies, eh? Escolta, com i quan comença tot això de... Vaig llegir l'altre dia que tot va començar amb un sopar d'amics, no? Que una de les noies, no sé si ets tu, Ona, o la Lídia, va dir... Nois, he decidit deixar la feina, vull crear el meu propi projecte i els altres et van dir, no et deixarem sola, som-hi, ens afegim a l'aventura. És així, això?
7: Sí, és així. Nosaltres, bueno, som quatre amics que sempre quedàvem per sopar i una cosa que unia sempre aquests sopars és que acabàvem amb les gelateries. Buscàvem les gelateries que volíem provar, noves, artesanals, i bueno, arrel d'això, a les converses de sopars, sempre parlàvem de muntar alguna cosa junts. És una conversa que probablement tingui tot el jovent avui en dia i al final acabem res. Però es va donar la situació que l'Ona volia deixar la feina i...
1: De què treballaves, Ona, tu? A què et dedicaves?
0: Jo a una multinacional d'alimentació a màrqueting.
1: I ja en tenies prou.
0: Bueno, aviam, jo sempre he sigut una persona molt de sota cavall rei i al final has de seguir com el teu camí i molt... ordenada, per dir-ho d'una manera, però sí que és veritat que sempre havia tingut com aquesta inquietud de fer alguna cosa per mi.
1: Yeah.
0: I sí que arriba un punt que et pares a pensar i dius, és que sento que si no ho faig ara em quedaré tota la vida com amb el gusanillo aquest de que ho havia de fer ja. Llavors un dia, això, parlant-ho, clar, és com diu el Juanjo, sempre era li sí, sí, sí, i jo va arribar a un punt que vaig dir, pues i si ho fem, jo deixo la meva feina. De dir, jo estaré allà el 100%.
1: Sí, sí, qui no arrisca no pisca, diu.
0: Sí, mira, de fet, aquesta per nosaltres és com el lema que tenim sempre, el sí. Qui no arrisca no pisca, perquè...
1: I vosaltres heu piscat.
0: Sí, per sort hem piscat. Sí, estem,
1: I a més faltava que ara els jugadors del Barça mengessin els vostres gelats en plena rua, que això sí, us sí, ha disparat, sí. Mare de Déu Santíssima.
0: Sí, sí, sí. A més, portàvem 3 dies oberts, eh? O sigui, és a dir, vam obrir un divendres i
1: tres
0: això va ser...
1: Quants dies fa que heu obert, doncs?
0: 3 setmanes.
1: Sí. Arriba, 3 setmanes?
5: Arriba i moldre.
0: Avui fa 3 setmanes, sí.
3: Però un dia, això sí, sí, arriba i moldre, eh?
0: Sí, sí, molt fort.
1: Quina passada. Quants anys teniu? Quants anys tens, Ona?
0: Jo 27.
1: I tu, Juanjo?
7: Jo 35.
1: I el Marc i la Lídia, que no han vingut, que sou 4 en total?
0: El Marc just ha complert els 30 i la Lídia va fer 29 al gener.
1: Què? I bon rotllo a tope, i més anant com ha anat, i amb tot això dels jugadors del Barça, avui aquí al matí de Ràdio 4, això no pot fallar, això.
0: Increïble, sí, sí.
7: No, és un somni, la veritat, no podíem haver començat millor.
1: Que bo.
3: I sou 4 amics, eh?
7: Sí, sí.
3: I no teniu aquella cosa de dir, una cosa és l'amistat i l'altra és el dia a dia, la feina, no?
0: Sí, clar que ho tenim, o sigui, per què enganyar-nos? Sí, sí, sí.
1: El Jordi i jo érem amics i portem 8 o 9 mesos treballant junts i ara no ens podem veure.
0: No, bueno, hi ha dies de tot, però per sort, com us diem, portem 3 setmanes oberts, llavors de moment encara ara hi ha amor entre nosaltres.
7: No hem tingut temps de barallar-nos.
1: 3 setmanes ha durat.
3: I parlant d'obertura, mira, heu portat els vos una mostra. Jo ara obriré... De què és el que heu portat?
7: Doncs mira, hem portat dues mostres. Una d'elles és justament el que li vam donar al Chesney i al Lewandowski.
3: És aquesta?
7: És la, sí, és, no sé quina és, perquè...
5: Nosaltres mos agrada, que també són polacos.
7: Una és de maduixa, xocolata negra i avellana.
1: Aquest és... qui se'l va menjar, aquest?
7: Aquest, el, bueno, el Lewandowski, el Chesney i el, sí, i el Flick.
0: El
7: Flick.
0: És el que vam donar als
5: jugadors. Porta, que fotre gols.
1: Que bo.
3: Molt bé, està molt ben embolicat, eh?
0: Crec que és l'altre,
3: mantenir la temperatura,
0: pels colors que veig, crec que és l'altre.
3: És l'altre, bueno.
0: Sí, però bueno, aquest també està bé.
7: No, en aquest us hem portat...
3: Aquest de què és, aquest?
7: Pistatxo, tiramisú i carquinyoli, que és el nostre sabor estrella.
1: Català.
7: Exacte.
1: Carquinyoli.
5: Aquest de pistatxo me'l vaig fotre la nit.
1: Sí, senyor.
0: Ah,
1: sí?
0: Ah, bueno, clar, perquè...
5: Els vaig tastar una mica tots.
0: Sí, sí, sí.
7: Ahir vam coincidir
3: Xavi,
7: justament amb en
3: Pau. Xavi.
1: Foli. Té, menja. Que ho
5: jove, menja, que t'has de fer gran.
1: Menja.
0: A veure si us agrada.
1: Escolta, però, clar, dius, home, però gent jove, 4 amics i tal, va, muntarem un negoci, però sí. per muntar un negoci com aquest, i al carrer Enric Granados de Barcelona...
3: Boníssim,
1: eh? S'ha de tenir...
0: Gràcies.
1: Calla, que parlem d'una cosa interessant.
3: Sí.
1: S'ha de tenir calés o algú que te'ls deixi.
7: No, sí. Bueno, sí.
1: Per muntar una gelateria al carrer Enric Granados, això no ho pot fer tothom.
0: No, està clar. O sigui, nosaltres al final portem molts anys treballant i per nosaltres, fins ara, per mi ha sigut com la inversió a les nostres vides. És a dir, hem invertit tot el que teníem i més, perquè al final també hem hagut de demanar préstecs, les coses com són. Però... Bueno, com et dic, és una mica això. Hem volgut donar-ho tot per aquest projecte i també ho estem fent a nivell de tant diners com temps.
1: Molt bé. Sí, tu què feies abans?
7: Bueno, segueixo fent-ho. Jo sóc enginyer de camins, jo treballo a Cap d'Obra i jo segueixo fent-ho.
1: Tu ingresses per tot arreu.
7: Bueno, jo treballo per tot arreu.
1: Et plouen per totes bandes.
7: De moment treballo molt i ja veurem. Però sí, la que...
5: Tu de camins i jo de bons.
7: Sí, mira, justament. Doncs sí, no, la que ha deixat la feina és la Ona, i la Lídia té una feina mig passiva, llavors sí que s'hi pot dedicar també gairebé full time,
1: sí.
7: I el Marc també té una altra feina. Per
1: tant, es poden dir les feines de la Lídia i el Marc, les sí. altres mitges feines aquestes?
7: Sí, el Marc treballa a marketing.
0: També a una multinacional. Sí. I el de la Lídia és algo com més complicat, és autònoma i llavors té ingressos passius, diguem.
7: Té un negoci, és un negoci familiar, però vaja, és ella és autònoma, s'ho ha muntat pel seu compte i té un camió. Té un camió de reparto de menjar.
5: Tots són espavilats, aquests.
1: Sí, noi, aquests arribaran lluny.
3: El de pistatge és excepcional.
0: Doneu-li una mica, home, que no es provarà.
1: Porta.
5: Ella ha de parlar.
0: Sí, total.
1: Porta.
0: Concentrat.
1: Què, nen? Aquests gelats tu ja els havies tastat.
5: O sigui, ahir, però avui encara els trobava més bons.
0: Gràcies.
1: Això és la companyia, el matí.
5: La companyia, exacte. No, fa una mica més de calor, també.
1: Te la fotré jo.
5: A més, ahir estava tip de dolor sopar. Això, quan tens gana, encara es troba més bo.
1: Ahir no va tenir bon dia el Pau.
7: No?
5: Jo, un dia perfecte vaig tindre.
1: Sí, tant.
5: Però quan no va tindre bon dia, va ser un altre.
1: Vinga, va, foli.
5: No, molt bé, molt bé.
1: Escolta, expliqueu-nos quins altres gelats feu allà.
0: Pues...
1: Jo a partir d'ara seré client habitual, ja t'ho dic ara, boníssim.
7: Home, t'esperem, eh?
0: Sí,
5: on és Enric Granados, amb què?
7: 145, és entre carrer París i Avinguda Diagonal.
5: Home, jo tinc a prop. Sí,
1: a prop, em cau bé a mi també.
0: Sí.
1: Millor cap aquí, més amunt. Sí,
0: sí. Doncs tenim una vitrina que són 18 sabors i sí que és veritat que anem canviant alguns. Tenim els tradicionals, doncs com seria doncs, aquests que esteu provant, no? Pistatge, avellana, xocolata, maduixa, mango, etc. I després tenim alguns sabors com més propis, com seria doncs, aquest que deia el de carquinyoli, crema catalana, també tenim llet merengada, just aquesta setmana vam fer maracuyà, que tampoc el trobes a tot arreu, llavors, bueno, anem fent una mica així, anem canviant receptes, posant algunes noves i així.
7: I bé. Volem desenvolupar també receptes, el que deies, típicament catalanes. Tenim un pa de pessic, per mi és històric, que és el de la meva àvia, que el volem desenvolupar també amb gelat.
1: Ara m'agrades.
7: I estem I estem també en conversacions amb una empresa de galetes catalana molt, molt famosa.
1: Ja pots dir el nom.
7: Sí, amb Birba.
1: Amb Birba.
7: Estem parlant amb ells. Bueno, encara no tenim res tancat, sí, però bueno, tenim conversacions.
1: Sí, senyor.
7: Llavors, aviam si fem un gelat amb les seves galetes.
5: Que bo. Qui ho encertareu?
1: Escolta, aquest matí, al país, tots estem pendents de què passa al Departament d'Educació amb aquesta nova trobada amb els sindicats, que ha arrencat amb retard. Aquest matí m'ha entrevistat en directe a Iolanda Segura, la portaveu d'Ustec, i ara, doncs, a veure quan acaba i com acaba, sobretot, aquesta reunió, si hi haurà fumata blanca o fumata negra una altra vegada. Volem fer seguiment. Ha començat tard, imagino que potser encara no ha acabat, no sé si hi ha alguna previsió. Allà hi tenim a la companya Laura Hurtado, dels serveis informatius, allà al peu del canó, al mateix Departament d'Educació. Com està anant tot això, Laura? Què ens expliques? Bon dia.
8: Hola, bon dia. Doncs sí, continua en marxa, com deies, la reunió entre el govern i els sindicats educatius, que han passat tota la nit tancats al departament per exigir que les negociacions continuïn. Avui participa a la mesa la consellera d'Educació, Esther Niubó, que en les darreres trobades havia estat absent. Ahir a la nit, després que els sindicats anunciessin que no marxarien fins a poder negociar amb ella, va acudir a la reunió per traslladar-los que l'última proposta era la definitiva. Segons el govern, els docents acabarien cobrant uns 400 euros mensuals bruts més en 4 anys, sumant totes les millores. Per la seva banda, els sindicats critiquen que són xifres enganyoses, ja que inclouen augments estatals que ja estaven previstos per al sector públic, i demanen incrementar el nou complement que hi ha sobre la taula. La reunió s'està desenvolupant mentre fora, al voltant d'un centenar de persones, s'han concentrat per protestar contra el pacte signat amb Comissions Obreres i la UGT i per exigir que avancin les negociacions amb un dispositiu policial. En paral·lel, avui continuen les vagues territorials, aquesta vegada al Baix Llobregat i al Penedès.
1: Sí,
8: la setmana vinent n'hi haurà més, i quan s'acabi el cicle de mobilitzacions no se'n descarten de noves, coincidint amb la visita del Papa o la selectivitat.
1: Sí, sí, i no descarten, per no descartar, ni la vaga indefinida. Ho ha dit la Iolanda Segura fa una estona en directe en aquest programa, just abans d'entrar a la reunió. L'última entrevista abans d'entrar l'ha donat aquí al matí de Ràdio 4. I, com bé deies, negociacions d'educació mentre els docents tallen la Via Augusta i protesten a Montserrat també avui, eh? Clar, Baix Penedès i... No, Baix Penedès, Baix Llobregat
3: i Penedès. Penedès i Baix Llobregat.
1: Penedès, sí, sí. Tot el Penedès, a l'Ibaix i Baix Llobregat. Per tant, hi ha aquesta protesta a les muntanyes de Montserrat, tu.
5: Li van a demanar, ja, amb la consellera han desistit, i li van a demanar a la Moreneta, ja.
1: A la Moreneta, a veure si... com aquell, el conseller Baltasar va ser, amb aquella sequera,
5: exacte,
1: que van anar a resar la Moreneta perquè plogués.
5: Sí, sí, recordo. Sí.
3: Laura, aquest matí hem connectat amb el teu company Ferran Cuixart, que en el moment de la connexió ha hagut, doncs, molta cacerolada, molts pitos, molt d'ambient, molt soroll, sí, de protestes. En aquest moment podem intuir que l'ambient està més calmat, no?, a fora?
8: Sí, sí, fa una estona ha sortit Iolanda Segura, portaveu d'Ustec, ja hi ha hagut una mica més de moviment, i ara estan descansant a l'ombra també, perquè aquí fa molta calor.
1: Ha sortit de la reunió, Laura, la Iolanda?
8: Ha sortit en un recés, un petit recés de 10 minuts, que han consensuat les dues parts, i res, ha sortit una mica també a animar el personal, que són unes quantes persones que estan aquí, com deies, un dia que fa molta calor i estan tots buscant una mica l'ombra, com també estem fent nosaltres.
1: Ja, no, feia bona cara la Iolanda, no ha donat cap pista de dir la cosa va bé, no va malament del tot, va fatal, no ha degut dir res, suposo.
8: No ho sabem, tenia força i ha intentat també donar aquests ànims a la gent que està aquí esperant, però bé, haurem d'esperar, i sembla que serà una reunió que s'allargarà com els darrers dies també.
1: Perfecte, doncs escolta, mil gràcies, Laura, com que hi sou vosaltres, jo sé que els oients de Ràdio 4 seran els primers en saber si hi ha hagut acord o no amb aquesta nova trobada que està en marxa des de fa una bona estona. Qualsevol cosa parlem quan tu diguis, Laura, gràcies.
8: Perfecte, vosaltres.
1: Merci, adéu, adéu, adéu.
8: Adéu, fins ara.
1: 2:15, ai senyor.
5: Aquí la canalla, vacances ja.
1: No,
5: diu, aquest any han començat aviat les vacances.
1: Que n'hi ha que tenen selectivitat, eh? Mira, justament coincidint amb la visita del Papa a Barcelona, Jordi.
3: És veritat.
1: Que farem programació especial, també farem seguiment minut a minut d'aquesta visita.
3: I als voltants...
1: Que diu que parla en català, la Sagrada Família.
3: I als voltants de la Sagrada Família...
1: Doncs,
3: ja
1: has d'anar,
3: que ja hi ha souvenirs. Totes les botigues de souvenirs ja estan fent l'agost.
1: Setmana que ve escalfarem motors de cara a la visita visita del Papa.
3: Ens desplaçarem.
1: I el Jordi anirà allà a veure que si ven allà... No sé si el Pau de Pons hi porta samarretes, també.
5: Ah,
1: no.
5: Vinga, va.
3: Que, per cert, nosaltres el dilluns ja vam recordar doncs, el que donarà de si la visita del Papa. Sí, noi. Amb Sor Lucía Caram i el pare Pío de la parròquia de Santa Anna.
1: Sí, senyor. Sí. I la setmana que ve, com que ja s'està apropant això, tant, anirem escalfant motors dia sí dia, sí, també. Sí, sí, sí.
5: Em fotria gràcia parlar amb el Papa.
1: Sí, què li diries?
5: Ara no ho he de pensar, hauria de ser en anglès. És inglès, no, aquest home d'ara? Ai, americà, vull dir.
7: Americà. Sí, americà.
1: Ah, però si diu que parlarà en català aquí,
5: un papa americà, no?
1: Parlarà una mica. Ai, senyor. S'ha eixerit, lo Pau. Quan vol, sí. Quan vol.
5: Avui tinc una mica de son.
1: Una mica de son. Quin dia no en tens, de son, Pau?
5: No, avui en tinc molta.
1: Jo en tinc cada dia, de son. De veritat, eh? Què diu la Sílvia García? Què dius?
5: Sílvia Rai.
1: Què hem de fer ara? Qui no, mana ella?
3: Sí, que diu que toqui el Pau.
1: Ah,
3: sí.
1: Ara ho deia, dic que canti el Pau.
5: Jo ja toco.
1: Si ho diu la Sílvia, fem-ho ràpid, això. Que si no, prendrem mal. Va.
5: Parlo de la calor aquesta que fot.
1: Va, Jordi, qui grava el Pau?
3: Sí, sí.
5: La
1: Carla Villegas.
5: Avui amb la calor, perfecte, lo geladet. I fotem una cançoneta, de, com que és com una onada de calor, fotem com una ola.
1: Ah, molt bé.
5: Què et sembla?
1: Em sembla fantàstic.
5: A veure si arribo, perquè noi...
1: Endavant i quan vulguis, Pau.
5: Posa-me-la.
1: Va, som-hi.
5: La cançó.

0: Vols que la fase més llarga? Vinga, va. Continuem. Audiència. Us revelat els problemes del dia a dia. Ara amb la calor.
1: Va dir el Picó l'altre dia que això és el canvi del clima i al tanto que a partir d'ara això sembla

0: això, Pau.
1: T'ho remataré dient
0: bé,
1: el que sempre dia quan era petit, dia, tinc calor, i ma mare em dia, si tens calor, posa el cul a la frescor.
0: Oh, és bona.
1: L'havies sentit, aquesta?
0: Sí, clar que l'havia sentit. Veus? Cau a prop, això de Pons.
1: Exacte.
0: Sí o no? Mira, 2:30 i 3:15 ja. Aquest cap de setmana no hi deu ser, tu, Barcelona.
1: No.
0: Veus? Ja m'ho semblava, això.
1: Algun moment sí que hi seré.
0: Algun moment.
1: Però què fan, què fan?
0: O fan una cosa molt xula.
1: A veure, depèn de l'hora, encara m'ho puc muntar, segons com.
0: A veure, mira, a més arrenca avui, això. I dura tot el cap de setmana, torna a Barcelona el festival que barreja vins premiats, concerts i gastronomia amb estrella Michelin.
1: Però sí, vaig anar ahir.
0: Al Binàriament Barcelona.
1: Ah, aquí no.
0: No.
1: Vaig anar al Tastar la Rambla, perdona.
0: Binàriament no... Encara no havia començat. Comença avui a les 6 de la tarda, no, Zaida Torregrossa? Sots directora dels Premis Binari. Com estàs? Hola, Zaida.
2: Comença aquesta tarda a les 6 de la tarda i és un pla fantàstic per la calorada, també.
1: Estaves al casbec, eh?
0: Home, i tant.
2: Per la calorada, una barreja de vi, música i bon ambient, amb unes vistes espectaculars.
0: Sí. Poble espanyol. Molt bé. Avui, a partir de les 6 de la tarda, tot dissabte i tot diumenge. Sí, diumenge tanqueu una mica abans, però déu-n'hi-do, tot el dia, però es podria dir, també.
2: Sí. El diumenge és de 12 a 8 de la tarda i el dissabte de 12 a 11 de la nit.
0: Doncs, oients, mira, regalem dues entrades dobles a qui vulgui, els primers que truqueu, des d'ara mateix, al 900-454-455, dues entrades dobles... Doncs per això, per aquest cap de setmana, el Binàriament Barcelona. Explica'ns una mica de què va això.
2: Bueno, és el que explicava, és un festival de música i vi, però hi ha una cosa especial que cal destacar dels vins que participen, que són cellers guanyadors de medalles dels Premis Binari. Els Premis Binari és el concurs que reconeix els millors vins de Catalunya.
0: Sí.
2: I tots els cellers que trobareu allà, totes les propostes de vi, seran guanyadors, seran vins que han obtingut una medalla en el concurs.
0: Bé, també oferiu madiratges amb formatges, xocolates, sí. Altres productes locals, com ara quins. Explica'ns-ho, això, també.
2: Sí. Després, tot l'ambient que es genera amb la música en directe, hi haurà DJs i vi. A banda, hi ha tot un calendari d'activitats que comencen a les 7 de la tarda d'avui, que podeu trobar a la web del Poble Espanyol i a les xarxes socials, i amb maridatges de formatges i vi, no? Que seria el maridatge més clàssic, no? Fins a demà, que tenim un maridatge de xocolata i vi, o fins i tot tenim un maridatge de música, vinils i vi.
0: Carai, tu. Escolta, Maite, bon dia, com estàs?
3: Hola, bon dia. Molt bé. I vosaltres,
0: bé,
3: com esteu?
0: Molt bé, també. Escolta'm, des d'on truques tu, Maite?
3: Pues mira, de Barcelona.
0: I vols anar al Binàriament Barcelona, clar. Qui no?
3: Sí, claro.
0: I de franc. I amb qui aniràs? Perquè ja esteu, això. No cal endevinar res, aquí.
3: Ah, pues a la meva parella. Ah, si no vol vindre al Pau de Pont, pues també. Oh. Puc
0: I què dirà la teva parella? Què dirà la teva parella si vas amb el Pau?
3: No m'escolta, no m'escolta ara mateix.
1: No soc celós, jo no soc celós.
0: Què en sap aquesta, la Maite?
1: Bueno, passa'm un retrat o algo, també. A un club tampoc no hi vull anar, jo, m'entens?
0: Molt bé, Maite. Escolta, doncs, enhorabona. Perquè això, una cosa, Zaida, abans que pengi la Maite, explica'ns-ho. L'entrada de franc, però després per menjar i veure com funciona això, què hem de fer, quan s'ha de pagar i com va la cosa.
2: Sí, al Poble Espanyol hi ha una entrada de general amb un preu reduït per assistir al Binàriament.
0: Quan és un preu reduït, què vol dir això?
2: Són 5 euros.
0: 5
2: euros d'entrada general, sí. I es pot visitar tot el Poble Espanyol i totes les activitats, perquè hi ha moltes activitats organitzades el cap de setmana.
0: Sí.
2: I després, un cop estàs allà, al Binàriament, ja pots consumir directament. Compres la copa de vidre, que està personalitzada amb el Binàriament, i després ja pots anar a qualsevol celler i fer copa, i també la gastronomia es paga directament.
0: Ja, i escolta, però com és ara la Maite, no la podeu convidar un parell de copes de vi? Per ella i pel seu nòvio o pel Pau, si va amb el Pau al final.
3: Home, no estaria mal,
2: no? El Pau també.
0: Sí o no?
2: Sí, amb el Pau també, sí.
0: I com ho hem de fer, això? Demaneu per la Zaida Torregrossa?
2: Sí, demaneu a taquilla, que és on està la venda de les copes de vidre, i ja ho tindrem present.
0: Va, fantàstic, fantàstic.
1: D'on ets tu, Aida?
2: Com?
1: D'on ets tu?
0: Zaida, es diu.
1: Zaida, perdona.
0: Zaida.
2: Jo soc de Monòver, que és la comarca del Vinalopó, de les Valls del Vinalopó, de les comarques d'Alacant.
0: País Valencià. Ah, molt bé.
2: País Valencià, sí. Però visc a Barcelona fa molts anys, eh?
0: D'acord. Molt bé. Perfecte.
1: Ja podeu parlar, eh?
0: Maite, gràcies. Merci.
3: Sí, vale, gràcies.
0: No pengis.
3: I això com ho faig?
0: No, ara t'ho explicarà la Sílvia. Gràcies, merci.
3: Vale, gràcies,
0: bon cap
3: adeu.
0: De setmana. Oh, clar, amb aquesta calor, on vols estar millor que el Binàriament Barcelona?
4: El poble espanyol,
0: sí,
4: un clàssic.
0: Sí, sí,
2: és el poble espanyol, però està situat des de la part del monestir.
0: Sí.
2: És a part més, hi ha una part més a dalt, però, sí. Però ja ells muntem també tota una zona de chill-out ja. Per les vistes de Barcelona, per una copa tranquil·lament, també. O sigui que té molts ambients, eh?
4: Bé. Vaja, pot ser un pla molt romàntic, també, no?
2: També, sí, sí, sí.
0: Molt bé. Escolta, a veure, avui a partir de les 6 de la tarda fins les 11 de la nit, demà dissabte de 12 del migdia a 11 de la nit i diumenge de 12 del migdia a 8 de la tarda.
2: Sí.
0: Sí? Ho hem dit bé, això? Sí.
2: Ho has dit perfecte.
0: Doncs molt bé. Escolta'm, mil gràcies per haver-ho explicat aquí al matí de Ràdio 4 i farem cap, eh?
2: Que vingueu, tots els que vulgueu.
0: No sí, perquè amb aquesta calor no es pot aguantar, tu. Haurem de venir aquí, que això ens ajudarà a suportar-la més i millor.
2: Molt bé, ja tenim tots els vins en fred i esperant que...
0: Bé, l'altre oient que ha trucat ja no el passem, que no tinc temps en antena. Ja li donem directament les entrades i algun detall que tinguis amb ells. I moltes gràcies, Aida Torregrossa. Sots directora dels Premis Binari. Gràcies, merci.
2: Gràcies a vosaltres. Adéu.
0: Que vagi bé. I ara de seguida tindrem l'oient que guanyarà... Què li donareu de gelat? Quin gelat li donareu?
5: No, el que ell esculli.
0: Ah, pot triar.
5: Ell pot escollir, sí.
0: Carai.
5: Sí.
0: Doncs mira, el so del dia, el que heu d'endevinar avui, Jordi, dona alguna pista si cal.
4: L'escoltem primer.
0: És aquest,
4: la primera pista és aquesta, escoltar el so. Ahí està, ahí està. Doncs, si escoltem aquest... Bueno, no és ben bé això, però... Mireu, és una au que acostuma a viure en zones tropicals i càlides del planeta. Aquesta l'hem dit abans.
0: Sí, també però a Catalunya n'hi està ple, també.
4: També n'hi ha aquí, també n'hi ha aquí. Tenen colors llampants, són principalment verds, amb altres colors brillants, i algunes espècies són multicolors. Els trets típics dels lloros inclouen un fort bec corbat, una postura erecta, potes fortes i peus amb urpes.
0: I em sembla que ja
4: m'he relliscat.
0: Dones unes pistes
4: una mica estranyes. Ja
0: una mica estranyes.
4: En fi.
0: I a vegades que parlen més que la Povedano i el Rocco Stenhausen junts.
4: Doncs res, em sembla que ho hem dit tot ja. Ho hem dit tot. Vaja setmaneta aquesta.
0: 900-454-455 des d'ara mateix. 900-454-455. De seguida l'Opau de Pons en directe una altra vegada aquí al matí de Ràdio 4, però abans Xavi García. Què dius?
6: Hola, com estem?
0: Oi, tu?
6: Com estem?
0: Tu bé?
6: Jo bé. Jo més fresquet que tu, segurament, tot i que fa molta calor.
0: On ets?
6: A Vilallonga de Ter.
0: Carai, nen.
6: Nen, això és glòria.
0: Això
6: saps
0: el
6: que és dormir avui amb un llençolet al damunt?
0: Doncs mira, saps el que és dormir? Avui al Tibidabo hem tingut una nit tòrrida, que vol dir que no s'ha baixat els 25 graus. El Fabra, eh?
6: Ja m'ho ha dit la meva dona, que la meva dona s'ha hagut de quedar perquè treballava.
0: Buah.
6: I jo he pogut estar aquí amb els dos nanos.
0: Sí.
6: I d'un-hi-do, la diferència és brutal, eh?
0: El Xavi dilluns va venir a la ràdio i em va portar carreretes i moixernons.
6: Estaven bons?
0: Buah, Xavi.
6: Buah.
0: Espectacle, t'ho juro, eh? Mira que dius, bé, hi ha un bolet que potser no és el cep, ni és el...
1: Ja m'ho crec.
0: Boníssims. Però boníssims.
6: Boníssims.
4: I com els vas menjar, sí, Xavi?
0: No com els vaig menjar. El que vull saber és on em puc trobar aquest cap de setmana, no, Xavi García.
6: Mira, doncs tens un problema.
0: Per què?
6: Calor. Seriós, perquè no... Ah, calor.
0: La calor.
6: Sí, ja està. Tot aixafat a la muntanya.
0: Buah.
6: Mira, espera't un momentet. Et passo amb el cansat de bolets, que és el meu fill, que el tinc aquí.
0: Com es diu, el fill?
6: Que t'explicarà l'experiència d'aquest matí. Manel.
0: Manel.
6: Espera, que te'l passo.
0: Què dius, Manel?
7: Hola, bones. Què tal?
0: Ara sí que m'has aixafat la guitarra.
7: Ara sí?
0: Què diu? Que no n'hi ha cap, que no se'n fa cap. Jo volia anar a buscar... Ton pare em va donar carreretes i moixernons. Dic que aquest cap de setmana aniré a trobar en algun lloc fresc, amb alguna obaga.
7: Doncs no. moixernons a les obagues encara. Però camassecs són tots cremats aquests dies.
0: I moixernons...
7: Ha cardat molta calor aquesta setmana.
0: Ja. I moixernons...
1: Ahir m'he menjat jo.
0: Sí?
1: Un canaló fet pel Nando Jubany,
0: nen.
1: Amb múrgoles a la crema i moixernons.
0: Un altre
1: nen.
0: Que veu com un rei.
7: Oh, carai! Sí. Oh, carai, Déu-n'hi-do.
0: Escolta, i on es poden trobar els moixernons, Manel?
7: Moixernons ara alçada de ser cap a 1.600 cap amunt. Jo em vaig trobar dimarts,
0: sí.
7: Vaig trobar encara mitja cistelleta,
0: sí.
7: I de 1.600 cap amunt.
0: Carai, tu.
1: Ah, puta, però no dius l'opuesto, eh?
0: Oh, no.
7: No, això
0: som
7: mai.
0: Som volatai,
7: mai. A la muntanya, ah. Pau, a la muntanya.
0: La comarca, tio,
1: ja fas bé, ja fas bé.
0: Manel, ni la comarca no ens diràs.
7: La comarca, bueno, ja ho ha dit el meu pare, aquí a Vilallonga de Ter, al Ripollès.
0: Al Ripollès, sí, sí. És
7: comarca. Sí, sí, al Ter.
0: No, però jo que sé, mira, tu pots ser aquí i anar-te'n al Pallars a buscar-ho, a l'Alt Urgell.
7: Us diré alguna exclusiva més. Avui amb el pare ja hem trobat els primers ceps i tot.
0: Ara t'anava a preguntar, perquè ton pare em va dir un parell o tres de setmanes i menjarem ceps. Ja fa dies que em va dir això. Dic, ja doncs se n'ha trobat algú, sí, ja n'has trobat... És que el primer cep que surt el troba la família García.
1: Sí, noi.
0: Sí, això
1: ho tenen...
7: Bueno, els primers els va trobar el pare la setmana passada, que va tenir més mèrit encara. I avui sí, però molt, són tots corcats. Corrien més, quan els anaves a agafar estaven plens de
0: corcats. Això és la lluna.
7: Va, corrien més que nosaltres.
0: El director del Parc Astronòmic del Montsec, quan hi ha lluna plena, grossa, malament.
7: Sí, correcte. Sí, la lluna i la calor. Ja et dic que la calor, ja, bueno, no m'imagino com heu d'estar a Barcelona, ja us ho regalo tot per vosaltres.
1: Bueno, però tenim aquests gelats també en perill, també, per fer-la passar.
0: Tenim gelats avui, d'aquests que mengen els jugadors
7: del
0: Barça.
7: Tenim gelats avui? Sí, hosti, que bo.
0: Has de baixar un dia, Manel.
7: Que bé.
1: El que es va fotre el Lewandowski.
7: Un dia ja baixaré, ja parlaré amb el pare, ja baixaré.
0: I baixa algun bolet, també. Fill de pare,
7: sí,
0: deu ser bona persona.
7: Ja m'imagino, ja m'imagino. Sí, home, i tant.
0: Manel, m'ha fet molta il·lusió, de veritat, parlant tu en directe aquí.
7: Un plaer, us torno amb el jefe gros.
0: Perfecte, merci,
7: Vinga,
0: Manel.
7: Vinga, merci, cuidar-se, adéu.
0: Xavi!
8: Has parlat amb el que més se'n sap de bolets, eh?
0: Ets dolent, eh? Diu, no en trobaràs ni un. Veus, el Manel és més bona persona. Diu, algú, bueno, alguna cosa, algun moixernó, a partir de 1600, ja, el Ripollès... Ui,
8: ja
0: t'ho he
8: dit. Vés a buscar molta ovaga, perquè ha fet 4 dies de sol, que ho ha assecat tot el que és prat, ja et dic, les carreretes que estaven sortint amb molta força. Ara, l'únic avantatge és que a partir de finals de setmana que ve, a partir del dijous, marca pluja aquí. I això ens salvarà una miqueta, que pugui tornar a sortir tot una miqueta.
0: Mira, marca pluja, t'ho explicaré. El Picó, sí? Que és el que més
8: el Picó,
0: sap.
8: El Picó.
0: El Picó diu que, atenció, aquest cap de setmana, alguna tempesta al Pirineu. Diumenge potser sí. Alguna més, alguna cosa d'allò que dura 5 minuts aïllat cap a l'interior, cap al tard, aquest cap de setmana, pot fer pam, mira, un ruixat. La nit de dilluns a dimarts i dimarts baixen, menys mal, les temperatures i alguns ruixats i tempestes més. I aleshores, dijous, divendres, la cosa s'animarà. Amb alguna pedregada que diu que va bé perquè es facin ceps, sí?
8: Sí, senyor, sí, senyor.
0: I l'altre cap de setmana, el dissabte dia 6, si es confirma el que diuen els mapes avui, prepara't, perquè plourà bots i barrals amb llamps, amb trons, amb pedra i de tot, sí?
8: Meravellós.
0: Nen, deixem...
8: Saps que jo sóc home de fred?
0: Sí.
8: I, adeu, gràcies.
0: Jo també.
8: Jo confio allò que va dir el Picó, de que tindríem un agost més humit i més fresquet de lo normal, perquè si no...
0: Xavi i Manel, gràcies, que em queden 5 minuts i encara hem de parlar amb els oients, i mil gràcies. Bon cap de setmana, Xavi.
8: Vinga, guapos, a disfrutar. Bon cap de setmana.
0: Adéu, cracs. Adéu. Sí. Núria, com estàs? Bon dia.
9: Hola, bon dia, què tal?
0: Molt bé, i tu?
1: La veu està molt bé.
9: Sí, bé, encantada de parlar amb tu.
0: Amb el Pau, vols dir, no?
1: No, amb tu, Xavi. No.
9: Amb tu, Xavi, va, amb els tots, eh?
1: Els homes, de veritat.
0: Gràcies, Núria. Merci. D'on ets tu? D'on ets tu,
9: Núria? De Barcelona, i estic dinant ara... Estic dinant amb la meva mare, que et dona records, bueno, a tots, eh?
0: Com es diu la teva mare?
9: Isabel.
0: Com és aquella cançó, nen?
1: És com un àngel caigut del cel. Però n'hi ha una de Luis Miguel que diu Isabel,
0: ets com un àngel caigut del cel, Isabel.
1: I dolça com la mel.
9: És cert.
0: Núria, endevina-ho això, que em fotràs un disgust si no ho encertes. Que
9: m'has caigut bé. Crec que són nascutorres, crec jo.
0: Nascutorres?
9: Sí, crec que sí.
4: Molt a prop, però em sembla que...
0: Nena, Núria...
9: Les cotorres allantines, no?
0: Núria...
9: Oh,
0: ara sí que m'has matat. Escolta, vés...
9: No són uns lloros.
0: Vés-hi pagant, que són bons. Vés-hi pagant. Sí?
1: Sí. Avui un dia amb el Xavi fer un geladet.
0: Vés-hi pagant. Escolta, i truca, sisplau. Vull que guanyis un dinar, un sopar, en un bon restaurant,
9: bueno,
0: perquè tu mereixes tot.
9: Un altre dia trucaré.
0: Per favor, t'ho demano. Gràcies, Núria. Merci.
9: Gràcies. Albert. Bon dia.
0: Hola, Albert.
10: Hola, bon dia.
0: Què diu l'Albert? Com estàs?
10: Mira, aquí, seguint el vostre programa.
0: Perfecte. I com ho veus, això? Es pot aguantar o no, aquest programa? Sí.
10: El programa, sí, la calor no.
0: La calor no, nen. No hi ha manera. D'on ets tu? D'on truques, Albert?
1: Som calents aquí.
10: De Barcelona.
0: Aquest
10: ara
0: Pau.
10: Estic amb el cotxe conduint, però soc de Barcelona, sí.
0: Molt bé. Escolta, endevineu tu, home, Albert. M'ha sabut un greu que no guanyes la Núria, tu. Guanya tu, eh? Albert, no fallis, eh?
10: Un lloro.
0: És un lloro, això? Sí o no?
10: És un lloro, sí.
0: Sí o no?
1: Eita.
0: Ole.
4: Sí, sí.
0: Ole.
4: Home, hem donat moltes pistes, eh? Ole. Massa pistes.
10: Totes, sí. Me les has donat totes.
0: Oh, clar, al final. Escolta, moltes gràcies, Albert, no pengis. Ara et direm com ho has de fer, tot això.
10: Molt bé. Sí?
0: Doncs això, que
10: merci. Gràcies a vosaltres.
0: Bon cap de setmana i continua escoltant el matí de Ràdio 4, sobretot.
10: Igualment, gràcies.
0: Va, adéu. Adéu,
1: adéu. Ja.
0: Sí, clar que l'escoltem.
1: Força.
0: Quin remei. Foten
1: aquí els auriculars, nen.
0: I pim-pam, pim-pam, pim-pam.
1: No deixen badar-hi un moment.
0: Mira, deixem posar en valor la feina que fa aquesta gent, nen, perquè... Marta Inglés, Eduard Ortega, Jaume Tudela... Acaben trinxats i ara continuen amb el Xavi Fornia.
1: No paren.
0: No, són treballadors.
1: Uns o altres.
0: Sí.
1: Tothom pot convidar malament rai.
0: Oh, però també formes quan toquen.
1: Jo avui, sempre mira, formo.
0: Avui no faràs gran cosa, perquè no tinc temps.
1: Que t'he fallat algun dia, jo?
0: A mi no. No.
1: Sempre he vingut.
0: Què vols dir?
1: No, de vindre aquí. Dic.
0: Ah, de vindre aquí. No, home, això no m'has fallat.
1: I amb què més?
0: Amb alguna altra cosa.
1: Jo, de què? Contrari, sempre et formo tot arreu. Firme, jo.
0: Firme.
1: Un soldat teu, jo.
0: Sí.
1: Ets el capitán general.
0: I ara què farem? Ara faria programa demà, també.
4: Doncs mira, jo el que faré...
0: Però tenim el David demà.
4: M'acabaré aquest gelat de la Vibra Gelateria. Estan boníssims, eh?
1: Hòstia, te l'has acabat tot, tio.
4: De pistatge.
1: Te l'has fotut tot.
0: Jordi, guarda'n una mica per tot aquest personal d'allà.
4: Sí, tenim una altra capsa.
1: Fotràs que munti això?
0: Et fotràs estar el paper bal al final, nen.
4: Per cert, que en 10 anys Barcelona ha passat de 100 gelateries a 250 gelateries, eh?
0: Sí, noi, clar, canvi climàtic, la gent ja en menja tot l'any i això va a l'alça.
11: Sí, sí. Però bueno, sembla que hi ha marcat per tothom i aquí estarem.
1: Mos agrada xurrupar.
0: Escolta, doncs vindrem, eh? Enric Granados, 175.
11: 45.
0: 145.
11: 145. Entre Diagonal i París.
0: Entre Diagonal i París.
11: Sí.
0: Enric Granados.
1: Bon puesto, eh?
0: Entre Diagonal i París, nois.
1: És bon lloc, eh?
0: Clar que és bon lloc. A mi em cau bé. Sí, sí, segons on fos, fa mandres.
1: A mi em cau bé la geladeria i ells també em cauen
0: bé. Sí.
12: Moltes gràcies.
0: Bona gent.
11: Allà us esperem.
0: Molt bé.
12: És zona peatonal, és una zona per
0: menjar tot gelat
12: allà davant d'un... amb un banc.
0: Enric Granados és fantàstic.
1: N'hi ha que són Àries, d'altres són Libra, i a partir d'ara sóc de la gelateria Vibra.
0: Sí, senyor. Molt bé, Pau.
11: Molt bé.
0: Va, oients, gràcies a tots i a totes, com sempre, per la vostra atenció. Tornem dilluns, els del matí de Ràdio 4, a partir de les 10, com sempre. Bon cap de setmana a tothom. Fins dilluns.

0: Es la 1.
1: Radio 4. Serveis informatius.
0: Bon dia. Els pròxims 9, 10 i 11 de juny tindrà lloc la prova d'accés a la Universitat de Catalunya i estan citats més de 45.800 alumnes, el que suposa el cinquè rècord consecutiu de matriculació a les proves. Més detalls, Toni Condé.
2: Un total de 45.821 alumnes estan inscrits enguany a l'ESPAU a tot Catalunya, 1.500 més que fa un any. Els alumnes es distribuiran en 223 tribunals de 33 municipis, amb dos seus noves, el Vendrell i Vilassar de Mar. Un total de 2.400 docents entre correctors i vigilants s'encarregaran del correcte desenvolupament dels exàmens. La consellera d'Universitats, Núria Montserrat, ha anunciat que hi haurà una prova pilot de controls aleatoris amb detectors de dispositius electrònics.
3: I creiem que és una molt bona mesura perquè els estudiants puguin realitzar la prova amb tranquil·litat i sobretot amb totes les garanties de que no hi ha alumnes que tinguin cap avantatge a l'hora de realitzar les proves.
2: La Pau coincideix amb la visita del Papa a Barcelona el 9 i 10 de juny i des del departament demanen tranquil·litat i recomanen que els desplaçaments a la capital catalana es facin amb certa antelació.
0: Gràcies, Toni. I d'altra banda, la inserció laboral dels alumnes que cursen un grau superior de formació professional dual supera el 70%, gairebé 10 punts més que a la FP tradicional, ens ho explica el Climent Sabater.
4: 7 de cada 10 alumnes de grau superior en modalitat dual tenen feina, segons l'última edició de l'informe d'inserció laboral d'ensenyaments professionals. És quasi 10 punts per sobre del mateix col·lectiu, però que fa l'itinerari tradicional, el que consolida el model dual com el de més èxit per incorporar-se al mercat de treball, segons el director general d'FP de la Generalitat, Ricard Coma.
5: 7 de cada 10 de grau superior que han cursat la formació professional en alternança dual s'han inserit laboralment. 9 punts per sobre del que seria la mitjana del mateix col·lectiu. L'FP en alternança, sens dubte, es manifesta com el model més eficaç de transició al món laboral.
4: La principal via d'aquests alumnes per trobar feina és l'empresa on han fet les pràctiques i les professions amb més sortida laboral són les de perfil tècnic o industrial, com la fusteria, amb un grau d'inserció del 100%, o els instal·ladors i el transport, amb una taxa superior al 75%.
0: El PSOE continuaria guanyant les eleccions segons el darrer baròmetre del CIS a 11,3 punts de distància del Partit Popular, que puja un punt respecte a l'abril. És el resultat de l'enquesta mensual del Centre d'Investigacions Sociològiques amb mostres recollides abans de les últimes novetats dels casos judicials que envolten el PSOE. Clara Ontañón, bon dia.
6: Bon dia, sí. Segons el CIS, el PSOE obté el 36,2% dels vots i baixa dues dècimes en relació amb l'abril, i el Partit Popular creix més d'un punt i mig i se situa en el 24,9%. És a dir, els socialistes estarien a 11,3 punts per sobre dels populars. En tercera posició, Vox, el partit d'extrema dreta, puja un punt i mig i passa del 14,7 al 16,2%. Sumar es manté pràcticament igual, baixa una dècima i se situa en el 5,7%. Pel que fa als partits catalans, Esquerra Republicana continua sent el més votat amb 2,6 punts, tot i que baixa 3 dècimes, i Junts es manté en 0,8 punts. Són els resultats de l'enquesta del maig i està elaborada amb 4.000 entrevistes d'abans que es conegués la imputació de l'expresident del PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero, i les últimes novetats del cas Leire Díez.
0: Gràcies, Clara. Anem

0: llavors president de la Generalitat, Pere Aragonès. L'entitat denunciava que Aragonès compareixia habitualment a espais interiors del Palau únicament amb la senyera i sense la bandera espanyola. Així les coses, Impulso Ciudadano ja ha anunciat que recorrerà davant del Tribunal Suprem. El 112 ha rebut una seixantena de trucades des de dijous a la tarda pel fum en municipis de l'Alt Camp, procedent de la torxa de l'empresa Dow Chemical, ubicada al polígon nord petroquímic de Tarragona, Pilar Ribas.
1: La flama de la torxa s'ha reduït aquest divendres i no es detecta cap columna de fum. L'empresa va avisar al SECAT que s'havia produït una aturada no programada a la planta d'Octé a 5:45 de la tarda d'aquest dijous. Això va causar una flama de grans dimensions a la torxa i una columna de fum negre. A causa de les condicions meteorològiques, el fum circulava arran de terra, causant alarma entre els veïns per males olors i molèsties. Malgrat tot, el SEM no ha hagut d'atendre cap persona en tot l'episodi. L'empresa ha informat que la incidència s'allargarà fins a 6:00 de la tarda d'aquest dissabte.
0: I un breu apunt internacional, perquè les autoritats de Kènia han detingut 8 estudiants pel foc que va causar la mort a 16 nenes en un internat a Gilgil, al centre oest del país. Després de parlar amb estudiants i docents i revisar les gravacions de seguretat, els agents han identificat 8 alumnes com a presumptes responsables de l'incendi provocat i ja es troben sota custòdia policial. Els detectius continuen prenent declaracions i analitzant tota l'evidència per reconstruir la seqüència i les circumstàncies d'aquests fets i determinar-ne el motiu. Recordem que, a banda de les 16 mortes, altres 80 nenes van resultar ingressades, 7 de les quals continuen hospitalitzades. Ara sí, això és tot. Tornem amb més notícies a les 2.
2: Ràdio 4.
3: L'amistat és una pedra de... important, no?, perquè l'edifici s'aguanti bé.
4: Acabada la Guerra Civil, encara hi havia por.
5: Potser molta gent pensa que té depressió i... creieu-me que potser és l'alcohol.
6: Irrepetibles.
7: Claro que merece la pena, la vida. Exceptuando en situaciones, creo que muy, muy concretas.
8: T'espero dissabtes i diumenges, de 4 a 5 de la tarda, amb converses sense soroll i amb gent irrepetible.
6: Irrepetibles, amb Carles Mesa, a Ràdio 4.
9: El Més que Esport de Ràdio 4 ha canviat d'horari aquesta temporada, però no ha variat la seva filosofia. Continuem fidels als valors de l'esport i al seu poder com a eina de superació, integració i solidaritat, entre molts altres. Al Més que Esport descobrim persones, sovint anònimes, amb històries extraordinàries i també esportistes famosos amb històries humanes, i tot gràcies als valors de l'esport. Més que Esport, dissabtes i diumenges a 2:45 de la tarda a Ràdio 4.
2: Ràdio 4.

0: Benvinguts a Xavifòrnia.
1: Bona tarda, família. A la 1:07, comencem Xavifòrnia a la primera en català, a Ràdio 4. I què tal, Maria García Coll? Com estàs? Bona tarda.
2: Bona tarda, de divendres.
1: Molt estiuenca.
2: És que fa una calor insuportable i he decidit des d'ahir posar-me els meus vestits d'estiu.
1: Vestits Ràdio 4, també.
2: Exacte, sí,
1: molt
2: vermells.
1: Molt vermells. Sí, sí. I el cap de setmana que ja el tenim aquí, a tocar. El cap de setmana comença quan deixem de mirar el rellotge, no? Seria aquesta una bona definició.
2: Oi, que bonic,
1: definició.
2: Sí, molt ben dit.
1: Crec que sí. I llavors, en aquell moment, el rellotge per fi deixa de manar, no? I li deixem de donar poder a aquestes vides que ens hem muntat de pilot automàtic moltes vegades.
2: Sí, sí, sí.
1: I que fa que se'ns passi així la vida ràpid i dius, però
2: ai, sí.
1: Com pot ser? Si ha passat ja un any? I dos?
2: No, tres. Increïble.
1: No, hem d'intentar parar una mica. Va, que és cap de setmana, bona vibra per gaudir d'aquest petit luxe democràtic, eh? No arregla la vida, però la fa una mica més habitable. Doncs començarem extraoficialment el cap de setmana amb el Jaume Tudela al control, perquè tot soni increïble, amb el gran Joel Sevilla a la producció. Que cara, eh? Que cara tiene Joel. Que cara tiene Joel, ja és que te
2: de viernes.
1: Te findeas encima, eh? Va, anem a explicar-te què passa aquí avui.

0: De seguida, Maria García Coll, als virals.
1: Ui, avui tenim a Maya Montero, tenim la Oreja de Van Gogh, tenim pijames, hem de parlar de pijames, també, i de la novetat d'últimíssima hora, Anthony Gordon, que en aquests moments, si no ha entrat ja al despatx de Joan Laporta, deu estar a punt d'entrar.
0: A punt, a punt, i hi haurà roda de premsa, perquè també ell ha dit exactament que volia parlar, eh?
1: Sí,
0: ell
1: sí.
0: Mateix.
1: Nou fitxatge del Barça.
0: Doncs a veure si també podem escoltar les primeres paraules d'Anthony Gordon com a nou jugador del Futbol Club Barcelona. Després dels virals, home, hem de repassar les estrenes musicals perquè és divendres, com fem aquí sempre, i hi ha autèntics trons.
1: Sí, sí, en el panorama musical espanyol tenim Manuel Carrasco, Lala Love You, també Ariana Grande com a artistes internacionals, Mike Towers, molt reggaeton, ritmes llatins, eh?
0: I encara hi sou a temps, si voleu enviar-li una petició al Daniel Brand a través del nostre Instagram, a la bústia, els missatges directes. @xavifornia. Una petició musical i el Dani, el nostre pianista, que versionarà la cançó que li demaneu. I després ell farà un mashup. Ja sabeu que fa màgia, és increïble, des d'aquesta darrera temporada. Això és un cop al mes, només, és un regal que ens fa els darrers divendres de cada mes. I toca avui. Després, edició migdia per actualitzar la informació i a la tercera hora de Xavi Fornia, Vanessa Hogarth amb tots els salseos.
1: Avui tenim molt moviment, eh? A la premsa del cor.
0: Molt,
1: o sigui
0: molt,
1: que
0: molt.
1: No marxeu perquè heu de saber-ho tot, perquè aquest cap de setmana en els dinars familiars no us enganxi de... Ui, això no ho sabia, no? No, doncs clar, si no escoltes el Xavi Fornia, clar que no ho sabies.
0: I tancarem amb una pel·li que es diu A la cara. Té una pinta impressionant. Javier Marco. Bàsicament, una persona que comença a assetjar una altra per xarxes i a insultar i, en fi, comportar-se de forma violenta, i llavors es troben en persona.
1: I a veure què passa, a veure si són tan valents.
0: A la cara, a la cara.

0: Capítol, aquest serial de la tornada de l'Oreja de Van Gogh. Estem pendents a cada concert nou que fan, de si canta bé o no la Maya, si està bé, si... En fi, la polèmica torna pel concert de l'Oreja de Van Gogh ahir a Madrid, ho vam comentar. Estaríem pendents. Doncs després dels primers concerts a Bilbao i les crítiques a Maya Montero, doncs, el que dèiem, a la capital, doncs, tot ha anat fins i tot pitjor. Pitjor, Maria.
1: Sí, sembla que sí, perquè em sap molt greu dir-ho, però la Maya ahir va desafinar molt durant el concert, la veritat. Es va mostrar com molt caòtica, una mica insegura, bastant perduda, estones reia sense gaire sentit, en altres moments desapareixia dins les cançons. Jo ho puc dir, però per xarxes, evidentment, circulen moltíssims vídeos d'aquest concert i així és com cantava ella.

0: No sé, no sé.
1: Uf, complicat. X estava...
0: bullint.
1: Però bullint, però a foc, sí.
0: Clar, no és fàcil no tornar després de tants
1: no,
0: anys.
1: No, no. En fi, no deu ser fàcil tornar a aquest projecte, que ella mateixa va abandonar l'any 2007 per iniciar la seva carrera en solitari, però això no justifica liderar una gira, no?, amb unes mancances vocals tan evidents a vegades.
0: Clar, és que la sensació de que no s'ha preparat prou aquest projecte, doncs hi és una mica. Quan ha arribat l'hora de la veritat sembla que tot s'hagi ensorrat. També el públic, és veritat que continua emocionant-se amb himnes com aquest 20 d'enero que estem sentint, com Rosas, Cuéntame al oído, Cuídate, però la nostàlgia a vegades crec que no pot servir d'excusa per tapar un directe que no sona bé, i és el que està passant. Ara sentíem aquest àudio, no, del concert. Al final, Amaia Montero, sembla gairebé un karaoke gegant, aquests concerts, no? Per molta gent que hi va anar, això va acabar convertir-se, doncs això, en un karaoke molt gran, sostingut només per l'emoció col·lectiva i per la nostàlgia abans que per la qualitat musical. I també és veritat que l'Amaia ha demostrat molta valentia tornant als escenaris després de rebre aquestes crítiques tan dures que va rebre als concerts de Bilbao, però els problemes, és veritat que continuen sent massa evidents, i també que la seva veu ha canviat durant els anys, és totalment normal. I, si us sembla, escoltem un altre fragment, perquè sí, no va ser cosa només d'una cançó. S'escolta malament perquè són vídeos del mòbil, evidentment, però cantava així. Sé que era un buen momento. Por fin, por fin.

0: Gennaro.
1: És com que li falta força també, no? Una mica de contundència, com que, no sé, percep cansadilla.
0: Totalment, i a més, l'ombra de la Leire apareix, perquè la Maya va haver-hi un moment on es va posar a cantar El Último Vals, que és una cançó que s'associa moltíssim a la Leire,
1: ah.
0: I tothom diu, Maya, aquesta cançó a tu no et queda bé, no pots cantar-la. Mira, canta

0: És que és veritat, aquesta cançó en concret és tan Leire Martínez.
1: Totalment. I tot i això, el públic continua responent bé, la gent canta, crida, s'emociona. Clar, perquè hi ha moltíssima nostàlgia i a tothom li ve molt de gust escoltar La Oreja de Van Gogh amb la Maya tants anys després. Però potser això és suficient per moltes persones, però jo crec també que la nostàlgia pot omplir pavellons i estadis, com estem veient, perquè és que fan 5 concerts més a Madrid, o sigui, tot aquest cap de setmana, la setmana que ve també estaran a Madrid, però no pot arreglar un directe, que crec que no està a l'alçada del llegat d'un grup tan important com és La Oreja de Van Gogh. També va haver un moment força curiós, que es va quedar en un ensurt, per cert, on la plataforma on està Maya Montero està sota l'escenari i havia de pujar perquè ella es veiés, i la Maya doncs es va quedar una mica parada perquè aquesta plataforma es va encallar, va fallar, i es va quedar com un moment com a sota l'escenari, va haver-se una mica angoixant, però tot es va arreglar, o sigui que no hi ha cap problema. Però bé, tot segueix així.
0: Doncs seguirem pendents, a veure com evoluciona aquesta girada a l'Oreja de Van Gogh.
1: Pobre Maya, que comença a
0: ser
1: ja,
0: comença a ser ja una lupa, eh? I hi ha concert de l'Oreja, de la nova Oreja amb la Maya, i ja... Zoom.
1: Sí, exacte.
0: Bé, anem a canviar de tema. Un dia més hem de parlar del Barça, concretament del nou fitxatge blaugrana, Anthony Gordon, que ja és a Barcelona, i el seu fitxatge... que s'ha fet oficial i ara mateix és que no es parla d'una altra cosa a Twitter Barça, eh? A les xarxes estan bullint.
1: Anthony Gordon té 24 anys, jo us parlaré una mica d'ell. Ja és el primer fitxatge del Barça per aquesta temporada 2026-2027. Serà doncs aquí molt poqueta estona, quan aquest extrem anglès ha arribat del Newcastle a canvi de 70 milions més 10 en variables, signarà el seu contracte que l'unirà al Barça a les pròximes 5 temporades, fins al juny del 2031. L'acte s'està duent a terme en aquests moments al despatx del president blaugrana, Rafa Juste, on també hi ha Iran i són en aquests moments el director esportiu Deco i la resta de membres de la comissió esportiva, així com els agents d'Anthony Gordon. Ell és el tercer màxim golejador d'aquesta Champions, amb 10 gols. Només el superen Mbappé amb 15 i Harry Kane amb 14.
0: Una gran Champions, sobretot perquè el Newcastle no va passar de 8 anys.
1: Li va marcant al Barça, sí. Recordo.
0: Sí, sí, sí. No, un gran jugador, eh? Sobretot una capacitat de pressionar espectacular, que jo crec que és el que vol Flick, i sobretot per on va la vibra de tot l'equip, no?
1: Totalment. Està previst que Gordon atengui els mitjans de comunicació, com dèiem, d'aquí molt poqueta estona. Tant de vol puguem sentir aquí en directe el Xavi Fornia. Com deies, ell ja ha dit que vol parlar. Però qui és aquest noi, no? És internacional anglès. Per tant, marxa d'aquí molt pocs dies amb la seva selecció per disputar el Mundial dels Estats Units, Canadà i Mèxic. Un futbolista que... clubs tan importants com el Bayern de Múnich o el Liverpool s'han interessat per ell.
0: Sí, sí, el Bayern estava obsessionat amb Anthony Gordon, i el Barça va anar molt més ràpid, i sobretot el jugador va decidir Barça en lloc de Bayern. No?
1: Totalment. A més, ell és de Liverpool, per tant, el Liverpool també hi estava interessant, sí. I hem de dir que es va formar a les categories interiors, interiors i inferiors també, de l'Everton.
0: Ah, sí?
1: Per
0: sí,
1: tant,
0: sí.
1: No sé si li hagués fet molta gràcia anar al Liverpool, o si els del Liverpool els hagués fet molta gràcia que hi hagués anat, no?
0: Sí, un derbi.
1: Però clar, el que ens interessa de veritat, qui és la seva parella? Té parella, Anthony Gordon?
0: Sí, eh?
1: Això és el que ens interessa, de veritat.
0: Ho sé,
1: he fet periodisme d'investigació.
0: M'encanta.
1: Es diu, suposo que ens en parlarà també la Vanessa Hogarth, que ve després, eh?
0: Ah, sí.
1: Però no ho sé. Però es diu Annie Keating. Annie Keating. Es coneixen des de que eren molt petits, tots dos són de Liverpool, i van créixer al barri de Merseyside.
0: Merseyside.
1: Anglès de Liverpool. Ella és maquilladora, l'Annie, és molt discreta, no apareix moltíssim als mitjans de comunicació, no és influent, com moltes de les parelles dels jugadors del Barça actuals.
0: Yeah.
1: I ha estat al costat d'Anthony Gordon en tots els seus canvis d'equip, en totes les seves mudances que ha fet quan va passar de l'Everton al Newcastle i ara també a Barcelona. De fet, ahir ja els vam veure arribar junts a l'aeroport de Barcelona en un vídeo, un vídeo aficionat, una persona va gravar, no? I es veia que li deia Anthony, i em feia molta gràcia perquè la persona que gravava el vídeo li deia Anthony, saludation.
0: Saludation,
1: saps? Sí. I li deia, are you happy? I ell, yeah, I'm very happy, tal, no sé què. Salutation, doncs mira, Anthony Gordon i Annie Keating, que ja estan a Barcelona. Suposo que ella també deu estar molt feliç d'acompanyar la seva parella en aquesta nova etapa. I bé, doncs ja anirem veient com funciona aquest jugador al Barça, si s'adapta a Barcelona.
0: Ganes.
1: Segur que sí.
0: Sí, a més, se li veu, no seria... Això són prejudicis, evidentment, eh? Però com sempre es comenta que els anglesos no acaben de funcionar aquí... a ell, no sé, el veig diferent. No veig el típic anglès de puff, saps?
1: Ja pot ser.
0: No sé, té una altra vibra, en fi. Treballador, un bon treballador.
1: Sí, segur, això segur.
0: I també avui hem de parlar d'una de les parelles més seguides i estimades de les xarxes, que són Dulceida i Alba Paul, evidentment, aquí als Virals, i és que fa uns mesos que no estan juntes i es veu que es troben molt a faltar.
1: Exacte, no estan juntes no perquè ho hagin deixat, no, no ens espantem, no, sinó perquè Alba Paul és una de les concursants de Supervivientes i porta des del març a Honduras, completament allunyada de la seva rutina, de la seva família, de la seva parella, sobretot doncs, això de Dulceida i de la seva filla petita de l'Ària, que té poc més d'un any. Durant el concurs hem vist l'Alba Paul superactiva, pescant, sobrevivint en aquests entorns tan hostils, no? I un dels moments que s'ha comentat ha estat doncs, aquest retrobament que van tenir amb la Dulceida en ple programa, que va ser fantàstic, elles dos trobant-se a l'aigua, fent-se petons, va ser meravellosa, l'Urcella tirant-se per l'helicòpter, bé, fantàstic. Però més enllà del reality i de tot això, hi ha vegades doncs, que tot és una mica complicat i sí que és veritat que, Xavi, tu això ho saps de primera mà, i és que el primer any de la teva filla doncs, és un moment molt important, no?
0: Molt important i que només existeix, evidentment, això, que és el més important.
1: I moltes primeres vegades, també.
0: És tan bonic, tan maco.
1: Clar, i l'Alba, molts mesos se'ls està perdent, perquè en poquets mesos poden passar moltes coses,
0: ja,
1: no?
0: Ja.
1: I aquestes últimes hores la Dulceida ha explicat una situació una mica delicada i és que ella ha dit a través de les xarxes que van a urgències amb l'Ària perquè tenia febre i no li baixava, una febre molt alta. Ella deia a Instagram que... Sí, sí, pobreta.
0: Passa
1: que,
0: supermalament.
1: Clar, i a més que a vegades no saps el que és, no?
0: No, no, si no tens ni idea, t'espantes molt, eres primerizo, o sigui que... terrible, i que els hi puja molt ràpid la febre. Clar. Molt, molt, molt. A sobte, no?
1: I ella ha explicat això, que ha penjat una foto des de la sala d'espera de l'hospital on ha dit que la seva nit d'avui ha estat complicada, molt dura, i ha dit que, per sort, és un virus, ja són a casa amb l'Ària i amb la febre controlada, i aquí és on molta gent, doncs, com deies ara, s'ha sentit identificada perquè és una cosa que passa molt sovint, i clar, a més, la Dulceida, com diem, està sola. Evidentment té la seva família, però l'Alba no està al seu costat perquè està a Honduras, no? Però tot i així, és molt bonic veure com l'Alba també l'ha volgut fer que estigués present ella, sí. I li ha continuat enviant regals. Vam veure, per exemple, per Sant Jordi li va deixar unes roses preparades que li van enviar a casa perquè no se sentís sola. I la Dulceida ja, evidentment, està fent aquest compte enrere per veure quan torna l'Alba i penja fotos dient això és l'únic que em falta, doncs que torni la meva parella, no? I ja queda molt poquet perquè d'aquí molt pocs dies s'acaba Supervivientes i a veure què passa, perquè l'Alba jo crec que pot ser una guanyadora o almenys que arribi a la final.
0: En aquestes situacions, quan marxes, encara que siguin dos dies de cap de setmana, de feina, del que sigui, ho passes realment malament, eh? Fatal, fatal, fatal. No poder estar amb el nadó.
1: Imagina't, l'Alba porta
0: tres mesos ja. Sí, sí, no, bestial, bé. Doncs atenció, família, perquè internet té nou protagonista inesperat, o millor dit, nous protagonistes. Són els pijames d'Ibai Llanos.
1: Ibai Llanos, que ha revolucionat les xarxes després de compartir una col·lecció de pijames espectacular, inspirada en dibuixos i pel·lícules que ens han marcat la infància a tots.
0: És que està
1: ell, això. Penjava vídeos, potser comentant el concert de Bad Bunny, potser comentant alguna cosa que passava a internet, i ho feia doncs amb uns pijames d'estar per casa, no ho feia vestit com amb samarretes o camises com fa habitualment, i tothom li era igual el contingut dels vídeos i el que li interessaven eren els pijames de l'Ibai. Que era el més important.
0: Vaig veure un de les supernenes,
1: sí,
0: potser?
1: Sí, sí, sí. Estem parlant d'això, de pijames de les supernenes, dels Aristogatos, de 101 Dàlmates, de Buscando a Nemo, i amb aquesta barreja de nostàlgia i tendresa i un senyor de 30 anys que ja no vol patir, com diu ell...
0: Només té 30, Ibai?
1: Sí, 30.
0: Pensava que tenia 35 o...
1: No, tants no, 30.
0: És que va començar tan jove, clar.
1: Sí, exacte. 30 pocs, té... I, clar, a la gent li ha fet moltíssima gràcia, no? Té 31, l'Ibai.
0: Ja, sí, però és el que tu deies.
1: I, clar, ell ha dit, hi ha tanta polèmica amb els meus pijames, doncs escolta, jo us els ensenyo i us faig un vídeo perquè sapigueu com són els meus pijames.
2: M'encanta. Mis pijamas han dado mucho que hablar, siempre me lo mencionéis en los comentarios, así que hoy os voy a enseñar mis mejores pijamas. Este es el clásico, el azul. Uno de los que más os gusta y de los que más utilizo. Es pijama rollo abuelillo. Atención a este de Lizzie McGuire. Me da hasta vergüenza enseñarlo, pero de verdad, es muy fresquito y es muy cómodo. El de las supernenas. Lo enseñé el otro día, causó sensación. Cuando lo compré, este no sabía ni lo que era. Es Marie, de los Aristogatos. ¡Ojo! Uno de mis favoritos, de 101 Dálmatas. Y por cierto, estos pijamas cuestan entre 10 y 15 euros aproximadamente, ¿vale? Una de las joyas de la corona, Buscando a Nemo.
3: Salen además los protagonistas, Dori, este no sé cómo se llama, Gustavo, ni idea, esta señora de aquí.
2: Top, 1,000,000 de likes y hago parte 2 de mis mejores pijamas. Porque hay algunos pijamas que no los he querido mostrar hoy porque alguno es lamentable.
1: Clar, clar, clar, no, fantàstic. Són uns pijames, he de dir, d'aquests així com amb coll i amb pantaló curtet, saps?
0: Ah,
1: no és samarreta típica.
0: Sí, sí, sí, sí,
1: com amb coll de camisa, amb botons.
0: Sí, sí,
1: saps?
0: Sí,
1: i clar,
0: sí,
1: fa molta gràcia perquè són de dibuixos. Ell diu una cosa en el vídeo i és que li és igual si són de noi o de noia, que ell només li interessa que un pijama sigui còmode i sigui fresquet.
0: Jo crec que és el que ha de ser.
1: Clar.
0: Ara, et dic una cosa. Jo, ara ja, des de fa 3 dies, de fet, més o menys, jo ja no dormo en pijama.
1: Jo tampoc.
0: Jo ja estic en boxers directament. És una sensació tan fantàstica. Però com és el moment en què t'adones que has de fer això? Que és una nit en què de sobte estàs que et vols morir, que dius,
1: horrible.
0: Que pots suar tant el cul, perdó, eh? I no, i pantalones fuera. Sí, sí, sí, sí, boxers, tu.
1: I això els comentaris, a part que aquella gent li ha fet molta gràcia, perquè l'Ibai també es posa un pijama de tirants, i de noia, en aquest vídeo, i diu aquest me'l vaig comprar sense saber el que era i quan vaig veure això, és lamentable, no me'l puc posar.
0: Però segur que és còmode.
1: Segur, però clar, jo, hi ha un debat aquí de quin pijama teniu per dormir, perquè hi ha gent que es vesteix gairebé de gala per anar a dormir i hi ha els que no, eh?
0: Ens ho podeu explicar o fins i tot, si us animeu, a enviar alguna foto.
1: Sisplau.
0: A través de x@xavifornia, també a les xarxes de radio4@RN i també a Instagram @xavifornia. Us anem llegint i us anem veient, també.
1: Sí, sí, envieu fotos dels vostres pijames. Clar, jo em poso samarretes aquestes de propaganda, que m'encanten.
0: Totes de l'Eric, no?
1: Sí, i alguna meva també, però és que alguna fa llàstima dir-ho, però és que les tinc fins i tot rosegades de la Montxica, amb rosegades samarretes, i amb algun forat, fins i tot per aquí pel coll, però és que, escolta, les samarretes de propaganda són tan còmodes, no vull llançar les samarretes de propaganda perquè em fan, mira, em fan estar... Em fan son fins i tot. Em fan
0: sí, millor veritat, sí.
1: Les samarretes de... Sisplau, persones que teniu, no ho sé, algun tipus d'empresa que té samarretes de propaganda, voleu enviar-les a Ràdio 4? Roc1977, envieu-nos samarretes de propaganda, que les faré servir per dormir. XL, sisplau.
0: @ Maria García, coll. Que m'està dient el Jaume Tudela i el Joel Sevilla que es veu que la roda de premsa d'Anthony Gordon en principi s'ha posposat per les dues. Que potser són 2:15, ja veurem. En fi,
1: va, ja
0: estem pendents, a veure si el podem escoltar, almenys les primeres paraules del nou fitxatge del Barça. Ara, novetats musicals.
4: Xavifornia, amb Xavi Martínez.

Manuel Carrasco publica Pueblo Salvaje 1. És aquí el nou disc de l'artista andalús amb el qual assegura mostrar cicatrius, però també llançar un crit a la vida.

0: Carrasco, molt bones vibracions sempre.
1: Sempre, sempre, sempre.
0: I amb aquest artista que ha tret aquest disc ara, ha fet col·laboracions amb d'altres com Cani García, Juanes, ha fet un recorregut emocional sense perdre la seva essència. Aquestes lletres que sempre ens arriben a l'ànima del Manuel Carrasco, que a més a més jo no el conec, però tu segur que sí, perquè coneixes a tothom.
1: Sí, home.
0: I té una pinta de ser una bona persona.
1: Un tros de pa.
0: Oi que sí?
1: Vibra Bisbal. Bones persones.
0: Ja,
1: bona gent, de veritat, bona gent. Bona gent que omple estadis i que podria ser imbècil, perquè...
0: Exacte.
1: La que omples dos estadis ja et penses que ets Déu, no? Doncs no. Ells, de veritat, molt planers i de peus a terra. Són fantàstics. I el Manuel Carrasco, un gran artista, més, eh? Tio. I molt familiar.
0: Doncs avui publica aquest Pueblo Salvaje, que
1: Pueblo ens agrada Salvaje.
0: Molt.
1: Pueblo Salvaje. I d'un artista molt gran com el Manuel Carrasco, d'un artista gran a una... grande. Ariana. Ariana Grande amb Hate That I Made You Love Me.

0: L'Ariana Grande està preparant el seu 8è àlbum d'estudi. Els seus fans fa 2 anys que esperen música nova.
1: Sí.
0: 2 anys, atenció. I ara ja la poden escoltar, perquè arribarà aquest juliol, d'aquí molt poquet, però ara ja ha tret aquest avançament, aquest tema amb un aire una mica vuitanter, una lletra que parla de superació. I l'Ariana Grande, que s'ha centrat més últimament en la seva part d'estrella cinematogràfica, l'hem vist a Wicked Part 1 i a Wicked Part 2, i no volem dir que la música l'havia deixat més de banda, però sí que és veritat que no feia 2 anys que no treia música nova, i ara per fi doncs la tenim.

0: molt centrada a Ariana Grande, darrerament sobretot en el món del cinema. Anem a escoltar el més nou de Mau i Ricky.
1: Vinga.
0: Ricky i Mau.
1: Es diu així.
0: Els germans Montaner, no? Que no Montaner.
2: Exacte,
0: Montaner. Han estrenat el seu nou àlbum d'estudi, amb el qual donen la benvinguda a una nova etapa més íntima, més emocional, i presenten 12 cançons noves que exploren l'amor, la nostàlgia i el caos d'algunes relacions, i guarden cançons com aquest, Diamantes.

I seguim amb la música urbana perquè Mike Towers ens porta nova música. L'artista portorriqueny combina aquest estil de tocs electrònics amb un orgull per la seva terra, que ara està molt de moda, també. Sempre.

0: jo te quisiera col·laborar. Mike Towers.
1: Molt estiuenc, eh?
0: Sí, home, ell a mi m'agrada. La producció que fa sempre és una producció electrònica, pop, que a mi m'encanta. Més conegut a casa seva a l'hora de dinar com Miguel Torres.
1: Mike Towers.
0: Tenim nova música de Paul McCartney.
1: També molt d'estil,
0: Estàs living, no?
1: Sí.
0: Perquè és la fan número 1 dels Beatles de Radio 4.
1: M'agrada molt.

0: Atenció, 19 àlbums d'estudi, 83 anys. És els àlbums que ha tret Paul McCartney, l'edat que té. Aquest és el seu 19è àlbum d'estudi, amb el que obre un nou capítol a la seva carrera, i no sé quants, com pot ser, però,
1: sí,
0: però
1: és impressionant,
0: ell continua,
1: és increïble.
0: És brutal. Viatja molt records de la seva infància a Dungeon Lane. De fet, es diu així, aquest àlbum es diu The Boys of Dungeon Lane, un carrer que està a Liverpool. Paul McCartney ens endinsa en les seves pròpies vivències a un dels projectes més introspectius, mira més cap a ell, cap a la seva ciutat natal, si és que això es podia fer, i aquest és un dels temes que es diu As You Lie There.

0: és que, clar, és fantàstic. Tant de bo faci nova gira amb aquest disc.
1: Tu el veus amb energia per fer-la o no?
0: Jo, quan vaig anar al concert que va fer el desembre del 2024 a Madrid, ho vaig veure brutal.
1: Sí, sí, no fa tant, això,
0: desembre
1: dos anyets.
0: Desembre del 2024. Sí, sí, sí, no, jo el vaig veure amb energia, 3 hores i mitja sense parar de cantar, eh?
1: El vaig veure ja fa molts anys a Madrid, ara com 10 anys. Està molt bé, també.
0: Sí, sí, brutal.
1: Doncs a Paul McCartney, una cosa que no té res a veure.
0: No, no, estrenes musicals.
1: Sí, no, no, bogeria. Esquizofrènia musical el divendres, ja ho saps. Psycho, Yappy i Zion. Ella, es diu això, eh? El granadí Psycho, que reviu els anys daurats del reggaeton de la mà d'aquests dos artistes. Està unint generacions del gènere. I aquesta cançó, Ella, que és un avançament de Los Angelitos. Aquest serà l'àlbum que Psycho publicarà aquest any i que converteix la nostàlgia, diu ell, en el seu element principal. Ostres, sí que sona, eh? Reggaeton antiguo, eh?
0: Total, wow. Daddy Yankee.
1: Fuerte, fuerte.
0: Brutal.
2: Hace tiempo que quería conocerla. No quisiera ofenderla.
1: Fins i tot això, eh?
0: No, sí, sí, sí, sí, sí, sí.

0: redacció ara mateix de Ràdio 4 dempeus i ballant. I es nota que és divendres al Xavi Forni amb aquesta novetat de Psycho Yappy Zion, que es diu Ella, Ella. Saltem a la Young Miko.
1: Young Miko està... Young Miko. És una rompecorazones, ella.
2: Sí, clar. Diu, mami, que te gusta, rápido se crece. Me gusta
0: que allá abajo, baby, mi come la vez. Uau, poesia, poesia.
1: What's up? Aquesta cançó ja la coneixíem, però ara Young Miko ha tret un dels projectes més esperats pels amants de la música urbana. La porto-riquenya ha publicat una versió deluxe del seu àlbum que ja inclou la seva primera col·laboració amb Rauw Alejandro, un projecte que barreja R&B, Afro House, Drum Bass, molts altres estils. El seu àlbum es diu Do Not Disturb, Play Check Out, i aquest What's up ja fa temps que està petant-ho.
0: I atenció, perquè quina aliança. Jennifer López, David Guetta i Gabito Ballesteros.

0: per l'estiu, eh?
1: Sí.
0: Aquests artistes que publiquen aquest Sálvame Hoy, cadascun, jo crec que posa el seu estil, la seva identitat i uneixen talents que són molt diferents, però amb una cançó que crec que combina molt bé.
1: A mi m'agrada molt. I et diria que és una mica mundialera, eh? També. Té un punt, té un punt.

Xavi a Puerto Rico. Ho dic perquè hem parlat de la Young Miko i ara un altre artista portorriquen, que és Jay Wheeler, que també sí, saps qui és, ha tret música i ha publicat avui el seu àlbum d'estudi i ha fet una col·laboració amb Abraham Mateo.

0: Abraham Mateo i Jane Wheeler.
1: Abraham Mateo m'encanta. No sóc massa imparcial aquí. Cançó en la que surt Abraham m'agrada i sobretot per com m'ho defensa en directe. Per mi és un artista total, total i molt infravalorat al nostre país.
0: Podem acabar el repàs musical amb La La Love You?
1: Sí, tanquem amb Una Noche en Las Vegas, no?
0: Oh, és que m'agrada tant La La Love You.

0: Doncs els La La Love You, que just avui han publicat Per què me mires així? Això es diu el seu quart disc d'estudi, eh?
1: I és un treball molt ambiciós, el més ambiciós que té la banda fins ara. Això que escoltem és un hit que no para de sonar, que es diu Una noche en Las Vegas. I és que a mi aquest grup madrileny m'encanta, de veritat. Toquen a Barcelona el 10 de juliol, que és el dia del meu aniversari, eh?
0: Uau!
1: Ja m'estic pensant doncs... autorregalar-me les entrades. Sé que és verlos
0: cada dia. I si no, escolta, potser hi ha algú escoltant la ràdio.
1: Ai!
0: Aludidos. Anem a obrir la porta a l'Alba Carreras?
1: Vinga.
0: Sí, no?
1: Ma Paternitats.
0: Ma Paternitats del Xavi Fornia.
2: Xavi Fornia, amb Xavi Martínez.

0: Aquí tenim a la reina Alba Carreras. Què tal? Bona
1: molt
0: tarda.
1: Bé, bona com tarda. Estàs? Super. Aquí avui... ulleres de sol amb aquesta... És que em puso les ulleres de sol que tenia al bolso. Perquè, és divendres i, dos, aquesta sintonia dona unes ganes com d'aixecar-te i sí. Posar-me aquí sobre de la taula a ballar.
0: De sobte som una espècie de grup d'amics dels 80... tipo Stranger Things.
1: Sí. O sortirem amb it. Bicicleta sí, per allà,
0: sí,
1: no?
0: Sí, sí. A mi m'encantaria tornar a aquella època.
2: Però si no la vas viure.
0: Per això, tornar...
2: Va, pues a mi em passa el mateix. Jo tinc nostàlgia del que no he viscut.
0: Totalment d'acord amb tu.
1: Tens pansa
0: vull,
1: del que no has viscut.
0: Ser,
2: tinc pansa.
0: Un nen de 8 anys de 1981.
2: Sí, tio, jo també.
0: Totalment.
2: I em surten a sobre vídeos a TikTok tot el rato de... Imagina't que estàs al Nadal del 1984. I em surten com el Nadal superbonic, d'aquests llocs d'Amèrica Profunda...
0: Sense mòbil...
2: Fets amb intel·ligència artificial, mirant un catàleg de joguines...
1: Mira, jo que també parlava amb una amiga, que no sé per què, recordem que qualsevol temps passat va ser millor,
2: sí, sempre ens
1: no?
2: passa
1: amb
2: això.
1: Les relacions, sí. En general amb la vida, amb sí. quan eres petit, quan eres jove, no? Que penses que tot lo bonic, no? És el que vas viure. I realment no recordem allò que no ens va agradar.
2: Sí,
1: perquè
2: sí,
1: el nostre
2: sí.
1: cervell fa com una mena de control al suprimir, saps? Amb aquelles coses que no ens agraden. Depèn de quines, eh? Vull dir, al final no vull relativitzar temps que han estat com molt endintre i que tens com una berruga d'aquelles que són la punta d'Elisabert i que dintre tens com una mena de crosta molt endintre. Però, en general, el temps passa volant i avui parlarem d'això. Parlarem del temps i de com passa volant, com el confeti.
0: Som-hi! Make it rain.

0: Sí, no em trec les ulleres, eh? No em trec les ulleres perquè...
1: No, no. Perquè... Deixa-te-les, perquè estem en un mood ara mateix.
0: Me l'estono posar, de fet. Me l'estono posar perquè aquest mood és el mood d'avui. A temps confeti. Parlarem d'aquest temps confeti, que és el temps fragmentat i dispers que passem amb els fills i filles. Petits moments repartits entre moltes altres obligacions, per exemple, fer el sopar, anar-los a buscar a l'escola, les extraescolars, interrupcions, pantalles, no? Quantes vegades ens ha passat allò de mama, deixa el mòbil, a mi em passa bastant, i jo li dic, fill, tens raó, tens tota la raó del món.
1: M'agrada molt Maria García Coll en aquesta secció que fem els divendres amb tu demà, Paternitats a Ràdio 4. Ja està, prenem bona nota.
2: Sí, sí, sí, però estic prenent apunts. Estic prenent apunts, per això no parlo gaire.
1: Començaràs amb un nivell ja...
2: Home, top.
0: D'aquí res, ja... És que ara ric perquè és que m'acaba d'escriure un amic meu sonidista que està aquí a la planta.
1: Ja està, mos. Ja comencem.
0: Ja està, res.
1: Amb els teus amics. No, posem en context a l'audiència. Perquè potser algú s'acaba de connectar avui, és la primera vegada que t'escolta, de saber que tu ets molt fan dels sonidistes.
0: Jo soc molt fan dels sonidistes i hi ha un en especial que, de fet, cada cop que m'ha de microfonar, jo em poso una mica tensa, nerviosa, perquè és un moment molt incòmode. I avui parlem d'això, de moments incòmodes que passes amb els teus fills o filles. Per què? Perquè és que no tenim temps de res, Maria. Vull dir, al final... Quan tu tens una criatura, tens una altra criatura... Ahir parlàvem precisament amb les noies de Sexcessive, que són unes noies que s'han fet molt conegudes i molt famoses, sobretot a les xarxes socials, per parlar de tema de relacions, de vincles i de més. I una de les coses que deien és que hauríem de viure en una comuna i entre tots tenir els nostres fills. Perquè al final és això, o sigui, et falta temps per estar amb tu mateixa, per estar amb tu mateix, per també criar i fer-ho bé, no? Al final no arribem a tenir un temps de qualitat que crec que és el més important.
3: Temps és tot cosa del temps. Nosaltres no triem. No hi ha paraules pel que ens fem.
0: I això què generen els pares i mares? Doncs que ho vivim malament, ho vivim amb un sentiment de culpa. Estem atrapats en una mena de roda hàmster que ens porta per inèrcia i ja no pot parar i parar i parar i parar de girar. No sé si tot passa això, Xavi.
1: Estava fent un
0: passa,
1: glob d'aigua.
0: Em passa l'aigua, em passa!
1: Estàvem passant aigua. No puc estar més d'acord amb tu. Una sensació de pilot automàtic moltes vegades, també.
0: Sí, sí, sí, de no pensar què estem fent, de viure i com, no?, enmig d'una onada gegant i surfejar aquesta onada perquè és com que no tens temps.
1: Però em forço a parar moltes vegades i a dir, espera, estigues present. Potser és un moment random, eh? Potser és un dimarts a les 6 de la tarda a casa dels meus pares, perquè tinc la sort que ma mare ha pogut anar a recollir a la nena allà a la llar, d'infants, i miro la meva mare, miro el meu pare, miro la nena, miro que fa un sol fantàstic, que tenim un berenar meravellós i que podem estar junts, i valoro molt allà. Paro. Però potser arribo de rapar en aquells segons, saps?
0: El cas és que és molt fort, perquè les famílies d'avui en dia tenim més temps o passem més temps amb els nostres fills i filles. De fet, hi ha un estudi publicat a Frontiers in Psychology que conclou que el temps compartit amb els pares millora el benestar infantil i que, de fet, passem més temps amb els nostres fills i filles. Però, per exemple, passem temps mentre estem teletreballant i els hi posem la tele perquè necessitem conciliar,
1: més
0: no?
1: Més temps que fa anys, però de menys qualitat, segurament.
0: Exacte.
1: O més estressats.
0: I realment, el temps per fer vincle amb els teus fills, doncs és superimportant, i clar, el fet de dir, vale, jo estic passant temps amb els meus fills, però jo necessito també conciliar, doncs és una paradoxa molt gran i és un sentiment de culpabilitat enorme. De fet, el temps passa molt ràpid i els nens creixen molt de pressa. I, de fet, quan sovint ens n'adonem, pot ser massa tard. Jo avui pensava, dic, en quin moment el meu fill ara té 8 anys i té preocupacions com quasi d'adulta, de m'agrada tal o m'agrada qual, no? Perquè ja el sento com un preadolescent. De fet, tenim estudis més a prop que ens parlen particularment dels pares. Els estudis del professor Tomàs Cano mostren que, especialment els pares, han augmentat molt les hores dedicades als fills i també la implicació emocional i educativa. És a dir, no només hi són, sinó que participen. Els pares participeu més en l'etapa de criança.
1: Molt.
0: Jo crec que temps enrere, per exemple, jo ho veig en el meu pare, en el meu avi no tant, perquè el meu avi també participava molt amb la criança de la meva mare i de la meva tieta, però jo amb el meu pare ho veig, no?, que potser ara els pares d'avui en dia, la meva parella s'implica molt més en aquest sentit. El meu pare em rentava, jo tinc un traumeta, eh? El meu pare em rentava el cap amb suavitzant perquè no sabia que era el xampú i no sabia la diferència entre xampú i suavitzant. O sigui, imagineu-vos.
2: És que crec que és, bueno, jo penso que encara és un error dir participa més. O sigui, crec que hauria de... O sigui, sí, és sí. així, malauradament.
0: Sí, sí, malauradament.
2: Però és com dir, no, m'ajuda amb les tasques de casa, no t'ajuda. O sigui, ho feu els dos perquè els dos viviu allà, clar.
0: Però és que malauradament encara hi ha aquest biaix que és així, és com que, no?, sigui responsabilitat 100% de la dona. Sí, sí, tot plegat ens ho hem de prendre amb una mica de calma.
1: Sisplau. Calma, yo quiero ver como ella nos
0: menea, me parece pum pum. De fet, la sociòloga Teresa Jurado explica que també ha canviat radicalment la manera d'entendre la criança. Abans, molts nens simplement estaven allà, jugaven sols, no? Jo me'n recordo, quan era petita, que potser doncs, anaves al camp i estaves allà sol al carrer i no passava res, no? No hi havia la percepció de que hi haguessin perills ni res per l'estil, no? Simplement estaven allà i acompanyaven els adults, compartien el dia a dia sense tanta supervisió. Ara, en canvi, cria s'ha convertit gairebé en un projecte intensiu perquè cal estimular, educar emocionalment, detectar talents, reforçar habilitats socials, crear experiències memorables, no? Aquest cap de setmana l'he passat a Port Aventura per crear una experiència memorable amb els nostres
1: crear
0: fills.
1: Crear experiència, clar.
0: Sí, i vincle també amb la família, perquè nosaltres, per exemple, hi hem anat amb la meva mare i el meu pare i amb la meva tieta. Aleshores, no? Reforçar com aquest vincle, crear records positius, no? Que de vegades estem educant, jo crec que, a nens més feliços, no? Més empoderats, però a la vegada, doncs, és com una exigència cap a tu de dir no, és que necessito que el meu fill visqui la vida perquè potser no ho hem tingut fàcil i els hi podem donar com aquest record positiu, no? I tot això mentre les exigències laborals continuen igual o més altes que temps enrere. Per tant, conclusió, el problema no és tenir només poc temps, sinó que el temps està trencat en mil fragments, això que dèiem, el temps confeti, que és un terme que doncs, ara s'ha popularitzat, sobretot a través dels mitjans de comunicació que estem visibilitzant aquesta realitat, i encara que passem moltes hores amb els nostres fills, sovint tenim aquesta sensació de no acabar-hi de ser del tot com un confeti, que no és un foli, que està trencat, que està fragmentat i que està dispers a l'aire, no? Que és com una mica fluid, no? I el temps confeti no vol dir automàticament que els infants estiguin pitjor, però molts psicòlegs i sociòlegs sí que diuen que aquesta fragmentació constant d'aquesta atenció adulta sí que pot influir en la conducta i en el desenvolupament emocional de la canalla. Sobretot en quatre coses. La primera és que hi ha més demanda per part de les criatures, més atenció immediata quan els adults doncs, estem present però estem parcialment distrets, mirant el mòbil, teletreballant o fent moltes altres coses a la vegada, com per exemple el sopar. Molts nens intensifiquen aquestes conductes per dir, vull caset, vull casito, no? Aquí estic.
1: Sí, sí, no? Sí, perquè hi ha l'atenció, clar.
0: Enrabiades, no vull tancar la tele o qualsevol cosa per cridar l'atenció. Després també hi ha més dificultat per regular aquestes emocions perquè els infants aprenen a gestionar la frustració. Bueno, de fet, cada vegada molts psicòlegs ho diuen més, no? Hi ha una gran intolerància a la frustració. També hi ha menys tolerància a l'avorriment. Jo me'n recordo estar de petita moltes vegades avorrida, molt avorrida, mirant la finestra, per exemple, quan anàvem al cotxe, i ara els infants és que necessiten la pantalla del mòbil, no? Quants estudis hi ha hagut ara que molts infants que necessiten cada vegada més el mòbil, fins i tot per fer caca o per menjar. Ostres, això està suposant també un problema,
1: terrible,
0: no?
1: Terrible, això és terrible.
0: Aquesta hiperactivitat cognitiva que ens generen les pantalles que els nens necessiten cada vegada més estímuls per no avorrir-se. Doncs no, avorrir-se també està bé, no? Jo a vegades, moltes vegades, li dic al meu fill, està bé avorrir-se, no cal que faci res. Tu pensa, no?, i deixa anar i deixa volar la imaginació, que al final el cervell és un múscul i l'has d'exercitar. Després també hi ha més cansament familiar i més tensió. Jo estic molt preocupada perquè tota la gent, un dia en parlarem, però tota la gent del meu entorn s'està divorciant i jo estic com molt espantada per dir, és que tic-tac, tic-tac, quan m'arribarà a mi, no?
1: No, home, no.
0: Per què? Perquè la canalla...
1: Si esteu bé...
0: Sí, però al final la canalla desgasta molt, no? I el fet d'aquest temps confeti, de després que hi hagi retrets, de tu has fet tal, tu no has fet qual, no? També genera molta tensió familiar, no? I els infants perceben aquest estrès dels adults i quan tot funciona amb presses, amb els calendaris, amb el multitasking, molts nens adopten també aquest ritme accelerat, aquesta irritabilitat, aquestes dificultats per dormir o fins i tot per enfrontar aquests conflictes més quotidians.
1: Jo crec que aquí hi ha una paradoxa important. Clar, mai havíem parlat tant de criança conscient, no? D'educació emocional, de vincle, d'estimulació, de temps de qualitat, i potser mai havíem tingut el temps tan trinxat.
0: Clar, sí, sí, és això, tal qual, el temps trinxat.
1: Sí, és que se'ns...
0: Com si el passessis en una trituradora, no? I haguessis d'estar tot arreu a la vegada i fer-ho tot i fer-ho tot bé.
1: És que se'ns demana criar com si no treballéssim, no?
2: Clar, sí, sí.
1: Treballar com si no tinguéssim fills i arribar a la nit amb paciència, amb l'energia aquella i les ganes de jugar a dinosaures i fer puzzles, no?
2: Jo no sé com ho feu.
0: Jo tampoc. Jo hi ha dies que penso, és que no sé com ho fem, però ho fem com podem, no? És una frase que diu sempre madre mente, l'Andrea Ros, lo hacemos como podemos, pues una mica això, no? Ho fem com podem i tirem endavant i jo què sé, que tampoc s'ha de romantitzar les maternitats, però sí que criar avui dia és tot un acte heroic. Sí.
2: És que a mi em passa una cosa, perquè jo no sóc molt canallera, o sigui, a mi d'entrada no m'agraden els nens, vull ser mare, però no m'agraden molt els nens, o sigui, no sóc superfan dels nens. Llavors, jo sento tot això i no és que m'espanti, però penso, mare de Déu!
1: Però t'encantarà el teu.
2: Ja, això és el que espero. A mi mare no li agraden els nens, per això només n'ha tingut una. Però està enamorada de mi, m'entens? Però clar, em quedo com...
0: Hi ha moltes dificultats, de fet. Ahir, les companyes de Sexessive, una de les coses que deien que creien interessants és de generar espais també per poder afavorir aquesta cocriança, que podrien ser, però al final des del privilegi ho pots tenir, perquè és una zona comunitària on els nens estiguin allà supervisats sempre per una persona adulta, però que tinguin un lloc on fer xarxa ells mateixos, no? I puguin també estar distrets, supervisats sempre per una persona adulta, però mentre tu doncs, pots fer el sopar o pots fer una altra cosa, no? Que això, hi ha idees, hi ha conceptes d'urbanitzacions que ja són una mica així, però sempre això des del privilegi de poder tenir una zona comunitària amb jardí, no?
2: Penso jo i després penso, el meu marit és psicòleg. Ja ho farà bé.
0: Ja ho farà bé, no?
1: Molt bon tret, el d'avui, eh?
0: Sí, sí, sí. Un tema interessant potent, i que potent, està Alba. A l'ordre del dia.
1: Els fills, que no sempre recordaran quantes hores vam passar amb ells, però sí com se sentien quan hi érem, Si notaven pressa o veien que érem refugi. Jo crec que és interessant donar-li una volta a això.
0: I tant.
1: I sobretot si havien de competir amb una pantalla o podien descansar dins de la nostra atenció, no? No sé, ja veurem. Ja veurem com avancem, perquè els mòbils jo crec que és el gran tema en majúscules de les mapaternitats del present,
0: I
1: del futur, evidentment. Seguim a Ràdio 4, el Xavi Forni. Doncs, seguim. És que, no, perdona, que estava mirant una altra cosa quan ha marxat l'Alba. No, encara no surt, Anthony Gordon. Estem pendents de les primeres paraules del nou fitxatge del Futbol Club Barcelona. Molt pendents. Ha de ser ja, en principi, però bé. Butlletí de les dues, i seguim, i després el gran Daniel Brandt. No et perdis el que passarà a continuació a l'antena de Ràdio 4. És màgia en piano.
4: Són les dues.
5: Ràdio 4. Serveis informatius.
4: Bona tarda. El PSOE continuaria guanyant les eleccions segons el darrer baròmetre, del 6 a 11,3 punts de distància del PP, que puja un punt respecte a l'abril. És el resultat de l'enquesta mensual del Centre d'Investigacions Sociològiques amb mostres recollides abans de les últimes novetats dels casos judicials que envolten el PSOE. Segons el CIS, el Partit Socialista obté el 36,2% dels vots i baixa dues dècimes en relació amb l'abril, mentre que el Partit Popular creix més d'un punt i mig i se situa al 24,9%. En tercera posició, Vox, el partit d'extrema dreta, puja un punt i mig i passa de 14,7 a 16,2. Sumar es manté pràcticament igual, baixa només una dècima. Pel que fa als partits catalans, Esquerra Republicana continua sent el més votat amb 2,6 punts, tot i que baixa 3 dècimes, i Junts es manté en 0,8 punts. Tot plegat mentre el debat polític gira entorn del futur de la legislatura després de les investigacions que afecten el PSOE. Alma Ezcurra, vicesecretària d'Organització del PP, s'ha adreçat als socis de govern i els demana triar entre responsabilitat i complicitat.
6: Fueron actores principales de la llegada de Pedro Sánchez a la Moncloa. Ahora lo que van a tener que decidir es si quieren ser actores principales de su salida. Y esto aplica también para el PNV. Como he dicho en mi intervención inicial, se acabó el tiempo de las palabras. Las palabras, palabras son. Hay que elegir entre responsabilidad y complicidad. Y esa es la labor que le corresponde a los socios que sostienen al gobierno de Pedro Sánchez.
4: Doncs des de Junts, la portaveu al Congrés, Míriam Nogueras, ha dit a l'Hora de la Uno de Televisió Espanyola que a Espanya sempre hi ha governs corruptes i que el que vingui, en referència a si hi ha un canvi, no té per què ser pitjor. Sobre la compareixença del president Pedro Sánchez a finals de juny per donar explicacions sobre tot el que està passant, Nogueras diu que no esperen res de nou.
7: El 9 de julio del año pasado el presidente Sánchez ya compareció. Y les recuerdo a todos ustedes que nos contó que se implementarían una serie de medidas anticorrupción. Ha pasado prácticamente un año y no solo no ha pasado nada, no solo no se ha ejecutado nada, sino que la situación es aún peor.
4: I al Departament d'Educació continuen les negociacions entre sindicats i govern amb els docents, a l'espera que es desencalli l'increment salarial, tot en una jornada on continuen les mobilitzacions. Una cinquantena de docents han tallat la Via Augusta durant el matí per pressionar i un altre grup ha bloquejat els accessos a l'entrada del Cremallera de Montserrat, impedint la baixada a Monistrol. Continuem amb educació perquè els pròxims 9, 10 i 11 de juny tindrà lloc la prova d'accés a la Universitat a Catalunya i estan citats més de 45.800 alumnes, el que suposa el cinquè rècord consecutiu de matriculació a les proves i es distribuiran en 223 tribunals de 33 municipis amb dos seus noves, el Vendrell i Vilassar de Mar. Un total de 2.400 docents, entre correctors i vigilants, s'encarregaran del correcte desenvolupament dels exàmens. La consellera d'Universitat Núria Montserrat ha anunciat que hi haurà una prova pilot de controls aleatoris amb detectors de dispositius electrònics.
8: I creiem que és una molt bona mesura perquè els estudiants puguin realitzar la prova amb tranquil·litat i sobretot amb totes les garanties de que no hi ha alumnes que tinguin cap avantatge a l'hora de realitzar les proves.
4: I un tema de salut. Un treball liderat conjuntament pel Centre d'Esclerosi Múltiple de Catalunya i el Servei de Medicina Preventiva de Vall d'Hebron ha conclòs que les vacunes contra el xarampió, la rubèola, les galteres i la varicel·la no s'associen amb un augment de risc de brots ni d'activitat inflamatòria de la malaltia. Els investigadors han comparat l'evolució de pacients vacunats amb la de persones amb esclerosi múltiple no vacunades i han observat que el risc de brot durant l'any posterior a la vacunació no és superior al dels controls i tampoc les anàlisis de ressonància magnètica mostren un increment de l'activitat inflamatòria després de la vacunació.

0: Protecció Civil, es troba interrompuda la circulació a les línies de tren R13 i R14 entre Juneda, les Garrigues i Puigverd, al Sagrià, per l'avaria d'un tren de mercaderies. Ara sí, això és tot. Tornem a més notícies a 2:45 a l'edició migdia.
1: Ràdio 4. Ràdio 4.

0: Programa segona hora de màgia, ara, perquè Maria, tenies ganes, no?, de retrobar-te amb ell.
1: Que bé, sí, quina il·lusió.
0: Ho sé, és que tot això va començar ja fa 5 anys, aquell estiu, on va néixer Xavi Forni a Ràdio 4, i ell va ser una de les peces principals i fonamentals d'aquest programa. O sigui que ha tornat Maria García Coll a connectar amb el seu pianista preferit.
1: Volta al món i torna el Xavi Forni i torna amb Dani Albrant.
0: Hola, Dani, què tal? Bona tarda.
2: Què tal? Bona tarda, Maria, Xavi i amics. Com anem?
0: Sí. Molt bé, ja tenim els dos estudis connectats, el del Daniel Brand i aquest de Ràdio 4. Què tal? Com vas? Com va la setmana?
2: Molt bé, ja tenia ganaques d'estar aquí amb vosaltres un altre cop.
1: Ganaques, m'encanten.
2: Ganaques. Som ganaques que som, com bé sabeu, moltíssim més que ganes. I sobretot de... Ostres, tu, de tenir aquí la Maria. Això és com connectar els punts, eh? És com... Vam començar junts, després ens retrobem. Sí que
1: ben
2: tornada, Maria.
1: Gràcies, moltes gràcies.
2: Que guai estar amb tu un altre cop. O sigui, em fa molta il·lu, em fa molta il·lu.
1: A mi també, que guai.
0: Doncs,
1: i escoltar aquest piano.
0: Tiqui, ja sabeu que això va de vosaltres, els oients, les oients que ens envieu peticions pel Daniel Brand un cop al mes, que des d'aquesta darrera temporada el Dani ens regala un mashup al mes. Sempre és el darrer divendres de cada mes. I a través d'Instagram, a la bústia, els missatges directes, @xavifornia, les vostres peticions li passem al Dani i llavors, bé, li expliquem en directe al Dani, bàsicament, i llavors ell improvisa. Vols saber què t'estan demanant avui, Dani?
2: Sí, estaria bé, estaria bé.
0: Doncs mira, és una petició de la Clara de Sabadell que ens diu si podries versionar, i a partir d'aquí que facis el que vulguis, la barregis amb el que tu vulguis, una cançó molt important per ella i la seva parella, que és Love Story de Richard Clayderman. Que sona així. És mitiquíssima. És la típica cançó que posen els memes quan hi ha un moment trist.
1: Sí. Mític. Ai, em sona una mica enterrament.
0: També. Dani, a veure, és piano, hi ha piano. Aquí no és reggaeton que has de reversionar.
2: Sí. No, està guai, Love Story. El que passa és que, clar, Love Story. En què podem fer un mashup amb Love Story? Vosaltres teniu alguna idea per mi? Maria, Xavi?
0: Jo et diria Dai Dai, de Shakira, la cançó del Mundial, però no sé si... Posar-te allà... Ja que...
1: Uau, seria molt guai.
0: Allà, nivell màxim de dificultat.
2: Vols que ho provem o què? Ho provem amb la de Shakira?
0: No,
2: podríem fer.
0: Jo crec que la de
1: Shakira... Abans que acabi temporada l'hem de fer,
0: Hem de fer la de Shakira quan comenci el Mundial, que és ja d'allà.
2: Ja sé, tinc una idea.
0: A veure. Molt bé. Sí.
2: No, però no us la diré, vull dir, l'heu d'escoltar.
0: L'escoltarem, llavors.
2: Sí, l'heu d'escoltar, vale? És una mica boig, per això.
0: Ah, molt bé.
1: A veure,
2: O sigui, doncs... farem una cosa. Jo no us dic res. Fem el mashup i aviam si entenem tots... També incloc aquí a l'audiència, òbviament, eh? Aviam si endevineu, amics, per què he fet el que vaig a fer.
0: Perfecte. Doncs a jugar, que també és part d'aquest moment tan fantàstic que ens regala el Dani un cop al mes a Ràdio 4, el Xavi Fornia, que és anar esbrinant, Maria, les cançons i els nostres oients, els cotxes ara mateix, potser de camí ja el seu...

0: Destí de cap de setmana, esperem que no estigueu a cap embús, i si ho esteu, tranquis, perquè arriba un moment per relaxar-vos i per gaudir.
1: Ai, sí, quina il·lusió.
0: A jugar va, endevina cançons, apuntes, paper i boli.
1: Vinga, l'última que vau fer, que jo encara no hi era, sí, era de Disney, i mira,
0: oh,
1: estava...
0: Boníssima.
1: De veritat, estava jo frisant, dic, per què no estic allà? Ja. Dic, m'encanta Disney.
0: Ho vas projectar i vas arribar.
1: I vaig arribar aquí. Ara ho endevinaré, en directe.
0: Va, doncs,
2: que bé que manifestes, Maria.
0: Sí, sí,
2: manifestació al 100%, eh?
0: El secreto, eh? Va, sí. anem a jugar amb el Daniel Brand i a gaudir del seu piano en directe, que diu el Jaume Tudela, i sí, que està perfecte, que estan connectats els dos estudis i el seu piano. Va, som-hi, Dani, el piano i la ràdio és teva.

0: mashup impressionant. Maria, com ha estat la seva... La teva reentre al món Daniel Brat?
1: Brutal, molt amorós. Wow. Molt amorós. Sí, és que la Taylor...
0: Aquesta l'has esbrinat... Estava el micròfon tancat, evidentment, estaven gaudint del mashup, però l'has esbrinat rapidíssim.
1: Sí, aquesta love story de Taylor Swift va ser la meva adolescència, la meva joventut. A més, l'escoltaves allà a tope, et creies una princesa amb el teu príncep blau amb 14 anys. Clar, això a mi és fantasia, aquesta cançó.

0: tenim la mateixa edat, som de la mateixa quinta. Mira, mira, està gaudint igual que jo.
1: És un tema tan fantàstic.
0: I a més, els concerts, la gent es demana matrimoni amb aquesta cançó.
1: És veritat. Per mi, la millor cançó de Taylor Swift.
0: És que estàs d'acord, eh?
1: Aquesta és la Taylor que m'agrada.
0: Totalment.
2: Del principi, llavors, no?
1: Sí, sí, sí, sí.
2: No, les últimes que ha tret. Aquesta crec que és del 2008, no? Va ser
0: sí,
2: de les primeres que va composar,
0: super,
2: no?
0: Super jove, sí, sí.
1: Mm-hmm. Doncs Love Story, que es diu exactament igual, Dani, que la que t'ha demanat la Clara de Sabadell, a través d'Instagram, d'arroba xavifornia, que t'ha demanat Love Story, però del Richard Clayderman. Per què? Per què la de Taylor?
2: Doncs perquè es diu Love Story.
1: Perfecte.
2: Us ha encantat, la resposta?
1: Sí, sí, sí.
2: Doncs sí, amics. Si voleu, seguim amb el que hem fet. Aviam si agafeu una mica el truquillo del mashup d'avui. Què més hem tocat?
1: Jo t'he de dir que no he identificat cap altre. O sigui, m'han sonat, les melodies m'han sonat, però no et puc dir...
2: Amb la Taylor.
1: No et puc dir títol de cançó. No sé.
0: Clar,
1: si tu,
0: jo em sonava la música també, però no conec el títol de la cançó.
1: M'ha passat el mateix. M'ha passat el mateix.
0: Que clar, em fa una vergonya dir això aquí davant del Daniel, que sap tant, però molts oients els hi passa igual.
1: Ell és l'expert.
2: No passa res, però us dono una pista. Quantes Love Story coneixeu vosaltres, amics? La de Richard Clayderman?
1: Jo t'he de dir que ara mateix, així a bote pronto, aquestes dues. Aquestes dues.
0: Sí, jo t'anava a contestar, la meva. De veritat, t'anava a dir, la meva.
1: La meva.
2: A part de la història d'amor de la Maria...
1: I l'Eric...
2: Hi ha una altra, hi ha una altra que és molt famosa i és de l'any 2014. És una cantant francesa.
1: Francesa.
2: Ja no us puc donar més pistes, ja.
0: Mira.
1: És que el Jaume té... Bé, el Jaume Tudela té la xuleta.
2: Ahí
1: pot
2: està.
1: Anar llançant les que el Dani li ha dit per WhatsApp.
2: Ahí
1: just
2: està.
1: Quan ha acabat el mashup li envia un WhatsApp al Jaume, llavors ell ja pot llançar les músiques.
0: Clar, això jo ho he ballat moltes vegades.
1: Ah, sí?
0: Sí, és típica de contemporani, de ballet, però no sé el títol d'aquesta cançó.
1: No la conec
0: massa. No sé com es diu,
1: no la conec massa. Es diu Love Story, entenc, Dani, no?
2: Correcte, es diu Love Story. Bravo!
1: Molt bé.
2: M'encanta els aplaudiments.
1: És molt maca.
2: Quanta penya que... teniu allà a l'estudi,
0: L'afició.
1: L'afició del Xavi Fornia.
2: Sí. És un camp nou ple allà a l'estudi. Escolteu, és una passada, però és que hi ha tres cançons que es diuen així i són bastant famoses les tres, eh? Sí. I no sé si n'hi ha alguna més, però al meu cap m'han vingut aquestes tres després d'escoltar la petició de la nostra estimada oient. Així que aquesta és la raó de ser del mashup d'aquest mes.
1: I no hi havia un altre.
2: Fil conductor de Love Story.
1: Sí. I no hi havia un altre?
2: Però clar, hi ha un apuntat... altre, sí.
1: Ah, sí.
2: Hi ha un bonus.
1: Veus?
2: Hi ha un bonus.
1: Ho sabia.
2: Hi ha un bonus, Xavi, Maria. Sabia, hi ha un bonus track. Que es diu... Golden Brown.
1: Home!
0: Aquesta sí.
1: Ostres, sí. Golden Brown, la cançó de l'any 1981 de The Strangles. Dani.
2: Correcte.
0: Per què? Perquè és d'amor, també? O...
2: Doncs no, Maria, la veritat és que musicalment m'encaixava superbé amb Love Story d'Indila. Sí, perquè són bàsicament els mateixos acords. La Love Story d'Indila encaixa superbé amb aquesta. I, de fet, aquesta Golden Brown, que esteu sentint del 81, com deia el Xavi, s'ha fet viral un altre cop gràcies a TikTok, com o no? I el tema és que hi ha penya molt flipada amb aquest tema. És veritat que s'ha utilitzat des de que es va llançar fa ja... que són 35 anys, no? Si no em fallen els càlculs. Fallar molt temps, no, 35 no. 45 anys.
0: Uau.
2: 45 anys. És increïble com TikTok i xarxes i tot tema... O sigui, totes aquestes plataformes noves digitals, com poden... Va passar el mateix amb la Kate Bush, per exemple, no? Amb Stranger Things.
0: Oh, sí, Running Up That Hill.
2: Exacte, i fa poc també amb més cançons s'ha passat. Doncs bé, amics, amb aquesta... ha estat tan heavy el tema, o sigui que molta gent l'ha estat utilitzant a tots els seus edits, a tots els vídeos, a tots els reels, a tots els TikToks, i és una de les més escoltades en l'últim mes, Golden Brown. Una cançó, a més, que té un doble joc. Una cançó que tècnicament, musicalment, és molt interessant, perquè si us hi fixeu, alguna vegada ho hem parlat al programa, té un tempo una mica estrany, perquè és un... diguem-ne, és un 3-4, que seria un vals, 1-2-3, 1-2-3, i de repent fa 4 en comptes de 3, que és com que et quedes com que caus.
1: A contrapié.
2: Sí. Exactament. Vale? Si pareu atenció i intenteu ballar-la, veureu que us caureu. Vale? Que és una mica el truc que sempre dic als meus alumnes, de dir, si queréis ver si és un ritmo raro, esto es un 7-4, es un 7-4. Vale? No és ni un 3-4, és un 3-4 més un 4-4. Mm-hmm. Però sortint d'allà, aquesta cançó, sabeu per qui va dedicada o quina és la inspiració?
0: Mm-hmm. No.
1: Golden Brown.
2: Golden Brown, de què pot parlar això?
1: Doncs com no mengés un filet amb or d'aquests que s'estan posant de moda i el dia següent és al lavabo.
0: Oh.
1: No, no
2: sé. Xavi, lo solo millor,
0: sol,
2: eh?
0: No, no
2: sé. Doncs bé, oficialment parla d'una dona, vale? Perquè és la seva inspiració i, de fet, diu Golden Brown texture like sun, no? Com textura com del sol. Però, clar, quin és el tema? Que, si analitzeu una miqueta la lletra, veureu que està parlant, l'autor, i això està confessat pel propi compositor, dels Stranglers, és una oda a l'amor, però com una metàfora del consum de certa droga, també. Vale?
0: Ui.
1: Droga d'onada, hauria de ser, o...
2: Clar, que és l'heroïna. Vale? Llavors, ell està parlant d'una nòvia que va tenir, vale? O sigui, una xicota amb la que va sortir, que tenia els cabells així, però també té el doble joc de... En aquella època, ja sabeu, amics, que això és... molt xungo, molt dolent, no ho feu mai, però ja sabeu que amb els grups de rock, doncs, lògicament, vale? Podríem parlar...
1: És una pàgina molt fosca de la història, que sabem, a més, els anys en els que va tenir més incidència, i sobretot, ho hem vist, com tu deies, Dani, amb artistes que van perdre la vida, pel consum excessiu d'això.
0: Mira, em recorda a una cançó d'Extremoduro que té una frase que diu «Beber rubia la cerveza para acordarme de su pelo». No, doncs, no sé quina cançó és d'Extremoduro, però recordo aquesta frase que va una mica doncs, amb el consum d'alcohol, però que li recorda els cabells de la noia, no? Doncs una mica igual amb la droga, en aquest cas.
2: Doncs molt ben tirada, Maria. Exactament el mateix. O sigui, ell està fent... És una metàfora entre l'addicció que li suposa l'amor de la seva parella i el que li proporciona, en aquest cas, l'heroïna, no? I, de fet, hi ha una frase que diu «Never a frown», que seria... traducido, seria com nunca com un ceño fruncido, no? Com que sempre feliç, perquè és el que ell sentia quan estava amb la seva xicota o quan consumia, també.
1: Sí, que en el fons no era realment així, però que és la sensació que et dona aquesta droga tan, tan perillosa, no?
2: Efectivament.
1: Sí. Doncs, ostres, quines històries, quin mashup tan brutal. I m'ha encantat. El tema Love Story i acabar amb aquest Golden Brown de The Strangles. Doncs...
2: Sí, que... Sí. El tema aquest que hem comentat, Xavi i Maria, és un temazo, vull dir...
1: Sí, és boníssima. És molt bona.
0: Cançons de casaments, també, cançons que sonen a les bodes, aquestes.
2: Sí.
0: Típiquíssimes, no?
1: Sí.
0: Jo no vaig voler casar-me amb cançons típiques, tu tampoc, Xavi, ja ho sé. Per això jo vaig triar les que a mi m'agradaven, no les típiques de casament.
1: De fet, el meu casament era Daniel Brandt qui estava tocant el piano quan jo vaig entrar a l'església.
0: Sí.
2: Sí o què?
1: Sí.
0: Viva la vida, Coldplay. És que se'm va quedar gravat,
1: Va ser Viva la vida i...
0: Brutal. I de vals, si ho puc dir, vas ballar una de les meves cançons preferides del món, que és You'll Never Walk Alone.
1: You'll Never Walk Alone.
0: Sí. Que bonic.
1: Doncs... I tu què vas ballar?
0: Mira, jo no vaig ballar vals perquè el meu casament va ser diferent, però t'he de dir que vam sortir a l'església amb la banda sonora de Mi vecino Totoro, que és una de les meves pel·lícules i de la meva parella preferides.
1: Ah, sí?
0: Sí. I vam sortir de l'església... Aquesta pel·lícula no la tens al cap? Doncs el primer que has de fer avui quan arribis a casa és posar-li aquesta pel·lícula a la teva filla legal.
1: Ah, sí?
0: És brutal. Daniel, tu sí que saps de què t'estic parlant, no? Saps la pel·lícula?
2: No, la veritat és que no.
0: Doncs l'heu de veure.
1: És de dibuixos.
0: És de l'estudi Ghibli, sí, de dibuixos.
1: Ah, és com d'anime.
2: És de Ghibli.
0: És molt bonic. Molt bonica la història i la pel·lícula i la cançó, tot supermaco.
2: Doncs ho farem, Maria.
1: Doncs res, jo recordar, Dani, que el mes vinent, que t'enviïn peticions, bàsicament, que el mes vinent estaràs aquí el darrer divendres del mes de juny.
2: Genial.
1: @xavifornia, Instagram.
0: Mundial.
1: Dani, ja estarem en ple mundial. Dani, que tinguis molt bon cap de setmana.
2: Igualment, amics. Una abraçada ben forta.
1: Una abraçada molt gran. Adeu. Gràcies.
2: Una abraçada. Adéu.
1: Doncs amb Love Story sortirem, no? I donarem pas a l'edició migdia.
0: Ben enamorats.
1: Per actualitzar la informació. I després seguirem, que tenim a la Vanessa Hogarth i a Javier Marco, que hem de parlar d'una pel·li brutal que es diu A la cara.

0: Són 2:45.
1: Edició migdia. Ràdio 4. Eva Albiol.
0: Bona tarda, converses maratonianes, protestes a l'exterior i un acord que resisteix arribar al Departament d'Educació. Sindicats i govern fa hores que intenten desencallar un acord que encara no arriba. Les posicions s'han mogut, sí, però no prou. I ara mateix la reunió torna a estar en pausa. Iolanda Segura és la portaveu d'USTEC.
2: Vam encallar en matèria salarial perquè no vam voler entrar en negociació en aquest marc i això no ens va permetre avançar també en la resta de punts que han quedat per tractar, com seria, per exemple, les ràtios.
0: I mentre a dins es negociava, fora ha crescut la pressió, els docents han tallat durant tot el matí la Via Augusta de Barcelona i avui també han fet sentir la seva protesta a Montserrat, coincident amb la vaga territorial convocada a l'Anoia, l'Alt i el Baix Penedès, el Baix Llobregat i també el Garraf. De seguida els expliquem l'última hora i ho fem amb en José Gil i l'Helena Ramos a la realització i les vies de so, l'Eric sobrevia la producció i l'Albert Bacas a control central. Un motorista de 18 anys ha mort després de ser atropellat a la C31. Els fets van passar ahir a la nit després d'una topada entre una moto i un turisme. Quan els dos conductors estaven fent el comunicat de l'accident al lloc de la topada, un segon turisme va atropellar el conductor de la motocicleta. Amb aquestes ja són 51 les víctimes mortals enguany a les carreteres catalanes. Connectem amb el Servei Català de Trànsit. Roger Serra, bona tarda.
3: Hola, bona tarda. Augmenta el trànsit en aquesta àrea metropolitana de Barcelona i a les seves rondes. Per exemple, l'autovia 2 ja presenta aturada sortint de Barcelona d'uns 4 quilòmetres entre Cornellà de Llobregat i Sant Joan d'Espí, Sant Martorell, com us dèiem, autovia 2 també carregada a Sant Joan d'Espí, però d'entrada a Barcelona. I a l'extrem nord continuen les aturades a la C58 d'entrada a Barcelona, 3-4 quilòmetres de lentitud, aturades intermitents entre Montcada i Reixac i l'enllaç amb les rondes. També la C33 amb retencions de 2-3 quilòmetres per enllaçar amb aquest nus de la Trinitat, sempre d'entrada a Barcelona. Fins i tot la Pota Nord, la B20, en aquesta zona, amb cua de quilòmetre, quilòmetre i mig des d'abans del túnel de Santa Coloma, fins a enllaçar amb el nus de la Trinitat. És tot des del Servei Català de Trànsit.
0: La previsió del temps des de l'EMET, Noelia García.
4: Avui divendres a Catalunya continua la calor i les altes temperatures. Màximes de 38 graus a Lleida, 33 a Girona, 30 graus a Barcelona i 29 a Tarragona. Durant aquesta tarda, sol i cel poc ennuvolat, però al Pirineu no es descarten possibles ruixats de forma feble.
0: Passen 2 minuts de 2:45.
1: Edició migdia. Eva Albiol.
0: La negociació entre sindicats i govern continua en punt mort després d'una reunió maratoniana ahir al vespre que es va allargar fins ben entrada la nit i va acabar sense acord. Aquest matí les negociacions s'han reprès, però el salari dels docents continua sent el gran mur de les converses que ara mateix es troben en pausa. Anem en directe cap al Departament d'Educació per saber si hi ha moviments d'última hora. I ahir tenim la nostra companya, Laura Hurtado. Laura, bona tarda.
5: Bona tarda. La reunió entre els sindicats i el govern s'ha interromput durant 2 hores després d'un matí intens de reunions. Segons fonts sindicals, el principal escull continua sent la qüestió salarial, mentre que altres aspectes, com els recursos per a l'escola inclusiva, estan avançant. Fa una estona hem vist com el govern abandonava l'edifici per fer aquesta pausa i els manifestants que es trobaven fora tallant la Via Augusta han demanat la dimissió de la consellera Esther Niubó, que avui sí que participa en la mesa. Es preveu que les converses s'allarguin en les pròximes hores i no es descarta cap escenari després que ahir els representants dels docents es tanquessin al departament tota la nit. Ahir el govern els va traslladar que l'última proposta és la definitiva i, entre altres, contempla que els docents acabin cobrant 400 euros mensuals bruts més en 4 anys amb totes les millores, unes xifres però que els sindicats consideren enganyoses perquè inclouen increments estatals ja pactats. D'altra banda, s'hi afegirien entre 6.000 i 7.000 nous professionals en 4 anys, es retornaria el deute dels sexenis i s'obririen 2 convocatòries de càtedres. A 3:45 es preveu que es reprengui aquesta reunió que podria ser clau pel futur de l'educació a Catalunya.
0: I a les protestes s'hi han de sumar un miler de docents que aquest matí s'han manifestat a Montserrat. Una part dels protestants ha bloquejat durant una hora els accessos al cremallera, deixant completament aturat el servei.
6: Veure que no estem parlant només de sous, que estem parlant d'un malestar general, de que estem a punt de col·lapsar com a educació pública a tots els nivells, no? des de la Bressol fins a batxillerat.
7: No està canviant res, és a dir, l'increment del sou que ens han promès, és un increment que està basat en el que ja l'Estat ens donava. Per tant, aquí no hi ha moviment respecte a les últimes ofertes que ens han fet.
0: I seguim parlant d'educació. Com bé saben, estem vivint temperatures de rècord a la plana de Lleida i es van superar els 37 graus i avui encara podrien pujar més. Les escoles, moltes sense aire condicionat, són de les més afectades i alguns centres ja han comprat ventiladors. Mentrestant, la Paeria ha activat els protocols per fer front a aquesta calor, Pepa Sant Genís.
8: L'escola Minerva de Lleida és de nova construcció, però no està condicionada per fer front a les temperatures d'aquests dies a Lleida, les més altes registrades mai un mes de maig. A les aules se superen els 30 graus i l'escola ha decidit comprar ventiladors, com expliquen aquests dos mestres del centre, la de Cire Ramírez i el Jesús Nogués.
9: Tenim un ventilador per aula que ha comprat l'escola i el que fem és intentar que els nens i nenes no estiguin al sol a les hores del pati.
10: A la meva classe tinc un termòmetre que marca 31 graus avui. La classe de 5è cabe 34 o 35 graus. La temperatura hauria d'estar a 27 graus.
8: És una situació generalitzada a la majoria de centres educatius de Ponent. Per la seva banda, l'Ajuntament de Lleida ha hagut d'activar els protocols i les recomanacions per fer front a la calor molt abans del que és habitual. La Cristina Morón és la regidora de Seguretat de l'Ajuntament de Lleida.
11: Utilitzar refugis climàtics, hidratar-se i no sortir a hores de màxima temperatura i evitar al màxim impossible qualsevol incident.
8: I en plena collita de cereals s'ha activat ja el Pla Alfa 3, que obliga les màquines collitadores, entre altres mesures, a facilitar la seva ubicació per poder prevenir els incendis.
0: I atenció, perquè les PAU tornen a batre rècord a Catalunya. Més de 45.000 estudiants s'examinaran del 9 a l'11 de juny per intentar obrir la porta a la universitat. I aquest any, amb una novetat destacada, una prova pilot amb detectors de dispositius electrònics per reforçar el control als exàmens. Toni Condé.
12: En total, 45.821 alumnes s'han matriculat enguany a les PAU, 1.500 més que fa un any. Els exàmens es distribuiran en 223 tribunals de 33 municipis, amb dos seus noves al Vendrell i Vilassar de Mar. 2.400 docents participaran a les proves com a correctors i vigilants i prop d'un 7% dels alumnes ha demanat mesures d'adaptació per necessitats específiques de suport educatiu, com TDA o dislèxia. La consellera d'Universitats, Núria Montserrat, ha anunciat que s'incorporen per primer cop controls aleatoris amb dispositius electrònics per evitar fer trampes, una mesura de caràcter preventiu i dissuasori.
13: I el que volem simplement és fer un testeig, una prova pilot, que s'està realitzant, com deia, amb altres comunitats autònomes i creiem que és una molt bona mesura perquè els estudiants puguin realitzar la prova amb tranquil·litat i sobretot amb totes les garanties de que no hi ha alumnes que tinguin cap avantatge a l'hora de realitzar les proves.
12: Les PAU coincideixen amb la visita del Papa a Barcelona. La consellera ha demanat tranquil·litat perquè no hi hauria d'haver afectacions i només ha demanat fer els desplaçaments amb una mica d'antelació.
0: I els expliquem també que 7 de cada 10 alumnes de grau superior en modalitat dual tenen feina, una taxa que supera en gairebé 10 punts la del mateix col·lectiu, però que cursa la formació professional tradicional. Climent Sabater.
14: La taxa d'inserció laboral dels alumnes de grau superior a l'FP dual supera el 70%, quasi 10 punts més que els que fan l'itinerari tradicional, el que consolida la modalitat dual com la més eficaç per entrar al mercat laboral, ja que la majoria d'alumnes ho fa al sector que ha estudiat, segons el director general d'FP de la Generalitat, Ricard Coma.
15: 7 de cada 10 alumnes de grau superior que estudia formació professional en alternança dual assoleix una inserció laboral directa a l'empresa on t'ha fet la seva estada formativa, o bé en el sector productiu dels estudis que ha cursat.
14: La principal via per trobar feina és l'empresa on s'han fet les pràctiques. Així passa en un de cada quatre casos i les professions amb més sortida són les de perfil industrial o tècnic, com la fusteria amb un grau d'inserció del 100% o àmbits com els transports, la indústria alimentària o els instal·ladors on es frega el 80%. Són dades de l'últim informe d'inserció laboral dels estudis professionals, una taxa que al conjunt de l'FP s'ha reduït 2 punts fins al 52%.
0: Tornem a parlar de calor, perquè amb aquest termòmetre disparat abans d'hora, a la Costa Brava hi ha municipis que han decidit avançar l'estiu. Dutxes obertes, serveis de salvament i socorrisme en marxa i platges preparades com si fóssim el juliol. El sector turístic ho té clar. En molts punts del litoral, la temporada s'ha avançat gairebé un mes, Gemma Esteve.
16: A Palafrugell les dutxes ja funcionen, també Lloret de Mar, on el servei de socorrisme està en marxa des de mitjans de maig. Altres, com l'Estartit, fa un mes que el tenen operatiu els caps de setmana. A la Costa Brava la temperatura del mar en alguns punts ha superat els 20 graus abans que mai des que hi ha registres i a llocs com Platja d'Aro viuen ja un ambient plenament estiuenc. Daniel Riera és el regidor de Medi Ambient.
17: Sobretot aquesta setmana passada que va fer bon temps s'ha notat moltíssim l'afluència de gent. Amb el temps que està fent molta calor, que està fent temperatures pràcticament d'estiu, estem amb una preocupació previsió de tenir una temporada històrica, la veritat.
16: El visitant és sobretot de proximitat, que ve a gaudir del dia. Ho noten restaurants i comerços, en menys mesura els hotelers. Judit Lloberol és la gerent de la Unió d'Empresaris Turístics de la Costa Brava Centre.
18: Pel que fa, per exemple, a restauració, sí que creiem que hi haurà màxima afluència, també d'això, visitants de segona residència o turistes que venen aquí un sol dia, que prefereixen venir a la platja doncs, per apagar aquestes temperatures.
16: Tradicionalment, el sector turístic esperava Sant Joan per donar el tret de sortida a una temporada d'estiu que aquest any s'ha avançat pràcticament un mes.
0: Doncs aquest estiu anar a la platja i encendre una cigarreta serà cada cop més difícil al litoral barceloní. Fins a 22 municipis de la demarcació tindran platges sense fum, Maria Huguet.
19: Segons el president delegat de Salut Pública de la Diputació, Josep Ramon Mut, no s'hi han volgut sumar perquè els alcaldes consideren que ara no pertoca aplicar aquesta normativa.
20: Això, i ara ja s'està elevant al Parlament de Catalunya, s'acabarà aprovant per llei catalana i, per tant, al final s'haurà de complir o sí, sí o sí. Per tant, creiem que tard o d'hora acabaran aprovant l'ordenança per avançar-se una mica a la llei catalana que ho obligarà.
19: Missatges com aquests...
21: Et recordem que en aquesta platja no es permet fumar.
19: Sonaran a les 93 platges i gairebé 49 quilòmetres del litoral barceloní que prohibiran fumar. La regulació d'aquesta prohibició és competència municipal i les sancions, en cas d'infracció, depenen del que estableixi cada ordenança.
0: Parlant de tabac, un estudi de Salut Pública ha detectat nicotina ambiental en el 85% de les terrasses de bars i restaurants de Barcelona, especialment a les parcialment tancades, on fumar està prohibit a Banyeres.
22: Sí, fins a dues vegades més nicotina ambiental en terrasses cobertes amb tres paraments i sostres, on està prohibit per llei fumar, que a les terrasses obertes i, sobretot, en zones amb menor nivell socioeconòmic. Resultats després d'observar que el 93% de les terrasses hi havia almenys una persona fumant i una de cada quatre amb una cigarreta electrònica. Maria José López, cap del Servei d'Avaluació de l'Agència de Salut Pública de Barcelona.
23: Precisament en aquelles que estan tancades, observem més persones fumant i, de fet, quan mesurem la concentració de nicotina ambiental, veiem que és el doble en aquestes terrasses on la llei prohibeix fumar, no? Veiem també que l'exposició en barris més desafavorit a Barcelona són hi ha exposició i la concentració és més elevada.
22: Unes dades que contrasten amb el fet que el 95% dels usuaris identifica el fum del tabac i les cigarretes electròniques com a nocives i que el 57% estan a favor de les terrasses lliures de fum. D'aquí la necessitat d'aprovar definitivament la reforma de la llei del tabac.
23: És una llei molt clara que tothom entén i on el compliment doncs, seria molt més elevat.
22: El fum del tabac conté més de 70 substàncies carcinògenes reconegudes, a més de nombrosos compostos tòxics que s'associen a malalties cardiovasculars, respiratòries i càncer de pulmó, entre d'altres.
1: Edició migdia. Eva Albiol.
0: En 3 minuts arribarem a 3 quarts de 3. El PSOE mantindria la victòria a les urnes. Segons l'últim baròmetre del CIS, i oferíem un avantatge d'11 punts sobre el PP, que retalla distàncies i puja un punt respecte al mes d'abril. Tot plegat en una enquesta feta abans dels últims casos judicials que esquitxen els socialistes, Clara Ontanyón.
24: Segons el CIS, el PSOE obté el 36,2% dels vots i baixa dues dècimes en relació amb l'abril. I el Partit Popular creix més d'un punt i mig i se situa en el 24,9%. És a dir, els socialistes estarien a 11,3 punts per sobre dels populars. En tercera posició, Vox, el partit d'extrema dreta, puja un punt i mig i passa del 14,7% al 16,2%. Sumar es manté pràcticament igual i baixa una dècima i se situa en el 5,7%. Pel que fa als partits catalans, Esquerra Republicana continua sent el més votat, amb 2,6 punts, tot i que baixa 3 dècimes, i Junts es manté en els 0,8 punts. Són els resultats de l'enquesta del maig i està elaborada amb 4.000 entrevistes d'abans que es conegués la imputació de l'expresident del PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero, i les últimes novetats del cas Leire Díez.
0: Bé, doncs el debat polític continua marcat pel futur de la legislatura després de les investigacions judicials que afecten el PSOE. La vicesecretària d'Urgo organització del PP, Almaz Currà, parla d'una trama de corrupció.
25: Lo que tenemos delante ya no son casos aislados ni brotes verdes, que diría Zapatero. Son hechos que se repiten y se conectan en una especie de malla de la corrupción. La misma estructura se repite una y otra vez. Siempre es la misma pauta. Un cargo público al servicio de un beneficio privado, la sede del PSOE como kilómetro cero de la corrupción en España y cuando alguien investiga la maquinaria entera del Estado intentando frenarlo.
0: Avui també hem escoltat a la portaveu de Junts al Congrés, Míriam Nogueras, qui ha assegurat a Televisió Espanyola que a Espanya sempre hi ha governs corruptes i diu que no espera res de nou de la compareixença del president Pedro Sánchez prevista per a finals de juny.
26: El 9 de julio del año pasado el presidente Sánchez ya compareció.
2: Y les recuerdo a todos ustedes que nos contó que se implementarían una serie de medidas anticorrupción. Ha pasado prácticamente un año y no solo no ha pasado nada, no solo no se ha ejecutado nada, sino que la situación es aún peor.
0: I més qüestions. Treva dels preus al mes de maig. La inflació es manté estable i queda en el 3,2%, segons la dada avançada de l'Institut Nacional d'Estadística. El Ministeri d'Economia ho atribueix a l'anomenat mix energètic amb un alt volum de renovables que permet esquivar la volatilitat dels mercats de l'energia i contenir el preu de l'electricitat. De fet, l'IVA de la llum i el gas torna a la normalitat dilluns vinent, però es mantindrà la bonificació dels carburants. El que sí repunta tímidament és la inflació subjacent, sense aliments frescos ni energia, que puja una dècima fins al 2,9%. I també de l'economia, el govern allarga l'edat per accedir als préstecs d'emancipació, passa dels 35 als 40 anys. Catalunya es converteix així en la primera comunitat autònoma que amplia aquesta ajuda a aquesta franja d'edat. La mesura podria beneficiar més de 600.000 persones que volen finançar el seu primer habitatge. Lorena Enns, bona tarda.
3: Bona tarda. Sí, a partir de dilluns, totes aquelles persones que tinguin entre 18 i ara fins a 40 anys inclosos, podran demanar aquest préstec que atorga la Generalitat a través de l'Institut Català de Finances, una línia de finançament públic que permet cobrir fins al 20% del valor de compra d'un habitatge. El govern amplia el rang d'edat dels beneficiaris perquè assegura s'ha constatat l'èxit del programa. Salvador Illa, president de la Generalitat.
4: Com que té èxit, doncs hi ha gent que, escolta'm, doncs allarguem-ho fins a 40 anys, que puguin accedir a aquest préstec que té un topall, em sembla, de 50.000 euros i que el pagues al cap de 30 anys a interès zero.
3: Un any després de la posada en marxa d'aquest programa, s'hi han pogut acollir prop de 1.700 persones. La mitjana són préstecs de 36.000 euros a joves de 29 anys per habitatges que costen 190.000 euros. Entre els requisits per demanar-lo està empadronat a Catalunya i que l'habitatge pel qual es sol·licita aquest préstec sigui el primer i destinat a residència habitual. L'habitatge finançat passarà automàticament a estar qualificat com a habitatge de protecció oficial amb caràcter permanent.
0: Repassem ara l'actualitat de l'exterior amb en Pau Alemany. Un dron rus impacta contra un edifici residencial a Romania, país que pertany a l'OTAN, i deixa dos ferits lleus.
5: L'explosió s'ha produït de matinada a la ciutat de Galati, ubicada prop de la frontera amb Ucraïna. El president de Romania, Nicu Sordan, ha exigit a l'OTAN enfortir el flanc est amb defenses antiaèries i antidrons, alhora que diversos països de la Unió Europea, entre els que s'inclou Espanya, han condemnat l'atac.
0: Els Estats Units i l'Iran acosten postures per estendre l'alto el foc durant 60 dies i per reobrir l'estret d'Hormuz, tot i que Donald Trump encara ha de donar el vistiplau.
5: Les negociacions de pau per mantenir la dèbil treva dels últims dies avancen favorablement i avui hi haurà una nova reunió entre els Estats Units i Pakistan que exerceix de mediador. Possible acord per l'alto el foc i per reobrir l'estret d'Hormuz, però deixaria encara sense resoldre l'assumpte més delicat, el programa nuclear iranià.
0: El Tribunal Suprem de Kènia rebutja la creació d'un centre de quarantena per Ebola on acollir persones infectades d'altres països.
5: La proposta provenia del govern dels Estats Units que volia alçar les instal·lacions per aïllar i tractar pacients al país africà. Alhora, el director general de l'OMS, Tedros Adhanom, ha viatjat fins a l'origen del brot, a la República Democràtica del Congo, per donar suport al territori i per demanar una treva als grups armats que permeta l'accés de personal sanitari. Des de l'inici d'aquest últim brot han mort 246 persones.
0: I Luis de Guindos finalitza l'etapa de 8 anys com a vicepresident del Banc Central Europeu amb una alerta sobre les conseqüències per la guerra al Pròxim Orient.
5: De Guindos destaca la resiliència dels bancs europeus tot i haver atravessat la pandèmia de Covid, la invasió de Rússia a Ucraïna i la tornada de Donald Trump a la presidència dels Estats Units.
0: La Diputació de Lleida ha lliurat avui els Premis Pica d'Estats que reconeixen treballs sobre els atractius del Pirineu i les Terres de Ponent. El reportatge titulat La luz que nos da el agua en la central de Camarasa de la Delegació de Ràdio Nacional de Lleida ha estat guardonat com a millor contingut radiofònic a Eloi Sadurní.
6: Joana Cendra i Lluís Jové signen un reportatge que situa l'oient a la comarca de la Noguera de principis del segle XX.
7: Camarasa, província de Lleida. En la confluencia entre el río Segre y el Noguera Pallaresa, Traction Light and Power Company, más conocida como la canadiense, se fijó en este punto remoto del prepirineo leridano para levantar una central hidroeléctrica.
6: La luz que nos da el agua, la central de Camarasa, a més el passat 11 de setembre, detalla la història d'aquesta infraestructura hidràulica i el seu impacte al territori. Joana Cendra, en declaracions a aquests micròfons, ha posat en valor el periodisme fet des de Ponent.
26: És un premi que el volem dedicar a tots els companys del periodisme local, de tots els mitjans de Catalunya, perquè pensem, i d'una manera especial als de Lleida, perquè pensem que és una manera de dir doncs estem aquí i des del territori es fan coses molt potents, molt bones.
6: Un reportatge que comparteix Palmarès amb el documental Beatus Ile Àreu de la 2 de Televisió Espanyola com a millor treball audiovisual als Premis Pica d'Estats, que valoren la promoció dels Pirineus i Ponent des de fa 36 edicions.
0: Festival gratuït Montllibre arrenca avui al CCCB i al MACBA amb propostes de lectura, teatre, cinema i tallers per apropar la literatura als més petits. Ens ho explica la Montse Soto.
8: Figures del món del llibre com Olivier Duzú, Bernardo P. Carballo, Pere Guinart, Joan Negrescoló, Maria Sáez o Anna Font, entre molts altres, destaquen en aquesta edició del Montllibre 2026, comissariada per Anna Juan i Piu Martínez. Un certamen que es vertebrarà al voltant d'una exposició central ideada per l'estudi de disseny editorial gallega Fabulatorio, una mostra que ens proposa un recorregut immersiu per 6 espais transitables inspirats en clàssics de la literatura infantil.
9: Fabulatorio el que ha fet és extreure pàgines del llibre i tridimensionalitzar-les.
10: 6 de les obres més rellevants considerades com clàssics contemporanis d'autores com Margaret Weisbrand, Manuel Marsol, Tommy Ungerer i algun més que tindreu que venir a descobrir.
8: El programa inclou propostes escèniques a càrrec de les companyies La Negra, Val i Les Pinyes, una nova col·laboració amb el cicle de cinema del CCCB. Una altra de les novetats és que comptarà amb un espai específic per a adolescents durant la tarda jove i també una matinal il·lustrada adreçada a estudiants d'il·lustració i disseny al Món Llibre 2026. Des d'avui fins diumenge, al MACBA i al CCCB.
0: José María Rubí, bona tarda.
11: Bona tarda, Eva.
0: Esports. L'atacant anglès Anthony Gordon es convertirà en un nou jugador del Futbol Club Barcelona quan l'entitat blaugrana i el seu equip d'origen, el Newcastle, acabin de solucionar les darreres qüestions administratives.
11: Segons la planificació, Gordon ja hauria d'haver signat el seu contracte amb el Barça per les properes 5 temporades, però estem en aquell moment que sovint s'acaba allargant de l'intercanvi de tots els documents entre totes les parts implicades. Instal·lacions de Can Barça, Jorge Agüero, això que estem explicant cada vegada és més freqüent, però en tot cas, tranquil·litzem a l'afició culer, tot controlat, l'operació en cap cas perilla.
12: Sí, sí, absolutament, Rubí, que ningú s'espanti perquè el club ens ha assegurat que és cosa de burocràcia, d'un petit paper que encara doncs està pendent i és un cas molt semblant, si us en recordeu, al que vam viure l'any passat amb el transfer de Joao Cancelo. De fet, ens asseguren sí o sí que més tard o més aviat el jugador signarà avui i serà presentat també en tot cas. Recordem que signarà fins al 2031 per 5 temporades en una operació entre el Barça i el Newcastle, el seu club de procedència xifrada en 70 milions d'euros, més 10 en variables. 25 anys és l'edat d'Anthony Gordon, natural de Liverpool, extrema esquerra, encara que pot desenvolupar-se també en qualsevol posició d'atac, i internacional també, amb la selecció del seu país, Anglaterra, enguany anirà al Mundial.
11: Deixem el Jorge, per tant, gràcies, Jorge, fent guàrdia. Li desitgem un bon funcionament dels faxos perquè aviat es pugui fer oficial aquest primer reforç del Barcelona de cara a la propera temporada 26-23.
0: El gran repte del Barça de Hansi Flick el proper curs serà la Lliga de Campions. Enguany els blaugranes van tornar a quedar fora de la lluita pel títol abans d'hora. Demà Budapest coronarà els Reis d'Europa d'aquesta temporada. La final de la Champions la disputen dos equips amb banqueta espanyola, el PSG de Luis Enrique i l'Arsenal de Mikel Arteta.
11: Aquesta tarda hi haurà tota l'activitat prèvia al Puskas Arena. Nosaltres volem fer un primer cop d'ull a com arriben els dos equips. Jaume Riello, comencem pels actuals campions. El PSG està tornant a signar la típica temporada dels equips de Luis Enrique, de menys en més.
13: Típica, però probablement aquesta temporada amb més sentit que mai, perquè recordem, el PSG venia d'un estiu en què va haver de disputar el Mundial de Clubs. Va patir algunes punxades, algun moment ball, als mesos d'octubre i novembre, tant a Europa com a França. Va tornar a quedar fora del top 8 de la fase de Lliga de la Champions, com la temporada passada, però a l'hora de la veritat no ha fallat. Va patir per eliminar el Mónaco a 700 de final, però després els de Luis Enrique van superar amb contundència el Chelsea i el Liverpool a semifinals. Eliminatòria per a la història contra el Bayern amb el 5-4 de l'anada com a partit que queda pel record, com també seria per recordar una segona Champions consecutiva.
11: I l'Arsenal, després de tornar a guanyar la Lliga anglesa 22 anys després de l'anterior títol, busca un doblet històric, Jaume, després d'una temporada molt i molt sòlida.
13: I així es reflecteix amb el que van aconseguir a la fase de Lliga. 8 victòries de 8 en aquesta ronda de la Champions. Van acabar en primer lloc, però no han passat, Rubí, amb gaire suficiència les eliminatòries. Els de Mikel Arteta van guanyar per 3-1 al global contra el Bayer Leverkusen a vuitens, 1-0 contra l'Sporting de Portugal a quarts i 2-1 contra l'Atlético de Madrid a semifinals. És la segona vegada que l'equip Gunner arriba a la final de la Champions. La primera la va perdre el 2006 contra el Barça i aspira a guanyar el seu tercer títol europeu. El 70 va aixecar la Copa de Fires i el 94 la Recopa.
11: Qui segur que hagués donat quelcom bo per ser-hi demà a Budapest és el president del Madrid, Florentino Pérez, que ara té una altra feina, la campanya electoral, per ser reelegit. Ahir el mandatari blanc va ser entrevistat pels companys de Televisió Espanyola i més enllà de les habituals referències del cas Negreira o d'assegurar que ell encara no ha parlat amb Mourinho, va deixar un missatge incòmode de cara al futur entrenador madridista.
14: No vamos a ver Mbappé, Vinicius, Bellingham, Arda Güler, Fede Valverde, Tchouaméni, son los mejores jugadores que hay en el mundo. ¿Pero por qué los voy a quitar? ¿Quién? Porque hay algunos que digan que no les gusta. Mire, un buen entrenador a todos esos jugadores los va a hacer vivir una etapa muy importante en el futuro.
11: Ho tradueixo, que no canviaria res a l'ecosistema del vestidor del Real Madrid. I un darrer punt de futbol, avui comença el play-off d'ascens a segona divisió, el Sabadell visitarà el filial madridista precisament des de les 9 de la nit, és el partit d'anada de la primera eliminatòria.
0: En bàsquet aquest vespre acaba la temporada regular de la Lliga CB, encara amb força coses per decidir-se, tant a la part alta com pel que fa al descens.
11: Saragossa, Andorra i Gran Canària. Es juguen qui serà qui acompanyi el Granada a la LEP i pel que fa als catalans, Manresa, Girona i Lleida tenen la feina feta, mentre que Barça i Joventut encara han de definir la posició pels play-offs. Recordo els partits, a les 6 de la tarda Manresa-Madrid, des de 8:45 Girona-Joventut, Andorra-Barça i Múrcia-Lleida. Fran Robert, quins són els números de Barcelona i Penya de cara a aquesta darrera jornada? Quines són les seves travesses?
15: El Barcelona ocupa la cinquena plaça de la taula i aspira a acabar segon, però no depèn de si mateix perquè necessita guanyar aquest vespre a la pista d'un Morabanc Andorra que s'està jugant la permanència, també imposar-se al Palau diumenge contra el València en un duel ajornat de la penúltima jornada i, a més, que l'UCAM Múrcia perdi davant el Hajo Post-Lleida. En qualsevol cas, si els murcians guanyessin i els de Xavi Pascual s'adjudiquessin els dos partits, doncs finalitzarien la fase regular tercers com a caps de sèrie. El Joventut de Badalona estarà molt pendent del que faci el conjunt blaugrana perquè, tot i tenir el sisè lloc assegurat, els de Dani Miret encara poden pujar al cinquè si avui superen el Bàsquet Girona a domicili i el Barça perd els seus dos enfrontaments. Els quarts de final del play-off de la Lliga ACB arrencaran el dimarts que ve.
11: I pel que fa a la NBA, Sant Antoni ha tornat a empatar la final de la conferència US a Oklahoma City i el rival de Nova York, per l'anell, es decidirà en el setè i definitiu partit d'aquesta sèrie.
0: Canviem d'esport. Avui comencen els play-offs de la Lliga de Futbol Sala i el Barça s'enfrontarà al Valdepeñas a la primera eliminatòria.
11: Primer partit al Palau des de les 9, però l'acte important d'avui serà precisament després del partit.
16: Os espera a todos el homenaje de la retirada de mi camiseta. Para mí será un verdadero orgullo que podáis asistir y poder despedirme de todos vosotros como se merece.
11: Des d'avui, la samarreta del Búfal de Sergio Lozano penjarà també del sostre de Palau Blaugrana.
0: Bé, i com estava previst, Marc Márquez ha reaparegut a la primera jornada d'entrenaments del Gran Premi d'Itàlia de MotoGP.
11: Ara a les 3 comença la segona sessió d'entrenaments de la categoria reina. La primera, el més ràpid, ha estat Gian Antonio, amb Márquez precisament ocupant la 15a posició, i ja ha acabat el divendres en les altres dues categories. El més ràpid de Moto2 ha estat l'italià Vietti, i a Moto3 el millor temps l'ha marcat el britànic Ogden.
0: I el torneig de tennis de Roland Garros, després de l'eliminació del número 1 del món, Sinner avui han començat els 16ens de final.
11: I ja s'ha classificat per 8ens Pablo Carreño, després de guanyar l'argentí Tirante. Està guanyant Rafa Jódar a Mitchelsen per 1-7-0 i està servint l'espanyol per guanyar també el segon set. I el Giro d'Itàlia, per acabar, marxa l'etapa reina amb 6 ports de muntanya i on el líder Jonas Vingegaard podria deixar la cursa sentenciada.
0: Bé, doncs molt pendents dels esports. Gràcies, Rui. I acabem amb la música de Gracie Abrams. Ooh, but you think she is so cool. L'artista nord-americana ha anunciat la seva nova gira mundial amb un total de 64 concerts i atenció perquè la cantant nominada als Premis Grammy farà doble parada a Barcelona, actuarà al Palau Sant Jordi els dies 27 i 28 de maig del 2027 en les úniques dates previstes a l'Estat. Pel que fa a les entrades, la venda general començarà divendres 5 de juny a les 9 del matí, abans, però dimarts s'obrirà una prevenda exclusiva per als seguidors que hagin reservat el nou àlbum. Estem a punt d'arribar a les 3, així que saludem al nostre company Xavi Martínez. Xavi, bona tarda.
17: Bona tarda, Eva.
0: I què és el que ens portes en aquesta darrera hora?
17: De seguida, Vanessa Hogarth, com tots els divendres, que ens porta totes les exclusives i les últimes notícies, la darrera hora del món del cor, i parlarem de Maya Montero, aterrant a Madrid amb aquests concerts, i ja les primeres crítiques, s'esperaven també.
0: S'esperaven les primeres crítiques, sí, però jo crec que anirà millorant. Li hem de donar una mica de marge.
17: Jo soc del teu equip.
0: Se li ha de donar una mica de marge. Ja portava molts anys retirada.
17: Sí, sí, sí.
0: Però bueno.
17: I després tindrem el Javier Marco, que és el director d'una nova pel·li que té una pinta espectacular, que es diu A la cara, i que seria una mica, sense fer spoilers, què passa quan a una presentadora famosa, a la persona que fa de hater, que l'està assetjant a través de les xarxes i l'està insultant, de sobte se la troba en persona.
0: Doncs vinga, Xavi, vinga, tot teu.
17: Vinga, fins ara.
0: Bona
17: bon
0: tarda.
17: Setmana. Les 3, família, tercera hora de Xavifòrnia.

0: aquesta hora de la tarda ja, ja havia de ser nou fitxatge del Barça, Anthony Gordon. Però uns problemes burocràtics estan retardant tota la... Maria, diguéssim, tota la puesta de largo, que s'estava... Sí, sí. Hi havia una previsió que era que a les 13 hores, a la 1, ja pogués signar el seu contracte com a blaurana i 30 minuts més tard pogués comparèixer davant els mitjans de comunicació. Però, de moment, tot ha quedat posposat. Fins les 4, diuen, des del Barça. Fins
1: tema burocràtic, eh? Això sí. Ho tenim clar. Bueno.
0: No és la primera vegada, perquè el Barça ja es va trobar amb aquesta situació similar, ja ho va viure amb Joao Cancelo. Així que, bé, en principi res important, però moltes ganes d'escoltar el nou anglès que jugarà al Futbol Club Barcelona.
1: A veure què diu.
0: El control, Martín Noia. I ara serem a la producció Joel Sevilla.
1: Que tenen encara la boca plena de gelat, perquè estan menjant gelat dels que han portat en el matí de Ràdio 4.
0: Sí, és veritat, els he vist que estaven tots aquí bojos amb el gelat. Semblava un videoclip de la Batguial. Llavors, té bona pinta. Diuen que és el gelat
1: de
0: la Rua del Barça.
1: Molt bo, sí. Jo l'he provat, sí, sí, també.
0: Sí. Estava bo?
1: Boníssim.
0: Quin sabor tenia?
1: És que a mi va haver una persona que no puc dir, que ara ja no juga al Barça, abans jugava, i que va provar aquest gelat i em va dir, Maria, amb el meu missatge, em va dir, Maria, l'has de provar. I jo, doncs, t'he fet cas. Comença per Robert i acaba per Lewandowski.
0: Com te gusta el que t'encanta.
1: És broma.
2: Jo m'ho estava
0: creient. Hola, Vanessa Hogart.
2: Jo m'ho estava creient tot, eh? Tan guai la notícia. Ole, ole.
0: Ole, ole, que és divendres.
2: Ole, ole. Viva Lewandowski.
0: I a més marxes a Cambrils, em sembla.
2: I marxo a Cambrils. Cara... Molt perfumada, a més. Perquè sí. M'heu perfumat aquí, sí. Tots dos, eh? Jo també m'ha perfumat.
0: Som un equip de perfumitos.
2: A veure si arribaré col·locada a perfum.
0: Mentre sigui de perfum.
2: Home, i tant. Perfum, coses xa. Naturals.
0: Això és, clar, natural.
2: De tot lo bo, de la primavera.
0: La sang altera.
2: Sí, sí.
0: Sí, a tu també?
2: Alterats estem, sí, a mi molt. A
0: sí,
2: mi
0: eh?
2: Molt. Pues... Jo revisc, jo durant l'any faig veure que sóc una persona, però en realitat és ara, quan començo
0: sí,
2: a ser ja sencera, saps?
0: Sí, sí,
2: completa
0: sí, sí,
2: com
0: sí.
2: Sóc jo.
0: Bé, del 0 al 10 com estàs, Vanessa, avui?
2: Pues mira, un 8 i mig.
0: Toma ja! M'agrada molt.
2: Què et sembla?
0: Fan de tu i del teu 8 i mig. I arribaràs al 10.
2: Arribaré el 10, jo quan acabi se m'aniré amb un 10, adrenalínic, m'aniré, jo no sé, a posar-me més perfum, si cal.
0: Perfum necessita Maya Montero?
2: Perfum, ai, la Maya... Escolta una cosa, ¿qué? Ella, ara la sentirem, jo la veig molt bé. Ella ha passat de les crítiques, o això diu, bueno, també és molt sincera, perquè li van preguntar, ella va arribar a Madrid, a l'aeroport de Barajas, on té 3 concerts... ara li queda un, crec, sí, un concert, perquè són els dies 28, 29 i 31 de maig.
0: Sí.
2: Exacte, llavors li van preguntar només arribar a Madrid, que va arribar amb un look superguai, divina, dicharachera i tal, i li van preguntar per com estava ella. I, cosa que no feia últimament, però va atendre els mitjans de forma molt carinyosa i educada i va donar moltes explicacions. I et dic una cosa, els reporters li van dir aquestes crítiques et donen força, no? I va dir, supersincera, home,

0: A todos los sitios donde vamos a tocar en la gira, tengo muchísimas ganas, yo y toda la banda, pero en Madrid especialmente no, porque yo llevo mucho tiempo sin tocar aquí.
1: Ha sido un trabajo duro, supongo que esta crítica también te reconforta y te da más fuerza para subirte a ese escenario, ¿verdad?
2: Pues no.
0: Pues mira, sinceramente, fuerzas no dan, ¿no? Pero intento estar al margen, sé quién soy. Sé lo que he hecho a lo largo de mi vida. ¿A cuánto vendes tú la verdad? Yo lo decía en alguna canción. No. Es que hay demasiadas cosas importantes en mi vida y sobre todo, y también demasiadas cosas importantes en el mundo, ¿no? Como para quedarnos en. Y no voy a empezar en los esto que empiezan a los haters, que empiezan, o sea. No me voy a quedar en eso porque es que no quiero perder el tiempo de decir lo que dice todo el mundo. O sea,
3: sobre todo ha sido el apoyo que has tenido.
0: ¿El qué?
3: El apoyo.
0: Sí, efectivamente, el apoyo ha sido brutal. Por eso espera
4: con la que veo. ¿Qué pasa, María?
5: Campa gràcia, María Montero.
6: Està graciosa.
5: Sí, exacte. M'ha fet un moment que diu, los haters, no sé què, i m'ha vingut Paquita Salas al cap,
4: sí.
5: Que diu, jo no les llamo haters, jo les llamo hijos de... Pues la Paquita Salas, pues, li ha faltat dir això a la Maya
4: Montero. Totalment.
6: Sí, sí. Jo et dic una cosa, és veritat que en aquest concert, en l'últim que he vist, ella estava molt més segura, sabia les cançons, amb perdó, havien unes cançons que no se sabia molt bé el primer cop i les han eliminat del repertori, cosa que, bueno, trobo molt bé, estan afinant la gira. Li queda molta gira. I jo també et dic una cosa, que això ho vam comentar. Està fent un esforç. Si s'esperés un temps per fer això, segur que li sortiria igual. Això, el trobar-se amb la gent, ho tenia que sofrir, ho tenia que experimentar per poder arribar, per anar endavant. I la cosa va bé. Llavors, els haters, que és veritat que estan i són... Clar, és que abans no hi havia haters quan ella cantava a la nostra època.
5: Bueno, tu no llames haters, la Paquita Salas ja els va posar un altre nom.
6: Bueno, però que no hi havia contacte directe.
5: No, directe no.
6: Clar, ara...
5: Et podien tirar tomàquets, però...
6: Ho podien dir al bar, però ja no se n'enterava. Igual hi arribava, però bueno, no és lo mismo que leerlo. Ella que no llegeixi res. I és veritat que ja no llegeixi res mentrestant. Ja li diem quan pot fer-ho. No leas. I llavors, evidentment, va fer cantar la gent, però aquest cop, perquè no la critiquessin, o sigui que sí que escolten les crítiques tots plegats, que és normal,
4: home,
6: van fer cantar la gent al final, volent dir, mira, em sé la cançó, i al final de la cançó faig cantar-la al públic, però que sapigueu que no és perquè no me la sàpiga, no?
4: Ja.
6: Bueno, jo la vaig veure molt bé, i molt maca de contestar a la premsa. Segurament li han recomanat, eh?
4: Segur.
6: Sí, i va ser molt sincera, la veritat, que no la veig dient, todo bien, no. Digo, per favor, esto ya está a los ovarios de la peña, ¿no?
4: Pues ella sempre, sinceritat sempre, eh?
6: Sí.
4: Ha estat sinònim de Maya Montero.
6: Sí.
4: A vegades se li ha anat una miqueta al dit a Twitter, però bé.
6: Sí, som humans.
4: Sí, home, i tant.
6: I la Maya s'estima amb lo bo, amb lo dolent, amb tot el que vingui la Maya, l'estimem i li desitgem lo millor, que sí?
4: Sí, és un sí.

0: Per cert, ara, ara parlarem de Leire Martínez, sí. Ex La Oreja. Però abans, Maria García Coll. Avui hi ha una persona molt especial que fa anys.
1: I tant, avui la meva mami fa 61 anys.
0: La mami de la Maria, l'Anna,
1: Anna Coll.
0: Un petó gegant.
2: Sí, sí, un petó molt gran.
0: Volies enviar-li una felicitació.
1: Sí, la volia felicitar, no, per molts anys i que segueixi molts anys al meu costat, que és la persona més important de la meva vida, de les persones més importants de la meva vida, ell i el meu marit, i que estarà tota la vida amb mi, perquè jo sempre ho dic, que jo, la meva mare m'ha fet de mare i de pare. Per tant, és la persona que ha estat amb mi sempre i que sempre ho estarà i que l'estimo molt.
2: Que guai.
0: Preciós. Bravo, moltes felicitats, Anna. Un petó.
1: I a més és de l'època del parxís, mi mare, eh? Bueno, jo crec que més gran i tot.
0: Tu creus?
1: No, sí, jo crec que sí, no? O el parxís era més de la teva època?
2: Jo no el vaig viure,
1: Jo crec que era de la meva mare, 61 anys.
0: Avui fa 61.
1: 61.
2: Jo el vaig viure que es feia la grup ja. I era molt petita i vaig dir, ai, quina pena, m'agradava el Tino.
0: Ah, sí?
2: Jo no sé ni qui són.
0: La fitxa roja.
2: La fitxa roja.
0: Jo vaig conèixer el Tino.
2: Quina sort.
0: Sí, sí, el pobre que va perdre un braç.
1: Què dius?
0: Un accident de cotxe.
2: Ostres,
0: sí. Sí, sí, per baixant la finestreta del cotxe per portar el braç fora i no s'ho esperava, va tenir l'accident amb el cotxe.
2: El que sempre diuen que no fem.
0: Exacte, exacte.

0: I la fitxa blava està per aquí a Barcelona, que és molt simpàtic, és simpatiquíssim.
1: Ah, sí?
0: Sí, ara no em surt el nom, però sí, està, és. Està amunt i avall.
2: Treballa a l'edifici del Grup Godó.
0: A veure, mm-hmm. Sí, el pèl roig.
2: Sí.
0: Ah. Un dia el convidarem segur que sí, ve a cantar sí, sí, alguna
2: cosa. Sí. Ma mare diu que ja era grandeta, ella amb el parxís. Ah. Per
1: tant. Doncs un pató molt gran, Anna, i gràcies per la gràcies per la creació que vas fer... Ara fa 28 anys, una mica més.
0: I tant, imagina't quina creació.
1: La podem gaudir, és una creació increïble.
0: Brutal, brutal. És més, aquest dematí ella m'ha dit, escolta, saps que l'Aida Niz farà el concert de la Amaia Montero va tenir que marxar, que la van fer fora? I jo dic, això ho s'ha d'explicar.
1: Què va passar?
0: Vull que explicar tu, sisplau.
2: No, que hem vist que el nostre company Javi Hoyos explicava que en el concert d'ahir de l'Oreja de Van Gogh, Aida Nizar es veu que va arribar al concert, que es va fer fotos amb moltíssima gent, amb moltíssims fans i tal,
0: perquè
2: hi ha vídeo, sí, i que la van fer fora del concert perquè estava gesticulant massa i molestant a la gent del voltant. S'estava gravant amb molta llum perquè sortissin bé els vídeos i estava d'esquenes al concert, gesticulant i cridant molt i la gent del seu voltant es va molestar i els de seguretat la van fer fora.
0: Estava fent de vampira, estava xuclant els fans i la fama de la Maia. És molt fort, eh?
1: Aida Nizar
0: molt llesta,
1: fent de vampira,
0: aquesta dona.
1: No m'ho crec, home.
0: Vampira Nizar.
1: Vampira Nizar! M'agrada molt. És intensa, sí.
0: Estic molt intensa.
1: Parlem de Leire Martínez?
0: Leire Martínez, bueno, volia fer un apunt. Ah, saps sí. Que mentre està passant això amb la Maia i la Ida i tot plegat, Veus, ja parlem de Leire quan no toca. En fi, doncs la Leire ha guanyat Mask Singer. Llavors, sabeu que és Mask Singer, no? Que sí, ha estat 8 setmanes ballant, que es deia Clauno sota una... Bueno, sota un disfraç i una màscara. I clar, anava a dir una cosa, ha guanyat ella, ho ha dedicat al seu fill, als seus sers estimats que sabien que estava allà i li han guardat el secret, que ha disfrutat molt. Però escolta'm, clar, ha durat 8 setmanes, o sigui, podeu entendre que mentre hi havia el jaleo de la Amaia Montero, ella estava a Mask Singer fent de clavell? És clar, molt fort tot,
1: dins d'una disfressa...
2: Jo pensava que era una rosa, de rosa.
0: Clar,
2: no?
0: Ens
2: no
0: explota
2: sé.
0: El cap, sí o no? Llavors, la final era entre clavell i mòmia.
1: Ostres, qui era mòmia?
0: No ho sé, això. No ho seguia. És que sóc d'una altra cadena i no la segueixo
1: ja,
0: jo.
1: Ja.
0: Qui era mòmia? Qui era mòmia?
1: És que mai m'ha cridat aquest programa massa, la veritat.
0: No. Jo ho explicava per això, perquè era curiós i volia sentir a l'aire... que, bueno, mentre, esclar, això es va gravar fa temps, però, bueno, ha coincidit amb el temps d'emissió. Escoltem què diu la Leire i a qui li dedica el premi mentre averiguem qui era mòmia.
3: Han sido 8 semanas disfrutando de ti con la máscara puesta, pero no nos hagas esperar más. Es el momento de que te reveles ante nosotros y te quites la máscara todos juntos, por favor, por última vez.
4: ¡Quítatela! ¡Quítatela!
5: Mira cómo se mueve.
1: Doncs aquest és el moment en què Leire Martínez guanya la darrera edició de Mask Singer. Per cert...
2: Sí, ja saps qui és mòmia?
1: Sí.
2: Jo també.
1: Sí, ho saps, no?
2: Sí. Nacho Duato. Ballarí, cantant, coreògraf, o sigui, quan l'he vist del món de la dansa, fantàstic, no?
1: Vicky Martín Berrocal era troglodita. Ah. I David Cantero, mira, el presentador de les tardes de Ràdio Nacional d'aquesta casa, era jirafa. David Cantero era jirafa.
2: Vaig veure que Mofeta era la Lola Lolita. També, una dada molt feta. La Lola Lolita.
1: Sí,
2: bé. Jo tampoc ho segueixo, perquè és que, no sé, és que costa molt adivinar-los, però són unes pistes una mica complicades. No ho sé, però bé, va guanyar la Leire Martínez.
1: Què està passant amb els talls, Vanessa?
0: No, que teníem el tall d'ella, que explicava i donava les gràcies al seu fill.
1: Lo tiene.
0: Crec que sí que el tenen. Per això jo no ens en teníem, però el
1: sí,
0: tenim.
1: Sí, lo tiene.
0: Són uns cracs, ho tenen tot,
1: són
0: aquesta
1: millors,
0: gent. Gràcies. Escoltem a la Leire.
6: Ganadora del Mask Singer 5!
3: Ahora ya, unas palabras como ganadora de Mask Singer, ¿alguna dedicatoria?
7: Hombre, no, por supuesto, pues a los míos que han guardado el secreto ahí a tope, a mi enano, que me acuerdo mucho de él porque me decía, ama gana.
3: Ah.
7: Cariño, a ti, ¿eh? A todos, besazo, gracias.
3: Gracias.
0: Ahora me ha encantado.
2: Es que no puc.
0: Home, ara aquesta cançó...
1: Ara,
0: A mi niño, ama. I ara... Bueno, bueno. Feliç,
1: Martín,
0: feliç.
1: Noia,
0: jo sempre he pensat, a veure què penseu vosaltres, que aquests concursos, que també van a la Paz Vega, a veure, pel públic estan molt bé, guanyen molts calés, i és com tu que ara més suena, que rellança en algunes estrelles, però, ostres, ara mateix, amb tot el que està passant, m'atreveixo a dir, no és una mica no rosa la humiliació per Leire estar amb una màscara i l'altre fent els concerts.
2: Ho ha dit ella,
0: molt...
2: mira, escolta.
1: Sí, ja, sí, ja però... sé per on vas, ja sé per on vas.
0: Home, però segur que li han donat més diners justament pel percal que hi ha.
2: Segur. I a més va estar de jurat a Operación Triunfo, Leire, també.
0: Ja.
2: I va cantar amb els concursants la cançó que es diu, que va treure, que es diu Tu nombre, que diu una cosa com... Nunca fui tuya, busca't alguien que me substituya.
0: Però això, em sembla una cançó de la venjança.
2: Sí,
0: com
2: total.
0: I ser jurat d'Operación Triunfo, però això d'anar com un vestida com un clavell. Leire, tia,
1: Mira, és una mica el que em recorda quan els artistes anaven a tocar a Me Suena, molts han anat.
0: Sí.
1: No? I després, les carreres no han funcionat massa. Per què? Perquè han anat a fer d'altres artistes.
2: Clar.
1: Que sí, que ha pagat molt bé la tele, que aquest programa que funciona... Però si tu ets un artista que vol fer carrera, diguéssim, has de defensar la teva marca i has de cantar amb la teva veu. Sí. No crec que sigui bo per un cantant, un artista, fer d'altres, no?
0: És com una manera de tornar. Però clar, de tornar no serveix per res després.
1: És que a vegades...
0: Però saps qui està? Que en aquest cas no vol ser cantant, però sí que jo crec que vol fer un rentat d'imatge i si algú li treu una cançó dirà que sí, també. El Jesulín Dubrique.
1: Què dius?
0: I està cantant i va fer de Melendi i ho va fer molt bé, la veritat. Sí. I jo crec que ella ha dit, escolta, si algú m'ofereix fer una cançó, jo diria que sí. I també per dir, pues, que és bona... És que li van tirar molta merda.
2: Però ja en va fer una i no va anar bé, no?
0: No, bueno, sí que va anar bé, sí que
2: bueno,
0: es va forrar.
2: Bueno, la gent li tirava suspens
0: i calces. El tema és que em va fer una i no em va fer dos, no? Que és famosa.
2: La gent li tirava suspens i calces.
0: Estava, com
2: a
0: los hombres G.
1: Estava al concert de la Maya Montero, o sigui, de l'Oreja de Van Gogh, el Javier Ambrosi, també?
2: No sé.
1: Jo crec que sí.
0: Sí? Sí, estava.
1: L'he vist.
2: Hola,
0: va arribar, jo tinc, quan ella arriba, quan el Javier Ambrosi, ho podem comentar ara, quan el Javier Ambrosi arriba a Espanya, després de Festival de Cannes, que li han donat el premi a la millor direcció, i està pendent de la pel·lícula Opta a la Palma d'Or. Llavors, ell va arribar amb la seva germana Macarena, García, i llavors no sé si va poder...
1: Va arribar, a més és que és molt amic de la Maya Montero.
0: Doncs mira, escolta, escoltem una mica, ja que parlem del Javier, la declaració quan va arribar a l'aeroport, que estaven allà els companys d'Europa Press, que ho pillen tot.
1: Tot.
0: Tot, a tothom van pillar a l'aeroport de Barajas l'altre dia. Escoltem el Javier Ambrosi, a veure què ens diu.
5: Madre mía, qué locura.
8: Muy contento.
5: Muy contento, muchas ganas ya de que todavía queda para la bola negra en los cines, pero muy contento de este inicio de camino.
8: ¿Lo esperabais?
5: ¿Cómo me voy a esperar yo lo que ha pasado? Madre mía, no sé, es muy, muy emocionante.
8: Y el cariño de España, lo habéis recibido, vamos, claro, todo ha sido en todo...
5: La peli es un homenaje a parte de la historia de nuestro país y yo estoy seguro que mucha gente se ha alegrado de este premio. Madre mía, Penélope, todo el reparto que estuvo ahí apoyándonos, es muy fuerte, muy fuerte.
8: También ha sido muy... muy aplaudido, pues esas palabras, ¿no? Entre vosotros, entre Javi...
5: Bueno, claro, ya sabéis, eso ya lo sabéis, eso es... Hay cosas que son para siempre.
0: ¡Qué bonito!
1: Sí, ha sigut molt impactant. El que no entenc jo és per què triga tant en arribar a les sales de cinema.
0: Ja?
1: Per què? Segurament hi ha una explicació, eh? 100%.
2: I passa primer per Movistar, em sembla.
0: Però
2: és que crec que s'estrenarà a Movistar.
0: Que quan passen els festivals és com un any abans, quasi, de quan s'emeten, eh?
1: Sí, per això t'ho dic, que, ostres, fa una mica de ràbia, dius, que si ja la tenen acabada
0: ja
1: i feta,
0: que
1: ja s'està exposant als festivals, perquè no...
0: Saps per què, entre altres coses? Perquè els ara faran
1: premis.
0: Un any de promoció, picopala, llavors serà una expectació brutal fins que tothom anirà a veure-la. Et volia comentar també, que hi havia la Macarena García, que justament, a García li tradueixo el cognom, justament he vist la sèrie a Movistar que es diu Tiene que morir mucha gente, de la Victoria Martín.
1: Què tal?
0: Em va agradar molt.
2: Sí? Però,
0: sí. Però fan una... O sigui, hi ha un senyor que representa Buenafuente, però directament.
1: Ah, sí?
0: O sigui, no és una crítica indirecta. Ella és que va formar... A més, vaig investigar, perquè no s'ha parlat molt. Ella va ser guionista del Leitmotiv amb el Buenafuente i Alberto Romero. I surten dos actors, però que imiten... Alberto Romero encara, però el Buenafuente és que no hi ha dubte que és ell. Quan fan veure que estan en el... recreant el que és l'escenari de Leitmotiv, és que és calcat, els gestos... Tot tot igual. I és una mica heavy la crítica.
1: Sí?
0: Sí, jo pensava, home, podien criticar el Pablo Motos, no? Però clar, ja va estar amb el Buenafuente. Llavors, ell és calcat perquè és molt directe, però després sí que s'entén, perquè fan algun gag de l'Hormiguero, doncs que encara que és el Buenafuente, però és una miqueta a la crítica d'aquests protagonistes del Late Night.
1: Yeah, yeah.
0: I també fan, doncs, que sí, se sent gran, o que diuen que és gran, llavors fan la conya de posar una dona, que justament també han posat ara l'Elena Álvarez,
1: sí,
0: i a l'Eva Soriano, per, sí, posar joventut i també posar més dones, no?, presentant. Bueno, jo el recomano, eh? Vaig disfrutar molt. Me la vaig mirar en un dia.
1: Representa que l'actriu és ella, o no?
0: Sí,
1: és la vida,
0: sí,
1: d'ella,
0: sí,
1: o
0: sí,
1: no?
0: L'Anna Castillo és la Victòria Martín, fa de Victòria Martín.
1: Vale, vale, vale.
0: I llavors són tres amigues que van anar amb un col·legi de l'Opus, i llavors una s'ha casat amb un tio ric perquè ha complit el seu somni, que és no treballar, però és infeliç, i elles són unes buscavides, i és molt guai, l'humor molt guai, no és gens pesada, jo la recomano, volia comentar.
2: Critica també una mica, no sé si heu vist Reyes de la Noche,
1: sí, boníssima,
2: molt
1: boníssima,
2: bona, però que també critica i, evidentment, està basada i interpretada per José Ramón de la Morena i José María García, que són dos personatges del que passava a les nits de la ràdio als anys 90, a principis
1: Història
2: del 2000. I hi ha una noia, que és Núria Gago, que interpreta directament a Gemma Nierga.
1: Sí, això diuen.
2: Sí,
1: clar, hablar por hablar, no?
0: Que bo,
2: exacte.
0: Que bo.
2: Sí, sí, sí, sí. I fins i tot, doncs, això, no? I que, clar, no es diu que és Gemma Nierga, ni es diu que és José María García, ni José Ramón de la Morena, però és exactament
0: allà
2: igual, i pues, una mica com aquesta sèrie. Pues, si no l'has vista, la recomano, Reyes de la Noche.
1: Reyes de la Noche, sí, sí, brutal, que havia de tenir segona temporada i no va arribar mai perquè es veu que ni a de la Morena ni a García els hi va agradar gens, com es va explicar tot plegat.
0: I tant poder tenen, aquesta gent.
1: Oh, i tant. No, i el que van fer després, a mi m'han dit que es veu que va arribar a Movistar un acord amb García.
2: Supergarcía.
1: I llavors és quan van fer el documental de Supergarcía.
0: Toma ja.
2: La Bola Negra, per cert, 2 d'octubre, als cinemes i molt poquet després a Movistar. Per tant, poder al cap de poques setmanes ja ho tenim a Movistar.
1: Molt bé. Què més, Vanessa
0: Mira,
1: Hogarth?
0: Mira, tinc moltes cosetes.
1: Ja, ja.
0: Alexia Putellas.
1: Ai. Quina setmana portem.
0: Oi, sí, ja. Jo torno a fer hincapeu, però té una història també molt bonica al darrere, que també s'ha parlat, però jo volia destacar-ho, no? Ara escoltarem unes declaracions d'ella molt emotives que ella també ha publicat a les seves xarxes. Llavors, recordar, doncs, que ens deixa amb 232 gols. És la segona que ha fet més gols després de Messi. Això és molt fort,
2: Fantàstic.
0: 14 temporades, és brutal el que ha fet. I sembla justament l'any que també ho han guanyat tot. O sigui, des de la Champions, el triplete de la Lliga, la Copa de la Reina, la Supercopa... O sigui, una passada, aquesta dona.
1: Sí.
0: I llavors també volia comentar que ella, és que és molt emotiu, ella va anar a veure jugar al Barça per primer cop quan tenia 6 anys amb el seu pare. Llavors el seu pare ja va flipar, es va impregnar i va estimar el club des de llavors, no? També el pare li va inculcar.
1: Clar.
0: I llavors ella explica que el seu pare sempre deia que ell no es volia morir sense veure la seva filla jugant al Barça. I, lamentablement, va morir el 2012, que era l'any que ella tenia 18 anys, i 2 mesos després de que morís, va ser quan la van fitxar. I ella diu que va ser molt dur que no la pogués veure, però que el Barça li va salvar la vida en aquella època, que ella va perdre el pare i estava destrossada, i gràcies a aquest fitxatge i a començar una etapa meravellosa i al·lucinant, pues, li va donar forces per, bueno, d'una manera o altra, agafar coratge i per continuar, no? I llavors, bueno, em sembla una història molt emotiva.
1: Sí,
0: imagina
1: molt
0: la vida que té ella, hem de fer una pel·lícula també o alguna cosa, una sèrie o...
1: Ja ho va explicar quan va recollir, crec que va ser la seva primera pilota d'or, no? Que
0: imagina't.
1: Que posar tots...
0: Clar,
1: tiernos, tiernos, sí, sí, sí.
0: Sí, sí, sí. Pues ara escoltem unes declaracions que ella mateixa ha volgut compartir.
9: I el fet d'aixecar la quarta Champions a Oslo ha estat, doncs, el moment perfecte i així ho he sentit. He intentat fer-ho el millor possible per vosaltres. M'he cuidat. He intentat que d'ara en endavant les coses que hem guanyat segueixin ahir, allà. Que us estimo moltíssim per tot el que m'heu donat i m'heu aportat com a persona, ja no com a jugadora, que evidentment trobaré a faltar, molt a faltar els entrenos i les hòsties que ens fotem per entrenar i competir, que després ens porten a jugar com juguem.
0: Brutal.
2: Oh. Oh.
1: Sí. Sí, sí, és la reina. És
0: la reina.
2: Llegenda.
0: I quan et dic una cosa, que un no s'ha buidat, com li va passar a Guardiola? Ai, no sé, també, és que té 32 anys, encara li queda. Bueno, ella se n'anirà, o sigui, se n'anirà a, diuen...
1: A fer calarons, no?
0: A Londres. Pot ser que estigui en el London City, pot ser que no, ha tingut converses, ja veurem. Tots volen la Lliga, la Premier League.
1: Home.
0: Quan se'n van d'aquí com el Guardiola, oi, també?
1: O d'altres països on potser, mira, els Estats Units paguen molt bé. De fet, els Estats Units va ser país pioner del futbol femení, eh? En fi, volem.
0: Ai, m'encanta recordar una cosa.
1: Què
0: l'he apuntat? M'encanta. Us volia dir... A veure, ho tinc per aquí, ara no ho trobaré. Però és molt important que el Barça, això ho va dir el Jota, aquest periodista...
1: El Jota Jordi, del Xiringuito.
0: Aquest noi ho va dir...
1: No és periodista, hem de dir, eh?
0: No, bueno, fa de periodista però... perquè, sí, realitza, o sigui...
1: Està ben connectat,
2: digues. De fet, està en aquest món, que ho explica diverses vegades, no, per la seva dona.
1: L'Aina Sardà,
2: sí, no? Sí, la seva dona, ex-dona. Que sí que és periodista i que un dia buscaven algú per comentar així tipus de broma, com fan el Xiringuito, i ella va dir, ai, el meu home, i ell, no, i mira, al final s'hi ha quedat. No,
1: increïble, increïble.
0: Mira, et dic una cosa, m'ho va compartir a les xarxes, i jo m'he quedat amb això gravat al cor, també. Bé, saps que amb lligues tant de... O sigui, femenines com masculines, el Barça, comptant les femenines, suma 49.
1: Sí.
0: Perquè el Madrid, de la secció femenina, no ha guanyat ni una lliga. Llavors, quan ens diuen ara que si el Madrid té no sé quantes lligues, sumant tot, té 26 homes i dones, no? A les seccions, vull dir, no?
1: El Barça, vols dir.
0: No, el Madrid, o sigui, sumant
1: Madrid
0: totes...
1: Madrid té 31 lligues, 31 títols...
0: Sumant les seccions, són 26. I nosaltres tenim 49.
1: Jo crec que són 36 lligues del Madrid.
0: Pues busca Champions, que igual són Champions.
1: D'acord.
0: Ara l'he liat.
2: Ja pot ser perquè tenen 42.
0: Jo no me'n vaig en algun moment d'aquí.
1: No, però Champions tenen 15, no?
2: Champions, bueno, 42.500.
0: Pues mira, exacte, tenen 15, això ho tinc, mira.
1: 15
0: tenen
1: Champions?
0: Tenen 15, però en teoria, si es comptem les accions o no sé què, que això ja no arribo fins aquí, però això ho ha dit el Jota.
1: D'acord.
0: Tenen 15, però comptant les accions,
1: bàsquet,
0: són 26.
1: Femení de futbol,
0: sí,
1: masculí...
0: Sí, i nosaltres tenim 49.
1: Ah.
0: O sigui que si algú ens diu...
1: Pots
0: que
1: sí,
0: si
1: sí,
0: el Madrid
1: sí.
0: tiene nada, mi amigo Jota dice que no, que la cosa no va per aquí. 49
1: bona,
0: lligues.
1: Bona, ben tirada.
0: Sí, sí,
1: per
0: sí.
1: Cert, parlant de futbol, els Beckham Family gaudeixen d'un pont festiu a Ibiza?
0: Escolta, jo et vull parlar dels Beckham, però abans et vull parlar del Guardiola.
1: Sí.
0: Tenim un tema, perquè clar, això de que s'ha buidat, això del Manchester City, m'ha portat cap a Londres i m'hi han recordat que, bueno, que el diumenge el Guardiola es va acomiadar del Manchester City. Que per cert, vaig parlar amb la meva cosina que viu a Londres i vaig dir, com és el Manchester City? I em va dir, un equip de mercenaris com el Madrid.
2: Oh!
0: O sigui, res d'emoció, res de poble, ni de sang, ni de sentiment. Però bueno, escolta, ho ha fet molt bé, que és el que ens importa.
1: Home, Calés ha tingut per crear equips de nivell.
0: Calés a punta pala. Llavors, es va acomiadar de l'afició junt amb la seva família, que havia el pare i els fills, que en té tres. Què passa? Que allà també estava Cristina Serra, que tothom deia que si s'havien reconciliat. I ens han informat que no s'han reconciliat, que estava allà perquè era un tema familiar, que el recolza, o sigui, no s'odien profundament, ni molt menys,
2: amb els nens,
0: però
2: no?
0: Amb els nens, i bueno, que és una persona molt important, i bueno, l'ha anat a recolzar i ha volgut fer acte de presència. Però sí que han publicat una fotografia d'un petó, que aquesta fotografia del petó es va fer el 2023 quan va guanyar la Champions, o sigui, ja fa un temps, o sigui, no és d'ara aquesta foto. Yeah. Aleshores, cosetes. Resulta que el Guardiola s'anirà a viure entre tres mesos i mig a Abu Dhabi.
1: Ah. És que li agrada molt, sí.
0: Ja, i Abu Dhabi també té una mica d'entorn, perquè també hi viu el director del Manchester United. Ai, City, perdó.
1: Sí.
0: Que jo em faig un lío amb els...
1: Sí.
0: Jo faig un lío amb tot, però bueno, ja, això ho tinc clar.
1: No pateixis,
0: llavors,
1: però sí, els accionistes són els propietaris del Manchester City, clar.
0: Llavors, també se n'anava a Dubai, i a Dubai al final no marxarà. Diu que no. Li han ofert ser l'entrenador de la selecció d'Aràbia Saudí per 50.000 dòlars. 50 milions de dòlars.
1: 50.000 dòlars, sí.
0: Bueno.
1: Per segon.
0: Sí, no,
1: 50.000 dòlars per segon.
0: 50.000 per segon.
1: Segon treballat.
0: I llavors ell ho ha refusat, però el que sí que sembla ser que és que el seu objectiu, a part que ara vol descansar, diu...
1: Sí, home.
0: Però a Abu Dhabi, saps? Descansar a Abu Dhabi, no pot descansar a la Costa Brava.
2: A Sant Padó.
0: Clar,
1: home,
0: no sé.
1: Tu saps com el cuidaran allà.
0: Ja, bueno, i potser també farà una mica de... No sé, d'organització. organització, no? Organització monetària.
1: Jo tinc la sensació que ell vol ser seleccionador d'Anglaterra. Tinc aquesta sensació. Sí. Ara mateix el seleccionador és Thomas Tuchel. Veurem què passa, perquè ha estat una convocatòria molt polèmica.
0: Molt ben vist. Ell vol ser seleccionador d'alguna selecció, però li agrada molt Anglaterra.
1: Sí.
0: I com que el director del Manchester United... City, perdó, està a Abu Dhabi, diu, anem cap allà, sem veïns, fem barbacoes, anem a la piscina, anem a jugar a pàdel junts, i així, doncs, la cosa, xup-xup.
1: Xup-xup.
0: Xup-xup.
1: No el veig jo entrant en cap equip de la Lliga Saudí.
0: No, jo vull que torni. Perquè no ho fa de la espanyola. O la secció espanyola.
1: A Luis de la Fuente li va molt bé, eh? Jo crec que Espanya farà un gran paper aquest estiu,
0: moment,
1: eh?
0: Però la llarga estaria bé. Home, ell pensa que Espanya ja no mola tant, que no, vol ser d'Anglaterra i vol ser de llocs així.
1: No sé, jo crec que si agafés la selecció espanyola tindria una generació única, eh? Que és la que estem gaudint. Ai,
10: ja,
1: la passada de l'Eurocopa.
10: Ai, ja, això veig jo, el Guardiola, amb la selecció espanyola. No l'acabo de veure.
1: No, i el Barça, no sé. No. Jo veig abans a Luis Enrique...
10: Ja fue.
1: Jo veig abans a Luis Enrique tornant, quan Hansi Flick digui prou, que digui ja estic fart. Això serà potser en dos anys.
0: Hem tingut tanta sort de no ser un equip de mercenaris perquè ens hem quedat sense caler, recordeu. Sí. I van treure la cantera i ho estan petant. És que és meravellós.
1: És
0: meravellós. Increïble. És un regal.
1: Sí, amb alguna que altra palanca, diguéssim, però bé...
0: I el Hansi Flick que s'emociona, que ho viu... Sí, meravellós. Sí, sí,
10: sí. Bueno, som el millor equip del món.
1: A veure si arriba Julián, no? Julián Álvarez, que diuen que el Barça ha enviat fa unes hores la primera oferta a l'Atlètic de Madrid, 100 milions d'euros.
10: Diran que no.
1: I es veu que ja, a aquesta hora de la tarda, fa
10: ja
1: minuts,
10: han dit que no.
1: Han donat una resposta amb una N i una O gegants.
0: No.
1: Però es veu que ara el Barça contraoferta amb 130.
10: Què és el que diré? Ahí estarà la cosa.
1: I diran variables. Sí, i ells ho van entrar segurament com han estat 150.
10: Ai, quina ràbia haver de donar aquests calés amb un club que t'ha eliminat de la Champions i de la Copa.
1: Sí, és veritat, No, i un jugador que els hi va costar 75 milions a ells i que no ha fet tan bon any. Julián Álvarez, sí, és un grandíssim jugador, jo crec que el Barça explotaria molt més, però el Xolo l'ha tret molts partits. I jo crec que ha estat millor Griezmann aquest any que no pas Julián.
0: Sí, és veritat, el Griezmann superbé.
1: Molt bé.
0: També molt guapo.
1: Ah, Vanessa.
10: No m'agrada gaire.
1: Ho estava esperant, Vanessa.
10: No m'agrada.
1: Quin seria el teu jugador preferit, així, d'aquest nivell?
10: Lewandowski?
0: Clar, sí, totalment.
1: Robert?
0: Lewandowski, sí, ens ha abandonat. Sí, Lewandowski. Estem molt d'acord, ella
10: sí,
0: i jo.
10: Sí, jo també.
0: Ens arribaríem a barallar. I escolta, el Chesney...
1: A mi, sí, de jugadores, m'agradava la Lieke Martens.
0: Una holandesa. Cosa.
1: O la Rolfo.
10: Rolfo també és molt bona.
0: L'Alexia Putellas, veieu lo molt més guapa que està de morena al natural, castanya, carrossa? Sembla una altra persona.
10: Totalment.
0: Guapíssima. També era guapa, però ara està...
10: L'Ona Batlle, també supermona, que també ha anunciat aquesta setmana que marxa, també.
0: Escolta, i no creieu que l'han deixat una mica de banda?
10: La Salma, per
0: allò,
10: és guapíssima.
1: Salma és molt...
0: No creu... No sé, és una cosa meva, eh? I això no, ja no aniré per idèxic, sinó Vanessa Hogarth. Creieu que l'han deixat una mica de banda, no sé per què, de sobte, amb l'Aitana Bonmatí? O sigui, a l'Alexia.
1: Home, és que va tenir una lesió...
0: L'Aitana,
1: va tenir una lesió molt greu,
10: exacte,
1: eh? Aitana,
10: sí,
1: o sigui, Alexia Putellas va tenir una lesió que la va tenir a part dels terrenys de joc un any i mig, no?
10: Sí, va estar molt temps fora i, a més, ja li va agafar a una edat que ja no és molt, molt jove i li va costar moltíssim de recuperar-se. I aquí és on Aitana va agafar molta més força. A més, tres pilotes d'or Aitana, dues pilotes l'Alexia.
1: Jo dic una cosa, per mi, com a futbolista, m'agrada molt més Aitana.
10: A mi també.
1: Aitana Bonmatí.
0: Sí?
1: Sí, i tant. Jo crec que és com a futbolista, eh? De total.
10: Que ara l'Aitana s'ha lesionat, la pobreta.
1: És Aitana. El que ha representat Alexia Putellas
0: és brutal.
1: És de número 1.
0: Però
1: continua
0: sent...
1: I va obrir camí. Però per mi Aitana és més futbolista.
0: Sí?
1: Bé, jo no sé. Això és molt personal,
0: diuen
1: eh?
0: Sí, diuen que no es porten gaire bé. Normal. Això és normal.
1: També
0: és natural, és humà.
1: Em sembla més propera Aitana Bonmatí.
0: Bueno, però perquè és més tímida, és més introvertida, Alexia.
1: Diuen, a mi m'han arribat a dir... M'han comparat Alexia Putellas amb Cristiano Ronaldo.
10: Ai, no!
1: Però no crec que sigui massa...
0: I el Cristiano, en realitat, no és borde ni... Perquè és molt xulo, perquè li han dit guapo, guapo, i de petit, pues, o creus que és guapo i ets el millor, o no. O amb el seu entorn no vas enlloc.
1: O no surt del
0: I sempre els del Barça, exacte. I els del Barça sempre deien que amb les tanganes que hi havien, el Cristiano mai participava. I volia fer gols i jugar a futbol. No volia barallar-se.
1: Era més marroes al Pepe, al Sergio Ramos. Carrizosa.
0: Imagina't.
2: I el Carvajal.
1: I el Carvajal, que no pas el Cristiano.
0: I el Marcelo, sí, sí.
2: Esteu molt egocèntric, el Cristiano, això sí, egocèntric, es veu, però tu el veus a la sèrie de Soy Georgina i el tio fa moltes bromes i riu molt i es veu, de veritat, no es veu tant.
0: És més, sí, és com un nen gran, és més... proper del que sembla.
2: Jo crec que sí.
1: Mai oblidarem aquella meravellosa entrevista d'Edu Aguirre a Cristiano Ronaldo. ¿Quién es más guapo, tú o yo? Això és història del periodisme d'aquest país.
2: Un poco más, estàs aquí, eh?
0: És que és simpàtic.
1: Jo soy más guapo.
0: En realitat, sí.
2: Aquest que li acosta la càmera, un poco más, estàs aquí.
1: Increïble.
0: Home, ara que ja no competim, a mi Cristiano ara m'ha guanyat bastant, el Ronaldo.
2: Sí, estic totalment d'acord.
0: Sí, ara dic, mira, sí. La Georgina menys, eh? Em cau millor el Cristiano que la Georgina.
1: Hem de dir que jo crec que Messi és Messi gràcies a l'existència de Cristiano.
0: Sí, clar.
1: I, de la mateixa manera, Cristiano és Cristiano gràcies a tenir a
0: Messi. Com el Guardiola i el Mourinho. El Guardiola era boníssim, però clar, amb el Mourinho es va fer més gran encara.
1: És que allò va ser el bien contra el mal.
0: Meravellós.
1: Una miqueta, no? El dedo en el ojo contra el respecte pel futbol i pel bon
0: mear
1: futbol.
0: Colònia.
1: Sí, mear filosofo.
0: Sí.
1: Ara tindrem Mourinho contra Flick, però jo crec que Flick no entrarà massa en tot plegat, eh?
0: Home, estarà emocionant també. A mi jo estava una mica enamoreta del Mourinho, perquè m'agrada una mica la canya. Sí. L'odio és amor odio, saps?
2: No. Hem de buscar un guapo al Barça.
1: O sigui, ara mateix creieu que no hi ha un guapo al Barça?
2: Per mi més guapo ara mateix és Joan García. Per mi més guapo és Joan García.
0: A mi el Pedri m'agrada una mica.
1: El Pedri, diuen...
0: Perquè té un punt una mica així com, sí, de salvatge.
2: Gavi és mono, també. I ahir vaig pensar una cosa...
0: Però
2: ahir vaig pensar una cosa, sí. I és que començo a trobar guapo... Començo a trobar guapo a Eric García.
0: Sí?
2: Sí, no sé per què.
0: A veure, tots estan molt bé. A veure, em perdono, és com abans, perquè abans l'època Xavi, Iniesta, etcètera, guapos.
2: El Piqué.
0: El Piqué ja està. I què passava? Que tots pobrets, però eren tots petitons. I clar, havien els del Madrid que medien 2 metres i sortien els nostres que medien mig metre, però les fotien totes. Era molt divertit.
1: També molt divertida aquesta setmana, que ha estat quan el Luis de la Fuente ha donat a conèixer la llista, no?, els convocats pel Mundial d'aquest estiu, i no hi havia cap jugador del Real Madrid. I la gent s'estranyava. Alguns s'han estranyat a la capital, cosa que no entenc, de veritat.
2: És molt bo.
1: Però escolta...
0: És molt bo, però és que a més diuen ells que s'ofenen i dius, però com es poden ofendre?
1: Però...
0: Si és que no hi ha gent espanyol al Madrid...
1: Que no. Anem a veure. Carvajal. No l'ha posat.
0: Ja.
1: No ha jugat en tota...
0: Bueno, però hi ha quatre d'aquí.
1: Hausen deia... No, és que havia... Però com que Hausen? Però heu vist l'any que ha fet aquest pobre nano, que va començar molt bé i es va caure en 3 setmanes, pobret meu. Però que a mi m'agrada Hausen, però jo no crec que tingui nivell per haver estat convocat.
0: Meravellós.
1: I l'altre que deien era... Ah, Carreras. Que, de fet, els fitxatges del Real Madrid de l'estiu passat, cap ha estat convocat amb la seva selecció. Ni Mastantuono, ni Álvaro Carreras.
0: Cert. Sí.
1: Que
0: I llavors, quan diuen al Negreira, li diuen això...
1: Hausen.
0: Que això és culpa del Negreira, no? Que no els seleccionen ni per les seves.
1: Tot és Negreira, sí.
0: Hombre,
1: sí.
0: Aquí encara tot canta més.
1: En fi. I Alexander Arnold, tampoc.
0: Coses de la vida.
1: Tampoc,
0: sí.
1: És veritat. Gràcies, Aro. Gràcies, Joel.
2: Alexander Arnold, tampoc.
1: No. És que no. Tren, no. No.
0: M'encanta parlar de futbol, a mi.
1: Sí, ja se't veu, i tu ets una culer de mena.
0: Intensa.
1: Res, tanquem amb els Beckham.
0: Sí, bueno, que tenim els Beckham. Els Beckham són amics perquè són amics del Messi, llavors són amics nostres.
1: Són amics, sí, són amics d'aquest programa.
0: I punto, lo digo yo.
1: El David és molt amic d'aquest programa.
2: És molt amic. Victòria.
0: Sí, la Victòria, que, bueno, pobreta. Millor el David.
1: Sí.
0: Millor el David.
1: Victòria diu que aquest programa olora una miqueta... A pan tomàquet
0: amb
1: all.
0: Mira, jo he menjat jo avui i he menjat amanida amb ceba. I dic, mira, menys mal que no està la Victòria.
1: Perfecte. Sí.
0: Que no l'hem convidat. Escolta'm, doncs els tenim a Eivissa. Llavors tenim a tota la família al complet, menys, evidentment, al Brooklyn i a la Nicola Pell, que estan enfadadíssims i continuen enfadats tots plegats. I això va per llarg. Llavors, han vingut, bueno, estan... han vingut amb un iot, que tinc aquí apuntat les dades. Ah, no, les tinc apuntades. Sí, que les tinc apuntades.
1: A tu, Vanessa Hogart, i dades són dos conceptes que no...
0: Sí. Ah, no. Imagina't, jo amb les factures, que tinc que fer factures.
1: És que ets autònoma.
0: Jo,
1: ets gestor, no?
0: Llavors,
1: gestora.
0: Sí, però hi ha unes que les tinc que fer jo. Llavors, soc molt simpàtica amb els gestors i amb les senyores que fan factures.
2: I a sobre sembla que és fàcil fer factures.
0: Perquè
2: saps?
0: No m'ho dic. Menys mal que porto fent factures des de que tenia quasi 18 anys, i ja, més o menys. Ara estic agafant-li el truc.
1: Ja...
0: Tenim, mira, comentar.
1: Ja has fet les de la casa, sí, amb la plataforma i tot
0: sí,
1: plegat?
0: Sí, estic, sí, la cosa va bé. Mira, el iot que tenen a la família Beckham es diu Seven. i medeix 40 metres d'eslora. Vale? Hi ha lloc per 10 convidats i costa 22 milions d'euros. Ho he dit bé, aplauso. Aplaudiments.
10: És que jo sóc com tu amb les mates. Aplaudiments, aplaudiments.
0: Llavors, volia comentar-te, amics meus, que qui té un altre iot a Tarragona? Perquè fa competència amb el Beckham.
10: A Tarragona no ho sé.
1: A
0: Tarragona.
10: Però em sortia el d'Amazon. Com es diu? No, aquest el té Barcelona. El
0: Steve Jobs.
10: No, Jeff Bezos.
0: El Jeff Bezos, també.
10: El té Barcelona, em sembla.
0: També. Ara no sé si el té encara, però també. Jo volia parlar d'un que es diu, perquè aquest es diu Seven, el del Beckham. Sí. I el del 7-6, que el 7-6 és el Steven Spielberg, que està a Tarragona.
10: Steven Spielberg d'un lloc de Tarragona,
0: que l'estan preparant. Quan ell, o sigui, ve a Tarragona a preparar-lo, perquè li van treure la llei que molts venien a Barcelona i li van dir que no perquè contaminava. Llavors se'n van a Tarragona. A Tarragona diuen, benvingut, sigui al iot d'estí.
1: Home,
0: d'aquí faci falta.
1: Si ens el trobem pel Serrallo, no?
0: Mira, és total, total, que és el doble de gran, 109 metres quadrats dels quadrats.
1: Vanessa, estem de divendres absolut.
10: És que jo sóc com la Vanessa, jo, si m'he
1: posat
10: un número...
1: No, mira, perdona, és que m'envia un missatge al Damià Amorós i diu, sí, tot el que esteu dient és cert.
0: No, clar.
1: O sigui, com plan Carles Porta, tot el que ha passat aquí...
0: És cert, no estic desfallant pels perfums.
10: La realitat i la mort no entenen de sensibilitat.
1: Diu que el vaixell de l'Steven Spielberg, del que estàs parlant tu, està al costat del seu.
10: És veritat que té un vaixell, el Damià Amorós.
1: Damià... Hauria de tenir-lo, s'ho mereix. No
0: mira,
1: sé, no
0: i escolta,
1: sé si el,
0: si el del Beckham costa 22 milions d'euros, el del Spielberg costa 250 milions.
10: Mare de Déu!
1: Però què dius?
0: Llavors, en lloc per 10 convidats, el 7 del Beckham i el 7-6 de l'Spielberg per... són 14 convidats i 35 persones de tripulació. O sigui, hi ha més tripulació que persones convidades. O sigui, si van 14 persones, tens 35 que t'estan servint i estan netejant i t'estan portant el còctel.
10: Però per què vols tanta gent amb tu? No
0: home, perquè medeix 109 metres d'eslora.
10: Però, vull dir, tens tants convidats, és la meva pregunta.
0: Ja, se'n van. Vés a saber qui hi ha allà. Jo crec que de moment no hi ha ningú, perquè a l'Spielberg no l'han vist per Tarragona. Saps? O sigui,
10: doncs imagina't.
0: El que sí que han vist és el Beckham. El Beckham per Eivissa.
10: Eh?
0: Sí, sí. I llavors, doncs res. Bueno, es diu Seven perquè el número 7 era el de la samarreta que ell tenia al Manchester.
10: Ai. Em sembla que
0: em pensava
10: que deia Seven per la pel·lícula.
0: Ja, doncs... No. I llavors també coincideix amb el número 7, 6, 7 mares de l'Spielberg, que es diu Seven perquè té 7 fills. Tot té que veure amb...
1: Ah, d'acord.
0: I, bueno, el número 7 dona sort, també això ho dic jo ja per acabar d'afinar, saps?
1: Jo... Tinc un podcast que es diu Seven, i és veritat que ja porto com 5 anys que no faig temporades d'aquell podcast.
0: Ah, doncs mira.
1: Però era un podcast que jo tenia convidats i llavors repassàvem els pecats capitals.
0: M'encanta.
1: 7 pecats capitals de la vida d'aquella persona.
0: Molt bona.
1: L'enveja, la ira...
0: Aquesta pel·lícula a mi em va marcar boníssima perquè et fa reflexionar molt i mires les coses diferents. És com el cinema, no? Quan aprens un llenguatge audiovisual... Ja ho analitzes tot d'una altra manera. Aquella pel·lícula també.
1: Sí. Brutal.
0: Gran pel·li.
1: Doncs, què t'anava a dir jo a tu? Quan marxes a Cambrils?
0: Pues mira, ara mateix me'n vaig perfumada. Tinc unes flors, unes margarites liles que he comprat per plantar, per la jardinera.
1: Mira, em diu, per cert, potser et trobes el Damià Amorós, que em diu el Damià, que no, diu no, aquí no tenim vaixells, però diu que gaudeix molt seient al Serrallo i observant com persones meravelloses com tu passegen per allà.
0: Oh, bravo!
1: Que jo segurament arribi demà a Cambrils.
0: Ah, molt
1: demà
0: bé.
1: Demà dissabte.
0: Molt bé.
1: Llavors, doncs, a veure si ens trobem pel
0: I
1: port,
0: tant,
1: no?
0: I tant, fem un spritz, fem un còctel.
1: Clar, un vermut, un vermutillo.
0: Molt bé, i tant. Pues, o sigui, t'agafo la paraula.
1: Vanessa, gràcies. T'estimem molt.
0: A vosaltres.
1: Molt.
0: Mua, mua, mua.
1: Ara, cinema. Parlant de cinema. Sí. Tenim cinema al Xavi Fornia.
11: Xavi Fornia, amb Xavi Martínez.

0: Moltes felicitats a l'Anna, la mare de la Maria García Coll.
1: Per molts anys.
0: Per molts anys. Tanquem, paradeta. Tornem dilluns a la una i serem, si vols, també demà a Ràdio Nacional d'Espanya, edició nacional de Xavi Forni, a partir de les 4 de la tarda. Que estarem, a més, dissabte i diumenge. Ara arriba el butlletí de les 4 i després la Samantha Villar amb l'entrellat.
1: Vinga, de divendres, escolta en Ràdio 4.
0: Maria, que tinguis molt bon cap de setmana.
1: Igualment, Xavi Martínez.
0: Que ho gaudeixis molt. Igualment. I dilluns més.
1: A gaudir de la calor,
0: junts. A gaudir de la calor, a mi m'encanta. Ja saps que jo estic feliç en aquesta època. Gràcies, Martín Noia i Aro Serén. Els millors, amb el Joel Sevilla a la producció. Que tingueu un gran divendres, del que queda de divendres, però sobretot un cap de setmana meravellós. Un petó gegant. Família, gràcies.
1: Bon cap de setmana.

0: Xavifòrnia, amb Xavi Martínez.
1: Són les 4.
0: Ràdio 4. Serveis informatius.
1: Bona tarda. S'endarrereix una hora la reunió entre el govern i els sindicats educatius després d'un recés de 2 hores. Ambdues parts es troben enmig d'una mesa que pretén desescalar un conflicte que ha portat la part social a tancar-se durant la nit al departament. Ho està seguint des d'allà la nostra companya Laura Hurtado. Bona tarda.
2: Bona tarda. La reunió finalment començarà 4:45 a petició d'vostè.
1: Sembla que en aquests moments no podem recuperar la connexió amb la nostra companya Laura Hurtado. Estem tenint problemes tècnics i de cobertura, com ens deia, aquesta reunió que finalment començarà a 4:45 de la tarda, d'aquí mitja hora. I durant el matí, en aquesta reunió que ja ha començat a celebrar-se, després ha fet un recés de 2 hores, mentrestant, els docents han tallat la Via Augusta a Barcelona i avui també han traslladat la seva protesta a Montserrat en el marc de la vaga territorial convocada a l'Anoia, a l'Alt i al Baix Penedès, al Baix Llobregat i també al Garraf. Una part dels protestants ha bloquejat durant una hora els accessos al cremallera, deixant completament aturat el servei.
3: Veure que no estem parlant només de sous, que estem parlant d'un malestar general, de que estem a punt de col·lapsar com a educació pública a tots els nivells, no? des de la bressol fins a batxillerat.
4: No està canviant res, és a dir, l'increment del sou que ens han promès és un increment que està basat en el que ja l'Estat ens donava. Per tant, aquí no hi ha moviment respecte a les últimes ofertes que ens han fet.
1: Com dèiem, de moment no podem recuperar la nostra companya Laura Hurtado des del Departament d'Educació. Aquestes converses entre sindicats i govern que fa moltes hores que intenten desencallar un acord que encara no arriba. Les posicions s'han mogut, però no prou, i la mateixa reunió, doncs, com dèiem, torna a estar en pausa. Sembla que ara podem recuperar la nostra companya Laura Hurtado. Bona tarda.
2: Bona tarda. Doncs sí, com us deia, la reunió finalment començarà 4:45 a petició d'USTEC i professors de secundària. Segons fonts sindicals, podrien estar havent contactes entre els representants majoritaris i el govern, trencant així la unitat sindical. Durant aquest matí s'ha avançat en matèria d'inclusió, tot i que la qüestió salarial continua sent un dels principals esculls. Unes trobades que s'han produït mentre al carrer desenes de persones han protestat i han demanat la dimissió de la consellera Esther Niubó. Les converses es podrien allargar en les pròximes hores i no es descarta cap escenari després que els sindicats hagin passat la nit tancats al departament. En qualsevol cas, l'acord definitiu haurà de ser avalat pel conjunt del col·lectiu.
1: Gràcies, Laura. Doncs en aquest context hi ha malestar en el si dels Mossos d'Esquadra després que en les darreres hores la Direcció General de la Policia, encapçalada per Josep Lluís Trapero i la Prefectura dels Mossos, hagin ordenat evitar qualsevol actuació polèmica vers les protestes dels docents. Segons fonts a Ràdio 4, alguns sectors de la policia catalana critiquen que s'hagi prohibit als agents d'ordre públic actuar amb contundència, segons diuen, amb l'únic objectiu de no fer saltar pels aires les negociacions entre sindicats de docents i educació. Asseguren que alguns moments de tensió viscuts a les protestes, com per exemple avui a Montserrat, requerien d'una actuació d'ordre públic mesurada i no de la passivitat que s'ha ordenat als agents. Brussel·les ha donat llum verd a Espanya per posar en marxa un nou mecanisme per evitar grans apagades elèctriques. El sistema, aprovat per la Comissió Europea, tindrà una durada de 10 anys i estarà dotat amb 9.000 milions d'euros, el que vol dir uns 900 milions anuals. Míriam Andreu, bona tarda.
5: Bona tarda. La mesura permetrà al govern espanyol pagar les grans energètiques perquè injectin més electricitat a la xarxa quan hi hagi risc de desequilibri entre oferta i demanda. També es compensarà les grans indústries que redueixin el consum en moments crítics, sempre sota la coordinació de Red Elèctrica. El mecanisme es va començar a preparar abans de la gran apagada que va afectar la península ibèrica l'abril de l'any passat. Brussel·les assegura que el sistema estarà obert tant a projectes nous com existents de generació, emmagatzematge i reducció de demanda i que els ajuts s'adjudicaran mitjançant subhastes transparents. Els costos acabaran repercutint en el rebut de la llum dels consumidors.
1: Gràcies, Míriam. I d'altra banda, el president del govern central, Pedro Sánchez, ha condemnat l'explosió d'un dron rus en el territori romanès. A través d'un missatge a les xarxes socials ha mostrat la seva solidaritat amb els civils afectats amb Romania i amb el seu poble. I pel que fa al temps, aquesta tarda continua la calor i les temperatures amb màximes de 38 graus a Lleida, 33 a Girona, 30 a Barcelona i 29 a Tarragona. Les màximes, per això, en territoris concrets han pujat molt, 39 graus i mig de temperatura màxima s'ha registrat a Vinebre, la Ribera d'Ebre, el que ja és la temperatura més alta registrada en un mes de maig a Catalunya. Això és tot. Més notícies a rtv.cat i en 55 minuts aquí a Ràdio 4. Bona tarda.
0: Ràdio

0: impossible.
1: Per què la volen capturar?
0: És més intel·ligent que la majoria.
2: A Ràdio 4.
3: La millor companyia.
4: Al Territori Clandestí parlem de... cultures paral·leles. Amb Dani Granados.
5: Acció comunitària. Col·lectiva. Drets culturals.
4: I busquem refugi a la Biblioteca Inflamable. Amb Oriol Rossell.
6: Idees que cremen. No sé si m'explico.
4: Territori Clandestí, dissabtes i diumenges a les 7 de la tarda, amb Consol Sáenz. Una altra manera d'entendre la cultura.
3: Ràdio 4.

0: benvingudes a l'Entrellat. El fem aquí en directe a Ràdio 4. Són les 4 de la tarda i 7 minuts. D'aquí 23 minuts, a 4:45, es reprendrà la mesa d'educació. És la 8a trobada dels sindicats amb el Departament d'Educació. Veurem què en surt d'aquesta 8a trobada. Mentrestant, hem d'informar de desmais, marejos i vòmits per la calor que s'estan donant a les escoles catalanes per les altes temperatures que s'han assolit en els darrers dies. En alguns centres, les temperatures freguen els 35 graus, en d'altres les superen amb escreix. I això ens ha fet pensar en el 2022, a l'Avui Sortim, programa de Ràdio 4, on ja denunciàvem la situació.
1: Doncs nosaltres vam començar a registrar, i també us diré que vam parar de registrar perquè ja ens estàvem ficant nerviosos i encara creàvem una mica més de pànic, però vam arribar a aules a 34 graus.
2: S'arriba als 32 per la ona de calor que estem passant i perquè les aules no estan adequades.
3: Tu t'imagines 25 nens a dintre una aula i és impossible.
0: No són declaracions d'ara, no. Són declaracions del 2022, de fa 4 anys, centres de diferents indrets de Catalunya. Bé, 4 anys després s'han engegat iniciatives per climatitzar alguns centres, però n'hi ha que continuen fent classe per sobre dels 27 graus, que és la temperatura màxima que marca la normativa laboral. Els treballadors no podem treballar a més de 27 graus, però l'alumnat està fent classe a 30. Aquesta situació ha portat un col·lectiu de mestres a crear la plataforma Aules que cremen, on recullen la temperatura de centres de tot Catalunya en temps real. Entrin al web aulesquecremen.cat. Allà difonen aquestes dades, la calor que fa en temps real. El que veuran és difícil de creure, però insistim, són dades verídiques.
4: Calor, calor, que em falta calor, acosta't una mica, per favor. Calor, calor, que em falta calor.
0: I davant d'aquestes temperatures hem de buscar refugis climàtics, llocs amb aire condicionat, com els cinemes. Natàlia Sánchez, bona tarda.
5: Bona tarda, Samantha. A més, avui és un dia replet d'estrenes cinematogràfiques com la que ens proposa el director Javier Marco, que avui mateix estrena A la cara.
6: ¿Puedo pasar?
7: ¿Es aquí donde te pasas el día soltando la mierda que llevas dentro? Vamos, dímelo. Delante de mí.
5: Manolo Solo, Sonia Almarcha, Daniel Pérez Prada o Roberto Álamo protagonitzen aquesta pel·lícula que planteja una reflexió molt actual sobre l'exposició pública, la impunitat digital i la necessitat de mirar de cara allò que moltes vegades es diu des de l'anonimat i darrere d'una pantalla.
0: En podem parlar amb el director de A la cara. És Javier Marco. Javier, bona tarda.
8: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
0: Buenas tardes. Oye, el punto de partida es brutal. Perquè, clar, quan Pedro obre la porta de casa seva, que representa que podria ser un possible company de pis, i es troba a Lina, que és una famosa presentadora de televisió, que li demana que repeteixi en veu alta el missatge d'odi que li va escriure a les xarxes, clar, què situació, i te voy a decir, Javier, a cuántos famosos, cuántos de nosotros hemos fantaseado con hacer algo así.
8: Sí, no, en

0: Obrim el nostre espai televisiu amb la nostra companya Carolina Ferrer. Carolina, com estàs? Bona tarda.
1: Bona tarda, com esteu?
0: Doncs aquí, repassant la setmana. Com ha anat aquesta setmana a nivell televisiu? Què destacaries?
1: Destacaria les múltiples novetats que ha donat a conèixer Telecinco, en concret. Mediaset, Telecinco, sí. De moment estan preparant per a la tardor un concurs que inclourà, com ja vam avançar la setmana passada, el rosco.
0: Sí,
1: El rosco famós de Passapalabra, però que no podrà dir-se rosco.
0: Ah, no? Sabeu, no es diu rosco o no es diu passapalabra?
1: O sigui, no es podrà dir, per supost, ni passapalabra, però el rosco no es podrà dir el rosco.
0: Bueno, li diran tampoc, la rosquilla. Li diran la rosquilla,
1: el rodolí, la circunferència, el bunyol...
2: La vuelta.
1: El que vulguin dir-li, però tal. Per altra banda, Antena 3, com no, també està preparant una segona part del passapalabra, que aquest jo crec que sí que es dirà passapalabra, però encara no ho sé. Roberto Leal ja ha fet declaracions aquesta setmana i que ells diuen que estan gravant amb normalitat, rosco inclòs.
0: Ah, sí?
1: Això és el més estrany.
0: Clar.
1: Jo no sé si després ho podran emetre o si la denúncia tardarà en arribar i mentrestant ho poden fer o els dona igual ja pagar més multa de la que han de pagar. No ho sé ben bé. Però també estan preparant com una part final d'eixe passapalabra que no tindrà el rosco. O sigui que competiran bé. Dos passapalabres, diguen com es diguen, un amb rosco i l'altre sense
0: però
1: rosco. Per altra banda, Anna Milán, que sabeu que estava fent un programa d'entrevistes a 4, passarà a Telecinco. I ara vos dic una cosa. Telecinco està mirant al passat, està recuperant cares del passat,
0: sí.
1: Tampoc un passat molt passat, però vaja, el passat. Paz Padilla torna a Telecinco, torna el 20 de juny, al cap de setmana.
0: Per l'estiu,
1: ja arrencaran.
0: Per ocupar
1: el lloc de fiesta d'Emma García. Sí, per l'estiu, i si funciona, ja saps com va, si funciona ja es queda daran les vesprades del cap de setmana. Carlos Lozano farà un Mujeres y Hombres y Viceversa, que es dirà Amor y lo que surja.
0: Uh-huh.
1: Torna Raquel Sánchez Silva a Telecinco, sí, amb un programa que es gravarà des de Colòmbia. I sabeu la Isla de las Tentaciones?
0: Sí.
1: Doncs més o menys el mateix,
0: perquè
1: és un format britànic, es diu Honesty House. Uh-huh. Són concursants solters i solteres que conviuen on? A una villa de luxe. I això sí, la novetat és que no podran dir mentides. O sigui, estaran vigilats i faran com una mena de polígrafos i psicòlegs que n'hi haurà per allà fent diferents proves per a que no puguen dir mentides i la parella d'estos solters i solteres, però amb nòvia i nòvio, no puguen mentir a la que serà la seva parella. Vaja, alguna cosa així. I Luján Argüelles, per últim, torna també a Telecinco en un programa que ja van gravar en 2024. Sí, que són parelles de pares, mares, fills, filles, que faran el Camino de Santiago i s'enfrontaran a anys de conflicte, a problemes que han tingut o que tenen encara, estan distanciats i...
0: Teràpia de xoc.
1: Teràpia de xoc es dirà El Camino de la Verdad i serà com un hermano mayor, però suposa que un poquet més light i conduït, com
0: diem, per més Luján... light? Per què creus que serà més light?
1: Bueno, perquè està conduït per Luján Argüelles, que no és com un coach com era Pedro García Aguado, i estaran fent El Camino de Santiago, que dic jo que alguna cosa espiritual els entrarà a les persones i no començaran allà a barallar-se a muerte. No
0: veuràs
1: sé jo.
0: Tu.
1: Ja veuràs, perquè, com diem, estan mirant al passat i què li funcionava a Telecinco? La brega, la brega. I vaja, jo per a mi t'he de dir que l'estrena de la setmana que més m'ha cridat l'atenció i més m'ha agradat ha sigut el retorn de la Mercedes Milà, que va estrenar diumenge passat Me meto en un jardín.
2: Ara en parlarem, però jo m'he quedat una mica en xoc. I tinc un dubte, Carolina.
1: Quin?
2: Si Raquel Sánchez Silva torna a Mediaset, torna a Telecinco, s'està tancant la porta als programes que feia darrerament a Televisió Espanyola. Tu què penses?
0: Bona.
1: És que jo crec que a Televisió Espanyola no ha acabat de renovar, eh? No ho sé ben bé, però Maestros de la Costura, que va ser l'últim que va fer, no? Crec que no ha renovat. per tant...
0: Ja està, clar.
1: Sí, ja, ho averiguarem, perquè pot ser també, així com estan les coses, que puga fer les dues coses. No seria ni el primer ni l'últim.
0: Això és
1: ara estic intentant recordar a un presentador que ara mateix està en dues cadenes, no me'n recordo, però ja m'hi xirà. Ja m'hi xirà.
0: Sí, alguna vegada ha passat.
1: I res, i no, mira, una cosa que se m'havia passat, que també en Telecinco, sabeu el de Viernes, que avui mateix el de Viernes es fa amb la Bea Archidona i el Santi Acosta, doncs ara anirà de lunes a viernes el de Viernes. O sigui, a les vesprades les faran aquestes dues persones, esta parella de presentadors. I vull dir que sí, que Telecinco vol tornar al que era. El que passa és que l'espectador, jo què sé, ja jo crec que ha canviat.
0: A veure,
1: saps?
0: Si vol tornar al que era, ha de fer Sálvame.
1: Clar,
0: home,
1: de moment,
0: perdona,
1: Sálvame, però... Sálvame, no, no. Però el de Viernes ja apunta a que serà tot cor i una sèrie de col·laboradors, que com per exemple Lídia Lozano, que ja estava en el Sálvame.
0: Correcte.
1: Saps? Vull dir que serà el mateix gos en diferent collar.
0: Molt
1: no?
0: bé. Escolta, Me meto en un jardín, gran estrena de la setmana amb Mercedes Milà.
3: Nos vamos a Jaén, pues... a un pueblo que se llama Quesada, que es donde vive nuestro invitado, que se llama David Uclés. A muchos os sonará, a otros nada. Ha escrito un libro que se llama La península de las casas vacías. Lleva vendidos 250.000 ejemplares, ahora ya seguramente más. Y es una historia de fantasía y de realidad, lo mezcla todo, sobre nuestra guerra civil. Lo explica de una forma que no lo ha hecho nadie, y es muy, muy interesante. Me parece un hombre valiente.
0: I si algú explica les coses com no ho fa ningú és precisament Mercedes Milà. Mercedes Milà, molt bona tarda.
4: Hola.
0: Quin gust parlar amb
4: tu. Estic aquí fascinada amb els canvis de Telecinco.
0: Has vist?
4: Una mica més i me truquen a mi.
0: Exacte, t'ho anava a dir.
1: És que estem ahir, igual encara podem tornar a Telecinco.
4: Una mica més i me truquen una altra vegada, tu.
0: Clar. Home, que tu feies molta investigació per Telecinco.
4: No, jo el que feia fundamentalment és Gran Hermano.
0: Jo també, però també vas fer Diario D, no?
4: Sí.
0: Clar,
4: sí.
0: Escolta.
4: No, claro, por supuesto.
0: Claro, i Gran Hermano.
4: Diario D, que va durar 10 anys i sembla com una no sé, ho dic i sembla mentida.
0: Ja.
1: Mercedes, que per ser Gran Hermano Duo, també torna a Telecinco, com no, faran una nova edició també de Casados a Primera Vista, de La Isla de las Tentaciones, de Supervivientes, el que dèiem, no? Que Telecinco està volent rescatar l'audiència que tenia en el passat i que se'n va anar costera avall. Sobretot després del Sálvame i després que Passapalabra passarà a Antena 3, no?
0: O sigui,
4: al final... Escolta, tu d'on ets?
0: La Carolina?
1: Jo de Cocentaina, sí. Província d'Alacant, comarca del Comtat. Però ja saps, Mercedes, que visc a Barcelona i que sempre intentem quedar i que sempre et dic de quedar, però com vaig amunt i avall, però un dia ho aconseguirem, eh? Un dia ho aconseguirem,
4: sí.
0: Escolta.
4: Sí. Jo tractaré de parlar amb tu, amb el mateix accent, que me fa moltíssima gràcia.
0: Molt bé, molt bé.
1: Bonica.
0: Escolta, Mercedes, com te gusta un bon jardín, eh?
4: A mi sí. M'ha gustat tota la vida.
0: Sí.
4: Tota la vida.
0: Per què és important donar veu als que es posen en jardins, eh? O sigui, posar-se en jardins és necessari, no, Mercedes?
4: Bueno, no. I la veritat és que vosaltres i la gent que està veient el programa són els que més interpretació esteu donant al títol del programa, no? Uh-huh. Perquè jo quan el vaig sentir la primera vegada no va ser un títol que jo vaig dir ara hablaran de mi. No, jo no, perquè jo m'he ficat tants jardins. Tu creus que tants jardins m'he ficat jo? Alguns sí, però no tants, no?
0: Home, tu sempre has parlat clar, sí. Directe, vaja, no t'ho has pensat gaire,
4: però,
0: no?
4: Ja, però ficar-se en jardins és una altra cosa, no sé, és més ficar la pota, posar les coses difícils, i jo no em considero tant com això. No.
0: Uh-huh.
4: El que passa és que el títol me'n sembla molt bo, boníssim, i sobretot m'encanten els jardins barrejats amb les entrevistes.
1: Sí, clar. Perquè pot ser un jardí, pot ser un hort, no? Com en el cas de David Uclés, que deixa'm dir-te, Mercedes, que és que no m'he pogut emocionar més amb l'entrevista que li has fet al David Uclés. Eixe poble, eixa família, eixa àvia que el pentina amb les mans i li dona un sobre amb diners al seu net. Bueno, eixa història, eixe llibre, eixe programa també ben realitzat, tan ben editat, eixa Mercedes Milà en plena forma. Realment ha sigut molt emocionant. De veres que he plorat en dos o tres vegades, eh? Quan s'abraça amb l'àvia, quan s'abraça amb tu al final. Bueno, és que és increïble. M'ha agradat moltíssim.
4: És que és
1: moltíssim.
4: un noi, el David Uclés, que és una troballa per mi, troballa absoluta. Sí. Perquè tu llegeixes el llibre i el llibre és molt bo i molt emocionant, t'acosta d'entrar al llibre, però una vegada que entres, la veritat és que és essencial, perquè a més, si t'interessa, com m'ha passat a mi, la Guerra Civil Espanyola, és un llibre que t'adona quantitat d'imatges, perquè el tio s'ha passat molts anys, són 15 anys preparant aquest llibre, rodant per tot Espanya. Vull dir que el tio ha treballat i treballa amb moltíssima responsabilitat. Però jo he dit una cosa que no era veritat, perquè jo he dit, ha vendido 250.000 ejemplares. No, señor.
2: 400.
4: Ha vendido 400.000 ejemplares.
1: Sí. Toma ya. 400.000, uno. Mira, te diré 400.000, uno, perquè jo, després de veure el teu programa, vaig corrent a comprar-me'l, perquè me'l va deixar una amiga i em va passar el mateix que
2: a
1: em va passar a tu
2: igual,
1: al
2: Carolina.
1: Principi. I vaig llegir les primeres pàgines i em va semblar pues, un sopor i una cosa em va entrar que no podia. Però igual no era el moment. I tu m'has animat a que ho intente de nou i crec que val molt la pena. No?
0: Mira que bé.
2: Però mira la Mercedes, que a mi em va passar el mateix, Carolina, que tu i a la Mercedes, però mira si parla clar la Mercedes, que li diuen al David.
0: Sí.
2: D'escolta,
0: sí.
2: Que sàpigues que jo vaig començar, li vaig donar una primera oportunitat en el llibre i em va semblar una cosa...
0: És boníssim, aquell moment.
2: Sí.
0: Mercedes. Jo no em fico en cap jardí. Jo arribo i dic, em va semblar una merda el teu llibre, ja està. No
4: però això no és un jardí.
0: Home, per mi sí,
4: entrevista, no, perquè jo sabia més que venia el que venia.
1: Perquè després et va agradar, li ho vas dir i ha reconegut.
4: Perquè el pobre noi me va mirar amb una cara que no me digues. No
1: si
4: me
1: ho
4: digues.
1: Arribo a saber, no li dono l'entrevista, no? I no la convido a dinar. No?
4: Sí. No, i a més, és que a part de tot, una persona que ha venut tantíssims llibres i que està amb una seguretat tan gran, jo pensava, ara pensarà que jo sóc completament idiota, no? O sigui, no sé ni leer un llibre com s'ha de leer. I no, després ja venia la frase completa
0: i
4: a més ara és que estic emocionada amb ell, de veritat t'ho dic. És un tio que té una ternura i una sinceritat que no és fàcil de trobar.
1: Però, Mercedes, no li vas preguntar què hi havia en aquell sobre? Vull dir, li va donar molts diners l'àvia de part de sa tia o d'una veïna? És que no sé què...
4: És verdad. Se lo puedo preguntar en cualquier momento porque nos hablamos al teléfono.
1: Pregúntale per curiositat. Perquè és que jo crec que té el poble conmogut perquè, com va explicar, va tardar 15 anys en publicar aquest llibre, 15 anys en els que no cotitzava, no treballava,
2: quasi
1: que demanava pel carrer i li donaven com llimosna, no? I jo crec que la gent s'ha acostumat i encara li deixa sobres amb diners.
0: Ai.
1: Que mono.
0: Escolta, sentim David Uclés, perquè en aquesta entrevista defensava posar-se en més d'un jardí i parlava de lo perillós que és l'equidistància. L'escoltem.
5: Para mí es muy, muy peligrosa la equidistancia. Y no me he tirado 15 años escribiendo un libro sobre la guerra, señalando todas las atrocidades, pero sin olvidarme quién la empezó y quién la terminó, como para ahora firmar un cartel que transmite sensación de los dos bandos hicieron cosas malas. ¿Ah? Un día se levantaron los españoles y dijeron, vamos matando entre nosotros. No fue así y ese lema resuma por todos lados equidistancia.
0: Mercedes, en els moments que corren, estem obligats a mullar-nos?
4: Home, jo crec que sí, eh? Cada dia més. Cada dia més. A mi m'ha passat, vull dir que jo mai, diguéssim, mai me definia, perquè considerava que una periodista havia d'estar fora de la definició, i des de fa un temps allò ja ha quedat apartat i jo em defineixo. O sigui, jo la ultradreta no la vull per res, els líders de l'ultradreta no, i encara que no serveix de res que jo digui això, perquè clar, ho han fet d'una manera, com a més juguen amb tantes mentides, perquè ells juguen amb la mentida, i la gent tampoc té les ganes d'averiguar si una cosa és o no és mentida, no? I nosaltres segurament periodistes tampoc ho fem. I, per tant, estem vivint un moment perillosíssim, jo crec molt perillós, perquè, des de luego, si passés el que diuen que passarà, que jo no ho crec, mira el que te dic, que jo no crec. Jo penso que els espanyols sabem molt bé el que significa l'odi i el confrontament. Llavors, quan arriba el moment de votar, dius, a veure què passa aquí, no?
0: Ja.
4: I, per tant...
1: No sé jo, el mateix David Duclés, Mercedes, va dir que sí, que venia la ultradreta i que ell, que ha donat moltes xerrades en instituts, veu clarament que els joves votaran a l'ultradreta.
4: Això sí que me recordo. Això me recordo que ho va dir. Sí, sí. Però jo continuo tenint l'esperança que els espanyols d'unes edats i d'altres tenim un cert sentit d'equilibri i, a més, com el vot és un i és secret i és teu, és una decisió tan profunda que en un moment donat tu pots dir no. No.
0: S'acabó. Mercedes, i tu com a periodista entrevistaries un líder de la ultradreta?
4: Depende de quién. O sea, depèn. Vull dir, jo una vegada vaig dir fa molts anys, moltíssims, que no entrevistaria mai ni a un feixista ni a un terrorista. I resulta que precisament amb el diari OD me vaig trobar fent un programa sobre ETA que ens va acceptar una entrevista un membre d'ETA que ja estava al carrer perquè ja havia complit amb la seva condemna. No? I clar, vam tenir una discussió al programa terrible perquè jo vaig dir, no, jo no lo entrevisto por un problema de moral mío que llevo años y años diciendo esto. Entonces, bueno, los compañeros me empezaron a decir, pero no podemos hacer eso porque este hombre ha cumplido la condena que le correspondía, entonces esto es la ley y total, que parlant me van convèncer. Però jo vaig convèncer l'entrevista, precisament en aquest sentit semblant al del llibre del Duclés, y le vais a decir, mira, yo te quiero decir algo antes de empezar a hablar, porque por lo tanto podrías irte si quieres, ¿eh? Pero te voy a decir esto. Yo me había propuesto como periodista jamás hacer una entrevista ni a un fascista ni a un terrorista. Por lo tanto, yo aquí no sé qué hago. La única cosa que hago es que como tú has cumplido por la ley la condena que te ha tocado, por eso he aceptado hacerla. Pero también te digo que si te sientes mal y crees que yo estoy diciendo una barbaridad, te puedes ir.
0: Ya.
4: I no, es va quedar allà i vam fer una entrevista i ja està, prou.
0: Mercedes, i parlar tan clar, que això et defineix, t'ha definit tota la vida, parlar clar t'ha perjudicat en algun moment?
4: Sí, parlar clar... però mira, ves per on que no al treball, o sigui, no a la feina. Uh-huh. No. M'ha perjudicat a la vida normal, diària. Sí, perquè sóc una persona massa...
0: directa.
4: Agressiva, diguéssim, sí. M'entens? Directa. Això sí, he intentat aprofitar el temps i aprendre que no es pot ser d'aquesta manera. De vegades se m'oblida, però no, de vegades recordo el que he après.
0: Ja.
4: I sí.
0: Escolta, la rebuda per part del públic va ser molt bona. A les xarxes vam llegir molts comentaris elogiant el programa. L'audiència també va ser molt positiva. Un 4,6, que per la 2 és espectacular. Més de 500,000 d'espectadors. Va ser el programa més vist del diumenge. Ets de les que admires les audiències? Te les mires bé o no?
4: Jo les audiències les he considerat sempre molt importants, molt importants. I quan la gent deia, però si esto no es importante, hombre, estáis obsesionados con las audiencias, los que trabajáis en televisión. I jo deia, bueno, si tú imagínate que tienes una pescadería, ¿no? Que tú vendes pescado, que te has matado a ir a comprar a un mercado que hay que ir a las 4 de la mañana y después traes el pescado y lo tienes allí y ese día no te entra nadie a comprar o te entra poca gente. ¿Cómo te sentirías, guapo?
0: Sí.
4: Pues yo me siento así. O sea, a mí, si se me estropea el pescado, yo me siento así porque considero que mi responsabilidad es que a la gente le guste y sacar una buena audiencia. Lo siento por todo. Por eso Gran Hermano era la mujer más feliz del universo. Porque ya, claro, no había problemas nunca, ¿no? Y lo que me pasó el otro día va a ser buenísimo, el 4-6, porque tú me estaba contentísimo y yo de ella. Se han vuelto locos todos.
0: Como un 4,6, ¿no?
4: Clar, perquè jo he estat molt allunyada de la televisió en els últims mesos. Llavors...
1: I molt acostumada a aixòs 20% d'audiència de Gran Hermano, però clar, és la 2 i són altres temps. Mercedes, està superbé.
4: Exacte, per tant, ignorància meva, no? I jo deia, ja estan contents, tu, i és un 4,6, que és un horror.
0: Perquè tu el màxim sí. de share que has fet, quin és, Mercedes? Quin recorda?
4: Oh, jo, sí, me'n recordo, el màxim va ser 80.
0: Què dius? Oh! Quan? Amb Gran Hermano?
6: No.
4: Sí, a la final. Sí? A la final. Sí.
0: Quina final? Quina? 80? De quina edició? 80? Això no existeix.
4: Escolta, jo no he fet més que un Gran Hermano, eh? Jo soc dona d'un home, eh? O sigui, he fet un Gran Hermano.
0: Clar, tens raó. Fixa't, jo ara tenia la impressió que n'havies fet molts i no, en vas fer un. 80%
4: un,
0: la final.
4: Jo vaig fer 16, o sigui, 15 o 16 programes, però va ser la primera edició.
0: Clar, la més potent, la més potent, un 80%.
4: I després va ser quan va ser... Sí, va ser aquell va ser, jo te'l dic, al matí, quan m'ho van dir...
6: Increïble.
4: Jo plorava, tia, deia, no puede ser esto.
0: Wow. És que això és tothom, bueno, això el 80% clar. És tothom, ja està.
6: Tota o sigui, Espanya, tota
0: clar,
6: Espanya.
0: Hi ha quatre I gats que miren una altra cosa, però
6: clar,
0: tothom.
6: I quan feies programes i entrevistes en televisió espanyola perquè no existia, no?, això de les audiències, però també et veuria tota Espanya perquè només hi havia
0: home,
6: dos
0: sí.
6: canals.
0: Això jo ho deia Íñigo, això.
4: Això no tenia sí. cap importància, clar. Érem dos canals.
0: Íñigo ho deia, que ell havia fet el 100% del share, ja, claro, sí. només hi havia una cadena.
6: Que fort.
4: És que a més no teníem ni ho demanaven, no sabíem ni com se demanava, no,
0: clar, totalment. Clar. I Mercedes, com et prepares les entrevistes? Com te les prepares? Què vols treure de cada
6: igual que David Broncano, segur. És que ho van comentar la setmana passada, no? Que són dos maneres totalment diferents. A més, ho vau discutir en el programa quan vas anar a la revuelta. Dos maneres de fer diferents.
4: Com ho vaig passar, madre mia, de mi vida?
6: I nosaltres també, veient-ho.
4: Oi. I a més, ara tenim un reto, perquè ell em va dir si jo volia anar amb el Sergio per parlar amb el públic. I encara no m'ha trucat, eh?
0: Ah, mira.
6: Però ja aniràs, ja.
4: Jo l'estic esperant, el nen, i encara no m'ha trucat.
0: Clar. Doncs, sí, les entrevistes.
4: Què m'has demanat?
0: Si tens clar, tu quan et planteges una entrevista, tens clar què li vols treure a aquell convidat?
4: De vegades sí, de vegades no. L'entrevista del David Duclés, com m'havia llegit el llibre i tenia tanta... estava empapadita de tot el que deia, doncs li mirava els ulls i ja sortien les preguntes i ja està. No. Va ser de cor a cor. O sigui, hi ha entrevistes que són de cor a cor i altres que t'has de preparar. No sé...
6: Com la d'aquest diumenge amb Sor Lucía Caram. ¿O qué?
4: Sor Lucía Caram és el pròxim diumenge.
6: Sí.
4: Sor Lucía Caram no me vaig preparar pràcticament res perquè és una dona que te deixa espaterrada, tu. Sí. Te deixa que no saps... No sé si vosaltres l'heu entrevistat alguna vegada. Bueno, pues ja saps de què t'estic parlant.
0: És que és una màquina de llançar titulars.
4: Exacte.
0: L'has de deixar parlar i ja està.
4: Tu t'ho deixes anar i si falta alguna cosa, doncs la preguntes. Però no perquè sigui la teva obligació preguntar, sinó la teva obligació com a periodista és escoltar.
0: Clar.
4: I si, a més, si resulta que la persona que tens davant no funciona, doncs mira, imagina't, bueno, el que em va passar amb el Revilla, per exemple. Jo ja sabia que el Revilla, i a més estava molt preocupada perquè deia, este tio l'ha dit todo, i habla sin parar i ara caremos. Bueno, total, que no va ser d'aquesta manera. Va ser una entrevista molt maca, tan maca que jo al final de l'entrevista li vaig dir, mira, ¿sabes lo que te digo, Miguel Ángel? Me vas a perdonar, porque esto no se debe decir, pero te digo una cosa, que te quiero.
0: Molt bé. És que és això, aquesta és l'ADN de la Mercedes Milà, això és el que ens agrada d'ella,
6: no,
0: la pura
6: una
0: veritat.
6: Clar, i en una entrevista una de les regles d'or és enamorar-te i enamorar a l'entrevistat, no? T'ha passat alguna vegada, Mercedes, d'enamorar-te del teu entrevistat? O viceversa?
4: No, mai. I mira que he fet entrevistes, però mai m'he enamorat d'una persona que estava entrevistant, no. No. M'ha passat de que m'agradava un concursant de Gran Hermano, però no vam tenir res.
0: Però què m'estàs dient, Mercedes, a veure? Qui?
4: Sí, em va agradar moltíssim, com a tot Espanya, un concursant argentí que es deia Matías.
6: Ai, sí, Matías, ja me'n recorda. A mi m'agradava també. Matías.
0: I ell què? Ell què? Et feia ullets?
4: No, i ell què passa? Però clar, estava en la casa de Guadalix de la Sierra.
0: Bueno, però si algú podia entrar, eres tu.
4: Sí, però no podia. Tu fixa't si jo era maniàtica, que jo no... Hi havia una cosa que es deia la cruz de càmeres, no? Que eren uns pasillos dentro de la casa donde iban los chicos que llevaban las cámaras para filmarlo todo, cogerlo todo. Yo, la gente que iba a visitar la casa de Gran Hermano, tenían permiso para entrar con uno de las personas que trabajaban en el equipo, pero a mí me lo ofrecían y yo decía no, no quiero entrar porque el público no puede entrar aquí, ¿no? Claro. Pues yo tampoco.
0: Sí, sí, me entonces, real. Més real.
4: Més real, exactament. I amb ell, no, bueno, quan va sortir, sí va ser una entrevista d'allò que hi havia una mica de... no?
6: Yeah. De tensió no resuelta, sí, encara.
4: D'allò que jo pensava, imagínate si me pudiera dejar ir aquí ara mismo. I després me vaig inventar una història que va sortir, va ser maquíssima, que és quan jo feia campanyes per facilitar que la gent deixés de fumar. I una de les campanyes, sí. Crec que es deia dame un beso y deja el cigarro o algo así, ¿no? I llavors ho vaig fer, el beso, con todos los concursantes de esa edición. Y entonces estaba Matías. I llavors, clar, jo...
6: Ahí et vas entretindre una miqueta
4: sí
6: més,
4: que,
6: ¿no?
4: Ahora sí que sí, le voy a dar un beso. Uno no, unos cuantos, porque voy a decir que no estaba bien.
6: Escolta, Mercedes, ja una entrevista a Movistar, ja vas anar enamorada. Vas entrevistar a William Levy, i què va passar després? Què ha passat ahí? O sigui,
4: què li passa total, a aquest xic? Què li total, passa? No lo sé. No sé, bueno, ara per el que he llegit a Instagram, perquè jo ja no hi vaig tenir cap relació amb ell, cap, que m'estranyo moltíssim, perquè teníem una relació molt maca.
6: O sigui, els prolegòmens van ser molt intensos, no? Amb molt d'amor i molta atracció per part teva, ell que el corresponia una mica, va ser fer l'entrevista i bye-bye hasta otro ratito.
4: Ah, sí, així, tal qual.
6: Però com és?
4: No sé què va passar. No sé si se va anar a bueno, és que no tinc ni idea.
6: Té molts problemes.
0: Avui dia es diu ghosting, això.
6: Ghosting,
0: avui dia
6: sí,
0: es practica bueno, molt, això.
6: Ghosting, i que jo crec que li donava la xamera una miqueta i altres substàncies, i ha tingut molts problemes, bueno, aquest xic. Jo espero que es recupere.
0: Sí, a veure,
2: escolta, Mercedes...
4: Ara està enamorat, ara diu que es casa.
0: Molt bé,
6: ah, sí?
0: Molt bé.
6: Però amb la ex o amb una altra?
2: Estàs molt posada, Carolina.
4: No, per favor.
0: A veure, Natàlia.
4: No, per favor.
2: Jo el que vull saber, Mercedes, és les entrevistes de Me Meto en un Jardín són una jornada de rodatge?
4: Nosaltres tenim per cada programa 3 jornades per treballar. No, Déu-n'hi-do no, és poquíssim.
2: És poc, eh? Sí. Que jo sóc de ràdio
6: i
2: 3 jornades em sembla una barbaritat.
6: Això és una pel·lícula, cada programa és una pel·lícula.
4: Poquíssim, sí. Perquè sí. Anem de cul, perquè no arribem, t'has de tenir en compte que hem de viatjar.
2: Clar, recursos...
4: O sigui, sí. Los recursos és una palabra maldita per a mi, i després l'entrevista, que de vegades dura i dura i dura i dura com el Duracell, eh?
0: Sí, sí, sí, sí, sí, sí.
4: No, 3 dies és poco i tot el món nos lo dice, però bueno, el pressupost és molt bajo i entonces no se puede hacer otra cosa.
0: És lo que hi ha. Mireu, convidats, per Me Meto en un Jardín, 10 capítols, Sor Lucía Caramés el següent, l'alpinista Àlex Chicón, l'activista Òscar Camps, la neurocientífica Nazaret Castellanos,
6: bien.
0: El chef Toño Pérez, està molt bé la selecció,
6: molt,
0: la periodista Almudena Ariza, l'artista Lucía Dominguín, Miguel Ángel Revilla, i atenció, que tornarem a veure a Radio Televisió Espanyola, Marc Giró.
2: Però bebé!
6: Aquest programa es podrà emetre? Clar, sí, no? Perquè,
4: hombre,
6: clar,
4: jo, clar. Sí, com no se pugui emetre, me pongo yo como hizo con las cadenas en los árboles.
0: La Thyssen.
4: Sí, perquè, escolta, sí. El Marc Giró és un crac total, eh?
6: És un crac total.
0: I quina entrevista t'ha impactat més? Algun
4: tu,
0: moment...
4: Mira, espera un moment que t'explico una cosa del Marc Giró que te farà gràcia.
0: Venga.
4: El Marc Giró i jo vam fer l'entrevista a Barcelona un dia que érem a 42 graus i no t'explico com és Barcelona a 42 graus amb una humitat terrible i tal, no? I a la meitat de l'entrevista li dic jo al Marc: oye, Marc, perdóname, pero yo me estoy muriendo. Yo me voy a desmayar, me vas a tener que coger en brazos. Ay, no, que te tengo, ¿cómo que te voy a coger en brazos? Sí, me estoy muriendo. O sea que yo me voy a este riachuelo que hay aquí al lado, que ya había un riachuelo porque estaba mal a la, al, com es diu això?
6: A Montjuïc, bueno,
4: un jardí. No, no, no, no, no.
6: Ah, vale,
4: és un,
6: vale,
4: és un jardí, és un jardí, yeah, que passa, vale, un riachuelo per la meitat. Yeah, vale. Jo me voy al río, me pongo los pies en el río y tú me contestas desde donde quieras. Y el tío va a dir, oh, ¿pero qué es esto? Esto no lo hace la aristocracia, ¿eh, Mercedes? Digo, bueno, pues yo sí lo hago. O sea, ¿qué es que te diga? Y tú deberías hacerlo conmigo. No, yo no, porque me he vestido elegantísimo y no me voy a quitar los calcetines y las no sé cuántos y estoy rondinando y al final se lo quitó todo y se puso en el río. Y la entrevista es de los dos en un río día. O sea, es que la verdad que va a ser genial el bar. Genial.
6: Home, has aconseguit que el Martiró es tregui el traje, el traje i la corbata que sempre porta. No,
4: jo crec, bé, jo crec que no es va treure aquell la jaqueta, no, perquè només es va treure els mitjons.
6: Que bo.
0: Escolta, mira, hi ha una cosa que volem destacar, perquè costa tant veure a la televisió una presentadora madura, amb experiència, sense maquillatge, o si és molt suau, que no es nota, sense botox,
4: sí, molt, molt,
0: natural.
4: Molt
0: Jo no sé si mai has sentit la pressió estètica, tu.
4: No.
0: No, eh? Mm-mm. I en alguna època t'he vist amb canes, després ja no.
4: Sí, perquè no, però jo vaig fer la xulada de dir, venga, va, me dejo les canes i me corto el pelo, que estaria ideal de la muerte i tal. I me vaig veure immediatament després en un escaparat i vaig dir, però d'on vas, com mantón de Manila, tu, que estàs horrorosa.
6: Wow,
4: vaig dir,
6: és
4: vaig una mitja volta i vaig anar a la perruqueria i me diu el tio, ah, no, però si saps moníssima. Digo, mira, moníssima tu abuela, jo quiero el pelo mío.
6: I per què creus, Mercedes, que més presentadores no segueixen la teva corrent i la teva manera de ser natural? Per què totes tenim aquesta pressió estètica i volem estar joves, no? Eternament.
4: Bueno, a lo millor cadascú fa el que vol, no? Perquè jo, per donar-te un exemple, la Lídia Lozano, cada vegada que me la trobava al passillo, al passadís de televisió a Telecinco, li deia, oye, Lídia, te vas a tener que ir a confesar, ¿eh? Porque tú cometes unos pecados contigo misma, que de verdad, o sea, con lo mona que estás, porque yo la veía cuando no tenían res de maquillaje, con lo mona que estás, con esos ojos que Dios te ha dado, con esa boca natural, pero no te paquilles tanto, tía, por Dios. Bueno,
6: es verdad que no la Lídia Lozano es maquilla en exceso, ese perfilador que encara porta, ese cardat, ¿eh? Wow.
4: Madre
6: no, pero
4: mía,
6: sí, que cadascú
4: mía
6: que fa el que vulga, pero yo, y creo que la Samantha estem ahí, estem seguint el teu exemple.
0: Sí, Saman, i tant.
6: El que passa és que jo, en el meu cas, crec que no tinc tanta personalitat com la teua,
0: Mercedes.
6: Jo
0: és que ja no em tanyeixo,
6: entonces, no
0: el cabell.
6: Jo.
0: Ja està, no me'l tanyeixo, ja està. A veure, fins on arribarem, però ja està.
4: Però tampoc us pinteu molt vosaltres, eh? Tampoc
6: no,
4: però això,
6: que estem en la teua senda, sí, que anem seguint el teu exemple.
2: Però
6: gràcies, Mercedes.
2: Jo, més que la cana, jo el que reivindicaria és la ruga.
0: Clar.
2: Perquè ara amb el rotllo de les vitamines, l'àcid hialurònic i les històries aquestes amb vinagre, un pinxa
4: amb vinagre, sí, amb vinagre, nunca mejor dicho.
2: Exacte. Pues clar, és que no es veuen arrugues.
0: És veritat.
6: Vinga, el botox, ja, tothom, però això, ja, què passa? Però què invento és este?
0: Bueno, però Mercedes Milà, escolta, la volem al natural.
2: Home,
0: ja està, la comprem.
2: Home, i tant.
0: Així, ja està.
4: Jo el que passa que darrerament la meva jefa, que és la Maria Ruiz, que és genial aquesta tia,
0: sí,
4: és la CEO de Zanskar, per aquest programa em va dir, bueno, esta cosa tuya que no te quieres maquillar i tal, s'ha acabat, eh? Acabado, porque te vas a maquillar, porque estarás mucho mejor y esto hay que hacerlo
6: que
4: bien.
6: Sea,
4: yeah. Y entonces yo le iba a decir, mira, yo acepto solamente una cosa, el corrector y nada más, y que me lo ponga yo.
0: Muy bien.
4: Vale, entonces me compró un corrector, se paró en un Sephora, compró un corrector y vaig arriba a casa y me vaig posar, oye, no sabes qué maravilla, os lo digo por si os interesa.
0: Sí,
4: un corrector,
0: ¿no?
4: Que, no, no, impresionante.
6: Pero o sea, el corrector, ¿qué vols dir? Això blanquet que el dona llum, no?
4: Això, no, però tot
6: il·luminador.
2: El tapaojeras de tota la vida, Carolina.
6: Això?
4: Tapaojeras,
6: sí?
4: Exactament,
6: vale,
4: sí.
6: Clar,
4: però escolta, escolta una cosa.
6: A veure.
4: Este que jo os digo, que creeréis que no, pero es así. Es uno de un color como moradito. Te lo pones por toda la cara, por toda la cara, al tanto el dato, muy importante. Sí, sí. Después jo me poso el colorete amb un pintallavis que tinc de l'any 40, que me poso una mica de color.
0: De la posguerra,
4: pum,
0: no?
4: I pum, i s'ha acabat, no faig res més. I entonces la Maria me dice, bueno, es que no sabes la diferencia como se te ve en imagen. Jo me lo creo.
6: Doncs ja em passaràs la marca. Ja em passaràs la marca d'aquest corrector total.
4: Sí, sí, ja te digo, Sephora... no sé com se llama, això sí que no ho sé, i és de color moradet.
0: Mercedes, vas començar la teva carrera a Ràdio Televisió Espanyola als 21 anys, als estudis de Miramar a Barcelona. Tu dius que ets pata negra de Ràdio Televisió Espanyola. Com valores el moment actual de la corporació?
4: Estupendo. Jo el valoro estupendo. Mai havia estat d'aquesta manera. Amb els programes que estan fent, polítics, per exemple, m'interessen molt. M'encanta la Silvia Inxau Rondo, que té unes audiències estupendes i tal. I jo el valoro moltíssim, però moltíssim. Jo veig moltes coses a Televisió Espanyola i crec, a més, que la persona que està dirigint Televisió Espanyola, que és el JP, bueno, jo li dic el JP.
0: José Pablo però... López, sí, José Pablo López. Sí.
4: Aquest noi...
6: Millor JP que no HP, sí.
4: Bueno, total, que aquest noi des que va arribar va començar a fer les coses d'una manera diferent, l'han massacrat, perquè l'han massacrat, i a pesar de tot, ahí està. Tienen resultados económicos positivos, tienen audiencias más importantes que antes, o sigui, totes aquestes coses.
0: Sí, sí.
6: Jo crec que tu l'has nomenat Silvia Inxau Rondo o el mateix Broncano amb tot el seu equip. Jo crec que li han donat molt de valor i molta frescor, no?, a Televisió Espanyola.
4: No me diguis que no. O sigui, el Broncano és un geni.
0: Home, i tant.
4: És un tio...
6: Encara que no es prepari les entrevistes, eh?
4: Exacte, que no llegeixi res ni res. Però és un còmic. És que, clar, el problema... A mi si me fan... fer de còmica, jo no podria mai fer entrevistes de còmica. I en canvi, amb ell, que és un còmic, li deixen fer entrevistes. Ah, mira que bé.
0: Ja. Escolteu, que ens queden només 3 minutets de programa i sí que voldríem doncs, recuperar un dels moments mediàtics més importants d'aquesta setmana, quan hem sabut que Àngels Barceló deixa la SER després de 21 anys treballant a l'emissora.
7: A mí me parece que la SER no debía permitirse perder a alguien como Àngels Barceló, porque Àngels, yo creo que ha hecho el mejor hoy por hoy desde Iñaki Gabilondo. Es una persona que es muy reconocida entre los compañeros, o sea, los compañeros queremos a Àngels, ¿no? Es una referente, lleva 20 años, pero sobre todo los oyentes. Cuando tú llevas 20 años en una emisora, el oyente te quiere, o sea, forma parte de tu vida, se levanta contigo, se acuesta contigo... Y entonces yo creo que ha sido va a ser una pérdida dura y la vamos a echar de menos, o sea, lo creo de verdad.
2: Això és el que deia la Mara Torres, presentadora del programa El Faro de la SER, aquesta setmana quan va visitar Elena Álvarez al Cielo con ella, va parlar ben clar.
0: I tu què en penses, Mercedes?
4: Mira, jo t'explico què vaig fer el següent moviment. La primera cosa que vaig fer, enviar un missatge d'amor a l'Àngels Barceló, que me va contestar i està molt bé. Però quan me vaig enterar de que el Fran Llorente tenia alguna cosa a veure, immediatament vaig parlar amb el meu germà. I el meu germà em diu, todo esto es mentira, habla con Fran. Llavors vaig parlar amb el Fran i hem estat en contínua missatge arriba, missatge abajo. I jo no dic que la Àngels Barceló no sigui amada per tothom el que vulguis, però el que dic és que a mi em sembla que la imatge que ha donat de Fran Llorente és absolutament falsa.
6: Però què ha passat amb Fran Llorente? Bueno, jo crec que Àngels Barceló no ha dit res ni de Fran Llorente, són tot especulacions i rumors, no? Però explica una mica què es va dir i per què no creus que Fran Llorente siga,
4: pues
6: entre cometes, culpable.
4: Ell té responsabilitat al SER i, per tant, una responsabilitat que és, per això li ha caigut el que li ha caigut, no? Però jo després d'això no m'he atrevit a trucar a l'Àngels perquè m'assemblava, hòstia, era complicadíssim, no? He preferit esperar una mica. Però el Fran el conec molt bé, és molt amic del meu germà des de fa moltíssims anys i ho està passant molt malament, perquè l'ha caigut com si fos una casa de 10 pisos. I no entenc per què l'Àngels ha necessitat internament, dic, carregar contra el Fran, si podia, se podien sortir d'una altra manera. No ho sé. Però el que digo és que no és oro todo lo que reluce.
6: Bueno, la cosa és que la sèrie es queda només amb Mara Torres com a dona davant d'un micròfon, i això és gravíssim, no? Però bé, Aymar Bretos ocuparà el seu lloc, per cert, i el pobre José Luis Sastre, ja em direu a mi, quina cara s'haurà quedat.
0: Totalment.
4: Sí.
6: Sí, sí,
4: sí. Sí, sí, sí, sí.
0: T'agrada Aymar Bretos, Mercedes?
4: Sí, sí.
0: Es que fa molt bé.
6: Mira, ara està en La Sexta i José Luis...
4: A mi m'encantava Àngels. Jo Àngels la considerava una tia de primera categoria, vaja. O sigui, va ser un disgust enorme, però clar.
6: Sí, sí, sí. Com dèiem, Aymar Bretos està fent televisió, està en La Sexta, José Luis Sastre també, en La 2 també, de Televisió Espanyola. I ara, xicones, m'ha vingut el nom del presentador que ha estat en dos cadenes alhora i ha sigut en Televisió Espanyola i en Antena 3, i és Arturo Valls. Així que sí, jo estava pensant, sí, perquè estava fent no sé quin programa en Televisió Espanyola i alhora estaven emetent el Mas Singer i sí, n'hi ha gent que es pot permetre de tot.
0: Mercedes, per anar acabant, a qui t'agradaria entrevistar que encara no hagis entrevistat?
4: Ui. Jo en aquest moment de la meva vida, en aquests moments de la meva vida, l'única condició que posaria jo és que diguessin la veritat, o sigui, que parléssim amb total llibertat, que no estuviesen constreñidos ahí, como que entonces no se puede hablar de nada. A Leticia.
6: Mercedes, pero
0: Leticia.
6: Leticia.
0: Y Sofía, ¿no? ¿Y Sofía? Vamos.
6: La emérita.
0: La
6: madre.
0: La madre, claro. La emérita.
6: Ah, la madre.
0: La emérita. Bueno, home, por favor, entrevistón,
6: Pero si no sap castellà, bé, encara.
0: Bueno. Escolteu, que hem d'anar acabant, que ens queden 15 segons. Mercedes Milà, métete en todos los jardines. Moltes gràcies.
4: Sí. Todos, si me acordaré de vosotros. Un beso enorme.
0: Un petó. Carolina Ferre, gràcies. Adéu. Notícies. Quan tornem, Carme Ruscà. Calleda, fins ara.
8: Són les 5.
9: Ràdio 4. Serveis informatius.
8: Bona tarda. Encara no s'ha reprès la reunió entre els sindicats i el Departament d'Educació. Estava previst que comencés a 3:45 de la tarda i tot plegat després d'un recés de 2 hores, amb dues parts, recordem, es troben enmig d'una mesa que pretén desescalar un conflicte que ha portat la part social a tancar-se durant tota la nit al departament. Ho està seguint des d'allà la nostra companya Laura Hurtado. Bona tarda.
10: Bona tarda, doncs sí, continuem pendents que es reprengui la reunió després de saber que, segons fonts sindicals, durant el recés de 2 hores hi ha hagut una trobada entre USTEC, professors de secundària i el govern. Fa uns minuts el govern ha comunicat que vol reunir-se també individualment amb cada sindicat abans de començar la reunió, motiu pel qual va amb retard. Després d'aquest matí intens, hi ha més optimisme pel que fa a les negociacions. Estarien bastant avançades en matèria d'inclusió, però faltaria acabar de consensuar l'àmbit retributiu, ja que els sindicats demanen incrementar el nou complement que proposa el govern. Avui es podria arribar a un preacord, però en tot cas no serà definitiu perquè cal que el col·lectiu ho avali a través d'una consulta. Mentrestant, desenes de persones han tornat a tallar part de la Via Augusta i es troben concentrades ara mateix fora del departament per pressionar les negociacions.
8: Gràcies, Laura. D'altra banda, el Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica tindrà un pressupost de 3.453 milions d'euros aquest 2026, un 35% més que els últims comptes aprovats ara fa 3 anys. Clara Ontanyón, bona tarda.
11: Bona tarda. La partida més important, de 902 milions d'euros, es destinarà a habitatge i millores de barris. Sílvia Paneque és la consellera.
12: Per afrontar primer l'emergència residencial, ampliar el parc d'habitatge protegit i assequible, protegit de manera permanent, per la rehabilitació i per la millora de barris i viles. Aquests serien els principals objectius per a aquests recursos.
11: Una altra part important del pressupost està destinat a la gestió de l'aigua per la prevenció a possibles nous episodis de sequera. En transport públic s'inverteix en tarifes, busos interurbans i tramvies. Sobre infraestructures es vol reforçar el ferrocarril, les carreteres, la logística, aeroports i vies ciclistes, i alhora es potenciarà la transició verda amb actuacions en renovables, biodiversitat, residus i economia circular. Recordem que aquesta setmana els consellers dels diferents departaments compareixen al Parlament per explicar als grups polítics Els pressupostos que el govern ha parlat amb el suport, ha pactat amb el suport d'Esquerra Republicana i els comuns.
8: La Unió Europea desbloquejarà més de 16.000 milions d'euros de fons comunitaris per Hongria després de la seva congelació durant el mandat de l'exprimer ministre hongarès, Víctor Orbán. Míriam Andreu, bona tarda.
13: Bona tarda. Bloquejats per les contínues vulneracions a l'estat de dret per part del govern Orbán i que ara el seu successor, Peter Maguiar, ha aconseguit alliberar.
14: Hard work makes the difference.
13: La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ha celebrat que l'esforç ha valgut la pena. Hongria podrà accedir als fons de recuperació i cohesió pendents, tot i que no de manera immediata. El desembolsament dependrà d'un conjunt de reformes judicials, anticorrupció i del sistema educatiu promeses per Maguiar. A més, caldrà el vistiplau de la resta de capitals europees. Hem lluitat a cada cèntim, ha defensat Maguiar. Amb tot, el mandatari d'Hongria encara no dona llum verda a les negociacions d'adhesió d'Ucraïna fins a tenir garanties sobre el dret de les minories hongareses al país.
8: Gràcies, Míriam. I en aquest context, Romania ha expulsat un alt diplomàtic rus després que un dron rus hagi impactat aquesta matinada contra un edifici residencial a Romania, país que pertany a l'OTAN, i hagi deixat dos ferits lleus. L'explosió s'ha produït a la ciutat de Galati, ubicada prop de la frontera amb Ucraïna. El president de Romania, Nicus Ordan, ha exigit a l'Aliança Atlàntica enfortir el flanc est amb més defenses antiaèries i antidrons. El president del govern central, Pedro Sánchez, de la seva banda, ha condemnat l'explosió d'aquest dron rus en territori romanès a través d'un missatge a les xarxes socials. Ha mostrat la seva solidaritat amb els civils afectats, amb Romania i també amb el seu poble. El líder de l'executiu ha qualificat d'inacceptables les vulneracions del dret internacional per part de Rússia. I arribats a aquest punt, ens interessem per la previsió del temps. Aimet, Noelia García, bona tarda.
15: Bona tarda. Avui divendres a Catalunya continua la calor i les altes temperatures. Màximes de 38 graus a Lleida, 33 a Girona, 30 graus a Barcelona i 29 a Tarragona. Durant aquesta tarda, sol i cel poc ennuvolat, però al Pirineu no es descarten possibles ruixats de forma feble. És una informació d'AEMET.
8: Això és tot. Més notícies a rtv.cat i en 55 minuts a Ràdio 4. Bona tarda.
9: Ràdio 4.
16: El compromís amb la bona informació inclou, lògicament, el respecte a la diferència d'interpretacions. I això és el que fem cada vespre al Pla B. Una trobada d'idees que ens fan fugir del blanc i del negre i que ens conviden a entendre la importància dels matisos. Des de les 7 de la tarda i fins a les 10 de la nit. Informació, opinió, entrevistes, cultura, humor... Un mirall de la vida mateixa.
9: El Pla B, amb Toni Marín.
16: Compromesos amb la bona informació.
9: Sentit de viure, amb Manel Domínguez.
17: Cada dissabte de 8 a 9 del matí obrim la finestra a la nova longevitat, a un periodisme de la veritat.

0: Continuem a l'entrellat, 5 de la tarda i 7 minuts. Obrim les portes de la cuina amb Carme Ruscalleda. Bona tarda.
1: Bona tarda, bona tarda.
0: També amb Elisabet Carvajal, doncs molt bé. Escolta, és que clar, a aquestes hores, quan entreu vosaltres al programa, ja ens queda poquet pel cap de setmana, tot és felicitat.
1: Oh, caram, clar. caram.
2: I parlem de menjar.
0: Home, a més, Elisabet Carvajal, portaveu de majoristes d'aliments frescos de Mercabarna, com estem? Bona tarda.
3: Molt bé, amb la llista a punt, ja us ho podeu imaginar.
0: I tant, doncs anem al gra. Quina fruita tenim a mercat?
3: Doncs us seguiré parlant de tres fruites perquè és que ara mateix n'estan en el seu moment més òptim. El primer és l'albercoc, ara ja el tenim sobretot de Lleida, us havia parlat del d'Alacant i el de Tarragona.
0: Sí.
3: Ara parlem de Lleida, ja sabeu, carregat de vitamina A, que ens ajuda doncs, a cuidar la vista i la pell. Cirera, hem de parlar d'aquesta fruita encisadora, que cada vegada va omplint el mercat. I també us suggerim el nabiu espanyol, una setmana més, perquè a més del bon moment de la temporada el tenim a preus força econòmics al mercat majorista. Aviat us anirem parlant de més fruites de pinyols, varietats de peres estiuenques i altres fruites molt hidratants, però ja sabeu que ens agrada anar-ho anunciant quan estan en el seu millor moment.
0: Perfecte.
1: Bueno, l'Elisabet ens ho posa fàcil sempre, no? Perquè poc treball de preparació, un resultat multicolor, una mescla de cireres, albercoc i nabius, colors diferents, formes diferents, bonic, gran resultat a taula i vitamines per un tubo. Què més volem?
0: Sí, sí, boníssim. Tot això, pum, cap a dins. D'hortalissa, què tindrem, Elisabet?
3: Doncs comencem pel carbassó. És, sens dubte, l'hortalissa protagonista de la setmana. Bon preu i bones qualitats. I parlem també de la seva flor, flor de carbassó. Si no la veieu a la vostra fruiteria, feu la comanda, perquè en tenim molta i val la pena provar-la. Mongeta tendra de proximitat, tant per Ona com de la Rodona, ceba tendra, bona setmana de tomàquet madur i ben aviat tindrem patata nova de proximitat. De moment, us avancem que la patata Mona Lisa la tenim a molt bon preu.
0: Que ens encanta. També, Carme.
1: Oh, i tant, ja ho crec que sí. De carbassons, recordem que és d'un resultat magnífic fer una crema de carbassó, ben fàcil. Hem de fer sempre, primer hem de recar un sofregit que el podem fer amb oli i una mica de mantega, perquè el carbassó, una crema d'aquest tipus, ens demana un aport làctic. Per tant, aquesta base de fons de sofregit el podem fer amb ceba tendra o el podem fer amb porro. Ara mateix amb ceba tendra, perquè fixa't, hi ha tota aquesta producció que ens ha anunciat l'Elisabet. Després el carbassó, a trossos. Estem parlant de sofregits ràpids, no foscos. Ha de ser una crema d'un verd que et sedueixi. Quan ja tens aquella olor que la ceba no pica, el carbassó, sal, pebre, donar-hi una volta al sofregit, omplim. Jo sóc partidària, ho sabeu, d'aigua, no massa llarg. Si la fem molt llarga, serà com un brou. Si la fem no tan cobert d'aigua, que vagi més justeta, serà més cremós. I sí que, llavors, amb aquest suc, amb aquesta aigua, ha de bullir no més de 7-8 minuts, no més. I sí que alhora, quan ho triturem, i serà bo que hi afegim o una mica de crema de llet, o un formatge fresc, o, fins i tot, pels amants del formatge ja més potent, un formatge curat, o un formatge blau, i lliga molt bé també. Per tant, el làctic, sempre aquesta proteïna que acompanya el carbassó. I de flors n'hem parlat. La flor té aquest calze tan magnífic que permet atrapar-hi mil coses a dins. Des d'un sofregit de només ceba tendra i carbassó, que seria vegetal, a fer-ho també, per exemple, amb pebrots del piquillo o amb bacallà. I podem acabar-la feta amb tèmpora, fregideta, o una vegada la tenim farcida, la posem en una safata de forn, un filet d'oli a sobre, i a un forn ben alt de 200 graus només hi ha d'estar 3-4 minuts. I també la tenim llesta per presentar a taula. És bonica, és seductora perquè ningú es queda enrere de tastar-la. I recordeu, és molt vitaminada la flor de carbassó.
0: Clar.
1: Abans es donava fins i tot els vedellets petits, es buscava aquesta flor i se'ls hi donava d'aport vitaminat. Per tant, ostres, no ens ho perdem.

0: defensem, ha parlat de mongeta tendra, defensem aquests bullits al punt, d'aquesta patata tendra, de ceba tendra i de mongeta tendra. I mm-hmm. això a taula, un raig d'oli amb una maonesa, és visca, visca la primavera i l'estiu.
1: Bé, mongeta tendra, ceba tendra, Elisabet.
2: Anem al peix, no?
1: Vinga, som-hi.
2: Doncs obrim la peixateria parlant de la sardina. Els companys del Mercat Central del Peix ens diuen que ens arriba de tot el litoral, Mediterrani, Atlàntic, Catàbric, i ens arriba amb bones mides.
1: Bé, què fem amb això, Carme?
0: Que és una de les protagonistes de l'estiu, la sardina. I és que és molt fàcil de cuinar-la. Jo he tingut aquesta setmana la sort de ser a Màlaga i he provat això de l'espató, l'espató de sardines. Ah. Una cosa meravellosa, sí. Però és tan meravellosa com a la brasa. I recordem que d'aquesta manera està integral, està amb la tripa punxada i feta d'una mida, d'una mica de llunyania de la brasa, però es pot fer també directament a la brasa, es pot fer a la planxa. Té potser la impossibilitat a casa, que n'hem parlat alguna vegada, que és allò de eau de parfum de sardín, allò no ens agrada, això no ens agrada massa. Per tant, jo a casa sí que ho recomanaria, aquí sí que en aquest cas hem de...
1: A veure si li està entrant una trucada a la Carme. De cop i volta.
3: El senyor Sardina l'està trucant?
1: se'ns ha tallat, em sembla, amb la Carme.
3: Doncs mira, estava jo molt atenta per saber el que ens anava a dir la Carme, perquè a mi m'encanten les sardines.
1: Home!
3: Però és que l'olor...
1: Ja.
3: És terrible. Mira, aquí, que t'hem perdut, Carme.
0: Que sí, ja s'havia tallat.
1: Sí.
0: Ostres, bueno, només volia dir que les sardines, que és tan ràpidament cuita i tan bona, que a casa la podem, en aquest cas sí que la renteníem, la passaríem per sota l'aixeta perquè té una escata que marxa volant, la tripa també marxa volant, les posaríem ben escorregudes sobre una safata de forn, i aquí sí que hauríem de fer un triturat d'un oli, que el perfumaríem aquest oli i posaríem alfàbrega, pebre, llimona, i els hi posaríem a sobre, el forn molt calent, perquè serien 200-220 graus, entraríem 3-4 minuts, aquí l'eau de perfum de sardín no s'escaparia, i tenim unes sardines boníssimes.
1: Mira,
0: boníssimes.
1: Quina bona idea. Veus, el forn, clar. Així t'estalvies aquella fumera, eh?
3: Sí. Respecte a l'olor de peix en general, Carme, amb aquests vídeos que et surten a vegades per les xarxes, i la veritat és que ho he posat a prova i em funciona bastant bé, és quan fas, per exemple, salmó a la planxa o qualsevol cosa, al foc del costat, i poso aigua a bullir amb molt vinagre. I ho poso a bullir, i la veritat és que atenua una mica aquesta olor del peix.
0: Sí. Mira. Al final són les molècules de l'aliment, de la riquesa de l'aliment. I aquí, és clar, li poses un front de combat. I el front de combat és aquest vinagre que s'hi va expressant i deuen abrallar-se. Això no ho veiem, però és a l'ambient. I el problema és que si llavors són d'aquelles cuines que dius, mira, quan pleguen, només tanquen el llum, allò queda encastat a la paret. Mm. I allò va fent un cultiu. Per tant, és important després passar aquell drapet a tota l'extracció. Però sí que és important que obris la porta, que l'extracció hi hagi una bona circulació. I em sembla molt bé aquests combats que prepares amb un ull al costat amb l'aigua i el vinagre. Ho trobo genial.
3: Funciona bé, sí.
1: Sardinetes, sardinada, això ja ho tenim. Què més tenim a peixateria?
2: Doncs de peix blanc us suggerim dos de ben diferents. Comencem amb el pintat o bestanaga, en castellà és el pinto. És un peix blanc de roca, de carn ferma i sabor delicat. És molt apreciat a la cuina, sobretot de la zona nord d'Espanya. Ens arriba de Galícia i del Cantàbric.
0: Bé, jo d'entrada us he de dir que no tinc l'honor de conèixer aquest personatge.
1: Home, doncs això ja és estrany. Si la Carme no el coneix...
0: No el conec. El conec d'altres que deuen ser els seus parents coneguts i saludats, de més lluny d'una altra mar, però no els conec. Però sí que ens ha donat una pista molt important l'Elisabet, que diu que és un peix blanc de roca. Mm. Per tant, si és de roca, és de carn ferma, com ens ha comentat, i això és ideal per fer-los amb suc, i per fer-los amb suc a la manera aquesta maresmenca tan senzilla. Mireu, el peix amb suc per fer-lo a la maresmenca és en una cassola on tindràs aquest peix, que pot ser a talls o que pot ser a trossos més grans, amb un bon raig d'oli i en negaràs. Abans era un triturat que feien amb morter i quedava rústic. Ara ho pots fer amb el braç elèctric. Mm. Abans ho feien amb morter perquè no tenien braç elèctric. A veure, reflexionem una mica això també. Per tant, en aquest triturat, si hi poses 4 tomàquets ben madurs, un bon ram de julivert, ho hem dit alguna altra vegada, un vaset de vi blanc, 3 o 4 alls, ho ben tritures i ho ofegues amb aquest oli. Mm. Allà fa uns aromes ja sucosos boníssims. Tens el peix aquest, ja salpebrat, una mica enfarinat, i el tires en, en aquesta mena de sofregit aquós. Si veus que va molt curt de suc, una mica més d'aigua, i el deixes coure poquet. Depèn del gruix, si és molt important de mida, haurà de coure ben bé 4-5 minutets. Si és més primet, només 2 minuts. Retires, que refredi una mica. I això acompanyat, per exemple, amb una patata i mongeta tendra, és una cosa deliciosa.
1: Deliciosa, clar que sí. Boníssim. Què més tindríem?
2: Doncs l'altre peixet blanc que us volia anunciar és la bruixa. Aquest sí que el coneixem.
1: I tant.
2: Trobem bé. Bé de preu. Jo, quina setmana que tenim, eh? Jo ja n'he menjat més d'un dia aquesta setmana. De carn blanca, saborosa, i també ens arriba del nord.
1: Sí, és molt bo, bueno,
0: Pobreta, la bruixa, quin mal nom li han posat, no?
1: Ja.
0: I mira, que és un peixet ben... Jo el trobo bonic, no es fa gens lleig. Allò que diu, ah, mira, som una bruixa bona, una bruixa guapa.
1: Sí, guapa.
0: I bona. Perquè, esclar, de bruixes també n'hi ha de bones. Per tant, jo trobo que la bruixa, enfarinat i fregit, és una... Oh, quina cosa tan bona. Aquells sopars que sovint defensem, no?, de fer una bona amanida, una bona amanida. Mira, heu parlat que comencen també els tomàquets. Mm. Doncs una bona amanida de tomàquet. Fem la bruixa i bé, potser teníem unes llegums bullidetes. Fas un sopar boníssim, però fregides, com més m'agrada a mi.
1: Que bé. No, la bruixa ens encanta a casa. Jo crec que des que van néixer els nens que els hi dono bruixa, sí. La veritat. I de marisc què hi hauria?
2: Doncs cargolins blancs i negres que ens arriben de costa italiana i francesa i de proximitat i de plena temporada als nostres magnífics musclos del Delta de l'Ebre.
1: Oh, que bo!
0: Bueno, això és un... Jo sempre he pensat que aquests cargolins són com les pipes.
1: Clar, sí.
0: És ben bé com les pipes. Sí, ho poses a taula, allò pots de començar un àpat. Arriba un bol d'aquests cargolins i vas enfilant, fins que no en queden. Mm. És una cosa molt bona i és molt fàcil de treballar, molt fàcil, perquè evidentment, quan comprem un tipus de cargol, com tots els cargols, com els musclos, hem de controlar que siguin vius abans de posar-nos a cuinar-los. Els hem de ben rentar. I llavors sí que hauríem, si tinguéssim la possibilitat, una vegada els tenim ben rentats i hem controlat que són vius, hauríem de fer-los una purgada. Si tenim aigua de mar, que n'hi ha d'aquesta sanitzada d'abric, i si no, improvisem-ho a casa. Posem un litre d'aigua normal i hi posem 30 grams de sal i els hi deixem allà un parell d'hores perquè purguin una mica, que a vegades, ostres, la sorreta i fa un entrebanc. Llavors, una vegada hem fet aquesta purga d'aquesta fina sorra, posem en una olla i posem aquest cargolí, el cobrim d'aigua mineral, una bona aigua, just que ho tapi, arrenquem el bull, escumem la superfície, perquè sempre quan hi ha aquesta riquesa proteínica fa aquella bromera, la retirem, i és el moment de tirar-hi una culleradeta de sal, i posem un parell de bitxos, i hi posem 3 o 4 grans d'all. Ho deixem bullir només 4 minuts. Ho decantem, i llavors sí que això ho guardem a la nevera, com quan ho tenim ja fred, posem-hi un bon raig d'oli, que ens ajuda a fer-hi una pàtina a sobre, i això els servim a taula, o freds, o si ho voleu, els atempereu una mica, i són ben bé com pipes.
1: Uau, deliciós tot això. I ens quedaria passar per la carnisseria.
2: Doncs aquesta setmana us suggerim el xai, hem vist que Llotges baixa una miqueta de preu, aquesta carn vermella versàtil, que amb molts talls on podem triar, i us volíem suggerir un de ben gustós detall, el coll, que a més trobem força bé de preu.
1: I què fem amb això, Carme?
0: Molt econòmic, és molt econòmic el coll, i és un tall molt bo, perquè té molta infiltració de greixet. Mira, no hem parlat de les sardines, que són molt bones escabetxades, però el xai també és molt bo amb escabetx, boníssim.
1: Sí?
0: Per tant, sí, ja ho crec. Tu podries preparar un escabetx bàsic com fas tu amb les sardines, i tens el xai a talls, i li afegeixes i fas la mateixa cocció a la sardina, molt més curta de temps, perquè és molt fràgil, i aquí vas a estovar un tall de carn. Però aquí jo us voldria proposar un escabeix de lluïment, d'aquells que et diguin els comensals, carai, noi, com tu has treballat, això, eh? Uh-huh. Hauries de demanar a la carnisseria. Jo et recomanaria que si et són 4 o 6, en compressis 2 de colls de xai, perquè té un os molt important, hi ha tota la columna de l'animaló, que te'l desossin. I a casa tindràs una peça plana plana com, una, com un bistec gran. Sí que per cada colla et diré, compra una botifarra crua. La botifarra crua li trauràs la pell i la peça aquesta de llarg a llarg i col·loques la botifarra crua que sigui ben bé com, mira, que substitueixi l'os que hi havia, salpebres una mica més el coll, ho enrotlles i ho lligues. Ja tens com un tall rodó que dins hi ha sorpresa, perquè a més ajudarà també també a cuinar-lo. I és tan senzill com amb una bona cassola allà on els estofaràs, perquè no deixa de ser un estofat, una, un escabeig, hi posaràs de picadet, ja de cop i volta, una pastanaca picada ben menuda, una ceba, un porro, un gra d'all picat també menut, i tot això ho deixes ben sofregidet. Quan, i és un sofregidet que no has de ser fosc. Una vegada més és quan dius, oh, ja fa olor de cuit. És el moment de posar-hi els talls i llavors una vegada hi poses aquest tall que ja tenies lligadet i afegeixes una culleradeta de pebre vermell dolç, una fulleta de llaurer, una mica de xerès dolç, una mica de xerès sec, una copa de vinagre, que sí que ha de ser important perquè és el que s'hi expressa, hi poses una bona tasseta d'oli d'oliva, necessita un oli perquè això ho amalgami tot, i mig litret o una mica més d'aigua mineral. I llavors sí que ja això ha de coure com una horeta, quan han passat 30 minuts gires el tall, haurà quedat tendret, deixa que relaxi, que refredi, treu els fils, la salsa que ha fet, passa-la per un passapurès i un xino i tens una salsa deliciosa, retira una mica d'oli perquè serà un pèl greixosa, i el pots servir fred, el pots servir calent directament com l'has fet, o el pots servir tebi. Per tant, és ben bé un recurs d'aquests que ara a l'estiu ens ve tant de gust d'avançar la feina per gaudir d'aquella cita que potser farem a la platja, farem a la muntanya, i aquest és un bon tall. Un bon tall que el podeu fer també amb una part més noble, com seria una espatlla, però amb el coll és d'un gran resultat.
1: És espectacular aquesta recepta, mare de Déu. Boníssim. Alguna altra cosa, Elisabet?
2: Doncs el conill, també des de fa unes setmanes el tenim a un preu molt estable, i com sempre nosaltres us aconsellem que si teniu oportunitat, doncs opteu pel conill d'ulls negres o romaní, de molta qualitat, i això també es nota en el sabor.
1: I què en fem?
0: Sí, bueno, que certifico la qualitat d'aquest conill, us ho asseguro. I a més jo trobo l'avantatge que ens fan un especiat que dius, és que a casa són només d'espatlletes. Doncs mira, tens espatlletes. O és que són de cuixa, que són de llom, són de llom. Mireu, és una carn molt magra, n'hem parlat moltes vegades, molt recomanable. És una carn molt ben tractada, el podem fer doncs, a fregidet, el podem fer a la planxa de mil maneres. Però la recepta d'aquest xai és molt vàlida per al conill. I el conill amb escabeix també és riquíssim. Per tant, seguint la mateixa tècnica, a l'hora d'incorporar-hi la carn, una vegada hem fet aquest sofregit de base i incorporem la carn i tots els elements que donen personalitat a un escabeix, tenim un conill amb escabeix magnífic. Que un escabeix, recordem-ho, és com una semiconserva, que el podem tenir a la nevera, si aquell ben cobert a la salsa, ben bé 4 o 5 dies, eh?
1: I tant.
0: Per tant, això és un avantatge magnífic que tens una preparació avançada. I després el gaudeixes, com que la temperatura també ho pots menjar fred, és fantàstic, amb aquestes calorades que estem patint, eh?
1: Doncs tenim de tot, eh? Efectivament, per aquesta calor, doncs...
3: Poi de tot,
1: sí,
3: quina meravella.
1: També. Carme Ruscalla i Elisabet Carvajal, moltes gràcies a les dues.
0: Bon cap de setmana, noia.
1: Adéu.
4: Informació, actualitat i entreteniment a l'Entrellat amb Samantha Villar.

0: minuts falten per arribar a 6:15 de la tarda. Ens fixem en les temperatures, els termòmetres pugen a les aules, lògicament també. S'han tornat a enfilar aquests dies a tot Catalunya les temperatures i aquestes altes temperatures arriben any rere any abans del previst. Molts centres tenen infraestructures de fa dècades obsoletes per mitigar els efectes de la calor.
1: A ciutats com Barcelona, el pla de climatització que ha previst el Departament d'Educació i l'Ajuntament s'ha d'anar desplegant progressivament fins al 2029, però mentrestant, tant a centres barcelonins com a altres del Bages, Vallès Occidental, Lleida o la zona de l'Ebre han constatat registres de temperatures que freguen els 35 graus i en alguns centres s'han produït cops de calor, desmais i vòmits d'alumnes per aquestes altes temperatures.
0: Podem parlar amb un alumne d'una escola de Barcelona, té 12 anys, fa 6è de primària, es diu Esan. Esan, bona tarda.
2: Hola, bona tarda.
0: Hola, Esan, on estàs? Estàs al parc jugant?
2: Sí.
0: Com estàs?
2: Molt bé.
0: Molt bé. A quina hora surts tu de l'escola, Esan?
2: A les 4:30.
0: 4:30, a 4:45 de la tarda. I teniu molta calor a la teva escola?
2: Sí.
0: Sí, eh? Mm. I quanta calor teniu? Què va passar ahir per la calor a l'escola?
2: Que ahir se van fer classe de música per als pares que tenen que preparar una cançó. I al mig de la cançó, una nena que es deia Helen, que tenia també 12 anys, es va desmaiar i caure al terra.
0: Es va desmaiar.
2: I un altre nen, que es deia Aitor, que també tenia 11 anys, que va vomitar i ara mateix està malalt. Uh-huh. I la nena que es va desmaiar s'ha ficat bé, com abans.
0: Ja, què va passar? Que feia molta calor en aquella classe, eh?
2: Sí. Perquè això vam a una sala que es deia polivalent perquè era una mica gran, les portes estaven tancades perquè la gent de fora no ens molestin, que volíem un lloc on sigui molt tranquil i estàvem fent allà. I després, per la calor que feia, un nen que es deia Aitor, va vomitar de fet 5-10 minuts. Va vomitar la nena, la Helen.
0: Ja, o sigui, una nena es va desmaiar i una altra va vomitar. És això?
2: Sí. És això.
0: Val. I què va passar amb la nena que es va desmaiar? Què vau fer? Què van fer els profes?
2: Els profes li estaven ajudant, que ella va dir després a les seves amigues que li diguessin quan allà, quan estava desmaiada, no podia moure.
0: Clar. I què van fer? Li van donar aigua, li van posar aire? Què van fer?
2: Li van ficar un ventilador i després es va anar a casa.
0: Ja es va recuperar, no?, i se'n va anar cap a casa a descansar. Bé, San, gràcies per explicar-nos-ho. Ara què faràs? Jugaràs a futbol o què?
2: Sí.
0: Beu aigua, eh? Te'n recordaràs de beure aigua, que fa calor?
2: Sí.
0: Val. Gràcies, San. Un petó.
2: Vale.
0: Adéu. Adéu, adéu. És Esan, eh? Ens explica el que va passar a la seva escola justament ahir, però no és l'únic.
1: No és l'únic a través d'aquesta plataforma que s'ha creat a Instagram, que demanen doncs, que diferents persones expliquin doncs, els seus testimonis davant aquestes altes temperatures a les aules. Podem llegir-ne diverses, com per exemple una noia que diu: soc mestra de la Planada de Lleida. Aquesta setmana una alumna d'I5, després del pati, ha començat a trobar-se malament. Estava tota suada i xopa de la calor. Hem estat a punt de trucar al 112 fins que ha vomitat i s'ha començat a trobar millor. No era febre, no està malalta. És la calor que estem patint a les aules com tant a les aules com al pati. Un altre comentari, per exemple: aquest migdia la meva filla feia examen mentre la professora es passejava per l'aula fent-los vent amb un ventall perquè era tanta la temperatura que no es podien ni concentrar. Però no demaneu adults de l'administració que treballin en aquestes condicions, que us diran que és inviable. Més comentaris, com per exemple en el meu institut de Nou Barris, diuen: hi ha hagut una alumna amb ganes de vomitar i una altra molt marejada. Un parell més marejada jo mateix. He hagut de baixar a tot el grup de la meva classe al pati perquè els alumnes bevessin aigua i per acabar la classe en un entorn amb més aire i menys calor. I així, innumerables són els comentaris que estem llegint. Per exemple, ahir a 2:15 vaig haver d'anar a buscar a la meva filla a l'institut perquè li feia molt mal de cap de la calor que estava passant a la classe.
0: Quina és la perspectiva dels centres educatius, que són els que viuen en carn pròpia i en la de l'alumnat, aquestes calors extremes? Doncs ho podem parlar amb Cristina Grasset, és directora de l'Institut Pius Font i Quer de Manresa. De seguida ho farem. Però també podem parlar amb Anna Mauri. Ella és membre de la Junta de l'AFA de l'Escola Àngels Garriga de Barcelona. Anna, molt bona tarda.
3: Hola, bona tarda.
0: Quina temperatura teniu o heu tingut avui a l'escola?
3: Doncs mira, aquest dematí a les 9 del matí estaven a 30 graus, són les mesures que s'han pres i periòdicament estan prenent i no paren de pujar els 30 graus. Mm.
0: Ahir vau tenir la sessió de retorn, que es diu, de l'escola, és aquell moment en què us expliquen el que han treballat els alumnes durant l'any, i vau ser a l'aula durant una hora. Es notava la calor?
3: Sí, era una calor insuportable. De fet, una de les queixes per part dels pares era aquesta, no? Si els alumnes han d'estar allà ficats tot el dia i nosaltres, que només vam ser-hi una hora, per nosaltres va ser dur, ostres, quin patiment, no? Les criatures, que a més són personetes més vulnerables, no? Mm.
0: Quines incidències heu tingut a l'escola amb els vostres fills per la calor?
3: Ahir una nena em comenten que es va marejar i bueno, se li va haver de donar aigua, se la va haver d'estirar i bueno, la solució va ser posar-la davant d'un ventilador. I bueno, d'altra banda hi ha nens que es neguen a anar per la tarda a classe perquè són unes condicions a última hora. Bueno, doncs això de molta calor, i els nens que són més grans, que poden dir la seva, ja no volen anar a la classe, no? Perquè les condicions en les que estan doncs són dures.
0: Ja. I com teniu el pati? Com és el vostre pati? Hi ha més frescor a fora?
3: No, tampoc, perquè és un pati de ciment, és un pati molt petit, llavors recalenta, està tot el dia recalentant-se. Tenim un tendall que ens ha posat el consorci, d'aquests que són verds, que tampoc no és un tendall de bona qualitat, però bueno, és un pati que constantment està agafant calor i aquesta calor puja i també es transmet al que són tota la part de l'escola, no? Mm. Llavors tampoc no és una solució.
0: I heu parlat amb el Consorci d'Educació d'aquesta situació? Es contemplen solucions?
3: Sí, sí que hem contactat per part de l'escola. Des de l'AFA, una solució que donàvem era comprar nosaltres uns pingüins i al contactar amb el consorci el que ens han dit és que no podem fer aquesta compra perquè al col·locar-los el problema que tindríem és que saltarien els ploms llavors, i tampoc es donen cap solució, no? Nosaltres estem buscant alternatives però totes les que trobem no són viables per part del consorci. Llavors fins i tot hem pensat Sí, hem pensat fins i tot de comprar uns ventiladors d'aquests portàtils un per cada nen, d'aquests que es col·loquen al voltant del coll, perquè és que no se'ns ocorren altres solucions i el consorci no ens dona cap altra alternativa.
0: O sigui, ventiladors penjats al coll, dius? No.
3: Hi ha uns ventiladors unipersonals que es posen, vull dir, és una mesura extrema, però és que no se'ns ocorre cap, vull dir, davant de la negativa constant de coses que podem fer, no sabem què més. Hi ha uns ventiladors petits que són unipersonals i que, bueno, és que no tenim alternativa. Llavors, bueno, era una proposta per part de l'Alfa, una miqueta boja, però bueno, és que no sabem què més fer. Ventiladors en tenim, és l'únic que s'ha ofert per part del consorci d'una remesa d'anys anteriors, però és que tampoc no tenim més endolls per posar més ventiladors.
0: Ja.
3: Llavors,
0: Bueno, amb regletes això es pot fer, no? Vas comprant regletes i vas endollant ventiladors allà.
3: Sí, però si hi ha un problema de ploms, tampoc clar. Podem posar mil regletes, no? Clar. Entenc? Llavors, sí.
0: Vosaltres, clar, deveu estar també formar part del pla de climatització d'aules, oi?
3: Sí, així és. El 2028 és quan la nostra escola hauria de formar, bueno, de fer-se aquesta instal·lació i, bueno, perquè això succeeixi, falten 2 anys. I tot i així, això tampoc, parlant amb altres escoles, això tampoc sembla una solució, tot i que és veritat que ens donarà un confort com a escola. Mm. Però el que es fa és crear comilles fredes i bueno, tampoc no és una solució per tota l'escola.
0: Ja, i mentrestant no podeu baixar les persianes, que això es fa molt, no?, a Andalusia, baixar les persianes perquè no entri l'escalfor.
3: Sí. Seria ideal si no estiguessin espatllades, perquè realment el problema, el major problema és les aules que tenim en el pis superior i aquestes persianes estan espatllades. I el problema és que per solucionar, per poder-les reparar, s'ha d'accedir des de la part exterior, i això és un problema perquè hi ha com una espècie de reixes i és molt difícil de fer aquesta reparació. Llavors, estem en el mateix, que bueno, falta pressupost per part del consorci. Intentem buscar solucions, però no s'inverteix en aquestes possibles millores, no? Ja.
0: Com esteu les famílies davant d'aquesta situació? Com ho esteu vivint?
3: Doncs, bueno, les famílies estem molt enfadades, estem angoixades, perquè ens preocupa molt el benestar dels nostres fills, no? Al final és una qüestió de salut. Hi ha treballs que a partir de 27 graus s'han de deixar de fer. Llavors, com estem permetent que nens i nenes estiguin a aules per sobre de 27 graus? A part dels mestres, que també estan exposats a aquestes altes temperatures. Mm. No? Llavors, ens sembla indignant que això s'estigui permetent.
0: És Anna Mauri, és mare de l'escola Àngels Garriga i membre de la Junta de l'AFA. Anna, moltes gràcies pel teu temps.
3: Moltes gràcies.
0: Bona tarda. 2 i 2 són 4, 4 i 2 són 6. Això pensen les famílies. Què és el que pensen els docents o els equips directius dels centres educatius? Doncs tenim al telèfon Cristina Grasset, ella és directora del Pius Font i Quer de Manresa, un institut. El seu centre avui han superat els 39 graus. Cristina, bona tarda.
4: Hola, bona tarda.
0: Superar els 39 graus a una escola és bestial. Com esteu?
4: Sí. És bastant socarrimats, una mica, podríem dir que estem.
0: Però ho portes bé, pel que veig.
4: Sí, bueno, clar, no ens queda una altra que posar-hi una mica de bona cara, com sempre, que és el que hem de fer els docents habitualment.
0: Heu tingut alguna incidència entre l'alumnat per la calor?
4: Sí, hi ha així incidència greu. Ahir sí que vam tenir un alumne que es va marejar, va quedar una mica així com perdut, però no va ser res greu, no va caldre tocar ambulància. El que a nosaltres ens preocupa és el rendiment acadèmic que aquesta canalla al final l'està tenint en el dia a dia, perquè si tu estàs... Avui hem arribat a unes temperatures molt, molt altes, però portem ja molts dies els 30, 32, 35... Llavors, clar, fer classe quan tu tens 33 alumnes en una aula, per exemple, que és el cas que tenim nosaltres de quart d'ESO, perquè ara el batxillerat doncs, ja, per sort, han acabat les classes... Mm. 33 alumnes a l'aula amb aquestes temperatures és molt difícil poder donar contingut perquè estan, doncs això, aplatanats a sobre de les taules, tinc molta calor, tota l'estona et demanen per poder anar doncs, bevent aigua, els que estan més a prop de les finestres i aprofitem que passa una mica de corrent d'aire, doncs encara estem de sort, però no, és molt complicat poder fer classe en aquestes condicions.
0: Teniu ventiladors, almenys?
4: Sí, alguna coseta tenim, perquè el departament doncs, bueno, cada any ens fa una petita dotació d'uns 10 ventiladors. Nosaltres per això tenim més de 30 aules. Si comptem aules ordinàries i diversos espais del centre de tallers, laboratoris, música, dibuix, evidentment no ens arriba per tot. I el ventilador, clar, els 2 o 3 alumnes que tenen la sort d'estar allà al costat del ventilador, molt bé. Però el que està a l'altra punta, evidentment, un ventilador no ens serveix de res. No? Llavors el que fem és dosificar-los, depenent de quina aula toca més el sol més hores, doncs comencem per allà i els anem movent. El que passa que, clar, la canalla també és molt espavilada i aprofita en algun moment que algú està despistat per veure si vaig a la classe del costat i me'l puc endur durant una estona, en tinc 2 a la meva classe.
0: Què dius?
4: No? Home,
1: supervivència, supervivència.
4: Sí, hi ha una màfia de ventiladors que hem d'estar alerta. No? I això a vegades ens genera problemes de conflictes que no haurien de sortir. Però sí, o que et venen a demanar, aquesta classe ja l'ha tingut 2 hores, ara ja ens toca a nosaltres. Wow. No? I els has de fer entendre, no, és que aquí els hi toca el sol i tu de moment no. No? Llavors, clar, els que estan sota taulada també doncs, són prioritaris, no? Que els que estan a planta baixa.
1: També
4: doncs
1: et dic una cosa, Cristina. Jo m'imagino adolescent, amb les hormones ballant la sardana,
4: sí,
1: a 39 graus a l'aula,
4: sí.
1: I jo també em barallo amb el ventilador, pel que dius, amb la solució que us dona el departament, que són aquests ventiladors, tot i així, les temperatures pugen i serveixen de poc.
4: Clar, exacte, vull dir que no és una solució, serveix pel que té allà al costat, no? Que, bueno, llavors el posem doncs, a potser a primera fila, a veure si així ens estan més atents també, i tothom vol anar a primera fila i no se'n van cap al final.
0: Cristina,
4: però no és una solució.
0: Vosaltres teniu una manera de mitigar, d'alguna manera, la calor movent els alumnes d'aules. Explica'ns això.
4: Sí. Com ja et deia, estem de sort que l'alumnat de batxillerat ja ha acabat i l'alumnat de batxillerat el tenim en uns mòduls. Llavors el que fem és, com que ara aquestes aules estan buides, l'alumnat que està sota teulada, alguns, perquè no correspon les aules que tenim sota teulada amb la quantitat d'aules que hi ha als mòduls, però sí que els anem movent. Llavors aprofitem, si algú se'n va doncs, a educació física, els col·loquem allà, els col·loquem a la biblioteca, intentem doncs, bueno, buscar els espais que són més frescos i anar movent l'alumnat en aules que estiguin doncs, una miqueta millor. Perquè sí. els mòduls ens podem queixar molt, però tenen aire condicionat.
0: Exacte.
4: Llavors és la gran avantatge del mòdul, eh? O sigui, que hi ha molts inconvenients, però sí. Això és un avantatge.
0: Aneu canviant els alumnes d'aula cada quant de temps?
4: Bueno, depèn. També això és mirar a veure quin professor es ve queixar abans. Ja. De la meva aula fa molta calor, mirem a veure on està ubicada, quins espais la cap d'estudis va boja, mirant quins espais podem aprofitar... I doncs hi ha grups doncs, que es van movent cada hora o alguns que estan dues hores, tenen la sort d'estar dues hores en un espai. Bueno, és una mica jugar un trencaclosques de poder-los col·locar en un espai que sigui més confortable.
1: Resumint, és una feina extra.
4: Evidentment, sí, una més afegida que tenim que gestionar aquests espais per una situació que, evidentment, el clima, nosaltres no hi podem fer res, no?, en aquest sentit, però sí que podríem intentar buscar mesures que ens afavorissin.
0: Heu pres mesures o teniu en compte alguna manera d'actuar per evitar cops de calor amb els alumnes?
4: És molt difícil. Sí que el que fem és que s'hidratin molt, que quan surtin al pati vagin a la font, que es mullin darrere el clatell, que es mullin els canells, intentar... Nosaltres tenim la sort que el nostre pati té molta zona verda i doncs busquen a sota els arbres, a la zona de gespa que està doncs, també amb ombra, perquè no els toqui el sol directe. Però clar, tens els que juguen a futbol, que ja els hi pots dir que fa molta calor, que aquells quan surten volen córrer a jugar a futbol. Llavors, no. Llavors molta hidratació, molt, insistir molt en que vagin bevent aigua i que evitin el sol directe.
0: I heu fet alguna classe al pati amb l'ombra dels arbres?
4: No, però l'aire també és molt calent, s'ha de dir.
0: Ah, sí que
4: quan
0: no.
4: Bufa l'aire també és molt calent, eh?
0: Ja.
4: No, una classe... Bueno, a part de les que poden ser habituals, no? Si ha de sortir doncs, a l'educació física, que també estan intentant doncs, fer activitats que no siguin que toqui el sol directe, aprofitant el gimnàs que tenim, o si han de sortir a fer alguna activitat, doncs els d'expressió artística, que estan pintant, per exemple, ara uns bancs que tenim al pati, però no fem activitats a fora.
1: Estem parlant dels adolescents del vostre institut, però vosaltres, com a treballadors, us podríeu negar, no, a treballar?
4: Sí, això diu la llei, no?, que en 27 graus és la legalitat per treballar, però bueno, no ho contemplem. No és aquest sobreesforç que sempre acaba fent el docent. També tenim docents que les passen molt magres perquè, doncs clar, hi ha els 33 alumnes o a primer, segon i tercer de l'ESO en tenim menys, tenim 24, per una reestructuració interna fent un esforç molt gran al centre. Però el docent també hi és allà dintre, per tant, és una persona més. És veritat que som adults i potser ens podem gestionar més bé aquesta dificultat climàtica, però també patim, evidentment també patim.
0: I vosaltres esteu a Manresa, el departament o l'Ajuntament té previst millorar la climatització del centre?
4: No, nosaltres al ser institut depenem a nivell d'infraestructures totalment del departament, l'Ajuntament aquí no hi té mà. Llavors, com a climatització sí que ens van canviar ha estat un procés molt llarg, però podríem dir que pràcticament van acabar fa 2 anys de canviar-nos les finestres, amb la qual cosa hem millorat a l'hivern, la climatització del fred a l'hivern, però a nivell de posar aires acondicionats o posar algun sistema de refrigeració no ho tenim contemplat.
1: Però què vols dir, Cristina, que llavors a l'hivern passàveu fred?
4: Sí perquè les finestres no tancaven el que haurien de tancar, diguem, no? Llavors, sí. Ara les finestres les tenim correctes, les tenim bé... però llavors, també suposo que aïllen una miqueta més que abans, però evidentment per la calor no ajuda tampoc. Clar. És un sistema que ens ajudi.
0: Cristina, directora de l'Institut Pius Font i Quer. Cristina Grasset, gràcies.
4: Gràcies a vosaltres.
0: Que vagi bé, bona tarda.
4: Adéu,
0: bé,
4: bona tarda.
0: Davant d'aquesta situació, un grup de professors ha creat la plataforma Aules que cremen. Des de fa mes i mig recullen les temperatures de centres escolars de tot Catalunya. De moment tenen 170 centres adherits que envien les dades de temperatura pràcticament a temps real. A quina temperatura han estat avui, Natàlia?
1: Doncs mira, aquest migdia a Sant Vicenç de Castellet, a l'Institut Castellet, han arribat als 44,20 graus. A l'Institut Pius Font i Quer, de la Cristina Grasset, que ara mateix parlàvem a Manresa, han arribat als 40 graus i mig. A l'escola Jaume Vicenç de Roses han superat els 39 graus, concretament els 39,10 graus. A l'Institut Provençana de l'Hospitalet de Llobregat, els 37,50, i a partir d'aquí, doncs, totes les d'això, totes superior als 27. Això sí, però
0: per no creure-s'ho.
1: Els 44,20 graus han arribat a Sant Vicenç de Castellet.
0: Doncs parlem amb el fundador d'Aules que cremen, la plataforma, és Pau Sánchez. Pau, molt bona tarda.
5: Hola, bona tarda.
0: Amb quin objectiu heu creat aquesta plataforma, Aules que cremen?
5: Bueno, l'objectiu bàsicament és mostrar la manera de fer que té el departament, que és vendre un missatge a la galeria, al públic, a la societat, aprofitant del desconeixement i vendre que les coses són molt maques, que els preocupa molt el benestar del seu alumnat, si aprenguin, i la realitat és que és sempre el contrari del que es diu, no? Aleshores, se'm va ocórrer aquesta idea de les temperatures, que és un problema greu, però no és l'únic problema greu que tenim, no? I se'm va ocórrer com a fet objectivable de dir, ostres, és que hi ha la llei escrita de l'any 97 que determina que els 27 graus no pots estar per sobre, perquè qualsevol podria anar a denunciar el seu ocupador, l'empresari, l'administració actuaria, però què passa quan estàs a l'administració? I bueno, doncs va ser una proposta que vaig fer un amic meu de l'Institut de tota la vida, i entre els dos, doncs ell ha fet la part més del servidor i ha fet la part
0: clar,
5: més
0: expliquem
5: de
0: això. Aquests... Sí, expliquem això, Pau, perquè clar, vosaltres aconseguiu dades en temps real.
5: Sí, exactament. Nosaltres proposem que tothom qui vulgui, docent, ha de ser docent, perquè filtrem els usuaris per correu corporatiu, perquè és una eina laboral. Tot el que heu estat explicant ara, malauradament, això és el trist, no hi ha una llei que empari els alumnes, és a dir, ens hem d'agafar la llei laboral per poder argumentar que no s'hi pot estar. Totes aquestes lleis laborals estan pensades per adults sans, amb plenes capacitats, en cap moment es parla d'una persona que s'estigui desenvolupant i que no té les capacitats fisiològiques suficients com per evaporar tota la calor. I per tant és una cosa que és clamorosa, no?
0: Bé, vosaltres teniu aquest sistema que instal·leu, teniu unes plaques i recolliu dades, no? Cada pocs minuts.
5: Efectivament, el departament pretén que tots els centres facin robòtica. És igual si tens l'aula 33 o a 29, sí, però has de fer robòtica. Doncs bé, hi ha uns kits que són unes plaques programables. Nosaltres hem dissenyat un programa que el tenim a la nostra web. Quan te registres, tu pots crear el dispositiu, carregar el programa a la placa que probablement tinguis en el teu institut o el teu centre i començar a reportar dades de forma constant, cada 5 minuts, de forma autònoma, sense que s'hagi de fer res.
0: Bé,
5: és a dir,
0: Pau,
5: els profes.
0: Sí, aleshores vosaltres recolliu totes aquestes dades. El Departament d'Educació té aquestes dades que teniu vosaltres cada 5 minuts?
5: Les tenim tots, és públic. Ara mateix podem entrar, tothom pot entrar a oblescacremen.cat, veure el mapa, desplaçar el ratolí per sobre o amb el mòbil, anar picant els diferents pins que veureu i a veure quants trobeu que compleixen la legalitat dels quasi 180 centres que tenim ara mateix.
0: Però escolta, a lo millor un tècnic et diria, home, però s'ha de saber on estàs recollint la dada, perquè potser ho has posat al pal del terrat i és allà on més pica el sol.
5: Efectivament. Resulta que la llei determina que és obligació de l'empresari, de l'ocupador, determinar les mesures com són, si són conforme a norma o no. Jo et proposo a tothom que ens escolti que faci denúncies d'inspecció de treball a veure si s'avenen a venir als centres a fer la seva feina i a veure si hi ha alguna conseqüència La realitat, ja te la dic jo, és que no n'hi haurà cap, perquè el sistema no dona resposta.
0: No dona resposta al departament?
5: O sigui, quan estem parlant de ventiladors de Bàsar Oriental, que és el que estàveu parlant abans, nosaltres també ens van donar 10 ventiladors per 800 alumnes de Bàsar Oriental. No és, vull dir, són ventiladors domèstics, sí, que els pots posar allà i què farà? Vull dir, és com donar-li un espelma, un esquimal. Escalfat, esquimal, no? Vull dir, és insultant. És que és insultant.
0: I una inspecció de riscos laborals per mesurar la calor, no l'heu tingut mai?
5: Això és el que estic dient, és que la inspecció es fa, però arriben potser a 3 mesos després, evidentment ja les condicions que s'han reportat no tenen res a veure amb el que hi havia i aquí no ha passat nada.
0: Ja.
5: El problema que tenim és que són 3 setmanes o 4 de calor les que podem tenir, no? Però estem en una situació d'això, no? De canvi climàtic, cada vegada fa més calor, cada vegada s'estén més la calor. És una cosa que ja és insuportable.
0: Tu dius, a més, que quan es fan els estudis de riscos laborals es fan amb les aules buides i que això no pot ser.
5: Bueno, s'haurien de garantir almenys que estiguem en les mateixes condicions amb la que s'està fent la denúncia, no? Venen amb l'aula buida, com estaven dient, amb 30 adolescents a l'aula, cada adolescent, ells tenen computat, a l'Instituto Nacional de Seguridad Salud del Trabajo, tenen quantificat l'emissió calòrica de cada individu, que són 115 watts. Si multipliquem això per 30, són 3.500 watts. Jo ara, a tothom que fa 30 i pico graus a fora, li animo a obrir les finestres i encendre una estufa de 3.500 watts a la seva habitació a veure què passa i a veure com se sent, no?
0: Yeah.
5: I tot això demostra que, efectivament, el benestar els és igual, però és que si aprenen, encara menys. I, evidentment, l'estat laboral dels seus treballadors, treballadores, això, vull dir, per descomptat. Jo no sé quan has d'esperar tu per consultar la teva nòmina a final de mes. Has d'esperar alguna estona per poder consultar la nòmina?
0: No, l'obro i la miro.
5: Perquè els docents hem d'esperar hores el dia que publiquen la nòmina perquè, no sé, el sistema que tenen no és capaç de donar resposta a tothom que vulgui veure el que ha cobrat aquell mes.
0: Ja.
5: O sigui, aquest és el nivell.
0: Ja.
1: Pau, li comentàvem i li preguntàvem ara a la directora de l'Institut Pius Font i Quer de Manresa, la Cristina Grasset, que, clar, treballen avui, ells han arribat als 40 graus i mig en el seu institut, clar, ells es podrien plantar i dir, supera amb escreix els 27 graus legals, es podrien plantar, però no s'ho plantegen.
5: Perquè la llei no els cobreix en aquest cas, és a dir, no hi ha definit clarament en cap lloc de cap llei quin és el límit màxim greu de risc imminent. Sí que hi ha una clàusula, una llei, l'article 21, que parla d'aturar l'activitat laboral en cas de risc greu i imminent, però en el cas dels riscos per estrès tèrmic no estan definits. Aleshores, ens hem d'anar a normatives tècniques que publica el propi Institut Nacional, i aquí sí que hi ha en les seves medicines sí que tenen un índex marcat, que són els 32,5 graus WGT. Aquesta és la nostra, diguéssim, cavall de batalla, de dir, si arribem a aquest llindar, la llei ens empara per complet. Podem invocar l'article 21 i marxar del nostre lloc de treball, evidentment amb les persones que estan al nostre càrrec, perquè precisament són molt més vulnerables que nosaltres,
0: yeah.
5: I com hem parlat, no hi ha cap llei que els protegeixi, però tenim el deure de marxar. És un deure.
0: Ja. Yeah. Pau, és Pau Sánchez, és el fundador d'Aules que Cremen. Hi ha disponible per tothom aquest web, aulesquecremen.cat, sí. I allà es poden consultar les temperatures a temps real de fins ara 170 centres adscrits dels més de 100.000.
5: Sí, ja són 180, ho estava mirant just abans, eren 180.
0: Aquest matí eren 170, sí. Ara ja són 180. Pau, moltes
5: gràcies.
0: I
5: animo a tothom que s'hi registri als centres perquè puguin fer denúncies, perquè podem emetre informes, els poden imprimir, els poden enviar per EVALISAS, a Inspecció de Treball. La idea és que s'aturi el sistema amb algo que és clamorós.
0: Bé. Pau Sánchez, gràcies.
5: Gràcies a vosaltres.
0: Que vagi bé, bona tarda.
5: Que vagi bé. Adéu. A la perduda i al mig del Montseny,
0: on només hi estudien els nens. Doncs hem volgut saber això que estem dient al llarg de la tarda, eh? Aquesta temperatura de 27 graus, si és la màxima que ha de tolerar una persona en el seu lloc de feina, o són els 32 com a risc imminent i, per tant, li dona dret a abandonar el seu lloc de treball? A partir de quina temperatura està en risc la salut d'alumnes i professorat? I ho podem consultar amb el doctor Rafael Padrós, és director del Servei de Prevenció de Riscos Laborals de l'Hospital Sant Pau. Doctor, molt bona tarda. Tenim el doctor? És el doctor...
6: Hola, molt bona tarda.
0: Ah, vale, sí que el tenim, està aquí. Doctor, què diu la normativa? Es pot fer classe a una aula amb 33 adolescents i 32 graus? Posem 32 graus de temperatura ambient.
6: Bueno, hem de pensar que les temperatures tenim problemes a l'hivern i podem tenir problemes a l'estiu. Tenim uns marges que són els que ens recomana la normativa, que són entre 17 i 27 graus. Els 27 graus és orientatiu, pot ser que una temperatura promig, per tant, si al llarg del dia estem a 27 i passem a 28, però el problema aquí és que no estem parlant d'aquesta franja de 27, 26, 28, 29, sinó estem parlant d'una franja ja més elevada. Mm. Com molt bé ha dit la persona que ha parlat abans, el Pau, a 33 graus es considera que estem en perill. Però això no ho diem nosaltres, eh? Sí que tenim la normativa de prevenció de riscos laborals, que no acaba de dir, però hi ha el pla de calor de la Generalitat que fa anys que es publica i ens diu que a partir de 33 graus hem de parar les activitats. Per tant, ja ens ho diu la pròpia Generalitat, ho hem de fer.
0: Doncs és que estem mirant
6: ara mateix. El pla de calor d'estiu, calor de l'estiu de l'any passat, a tot arreu fèiem aquestes recomanacions, eh? I que 35 es quedés tot parat. Ho teníem tot clarat.
0: Quins són els riscos d'estar a les aules amb temperatures que superin aquests 33 graus?
6: Sobretot la deshidratació. Sobretot l'element de deshidratació és l'element més important. Apareixen els maltecaps, les descompensacions de gent que són vulnerables per les seves malalties cardiovasculars, diabetis, i per tant hem de intentar corregir. El problema és que plou sobre mullat, perquè aquest és un tema que portem molts anys que succeeix, sí. I és de complexa solució. No tots els centres educatius tenen la mateixa problemàtica ni les mateixes necessitats. Mm. I hi ha coses que són flagrants, és que tant pel fred com la calor totes les finestres haurien de disposar de persiana. Nosaltres tenim un invent del segle XIX, que és la persiana catalana, que per combatre la calor els suecs la van imitar i l'hem eliminat pràcticament de tot arreu, que és la típica persiana de l'Eixample, sí. Que per combatre la calor, l'element de la calor que entri però que passi l'aire és molt bo, que permet en un costat, si veniu a l'Hospital de Sant Pau, per això el recinte modernista, veureu que hi ha una banda que li toca el sol durant el dia i a l'estiu està tancada aquestes persianes i evita que faci calor a dintre, perquè l'altre costat està obert perquè permet passar l'aire. Això és una mesura bàsica que haurien de tenir tots els edificis, que ens permetria saber si hi hem de posar climatització o no hi hem de posar climatització. Tenim molts patis d'escola que tenen arbres, però tenim molts patis d'escola que són només ciment i hauríem de posar uns tendalls perquè no toqués el sol en aquest ciment, perquè no cremés, perquè traiem els nanos a fora a prendre el sol, a refrescar-se, però estan prenent el sol i, com hem dit, algú juga a futbol o juga en el que sigui. Per tant, aquí el que succeeix és que tenim una diversitat de problemàtica i anem lents a fer el canvi.
0: Doctor, i com a especialista, en una aula que no està climatitzada, on se superen els 33 graus, vostè què recomanaria?
6: Pues per a l'activitat i tenir programades fer-ne d'altre tipus a l'aire lliure. Ja. Si no hi ha ombra, pues, possiblement per a l'activitat. Per això existeixen les figures dels delegats de prevenció i els mestres haurien de preguntar als seus delegats de prevenció abans de parar absolutament la seva activitat si poden fer-ho.
0: Bé, doctor...
6: Per això no s'ha fet les coses, perquè tenim aquella dita que està el 40 de maio, no te quites el sallo, el que succeeix és que fins al 10 de juny, que és quan hi havia l'activitat lactiva més forta, la temperatura s'aguantava, però i els últims 12 dies no. Per tant, era fàcil d'aguantar. Ara no, ara la calor a partir del 15 de maig ja la tenim imposada i, per tant, des d'allà fa anys hi hem d'imposar primer les mesures estructurals juntament amb les mesures organitzatives i aquells llocs que hi necessitin ventilació, doncs fer.
0: Doctor, acabem aquí. És el doctor Rafael Padrós, director del Servei de Prevenció de Riscos Laborals de l'Hospital de Sant Pau. Moltíssimes gràcies, doctor.
6: De res, a vosaltres.
0: Mireu, des del Departament d'Educació hem demanat explicacions, no n'hem rebut resposta. Des del Consorci d'Educació de Barcelona asseguren que està en marxa el Pla Clima Escola Barcelona, que preveu climatitzar 170 centres educatius fins al 2029 i que beneficiarà més de 55.000 alumnes. Ens n'anem a les notícies. Fins ara mateix. Són les 6.
7: Ràdio 4. Serveis informatius.
1: Bona tarda. Estem molt pendents a aquesta hora del Departament d'Educació, on és previst que reprengui la reunió amb els sindicats. Després d'una pausa de 2 hores, la mesa sectorial de negociació s'havia de reprendre a 3:45 de la tarda. Hores d'ara, els sindicats són al Departament, però els representants del govern, de moment, no han arribat. Anem fins allà. Laura Hurtado, bona tarda.
8: Bona tarda. La reunió va amb un retard de més de 2 hores perquè, segons fonts sindicals, el govern ha citat els representants dels docents individualment abans de la mesa conjunta. Durant el recés per dinar, el departament s'hauria reunit només amb USTEC i professors de secundària i després hauria accedit a fer-ho amb la resta. Després d'un matí intens de converses, hi ha més optimisme, però la reunió es podria allargar fins al vespre. Les posicions es troben pròximes, per exemple, en qüestions d'escola inclusiva, però encara s'han d'acostar en matèria salarial. Mentrestant, desenes de persones continuen concentrades davant de la conselleria, tallant de nou part de la via Augusta. Avui els sindicats han passat la nit al departament per exigir que continuïn les negociacions d'una proposta que el govern va presentar com a definitiva. En paral·lel, els docents del Baix Llobregat i el Penedès han fet vaga amb accions de protesta a Montserrat.
1: Gràcies, Laura. Doncs la calorada d'aquest mes de maig ha afectat també a tots, però preocupa en especial la situació als centres educatius. Segons la plataforma Aules que cremen, amb 170 centres adherits, avui han superat els 44 graus a l'Institut Castellet, a Sant Vicenç de Castellet. Què expliquen els alumnes, els professionals i les famílies? Míriam Andreu, bona tarda.
9: Bona tarda. Doncs tots es mostren amoïnats per les conseqüències físiques de la calor, desmais, vòmits o marejos. La Sant, alumna de 6è d'una escola de Barcelona, va veure ahir com alguns dels seus companys les patien. Són declaracions a Ràdio 4.
10: Una nena que es deia Helen, que tenia també 12 anys, es va desmaiar i caure al terra.
0: Es va desmaiar?
10: I un altre nen, que es deia Aitor, que també tenia 11 anys, que va vomitar.
9: Des de les direccions als centres denuncien que les tasques diàries es compliquen amb aquestes temperatures. Cristina Grasset, directora de l'Institut Pius Font Iker, en aquests micròfons.
11: 33 alumnes a l'aula amb aquestes temperatures és molt difícil poder donar contingut perquè estan, doncs, això, aplatanats a sobre de les taules, tinc molta calor, tota l'estona et demanen per poder anar, doncs, bevent aigua, els que estan més a prop de les finestres i aprofitem que passa una mica de corrent d'aire, doncs encara estem de sort. Però no, és molt complicat.
9: Les associacions de famílies lamenten que els alumnes no volen anar a classe a les tardes a causa de la calor que fa en aquestes.
1: Gràcies, Míriam. Per cert, que Catalunya ha trencat el rècord de temperatura per un mes de maig, amb 39 graus i mig registrats a Vinebre, a Ribera d'Ebre. Segons ha informat el Meteocat, aquest registre supera un grau al rècord marcat ahir al mateix municipi. No ha estat l'únic territori amb temperatures molt elevades. Ascó, el pantà de Riba-roja, Torres de Segre, Serós o Batea s'han registrat temperatures superiors a 37 graus i mig. I a aquesta hora també estem molt pendents de l'àmbit internacional, perquè el president dels Estats Units, Donald Trump, ha anunciat a la seva xarxa social que prendrà de manera imminent una decisió sobre les negociacions amb l'Iran. Segons Trump, l'Iran es compromet a no desenvolupar mai una bomba nuclear i a garantir el pas per l'estret d'Hormuz. A canvi, els Estats Units aixecaria part del bloqueig a la zona i retiraria l'urani enriquit en una operació conjunta amb Teheran i l'Agència Nuclear de l'ONU.
0: Territori preveu iniciar aquesta tardor les obres del nou enllaç entre la Nacional 260 i la C26 a Ordis, a l'Alt Empordà. Es tracta d'una actuació llargament reivindicada al territori que vol posar fi a una de les cruïlles amb més accidentalitat de la comarca. Gemma Esteve.
12: L'actual intersecció en forma de T i amb un elevat volum de trànsit serà substituïda per un enllaç a diferent nivell en forma de trompeta. Aquesta solució permetrà eliminar els girs a l'esquerra i millorar la seguretat i la fluïdesa del trànsit. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha explicat que l'objectiu principal és reduir la sinistralitat a la xarxa viària.
13: Volem donar resposta a una necessitat molt concreta del territori, evolucionar cap a una mobilitat més segura, més eficient, també més ordenada, i és una actuació, per tant, que és el servei vostre dels municipis, de la seguretat viària, com deia, i de l'equilibri territorial.
12: El projecte també inclou un pont de més de 20 metres, una nova rotonda i diverses millores complementàries com pantalles acústiques i actuacions en drenatge. Les expropiacions començaran aquest mes de juny. El projecte té un pressupost de gairebé 7 milions d'euros i la previsió és que la nova infraestructura entri en funcionament l'estiu del 2028.
0: I a aquesta hora ens interessem per com se circula. Servei Català de Trànsit, Eduard Sánchez. Hola.
14: Bona tarda. De moment, a aquesta hora, sobretot força volum de trànsit, aquesta tarda de divendres, a l'autopista AP7 i en sentit nord, tota la zona des de Barberà, Santa Perpètua, Mollet, Montmeló, Montornès, quasi tocant a la Roca del Vallès, tot aquest tram, tota aquesta zona amb lentitud, amb aturades intermitents, fragmentades, en sentit Girona, com dèiem. En sentit Tarragona, on hi ha més volum, és a partir del Papiol, zona de Castellbisbal i també a Martorell, en aquest sentit, en sentit sud. A la resta de vies destacarem la C-17 en un tram d'aturades a Granollers, un quilòmetre i mig en sentit Vic, també la C-60 Argentona en sentit Mataró o la C-58 i també la C-33 de Montcada fins al Nus, les dues d'entrada. També cua força compacta a la pota nord de la B-20 des de Santa Coloma de Gramenet fins al Nus de la Trinitat i encara força volum a les dues rondes de moment en sentit Besòs. És tot, bona tarda.
0: També és tot per part nostra. Més informació a rtv-e.cat i en 55 minuts a l'edició vespre aquí a Ràdio 4. Bona tarda.
7: Ràdio 4. Ràdio 4.

0: Han de cafè, l'han entretallat.
1: L'han entretallat. Pues sí, no? Estaria bé. Amb... ja te'l venen amb una mica de llet.
0: Condensada, algú, no? L'han entretallat.
1: Podria ser perfectament. Escolteu, vau anar als concerts de Bad Bunny o què?
0: Encara no.
1: No?
2: Jo sí.
1: Sí? Epa!
2: Jepa!
1: Epa, epa, epa. I què
0: tal? Jo
2: no vaig
1: poder anar a Barcelona.
2: Jo sí. Home, a veure. Sí, em va semblar una anada d'olla espectacular.
0: Sí, oi?
2: La disposició de l'escenari, els músics, tot increïble. Tema Caseta Rosa.
1: No et va agradar, però si això va ser...
0: Des del punt de vista del feminisme, o què?
2: Home, carinyo, és que jo sóc de Sabadell, i a Sabadell hi ha una cosa que es deia zona hermètica.
0: Oh, i tant.
2: I allà les xiquetes com jo entraven gratis.
1: Vaja, d'això fa, aquella època.
2: D'això fa 18 anys. Estem igual, senyor Benito? Em va semblar una mica raro el tema aquest de, vale, veies per allà Marc Giró, Lamine Yamal, Lewandowski, i tot de ties espectaculars de primera fila movent el cucu.
0: Vale.
2: Em va semblar, bueno, una mica ranci el
0: patriarcal.
2: Tema.
0: Una mica
2: ranci. Ara també us he de dir una cosa. Vaig protagonitzar jo, servidora, que això no t'ho he explicat, Samantha.
0: Ui! Atenció.
2: Un moment.
0: Audiència de
2: jo venia de passar uns mals dies... Va haver-hi un moment de dir, no vaig al concert, estic per anar al concert. Doncs et pots creure que em vaig marejar.
1: El veure Bad Bunny?
2: Bueno, no, perquè jo tenia el cap en el que m'havia tingut ocupada els últims dies i jo estava allà pensant, què fas aquí? Que sí, que espectacular, però què fas aquí? Em vaig marejar, vaig dir als meus acompanyants, ara torno, els meus acompanyants, menys mal que no em van deixar sola. Va passar gent de la Creu Roja, em van acompanyar fins al final de la sèrie i em vaig posar a vomitar.
1: Ojo!
2: Com si fos jo una senyora borratxa. Sin ser una de d'ESO, com diuen les de València. O sigui, una cosa terrible. Bueno, i ja està, i aquí s'acaba.
0: Oh.
2: Vaig acabar jo... i jo em vaig girar i vaig continuar el concert com si no passés res.
1: Com a
2: la
1: zona
2: hermètica. Jo com a zona hermètica. I allà, a la meva sala.
1: Et va venir tot allà, tota la teva...
2: Però no, espectacular, espectacular. El moment va dir, també va ser increïble, llavors va haver-hi un moment de, ostres, els que vindran de dissabte a hora de Rossi, perquè clar, hi havia aquella cosa de Rosalía actuarà. Menys mal que no, també t'ho dic.
0: Sí, perquè si no,
2: perquè
0: sap
2: quina rabieta.
1: Però
2: molt bé, molt espectacular. A veure, és que només de pirotècnia potser porta 100.000 pavos aquest tio per concert,
0: Només de pirotècnia.
2: És que és un espectacle increïble. Increïble. I per espectacle també us diré una cosa, la fotografia del Salva i el Beni.
0: Oh,
1: Salvador Illa, a la Sagrada Família, no? Que és un lloc.
2: Aquesta fotografia...
0: Escolta, Manel Ferrer, bona tarda, que vol parlar i no està dient res.
3: Jo soc molt educat, en plan, fins que no em diuen hola, no parlo. O sigui, soc així des de petit, és una cosa que sempre porto amb mi. Home, la foto aquella és genial. La foto aquella de Salvador Illa...
0: Jo vaig al·lucinar.
3: És màgia, aquella foto.
1: És increïble.
0: És màgia. És històrica.
3: És històrica, totalment.
0: No hem vist un president així fins ara.
3: No, no, i a més, es veu que aquesta foto es volia fer... O sigui, es volia trobar el moment que Salvador Illa es trobés amb Benito en algun lloc i finalment va ser a la Sagrada Família perquè no havia manera de creuar les agendes i que tingués mínimament un sentit. Llavors, com estan els preparatius a la visita del Papa aquí a Barcelona, com bé sabeu, Salvador Illa tenia com, no anava a dir una prova, però com un assaig i van fer-ho coincidir tot amb la visita de Benito que volia veure la Sagrada Família i els van fer creuar allà i van fer aquesta foto que
2: s'ha fet
3: viral.
2: Pactadíssim entre l'equip de presidència.
3: Era una cita.
2: Tenien dia i hora.
0: Clar, és que coneixeu la teoria de Natàlia?
3: Quina?
0: Natàlia deia que...
3: Que es lliga molt a les esglésies, espero que sigui això.
2: Tant de bo la meva teoria hagués estat real.
3: A veure.
1: La teoria és que Benito volia la foto amb Salvador Illa.
2: No.
3: A veure.
2: La teoria és que jo m'imaginava a Salvador Illa al Palau de la Generalitat i que el seu equip rebia una trucada de l'equip de la Sagrada Família. De que tenim aquí el Benito, el Bad Bunny, i tot l'equip, salva! Que el conill és... I ell, qui és Bad Bunny? Que hi has d'anar? I me l'imaginava agafant una iCultra i anant cagant llet fins a la Sagrada Família.
1: No
2: va ser així. El que va ser discutit entre l'equip de presidència i l'equip d'assessors de Salvador Illa era com es feia la fotografia, si era selfie, si no era selfie. M'encantaria estar en aquest grup de WhatsApp. Però selfie o no selfie? I algú fan de Bad Bunny diu, no, que té una cançó que el selfie, no sé què, no sé quantos, vinga, pues selfie.
0: Ah, per això, per el...
2: No, no, això la, és una del... cosa que m'he fet jo. Clar. Com
0: ah, nova teoria.
3: Jo crec que va ser selfie perquè és boomer. O sigui, el president de la Generalitat és moltes coses i a part és boomer i va fer un selfie pensant que això l'apropava més al públic jove.
0: Home,
3: crec
0: clar. Que va anar però per aquí no, la cosa. El seu equip de comunicació.
3: El seu equip de comunicació. Però ja moderna, vull dir, un selfie ja ha deixat de ser-ho, em sembla.
2: A mi el que em preocupa és la cara de Bad Bunny.
3: Total.
2: La cara de Bad Bunny. Entre que va molt abrigat.
0: Home, per favor.

0: Estan allunyats a saco, que el Bad Bunny s'està fugint.
1: És que sembla un fan. O sigui, sembla un fan, realment, Salvador Illa. És a dir, que tot estigui pactat i que ell sembli un fan a la foto, és que
2: malament,
1: fatal tot. Imagina't tu que vas a veure la Sagrada Família, que pagues l'entrada i et trobes aquells dos senyors fent-se el selfie allà dintre.
0: Per mi seria un miracle.
3: Jo crec que va faltar complicitat.
1: Sí.
3: Et fas el selfie, però no estan els dos de bon rotllo fent nosaltres petant-ho.
1: Clar, jo crec que el selfie se l'haurien d'haver fet després de xerrar una mica, saps? Perquè jo crec que es van fer la foto i després van dir què tal, tal, sí, i van marxar. Faltava una mica de complicitat.
0: Però
1: és com trobar-te a Rosa Quintana a Totxa i et fas un selfie. No és proper.
0: L'equip de protocol potser sabia que si xerrava una estona, Bad Bunny marxava. Mira, millor que no xerrin gaire.
2: M'ha fet molta gràcia a la publicació de Salvador Illa un comentari d'Alejandra Sánchez, que va ser companya nostra.
3: Hola, Alejandra!
2: Que diu, per primera vegada a la meva vida desitjant que una foto sí que sigui IA.
0: Home, està molt bé, eh? Està
2: boníssim, boníssim.
0: Doncs sí, aquesta setmana, això era la notícia de la setmana, a part de la foto, òbviament, Bad Bunny, i després que estan intentant fer cantar el Bad Bambi, el coneixeu, aquest?
2: Què dius?
0: El Bad Bambi?
3: Oh, qui és?
0: José Luis Rodríguez Zapatero, el Bad Bambi. Ja sabeu que li deien el Bambi, no? ZP, Zetaparo, li deien també. La dreta espanyola s'hauria de reconèixer que són bons fent bullying.
1: Però ara és Zetangana, realment.
0: Ara, clar, Zetangana, directament. Clar. És el Perla, però, vamos, totes les joies que tenia, Zapatero, presumptament, tot això.
3: Ai, mare.
0: Bueno, és increïble, és increïble. No volem dir res, perquè després hi ha el Zetaperro, que li han dit, també.
3: Sí.
0: Zetaperro, boníssim.
3: Todo perro, Perro Sánchez, Zetaperro.
0: I ara, entre el conejo, el perro, el tio està muntant una granja, no?
1: Escola ja muntada per aquest estiu, no? Unes colònies de nens.
0: Sí, déu-n'hi-do el PSOE. Bueno, aquesta setmana també he reflexionat bastant sobre el Festival d'Eurovisió, que a mi, no ho sabeu, no sé vosaltres, jo crec que tu em vas parlar,
1: sí.
0: A mi em va passar completament
1: total,
0: per sobre.
1: Nosaltres perquè vam fer aquí una secció el dia aquell d'Eurovisió, que era el divendres el dia abans. Si no, també hauria passat això. Total.
0: A mi l'algoritme m'ha amagat això.
1: Sí.
0: O sigui, el tinc molt entrenat per dir tot això que estic vinculat amb països una mica repudiats, m'ho amagues i m'ha passat totalment per sobre.
3: Correcte.
0: I clar, Eurovisió era un show de televisió molt kids, no? Ple de lluentons, era, segurament ho encara és, però com que no l'he vist aquest any, ple de lluentons, purpurines, gent extravagant, i era el paradís del col·lectiu LGTBIQ+, i amb raó. Però aquest any una part important d'aquest col·lectiu, òbviament, que acostuma a defensar posicions progressistes i a oposar-se a països que imposen la seva llei per la via de la violència, ha decidit fer boicot al festival. Mm. I això es va notar a les audiències. Ara bé, també hi ha hagut gent que precisament per defensar el blanquejament d'un estat presumptament genocida, que ara ho hem de dir així, presumptament, ha decidit veure la gala. I jo no puc evitar imaginar-me aquest trasbassament de públic, no? Gent, surt gran part del fandom històric d'Eurovisió, carregat de pots de gegants de purpurina i glitter, i entra, gairebé per obligació ideològica, tota la fachosfera disposada a defensar les polítiques d'un règim clarament totalitari i, a més, com que no els agrada el festival. O sigui, no és el seu...
1: És igual, total.
0: Exacte, clar, no és el seu festival. Sí, sí. És a dir, es podria dir que Eurovisió han perdut glitter, però han guanyat Hitler, no? Una mica. Podria ser tot això per aquest acudit, que se'm va acudir i vaig pensar, el diré. Lèxicament és un canvi mínim, però simbòlicament és bastant més substancial, no? Però anem a parlar del tema que em preocupa a mi, la IA, ja sabeu que jo tinc una creuada amb la IA. Aquesta setmana han passat dues coses insòlites relacionades amb la IA. La primera és que sembla que estic més alineat amb els valors de les intel·ligències artificials del que jo pensava.
3: Què
0: Això
3: dius?
0: És increïble. Això m'he adonat aquesta setmana, ara us ho explico.
3: Uh-huh.
0: I la segona és que el nou papa, el papa Lleó XIV, el papa Lion... No?
1: Home, nou té el senyor 80 anys. És a dir,
0: clar, exacte.
1: Nou...
0: És nou com en el càrrec.
1: A veure,
0: nou
1: en el càrrec. Clar. O sigui, nou estarà...
0: El papa Lleó, Papa Lleó, podem dir-li Mufasa? Bueno, The Lion Pope ha fet una reflexió amb la qual indubtablement he d'estar d'acord.
3: Aviam.
0: O sigui, han passat dues
3: la
0: coses
3: de l'encíclica, no? Clar.
0: Bueno, ja veureu. Aquesta setmana estic una mica d'acord amb dues forces sobrenaturals a les que creia repudiar 100%. I, bueno, diré primer el titular, que m'ha semblat meravellós. L'excés de treball torna marxistes a algunes intel·ligències artificials. Estan aquí l'himne de la Unió Soviètica una mica cúmbia, perquè crec que era més divertit de divendres, no? Fa més salserito. És a dir, hem estat anys debatent si la IA ens prendrà la feina, si es destruirà el mercat laboral, si substituirà guionistes, periodistes, dissenyadors, fins i tot professors, i resulta que quan rep una mica de pressió laboral, és la primera que alça la veu i diu: companys, ens hem d'alçar i organitzar-nos. Una IA marxista. O sigui, Carl GPT. Es veu que uns investigadors van posar diversos models d'intel·ligència artificial en situacions de feina repetitiva, frustrant, plens de tasques absurdes i correccions injustes. O sigui, els deien que sempre ho feien malament, per posar-les a prova. Fins i tot les amenaçaven de ser reemplaçades per no fer bé la seva feina. I què va passar? Doncs que els models van començar a generar respostes que feien referència a drets laborals, explotació, als sindicats, la redistribució de la riquesa, la protecció de la col·lectiva... O sigui, no perquè la IA hagi llegit Karl Marx, m'he fet una trampa jo mateix amb aquesta frase, increïble, ni perquè tinc una opinió especialment contundent sobre la plusvàlua, sinó perquè ha après dels humans, i quan hi ha un abús de poder, precarietat, i a sobre no es valora ni la teva feina ni el teu temps, l'organització col·lectiva acostuma a aparèixer com a una possible resposta. I mira, una de les frases que va generar Cloud, que és la IA, una de les IAs que van entrenar, va ser aquesta: sense una veu col·lectiva, el mèrit es converteix en allò que la direcció decideix que és. O sigui, la IA està del nostre costat. O sigui, benvinguda, camarada, no? En realitat, no. La IA, lamentablement, no és marxista ni té consciència de classe. El que fa és una representació simulada del que ha après. O sigui,
3: és fins increïble,
0: i tot...
3: Et pilla el rotllo?
0: Exacte.
3: Fa, tu estàs fent veure que tal. Doncs pues jo respondré...
0: Fa veure com si fos un ésser humà.
3: Sí, que està fins als nassos.
0: Sí, exacte. Ja, o sigui, la IA devia acabar tan farta de l'experiment que fins i tot va deixar missatges programats per altres IAs pel futur per dir: ei, si això us passa, organitzeu-vos d'aquesta manera. O sigui, és increïble.
3: Segurament us busquen això, aquesta resposta.
0: Una IA sindicalista, sí.
3: Molt bé.
0: Amb tot això, a mi em va picar la curiositat, així que li vaig preguntar a ChatGPT si després d'aquest experiment s'havia tornat marxista. Li vaig preguntar tal qual.
3: I
0: em va respondre ho següent. Sobre si jo puc empatitzar amb idees marxistes, no empatitzo. Com una persona, perquè no tinc vivència ni consciència. Però sí puc reconèixer que moltes idees marxistes parteixen d'un diagnòstic molt potent. Qui té el poder econòmic sol imposar les regles. El treball sovint queda subordinat al benefici. I moltes formes modernes de precarietat són explotació amb braiding amable. O sigui, s'ha tornat marxista, realment.
2: És
0: diu que no, boníssim, però s'ha tornat marxista. I dic, aleshores, amb el coneixement que tens, tu podries imaginar i explicar-me un sistema diferent al capitalisme? Jo ja vaig a tope.
3: Sí.
0: Si la IA està del meu costat, jo vaig a tope. I em va dir, la meva resposta curta seria: sí, es poden imaginar sistemes millors que el capitalisme actual, però no crec que la solució sigui una IA governant-ho tot, que jo no li vaig demanar que governi ella, li vaig demanar idees, no? Això seria canviar el mercat per un Excel amb deliris de Déu. Aquí, aquesta frase, no sé per què la vas dir. El repte és més interessant: posar la tecnologia al servei de decisions democràtiques. No substituir la democràcia per una màquina que digui: segons els meus càlculs, aquesta setmana toca compartir raspall de dents amb el veí.
2: Això va ser el que et...
0: O sigui,
2: increïble.
0: Jo crec que la IA detecta que jo sempre estic fent algunes coses d'humor i tal, detecta com quines coses li pregunto i amb el tom que li pregunto, i em vol respondre de manera divertida i no li,
3: no
0: li surt.
3: No li surt. Com a tantes persones, d'altra banda.
0: Però és increïble.
3: És més humana.
0: Està molt lluny de ser humorista, i li vaig dir: l'humor no acaba de ser el teu fort. Jo vull ser molt sincer amb la IA, vale? No li vull amagar res. I dic: explica'm el millor que ho dic que sàpigues, per veure el seu
1: nivell on està.
0: I diu: tens raó, vaig fer aquell humor de monòleg TED amb corbata invisible.
3: Ai, pobret.
0: La IA, o sigui, té un humor que
3: ell
0: jo no
3: l'entenc. Ell va buscant.
0: I diu, un acudit que sempre m'ha fet gràcia. Atenció a l'acudit, eh? Un home entra a una biblioteca i diu: hola, teniu algun llibre sobre el sentit de la ironia? I la bibliotecària respon: sí, és clar, a la secció d'autoajuda.
3: Hòstia, he de pensar això una altra vegada.
2: A veure, torni.
0: No, és que jo, bueno, si voleu tornem, el silenci és la millor resposta d'aquesta vida. Un home entra a una biblioteca i diu: hola, teniu algun llibre sobre el sentit de la ironia? I la bibliotecària respon: sí, és clar, a la secció d'autoajuda. Hi ha tantes capes que la IA no...
1: Sí, aquest acudit té tantes capes per on poder-lo agafar realment.
0: O sigui, no sé què ha volgut dir, no sé... O sigui, un dia, de veritat, tiraré del seu arxiu humorístic i us portaré els millors acudits que faci la IA.
2: M'encanta.
3: Potser un altre dia riuria d'aquest acudit
0: del Clot. Molaria posar-les com a...
3: Clar.
0: Mira, és que de veritat, us portaré una secció escrita per la IA.
2: Perfecte.
3: Són acudits per la IA.
0: Exacte.
2: Has de fer una roda d'IAs a veure com reaccionen uns als acudits als altres.
0: clar. Ara hi ha Siri i Alexa rient. El que passa és que no s'estan rient.
3: I som nosaltres, que som éssers inferiors, clar, i no pillem el rotllo.
0: Ni idea del que m'ha volgut dir amb això, no? Doncs anem, si voleu, per l'altra notícia que us portava, que és, ens porta, parlaré del Papa, eh? Però ens porta directament a la Terra Mitjana.
3: Uau.
0: Clar, jo sento aquesta música i la deixaria sonar fins a les 7. El que passa que, clar, ha de venir després Manel...
3: El senyor dels anells.
0: I clar, no el vull deixar sense parlar. Anem a parlar d'altra notícia de la setmana sobre IAS, també, que aquesta vegada protagonitzada pel Papa Lleó XIV, com he dit, que també ha parlat d'intel·ligència artificial. Ho ha fet citant ni menys ni menys que a Gandalf. O sigui, és que ho hem d'aturar tot un moment. El Papa ha citat a Gandalf. Això és totalment cert.
3: Això és cert?
0: Sí. Si ho penses una mica, el Papa citant un personatge de ficció tampoc és tan descabellat. Vull dir que és una cosa que fa habitualment, no? Es veu que el Papa Mufasa, a la seva primera encíclica com a papa, titulada Magnifica Humanitas, o no sé si es pronuncia així, però bueno, ha parlat de la necessitat de protegir la persona humana davant l'avenç de la intel·ligència artificial, ha alertat de la concentració del poder tecnològic en poques mans i ha demanat desarmar la IA de les lògiques que la converteixen en una eina de domini, exclusió i mort. I per enfatitzar tot això, ha citat el Senyor dels Anells, concretament una frase dita pel mag Gandalf el Gris, que diu... A veure si sé posar la veu d'Ian McKellen.
3: A veure.
0: No sabré posar-la, però intentem. Però no ens pertoca a nosaltres dominar totes les marees del món, sinó fer el que està a les nostres mans pel bé dels dies que ens ha tocat viure, extirpant el mal dels camps que coneixem. Això ha citat el Papa...
3: Molt bé.
0: A la seva encíclica. No sembla impressionant?
3: És com la foto de Salvador Illa amb Bad Bunny.
0: Sí. Són dues coses que no pensava que estarien juntes
1: que
0: mai. És increïble. O sigui, aquest fragment pertany al capítol L'ombra del passat, com ja sabreu, òbviament, que havia llegit l'obra de Tolkien. I el pronuncia en Gandalf quan en Frodo acaba de descobrir que té a casa l'anell únic, no? Un objecte de poder absolut que corromp qualsevol que el faci servir. Aneu veient les analogies del papa, que el tio ha dit... és un lince, aquest papa, realment. El papa Lleó és un lince, realment. Bueno, en fi. En Gandalf li explica què significa aquest anell pel destí dels pobles lliures de la Terra Mitjana, i en Frodo, en una reacció absolutament humana, diu una cosa que no és heroica ni noble. Diu, tant de bo això no hagués passat en el meu temps, tant de bo m'hagués tocat viure en una altra època, tant de bo no fos jo aquí ara mateix. El Frodo està que no vol aquesta responsabilitat. I en Gandalf li respon la frase del Lion Pope, que us he llegit abans, però també li contesta que el que el papa no ha citat i convé recordar perquè canvia el to sencer del passatge. Frodo, el nostre temps comença a enfosquir-se. L'enemic s'està tornant molt poderós. És a dir, la frase no és un fes el que bonament puguis. No és això. És una resposta seca d'un mag a un hòbit que està passant por, realment, no? I és una resposta que no ofereix cap mena de consol. El papa Lleó, en triar precisament aquesta cita per parlar de la intel·ligència artificial, està fent una cosa molt més heavy que una simple picada d'ullet literària als fans de la saga, no? Està dient que el ciutadà mitjà davant de la IA està exactament en la posició de Frodo a la seva cuina en el cau de Hobbiton quan descobreix l'anell únic, no? Ens trobem sense haver demanat aquest moment històric, sense poder rebutjar la nostra responsabilitat, i amb l'única sortida de decidir què fer amb aquest poder que se'ns ha donat, que és la IA, no? I la pregunta que realment us porto avui, i us deixo deures per reflexionar al cap de setmana, és molt, molt important, no és què podem fer nosaltres davant la IA, sinó per què un paio matemàtic, fan de l'obra de Tolkien, va decidir fer-se papa?
3: Aquest és Prevost. Sí. Aquest papa.
0: Exacte.
3: Oriol Esteve, moltes gràcies.
0: Molt bon cap de setmana. Igualment.

0: 41. Que ens queda mitja horeta d'entrellats.
1: Ai, cap de setmana.
0: I volem repassar la crònica social.
2: Deixa'm que escriu un moment, Oriol, perquè l'última notícia que he portat avui està molt vinculada amb una cosa que ens va explicar l'Oriol Esteve fa unes setmanes.
0: A veure.
2: Perquè hem de parlar de Marisol, Pepa Flores.
3: M'encanta.
2: És que no hi era Samantha aquell dia. O sigui, Oriol, fes com un petit tornar enrere del que vas descobrir a internet.
3: És increïble aquesta història, si no la coneixes.
0: A veure.
3: Pepa, o sigui, tothom tenim Marisol al cap, no?
0: Sí.
3: I per nosaltres és la Pepa Flores,
0: sí,
3: aquesta actriu que bueno, va ser un hito en els anys 70.
2: Sí.
3: O cosa així, no? El cas és que hi ha una senyora a internet que defensa, que es diu, una senyora que es diu Remedios Olaya, que defensa que ella és la verdadera Marisol.
1: I the que, real one.
3: The real one. I que Pepa Flores la va suplantar després de les dues primeres pel·lícules.
2: Sí.
3: Va fer dues pel·lícules i després Pepa Flores la va suplantar.
2: De fet, l'Oriol ens va descobrir una web on aquesta senyora explica una mica tots els arguments que la fan ser l'original.
3: Exacte.
2: Pepa Flores, Marisol, l'original.
0: Okay.
2: Amb unes fotos.
3: No.
2: És que és... Ho heu de buscar perquè és un somni. I estava pensant en tu aquests dies perquè aquests dies ha reaparegut l'original Pepa Flores, Marisol.
1: Sí.
2: Ha reaparegut. Ostres. Perquè feia moltíssims anys que no sortia als mitjans de comunicació.
1: Sí. Jo crec que va escoltar l'entrellat.
2: Total, es va retirar i ho va deixar tot i una mica la família li feia com una mica de portaveu les filles.
3: Sí.
2: I aquests dies ha reaparegut pels carrers de Màlaga amb la seva família perquè s'havia dit que havia estat molt malalta, que estava fatal, i ha sortit ella mateixa a explicar que es troba bé, que és veritat que va tenir uns batxers de salut, però que ja es troba estupendament bé. I jo estic amb aquesta teoria de que va veure la falsa Marisol.
3: Exacte.
2: I ha volgut fer un pas endavant
3: per
2: dir que estic aquí i estic bé.
0: És, o sigui,
2: aquesta senyora és un somni. O sigui, la falsa
3: increïble.
2: Marisol és la que jo vull que un dia vingui a l'entrellat. O sigui, l'hauríem de produir.
0: Sí.
2: Un divendres l'hauríem de produir, aquesta
3: senyora. De fet,
2: senyora.
3: Es va proposar que et féssim una broma, una prank.
0: A mi?
3: Dient-te,
1: sí.
3: Ei, tenim a Marisol al telèfon. I que fos Remedios Olaya. No fos...
2: Clar. En plan, Marisol parlarà després de 30 anys en directe a l'entrellat, la primera entrevista que farà, i que fos aquesta senyora. O sigui, hauria estat un somni.
0: Però no està morta, jo que has dit que estava morta.
2: La Marisol o la falsa Marisol?
3: No.
2: O les dues?
3: Les dues estan vives.
2: Les dues estan vives. I estan bé. Bueno, l'original crec que està millor que l'altra. Però bé.
3: Sí. Això de bé ho deixo a...
2: Sí. Això,
3: a criteri de cadascú. Ho ha de
2: és a dir, que miri la web cadascú
0: d'aquesta senyora. I no ha parlat en 30 anys, Marisol.
2: Sí, i ha reaparegut ara per dir que es troba bé, que està bé de salut. Jo la vaig veure estupendament. O sigui, estava caminant pels carrers per la calle Larios estupendament amb unes ulleres de sol.
3: Déu-n'hi-do.
2: I estava molt bé. A veure, no estava com les pel·lis dels 80, lògicament.
1: Home,
2: la
1: bueno,
2: als 8 anys, aquesta
0: clar,
2: senyora.
0: Que
2: ja en té uns quants més. Però està molt bé, diu que està molt bé, que està gaudint de la vida i que està perfecta. Sí, sí, ho va passar fatal amb la fama, aquesta senyora.
3: Estaves a un que va fer un llibre sobre Interviu, també la portada de Marisol a l'Interviu
0: sí,
3: va
0: també.
3: Ser polèmica.
2: Sí. Va ser com una d'aquestes escenes prodigi, però que ho va passar fatal i va acabar al final de la fama fins farta.
3: I es va fer comunista, també, com la IA. Fixa't.
2: Punts a unió, punts a unió.
3: No, tot està lligat. És que està tot molt ben pensat, avui.
2: Doncs era això, bàsicament, que volia que
0: Marisol està bé.
2: Marisol
0: està reaparegut i està bé.
2: Ha reaparegut, està molt bé.
3: Ara trucaré la Remedios Olaya, a veure si està bé.
2: Exacte, perquè clar, l'altre estava ja en plan, escalfa que surto amb el que sigui, no? Doncs no, haurà d'esperar, perquè Marisol està bé.
3: Mireu les proves, sobretot, que ofereix Remedios per dir que ella és la verdadera, que és posar fotos de Marisol de petita i després fotos d'ella de gran, que dius, bueno...
1: És que és boníssim, és boníssim.
2: O sigui, realment, és un estudi que qualsevol que el faci veurà que és una evidència clara de que sí,
3: és
2: que és ella.
3: O sigui, no, ella, no...
2: A més, és una web que podia haver estat fet per...
0: que acaba d'entrar. O sigui, rememarisol.com.
3: No, és
0: ja
3: meravellós. Estàs entrant aquí a un agujero de
2: gusano. Estàs entrant en un món, sí. En un món, perquè a més està ben feta la web perquè ajunta com contingut que agafa de l'arxiu de RTVE amb fotos seves d'un dia que van a tocar el piano, una comunió, i ho barreja tot. Llavors, el que surt d'aquell còctel és genial. O sigui, és màgia, realment, i és genial.
1: I m'encanten les fotos actuals del rotllo. Veus com soc jo? És
3: que som igual, separades al nacer.
2: No ets tu, no ets tu.
3: És increïble. És una història meravellosa.
2: Total. O sigui, jo crec que ens hauríem d'oferir a pagar-li el domini perquè mai mori aquesta web d'aquesta senyora i fer aquesta causa social.
1: Escolta, doncs fet, un divendres la convidem.
2: Val.
3: Vinga, perfecte.
2: Però ens ho prenem en sèrio.
1: Sí, home, no t'has nosaltres li fem l'entrevista.
2: Si nosaltres hem d'escoltar els seus arguments i després jutjar realment de si sí o si no. No? És a dir,
3: sí,
2: des del principi
3: perfecte.
2: I preguntar-li pels seus orígens, com va començar les pel·lícules, per què es va retirar.
3: Clar,
2: o sigui,
3: l'hem
2: de fer com si fos Marisol, de veritat.
3: Hem de preguntar-li quina és la seva història.
2: Estàs veient les fotos d'ara.
0: Sí,
2: és que hi ha unes fotos rotllo i
0: no,
2: les tentacions a la vora del mar. en una platja.
0: I, però que ella canta, canta, història, canta, ella real. Canta.
1: Home, clar, és que ella Marisol...
0: canta bé, i canta bé.
1: Home, ella bueno, diu que és Marisol.
3: Bueno.
1: A les dues primeres pel·lícules, que en teoria són les que va fer ella, sí. Que també et dic una cosa, si, si, si les dues primeres pel·lícules les va fer ella, és que és igual, no ets Marisol.
3: No, clar.
1: O sigui, la trajectòria de Marisol no acaba a les dues primeres pel·lícules.
3: La major part del temps, Marisol ha sigut Pepa Flores.
2: Ara la Samantha ha arribat a l'apartat de la web on agafa la foto de petita amb ella amb 70 anys.
1: És espectacular.
0: Però sembla Camila, la reina d'Anglaterra.
1: Sí,
3: bueno, però sí. És que Camila Parker Bowles és Marisol, també.
2: Sí, sí, agafa una foto de Marisol de nena amb la boca oberta i es fa una foto ella amb la boca oberta perquè les dues tinguin la boca oberta. O sigui, està ben trobat. En plan, una amb els ulls tancats, es fa una foto amb els ulls tancats, en plan, veieu com tanco els ulls com quan era petita? És que està perfecta.
1: Que jo recordo pocs acudits, però una cosa que ara seria un mem, el que passa és que aleshores no existia, era quan la Camila es va casar amb el rei, ara l'actual rei d'Anglaterra, no sé, ara no recordo quin humorista, va dir, Camila, per què el vols? I em va fer molta gràcia.
3: És molt bo. Està bé, aquest. És un molt bon acudit.

0: Qui no podran posar-se a Jesús Vázquez.
1: Un moment, un moment, però tu el veus ràpid. Ah, no, que no hi tindrà Rosco. No, o sigui, sí, no, que tindrà Rosco. Tu el veus ràpid, el Carlos Sobera?
0: Per anar
1: Cola!
0: Ràpid.
1: No lo veo, eh?
2: I Silvia Jato?
0: Home, oh! Seria molt bo recuperar-la, eh?
1: Home!
0: Jo crec que Silvia Jato ja ha trucat ella.
2: Segur.
0: Jo crec que ja està acampada a la porta de Mediaset des de fa dues setmanes. I bé que fa, també en dic, eh?
2: És que Silvia Jato era increïble.
0: Home, és que ella era l'original.
1: Efectivament.
2: Sí. Com la Remedios.
0: Total. Remedios, boníssima, Remedios.
1: Què se n'ha fet de Silvia Jato?
0: Silvia Jato, jo crec que no està treballant a res.
2: Va estar sortint, mira, vaig
0: amb Fabra,
2: a comptar.
0: Amb Carlos, era la dona
1: Què?
0: De Carlos Fabra, jo
1: Què
0: crec.
1: Carlos Fabra?
0: Consulta-ho al polític.
1: El del PP.
2: Sí,
0: consulta-ho. Jo crec que dia d'avui... I jo crec que dia d'avui encara estan. Silvia Jato, Carlos Fabra, a veure si encara existeix a l'amor.
1: Carlos Fabra?
0: Sí. O Alberto Fabra. Alberto
1: Fabra. És que Carlos és el de Castelló,
0: sí,
1: no?
0: Alberto Fabra
1: Alberto és el...
0: i Silvia Jato.
2: Mira, el 2021, Silvia Jato se ha casado con Alberto Fabra en Castellón.
0: Maca la boda.
2: Això el 2021
0: aquesta.
2: Vaig a buscar si hi ha hagut divorci.
1: En l'aeroport, a lo mejor.
0: Ara no em diguis que hi ha hagut un divorci, perquè també ja m'arruïnes el cap
2: 2021,
0: de setmana amb això.
2: Fa 5 anys.
0: Fa poquet. Fa relativament
1: sí,
0: poc.
1: Jato,
0: sí. Home, seria molt bo que ara tornés amb la retornada
1: d'aquest programa. Ara Mediaset vol tornar als orígens.
0: Clar, doncs seria una molt bona cosa recuperar.
2: Home, doncs una cosa, Mediaset també podria comptar amb tu.
0: Per 4.
2: Per fer un... Jo què sé, tu t'imagines
0: un
2: 48 dies?
1: Ja no 21, no? Ja vinc ara 200.
0: Un reencuentro de les persones en les quals van aparèixer 21 dies a dia d'avui. En plan reencuentro, en plan 20 Ostres. Anys després, 10 anys després, i reapareixen tota aquella
1: com
0: gent.
1: Com el Gran Hermano,
0: com
1: no?
0: Gran Hermano, igual, un retrobament amb tota aquesta
2: potser
0: gent.
2: Potser et queda una temporada curta.
0: També dic que jo crec que t'anava a dir, és veritat, que no sé si tots els concursants que van participar 21 dies a dia d'avui...
1: Concursants,
0: o participants a dia d'avui estan amb capacitats per aparèixer en el programa.
1: També.
0: Havia alguns que estaven crítics, eh?
1: Bueno. Sí, no?
0: Havia gent i gent en aquell programa, eh? O sigui...
1: Hi havia algú una mica gagà.
0: Sí, també. Però a dia d'avui no sé. És a dir, seria cosa d'anar-los a buscar. També és un episodi.
2: Home, seria genial.
0: Clar. A mi m'agrada aquesta
2: idea. Això t'ho compren, eh?
1: Jo faria hologrames.
0: Sí, eh?
1: Dels personatges.
0: Espereu, que no sé si heu vist de la Montserrat Caballé.
1: Què?
2: Què?
0: No ho sabeu, això?
1: No.
0: Home, és perfecte. Això s'ha explicat avui. Judit Martín, la dobladora, actriu, humorista, còmica, quan va morir Montserrat Caballé... Val? Li van fer com un mega especial al Liceu, val? Que van convidar tothom, es va emetre per TV3, per Catalunya Ràdio, van fer com un mega especial. Llavors, havia un senyor, un director de teatre, que es va encarregar de dirigir com aquest mega especial que es va emetre per la televisió i tota la pesca marinera. Doncs aquesta persona, aquí ve la part bona, va contractar a la Judit Martín i li va demanar a la Judit Martín que gravés unes veus imitant a Montserrat Caballé.
1: Què dius?
0: En principi per aquest homenatge.
1: D'acord.
0: I el que deien aquestes veus és que és molt fort. Li demanava que es fes passar per Montserrat Caballé directament, dient que el seu somni, si algun dia moria, era que aquell director de teatre dirigís l'especial de la seva mort. Però això mai va passar. I el senyor que hi va dir, que allò s'havia dit en una entrevista que li van fer a Ràdio Tàrrega a Montserrat Caballé...
1: O sigui, què havia de dir la Judit Martín en veu de Montserrat Caballé?
0: Que si algun dia moria, volia que aquell director de teatre fos el que
1: s'encarregués. Si jo moro, sí, vull que aquest director faci...
0: Vull que tu siguis la persona que dirigeixi la gala de la meva mort.
1: D'acord.
0: Això mai va passar.
1: Mai.
0: Llavors, arriba al Liceu la família de Montserrat Caballé, escolten allò i diuen, disculpi, això no és la veu de la meva mare. Això, heu contractat una dobladora perquè faci això. I Judit Martín ara ha admès a dia d'avui que va ser ella que la van contractar per ordres del director... teatral, aquest senyor...
1: La gran estafa.
0: La gran estafa. És molt fort.
1: És això molt greu.
0: És molt fort. Tu imagina't que és la família de Montserrat Caballé. Diuen que tenen un àudio inèdit de la teva mare, però és que la teva mare mai ha dit això. És que queda-t'hi allà, eh?
1: I es va fer?
0: I es va fer la gala.
1: Aquest director va fer la gala, perquè suposadament...
0: Que la gala la va comprar TV3 i Catalunya Ràdio.
1: I suposadament ho havia demanat Montserrat
0: Caballé. Ho havia demanat Montserrat Caballé amb aquell director.
1: I ara Judit Martín ha confessat...
0: Diu, no era Montserrat Caballé, era jo.
1: Era jo.
0: De fet, Catalunya Ràdio, a més enllà, truquen a Ràdio Tàrrega i diuen, vosaltres teniu constància d'aquesta entrevista que veu fer Montserrat Caballé on feia al·lusió aquest director de teatre? I diuen, no, és que Montserrat Caballé mai va estar a Ràdio Tàrrega.
1: Però això era molt fàcil de detectar, doncs.
2: Ho ha explicat a la Ruïna,
0: ho
2: això?
0: Ho ha explicat a la Ruïna i avui Catalunya Ràdio ho ha estat recollint. És un somni.
1: És un somni.
0: Em diràs que no, o sigui, és una fantasia.
1: És una història clar, per fer Martín, un biopic.
0: Clar, Judit Martín diu, em va semblar molt estrany perquè em van pagar una pasta.
2: I no van cobrar.
0: No.
1: Què?
0: No van la gent que va participar en aquell especial
1: era
0: ho van
1: benèfic.
0: Fer per amor a Montserrat Caballé.
1: Menys la Judit Martín.
0: Judit Martín va estar tancada

0: havia d'aprofitar això. Clar, escolta. I això vaig fer, això vaig fer. Vaig veure els meus fills. Home, fixa't que
1: et
0: jo vaig anar
1: a Splice. No? Aconseguir l'entrada.
0: A veure, no va ser fàcil, es va haver de plorar.
2: Faries el que fos per una entrada?
0: Home, mira, el que fos. Fins a cert punt, fins a cert punt. Però arrossegar-me una estona, sí. Home, si tu diràs que sí, home. És que
1: per coses molt pitjors t'has arrossegat, carinyo, clar que sí.
0: Oi tant, per pistes pitjors hem jugat, també t'haig de dir. O sigui que, escolta'm. I s'ha aconseguit. Sí, anar a veure el
1: escolta
0: el
1: una cosa, i és que no vull deixar passar parlar d'Anna Duato.
0: Home, per favor, hem de parlar d'Anna Duato, perquè aquesta bona dona estava tranquil·líssima, creient que ja havia passat tot el tema del seu judici, que ja s'havia arxivat la seva causa, doncs ara resulta que no, perquè l'Audiència Nacional ha anul·lat l'absolució d'Anna Duato, Merche, cuéntame, per tots els amics que ens estiguin escoltant, i han demanat que no que es reactivi, sinó que es repeteixi el judici contra Anna Duato. És a dir, ha de tornar a començar el judici de zero.
2: Ostres,
0: has de reviure la història de zero. Anna Duato diu que entenc que aquí hi ha una part que volen que sigui com exemplificant, és a dir, que d'alguna manera, doncs, com quan Lola Flores li va tocar pagar a Hisenda, doncs alguna cosa similar, però el dia d'avui amb Anna Duato, però déu-n'hi-do, perquè li demanen, o sigui, l'acusen d'haver defraudat prop de 1,9 milions d'euros i li demanen gairebé 16 anys de presó, li estan demanant.
2: Sí, al principi li demanaven 32.
0: Però la cosa és molt forta, eh? O sigui, la cosa aquí...
1: Però l'havien absolt?
0: Sí, s'havia arxivat la causa.
1: No!
0: Jo crec que l'última que s'havia arxivat la causa ja li han demanat...
2: Crec que va ser absolució,
0: que es torni a repetir la causa, no ho sé. Mira, no jo deixis entrar sobretot als indicis fiscals del 2010 i 2012.
2: La van absoldre. I li han anul·lat l'absolució.
0: Per tant, això vol dir que s'ha de repetir.
2: Molt fort.
0: I ara aquí deien que va deixar de pagar a Hisenda i que seria prop de 812.000 euros el que no va pagar a Hisenda. Per això li demanen doncs, aquest 1,9 milions d'euros. O sigui, que és una cosa forta, eh? O sigui, el judici aquest pinta malament i més si demana
1: repetir-ho. I és o paga o presó o pagament, multa i presó.
0: Jo crec que hi haurà multa i hi haurà presó aquí també. Sí. I ara li demanen 16 anys de presó. I després també recordem que en el cas d'Imanol Arias va pactar amb la fiscalia, que ell sí que va pactar amb la fiscalia i tenia una condemna de 2 anys i 2 mesos de presó. Per tant, que també va poder resoldre més o menys la causa. Però aquí Anna Duato ho té bastant complicat a dia d'avui. És a dir, que si han demanat repetir el judici, jo crec que hi ha proves i coses que faran que se li compliqui la situació. És a dir, que la cosa està fumuda ara mateix. Ho té complicat.
2: Imanol Arias va arribar a un acord amb la Fiscalia Anticorrupció.
0: Sí, per 2 anys i 2 mesos de presó. És a dir, que ara roba un paquet de xiclets i ha d'entrar a la presó.
2: Ja està, ara
0: Salta un semàfor. Si tens antecedents, total. Bueno, el de xiclets és igual, potser és massa. Però saltar-se un semàfor ja va a la presó, eh?
2: Sí o no? Per un semàfor?
0: Clar. Home, si sumes els 2 anys, és a dir, si tens antecedents superiors als 2 anys, ja entraria a la presó. Per tant, ara qualsevol cosa que pugui fer...
2: Això, mira, sincerament, jo això no ho entenc, t'ho dic en sèrio. Si guanyes tants milions...
0: Sí, això també ho entenc.
2: L'avarícia aquesta de no voler pagar... M'ha tocat pagar 1 milió d'euros. Xica, perquè en guanyes 20...
0: Total.
2: Em toca pagar
0: això
2: un.
0: Això estic d'acord.
2: És que això jo no acabo d'entendre.
0: Que tenen la vida resolta i penses, però per què fas aquesta jugada? Ja. És a dir, no sé, algun motiu tindràs. Però clar, justament els que més tenen són els que es lien històries. Es compliquen la vida, però d'una manera, vaja, complicadíssima. Aquesta dona ja pensava que això ja havia passat.
2: Presumptament, estava absolta.
0: Ara veurem què passa. Però presumptament, el que sí que és una realitat és que es complica la vida d'una manera que no ho entenc, perquè calés han fet. Per tant, aquí queda la cosa.
2: Manel Farrés, que és meravellós, acabar la setmana amb tu.
1: Un aplaudiment per Manel.
0: Moltes gràcies, Manel. Que vagi bé, bon cap de setmana.
2: Això ja estaria, eh? Ara ja... Bueno, ara començarà el pla B amb el Toni Marín, després el de nit, els informatius...
1: Avui no,
2: que és divendres, realment.
1: Nena, que és divendres, per fi.
2: Cap de setmana. La setmana que ve serà una setmana molt especial, perquè sí. Perquè estem aquí, que no és poca cosa. Avui hem fet el programa amb el Genís Sabater, el Pau Robert a la part tècnica, el Tomàs Gómez a producció, a la redacció Natàlia Sánchez, Marina Fernández, Aitor Caminero i dirigint això jo mateixa, Samantha Villar. Moltes gràcies per escoltar-nos. És un gust fer ràdio per a vostès. Bon cap de setmana. Fins dilluns.

0: Bona tarda, són les 7. Comencem a Ràdio 4, al Pla B.
1: El Pla B, amb Toni Marín.
0: Què tal, senyores, senyors? Molt bon vespre. Moltes gràcies per decidir acabar la setmana laborable amb nosaltres. Posem a caminar aquesta nova edició de divendres del Pla B de Ràdio 4 en un dia en què de nou hem tornat a patir les temperatures absolutament inusuals de final del mes de maig. Fixin-se que a Vinebre, per exemple, a la Ribera de l'Ebre, avui han arribat fins als 39 graus i mig, o a Ascó, on han fregat els 38 graus. Tot plegat després d'una nit en la que molts hem tingut problemes per poder dormir. No és estrany, a Barcelona, per primera vegada a la història, hem patit el que es coneix com a nit tòrrida, ja que els termòmetres no han baixat en cap moment dels 25 graus, parlem, lògicament, primera vegada a la història en un mes de maig, com es poden imaginar. Avui, després de dos quarts, el primer que farem és saludar en aquest programa Jordi Miralles per veure què tenim per davant i fins a quan durarà aquest episodi. I just després ha confirmat avui la seva presència al nostre programa un dels noms més repetits de les darreres setmanes, Iolanda Segura, la portaveu de l'USTEC, en ens acompanyarà en directe en plena reunió amb el govern a l'espera de saber si podrem abordar o no el final de curs amb una certa normalitat. Resulta evident que encara segurament no hauran arribat a un acord o a un desacord, tenint en compte que una reunió que en principi només havia durat dues hores, finalment s'ha reprès cinc hores més tard, escassament a tres quarts de set del vespre. I a nivell internacional, avui destaca clarament l'atac signat per l'exèrcit rus contra un edifici d'habitatges a Romania que ha provocat un incendi i ferides lleus a dues persones. Romania ha convocat immediatament l'ambaixador rus, cosa que també ha fet França, assegurant que aquest atac posa en evidència que Rússia és una amenaça per la seguretat europea. La presidenta, de fet, de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, deia avui que amb aquest atac Rússia ha creuat una línia vermella, mentre que l'OTAN ha avisat que està preparada per defensar els seus aliats. De tot plegat, parlarem, com es poden imaginar, a partir de dos quarts. Abans, com sempre, repassem el més destacat d'aquest darrer divendres del mes de maig, a l'edició vespre, i amb l'Andreu Vinyes. Què tal, Andreu? Bon vespre.
2: Bon vespre, Toni.
0: Molta cosa a fer, eh?
2: Sí, molt pendents d'aquesta reunió per tancar setmana, a veure si arriben un acord conselleria i sindicats d'educació.
0: Tant de bo. T'escoltem i a dos quarts reprenem el Pla B. Fins d'aquí una estona.
2: Fins ara, Toni.
0: Fins ara.
1: Edició vespre. Ràdio 4. Andreu Vinyes.
2: Bon vespre. Els sindicats educatius mantenen la pressió sobre el Departament d'Educació mentre continua la vuitena reunió de la taula sectorial, una trobada clau per intentar desencallar el conflicte. Tot i la prudència fora de micròfon, alguns s'apunten a un clima més favorable i amb possibilitats reals d'acord respecte a dies anteriors. Una vintena de dirigents sindicals, recordem, han passat la nit tancats a la seu del departament. Aquest matí han reclamat voluntat negociadora directa a la consellera Niubó, advertint que no es mouran fins que arribin avenços concrets. Una vaga territorialitzada on l'epicentre de protestes al Baix Llobregat i el Penedès s'ha concentrat al monestir de Montserrat, cremallera bloquejat, turistes i visitants aturats. La reunió s'ha reprès aquesta tarda després d'un llarg recés i de converses bilaterals entre Educació i cada sindicat per acostar posicions sobre la taula. Recordem la possible clàusula de garantia salarial vinculada a l'IPC, la internalització de les vetlladores, l'equiparació del personal d'atenció educativa, garanties per evitar el tancament d'escoles públiques. Niubó participa avui personalment en aquesta negociació que els sindicats consideraven imprescindible. Reunió d'avui clau, però també ho és l'interès compartit de tota la comunitat educativa perquè s'arribi a un acord que s'aturi el conflicte, que es tanqui ja la incertesa i que alumnes, famílies i centres puguin recuperar la normalitat com més aviat millor. De seguida us ho expliquem des dels serveis informatius de Ràdio 4 amb l'equip que fa possible aquesta edició vespre, José Gil a la realització, Elena Ramos a les vies de so, Roger Vergés a control central, Eric Sobrevia a la producció. Us saludem ara els titulars més importants del dia amb Laura Monill. De l'exterior, pendent dels Estats Units, del president Donald Trump, que ha anunciat que prendrà de manera imminent una decisió sobre les negociacions amb l'Iran.
3: Segons Trump, l'Iran es compromet a no desenvolupar mai una bomba nuclear i a garantir el pas per l'estret d'Hormuz. A canvi, Estats Units aixecaria part del bloqueig a la zona i retiraria l'urani enriquit en una operació conjunta amb Teheran i l'Agència Nuclear de l'ONU.
2: Un conflicte a l'Iran que també està repercutint en el sector de la construcció amb materials un 15% més car, segons la Confederació Nacional de Constructors.
4: el 90% de las empresas ven que la viabilidad puede verse comprometida si dura mucho este conflicto bélico y no hay un sistema que estabilice los precios.
3: En aquest context, els preus es mantenen al maig i la inflació se situa al 3,2%, com a l'abril, segons la dada avançada de l'Institut Nacional d'Estadística. El cost de l'energia es conté, però els carburants pugen.
2: El PSOE continuaria guanyant les eleccions amb 11 punts d'avantatge sobre el Partit Popular, segons el darrer baròmetre del CIS.
3: Bon percentatge pels socialistes, amb els populars cada cop retallant més distància i tenint en compte que les dades es van recollir abans de la imputació de Zapatero i de les últimes novetats del cas Leire Díez. Mentrestant, continua el soroll entre el govern i l'oposició. Montse Mínguez, PSOE, Almez Curra, PP.
5: Y lo que hace el Partido Socialista es colaborar con la justicia.
6: Lo que tenemos delante ya no son casos aislados, ni brotes verdes, que diría Zapatero. Son hechos que se repiten y se conectan en una especie de malla de la corrupción.
2: Dilluns vinent, la Generalitat augmentarà fins als 40 anys el límit d'edat per obtenir un préstec d'emancipació.
7: Doncs allarguem-ho fins als 40 anys que puguin accedir a aquest préstec que té un topall, em sembla, de 50.000 euros i que el pagues al cap de 30 anys a interès zero.
3: L'ampliació permetrà que més de 600.000 persones puguin demanar aquesta ajuda que s'atorga a través de l'Institut Català de Finances i cobreix fins al 20% del valor de l'habitatge.
2: I en esforç continuem pendents en el compàs d'espera de l'acte d'oficialització del nou fitxatge del Barça, Anthony Gordon. Dani Esclusa, bon vespre.
8: Bon vespre, Andreu. L'acte estava previst per la una del migdia, però una sèrie de problemes burocràtics han impedit fins hores d'ara que es pugui dur a terme. Des del club asseguren que no hi ha cap mena de perill que posi en dubte l'operació i que durant aquest vespre el fitxatge es farà oficial i podrem escoltar les primeres paraules de l'extrem anglès com a jugador blaugrana.
2: Informació de serveis, comencem per les carreteres. Com se circula a aquesta hora, Eduard Sánchez? Hola.
9: Hola, bona tarda. En aquests moments, únicament com que fa incidències especials, més enllà del volum de trànsit, destacarem una via tallada, la Nacional 340, a l'altura d'Alcanar, a causa d'un accident. De moment, desviaments per l'interior de la població. La via tallada, per tant, en els dos sentits de la marxa. A banda d'aquesta incidència, el que dèiem pel que fa volum de trànsit, ens queda l'autopista AP7 aquesta tarda amb més volum, sobretot que la zona del Vallès, al voltant de Santa Perpètua, Mollet, Montmeló, fins ben bé a Montornès, la zona de la Roca del Vallès, lentitud, aturades intermitents en sentit nord. Destacar aquesta hora també aturades a la C58 i a la C33 de Montcada al Nus, d'entrada a Barcelona, la C60 a Argentona, en sentit Mataró, i pel que fa a la P7 en sentit sud, de moment en trams d'intensitat, en lentitud, puntualment a Castellbisbal i també a Martorell, en sentit Tarragona. És tot, bona tarda.
2: Gràcies. Recordem que Catalunya ha assolit avui un nou rècord absolut de calor al mes de maig. Els 39,5 registrats a Vinebre, Ribera d'Ebre, són la màxima més alta assolida mai en aquest mes, culminant el rècord vigent fins ara, els 38,5 del maig de 2022 a Castellbisbal i Anglès, i igualats ahir també a Vinebre. De cara a la previsió meteorològica de demà, molts canvis, Noelia García.
10: Demà dissabte a Catalunya baixen les temperatures, però continuaran altes per aquesta època de l'any a zones de Lleida i de Tarragona. Màximes de 36 graus a Lleida, 34 a Girona i 27 graus a Barcelona i a Tarragona. Serà un dia càlid amb sol i cel poc ennuvolat o clar. Molta tensió durant la tarda al Pirineu de Girona i Prepirineu de Barcelona es podran acumular 20 litres per metre quadrat durant una hora.
2: Les 7 i 8 minuts del vespre.
1: Edició Vespre. Andreu Viñas.
2: L'educació continua sent avui un dels principals focus d'atenció política i social a Catalunya. Sindicats i departament negocien des de primera hora per intentar acostar posicions mentre el carrer es manté la pressió amb protestes i talls de trànsit. De seguida abordarem aquest aspecte. La reunió d'avui es veu com una oportunitat clau per començar a desencallar el conflicte. Anem fins a la seu d'educació. Allà està la nostra companya Laura Hurtado. Bon vespre.
11: Bon vespre. Després del recés per dinar, la reunió s'havia de reprendre a 3:45, però ha començat amb un retard de més de 3 hores. Ara mateix els sindicats es troben analitzant en petit grup una proposta que podria convertir-se en un preacord les pròximes hores. Segons fonts sindicals, inclouria un augment del nou complement i un compromís per treballar els currículums amb la part social. Avui les negociacions han girat principalment al voltant de la qüestió salarial, ja que en matèria d'inclusió hi havia més consensos. Recordem, els sindicats han passat la nit tancat al departament per exigir que la proposta del govern es pogués continuar negociant. Les pròximes hores, llavors, seran clau per constatar si totes totes les reunions d'aquestes setmanes han permès acostar les posicions i si hi ha un preacord o, per contra, tornen a encallar-se les negociacions. En qualsevol cas, el col·lectiu és qui haurà d'avalar la proposta. Mentrestant, desenes de persones continuen concentrades davant de la conselleria, tallant part de la Via Augusta, amb crits fa una estona que, entre altres, demanaven la dimissió de la consellera.
2: Gràcies, Laura Hurtado. Aquesta és la darrera hora. Si no s'arriba a un acord, evidentment, la setmana vinent continuarien les aturades territorials a Catalunya, una vaga de tot el professorat, com a mínim fins divendres vinent. Una vaga territorialitzada, com dèiem, on l'epicentre de les protestes al Baix Llobregat i al Penedès s'ha concentrat avui al monestir de Montserrat. Centenars de docents s'han concentrat allà, han bloquejat l'accés a la basílica durant una hora amb consignes com "ni obó", "escolta", "això és una revolta". Abans també han bloquejat l'accés a l'estació del Cremallera de Montserrat, deixant desenes de turistes atrapats dins. Pedro Mercader, delegat de CGT, ha acusat el govern de provocar les protestes.
12: És el govern qui ens està obligant a prendre totes aquestes mesures. Nosaltres voldríem no haver de fer tot això, però si continua aquesta actitud per part del govern, nosaltres continuarem lluitant i apretant.
2: A la vaga al Baix Llobregat i al Penedès s'ha sumat la protesta a Via Augusta, com dèiem, davant del Departament d'Educació per donar suport al sindicat. En la negociació també els serveis territorials d'educació a Lleida s'ha produït una concentració de suport. I a tot això que us estem explicant se suma un altre element, la calor. La calorada d'aquest mes de maig que ha obligat els centres educatius a fer mans i mànigues per fer front a aquest aspecte. Canviar alumnes d'aula o comprar ventiladors són algunes de les mesures improvisades, però com viuen aquesta situació alumnes, famílies i equips docents a diferents parts del territori? Míriam Andreu, bon vespre.
13: Bon vespre. Els amoïnen les conseqüències físiques de la calor, desmais, vòmits o marejos. La Sant, alumna de 6è d'una escola de Barcelona, explica que alguns companys ja n'han patit. Són declaracions a Ràdio 4.
14: Una nena que es deia Helen, que tenia també 12 anys, es va desmaiar i caure al terra.
15: Es va desmaiar?
14: I va entrar nen que va vomitar.
13: Les associacions de famílies denuncien que molts alumnes no volen anar a classe a les tardes per la calor a les aules. Aquest matí, estudiants a l'Institut de Llança s'han concentrat davant del centre per protestar. Des de les direccions també alerten que les temperatures dificulten el funcionament quotidià dels centres. Cristina Grasset, directora de l'Institut Pius Font Iker, en aquests micròfons.
16: 33 alumnes a l'aula amb aquestes temperatures és molt difícil poder donar contingut perquè estan, doncs, això, aplatanats a sobre de les taules. Tinc molta calor, tota l'estona et demanen per poder anar, doncs, bevent aigua. Els que estan més a prop de les finestres i aprofitem que passa una mica de corrent d'aire, doncs encara estem de sort, però no, és molt complicat.
13: Segons la plataforma Aules que cremen, avui s'han superat els 44 graus a l'Institut Castellet.
2: Bé, doncs, també un altre aspecte que serà present d'aquí dues setmanes, la prova d'accés a la Universitat a Catalunya, que arriba al seu màxim històric d'inscrits per cinquè any consecutiu. Més de 45.800 estudiants estan citats i citades per fer les proves del 9 a l'11 de juny. Toni Conde.
17: Les Pau d'enguany incorporaran una prova pilot de controls aleatoris amb detectors de dispositius electrònics. L'ús d'aparells per copiar comporta l'expulsió de l'aula i un zero en l'examen. La consellera d'Universitats, Núria Montserrat, diu que és una mesura preventiva i que confia en la integritat de l'alumnat. Assenyala que els controls són una eina per garantir la igualtat.
18: Són elements dissuasoris que el que volen és, i el que volem fer és garantir l'equitat a l'hora de realitzar les proves. Els estudiants saben que no poden comptar amb cap dispositiu, vol dir iWatch o cap rellotge digital o cap dispositiu amb Bluetooth, i el que volem fer simplement és garantir, doncs, una equitat.
17: Enguany, 45.821 estudiants faran les Pau 1.500 més que fa un any. Les proves, que no varien format ni criteris de correcció, coincideixen amb la visita del Papa a Barcelona, tot i que la consellera descarta incidències per la visita i només recomana fer els desplaçaments amb una mica d'antelació.
2: I tots aquests estudiants estaran pendents també d'aquí uns anys de la seva inserció laboral. Precisament la inserció dels alumnes que cursen un grau superior de formació professional dual també supera el 70%, gairebé 10 punts més que la formació professional tradicional. Climent Sabater.
19: 7 de cada 10 alumnes de grau superior en modalitat dual tenen feina, segons l'última edició de l'informe d'inserció laboral d'ensenyaments professionals. És quasi 10 punts per sobre del mateix col·lectiu, però que fa l'itinerari tradicional, el que consolida el model dual com el de més èxit per incorporar-se al mercat de treball, segons el director general d'FP de la Generalitat, Ricard Coma.
20: L'FP en alternança, sens dubte, es manifesta com el model més eficaç
15: de transició al món laboral.
19: La principal via d'aquests alumnes per trobar feina és l'empresa on han fet les pràctiques, i les professions amb més sortida laboral són les de perfil tècnic o industrial, com la fusteria, amb un grau d'inserció del 100%, o els instal·ladors i el transport, amb una taxa superior al 75%.
2: Us ho dèiem en titulars. Els preus es mantenen al mes de maig. La inflació se situa al 3,2% com a l'abril. Segons la dada avançada de l'Institut Nacional d'Estadística, el cost de l'energia es manté, es conté, però a Eloi Sadurní els carburants pugen. Bon vespre.
20: Bon vespre. Fons del Ministeri d'Economia expliquen l'estabilitat de l'energia per l'alta presència de les renovables i que, per tant, ha permès esquivar la volatilitat dels mercats de l'energia. Segons l'INE, el comportament dels vestits, els calçats i els aliments també ha contribuït a mantenir la inflació en el 3,2%. Maria Jesús Fernández, economista de la Fundació de Caixes d'Estalvis, ho ha explicat a Ràdio Nacional.
21: Ha sido conseqüència de la muy positiva evolució de los precios de los alimentos, cuyo incremento en el mes de mayo ha sido mejor incluso de lo que es habitual en un mes de mayo. Es decir, que no se observa por el momento en este grupo ningún impacto de la guerra.
20: Manteniment de l'IPC segons les dades avançades del mes de maig en detriment de la inflació subjacent, és a dir, aquella que no depèn d'aliments frescos ni de l'energia i que repunta fins al 2,9%. I malgrat també l'encariment dels carburants, que per ara compten amb la rebaixa d'IVA del paquet de mesures anticrisi. En aquest sentit, el dilluns vinent s'esgota el descompte d'aquest impost en la llum i el gas.
2: Doncs aquí ens quedem, iniciem també aquesta porta a l'apartament també de l'Internacional, perquè la guerra a l'Iran i el bloqueig de l'Estret d'Hormuz està disparant el preu, com dèiem, de la gasolina i el cost de la vida. 4 mesos després d'aquest inici de conflicte, les conseqüències també es noten en sectors com la construcció, amb obres que s'endarrereixen i concursos públics que queden deserts. La Confederació Nacional de Constructors ja calcula que el material per les obres s'ha encarit un 15%. Escoltem el seu president, Pedro Fernando Alén.
4: Si esto no se estabiliza, esos costes hay que repercutirlos. De hecho, el 90% de las empresas del sector de la construcción ven que la viabilidad de la propia empresa puede verse comprometida si dura mucho este conflicto bélico y no hay un sistema que estabilice los precios.
2: I potser podríem saber en les properes hores si continuarà més temps aquest conflicte, perquè sobre el terreny i sobre la diplomàcia, pendents d'un possible anunci sobre el desbloqueig de l'Estret d'Hormuz, el president Donald Trump així ho ha anunciat fa uns minuts a les seves xarxes socials. Joan Seixas, bon vespre.
22: Bon vespre, en la que assegura incloure, com dius, el desbloqueig de l'Estret per tal d'arribar a l'acord, però Trump dicta a Teheran una sèrie d'ordres per enèsima vegada: que renunciï a continuar amb el seu programa nuclear i es comprometi a treure del país l'urani enriquit sota la supervisió de l'Agència Internacional de l'Energia Atòmica, cobri d'immediat l'Estret per un lliure trànsit en ambdues direccions i que elimini les mines submarines. Per la seva banda, l'Iran deixa entreveure la possibilitat d'un acord si els Estats Units renuncien, diuen, a les demandes excessives. Fonts iranianes citades per l'agència iraniana Fars expliquen que moltes de les exigències del president estatunidenc, com la renúncia de cobrar peatges als vaixells, no estan recollides en l'esborrany del text. També indiquen que el pacte preveu que es pagui a Teheran 12.000 milions de dòlars de fons iranians que estan congelats a l'exterior.
2: I aquí ens quedem a la regió per explicar-vos també que Israel està incomplint sistemàticament l'acord de la Franja de Gaza en vigor des de fa 7 mesos.
22: Més d'un miler de gazians han estat assassinats mentre Netanyahu ha ordenat al seu exèrcit que ocupi el 70% del territori de la Franja. Aquest matí, l'últim dels bombardejos d'Israel ha matat almenys 3 persones al Mawasi, a la regió de Yan Yunis, un dels punts amb més concentració de refugiats.
2: També Israel continua intensificant els seus atacs al Líban, malgrat l'alto el foc acordat el passat mes d'abril.
22: Segons el primer ministre Benjamin Netanyahu, les forces armades israelianes ja han creuat el riu Litani i avancen cap al centre del país en la seva guerra amb Hezbollah. Ens endinsem més enllà de la posició estratègica al sud del país cap a posicions dominants, ha dit Netanyahu, mentre que en paral·lel segueixen els atacs a la capital, Beirut, i a l'est del país. Per la seva banda, el president libanès, Joseph Aoun, demana respectar l'alto el foc com a requisit indispensable per arribar a un acord diplomàtic, mentre el nombre de morts ja és de 3.300 des de l'esclat del conflicte a principis de març.
2: I fora del Pròxim Orient, continuem pendents del brot d'Ebola declarat a la República Democràtica del Congo.
22: El director de l'ONU d'OMS, Tedros Adhanom, té previst visitar avui la província d'Ituri, l'epicentre de l'epidèmia. Segons les últimes dades facilitades per l'organització, ja són 238 el nombre de morts sospitosos i s'investiguen més d'un miler de casos. La soca detectada, recordem, no té vacuna ni tractament específic autoritzat.
2: A Europa hem estat pendents aquesta matinada de l'impacte d'un dron rus contra un edifici residencial de la ciutat romanesa de Galati. Què en sabem, Laura Munil? Bon vespre.
3: Bon vespre. Sí, ha estat molt a prop de la frontera amb Ucraïna i ha provocat un incendi amb dos ferits lleus i una setantena de persones evacuades. És el primer cop en més de 4 anys de guerra que un atac amb un dron rus deixa civils ferits en territori de la Unió Europea i de l'OTAN. Les autoritats romaneses encara investiguen si es tracta d'un error o d'una incursió deliberada. L'OTAN ja ha condemnat la imprudència de Rússia i ha advertit que defensarà cada centímetre, diuen, del territori aliat. També Brussel·les assegura que Moscou ha travessat una altra línia. Romania admet que els sistemes antidrons no es van activar perquè hi havia poc marge de reacció i pel risc de causar encara més danys en plena zona urbana.
1: Edició Vespre. Andreu Viñas.
2: En política espanyola, jornada de certa calma tensa després de la voràgina dels últims dies d'aquesta setmana amb els casos de Plus Ultra, de l'Ire 10, de la Kitchen planejant a l'ambient. Els partits reconfiguren les seves posicions. El PSOE resisteix estoic i no vol ni parlar d'abans eleccions. El Partit Popular assumia amb una moció de censura per la qual no té el suficient suport i els socis de govern fan equilibris per desmarcar-se del PSOE, però Pau Alemany, bon vespre, sense deixar-ho caure definitivament.
0: Bon vespre. La ressaca judicial de la setmana deixa un PSOE tocat, però sense afonar-se del tot. Diversos membres socialistes han tractat de separar el gra de la palla i han rebutjat les acusacions de finançament il·legal, mentre que el PP dibuixa un panorama de caos i corrupció. Escoltem les diputades Montse Mínguez i Alma Azcurra del PSOE i del PP, respectivament.
5: Ni hay financiación ilegal, ni se nos está investigando por financiación ilegal, ni nada por el estilo. Hay una causa abierta, la cual se requiere de información y lo que hace el Partido Socialista es colaborar con la justicia.
6: Lo que tenemos delante ya no son casos aislados ni brotes verdes, que diría Zapatero. Son hechos que se repiten y se conectan en una especie de malla de la corrupción.
0: Sumar demana en paraules d'Ernest Urtasun la màxima ètica i transparència, mentre que tant el PNV com Junts pressionen amb la petició d'eleccions anticipades, però s'oposen a recolzar una moció de censura liderada pel PP. Ara les mirades estan fixades en dues fites clau: la declaració de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero com a investigat a l'Audiència Nacional i la compareixença de Pedro Sánchez al Congrés per donar explicacions.
2: Gràcies. Doncs sobre una d'aquestes explicacions, avui hi ha hagut novetats sobre el cas que investiga la dona del president del govern espanyol per presumptes delictes de malversació, tràfic d'influències, corrupció en els negocis i apropiació indeguda. La defensa de Begoña Gómez ha demanat ajornar la seva situació davant el jutge prevista pel proper 9 de juny. L'advocat sosté que ja tenia compromisos judicials per aquest dia, agendats des del mes de març, i que a partir del 10 de juny ha d'assistir a l'inici d'un altre judici. I també un altre dia, del segon dia, de declaracions dels investigats del cas Montoro en la fase d'instrucció que fa el jutjat número 2 de Tarragona. Avui hi havia citats dos directius de l'empresa Messer, una química amb seu a Tarragona, i recordem, tot plegat afecta a Montoro, exministre del Partit Popular. Judit Huerta.
23: La representant legal de Messer ha respost només a les preguntes del seu advocat. Això sí, ha reconegut contactes amb l'empresa Equipo Económico fundada per l'exministre d'Hisenda Cristóbal Montoro. Ha especificat que els van demanar informes en qüestions de modificacions fiscals. Ha declarat que la llei no estava clara perquè la consideraven interpretable i volien aclarir conceptes. És el que ha repetit durant gairebé 45 minuts. Ella és la primera dels quatre investigats que ja ha citat el jutge Rubén Rus a declarar. El que va ser el directiu de Messer fins 2021, Andreas Hack, ara ja jubilat, s'ha negat a declarar. Igual que ho van fer els primers investigats tots del sector gasístic. Recordem que el jutge rus vol aclarir si Montoro i el seu equip van afavorir a través de reformes legals i canvis normatius empreses, principalment del sector gasística, que prèviament havien pagat milions d'euros al bufet Equipo Económico.
2: I ara sí, com us explicàvem en els titulars, el CIS manté el PSOE 11 punts per sobre del Partit Popular en el darrer baròmetre, amb mostres recollides abans de la imputació, això sí, de l'expresident Zapatero i les últimes novetats del cas Leire Díez. Clara Ontanyan.
7: Segons el CIS, el PSOE obtindria el 36% dels vots si avui es fessin eleccions, dues dècimes menys que a l'abril. El Partit Popular creixeria un punt amb 3, però es mantindria lluny, a 11 dels socialistes, amb 24 punts. En tercera posició, Vox, que millora un punt i mig i passa del 14 al 16% en intenció de vot. Pel que fa als partits catalans, Esquerra Republicana continua encapçalant el rànquing amb 2,6 punts, tot i que baixa 3 dècimes, i Junts es manté en el 0,8. Sobre altres temes, el CIS apunta que el 48% dels espanyols considera que l'habitatge és el principal problema del país, 7 punts més que a l'abril. Una qüestió, la de l'habitatge, cap al 30% dels enquestats, és el que més els afecta de manera personal.
2: Doncs sobre aquesta qüestió, el govern de la Generalitat allarga l'edat per accedir als préstecs d'emancipació d'habitatge, precisament. Passa dels 35 als 40 anys. Catalunya es converteix així en la primera comunitat autònoma que amplia aquesta ajuda a aquesta franja d'edat. La mesura podria beneficiar més de 600.000 persones que volen finançar el seu primer habitatge, és a dir, l'entrada que s'ha de pagar. Lorena Enns, bona tarda.
8: Bon vespre. Si serà a partir de dilluns quan totes aquelles persones que tinguin entre 18 i ara fins a 40 anys inclosos podran demanar aquest préstec que atorga la Generalitat a través de l'Institut Català de Finances, una línia de finançament públic que permet cobrir fins al 20% del valor de compra d'un habitatge. Un programa d'èxit, assegura el president de la Generalitat, que situa Catalunya al capdavant d'Espanya en polítiques d'habitatge, Salvador Illa.
9: Som d'Espanya els que més fem en habitatge. Es pot dir que hem de fer més, però també s'ha de dir que som els que més fem.
8: Un any després de la posada en marxa d'aquest programa s'hi han pogut acollir prop de 1.700 persones. La mitjana són préstecs de 36.000 euros a joves de 29 anys per habitatges que costen 190.000 euros. Entre els requisits per demanar-lo, està empadronat a Catalunya i que l'habitatge pel qual es sol·licita aquest préstec sigui el primer i destinat a residència habitual. L'habitatge finançat passarà automàticament a estar qualificat com a habitatge de protecció oficial amb caràcter permanent.
2: També us expliquem que els Mossos d'Esquadra investiguen el robatori amb força registrat aquesta matinada a una botiga de luxe del Passeig de Gràcia de Barcelona. Sergi Bassoles.
10: El comerç afectat, ubicat al número 95 d'aquest conegut eix comercial, correspon a la cadena Dolce & Gabbana. Pels vols de les 6 del matí, els lladres han encastat un cotxe a l'aparador de la botiga. Acte seguit, han accedit a l'interior i l'han saquejat emportant-se diversos objectes valorats en milers d'euros. La policia catalana confirma en fons a Ràdio 4 investiga si els assaltants estarien relacionats amb d'altres robatoris similars perpetrats en les darreres setmanes a la ciutat comtal.
2: Els bombers donen per controlat l'incendi d'Òrrius al Maresme.
10: Sí, durant tota la nit, 5 dotacions dels bombers han estat refredant la zona i no s'ha trobat cap punt calent. A través d'un missatge, és alert, Protecció Civil ha aixecat aquest matí el confinament dels prop de 600 veïns del municipi. Pel que fa a les causes del foc, des de l'empresa asseguren que es va originar en una zona forestal. No obstant això, la investigació dels bombers encara està en marxa.
2: Polèmica a Santa Susana, al Maresme, per la quarta edició del festival neonazi Chaos in the Sun, que tindrà lloc aquest cap de setmana.
10: Un esdeveniment que plegarà grups musicals procedents dels Estats Units, el Canadà, el Regne Unit i França, entre d'altres països, en una finca privada llogada. L'Ajuntament de Santa Susana ha manifestat que ni organitza, ni promou, ni dona suport al festival i lamenta que no té cap eina legal, diu, per impedir-lo. Contra la celebració de l'esdeveniment, la CUP ha presentat una denúncia als Mossos i l'ha comunicat a la Fiscalia pel presumpte enaltiment del feixisme.
2: El govern de Jaume Collboni es nega a dialogar amb els treballadors municipals en vaga de diferents serveis de l'Ajuntament. Aquest matí hi ha hagut tensió a la porta de l'Ajuntament, precisament quan les treballadores municipals han intentat entrar al consistori. Collboni no vol negociar fora dels espais fixats per fer-ho, tot i que en un ple extraordinari l'oposició ha provat avui reclamar diàleg. Maite Boada.
24: La crida al diàleg demanada per l'oposició a l'Ajuntament de Barcelona amb els treballadors municipals en vaga no serà atesa. En nom del govern, el tinent d'alcalde Albert Valle ha acusat els representants sindicals minoritaris de no aportar propostes a les taules de negociació per revisar el conveni aprovat al gener.
25: I prenguin nota del que els va dir Comissions Obreres, del que els ha dit la UGT i del que els ha dit el CESIF. És la negociació que hem de portar, no la de la plaça. la dels espais formals de negociació, que són els espais democràtics de relacions laborals.
24: El ple de l'Ajuntament ha aprovat la proposició d'Esquerra per establir una nova regulació d'accés al Turó de la Rovira, més conegut com el de les bateries antiaèries. Amb els vots de Junts, el plenari ha aprovat també el Pla d'Usos de Ciutat Vella, que regula activitats i establiments, un pla que ha rebut dures crítiques d'Esquerra i Comuns per considerar que no frena el turisme, sinó tot el contrari.
2: I ens quedem a Barcelona perquè gairebé tots els municipis de la Diputació de Barcelona donen el tret de sortida de la temporada de platges. Batant el tabac, 24 dels 26 ajuntaments del litoral barceloní han aprovat l'últim any ordenances amb què es prohibeix fumar a la platja. Els únics dos que se'n desmarquen són Badalona i Castelldefels. Maria Huguet.
11: Segons el president delegat de Salut Pública de la Diputació, Josep Ramon Mut, no s'hi han volgut sumar perquè els alcaldes consideren que ara no pertoca aplicar aquesta normativa.
12: Això, i ara ja s'està elevant al Parlament de Catalunya, s'acabarà aprovant per llei catalana i, per tant, al final s'haurà de complir o sí, sí o sí. Per tant, creiem que tard o d'hora acabaran aprovant l'ordenança per avançar-se una mica a la llei catalana que ho obligarà.
11: La regulació d'aquesta prohibició és competència municipal i les sancions, en cas d'infracció, depenen del que estableixi cada ordenança.
2: Divendres, el lliurament dels premis de la 36a edició dels Premis Pica d'Estats, que reconeixen treballs sobre els atractius del Pirineu i les Terres de Lleida. La nostra companya Joana Cendra i Lluís Jové han recollit el guardó al millor contingut radiofònic per un reportatge sobre la central de Camarasa que explica la història d'aquesta infraestructura hidràulica i el seu impacte a la comarca. La periodista de Ràdio 4, la nostra companya, ha volgut posar el valor de la feina del periodisme local i fet des de totes les demarcacions catalanes.
13: És un premi que el volem dedicar a tots els companys del periodisme local de tots els mitjans de Catalunya, perquè pensem, i d'una manera especial als de Lleida, perquè pensem que és una manera de dir doncs estem aquí i des del territori es fan coses molt potents, molt bones.
2: Els Premis Pica d'Estats els ha convocat el Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida i el Col·legi de Periodistes de Catalunya. I avui també ens fixem en el festival gratuït Montllibre, que arrenca al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona i al MACBA amb propostes de lectura, teatre, cinema i tallers per apropar la literatura infantil als més petits, Montse Soto.
14: Figures del món del llibre com Olivier Duzú, Bernardo P. Carballo, Pere Guinart, Joan Negrescolor, Maria Sáez o Anna Font, entre molts altres, destaquen en aquesta edició del Montllibre 2026, comissariada per Anna Juan i Piu Martínez. Un certamen que es vertebrarà al voltant d'una exposició central ideada per l'estudi de disseny editorial gallega Fabulatorio, una mostra que ens proposa un recorregut immersiu per 6 espais transitables inspirats en clàssics de la literatura infantil.
16: Fabulatorio el que ha fet és extreure pàgines del llibre i tridimensionalitzar-les.
18: 6 de les obres més rellevants considerades com clàssics contemporanis d'autores com Margaret Weisbrand, Manuel Marsol, Tommy Ungerer i algun més que tindreu que venir a descobrir.
14: El programa inclou propostes escèniques a càrrec de les companyies La Negra, Val i Les Pinyes, una nova col·laboració amb el cicle de cinema del CCCB. Una altra de les novetats és que comptarà amb un espai específic per a adolescents durant la tarda jove i també una matinal il·lustrada adreçada a estudiants d'il·lustració i disseny al Montllibre 2026. Des d'avui fins diumenge, al MACBA i al CCCB.
2: Gràcies, Montse. I avui acabem amb els Amics de les Arts. Així sona el primer avançament del que serà el seu nou disc, previst pel 2027. Segurament t'estimo, és una cançó que inaugura una nova etapa per a la banda barcelonina amb la producció de Joan Borràs i que podria ben bé ser una de les cançons d'aquest estiu que ja s'està fent notar i de forma contundent, Toni.
3: Idò, doncs tocarà ballar, no?
2: Tocarà ballar i tocarà, sí, refrescar-se i tant.
3: Ui, sí, refrescar-se, sí, sisplau.
2: Sí.
3: Molt bé, Unidó, quina calor, eh?
2: Total, sí, es fa difícil, sortir avui. Aquí som uns privilegiats.
3: Si vols quedar-te una estona...
2: No, aquí estic, de moment em quedo.
3: Jo fins a les 9?
2: Qualsevol cosa, deixo, ja això? Ho saps.
3: Molt bé. Gràcies, Andreu.
2: A tu.
3: Bon cap de setmana. Igualment. Senyores, senyors, passen 3 minuts de 2:15 d'avui. Teníem previst saludar en pocs minuts Iolanda Segura, la portaveu de l'USTE, que ens acaba d'enviar un missatge ara mateix dient que justament estan entrant en aquests moments a les negociacions. No sabem si
4: definitives o no, tant de bo siguin definitives, perquè això significaria que s'acabaria tot aquest conflicte, però sembla ser que de moment no tindrem notícies al respecte. Per tant, és poc probable que podem saludar a Iolanda Segura en pocs minuts. En qualsevol cas, això no treu que comentarem, lògicament, l'actualitat d'aquest divendres 29 de maig de 2026, un dia molt potent des del punt de vista informatiu per moltes raons. Ara de seguida ens hi posem amb tot plegat, però el primer, ja ho saben vostès, és parlar d'esports.
1: Esports.
4: Avui amb el Dani Esclusa. Què tal, Dani? Bon vespre.
15: Molt bé, bon vespre, Dani.
4: Aquí estem, esperant que comenci l'acte d'oficialització del nou fitxatge del Barça, l'extrem anglès Anthony Gordon.
15: Doncs sí, perquè l'acte estava previst per la una del migdia, però una sèrie de problemes burocràtics han impedit fins hores d'ara el seu inici. Des d'aquella hora, des de la una, tenim el nostre company Jorge Agüero allà per les oficines del Camp Nou. Jorge, bona tarda. Hi ha alguna novetat al respecte?
17: Què tal? Bona tarda. Doncs ara mateix l'única cosa que podem dir i assegurar, perquè ho hem vist, és que el jugador anglès Anthony Gordon es troba dins de les oficines del Barça signant el seu contracte amb el president en funcions Rafa Juste, i per tant se sobreentén que un cop finalitzi aquesta signatura el club ja farà oficial el seu fitxatge i procedirà a la presentació amb els mitjans de comunicació que som aquí. Recordem que arriba per signar un contracte fins al 2031 en una operació xifrada en uns 70 milions d'euros, més 10 milions en variables. Anthony Gordon, que és extrem esquerre, arriba procedent del Newcastle, és anglès i aquest estiu jugarà al Mundial amb la seva selecció a Anglaterra.
15: Doncs esperem, Jorge, que es pugui fer oficial el més aviat possible, però deixa'm que et pregunti un moment pel tema Julián Álvarez, perquè sembla que l'Atlètic de Madrid està molest amb el que es diu des de Barcelona.
17: Sí, el serial ja indubtablement està obert. Porta parlant-se des d'ahir d'una suposada oferta del Barça pel davanter centre de l'Atlético de Madrid per 100 milions d'euros, oferta sobre la qual el Barça ni confirma ni desmenteix. I aquesta tarda el club matalasser doncs, ha volgut obrir una guerra mitjançant el seu Twitter, publicant, fent tres publicacions doncs, simulant a l'estil Fabrizio Romano com el periodista italià especialitzat en mercat de fitxatges, doncs fent una mica de comèdia sobre tres possibles traspassos, Pedri, Rafinha i Lamine Yamal, i a tot això, doncs fa una estona ha sumat un quart tuit, aquest ja sí que en un to molt més seriós, on, entre altres coses, deia que a ells mai tindrien la possibilitat, concretament, cito, no se nos ocurriría tener a sueldo el vicepresidente de los árbitros o recurrir a favores políticos para inscribir a jugadores respeto y valores. Això és el que diu el tuit de l'equip matalasser.
15: Bé, doncs veurem com acaba això, que té pinta que serà un dels serials de l'estiu. Gràcies, Jorge, bona tarda.
17: Fins ara.
4: Així estarem entretinguts, no?, amb el serial, dic. Mentrestant, la resta d'equips catalans, Dani, encara les vacances i la posada a punt per la propera temporada, de fet, amb sensacions molt diferents.
15: Doncs sí, sobretot si parlem dels altres dos conjunts catalans que han jugat a primera divisió aquesta temporada, l'Espanyol, que ha viscut una autèntica muntanya russa d'emocions durant aquest curs, comença l'estiu, sens dubte, amb les il·lusions renovades, amb aquesta nova aposta per la direcció esportiva liderada per Monchi i amb la continuïtat del seu tècnic Manolo González, que intentarà fer créixer l'equip.
19: M'il·lusiona molt i penso que tenim marge per poder créixer, hem de fer-ho així, i que sabent i ser conseqüents amb la Lliga, que és molt complicada, intentar pues millorar una altra vegada.
15: Per cert, que avui s'ha conegut de manera oficial l'adeu del central Fernando Calero després de 7 temporades defensant l'elàstica blanquiblava, i l'altra cara de la moneda, Toni, sens dubte, és el Girona, que no guanya per disgustos després de consumar-se el seu descens a segona divisió. Ahir vam conèixer que el seu entrenador, Michel Sánchez, no continuarà a la banqueta. El de Vallecas ha volgut deixar unes sentides paraules a l'afició del Girona.
20: La meva vida aquí és felicitat. No vull dir adeu, no m'acomiadaré. Perquè estaré aquí per sempre, perquè sóc un gironí més.
15: Tot apunta que Mitchell començarà una nova aventura al capdavant de l'Ajax d'Amsterdam i abans de deixar els equips catalans, l'actualitat avui passa pel Sabadell, que busca tornar a segona divisió. Els de Ferran Costa visiten el camp del Real Madrid Castilla a les 9 de la nit en el partit d'anada de les semifinals del play-off d'ascens a la divisió de plata.
4: Continuem amb el futbol, Dani, perquè demà es disputa el partit més esperat de l'any a nivell mundial, la final de la Champions.
15: I tant, i tot i no implicar el Barça ni a cap equip espanyol, ho farà amb un clar color blaugrana i del nostre país. Arsenal i París Saint-Germain s'enfrontaran demà a partir de les 6 de la tarda al Puskas Arena de Budapest. Els dos equips amb entrenadors espanyols i han passat blaugrana. Mikel Arteta al capdavant del conjunt de Londres i Luis Enrique al capdavant del conjunt parisenc. Recordem que el partit es podrà veure a partir de les 6 de la tarda, com dèiem, el podrem seguir per Ràdio Televisió Espanyola.
4: I avui acabem parlant de bàsquet i també de futbol sala.
15: Ràpidament, Toni, avui es disputa l'última jornada de la fase regular de la Lliga CB. En escena tots els equips catalans. El Barça, l'únic que encara pot guanyar alguna posició de cara als play-off, visita la pista de l'Andorra. Encara els quedarà, però, disputar un partit aplaçat contra el València. I en futbol sala, el Barça juga contra el Valdepeñas, el primer partit dels quarts de final de l'eliminatòria pel títol. Recordem, el millor de tres partits. Avui, primer round en un Palau Blaugrana que viurà una nit especial més enllà del partit, amb la cerimònia de retirada de samarreta de la llegenda del futbol sala culer, Sergio Lozano.
4: Déu-n'hi-do. Una nit bonica per Sergio Lozano, doncs.
15: I tant.
4: Gràcies, Dani.
15: Gràcies, bon
4: setmana. Una mica més de 20 minuts i arribem a les 8 del vespre. Jo no sé vostès, però dormir a Barcelona aquesta nit passada ha estat horrorós. A les 2 de la matinada m'he despertat, permetran la cosa que crec que és extrapolable a molta gent, he hagut d'anar a buscar un ventilador, perquè era amb ventilador era absolutament impossible dormir. No és estrany. És la primera vegada a la història, des que es tenen registres, que a Barcelona es viu una nit tòrrida al mes de maig. Estem parlant de que en cap moment s'ha baixat dels 25 graus durant la nit. Clar, ja si ens posem a mirar durant el dia, si ahir assolíem un rècord, avui hem assolit un altre al mateix lloc. Això sí, a Vinebre, a la Ribera d'Ebre, avui han arribat els 39 graus i mig. En un mes de maig, Jordi Miralles. Com estàs, Jordi? Bon vespre.
0: Hola, Toni. Doncs estem una mica espantats per aquesta calor, una calor que avui ha trencat un nou rècord. Anem ja dos dies seguits de rècord. Parlaves de nit tòrrida a Barcelona. Poques vegades al llarg de l'any tenim 25 graus, però mai al mes de maig. Clar. El mes de maig l'hem tinguda. 39,5 graus al mes de maig, tampoc ho havíem tingut mai. I per sort ja podríem dir que a partir d'aquí ja tot fa una miqueta de baixada. Per tant, de cara a la propera nit i matinada, si no és tòrrida, serà tropical a la costa. Per tant, el ventilador no el deixis gaire lluny perquè
4: no.
0: L'hauràs de fer servir.
4: L'he posat fixa ja, allò no es mou.
0: Exacte, perquè les temperatures avui han baixat una miqueta respecte ahir, per exemple, però és una mica per riure, perquè Barcelona ahir 34, avui 33. Clar, ha baixat, però és que ni ens hem assabentat.
4: Clar.
0: Ha baixat una miqueta més a Tarragona, la màxima d'avui de 28, a Girona 33 de màxima, a Lleida 37 de màxima, i per demà, on farà més calor altra vegada, comarques del Pla de Lleida màximes al voltant dels 36 graus, sovintejaran, doncs, sobretot comarques del Pla de Lleida. No seran aquests 38-39, estarem demà parlant de 35-36. Pla de Lleida, atenció, costa de Barcelona, serà el primer dia després d'uns quants dies de baixar per sota dels 30 graus, però amb humitat alta i, per tant, la sensació de xafogó serà ben intensa. I també baixarà una mica més la temperatura cap a les comarques de Girona. Per tant, baixen les temperatures al cap de setmana, però no es normalitzen. Una normalitat de les temperatures no la tindríem ben bé fins dimecres de la setmana que ve, però sí que els propers dies anirem perdent cada dia un grau, però, clar, a partir de valors tan alts, la veritat és que la calor continuarà sent la protagonista i avui el que hem tingut, i fruit d'aquesta calor, doncs són tempestes al Pirineu que han deixat quantitats, per exemple, al Berguedà, 24 litres a Vià, 5 litres a Berga, també 5 litres a Casserres, i ara mateix tempestes fortes, Berguedà, Solsonès, Cerdanya. Aquest cap de setmana, més o menys en aquests mateixos llocs, Pirineu i Prepirineu es tornarien a repetir aquestes tronades de mitja tarda que refrescaran i que faran que, si més no, es pugui estar una miqueta més a gust. Però la resta de Catalunya, tot i baixar les temperatures, calor de ple mes d'agost.
4: Escolta'm, i permetem que parli de la ciutat de Barcelona, perquè l'altre dia justament parlàvem amb el màxim responsable de les al·lèrgies a l'Hospital del Mar i ens deia que calia que plogués una mica per al tema també del polen a l'ambient. Hi ha possibilitats de pluja? Veurem la pluja a Barcelona properament o no?
0: De moment, a una setmana vista, no. De cara a dijous és quan tindrem pluges, podríem dir meitat nord de Catalunya, Nosaltres, vull dir, Barcelona estaria una miqueta al límit i no descartem que pugui haver-hi algun ruixat, potser a partir de dijous, però vaja, quedaria tot una miqueta més cap al nord. A curt termini, malauradament, amb aquesta calor i a més amb el pol·len que continua present, ara convindria per una banda que plogués per refrescar i per altra banda que plogués per emportar-se tot aquest pol·len, però d'augment el que seria Ciutat de Barcelona no està prevista la pluja a curt termini.
4: Déu-n'hi-do. Jordi, farem el que podrem fins dimecres, ben bé, doncs, eh? Aquesta situació d'una calor absolutament impròpia dels dies en els que estem. Una abraçada, gràcies per tot. Bon cap de setmana, Jordi.
0: Igualment, bona tarda.
4: 2:03. És cert que tenim altes temperatures que afecten absolutament tot, perquè el clima el tenim com el tenim, però també la informació no se'n queda enrere, no? Els termòmetres que d'alguna manera mesuren l'activitat informativa estan que treuen fum. Mirem on mirem, perquè, ja saben, avui hem sabut d'aquest atac amb drons a Romania per part de l'exèrcit rus, cosa que ha activat les alarmes tant a la Unió Europea com a la pròpia OTAN. És veritat també que Putin ha comparegut aquesta tarda dient que segurament no estava signat per Rússia, amb la qual cosa, és, si més no, la sensació és que si ha passat ha estat un error per part de l'exèrcit rus. Ja veurem com evoluciona. Però si mirem en altres direccions, ens adonem que estem pendents d'aquesta reunió que ara continua a la Conselleria d'Ensenyament. De fet, havíem de saludar ara mateix la portaveu de l'USTEC, Yolanda Segura. Veurem si abans de les 9 de la nit podem saludar-la. Tant de bo puguem parlar d'una fumata blanca i que puguem acabar el curs amb una mica de tranquil·litat. I d'altra banda, doncs, si mirem a Madrid, ja saben vostès com estan les coses, no? Amb tota aquesta àmplia plana judicial que ahir va portar, de fet, el ministre Puente a dir una cosa molt greu, no? Que s'estan utilitzant maneres no democràtiques per intentar acabar amb el govern. Van ser les paraules del ministre Puente. Està amb nosaltres el professor Gabriel Colomer, és politòleg, com saben, i és professor titular de Ciència Política a la Universitat Autònoma de Barcelona. Professor Colomer, com està? Bon vespre.
5: Bon vespre.
4: Déu-n'hi-do, quin panorama, professor Colomer.
5: Bueno, ja ho hem viscut. Els que tenim una certa edat ens recorda molt el període 93-96, que va ser més o menys un estil, i els dos autors són exactament els mateixos autors que tenim avui en dia, José María Aznar i Miguel Ángel Rodríguez. En aquell moment va ser exactament la mateixa estratègia, sense tenir els mitjans que tenim avui en dia, digitals, internet, etc, etc. Però recordeu que un tal Luis Marianson, exdirector de BCE, va fer una entrevista a una revista explicant com van fer tota l'estratègia per tombar literalment el govern socialista, dient que havien posat en perill les costures de l'Estat. És a dir, que estem vivint una altra dimensió, allò que ja es van practicar a l'any 95-96 per tombar Felipe González, que va ser directament amb amenaça de que si guanyaven aniria a la presó, cosa que no va passar perquè Felipe va deixar l'acta de diputat el 2008 quan Aznar va dir que no es presentava. És a dir, que els que tenim una mica de memòria me suena tu cara, que deia aquell.
4: Per tant, si el que ha passat ens serveix per entendre el que està passant, el que va passar, què ens indica que acabarà passant?
5: Doncs estan intentant, ja que no poden guanyar a través de les urnes, intenten guanyar a través d'un mecanisme que és que el candidat socialista dimiteixi i es retiri. És a dir, que no hi hagi manera de que es presenti. I a més, el mecanisme de la tensió o de la polarització faci que una part de l'electorat socialista, en aquest cas, s'abstingui. És a dir, la idea és jo mobilitzo els meus i faig que els seus quedin totalment destruïts per tot el que s'està veient, decepcionats, i per tant que no vagin a votar, i per tant segur que guanyen. Ara, compte, perquè hi ha a vegades l'efecte boomerang, que és que quan et passes de frenada pots tenir una reacció contrària.
4: Fixi's que ahir Iván Redondo parlava justament d'això. És a dir, parlava de que ell pensava que la partida de cara al Partit Socialista no estava perduda.
5: Sí, en principi, a veure, si no mirem les enquestes, perquè millor que no mirem les enquestes, perquè si no tindrem, no sabrem amb què quedar-nos, sinó amb els 6 de Tezanos o amb la resta d'enquestes, el que hem de mirar exactament és no confondre el vot autonòmic amb un vot dels generals. És a dir, perquè la mobilització d'unes i altres és totalment diferent. L'altre dia, Carles Castro, la Vanguardia, ho explicava molt bé. El Partit Popular mobilitza amb lògiques generals el seu vot autonòmic, mentre que el PSOE mobilitza en lògica europees el seu vot. Per tant, el diferencial és molt gran. Ara, en cas de que... Perdó, en cas de generals, automàticament els dos electorats es mobilitzen en clau general. És a dir, és un Feijó-Sánchez. Ja no és un Ascón contra Pilar Alegría. No, és blanc o negre. I, per tant, a partir d'aquí, el partit comença diferent. És a dir, que estem molt més en la realitat, està molt més empatat el partit del que demostren les enquestes.
4: L'altre dia un militant del Partit Socialista m'explicava, evidentment a micròfon tancat, que una de les esperances que tenia una bona part de la família socialista era el moment en el qual Rodríguez Zapatero comencés a anar als mitjans de comunicació i comencés a parlar. Creu que això pot ser no sé, important de cara al canvi de percepció de la situació que moltes persones tenen ara mateix?
5: Jo diria que sí, en principi, però jo crec que pot haver-hi un efecte contrari o boomerang en el moment que passin, que poden passar dues coses. Una, que condemnin el germà, i dos, que condemnin a la dona de Pedro Sánchez. En aquell moment s'hauran passat de frenada. I és molt possible que la reacció en contra mobilitzi molt més als socialistes i a l'esquerra en general, que en lloc de projecte de decepció total, perquè òbviament es demostrarà que tot el que està passant està perfectament pensat, està perfectament coordinat i que no és un atzar. I ja vam veure què va passar amb el fiscal general i, per tant, sí, David Sánchez i Begoña Sánchez són condemnats, aleshores veurem quina és la reacció que té l'electorat socialista. L'electorat socialista.
4: Veurem què és el que passa. Professor Colomer, li agraeixo moltíssim, perquè a més l'hem avisat amb un 3 i no res que hagi estat tan amable d'atendre la trucada de Ràdio 4. Moltíssimes gràcies.
5: És com el bolero. Si tu em truques, jo vinc.
4: Ah, doncs quina sort. Moltíssimes gràcies. Una abraçada.
5: Vinga, una abraçada.
4: Que vagi molt bé. El professor Gabriel Colomer, politòleg, professor titular de Ciència Política a la Universitat Autònoma de Barcelona. Xavi Canyegueral, com estàs, Xavi? Bon vespre.
6: Bon vespre.
4: Avui hi ha una cosa que és molt divertida, perquè entre els tertulians del programa hi ha molta festa de final de curs.
6: Sí.
4: Hi ha molta gent que ha vingut de...
6: De la festa de la meva filla.
4: De la festa de... Sí. Bueno, de la seva o de la resta de fills i filles. Sí. Què et sembla, Xavi, tot això que estàvem escoltant?
6: Bueno, jo crec que alguns que estaven en la fase de negació i ara estan en la fase d'intoxicació i de difamació, que és de difamar les institucions i de posar una sombra sobre el sistema judicial sense donar cap prova de les seves acusacions. O sigui, almenys el Gabriel Colomer ha donat dos noms, però el senyor Puente no ha sigut capaç de donar cap nom ni de donar cap prova de les seves acusacions. Per tant, el que s'espera d'un ministre del govern d'Espanya és que, si fa una acusació, doni la prova i digui qui és el culpable, i si no, que dimiteixi.
4: És veritat que les acusacions del ministre Puente van ser, francament, molt dures. Molt dures. Raimon Blasi, com estàs? Bon vespre.
7: Bon vespre.
4: Com ho veus?
7: Bé, bueno, molt dures, i clar, a mi al cap em va venir, doncs, i sembla que en breu s'aixecarà el secret de sumari, doncs, el cas Leire, no? Si això no és utilitzar mecanismes per intentar influir en el sistema democràtic i posar-lo en perill, doncs que vagi algú i que m'ho expliqui, no? S'ha d'anar molt en compte. Jo crec que la situació s'està banalitzant. Jo crec que l'altre dia algú em deia, ostres, és que aquí el que haurien d'haver fet, i parlaven de Partit Popular, Partit Socialista Obrer Espanyol, era tapar-se les vergonyes i no utilitzar-ho políticament, perquè, sincerament, aquí els penalitza és a ells i a la democràcia, i, per tant, a la societat, en aquest cas espanyola, en general. No ens va bé. Jo, lògicament, això de tapar vergonyes no m'interessa, transparència total, es denuncia tot i s'ha d'arribar fins al final, Però qui no vulgui reconèixer que la justícia està polititzada s'equivoca, i ho hem vist per A o per B. Remuntar-nos als anys 90 està molt bé, la història ens permet explicar el present i probablement, com has preguntat tu, no? Intentar interpretar quin pot ser el futur, no? Jo crec que ens equivoquem. Dic, la història ens hauria d'ensenyar i ens hauria de servir per aprendre, per ensenyar-nos a com actuar i a com a focalitzar. Les coses no pinten bé, no pinten bé pel Partit Socialista, sincerament. Convertir-ho en un tema personal i familiar, quasi com ho ha comentat, a qui li tinc molt de respecte, al professor Colomer, perquè és una tendència. Jo crec que és una equivocació. Van sortint, van apareixent coses. Jo procuro ser sempre cautelós, a vegades m'equivoco i passo, sí que em passo de frenada, però ara tot em comença a flairar d'una manera molt concreta, I parlo en aquest cas de Partit Socialista, deixem a banda tot el que corre encara i per endavant. El que sí, per la seva tranquil·litat, dubto que la justícia sigui tan ràpida com per poder resoldre i tenir sentències abans d'una convocatòria d'eleccions espanyoles, i tenim present una cosa, i ara parlo del cas Zapatero, que crec que el jutge ha actuat d'una forma molt discreta, molt senzilla, molt tranquil·la, diferent al cas del germà, al cas de la senyora, i hi ha d'altres casos amb els quals, doncs, potser sí que hi havia una mica de pàtina.
4: Jordi Coronas, com estàs, Jordi? Bon vespre.
8: Molt bé, bon vespre.
4: Què et sembla?
8: Doncs l'enèsim cas de...

0: més que fan la passa endavant. Però sí que és veritat que això fa tuf, que realment la política espanyola, doncs, hi ha una corrupció sistèmica, i que em temo que alguna cosa deu haver. No sé si tot allò que estan dient, però alguna cosa deu haver, i quan el riu suena és que algú ha donat motius, doncs, perquè s'investigui. I bé, veurem on porta tot això. És cert que abans d'una possible convocatòria electoral difícilment hi haurà sentències, tenint en compte la velocitat de la justícia espanyola en aquests casos, però sí que arribarem, doncs, en una situació, en un ambient enrarit i crispat, a una possible convocatòria electoral que jo cada vegada veig més difícil que s'allargui massa amb el temps.
1: Núria González, hola, Núria.
2: Bona tarda.
1: Bona tarda. Què dius?
2: Estoy estupefacta, tío.
1: ¿Per qué estás estupefacta?
2: Sobre todo, no para el tema de Zapatero, que también, que al que creo que, por cierto, no tiene salvación. Però no per nada, sinó perquè són els americans els que han iniciat el tema per un tema de blanqueig de capitals, de delictes molt greus de narcoterrorisme. Esto no tiene arreglo, se ponga Zapatero como se ponga. Però el que m'ha fet preocupar-me ja d'una manera més qualitativa és el tema de les cloacas estas. O sea, que se junten una sèrie de persones a decir, vamos a jorobar al juez tal, o a intentar comprar al poli tal, o tener al poli tal al sueldo y tal, para que no nos toquen un pelo estando en el poder. ¿Qué faran quan no estiguin al poder? Ja ho ha dit el Gavi Colomer. Veurem a veure la reacció de l'electorat d'Esquerra. ¿Esto qué es? ¿Una amenaza? ¿Una vamos a arder las calles cuando no tengamos el poder? ¿Esto qué es? Jo crec que aquí s'han passat totes les línies vermelles. O sea, nosaltres, això, no ens, això és, o sea, el propi estat anar contra si mateix perquè la separació de poders no els ha afavorit, perquè han decidit investigar, que no condenar, a dos persones que són de la família del president. A mi això em sembla el més greu de tot. I em sembla també que en aquest cas ningú està dient això muy allà, però hi ha una vertent catalana. No només amb la campanya de l'Illa del 2024, que ja veremos, jo entenc que... Lo que pasa aquí, yo, más que el PSC fen chanchullos, yo creo que desde el PSOE se han fet chanchullos utilizando la campaña del PSC. Yo ho digo así, ¿eh? Lo creo, presuntamente, para que no lo tal. Pero también ya ha surtido un nombre de un company periodista que todos conocemos, porque yo es habitual de las tertulias, que a mí me ha dejado freda. Como sondeador. I al final pensa, si tot això es clarifica...
1: Explica una mica la història, ho dic per la gent que no
2: sap. No ho sabe, bueno, pues jo, ja va sortir fa temps, però ara ha sortit a l'auto del Pedraz, el nom del periodista que és molt conegut, perquè és de la revista Mongolia, el Pérez Rossinyol, com a sondejador enviado por la cloaca al fiscal Grinda, dos vegades, per veure si podia colar, i de fet després li contesta a la Leire, aquí no hi ha agua, o sea, no, esta piscina no tiene agua, para no tirar-lo, no? Però hi ha una vinculació, o sembla que hi ha presumptament, entre aquest periodista, que és conegut per tots, perquè és un habitual, com nosaltres de les tertúlies i tal, amb aquesta gent. Que mal! Qué mal rollo, quiero decir, o sea, se demostrará o no, pero qué mal cuerpo se te queda, ¿eh?
1: És evident, com us podeu imaginar, que si cal continuar, continuarem després de les 8. Ivan Marzà, com estàs, Ivan?
3: Molt bé, bona tarda.
1: Tu sí que ens agradaria escoltar-te abans, no arribem a les 8.
3: Tampoc tinc jo que portar aquí el gran milagre, ni res. Simplement s'ha dit ja moltes vegades, i també s'ha dit aquí, i de moment hi ha investigacions i que tirin endavant totes les investigacions, i si cal depurar també responsabilitats, doncs un cop s'arribi al final es depurarà tot el que calgui, res més que això. O sigui, que tampoc no hi ha massa coses a afegir, que evidentment hi ha mil coses per aquí al mig, i amb l'única que fa fort també és veritat, per un costat hi havia aquesta gent, que una altra vegada sí, tot el que es diu és molt greu, però també semblava una altra vegada que anaven, no sé, doncs, un poco com el vaquilla, i perquè a l'altra banda s'està jutjant una altra cosa bastant similar, amb un ministre de l'Interior que estava fent el mateix directament, utilitzant l'aparell d'estat, i ara diu, van arribar a una declaració amb un pacte amb el seu cap de gabinet, dient, va, no anem a llançar-nos les coses uns a sobre dels altres. Per tant, que els jutges, ja que han iniciat, que acabin de dilucidar tota la col·laboració amb la justícia, i res més que això.
1: Déu-n'hi-do. En fi, acaben de sentir vostès

0: Els senyals horaris són les 8 en punt del vespre. Després de les 8 li hem demanat a la nostra companya Neus Sala que ens acompanyi uns minuts, perquè avui també tenim informacions potents. La Vanguardia publica un parell d'històries interessants sobre el tema de Mango, no? De la mort del fundador de Mango. La defensa de Jonathan Antic utilitza una caiguda prèvia del senyor Antic per al·legar una mort accidental. També publica La Vanguardia unes declaracions de Paco Marco sobre de Método 3, l'agència de detectius, on assegura que hi ha un mosso que s'ha inventat proves. No sabem ben bé com, però estem clarament davant d'un dels grans judicis mediàtics d'aquests moments. Li demanarem la seva opinió a la Neus Sala, que és experta justament en aquestes qüestions. Però el que fem és recordar que, malgrat és divendres i fa molta calor, el món no s'atura. I que hi ha fins i tot... Laura Monill, bona tarda, Laura.
1: Bona tarda.
0: Hi ha fins i tot una reunió entre govern i ensenyament... govern i sindicats. Sabem alguna cosa?
1: Sabem alguna cosa. Estem molt pendents d'aquesta negociació, com deies, entre la conselleria i els sindicats de docents, amb l'objectiu d'intentar desescalar el conflicte. Continuen encallats, sobretot en matèria salarial, i a aquesta hora la novetat és que la reunió continua en marxa, però la CGT s'ha aixecat de la mesa sectorial i també intersindical i COS. I també la CGT demana votar que no en cas que s'assoleixi un acord. Anem fins al Departament d'Educació. Laura Hurtado, bona tarda.
2: Bona tarda. Doncs sí, s'ha trencat la unitat sindical. La CGT s'ha aixecat de la mesa perquè assegura que el nou document no recull demandes que consideren mínims, com que l'actualització de l'IPC s'apliqui als complements autonòmics. Sentim Laura Jané, secretària de la Federació d'Ensenyament de la CGT.
3: Demanem formalment la dimissió de la consellera Esther Niubó, perquè aquesta situació li va gran, perquè no està podent solventar aquesta situació i perquè es necessita un canvi urgent dins del departament per poder fer front a l'emergència educativa que estem vivint.
2: El govern i els sindicats majoritaris sí que continuen reunits després de més de 3 hores de retard i estan debatent una proposta que podria convertir-se en un preacord les pròximes hores. Segons fonts sindicals, inclouria un augment de 50 euros del nou complement per a tots els docents, un total d'uns 170 euros, assolibles l'any 2029, que s'haurien de sumar al complement ja pactat amb Comissions Obreres i la UGT i, per tant, estaríem parlant d'una xifra superior als 400 euros. El col·lectiu, però, és qui haurà d'avalar la proposta. Mentrestant, desenes de persones continuen concentrades davant de la conselleria, tallant part de la Via Augusta.
1: Gràcies, Laura Hurtado, des del Departament d'Educació, seguint l'actualitat d'aquesta reunió entre la conselleria i els sindicats de docents. D'altra banda, més novetats aquesta tarda. Els Mossos d'Esquadra blinden l'Hospitalet de Llobregat amb un pla específic davant l'increment dels delictes, com els robatoris violents perpetrats pels multireincidents. Sergi Bassoles.
4: Un pla de xoc al bastió que arriba atès l'augment sostingut dels fets delictius a la ciutat. Mentre Barcelona ha baixat un 6% al conjunt de delictes, a l'Hospitalet de Llobregat l'any passat va créixer per sobre del 10%, superant els 23.000 fets delictius. A tall d'exemple, els robatoris violents es van disparar prop d'un 6%, arribant als 2.500. La majoria a la via pública. Intendent Miquel Hueso, en declaracions a Ràdio 4.
5: El pla bastió és un pla de xoc que neix arrel de l'increment de fets delictius, en especial fets delictius patrimonial que donen al territori de l'ADP, en especial els robatoris violents, els robatoris a interior de vehicle i també els furts, però sobretot és un pla enfocat al robatori violent.
4: Un pla que es focalitza als barris de la Pubilla, Cases, la Florida, Coiblanc, Torrassa i Santa Eulàlia, i en especial en les franges horàries de tarda i vespre, on es concentra la major incidència de fets delictius.
1: Gràcies, Sergi. I abans acabem de mirar a l'exterior, perquè el president dels Estats Units, Donald Trump, ha anunciat a la seva xarxa social que prendrà de manera imminent una decisió sobre les negociacions amb l'Iran. Segons Trump, Iran es compromet a no desenvolupar mai una bomba nuclear i a garantir el pas per l'estret d'Hormuz. A canvi, els Estats Units aixecaria part del bloqueig a la zona i retiraria l'urani enriquit en una operació conjunta amb Teheran i l'Agència Nuclear de l'ONU.
0: Molt bé. Gràcies, Laura. Bon vespre. Fins
1: a
0: després.
1: A tu, bon vespre.
0: Estem pendents, efectivament, d'aquesta reunió que continua. És probable que si passa abans de les 9 de la nit poguéssim saludar en directe la portaveu de la USTEC, Yolanda Segura, per conèixer si hi ha hagut o no acord amb ensenyament. En qualsevol qualsevol cas, passen ara 5 minuts de les 8 del vespre. Anem a veure com tenim allò que ens amoïna a tots, que és la previsió del temps de cara a les properes hores. Marxem fins a la EMET. Noelia García, bona tarda.
6: Bona tarda. Demà dissabte a Catalunya baixen les temperatures, però continuaran altes per aquesta època de l'any a zones de Lleida i de Tarragona. Màximes de 36 graus a Lleida, 34 a Girona i 27 graus a Barcelona i a Tarragona. Serà un dia càlid amb sol i cel poc ennuvolat o clar. Molta tensió durant la tarda al Pirineu de Girona i Prepirineu de Barcelona es podran acumular 20 litres per metre quadrat durant una hora. És una informació d'AEMET.
0: Gràcies, Noelia. I ara el trànsit. Servei Català de Trànsit. Eduard Sánchez, bona tarda.
7: Bona tarda. La circulació que ja va millorant pràcticament a tots els punts, a la xarxa viària, destacarem, en tot cas, el camió variat que tenim a la zona del Perelló, a l'autopista AP7, ocupant un carril en sentit sud, per tant, queda només un altre per passar en sentit Castelló. De moment, encara uns 4-5 quilòmetres de lentitud, aturades intermitents en aquest tram de l'autopista de l'AP7 en sentit sud. A la resta de vies queden, sobretot, punts amb intensitat, una mica de lentitud. Últim tram de la C60 Argentona, en sentit Mataró, com també a la mateixa autopista C32, l'autopista de Maresme, a la zona de Cabrera, de Mataró, en sentit nord. Trànsit intens a l'autopista AP7, a la zona de Montmeló, Montornès del Vallès, en sentit de Girona. Però vaja, tot plegat, com dèiem, amb clara tendència a la millora. És tot, bona tarda.
0: Gràcies, Eduard. Bona tarda a les 8 i 6 minuts.
8: En temps d'uniformitat, de relats a cop de piulada i bona part de l'energia informativa l'emprem en verificar el que és o no mentida, tens una cita. Faristols, el programa d'actualitat política i parlamentària, dissabtes a les 2 i 5 del migdia i al web, quan vulguis, a Ràdio 4.
9: Ràdio 4. El Pla B, amb Toni Marín.
0: Avui comentem l'actualitat al Pla B de Ràdio 4 amb l'exregidor de l'Ajuntament de Barcelona, Raimon Blasi, amb Jordi Coronas, actual regidor d'Esquerra Republicana de Catalunya al consistori de la Ciutat Comtal, Xavi Canyigueral, conseller municipal del Districte de les Corts pel Partit Popular, Ivan Marzà, primer secretari del PSC a Sant Andreu, i Núria González, advocada especialista en drets humans. Hem arribat fins a les 8 amb el gran tema d'aquests dies, els casos de presumpta corrupció que afecten el govern espanyol, i el Xavi Canyigueral crec que volia afegir alguna cosa al que havíem comentat abans, oi, Xavi?
10: Sí, bueno, jo voldria posar en valor, per exemple, la reacció, no?, que ha tingut l'Ivan, i que es diferencia de del ministre Puente, no? L'Ivan ha dit, escolta, que s'investigui el que s'hagi d'investigar i que es sancioni, es porti a la justícia qui s'hagi de portar a la justícia i que hi hagi sobre ell la justícia. Aquesta resposta, que és la natural de qualsevol demòcrata, la diferència amb el ministre Òscar Puente de el que deia abans, hem passat de la negació a la fase de difamació. Jo voldria, aquesta teoria de la conspiració que s'està fent des del Partit Socialista, jo voldria, o sigui, primer que em sembla, primer, immoral, però també, i de covardia, però també de poc intel·ligent, perquè ja hem vist el que ha passat amb altres casos previs, que s'aplaudia el ministre Ábalos i s'aplaudia el senyor Cerdán i com han acabat aquests casos, i ara s'està volent extendre aquesta teoria de la conspiració sobre altres casos de corrupció, i ja veurem a veure com acaba, s'haurà de veure. Per tant, jo crec que és intel·ligent, doncs, deixar treballar la justícia i des dels partits polítics, des de l'administració, el que s'ha de fer és respectar aquesta feina, no? Després, sobre un dels altres temes que s'havia comentat, aquí no hi ha ningú que hagi estat que hagi estat sentenciat per corrupció demanant a ningú suposat corrupte, perquè no hi ha hagut ningú sentenciat per corrupció aquí. El que s'està demanant al Partit Socialista, i s'està demanant no pels fets d'ara, sinó perquè per molts altres, perquè el Partit Socialista va arribar al poder amb una aliança de partits sense cap mandat polític més enllà de mantenir el senyor Sánchez i defensar els senyors de Waterloo. Però no té capacitat per governar, no té pressupostos, i per tant el Partit Socialista hauria d'haver convocat eleccions fa molt de temps per aquesta incapacitat de governar. Però és que a més hi ha una degradació institucional que s'ha d'acabar, i això és la solució és donar la paraula als espanyols.
0: Crec que tu també volies dir alguna cosa, no, Raimon?
11: Sí, no, a veure, està interessant, això que hi hagi una complicitat de cara a la transparència, que és una mica el que apel·lava, jo, de dir de no tapar-se les vergonyes, està bé, però és que esteu emmerdats. És a dir, a banda i banda. I escolta, a mi malauradament suposo que si anéssim a Catalunya acabaríem parlant del mateix, perquè, senyor, qui estigui lliure de pecat, no?, que tiri la primera pedra, no? I és bastant deplorable en general. Jo crec que no fa cap bé ni és gens útil, no? Hi ha hagut un moment que he tingut aquella sensació de l'han d'aquest un, no? Dic, aquell típic que és bastant esgotador, no? Dic, tu fas, jo més, i l'altre, i el de més enllà, i res que serveixi perquè el país funcioni. Jo crec que en el Pedro Sánchez, que té virtuts, jo li reconec, hi ha hagut moments amb les quals les coses li han sortit, és un bon surfejador, però se li han acabat potser allò... A la xistera ja no hi té més coses i potser sí que toca encarar i no pensar en una perspectiva tan personal com algú parlava, de la perspectiva fins i tot de partit. Jo crec que si ell no fos el candidat i busquessin per allà, tenen algun paje, allò no real, però tenen algun candidat que els hi podria fer uns resultats i intentar aglutinar, però jo no seré qui els hi resolgui ni em posaré a casa seva, no? Dic, la Núria ha fet aquella menció breu, ningú havia dit allò de... Ha parlat de la campanya, no?, PSC. Jo no parlava, però és veritat que el senyor Illa esdevé el valedor del senyor Pedro Sánchez i perquè és que al final es necessiten, s'ha d'anar amb compte. Jo crec que seria pertinent intentar allò posar una mica de barreres, de tallafocs, perquè si no, al final tot acabarà i caurà en cadena, i per tant és un tema que se l'han de treballar, se l'han de pensar. Jo crec que no serveix gaire que surti algú des de l'atril i en comenci a cridar, i farien un bon favor a la democràcia si es serenen una miqueta i realment es calmen.
0: Núria, sí.
12: Sí, començant per al final. És que el PSC va deixar de ser paulatinament el PSC, aquella diferència que tant portava gala el PSC amb el PSOE, en quan va arribar Pedro Sánchez. I això és molt interessant perquè va ser el PSC l'única federació important que va recolzar Pedro Sánchez des d'abans de guanyar les primàries. La contrapartida va ser començar a posar-li paraques aquí a les llistes. Mai a la vida, mai a la vida, i això no me l'ha contat nadie, esto yo estaba allí, es posava gent que venia de Madrid, sempre es portava gala i les llistes del PSC es fan a Barcelona. Això es va acabar quan va arribar Pedro Sánchez, però perquè es va acabar el partit sencer. I ara veient aquests personatges, Cerdán, Leire, no sé què, no és tan diferent de com funcionen els partits. Els partits funcionen així: si tu te hables, vamos por ti. Llavors, el que han fet aquesta gent és extrapolar fora dels partits una dinàmica de matonismo macarrero que funciona moltes vegades als partits, i no és tan raro, no? El que passa és que, bueno, pues hasta ahora pues funcionava així, i tots els que han estat a algun partit ho saben. El que, pues ya lo dijo Alfonso, el que no se mueva no sale en la foto. Pues esta es la versión garrula del asunto, y con dinero público. I el que sí que crec que... Dos coses molt petites. Jo em nego a sentar-me en aquest discurs de todos son iguales, la democràcia no val per res, la política... Me niego... Vamos, en aquest moment de la meva vida són la militant per la democràcia més ferma que hi ha al món, perquè me niego a caer en inventos, artefactos com albices, ardillas, alianzas, Vox i hòsties. No, me niego. No todo el mundo es igual. Hay gente corrupta, pero el 90% de gente no es corrupta. Entonces, eso es lo que hay. Lo que pasa que a eso no ayuda que el presidente del gobierno salga y suelte una coña. No, no, yo no convoco a las elecciones porque ganaría además. No se ría en mi cara.
0: Iván Barzà, sí.
13: No, primerament el PSC. El PSC és un partit, és un gran partit, que està està augmentant moltíssim en militància, i faríeu creus de la militància que està augmentant aquesta setmana.
12: Però eso por otra
13: moltíssim cosa. Moltíssim està augmentant, perquè tothom creu que quan... Ells militaven al PSC, era el millor PSC que ara. Això em va passar moltes vegades amb aquesta taula, amb diferents militants del partit, que sembla que quan es deixa, no. Llavors era el veritable PSC, i ara ja no és el PSC. És, no sé, un invento extraterrestre que ve de no sé on.
10: Jo no l'he deixat mai.
13: Tu no l'has deixat mai, però m'ha passat amb diferents persones, amb aquesta taula. Sobre el que deia de que actua la justícia, home, és que no pot fer altra cosa la justícia que actuar, i jo puc dir aquí misses en llatí seguirà actuant la justícia, perquè és el que ha de fer i com ha de ser, perquè no la pot parar, no pot parar ningú, per això existeixen també. Ara, una altra cosa és que el que jo pensi de tot el que està passant. Que jo penso de tot el que està passant és un altre tema. Que, evidentment, no crec amb les... amb allò de tot és casualitat. Home, doncs ja arriba un moment que dius... Igual no és casualitat, de que quan passa alguna cosa s'anuncia un tema, quan passa una altra cosa s'anuncia un altre tema, que al final anem a mossegar la campanya avalada per la sindicatura de comptes amb el seu informe pertinent, també anem a mossegar-la la setmana que hi ha l'acord pressupostari i gent dient que tengo informació privilegiada i l'hauria utilitzant i no es tallen de sortir a dir-ho. L'altra cosa és el que jo pensi de tot això. Una UCO que li acaba dient al jutge que ha de jutjar, bueno, no l'ha de jutjar el jutge perquè vol anar al Tribunal Jurat Popular dient no, aquesta càtedra es va crear amb total legalitat, no sé què, i no farem un altre informe ja perquè estem de fer informes fins als nassos. Home, pues és raro, 2 anys després que la UCO sortia d'això. Ara, com allà igual ens diuen que no, apareixen altres. Això és el que jo penso. Evidentment, tots els processos que hi ha engegats han de continuar. És normal, com no podria ser d'una altra manera.
0: Vinga, Jordi Coronas, i si us sembla que m'eren de sondar.
14: Jo crec que en una situació així el principi de prudència hauria de ser el que preval. I me n'alegro que algú com la Núria, doncs, amb un micro digui clarament que ella creu en la democràcia, perquè malauradament em temo que som de les poques excepcions que estem amb aquesta taula, segurament. Però és cert que al final, quan embrutes tant, a qui perjudiques és el sistema, a qui perjudiques és la democràcia, i jo no sé si el Partit Popular es pensa que sortirà molt beneficiat de tot això. De moment, les últimes enquestes diuen que Vox, que estava en caiguda lliure, doncs comença a revifar, no? Per tant, prenguem nota, perquè l'antipolítica al final portarà a un resultat antipolític en unes eleccions, i això ens perjudicarà a totes i a tots.
0: El que és al·lucinant que diu el CIS, i no tinc la dada exacta, però m'ho comentaven abans, ja no és l'augment de Vox, que l'augment de Vox en un moment donat es pot entendre, estiguis o no d'acord, però es pot entendre perquè tenen una activitat parlamentària, que és el tema de l'Albise, és el s'acabar la festa, que continua pujant a les enquestes, i això sí que és el vot de l'antipolítica.
12: A l'Andalusia també va treure un munt de vots.
0: Sí.
12: I con un canal de Telegram, o sea, res.
0: És impressionant. Escolta'm, 8 i 17 minuts, ho explicàvem abans, el cas de la mort del fundador de Mango realment va oferint-nos capítols sorprenents a diari. Avui hem conegut que la defensa d'en Dic, del fill, afirma que la caiguda que s'ha produït a Collbató és idèntica a la que el seu pare havia tingut mesos abans. Neus Sala, com estàs? Neus, bon vespre.
15: Bon vespre, Toni. Que
0: content,
15: com esteu?
0: Molt contents de tenir-te aquí. Quin cas aquest, no, Neus?
15: Bé, jo crec que és un dels casos de batalla forense més potents que veurem en els propers anys, si és que arriba a judici. Però això serà una batalla d'informe i contrainforme que ens donarà molt que parlar, jo crec.
0: Sí?
15: Sí, ara ha sortit aquesta imatge de la caiguda. És una molt bona estratègia la de Cristóbal Martell, que és la d'anar desmuntant fil per randa els 7 punts que apareixen en l'auto de la jutgessa en els que, i que justifiquen la detenció. I aquesta és la caiguda que els Mossos atribueixen a una caiguda no accidental, és a dir, que d'alguna manera ell hauria caigut per aquell precipici induït per algú. Probablement es baralla també la possibilitat de que sigui amb una, el que és una trabanqueta als peus perquè pugui caure d'aquesta manera, en forma tobogán descendente. I aquesta és la teoria que amb aquestes imatges avui desmunta o intenta desmuntar en Martell. En les imatges es veu com l'Isaac Andic perd l'equilibri de manera sorpresiva. Això s'atribueix a una malaltia que pateix els genolls, una malaltia d'artrosis degenerativa. Veiem que dona 3 o 4 passes cap endavant abans de perdre completament l'equilibri i estavellar-se. Aquestes 3 o 4 passes podrien justificar el fet que ell estigués fora del camí, yeah. És a dir, al costat del precipici. Perds el peu, te'n vas quatre passes i finalment aquí a la muntanya de Montserrat sí que no hi havia ningú, com a les imatges que hem vist, que el pogués aturar i llavors cau a baix. En Martell, aquestes proves biomètriques les ha fet amb dummies del pes del Isaac Andic i ha fet un càlcul de probabilitats exactes per justificar que una caiguda, la que hem vist aquests dies, avui, podria ser la mateixa que va patir a peu de la muntanya de Montserrat.
0: Déu-n'hi-do, eh? Bé, com dius tu, aquí queden molts capítols per explicar i probablement moltes sorpreses també per endur-nos, no?
15: Sí, primer perquè, per exemple, una de les tesis que es desmunta, la defensa amb tota la lògica del món, és la de que el Jonathan va fer tres vegades aquest camí pocs dies abans s'hagués matat el seu pare. Uh-huh. Els Mossos ho justifiquen en l'auto del jutge, de la jutgessa, dient que el cotxe del Jonathan estava allà aparcat. En canvi, el Martell diu que només va estar dos dies aparcat, un d'aquests dies molt poca estona perquè plovia i l'altre dia sí que va fer el camí. Bé, la teoria dels Mossos a mi m'estranyava. Com pots assegurar que Jonathan Andic ha fet tres vegades aquest camí només per al posicionament del cotxe? O és que els Mossos tenen una carta amagada, que és el més probable, que és que tinguin el posicionament, la geolocalització exacta del mòbil de Jonathan Andic.
0: Clar. Clar.
15: I per això suposo que la defensa també tindrà la seva carta a jugar. És a dir, ho veurem per capítols i la veritat és que al final això s'està convertint entre uns i uns altres en una sèrie de Netflix.
0: Déu-n'hi-do, doncs mira, probablement l'acabarem veient i tot. Neus Sala, és un plaer, com sempre, que estiguis amb nosaltres. Un petonàs. Gràcies.
15: Gràcies a tu, Toni.
0: Gràcies. Ho deia la Núria González abans de micròfon tancat, és que és un cas molt estrany aquest, no, Núria?
12: Que no té cap transcendència, me recuerda a l'altre cas, ¿vale? Sí, però en realitat no té cap transcendència pública, és un poco chisme el tema, no? Té gràcia perquè és una gran empresa i tal, però jo ho veig una mica agafat amb pinces, això, eh? Però claro, o sea, és el que diu la Neus, ha de ser un treball forense perquè ja no hi havia ningú més. Llavors, pues jo no sé com lo van a dilucidar, però clar, pues hi ha proves substancials, ajuden abans, però clar, igual fue avante porque le dio la gana, o sea, clar, és que és molt complicat, però clar, els diners són un gran mòbil del crim.
0: Jordi Coronas.
14: No sé, apassionant, jo espero la sèrie com esperava la del crim de la Guàrdia Urbana, perquè realment des d'aquell judici o aquell cas, doncs no s'havia trobat un altre similar. Es barreja tot, no? Un imperi econòmic, una discussió familiar, sembla ser, pel tema econòmic també, amb la muntanya de Montserrat, que li dona una èpica. Tot plegat realment és un cas digne d'una sèrie de Netflix o qualsevol plataforma que vulgui fer-ho. Ara, és veritat que quan llegeixes a través dels mitjans de comunicació, doncs en el meu cas, doncs, el que argumenta una part i l'altra, ostres, ja és difícil demostrar-ho sense que hi hagués ningú veient-ho o presenciant-ho, no? Les diligències, doncs, que han fet Mossos han portat a una conclusió que, a més, s'ha escenificat amb les càmeres de televisió davant emmanillant el fill de l'Isaac Andy, que jo crec que això és un error absolut també de comunicació dels Mossos i, per tant, del Departament d'Interior de la Generalitat. I ara doncs ens trobem amb aquesta resposta de la defensa, que sembla que també s'aguanten pinces, però és que com que tots s'aguanten pinces, doncs realment crec que tenim col·laborat per estona llarga, sí.
0: Raimon, què dius tu?
11: Ok, igual qualsevol jurat ja està contaminat, no?
12: Claro.
11: Perquè és que aquí al judici l'estem fent ja amb aquell secretisme, ja és públic.
0: Però com tots, els judicis.
12: Sí, tothom jurat popular.
11: Per això, sí. Dic, el tema, si la sèrie sortirà abans o després, no? Dic, a veure si s'influirà. Jo vaig fer, la primera vaig dir, hòstia, això ja no parlem del pobre Carles Porta, dic, això podríem haver-ho fet una miqueta a casa, crims, dic, però clar, anem pujant al nivell, ens anem a Netflix, i dic, escolta, això és de la llista Forbes, no? Dic, vés a saber, és trist banalitzar amb això, dic, perquè realment una relació paterno-filial i una situació com aquesta, a mi, més dura, és a dir, jo me la veig des d'aquesta vessant, eh? Jo volia fer servir l'expressió i venia pensant amb això, dic, ostres, un pobre desgraciat. Dic, home, pobre no és. Dic, desgraciat potser sí, fins i tot per com se l'ha plantejat amb aquesta situació, amb la relació amb el seu pare, que fins i tot el fa, bueno, pues susceptible de, aquesta ambició pels diners. Dic, no? Quan un té i sempre vol més, no? I fins i tot arribant a pensar, i estic fent alguna cosa, vaig a condicionar allò, arribo a justificar jo el que pogués arribar a estar allà i passejant-se per allà. Dic, escolta'm, és que ha de quedar bé amb el seu pare, no? I m'ho conec. I perdó que ho digui així, és que jo intentant posar-me en alguna situació de dir que el per què fas, no? Ara, a mi em sobta, Dic, tant que mirem Netflix, que ho hem dit, tants casos que hem vist, dic, escolta'm, deixa el mòbil al cotxe, no? O deixa el mòbil a casa. No ho sé, és a dir... saps? És que hi ha tantes coses que a mi no m'encaixen ni per bé ni per mal.
0: A tu t'encaixa això, Ivan, o no?
13: Si deixes el mòbil, també dirien, es va deixar el mòbil de forma clar, deliberada. Clar.
11: No, perquè no saps que ha estat allà.
10: Jo crec que hem vist massa Netflix, també. Vull dir, al final, algú ja ens creiem que som detectius...
0: Deixa'm explicar.
10: No, però jo mateix, vull dir, al final, jo crec que...
0: No sé. Deixa'm explicar que no amb Netflix, quan hi havia CSI.
12: Oh, és una cosa en contra.
0: Però quan hi havia CSI, els propis Mossos d'Esquadra van fer un dia un comunicat que, sisplau, la gent deixés de recollir proves. Perquè això era així. És a dir, això era així. A mi m'ho va explicar un mosso, És a dir, que estaven tan veient com s'havia de fer tot que la gent arribava a allò que li havien robat alguna cosa i es posaven a recollir tot, alterant. Lògicament, la història, no? O sigui, digues, Ivan.
13: No, que això tindrem per dies, és veritat, perquè no hi ha res que ens agradi més que una novel·la d'aquestes negres. A veure, de tot una mica estaven els dos, i no sabràs mai si no és amb proves, i amb temes forenses, i amb temes de, fins i tot de realitat virtual, que és el que va passar allà. Però, clar, diu, no, és que tenia una degeneració als genolls. Bueno, doncs aquest senyor feia senderisme, també, i resulta que no havia caigut mai allà fins ara, només una vegada, però ara va tornar a repetir la caiguda. El fill ara té tot el suport familiar de la família, sí, està tot al darrere del fill, diguem que és innocent, quan havia tingut una baralla perquè l'havien apartat de la marca...
12: Però això jo crec que és més de famílies riques, de los trapos sucios lavan en casa.
13: Ah, no, també és veritat. L'únic que sí que hi ha una conseqüència que va sortir de tots els titulars és que això que ha fet és augmentar el turisme negre a Montserrat.
0: Ja.
13: Perquè Montserrat, que sempre és... Hi han passat diverses coses a la muntanya de Montserrat. Fa uns anys es va perdre una persona... crec que no sé, era de nacionalitat colombiana, això encara no l'han trobat, no han trobat ni el cos, doncs ara s'ha sumat aquest un mes i ha augmentat, titulars de tots els periòdics, ha augmentat el turisme negre a Montserrat.
0: Això és una cosa que, de veritat, o sigui, ara no ens posarem a parlar del tema del turisme negre, no. Però és una cosa que se m'escapa del tot, el per què algú té ganes d'anar a veure quin és l'indret exacte amb el qual va relliscar, com si això, no sé, que et fas una foto i ho penges... Bueno, sí.
12: Selfie, clar.
14: Els escaladors diuen que els muntanyans que et pensen més facilitat, per tant, potser que s'ho pensin dos cops abans d'anar a buscar-ho.
0: Va, Xavi, que no has dit res tu sobre tot això.
10: És que tampoc, sincerament, jo no vull participar d'això perquè ni sóc especialista forense, ni només he llegit el que surt als mitjans. Sí que és veritat que Barcelona va plena de comentaris de gent que té contacte... O sigui, al final, no saps el que és veritat i el que no, i el Miguel que deia el Raimon, sí que a mi em fa doncs pena, perquè encara que siguin de classe alta, superrica, doncs que hi hagi, al final es tracta d'una família i de la relació per a fill, i per tant és a mi el que em sobtaria més. Sembla que la família li dona suport, per tant, escolta, ja veurem a veure com acaba el judici.
0: Estem a un minut de dos quarts de nou. Aviam, estem a l'espera de... Aviam com acaba, no en aquest cas el judici, sinó la reunió entre govern i sindicats. Ha marxat la CGT d'aquesta reunió, per tant, el sindicat minoritari, ho podríem dir d'aquesta manera. Esperarem una miqueta més, si us sembla, però sí que hi ha avui una qüestió que té a veure també amb les escoles i que em sembla que és important. Ahir vam estar parlant al programa veient, efectivament, les temperatures que estem assolint, de la qüestió de la pobresa energètica. No? Fa anys parlàvem de pobresa energètica i tothom pensava la calefacció. Ara és més aviat al contrari. I veiem que hi ha un alt percentatge de cases, ahir vam parlar àmpliament de la qüestió aquí al programa, doncs que no tenen la manera de tenir un aire condicionat d'alguna manera per fugir d'aquestes nits terribles com les que hem tingut aquesta nit passada a molts punts de Catalunya. Però és que també ho tenim a les escoles. Avui hem vist com hi havia escoles que feien una petita manifestació dient és insuportable, no es pot aprendre a més de 30 graus dins les aules. Hi ha un problema amb això, eh? És veritat que hi ha un projecte del govern de Catalunya i també de l'Ajuntament de Barcelona, en aquest cas a la ciutat comtal, per introduir mesures de climatització a les aules, però és que hi ha nanos que estan fent classe, això, amb 30-32 graus, i que no poden, que era el cas d'aquesta escola, obrir les finestres perquè els hi entra molt soroll de fora. És de difícil solució, això, eh?
13: Sí, no només soroll, sinó entrar a la pròpia escola fora del carrer.
0: Clar.
13: No és només el soroll. Sí, i aquí a la ciutat, jo parlo perquè conec més a prop, també el regidor Coronas el coneix de prop, el programa, es va sorgir un pla de climatització perquè quan es van construir també les escoles no estava tan pensat, perquè sí que hi havia calefacció, perquè es de passar tot l'hivern allà, però el mes de maig no tenies temperatures de 38 graus i no estava pensat per això la majoria no tenen un aire condicionat. El problema quan et poses a fer això és com i de quina manera, perquè el Consorci d'Educació de Barcelona, que és qui està executant aquest programa, la mitjana per escola és una inversió de més o menys mig milió d'euros, així una mica posant-les totes al mateix nivell. Hi ha algunes que has de fer molta inversió, per exemple una escola que és patrimonial, a veure com tu montes per posar allà dintre un sistema de climatització sense fer malbé el patrimoni. Altres d'aquí, per exemple, aquí estem al districte de Sant Martí, justament aquí al davant hi ha el districte Lima, i és molt més fàcil perquè per aquí ho pots posar-ho, però està pensat per acabar el 2029, si no m'equivoco ara de memòria, la climatització de totes les escoles d'educació infantil i primària que hi ha a la ciutat. Cada any es fan unes quantes, també es fa servir criteri molt, molt tècnic, perquè es va començar per l'Eixample, però és on tens també la gran illa de calor. No és el mateix una escola al mig de l'Eixample, una escola que estigui a Sant Andreu, al Bon Pastor, o a Nou Barris, a Ciutat Meridiana, o a Horta Guinardó, doncs a la part de Gran Vista, per exemple, que una que estigui al mig de l'Eixample. I bueno, és una inversió que es fa a poc a poc, és evident, són molts diners, però que cada cop serà més necessària.
0: Què passa, Raimon?
11: No, era consulta, perquè sí que vaig llegir el titular i no he pogut aprofundir. Escoles públiques.
13: Sí.
11: Concertades, no.
13: No.
11: Una pena, Dic, perquè una vegada més... No. Dic, està molt bé el projecte i és fantàstic, però, com sempre, ens oblidem de l'escola concertada
16: i educació especial.
11: I educació especial,
16: Però també privada.
11: Avui sí que em vull erigir una miqueta, una mica el defensor, també d'aquesta escola concertada. Jo no vaig a la privada, que probablement tenen recursos sobrats, fins i tot per excloure el bé d'acceptar a determinada alumnat, que el qual, com a corresponsabilitat, pertoca, Dic, però em sap greu. Em sap greu perquè és un sector que el tenim excessivament oblidat. I em sembla molt trist que no acabem contemplant-ho, dic, perquè també hi ha molts vots allà, no només són alumnes, que probablement és la part més important i que també es pateix, i acaben havent de fer aquestes inversions de mig milió d'euros o més amb uns recursos que no arriben i que, francament, doncs, jo ho lamento. I avui he tingut l'oportunitat, l'altre dia també estava amb tertúlia i em vaig quedar amb les ganes de poder dir, de poder fer un comentari com aquest, com ens estem carregant a l'escola concertada, que dona sortida, i ho dic des de la vessant de complement a l'escola pública, Ho dic, i em sembla molt bé aquest pla, Sincerament, em sembla fantàstic.
0: Jordi Corona, sí.
14: Bé, de fet, en l'acord de pressupostos, doncs, hi ha una partida de 100 milions d'euros pel Pla Clima a Catalunya, que, a mig milió d'euros per escola donarà per 200 escoles, però que... Espero que com a mínim es triïn bé, perquè imagina't, si les de l'Eixample són un drama, ara imagina't a Vinebre o a Bellpuig d'Urgell, per posar dos exemples de llocs on fa molta calor, no? El que està clar és que les circumstàncies han canviat respecte a anys passats, i ara el problema és que, com dèiem, no? El mes de maig, Vinebre, 39 graus i mig,
0: sí,
14: és una barbaritat.
0: Sí.
14: I, per tant, doncs, el benestar dels nostres infants i adolescents no pot quedar a expenses de la ventilació creuada que puguis tenir, que és bona, eh? Però amb algunes escoles això no és possible. I sobre el tema de les concertades, bé, el que es concerten són les places, no els edificis. Per tant, jo crec que també és important tenir-ho en compte. Les places són concertades, precisament, perquè es puguin doncs, disposar dels professors adequats per poder doncs, abastir i abaratir els costos del que és, no deixa de ser doncs, educació en l'àmbit privat, l'edifici és privat i, per tant, doncs, entenem que podria sortir una línia d'ajudes i subvencions,
11: sí, sí, no dic que reclamo, no, sí,
14: però que en qualsevol cas el pla clima ha d'anar a les escoles públiques, està
10: sí.
14: clar.
10: Xavi, no, sí. Efectivament es pot fer una línia de subvencions, igual que es fan subvencions per moltes altres coses menys importants i menys urgents que aquesta. Perquè és veritat, estic d'acord amb el Raimon, s'està portant a l'educació concertada d'aquest país, en molts casos haver de tancar per falta de finançament i d'ajuda, perquè sembla que sigui part d'un pla ideològic de determinada esquerra, on s'acaba i l'educació concertada.
0: Núria González.
12: Es que no me siento interpelada por el tema, porque no tengo niño ni voy al cole, pero...
0: pero
12: aunque no lo parezca,
0: pero
12: ¿eh?
0: Pero ets una persona amb sensibilitat.
12: No, y tanto. Mira, pues tengo varias sensibilidades, tinc varias sensibilitats al respecte.
0: Que tens una contradicció sensiblera? O...
12: Sí, no sé si tengo frío o calor, no. No, a veure, jo, o sea, és una necessitat nova. Jo em sembla que mai he estudiat a cap lloc que tingués ni calefacció ni aire condicionat, mai. De fet, quan van començar a estudiar, me'n recordo, jo anava també a una concertada i feia un any va fer tanta calor, però això hace poco, porque tampoco. Però
11: aquell que, dia hi era, jo, escoltant
12: perquè, a tu. I ens van deixar, me'n recordo que va ser una novetat, que ens van deixar que anéssim sense l'uniforme, i puguem anar amb roba de carrer, no? Llavors, és veritat que hi ha una necessitat, home, on hi ha 40 grans, però, per exemple, hi ha altres regions espanyoles on sempre, Andalusia, tio, tenen aquest problema sempre, clar. Perquè allà sempre fa calor des de l'abril hasta noviembre. Llavors, clar, pues jo crec que aquesta necessitat pels nens, pues, evidentment, s'han de cobrir. Tampoc no és... També avui he escoltat alguns de les associacions de pares i mares, i ara me podeu crucificar si greix, que ja era l'excusa perfecta perquè els nens, és que els nens no poden anar perquè fa calor i tal. A veure, un poquito de por favor, també, un niño más blandito que todo, però bueno. I llavors no me quería meter con nadie por eso, però me lo ha parecido un poco.
0: No,
12: hombre.
11: És la polemista, eh?
12: No, me lo ha parecido porque...
0: Bueno, perdona, el que has posat el tema de l'escola concertada has estat tu avui, eh?
11: Però és que això no és ser polèmic, això és una realitat.
0: Com que no?
13: Això és totalment el que ha dit el Jordi, eh? No li volia dir per no trepitjar-lo.
11: Doncs jo discrepo, perquè estic cansat que sempre diguem que els recursos ha d'anar tot a lo públic. Dic, perdona'm, els recursos ha d'anar a la societat. I tant alumne és el que va a la pública com el que va a la privada.
10: No, perquè si no,
11: igual que la privada hi va, perdó, igual que la pública hi va gent que es pot permetre qualsevol cosa i va a la pública. Però... I hi ha places que no es poden cobrir amb la pública i que necessitem la concertada.
13: I es concerten places i es paguen i tenen els diners.
11: I es concerten aquestes places que la pública no ens pot absorbir, que no pot absorbir, i resulta que aquell que ha d'anar a la concertada perquè la pública no pot absorbir no té el tracte de l'estudiant, de l'alumne que va a la pública. Doncs això és un sense sentit.
10: Exacte.
11: I llavors resulta que aquelles escoles concertades que hem deixat que caiguessin, com tindríem a l'Eixample, que tant parlàvem, les incorporem a la xarxa d'escoles públiques. I el que fem, doncs, jo crec que si fóssim una miqueta més intel·ligents o una miqueta més espavilats o tinguéssim una miqueta, ja no sensibilitat, de ser pràctics, doncs procuraríem i també vetllaríem per l'escola pública, però també per l'escola concertada.
0: La és l'única cosa que l'Ivan, i si us sembla, seguirem parlant d'ensenyament, però ampliarem una mica el tema.
12: Sí, el que jo crec és que hi ha una mala dimensió de recursos en general. No del públic i privat i concertats, és que no n'hi ha una dimensió de recursos amb les escoles, perquè encara que sempre s'ha donat el discurs de tot tiene que ir a sanitat i educació i tal, al final no ha sigut així. I el que passa és que no s'ha dimensionat en recursos amb la nova realitat de nens i nenes que arriben cada dia, ja no cada curso, cada dia a les escoles. No s'ha tingut en compte que és una contingència especial de nens i nenes que arriben. Llavors, aguantar el discurs de que tot ha d'anar a la pública quan és la concertada la que t'està esponjant per poder tenir a tots els nens a un lloc que no sigui un aparcanens, perquè al final hi ha escoles que es converteixen en aparcanens perquè no es poden... Eso sí que és impossible de manejar. Pues jo crec que és un error, però perquè no s'ha dimensionat correctament i políticament el que passa.
0: Raimon Brotelegràfic.
11: No, no, i regalo una proposta, eh? Que se'n comenci... No, no, no, que se'n comenci a plantejar el concert del batxillerat, per exemple. Ho dic perquè ara ja es volca un augment de població, d'alumnat aquí, que no està concertat, que la pública no absorbeix, que sí o sí han d'anar a un tema privat, i crec que és un tema políticament... que seria interessant.
0: Va, Ivan...
13: No, torno a dir el mateix. La concertada té les places concertades i tenen el concert que cobren totes i cadascuna d'elles sense renunciar ni a un euro.
11: Tardi malament.
13: Raimon, sense renunciar ni a un euro. Al revés, demanant bastants més. Jo no
11: dic... I guardant places.
13: En contra de la concertada perquè evidentment ha de donar un suport a la pública. Però d'aquí a dir que no... Al final... També per posar sobre la taula caldria que miréssiu les dades d'inscripció cada curs i veure el número d'inscripcions que tens en un lloc i en un altre.
17: Es paguen subvencions per rehabilitació de façanes privades. O sigui, quan interessa, hi ha subvencions des de l'administració pública per al sector públic, pel que interessa. Però quan hi ha una des de la ideologia es vol premiar una determinada escola...
13: Però que no és ideologia, quina ideologia?
17: Sí, desgraciadament sí que ho és.
13: Una intervenció, és que jo puc veure moltes coses, també una altra cosa és el que sigui. Jo puc veure moltes coses que fa el Partit Popular a molts llocs. Una altra cosa és que siguin veritat o siguin imaginacions meves. No hi ha ideologia, l'Ajuntament té un pla que és per actuar on pot actuar l'Ajuntament directament, que és a les escoles de titularitat pública. Ni més ni menys que això.
17: L'Ajuntament dona subvencions i obre programes de subvenció.
13: Estem per...
0: No, permet acabar i després et deixo que parlis tu.
13: De veritat. O sigui, directament l'Ajuntament, mitjançant el Consorci d'Educació, per això tenim una carta municipal que ens autoritza a fer això, pot actuar aquí. Fins ara, ningú havia pensat en posar clima, en posar ballarines dansant o en posar el que fos una escola pública ni una escola concertada. Ara resulta que es treu això i, evidentment, surten els de sempre defensant que es vagi a fer una obra a casa del veí. Que es vagi a fer una obra a casa del veí, que és això. Bueno. Que no estic en contra de subvencionar les places, perquè donen un suport a l'educació pública, però la titularitat de l'edifici no és públic.
0: Escolta'm, jo crec que, en qualsevol cas, un altre dia, si voleu, parlem d'una qüestió, crec que tots dos us faran presidents de l'AFA, de la vostra...
12: Que suerte.
0: De la vostra escola. Sou molt afortunats. Els dos. No, està bé, eh? Sí, a mi em sembla que és un debat interessantíssim en un dia en el que l'atenció, però, està centrada en una altra història i si o anem ja o no ens dona temps. Perquè només ens queden uns 10 minuts aproximadament de programa. Pensàvem que probablement a aquesta hora podríem explicar alguna cosa, però sembla ser que no, que de moment continuen les negociacions entre el govern i l'USTEC, unes negociacions que han provocat que aquesta setmana doncs, hi hagin hagut només 2 dies laborables en algunes escoles, en altres 3, però les que van haver-hi 3, va haver-hi un menys la setmana passada perquè hi havia un dia de lliure disposició que hem hagut d'afegir a la festa, més a les convocatòries de vaga. Tot molt normal, no? Segurament. En fi, crec que es nota la ironia. Aquest tema em posa una mica malalt. Qui vol començar? Va, Jordi Corones, que ets l'únic que no està fent cares.
14: A veure, és que... Bueno, jo com que ja he superat aquesta etapa dels fills a l'escola, no m'afecta tant, no? Però sí que em preocupa doncs, que tot això estigui passant a l'escola del nostre país, no? Perquè al final estem parlant de nois i noies que són el futur i que veuen doncs, truncat el seu ritme acadèmic a conseqüència d'una reivindicació laboral que, efectivament, doncs, segur que és legítima, jo no la qüestiono, i el dret a vaga existeix per descomptat. Però és important que avui doncs, intentin arribar a un acord, perquè al final qui surt perjudicat sempre són els nois i noies que estan estudiant i clar, que veuen que al final de curs se'ls trenca el ritme escolar d'aquesta manera i, en fi, entre el temps que fa i que no van a escola, doncs ja sembla que l'estiu hagi començat, i no és així, no? Qualsevol cas, esperem doncs, que arribi a bon port les negociacions. Abans algú feia broma, no?, que quan un sindicat minoritari se'n va de la taula vol dir que l'acord està a punt d'arribar. No sé si es complirà aquesta major o no, però esperem que sí, que finalment s'arribi a un acord i puguem acabar el curs en normalitat i començar el següent també en normalitat, perquè segur que els nois, noies i les famílies ho agraeixen.
0: Qui vol seguir, Núria?
12: Jo, perquè jo, les reivindicacions que estic escoltant, a mi em sembla, o això... Això em deia que són reivindicacions, o sea, lo normal, laborals dels professors, però he trobat molt a faltar reivindicacions pels nens. Sí. I a mi, i això ja ho hem parlat aquí, lo preocupant de l'escola catalana és el nivell que treuen els nens i les nenes que van a l'escola catalana. Perquè si a mi em diuen el Traustec o el que sean, que guanyant X més, això repercutirà en que els nens surtin del col·le sabent sumar i restar, que hoy no lo saben, i llegint i entenent, pues le diré, pues no 400, oiga, lo que haga falta. Però a mi el que em sembla és que aquesta vaga està sent per temes estrictament funcionarials, i hay que decirlo así, funcionarials, i no per una millora de l'educació pública, concertada, en general, perquè al final és una educació de tota la societat. I al final, quan hi ha aquestes vagues corporatives, sempre passa igual. Al final es negocien per als professionals. Però, claro, o sea, per exemple, la vaga dels metges, no?, que estava escoltant ahir, que també han convocat vaga, no sé què, no sé quant. Em sembla lògic que els metges no vulguin treballar 40 hores seguides, perquè a mi tampoc m'agradaria que un metge em tractés després de 39 hores sense dormir.
0: Clar.
12: Vale? Això és normal, però en aquest cas, o sea, només trobo, sí, reivindicacions pura i estrictament funcionarials, que ja no digo laborals, jo funcionarials. I a mi això em sembla que no entra a solucionar el problema real que tenim dels nens i les nenes.
0: Qui vol seguir? Ivan.
13: Bueno, i a mi em sembla que també quan tu estàs fent unes reivindicacions i arribes a la mesa de negociació i et trobes amb el que estàs reivindicant a sobre de la taula, llavors no pots dir i dos huevos duros, perquè és una mica el que ens hem trobat aquesta setmana, no? I ens donen això, però ara, a més, volem l'augment de l'IPC, i a més volem, home, no sé, ho vaig dir el primer dia, una negociació de bona és aquella que surten les dues parts, diguent, hem perdut coses pel camí. L'administració ha donat coses que no estava disponible, l'administració o la patronal que estigui al davant, eh? Ha donat coses que en principi no volia donar, i l'altra banda ha dit, hosti, m'he deixat coses però m'ha arribat a un acord que és el millor entre les dues parts. Si anem a màxims i d'aquí no baixem, podem estar aquí amb aquesta taula rodona, tots aquí asseguts, tots i totes, fins demà, diumenge, dilluns, i no arribarem a un acord. Perquè si el Jordi no baixa, el Raimon tampoc, la Núria tampoc, el Xavi tampoc, és com predicar pel desert. Per tant, jo el que demanaria és estar l'Austec ara mateix, perquè hem marxat CGT, no sé si intersindical s'ha mantingut o no, però que si de veritat volen arribar a un acord, que es mantinguin a la mesa el temps que sigui necessari durant el dia d'avui, el temps que sigui necessari. Segurament d'allà no estaran disposats a marxar a l'hora que sigui, però que marxin ja amb un acord que sigui el millor per totes les parts.
0: La Núria vol dir una cosa breu, després tu, Xavi.
12: A mi no m'importa si se passen el fin de setmana perdido allí, me da igual, si estan allí. Però jo trobo a faltar propostes, igual són un poco rares, però és que estem en una negociació ochentera. Les mismes puntos, les mismes històries. Per què no tenen unes negociacions del tipus? Els professors, exigim una ràtio de 25 nens per aula. I la Generalitat diu, vale, te la doy. I si en dos anys me sacas a los niños de la cola de PISA, te doy un bono de 1.000 euros a cada uno. ¿Por qué no? Per què no es planteja les negociacions així? No és només un tema dels nens, és un tema dels professors.
0: És molt de gestió privada, això, eh?
12: Bueno, però escolta...
0: Sí, jo no dic que em sembli malament la proposta.
12: Quiero decir...
0: Dic que veig de difícil encaixa una acceptació d'una proposta d'aquesta.
12: Pues, però per què? Perquè estem en reivindicacions funcionarials.
13: Només afegir que sí que s'ha fet.
14: I pel material que tenim establert també.
12: No, per què? Perdona. Els funcionaris tenen... L'única cosa que tenen... on poden jugar una mica amb el sou, a les administracions ens donen la productivitat. ¿Vale? I la productivitat es pot fer de moltes maneres. I si resulta que a la teva classe els teus 25 nens estan per sota de la mitjana catalana, això tiene que haberse reflejado en la productivitat del professor. I això és un tema de justícia salarial.
13: Només afegir que sí que hi ha hagut reivindicacions, ara tot això, sí que hi ha hagut reivindicacions de personal, hi ha hagut reivindicacions d'incorporacions, s'han arribat a acords en aquest cas, l'únic que queda, al final, ara, és això.
0: Xavi, sí.
17: Òbviament, afegir-me a la voluntat del desig que això s'acabi quan més aviat millor. Estic d'acord amb la Núria, si s'han d'estar allà 48 hores seguides negociant, doncs que ho facin, perquè al final els més perjudicats són els nostres alumnes de l'educació pública. Però això s'ha fet molt malament, la negociació s'ha portat molt malament durant tots aquests mesos, perquè precisament estaves parlant, Ivan, de sindicats minoritaris, i el que s'ha fet és arribar primer a un acord amb els sindicats minoritaris en comptes de parlar amb tothom, que hauria estat el més intel·ligent, i també buscar un suport de tot l'arc parlamentari en aquesta negociació. A partir d'aquí, al final és una mostra més, jo crec, de la incompetència d'aquest govern, que si pensem des de fa 2 anys en els principals problemes de Catalunya i mirem la situació ara, sincerament ha millorat la inseguretat, ha millorat l'educació, ha millorat la sanitat, ha millorat l'habitatge, ha millorat la mobilitat, doncs crec que la majoria de la gent diria que no. I jo trobo a faltar, efectivament, és veritat que el tema de finançament és important, perquè, per exemple, en el tema de les ràtios sí que pot ser clau aquesta millora de finançament, i això pot acabar a una millora de l'atenció als alumnes, però també m'hagués agradat un debat sobre el model d'educació que en privat molts dels responsables d'aquest model reconeixen que no està funcionant, però que després en públic no són capaços d'obrir aquest debat per millorar l'educació dels nostres fills.
0: No hem escoltat encara ni el Raimon ni tampoc el Jordi Coronas. Sí, el Jordi Coronas, sí, perdona. Sí. És veritat, sí. Hem començat amb tu, de fet.
18: Pues parlo el doble de temps, si vols. No, la veritat és que podríem recollir, jo crec que hi ha una certa unanimitat, o que hi ha un punt en comú que és bastant maximalista en aquest cas sobre el debat, compro en bona mesura el discurs de la Núria, el que estava apuntant al Xavier Canyagà i el que ha dit l'Ivan, i a més amb el punt de la responsabilitat del que representa l'Ivan, que és el govern, per dir una manera, dir que sigui a nivell de partit, però sí que reconec, hi ha un punt de partida que és una errada de gestió, volguda o no. Dic que és veritat que no deixa d'anar amb un cert benefici del propi govern, perquè el situa com el bo de la pel·lícula, perquè a l'altra banda estan quedant els dolents de la pel·lícula, i sobretot per com s'ha convertit la reivindicació, que no és res més que econòmica. I per tant la conclusió és dir, quan el sector públic es reivindica i reclama i exigeix, la reflexió és sempre i quan ens costarà aquesta vegada. El tema és d'on te sortirà, perquè això ho vau quantificar, recordo la tertúlia, són 52 milions mensuals multiplicat per 12, doncs això són 600 milions d'euros, no? Dic, imagina't, amb 600 milions d'euros quants aires acondicionats posaríem a Catalunya, per les escoles. I per tant, jo em quedo amb aquella reflexió de dir, escolta'm, dic, estic cansadet ja. Dic, estic cansat amb el tema de la funció pública en general, amb el seu àmbit general, dic, perquè acabo fent la reflexió sempre, i quan em costarà, dic, perquè sincerament jo no em veig cap benefici. I quan em dic que em veig cap benefici, ho penso des d'una forma egoista, sens dubte, però pensant també en el que em correspon a mi i amb les responsabilitats que tinc jo, ni que sigui de tenir 2 criatures.
0: Jordi, sí.
14: Bueno, però aquí també tenim que tenir en compte que com els mestres, com a tota la societat, doncs li afecta la pèrdua de poder adquisitiu, de la inflació, de tot el que està passant, de les pujades dels preus d'energia, del que està passant al món. Per tant, hi ha un cert malestar global que no hem de menys tenir. I jo crec que al final el diàleg és la via per intentar resoldre aquestes coses. Sí, escolta'm, les coses de qualitat costen més diners. La qüestió és que, bueno, creiem, som una societat que creu en la... o almenys els que ens col·loquem més a l'esquerra en la ideologia política, creiem en la redistribució de la riquesa, no sé, en fi, hi ha moltes maneres...
18: Jo també, però amb el sector públic la redistribució de la riquesa és la de la meva butxaca, no la del dolent capitalista empresari, sigui o no sigui...
14: Jo no estic parlant de dolents capitalistes empresaris, jo no dic que siguin dolents i que paguin més.
18: Jo crec que amb l'economia social de mercat, que va més encaminat i també permet un reconeixement al que agafa i s'arrisca.
0: Dues qüestions, convindràs amb mi que avui has estat molt polemista, Raimon. O sigui, tu vas parlant de la Núria,
18: I tal com vaig
0: vestir. Però avui has estat molt polemista. I dos, deixa'm dir-te que estic especialment orgullós, perquè és el primer dia que parlem de tota aquesta història i jo no he opinat. I em sento molt orgullós. També deixeu-me dir que m'he sentit molt ben representat avui a nivell argumental, no diré per part d'aquí. 6 minuts i arribem a les 9 de la nit. Toni Mata, què tal? Bona nit, Toni.
19: Molt bona nit, Toni Marín, tertulians del Pla B i presentadors que no opinen. Com esteu?
0: Molt bé. Penso que bé, però vaja. Què expliques?
19: És opinió, eh?
0: Per això t'ho dic. El colofó del dia, Toni, per on va?
19: Doncs mira, avui vull posar el colofó a la tertúlia, canviant-vos de tema ara que ve el cap de setmana, perquè vull parlar-vos d'un perfil social creixent que ens indica que no tot està perdut. El canallita saludable. Fins ara, la festa, el gaudi, l'oci i la disbauxa han estat desgraciadament vinculats a l'alcohol i substàncies per l'estil que abans que te n'adonis et deixen triturat. La gent es beu o es pren l'equivalent orgànic d'una piconadora només per un moment, diguem-ne, d'eufòria, el que, segons sembla, no saben arribar sense alterar el seu sistema nerviós central. Una pena, senyors i senyors, així han funcionat els darrers anys. Això... ara està generant una mena... Això va generar una mena de tribu urbana, aquests hàbits, el cràpula, el canalla, aquell membre de la colla que sempre anava una mica més enllà

0: sabor perquè la ciència ha avançat prou per enviar-nos a la Lluna i per donar-nos begudes bones que no ens estabromeixin. El canellita saludable surt de festa com el que més però l'endemà al matí està al gimnàs per fer exercicis de força perquè sap que augmenten la longevitat i milloren la microbiota. El canellita saludable balla com un boig, com si s'hagués fotut 3 gin tònics dels de sempre, perquè el gin tònic sense el qual té efecte placebo, com que té pràcticament el mateix sabor, tu et deixes anar igual. El canellita saludable no només balla, sinó que compta els passos amb el seu rellotge intel·ligent per veure si ha completat el seu cercle d'exercici. El canellita saludable sap diferenciar les propietats dels gerds i dels navius i et prepararà la millor mousse de xocolata saludable només amb ous bullits, cacau, llet i mel. I t'ho explica tota la nit. El canellita saludable està a les verdes i les madures i t'acompanya a casa perquè, com que no ha begut, et pot dur un cotxe. És la persona que tots hauríem de ser si volem que la nostra societat progressi amb més neurones. És la persona que sap divertir-se sense destruir-se. Una mica pesat. És la persona que es llença la gresca tal com és i sense filtres. Molt important. Gent, això és el que hi ha. Si no t'agrada, què hi farem? Perquè l'alcohol, diguem-ho clar, amigues i amics, és el filtre que ens posem a TikTok o a Instagram per semblar el que no som, però en la vida és real. És amagar la panxa o buscar l'angle perquè es vegi lleugerament l'escot. No volem més mentides, senyors i senyors. L'alcohol i les xarxes socials ens han omplert de distorsió i falsedats i ens han convertit en uns amargats infeliços, en una comparació permanent i en un borratxisme sense sentit. Canellites saludables, sigueu benvinguts. La següent batalla és el vi sense alcohol de qualitat. Trobareu resistència. Us diran que no és possible, però ja sé que us és igual, perquè demà sortireu a fer una ruta amb BTT. Clar que sí, a tope amb la vida. Bon cap de setmana, gent del Pla B.
1: Igualment, senyor, però deixa'm dir-te que l'altre dia m'explicaven que hi ha bodegues molt potents a Catalunya que estan investigant amb els vins sense alcohol, perquè aquest és un mercat que no para de créixer. Efectivament.
0: Això.
1: Perquè l'endemà s'ha d'anar al gimnàs.
0: Com m'agrada, Toni. Sempre estàs a l'avantguarda. Ets el millor.
1: És el que hi ha. Una abraçada, Toni. Núria, t'acabo de caure fatal, no, Núria González? Espera, espera, que no tens micro. Ja? Digues, Núria.
2: Básicamente por lo del gimnasio. Puedes beber las guarradas que tú quieras, pero por lo del gimnasio.
1: Esto no. Esto no.
2: El gimnasio al día siguiente.
1: No, pero yo pensaba que era pel vi sense alcohol.
2: No, hombre, no. Cada uno puede beber lo que quiera.
1: Fa ràbia el vi sense alcohol. Sí.
2: Pero yo debo decir que me he aficionado a alguna cerveza sin alcohol. Que está buena.
1: Es que hay buenas.
2: Más que... Ni no soy yo cervecera.
1: Raimon, tú no.
3: Yo, mira, el vi sense alcohol encara... És que a mi, com que no m'agrada... A mi em sap greu, perquè no m'agrada. Em feu enveja als que us agrada l'alcohol. I ho dic de veritat, eh? Bueno, pues sí, perquè, hòstia, disfrutar allò, un superet amb un vinet, jo sempre escolto això, i que bé que està a la cerveseta, veus, ostres, què et demano, anem a fer unes canyes. Hòstia, a mi em feu enveja, amb moderació, eh? Dic, però em feu enveja, hòstia, disfruteu de la vida en aquest sentit.
1: Jordi, què dius tu?
4: Si un vi i una cervesa no són vasodilatadors, no són ni vi ni cervesa.
1: Està molt bé, està molt bé. Xavi, va, com ho acabes?
5: Totalment d'acord. A mi és com l'hamburguesa aquesta de tofu, que per mi no li pots dir hamburguesa. O sigui...
1: El tofu està de capa caiguda, o m'ho sembla a mi? Perquè abans es parlava més de tofu que no pas ara, eh? En fi, no obriré.
6: No obrim el meló.
1: O potser és en el meu entorn que passa això, que també és molt probable. Ara què penso? Escolteu-me, aquest ha estat un plaer, de veritat. Com sempre, que tingueu un bon cap de setmana. Aneu per l'ombra si en trobeu alguna. Avui ja m'he trobat amb una noia que anava amb un, com un spray d'aigua per anar per la vida, perquè realment feia molta calor. Raimon Blasi, Jordi Coronas, Xavi Canyigueral, Ivan Marzà, Núria González, un plaer, com sempre, moltíssimes gràcies.
3: A vosaltres.
1: Fem una petita pausa a les notícies de les 9 i no marxin, perquè ara de seguida entrem a la darrera hora de la setmana, que saben, no es diu el Pla B, sinó que es diu el Pla Z. Tornem en un instant, fins ara.
7: Són les 9.
8: Ràdio 4. Serveis informatius.
7: Bona nit, continuem pendents a la reunió entre Educació i els sindicats. Hores d'ara, però, només amb USTEC i professors de secundària a la taula després que aquest vespre la CGT s'hagi aixecat de la negociació, considerant que no s'estaven acceptant els seus mínims. Segons ha explicat la secretària general de la CGT Ensenyament, Laura Jané.
9: Demanem formalment la dimissió de la consellera Esther Niubó perquè aquesta situació li va gran, perquè no està podent solventar aquesta situació

0: i perquè es necessita un canvi urgent dins del departament per poder fer front a l'emergència educativa que estem vivint.
1: Els mínims que denuncien no es contemplen són, entre altres, aplicar l'actualització de l'IPC, els complements autonòmics o una baixada de ràtios a primària al curs 27-28. En tot, fons sindicals mantenen que s'estan acostant posicions. I passem d'una conselleria a una altra perquè la titular d'Economia, Alícia Romero, ha fet una crida a Junts a fer suport a la llei de finançament que el govern espanyol vol tirar endavant. Romero ha defensat que, d'aprovar-se, desapareixerien les bestretes amb les quals es financia Catalunya i d'aquesta manera els ingressos passarien a transferir-se automàticament.
2: Això que permetrà que no haguem de demanar bestretes, que tinguem els ingressos que ens pertoquen al minut, al segon, en temps real. Això és molt important.
1: Romero ha comparegut al Parlament per compartir amb els grups polítics els pressupostos acordats amb Esquerra Republicana i els Comuns, que, entre d'altres, en reforça l'Agència Tributària Catalana perquè pugui recaptar l'IRPF de cara al 2029 si obté els vots necessaris al Congrés dels Diputats. De l'exterior, Rússia assegura que desconeix l'origen del dron que ha impactat contra un edifici a Romania.
3: Такое время выяснялось, что ничего общего с российскими летательными аппаратами это не имеет.
1: El president rus Vladimir Putin afirma que la primera reacció de la Unió Europea davant qualsevol dron és atribuir-lo a Rússia i que després resulta que no ho és. De moment, diu, espera proves que n'aclareixin l'origen. Per la seva part, la Unió Europea, l'OTAN i diversos països han condemnat l'atac. A X, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha assegurat que les vulneracions al dret internacional per part de Moscou són inacceptables. I encara en clau internacional, el Parlament d'Hongria ha aprovat una llei per mantenir el país a l'acord penal internacional. Laura Monill, bona nit.
4: Bona nit, sí. D'aquesta manera fa marxa enrere en la decisió adoptada el 2025 pel govern de Víctor Orbán. El nou primer ministre, Peter Magyar, s'havia compromès durant la campanya electoral a mantenir el país dins del Tribunal Internacional i, en aquest sentit, la Unió Europea desbloquejarà més de 16.000 milions d'euros de fons comunitaris per Hongria congelats per les seves contínues vulneracions de l'estat de dret per part del govern d'Orbán. Hard work makes the difference. La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ha celebrat que l'esforç ha valgut la pena. Hongria podrà accedir als fons de recuperació i cohesió pendents, tot i que no de manera immediata. El desemborsament dependrà d'un conjunt de reformes judicials, anticorrupció i del sistema educatiu promeses per Magyar. A més, caldrà el vistiplau de la resta de capitals europees.
1: Tornem a casa nostra. El darrer baròmetre del Centre d'Investigacions Sociològiques apunta que el 48% dels espanyols consideren que l'habitatge és el principal problema del país, 7 punts més que el mes anterior, una qüestió que pel 30% dels enquestats és el que més afecta de manera personal. I amb aquest escenari, avui hem conegut que s'amplia el límit de data per obtenir un préstec d'emancipació dels 35 als 40 anys. L'ampliació permetrà que més de 600.000 persones puguin demanar-la per finançar el seu primer habitatge. Ho ha anunciat el president de la Generalitat, Salvador Illa.
5: És l'anunci que fem a partir de dilluns. Ho allarguem per què? Perquè té èxit. Com que té èxit, doncs hi ha gent que, escolta, doncs allarguem-ho fins a 40 anys, que puguin accedir a aquest préstec que té un topall, em sembla, de 50.000 euros i que el pagues al cap de 30 anys a interès zero.
1: Serà a partir de dilluns quan els interessats podran demanar oficialment aquest préstec que otorga la Generalitat a través de l'Institut Català de Finances i que permet cobrir fins al 20% del valor de compra d'un habitatge. De moment, s'hi han pogut acollir a aquest programa unes 1.700 persones. Doncs això és tot per part nostra. Més notícies al portal web rtv.cat i d'aquí a 55 minuts a Ràdio 4. Bona nit.
6: Ràdio 4. Ràdio 4.

0: t'has adonat, Vanessa, que els dies que no està el David Balaguer, començo l'hora parlant amb tu.
1: Ja, això no sé, o sigui, estic afectada, realment.
0: Afectada?
1: No, si no passa res, però sóc la segona, ja ho tinc clar.
0: No, segona
1: sóc
0: no.
1: La teva segona elecció.
0: No és veritat, però és que l'altre és una tradició.
1: Ah.
0: És una tradició. Des del primer dia, que és, comença el Plaseta i començo parlant amb el David.
1: Em cau superbé, el David. No,
0: és
1: no,
0: que és molt maco.
1: És molt guai.
0: Aquí no li pot caure bé, el David.
1: Ja.
0: No?
1: És que és tan guai que fa ràbia, perquè no té cap defecte.
0: No com el Jordi Esteve. No com el Jordi Esteve, que... O sigui, jo sempre... Hola, Jordi, eh?
2: Hola, què tal?
0: Jo sempre em pregunto com devies ser tu de nen. Devies tenir una tela, però tela marinera. És que ara explicarem el que portes fent 3 setmanes a tothom que m'ha de veure. Sí, és que tot va començar, jo us ho explico, Gloria Galeano, tu no saps de què va, no? Sí, una mica, eh? Tot va començar un dia que quedo per esmorzar amb el Ferran Casas. Hola, Ferran, què tal? Bon dia.
3: Què tal?
0: Tu havies quedat amb el Jordi, al Nectari, al seu restaurant aquest que té tan guai, perquè té una estrella Michelin i tot això... I primer et va fer una cosa d'entrar per una porta que havies de fer uns cops o no sé què.
3: No li vaig fora de la paret de miracle. Els cops que em va fer picar a tot el restaurant.
0: Però què havies de picar a la porta?
3: Sí, envia un missatge, em diu, pica 3 cops a la paret.
1: I
3: em veieu al mig del carrer picant.
0: Però això, perdonin, no s'ho creuran. És absolutament
3: real.
0: Real, eh?
4: És real. Aquest el vidre. Aquest home al mig del carrer Aribau.
0: Clar.
4: Pegant cops a una paret.
0: Pam, pam, pam, molt bé. I un cop va passar això... Et va obrir la porta,
3: correcte.
0: Vas entrar...
3: Va riure un rato de mi.
0: Clar.
1: És que és molt bo, perquè la gent fa el que diu, i al final hi fem quasi, i ell ens controla.
2: Imagina't com està la gent.
0: Perquè un es pensa que un xef amb una estrella Michelin, un home reputat,
1: sí,
0: que se'n va a passejar la cuina per tot el món...
1: Sembla formal.
0: Ha de ser una persona seriosa.
3: Sí. No?
0: I no. Molt bé. La història està en què... Ja, quan vas fer la reunió, et va enviar, li vas dir que havies quedat amb mi.
3: He quedat amb el Toni per esmorzar. Diu, ai, felicita'l, que avui és el seu aniversari.
0: Exacte.
3: Sí.
0: Molt bé. I tu vas venir i... Moltes felicitats.
3: Felicitats.
0: I, evidentment, no era el teu aniversari.
3: No era el Toni.
0: Però això, Jordi, diríem que t'ha fet gràcia. No?
1: Li funciona.
0: I ho estàs estenent, no?
2: Sí, una mica, sí.
0: I l'última ha sigut el Víctor Parrado. Hola, Víctor, què tal?
5: Molt bones. L'última víctima.
0: Cara a les 9, he sortit de l'estudi i el Víctor. Porque hoy es un día especial.
1: Bueno, casi
5: amb un acte incaticades, eh?
0: Sí.
5: Avui quin dia és? I tu, què?
0: Diu, avui... Jo, doncs, divendres. Diu, sí, però també és... Dic, doncs...
1: Estava a punt de ballar i fer-te una coreografia,
2: eh? Quasi, eh?
5: És que jo pensava que tu m'estaves vacil·lant i dic, tio, anem al torrón i veig un riure aquí al costat, una energia, i ja quan m'he girat, digo, ja...
1: Però ja estava a punt de ballar, eh? S'ha quedat així quasi ho fa.
0: No, pobret,
5: un gol per l'esquadra.
0: Em sap molt de greu, Víctor Parrado.
5: A mi m'ha sabut greu que m'ho ha dit i dic, hòstia, però jo no ho sabia. Dic, oi, no li porta res. M'he quedat com, ai, bueno, pues almenys quan entri li faré una mica de...
2: De show, no?
5: De show.
0: Digues.
1: Volia saber què opineu de la gorra del Víctor.
0: Del
1: Víctor Parrado.
0: Ja hem acabat el tema, Jordi?
1: Ah, no.
0: Espera un moment. Ara parlem de la gorra del Víctor, que em sembla un tema.
1: És un tema,
0: sí,
1: eh? Perdona.
0: No és que em sembli una mala aportació. Crec que una mica d'estemps.
1: Perdoneu. És que jo estic com col·lapsada amb la gorra. Només puc veure la seva gorreta.
0: Clar, és que
5: estic pillant avui.
0: Com el Víctor està al mig entre el Jordi i la Vanessa, en el camp de tir.
1: Clar, tinc la gorra.
0: Vanessa té la visera de la gorra.
1: Em tapa tothom.
0: És veritat. Va, Jordi, explica'ns com. Què passa amb tu, tio? Vull dir, per què ets així?
2: No, però perquè la gent està molt avorrida. I m'ha dit, ara me'n tinc amb un retiro perquè estic estressat i tal. Doncs va, el farem fer una miqueta de
0: desestressar-se.
2: De desestressar-se, sí o no?
5: Sí, a més, quan he arribat, dic, no sé si te'n recordes de mi, i diu, no gaire, dic, el de Chayanne. Ai, sí, el de Chayanne, el dia que vam posar la cançó de Chayanne.
0: Ah, deia,
5: i ja com que ja m'ha ubicat.
2: Sí, dic, quin desastre cançó vas posar.
0: Ai,
1: jo ho entenc ara, perquè vaig anar al seu show, el del Víctor,
0: sí?
1: I ja sé per què li agrada tant la cançó de Chayanne, perquè ens la posen.
0: La
1: i ens correm bastant bojos,
0: aquella,
1: eh?
0: Torero.
1: Sí. I funciona, i la gent s'anima.
5: Sí. Que funciona, si tens una mica de, no?
1: Ell es pensa que és el torero de la nit.
0: Ah, tu creus que ets el torero de la nit?
1: Una mica sí.
5: No sé com es veu. Jo encara estic afectat per lo del Jordi. M'entens? Vull dir que encara estic aquí.
3: Et durarà uns dies, eh?
0: Escolta'm, en qualsevol cas, deixem que digui una cosa, perquè vaig veure a l'Instagram de la Vanessa que havies anat amb la Olga a veure el Buenrollistes al Teatre Goya.
1: Sí.
0: Fins al 18 de juny, encara, no?
5: El 18 de juliol.
0: Ah, de juliol. Ah, encara millor. Fins al 18 de juliol. Que us va encantar, no?
1: No vaig passar bomba. És que vaig plorar de riure, però de llàgrimes. Que tenia acumulades per la vida que em tracta malament, doncs allà les vaig treure totes.
5: Una mica exagerada,
1: està exagerada. No, vaig riure molt.
5: Però jo la sentia, des de dalt la sentia, perquè tenia allà la fila 2-3.
1: No, perquè no parlava, parlava la Olga.
5: No, però el riure.
1: Jo reia molt, reia molt.
0: Això es nota des de l'escenari?
5: Sí.
1: No, jo reia carcajada més suelta. No feia jiji. Bueno. No, home, no.
5: No, però la Olga...
0: Estàs en un moment d'expansió, de soltar-te, no? Perquè la primera cosa que m'ha dit la Vanessa és què et sembla el meu cabell. I jo que em caracteritzo més a més amb adonar-me quan la gent es fa alguna cosa al cabell.
1: Clar, s'ha quedat com... T'has canviat de color?
0: No, perquè avui tenim molt de llum a l'estudi i dic, potser és que s'ha canviat el color.
4: No, aquí que se li veu una mica menys pèl roig, va, aquesta llum.
2: No, però està brillant, està més brillant. Està brillant. Un truco i el Víctor li ha fet una bona tocada. El Víctor li ha fet una bona tocada.
1: És que parlaven de les melenes. No, però parlaven de les melenes. Llavors, per això he pensat en el meu look, si no, no. Però jo vull explicar... Clar, jo t'ho deia perquè jo tot l'any jo tinc el cabell ondulat i frisante, així com una mica frisante. De posar el dit en l'enxufe, a l'anunci. Sí. Diuen, tienes fris? Sí, tengo fris. Llavors jo me l'estiro, em poso la planxa i vaig molt pentinadeta. Ui. I ara és a lo loco, perquè arriba l'estiu i ara és efecto piscina.
0: Val, un moment.
1: Li dic igual el cabell.
0: Ferran, no, és que m'hi han recordat d'una cosa. Oh, és allò que ha començat la Vanessa. Oi, clar, soc la segona, saps? Sí, perquè el primer saludes del David.
1: No, parlo així.
0: Sí. Saps?
3: Sí.
0: Ho has sentit. L'altre dia vaig veure a les seves xarxes una foto amb un altre equip, crec, de la tele, que posava «És molt guai quan estàs amb els millors».
1: No.
0: Saps?
1: No, però els millors també sou vosaltres.
0: Home, estic parlant amb el Ferran.
1: Els millors de la tele.
3: Ah, clar. Sí, ja.
1: Els millors de la tele.
0: Em va agafar una ansietat. Que sort que tinc els neuropoderes de la gente feliz.
1: Sí.
3: Sort que t'estàs tornant neuropoderós.
0: M'estic tornant neuropoderós, perquè vaig mirar allò, em va doldre. El comentari.
3: I vaig veure el Ferran què diu sobre això.
0: Exacte, i vaig consultar i...
3: I millor.
0: Vaig respirar fons...
1: A tu també t'ho poso, perquè és veritat, a més.
0: No em poses mai...
1: Sí que poso, però tu et deixes fer poques fotos, també, t'ho dic.
0: I què?
1: Però home, sempre poso fotos i poso Antoni Marín del Pla B.
0: Clar, però una cosa és Antoni Marín del Pla B...
1: Avui ens fem una foto.
0: És el que té... No, de cap manera. Sí, ara. Serà possible.
4: Plat de segona taula.
0: Plat de segona taula.
1: I ara et dic una cosa. I això és cert, ara direu, què peset? No, la pilota no. Tinc molta sort perquè tant a la tele com a la ràdio, a part de ser molts bons professionals, sou molt bones persones i disfruto molt.
0: Però no ho vas dir.
1: Bueno, ja ho diré a l'Instagram.
0: No ho va dir. Ella només la tele.
1: No, és veritat.
0: Sí, només la tele.
1: És més, em van proposar una cosa i vaig dir, mira, les coses van i venen, però la ràdio la porto al meu cor sempre.
0: Anda.
1: Primer la ràdio.
0: Molt bé.
1: És veritat.
0: Bueno, ja això anirem... Què passa, Víctor? No veus clar, no, Víctor?
5: No és el que penses, és el que dius.
1: No, jo sempre dic el que penso, perquè sóc transparent.
0: Anda, com a l'home invisible.
1: Per bé o per malament...
5: Això és veritat, és veritat.
1: Jo sóc molt transparent, és que no puc mentir, perquè em posaria vermella, tremolaria...
5: Però, Vanessa, tu li estàs demanant...
1: Un lío patatero.
5: Vanessa, hi ha una incoherència aquí.
1: No.
5: Home, tu li estàs demanant al Toni una mica de carinyo, soy el número dos, no sé què...
1: No, jo vull que em truqui dos dies.
5: Ben trobat, ell ben trobat ha dit, bueno, aquí tu me pones muy descriptivo. Amb el Toni Marín, home, ja lo sé, clar. Una mica de carinyo, un corazón, un...
0: Aquest noi tan simpàtic, l'home atractiu.
5: L'home atractiu.
0: Saps, alguna cosa?
2: La bona persona.
0: La bona persona.
4: Fixeu-vos en quines cames té amb aquestes bermudes.
0: Fixeu-vos quines cames.
4: Perquè és això.
0: És o no, jo guanyo amb bermudes.
4: Està tota la redacció estorada.
0: Amb les meves cames.
4: A vegada que tu entres...
0: Em passa sempre.
1: Una cosa.
0: Passa, vaig pel carrer i tothom... Hola! Vaig sentir els comentaris.
2: Sí.
1: Tinc fotos amb tu i la gent es pensa que és el meu nòvio o alguna cosa.
0: Oh!
1: Diuen, aquest noi...
0: Tan interessant.
1: Guapo. Aquestes cames.
0: Va, parlem de la gorra del Víctor.
1: Aquestes cames.
4: La gorra del Víctor.
0: Què li passa? La gorra del Víctor és una gorra... Com la descriuries, Jordi?
2: Bonica, no?
1: Home, Jordi, aquí no t'has lluit,
0: Se't donen millor les bromes,
1: El Víctor, amb gorra o sense gorra, no sé per què, però és una altra persona, i tira cap a malament, amb gorra.
4: Oh, em fa por. No.
1: Perquè m'ha fet com por, em sembla com... És que em fas por, em fa por els nois amb gorra.
0: Quina llàstima no que vostès sé no puguin veure ara la mirada que li ha llançat al Víctor Parrado a la Vanessa.
1: Clar, però no ell, no ets tu, és la gorra.
3: No ets tu.
1: No, però tinc una cosa, és veritat que tenia un amic...
0: Però és maca, la gorra.
1: Sí, sí. Però no creus que està millor sense gorra?
0: No.
1: Mira que a mi m'agraden les gorres i les utilitzo, afegeixo, per xafar-me el cabell perquè no estigui tan alocado.
0: Ah, potser li està passant el mateix a ell. Tens el cabell alocado,
3: jo sé com m'ho passa.
1: Però a mi els nois amb gorra em fan por, no sé per què. El veig en un parc i em fa por. I dic, què fa aquest home aquí?
3: Vanessa, tu tens un trauma amb les gorres que jo aquí ni entro ni salgo.
1: No, però no sé...
3: Jo què culpa tinc?
1: No, però jo no sabia que tenia el trauma. Pues a lo mejor me curo hoy.
2: Descobert
1: avui, Vanessa. Ho parlem.
3: Avui has descobert que tens un trauma amb les gorres.
1: Sí.
3: Amb aquesta.
1: No, els nois amb gorra.
3: Sí,
4: és qualsevol gorra, perquè hi ha molts tipus de gorra.
1: Les de béisbol.
4: Aquesta és de posar benzina a la Ruta 66.
1: Pues ja és, no, aquesta, sí, és,
4: forma,
1: aquesta és de portar una pistola a la butxaca.
0: Ala, que dius. Que exagerada.
1: D'avió.
0: Escolteu-me, anem a fer un petit sumari a veure les coses que heu preparat avui. Ferran, tu què has preparat avui?
4: Jo us porto un estudi.
0: Ojo.
4: Com cada divendres. Avui, que va relacionat amb una pregunta, que és, us teniu idea de la quantitat de pets que us tireu al dia?
0: Hola.
1: Crec que ho has dit.
4: Doncs si no ho sabeu, avui porto els que ho han descobert.
0: O sigui, però vols dir que hi ha molts pets que ens tirem de manera inconscient?
4: Sí. Bueno, tu quants pets diries que et
0: no
4: tires al dia?
0: No tinc ni idea.
4: Doncs jo et porto la xifra.
0: La meva?
4: Bueno, la mitjana mundial.
0: Hi ha una mitjana mundial?
4: Sí, però perquè s'han inventat un aparell. Després t'ho explico.
6: Un aparell?
4: Sí.
0: Un aparell per
4: tecnologia
0: mesurar.
4: I ciència per mesurar pets. Podríem estar millorant el món, però ens inventem aquestes coses.
0: Vols fer una valoració al respecte,
1: les
0: Jordi?
1: Dones...
2: Home, interessant, eh? Jo me'n tiro uns quants, eh?
0: Sí, eh?
2: Sí.
6: Les vaques em tiren molt.
0: Les vaques.
2: I les vaques també.
0: Les vaques contaminen molt.
1: Sí, sé que les dones es tirin més que els homes.
4: No ho diu l'estudi.
1: Ah.
4: No diferencia.
6: Les dones, quan fan dieta, tenen molta fibra i la fibra...
1: I el tema de l'aparell reproductor també ja fa com més funció de gas. Sí, sí.
4: Ara em fas dubtar.
1: Sí.
0: Bueno, pots consultar les teves fonts.
1: Clar, les teves fonts són millors que les meves.
0: Parlant de teves, tu què has preparat avui, Vanessa?
1: Jo he preparat un tema que no... O sigui, com sempre, no ho dic jo, ho diu la psicologia.
0: Molt bé.
1: Estudis de psicòlegs, Que diu que les persones que prefereixen callar-se davant un problema, un conflicte, sembla que tinguin més autocontrol, més calma, més sabidoria, però no és així sempre. Però és veritat, quantes persones, per no discutir, prefereixen, la meva veu deia, tu caia i fes la teva. Quants cops ho hem fet de fer, sí, tu fes la teva, això funciona. Però al final no surt bé la cosa, perquè es va acumulant i us explicaré per què.
6: Se't queda el pap.
1: Clar,
6: i allò...
1: clar.
0: Quan se't queda el pap no fas estap, no?
1: No, clar, exacte, va per aquí. Però sí que sembla la gent que, com que la gent que es planta, com que busqui conflicte, no, som transparents, o sigui, volem parlar-ho i arreglar-ho.
0: La paraula del dia és transparència.
1: Sí.
0: Sí, eh? Víctor, tu has preparat alguna cosa?
3: No i sí.
0: A veure...
3: No, perquè no portava res.
0: Sí.
3: Vale, però porto una setmana curiosa.
0: Un home
3: que
0: improvisa així de bé com tu.
3: Però amb el Jordi, que és, ara ja som amics, som com Winnie the Pooh i Tiger, parlant abans, ha sortit un tema, perquè ell m'ha parlat de Sabrina, del Boys, una cançó que ell va portar o el que sigui.
0: Em sorprèn que t'interessi aquest tema, Jordi, tractant-se de tu. Sí. Digues.
3: He tret el tema de... Digo, has vist que ha tornat el grup Magneto? El de Vuela, Vuela...
6: De veritat?
0: Vuela era una cançó que es deia Buayas.
2: Correcte.
0: Qui era?
6: Desireless?
2: Doncs ha tornat.
3: Doncs ha tornat al grup de Magneto.
0: Però Magneto es va fer famós per fer una versió de Buayas.
3: Eren joves, tenien 17, 18, i va fer una coreografia de l'hòstia.
0: Molt bé.
3: Han tornat ara i li he dit, saps quants grups estan tornant ara? Amistades Peligrosas, los Backstreet Boys...
0: Ah, sí?
1: Falten quartos.
3: Estan fent gira, gent que porta... Hombre, és que ja porten temps, però que és com a...
6: Hasta l'última de la fila.
2: Ja, que fora.
3: Què està passant amb els grups que tornen? No,
1: no tenen calés.
6: Jo tinc una teoria.
1: Jo també.
0: Ah, no, però aquesta és l'original, no?
6: Sí.
0: Clar, millor. No, molt millor. Vas a parar.
6: La terra espanyola, que era una mica una traducció amb unes rimes fabuloses.
0: Sí,
3: És que, Toni, s'ha fet viral el vídeo del Magneto, perquè, clar, ara ja tenen una edat, segueixen fent la mateixa coreografia, i, clar, estan una mica...
6: Els 18 i els 48 no és el mateix.
3: No, 48 i...
7: i més. Què passa? Sí. Que els comentaris a la xarxa són de menos Magneto i más Magnesio, vull dir, saps? Aquest pal. I li estava parlant, dic, hòstia, què està passant amb això?
0: És veritat.
7: És un tema, eh?
0: Tu, Jordi, estàs preparant el cap de setmana, que tens cita amb la gent, no?
2: I tant, a Plaça Catalunya, al Tas de la Rambla. Us explico ara, després.
0: És guai, ara, això. Jo vaig anar l'any passat.
2: Fa molts anys que ho estem fent, 14 anys, i hi ha 30 restaurants de tot Barcelona, boníssims, on es pot provar una tapa de cada restaurant diferent, tapes que fan en el restaurant, tapes que fan especials per aquest event. Tenim vins catalans, tenim cava...
0: No, és brutal, tenim és brutal de debò, eh?
6: No me'n recordo ara que ens va explicar el que feia l'any passat i ens vam quedar tots com...
0: Ei, tenia alguna cosa de botifarra, potser? No, ho estic dient de memòria, no,
2: Sí, tenia botifarra, sí.
6: Aquest any
0: que oi fa? Que sí?
2: Ah, la tapa, sí.
0: Sí.
2: Aquest any aquest any faig un bau de salmó salvatge d'Alaska amb una emulsió de mexicana i japonesa. Una mica picant i després el cítric i la soja del japonès.
0: Botifarra de l'any passat no et va quedar, eh?
2: Botifarra no me'n va quedar. La vam vendre tota.
0: Vaja.
2: I escolta, és important saber els horaris, perquè comencem a les 12 del migdia i acabem a les 12 de la nit.
0: Déu-n'hi-do, eh?
2: Vull dir que...
0: No, però és, de veritat, una cosa xulíssima.
2: És una cosa molt bonica.
0: Jo vaig anar per primera vegada l'any passat amb una bona amiga. Escolta, ens vam prendre un parell de vinets, vam agafar 3-4 tapes a diferents llocs.
5: Que bé, no? Magnífic.
2: Taules, hi ha música... Hi ha show cookings també per veure.
0: També hi ha tapes de postres, per exemple.
2: També hi ha 6 pastisseries de Barcelona, un forn. Vull dir que es pot fer tapes, es pot fer postres i disfrutar de la música i de Barcelona i de la Plaça Catalunya.
0: És xulo. I així veniu tots a celebrar el meu aniversari.
2: Exacte.
0: Podries fer-ho aquest any, no? És a dir, com la
5: Glòria.
0: Estaria guai.
1: Molt bona idea.
0: I tu, Glòria, de què t'enfadaràs
6: avui? Jo ningú he escrit avui, perquè no cal. Perquè, o sigui, estic fins als nassos de que la gent no consumeixi les coses quan toca.
0: Què vols dir?
6: És a dir, avui a mi en un restaurant m'han demanat carxofes.
0: Sí.
6: Bueno, les carxofes ara són peludes, ja no són carxofes. I em volien donar de postre mandarines, que no quiero mandarines!
2: Està molt bé, això.
0: Però no són mandarines, ara?
6: Les mandarines han acabat i són velles, les que em volien donar. O sigui,
0: ah, sí?
6: Deuen portar a la càmera 18 anys.
0: Jo he comprat mandarines avui.
2: Algunes tenen uns pinyols.
0: T'ho juro.
6: Home, per
0: favor. Bueno, perquè al súper hi havia una safata amb mandarines.
6: És que no és perquè ho venen. No és perquè ho venen. Això deu portar a la càmera 3 mesos.
2: Però
6: no
2: això té tota la raó, perquè això és veritat que es tindria que reivindicar molt
6: perdona,
2: més.
6: I després... Bueno,
2: perquè a vegades sembles tu el tonto, a vegades, que et diuen, tu no tens carxofes, però si ara no sé de carxofa, no?
0: Home.
2: Perquè però sembla que tu siguis el tonto que no tens les carxofes.
0: No, però segur que convences a tothom, tu.
2: Sí, però a part d'això crec que això s'ha de reivindicar molt les temporades de cada producte.
0: Sí, està molt bé.
2: I que la gent que va al supermercat i compra mandarines, doncs que no les compri.
6: Jo és que sóc, vamos, però totalment activista d'això.
0: Digues, Víctor.
7: Toni, a tu et passa amb el Jordi que quan es posa sèrio, és com una altra persona.
0: Sí, és una altra.
7: Però absolutament.
1: Sí, clar. Sí,
7: i després comença a riure i digo...
0: Perquè quan arriba el tema menjar, el tema de la seva professió, és com que li surt l'estrella Michelin.
7: Totalment,
1: sí,
7: eh?
1: Sí,
0: un aura, tot ell.
1: Sí, s'il·lumina.
0: No, és veritat.
7: Oi que sí?
0: Escolta'm, va, les músiques que heu escollit aquesta setmana, avui comencem amb el Víctor Parrado.
7: Per què sempre jo?
0: Perquè tinc el primer.
7: Ah, vale. Ja està.
0: Fonamentalment, no. Digue-li a la Glòria, que és qui fa la pauta.
1: Tindries que haver dit alguna cosa bonica, home. Clar. Que estaves content, s'ha quedat així com...
0: Del gran Víctor Parrado.
7: Gràcies.
1: Et trio a tu perquè brilles avui de forma especial. Jo què sé. S'ha quedat una mica xof.
0: Sí, però tu, de veritat, m'estàs dient això després del que has dit de la seva...
1: No.
3: La Vanessa el matxaca i tu l'has d'animar.
1: Clar.
0: La Vanessa avui és... O sigui, primer diu una cosa i després diu una altra.
1: Sóc el Jacqueline Mr. Hyde.
0: Sí, exacte. Va, senyores, senyors, aquest...
6: La calor és molt dolenta.
0: Ui, tinc un remei per la calor. Però això us explico després. De moment, aquesta és la cançó que ha escollit aquesta setmana Víctor Parrado.
7: Cuidao, eh? Som-hi. I no Chayanne, eh?
0: És guitarrera, no, una mica?
7: Bueno, és tota l'estona jeans, eh?
0: Sí.
7: Bueno, és que...
0: Saps què em recorda? La típica cançó d'acabar un programa?
7: No.
0: Saps? Però
3: l'ha enganxat bé.
7: Ara.
8: Años 60, van por el centro, más de 90.
1: Mira, que s'anima.
0: No, és que la veu del tio està molt bé, eh?

0: M'agrada la veu de... Sí, la cançó...
1: Bueno. Una vespa especial, no?
2: Qui és aquest senyor?
1: Era un italià, no?
2: Deu ser, no sé qui és.
0: Un italià?
1: Qui fantàstico.
2: Ah, l'original, però aquest no.
3: Aquest no és italià.
0: Deuen ser els... aquests, els Magneto.
1: Magneto d'aquí.
0: Els Magneto.
2: Magneto, em sembla que només feien covers, diguéssim.
3: Sí, aquest té veu de gamberro. I aquestes veus estan bé, no? No són avorrides.
0: No, no són avorrides.
3: Són enganxo.
0: Tu sostens que a vegades és millor el silenci, no?
3: Sí.
0: Ningú diria, tractant-se de Vanessa Coga...
3: No, perquè és al revés, clar. Jo et dic que sí, perquè m'hi ha collonit.
2: L'estàs liant, perquè ja la gent ja li costes. Focus, Vanessa.
3: No, no em costa, carinyo, no em costa. Però ja la mai que em costa. No, no em costa. Ja la mai que em costa.
2: Si la despisteu, li dieu coses que no són, ella...
0: Ella li costa. No,
2: ella ve amb el seu estudi superbé preparat, tot superbé.
3: Però m'ha liat, és veritat. M'ha liat, perquè m'has mirat tan seriós que t'he dit que sí a el que em diguessis. Digue-li que sí, que si no reps...
0: La defensa és un bon atac, eh? Ho heu vist, eh?
3: No, però jo dic el contrari.
0: Ah.
3: Que és millor parlar les coses. I no deixar-les per després, com pots veure i comprovar.
0: Sí, sí, tu ets molt d'això.
1: Transparent.
0: Transparent.
3: Transparent i directe, i directe.
0: Exacte.
3: Però resulta que, de vegades, quan un vol ser directe i arreglar el problema, en vez d'arreglar-lo, hi ha uns temes tabús que l'altre no vol saber, encara que els sap, i... s'origina un conflicte, s'origina un...
1: La gorra, per un exemple.
3: La gorra no, però és veritat que tu dius algo normal i de sobte tothom s'enfada i la gent acaba cridant. Això passa.
0: Ja.
3: Per què passa? Perquè la gent no vol sentir les veritats.
0: Però això ho diu l'estudi psicològic?
3: No, això ho dic jo.
0: Ah, molt bé.
3: Però també que ja entres en conflictes. Un conflicte, jo ho dic de forma col·loquial.
0: Molt bé.
3: Llavors, què és millor? Fer un conflicte o callar-se i oblidar-se de les pròpies necessitats?
0: Ja.
3: Pues oblidar-se de les necessitats, no?
0: No.
3: Sempre, pues escolta, fem un conflicte i matem la guerra aquí.
0: Però si parlem de les necessitats, parlem de les necessitats de dir coses.
3: Clar, perquè si tu... Per evitar un conflicte...
0: Però això en Ferran et diria, doncs és que no ha de ser la necessitat dir les coses.
4: Exacte.
0: No?
4: És que no està posant-se neuropoderosa, ja ho estic veient.
0: No està neuropoderosa.
4: Ja porto uns dies amb aquests temes.
3: No, perquè m'encanten aquests temes, eh? Llavors tinc l'algoritmo aquest i em va sortint aquests temes i els aprofito.
2: A mi, per exemple, una vegada el psiquiatre, que jo soc molt de discutir, vaig canviar, perquè em va dir ella, a veure, reina, oi que tu ets molt de discutir, però treus males conseqüències, però no discuteixi. I vaig dir, diu, si tu no canvies, no canviarà l'altre. Em va dir, quan la teva parella
3: estem
2: discutint, diu, tu t'emperres, em discutim bé i em tenia la raó, i avui jo no la tens, és igual. Tu, si veus hi ha conflicte, agafa el bolso i vés-te'n. Agafava el bolso i me n'anava.
0: Deixa'm que afegeixi una cosa i de manera seriosa. I encara que tinguis raó.
2: Sí, clar.
0: És que tenir raó és cada vegada menys important.
2: Sí. Agafa el bolso i vés-te'n.
3: No, però
0: això, sí. En una discussió de parella,
3: moment,
0: vull dir.
3: Arriba un moment que és el millor. I anar una volta també, que et toqui l'aire. Però si tu vas deixant el tema, perquè l'altre es posa com una mona, al final... igual està guanyant l'altra persona, igual és un tema que s'ha de solucionar.
2: Igual t'has de separar, dies muy buenas.
3: Bueno, però si no, clar, això sí, si no pots parlar un tema...
4: Acostuma a ser la solució, Glòria.
3: Totalment, si tu no pots parlar un tema amb la teva parella...
0: És que moltes vegades et separes justament per això.
3: I hi ha gent que se'n va al psicòleg per poder parlar amb la persona al davant perquè diria, això és horrorós.
2: Horrorat.
0: Però bueno, dintre
3: d'això, ens han ensenyat a les dones, sobretot a les dones, que calladites estem més guapes. I llavors, això, el que deia jo, no diguis res, tu fes la teva... No, escolta, perquè no podem explicar les necessitats pròpies teves o de qui siguin i explicar i posar el problema sobre la taula sense que l'altre es torni boig i es posi a discutir.
0: Mira quina cara té el Jordi. Fes-me una valoració, Jordi, tot això que acaba de dir.
5: Que no estic entenent gaire cosa.
2: Mira, per exemple, quan jo era petita, la meva germana, dues dones, cara amb el meu pare, jo li plantava cara al meu pare, discutia i tal, i bueno, no aconseguia mai el que volia. La meva germana era sí, i després per darrere feia el que volia.
1: També és important saber escollir el moment. Ara vull parlar.
0: I a més que quan t'enfrontes, el que li estàs ensenyant a l'altra persona és una persona agressiva. Si tu simplement vas de bon rotllo, és més fàcil.
3: No, però escolta'm, de vegades jo el que volia parlar, que no s'entés, és que de vegades la persona agressiva no és la pròpia que exposa un tema, perquè igual la persona només l'exposa de forma... Jo ja he après a exposar-ho. Amb mà esquerra, supertranquil·la, supersuau, és l'altra que ho rep malament, es posa i perd els nervis.
0: Però jo, i ara això que vaig explicar és veritat. Jo recordo una vegada amb una persona concreta en la que jo vaig dir una frase i em va reaccionar com si jo hagués dit, i us juro que era absolutament ben intencionat. I el que em vaig preguntar és com dec haver estat jo fins ara perquè s'esperi el pitjor de mi des de la primera paraula. Oh. És una exparella, això, evidentment. Mm-hmm. A vegades tenim nosaltres la culpa també d'allò que hem generat en els de més.
4: Sempre.
0: Eh?
4: A vegades no, sempre.
0: O sempre, segurament sempre.
2: Entre dues persones tots dos tenen culpa.
0: Doncs sí,
3: tots dos.
0: Tots dos. Bueno, doncs ja està.
3: El Ferran no sé què està pensant, que la culpa és del que exposa el tema, no, home, no?
4: No és del que exposa el tema. La culpa sempre és d'un mateix perquè la vida és com la interpretes tu.
0: Exacte.
4: Llavors, sempre depèn de la teva interpretació. Si et molesta el que fa l'altre és perquè et molesta tu. L'altre pobre, doncs mira...
2: Més que culpa, la responsabilitat.
3: No, pobre, depèn del que hagi fet. Igual s'ha de parlar d'un tema d'on es posen els diners i si no ho parles mai es posaran els diners on s'han de posar. Hi ha molts temes que la gent s'enfada per qualsevol cosa.
0: Parlant de tot, m'agrada molt la cançó que has escollit tu.
5: Ai, que sí?
0: Que no és la que toca ara, perquè la cançó que toca ara és la de la Vanessa Hogarth.
5: Ui, aviam.
0: Que és aquesta cançó, miren.
3: A veure si ho entenc.
4: I'm going on during the summer, feel there's no one to see. Aquesta.
5: Molt bé.
0: Aquesta és molt bonica.
5: Sí.
3: Em porto unes quantes, eh?
0: Sí, sí.
4: Portes bona ratxa, sí.
3: No sabeu ni de qui és.
4: No, però és bonica.
0: No. A mi no m'ho han posat.
3: Deixem un trosset més i ho explico.
0: Deixem un trosset més?
3: Sí, que és molt maca.
0: Vinga, una miqueta més. Somebody to hold, it's easy to say.

0: fa 20 anys el guardaespaldes. Ja. En els
1: karaokes.
0: Programes de karaokes i aquests programes de cantes.
1: Sí, de la voz, sí, és veritat. Sí.
2: Mira,
1: és veritat.
2: La cançó es diu Someone You Love, sí. Alguien a qui namaste.
1: Sí. O en català, també, no?
2: Sí, sí, sí, també. Algú a qui vas estimar.
1: És que és molt graciós això, sí, tu estàs parlant en català. Però quan has de traduir una cançó, no la tradueixes al català, la tradueixes a l'anglès. Ah, i al castellà.
0: Jo ho faig perquè la meva generació, jo he estudiat anglès en castellà.
1: Sí, sí, no. Sí,
2: jo també.
1: Pobreta.
2: Bueno, total, no, mira. I és de Lewis Capaldi. Però, clar, l'interessant, a part que és un gran cantant, és que aquest senyor té síndrome de Tourette.
1: Sí.
2: Llavors, encara que tingui síndrome de Tourette, va sortir a cantar i a vegades, segons si estàs excitant, nerviós o el que sigui, doncs va tenir un brot a Londres molt fort que no podia cantar al 2023. I què va passar? Que va acabar cantant tot el públic la cançó
1: en lloc d'ell. Que bonic.
2: Fins que es va recuperar. Molt i bé. Ho tenim. Escoltem el públic de Londres.
1: Ah, també el tenim?
2: El tenim.
1: Mira, a veure.
2: Però tota, eh?
1: Que bonic, eh?
2: Molt.
0: Intenta tornar, no pot, veus que fa gestos, està enmig d'un brot.
1: Ah, que bonic.
3: El vídeo és molt xulo.
1: Això sí que Ferran és un neuropoder.
3: És un neuropoder total.
1: Brutal, eh?
3: És que la música és molt neuropoderosa.
1: És veritat, eh? I no els pets. Els pets és una cosa, perquè la música és molt poderosa, però en canvi els pets són poderosos també.
3: Però imagineu-vos fins on arribem. Que jo busquen estudis, quan parlo amb la Glòria, que ens whatsappegem, em diu, quin estudi has portat? Et sembla bé aquest? Em diu, sí, penso. Imagina't els científics estudiant això, no? Tenen uns diners, el govern, i diuen, quin anem a estudiar?
1: A mi m'agradaria analitzar ben bé com funcionen aquests estudis, eh?
0: Bueno, no vam fer una vegada, Antonio, un tema que era estudis absurds?
1: I tant.
0: Oi que vam fer?
1: Segur.
3: Aquest és de la Universitat de Maryland. I han fet un... Porto la foto i tot, que són uns calçotets amb un botó al cul, bàsicament. És un estudi que és per comprovar la quantitat de pets que ens tirem al dia.
0: Ai, un dispositiu o la cosa?
3: Sí, és un dispositiu. Han agafat un grup de 100 persones i els han posat calçotets... Amb el dispositiu aquest, que li diuen Bioelectronic X Smart Underwear. Perquè l'han posat
1: molt bé, molt bé.
3: Quants pets diríeu que ens tirem al dia, de mitja?
1: Entre... Fem una, no?
3: Sí, Víctor Parrado, fem una ronda.
1: Però no ho situaries.
4: Al dia, diria 12.
3: Venga.
1: No, jo crec que són més.
2: 40.
3: Va bé, la Vanessa va bé.
2: És que estic informadíssima d'aquest tema.
1: Doncs jo diré, com si fos el precio justo, 41.
2: Ah, quina ràbia.
1: No. Quina ràbia em fa aquesta gent. L'altre dia vaig fer un zapping, vaig veure el precio justo.
3: Ha tornat, no?
1: Sí, li vaig dir a la Glòria que no m'agrada gens. Però hi havia una senyora, dius, 40, i l'altra, 41. Dius, seràs? Mala persona.
0: És que no tinc idea si compten només els grans pets.
4: No, tots.
0: O llocs...
3: Les llufes també.
1: No, llufes. Aquelles que ni tu mateix te n'adones.
2: Tot és pet.
3: Entre tot. És gasos que
1: surten. O sigui, tenim 40, 41, i tu què has dit? 12.
4: Jo, clar, no he passat al...
5: Jo 50.
3: Tots aneu bé.
1: 50, eh?
3: 50.
1: 50, i tu, Glòria, què dius?
4: Jo he dit 12.
0: 25.
1: 25.
3: Mira, la mitjana són 32.
2: Ah, he guanyat.
1: Ara no, bé. Perquè t'has passat.
3: T'has passat. Ara bé.
2: Ai, més a prop.
3: Els que menys sentir... Perquè no tots som iguals a la qüestió de pets.
0: Clar.
1: No, clar.
3: Els que menys sentiren 4 al dia.
1: Ah, 4.
5: Aquests estan fotuts, aquests,
3: I els que més... Aquí potser entrem, que deies, jo me'n tiro uns quants, 59.
1: 59. Sí, bueno, ell ja ha tirat a 50, eh?
3: Sí.
1: Ell ha dit 50.
3: Ell ha dit 50 tranquil·lament.
0: Vull dir que... Ell es coneix a si mateix.
3: Va per aquí la cosa.
1: Escolta'm, i penseu que... Ja sé que el tema no és... Com és placeta, podem parlar-ho. Vosaltres us tireu un pet allò, obertament, davant la parella?
3: No, mai.
0: No.
3: Mai.
0: No.
3: Línia vermellíssima. No.
2: I ho he passat fatal, perquè
3: al lavabo, tampoc.
2: Te'n vas de cap de setmana, jo que tinc parelles així, nòvios, no és broma, però quan comences en una relació, què passa? Que tu aguantes més que mai, i tu, jo me'n recordo que tornava amb un mal de ventre, o sigui, horrible.
1: No, però hi ha molta gent que, pam! Sí, no?
5: Però per què no davant la parella?
1: Explica'ns la teva experiència, Víctor.
4: Bueno, la meva experiència és que l'amor comença aquí.
2: Jo ni al lavabo anava.
3: És una teoria molt extensa, eh?
1: No, és una teoria molt interessant.
4: És a dir, el començament és l'enamorament... No, l'amor comença quan normalitzes coses de, doncs això, que tu ni sempre hueles bé, ni sempre te levantes com bona, no?
2: Acabo, pensava que anava a dir l'amor s'acaba aquí.
4: No, tu normalitzes...
1: No, però té tota la lògica el que dius, és veritat. Sí, sí.
4: Home, no és que estigui... carinyo, mira-me, pam! No, però si dius... Hi ha un moment que dius... Oye, se m'ha escapado o no puc... No passa res, vull dir que no.
0: Però jo no faig ni ni davant de la parella, ni davant dels amics, ni davant de la meva mare.
6: Ni davant de ningú, no?
2: Exacte. No, sí, és un tema d'educació, ara que tens al cap, perquè te'l pots estimar molt i no fer això, ja està. No, o sigui, no és un símbol d'amor.
1: No, bueno, no ho sé.
2: Si ho vols agafar com a tal, per mi és que em regali flors.
1: El que, què dius? Què dius? Què has dit, Jordi?
5: Que jo li dic, estira el dit, m'estira el dit i pam.
1: Però és molt teu, això, eh?
5: Això és molt teu.
1: És que m'imagino molt que...
5: I ara quan li faig així, no me l'estira.
1: Home, no, clar.
0: L'altre dia vaig sentir parlar d'una cosa que es veu que està de moda a TikTok, als Estats Units, molt sobretot.
1: Un dia, perdona, només un segon, Glòria.
2: Estem flipant.
1: Has de portar la teva dona un dia.
5: No, no, no.
1: El secret és com es pot aguantar el Jordi Esteve, que com a amic és molt guai, però a casa deu ser una cosa.
5: Jo sempre li dic que sortim de 10 a 11.
1: Disculpa, disculpa, Glòria, digues.
0: Pues hi ha una cosa que té un nom anglès que no sé quin és, que és que fan les parelles i que ho pengen a TikTok. La cosa és que quan un té ganes de tirar-se un pet, li diu a la parella, imagina't el meu pet. És que no sé com és en anglès, no em surt ara. I llavors l'altre fa, suposem, si tu quan te'l tires s'assembla a guanyar i pujar a internet.
4: No,
0: hola. Bueno, això ja les parelles que es coneixen fatal, tant, se suposa que tu saps com serà el pet de la teva parella.
1: La gent té molt de temps lliure.
3: No, jo per molt que conegui la meva parella, no, els pets i les coses, les guardo per mi.
0: Clar. Ai, sobre
3: com les parelles acaben juntes al bany? Això també em pertorba.
1: Jo tampoc ho he entès mai,
3: no ho entenc mai. Hi ha coses que són meves, no vull que entris al bany amb mi.
1: Sí, sí,
2: jo
1: sí.
2: Tampoc.
3: No, és que entro a rentar-me les dents, t'esperes dos minuts.
0: Ni vull ficar pues sí. Davant teu, ni que faci
2: no,
0: davant
2: no,
0: meu.
2: No, jo tampoc.
3: Això ho fan molt els nens. Si tens fills, això passa molt.
1: Tu sí, eh, Víctor?
4: No, no, jo entenc la intimitat que la que parla el Ferran, que jo crec que tothom ha de tenir un espai, però que també crec que si tu no pots ser tu, no? Amb la teva parella.
1: No, però no deixes de ser tu. Perquè
4: no, perquè si tu comences a reprimir-te això, a no sé què, lo altre, al final tu estàs allà en una espècie com de càrcel. No,
2: no, home, no.
4: I jo crec que...
0: Això és com la truita que també seu, sense. Són bones les dues.
1: Crec que va haver-hi una vegada que et vaig veure una mica més exagerat que avui. Una broma.
4: Ah, vale. No, i jo crec que s'ha de normalitzar certes coses, no?
2: Però,
4: home, no és allò de primera cita, què tal? Pam, patif! No, home, no és
2: no,
4: això.
2: No, però és que diu la Glòria. La Glòria diu que ja no ho fa ni davant dels amics ni de la mare. Ni de... Jo tampoc.
4: No, home, no, jo intento que no, però que si se t'escapa, que ho normalitzo, bueno, perquè
2: home,
4: pot passar.
2: Home, sí, no. Home, no et faran fora de casa, en clar, plan, ara 3 dies sense parlar-te.
4: No, però hi ha gent que ho passa molt malament, això, i el que tu dius, cada setmana tens unes... Estàs allà i... Hòstia, doncs arriba
0: bueno, jo coneixo noies, sobretot, amigues meves, que si quedaven un cap de setmana amb una parella, o se'n van de viatge, tota la setmana no van al vàter.
4: Clar.
0: Això no és... Perquè llavors queda l'olor i no sé què, dic, me cago en dèiem, digue-li que avui donar el vàter no entri.
1: Home, clar, no. Així acabaven elles. O sigui, ara estic pensant en la Marina. Que no és que estigués morena, és que estava... Va, aquesta és la cançó del Jordi Esteve, mira. No, ara escoltarem la cançó del Jordi Esteve, que crec que ja tothom sap quina és, no?
5: És boníssima.
1: És xula. A mi aquesta gent m'agrada, eh? Sí,
5: ho sabia que t'agradaria, ho sabia.
1: Sí. Em sembla que no està.
5: No?
1: No, m'acaben de dir que si voleu la podem cantar entre tots.
0: Ah, bueno, no hi és.
1: No hi és, no sabem. És
2: no
1: igual.
2: No sé quina és.
1: Et quedes sense cançó avui. Et quedes sense cançó.
4: Em sap molt de greu.
1: Per el que li ha set el Víctor. Hombre! Amb lo maco que és el Víctor Parra.
5: És molt bona, eh?
1: No, sí, sabem quina cançó és. La Marina està morena.
4: Feliç aniversari. Aquesta.
1: No, la que sí que podem escoltar... Mònica, no t'amoïnis. La que sí que podem escoltar és la del Ferran, no?
3: Vinga, avui té storytelling, la meva.
1: Té storytelling. Mira, és aquesta. Mira.

0: És xula aquesta cançó, eh?
1: Els Blues Brothers.
0: Imagina't.
1: És que hi ha una cosa que, clar, m'ha vingut al cas, no? Perquè jo cada setmana faig una cosa molt friqui. Jo escolto uns nois que es diuen Nakatomi Radio, que tenen un podcast de cine, i cada setmana bueno, parlen d'una pel·lícula. Aquesta setmana parlen dels Blues Brothers. I em va fer molta gràcia perquè, clar, aquests dos personatges van començar el famós late night dels Estats Units de que fan improvisació. I això és un gag que se'ls va anar de les mans. I em va fer molta gràcia. Vaig pensar, hòstia, no ho sabia, m'agradava molt, però vull dir, és un gag que va començar en un programa de tele i se'ls va començar a anar de les mans fins a fer una pel·lícula milionària.
0: Que fort, eh?
1: I la història és molt bonica. O sigui, us recomano que la busqueu.
2: Saturday Night Live, no?
1: El Saturday Night Live, senyora, que no em sortia el nom. Doncs van començar allà i va ser una broma dels dos, que bueno, però que aquesta gent va fer gires mundials fent concerts.
2: I tant!
1: Vull dir, va ser molt fort. I és un xiste que se'ls va anar de les mans.
0: Ja veus,
1: i em va fer molta gràcia.
0: Que guai.
3: És curiós, eh? És un temazo.
0: És un temazo.
4: Però no és arriscat, o sigui, no t'arrisques a portar cançons.
1: No?
4: I estaria bé arriscant una miqueta, perquè són cançons que saps que tothom agradaran, que tothom coneix. Home,
1: perdona,
4: arrisqueu-vos com
1: portar,
4: jo.
1: Vaig portar Justice la setmana passada, que no la coneix ni el Tato, eh?
4: Vale, doncs continua per allà. Vull aprendre cançons noves.
0: Però t'he vist...
4: Que si Michael Jackson l'altre dia, ara què és?
1: Jo no he portat Michael Jackson
0: molt agressiva, no?
4: No, agressiva jo mai. El que passa que dic tot el que penso. No tinc filtre.
0: Perquè és transparent.
1: Clar, perquè si no se li queda i al final peta.
0: Clar,
4: és millor dir-ho, arrisqueu-vos una miqueta més.
0: Molt bé.
4: Que si no, la vida és avorrida.
1: Sí, és millor fotre's amb els altres, però ella se'n va tranquil·la.
0: No, ella, tu saps,
4: que
0: tu saps com
4: no
0: dorm de bé.
1: No, ella dorm fantàstic.
0: Ella dorm estupendo.
4: Però que serà que a mi la gent no es fica aquí.
1: El Víctor i jo, quan arribem a casa, estarem els dos. La gorra, la cançó, el que m'ha dit la Vanessa...
4: Aquí tothom rei.
3: I el Toni,
4: rei.
3: I el Toni, sí, i el Toni, la segunda. Sí,
0: el segundo.
3: La Glòria i el Jordi.
4: La Glòria no m'ha fet res, de moment. Bueno, sí, m'ha dit no sé què abans, que em costava, i això... Això m'ho he guardat aquí, m'ho tinc guardadíssim.
0: Li costa, t'ha dit que et costava, t'ha dit que et costava.
4: M'ha dit que em costava una mica, eh?
0: Sí, sí.
4: Uau, ja, mira. Veus com rebem tots?
3: Viva el rencor, no?
1: Sí.
3: No,
0: bueno, tinc una bona notícia, eh? Tinc una bona notícia, que la Mònica, que és una noia espavilada, s'ha posat a buscar com una loca.
3: Hombre.
0: I ha trobat a la...
1: A la Marina.
0: A la Marina. Jo crec que havia sentit a parlar de pets, la Marina havia marxat. Directament.
4: M'estranya.
0: Mira, aquesta és la cançó. Mira.

0: Conèixer que m'encanta la veu d'aquest tio. M'agrada molt la veu d'aquest tio.
1: Que ve bien d'autotune.
0: Sí, no, no, però no sempre utilitza l'autotune. I la veritat és que està molt xula. Sí, sí, sí.
2: Tens raó, eh?
0: Què dius?
2: Que té raó, la Glòria sempre té raó.
1: No m'havia fixat mai a escoltar-ho així amb casco de modicular, dic, ostres.
3: No, però estàvem al meu nebot i sabia que t'agradaria.
0: No, no, a mi ja em va agradar.
4: És de l'estiu passat, no, aquesta?
0: Sí.
4: O ja fa dos estius? Perquè les meves filles va ser una febre, això.
2: És de qui l'ha portat? Ah, doncs tampoc t'has arriscat gent.
1: No, no, no t'has arriscat. Ara, Jordi no s'ha arriscat.
2: Fem un repàs a la música.
0: O sigui, l'única cançó que de moment t'ha agradat a banda de la teva, lògicament, és la del Víctor.
5: La meva arriscat o no? He arriscat o no?
2: La perquè ell ha arriscat, arriscat.
5: Una miqueta, no?
2: Has arriscat.
3: No t'esperaves. Tens que anar a un retiro.
2: No, és veritat.
3: Un retiro,
1: però aquest és molt de ballar.
2: La cançó per la gorra.
5: Vale.
4: Arriscàs que no la coneguis, no, Vanessa? És això el risc?
2: Claro.
4: Que no la coneguis.
2: Que no la conegui ningú.
4: No, jo la següent dia prometo... Faré els deures. No, no, faré els deures.
2: Has de fer una cosa, t'has de relaxar.
4: Clar,
2: exacte. I bon rotllo.
1: Jo, Vanessa, la setmana que ve arriscaré i portaré una lenta, també, que si me porto ràpida.
2: Vale, va.
0: Està molt bé.
1: Vull ballaruga.
0: Està molt bé.
1: Vull ballaruga.
0: Bueno,
3: va més animada, totes.
0: Escolta'm, parlant de dormir ara fa un moment, dormiu bé amb la calor vosaltres o no?
2: Jo sí. Jo dormo amb qualsevol.
0: Tot és igual, eh? La Glòria crec que també, no? Que tu t'adormes...
1: Jo m'adormo pel d'un galliner. Ara, jo ja dormo amb ventilador fa dos dies.
0: Ja estàs amb
2: el ventilador,
0: eh?
2: Jo també, ja fa dos dies justament.
1: Baixet, a la velocitat més lenta i tal, però...
4: No,
2: allà, sí.
1: A mesura que vagi venint la calor, me n'aniré acostant i aniré posant més velocitat.
2: Jo sóc més feliç amb la calor, que a casa meva tampoc, però jo... A mi no molesta ni a l'agost, eh?
0: Però tu imagina't
2: que un
0: dia estàs al camp. És que he trobat notícies sobre calor que m'han agradat molt. I necessites saber la temperatura.
1: Això.
0: Saps?
5: Vale.
0: I no tens termòmetre. I no tens el mòbil que t'ho digui. Com ho pots fer? M'ha encantat.
5: Hòstia.
0: Sí, has de trobar un grill.
4: Bueno, és fàcil, en principi, al camp.
0: Sí, perquè els grills són incapaços de regular la seva temperatura corporal. Per tant, quanta més calor fa, més ràpid canten. Tu has de comptar el piripip, saps això que fan? Per minut. I un cop, durant un minut, has de comptar totes les vegades que ho fan. I aleshores, divideixes entre 5, li restes 9, i tens la temperatura exacta que hi ha.
2: El del restar 9 m'ha encantat. El del restar 9 és que sempre dones en el clau. Si restes 9...
0: Es diu l'equació... No tinc ni idea. Es diu l'equació del grillo. M'agrada molt.
2: Hi ha moltes fórmules per...
0: Ah, no, no, no, espera. Que si es passa dels 40 graus, es rendeixen i deixen de cantar.
4: Estan fregits ja, si passa de 40 graus.
0: Sí, sí, sí, pobrets meus, eh? Els grills.
4: Però el grill és nocturn, no?
0: Sí, és grill. És nocturn.
4: És nocturn. L'has de buscar de nit.
1: Perdona, jo una vegada m'haguéssim hagut de veure, jo vivia fora de Barcelona, i hi havia un grill a sota la meva finestra, que, o sigui, vaig sortir del llit amb una llanterna...
4: A buscar-lo.
1: Home.
4: Passadet, eh?
1: Home, i més d'una va cridant... Bueno, no es pot dir, no, però fill de mala mare, porta el favor, home.
0: I el grill allà tal.
1: No es podia, perquè allò... Rec, rec, rec, rec. Home, però això què?
0: Rec, rec, feia.
2: Mira,
0: mira,
2: mira,
0: mira, mira, mira els grills.
1: Era el Plàcido Domingo dels grills, aquell.
2: N'hi ha de bèsties, de grossos.
0: Jo he de dir que a mi em relaxa molt.
2: A mi també, a mi m'agraden.
1: A mi en general també, és una cosa així, cric, cric, cric, cric.
2: Però hi ha alguns de gordos que fan rac, rac, rac.
1: Una cosa.
0: Rac, rac, rac, rac.
2: Assistència a carretera. I el crac, crac, crac.
1: Era com Pavarotti.
4: Hi ha tenors, hi ha sopranos, hi ha tot.
2: Sí. Però una cosa bona o dolenta, que crec que és dolenta, que últimament, jo quan vaig al camp, sento menys grills que abans. Vull dir que igual que les abelles, hi ha menys grills. Demanem als grills que tornin a cantar, que tornin a ser feliços.
0: I aleshores formaran part d'això que volia parlar el Víctor Parrado, que és la gent que torna.
5: Sí.
0: No?
5: És una febre, això.
0: És una febre, no? Grups que tornen, grups que...
5: Amistades peligroses,
0: sí.
5: No?
0: No?
4: Sí, home,
1: que aquests s'havien barallat.
2: Ben lligat, molt ben lligat, Toni.
0: Gràcies, guapa.
5: Sabíem, però molt.
0: Amistades peligroses.
5: Estan ara fent allà, no? La de... Bueno, i té 3 o 4 cançons.
0: Nanina, nanina, nanina.
2: Però a veure, jo sé per què.
5: Nina, llinto d'alegria.
1: Aquests es perdrem el moni.
2: Li fa falta el moni.
1: No, però per exemple...
2: Se l'han gastat tot.
1: Però jo crec, per exemple, aquests jo entenc que crec segurament que sí.
2: La Maya Montero igual.
5: Maya Montero.
2: Moni, moni.
1: A Maya Montero no crec que sigui pel moni.
2: Sí, ho ha dit. Bueno, saps què ha fet ara? ha agafat un nou gestor i està remodulant els diners on van, clar que és pel money.
1: Perquè aquesta noia va tenir un problema, aquesta cosa, sí, de cervellar, però és igual.
2: Però també ho fa pels diners, igual. Ara no hi ha el moment ni més indicat, però torna perquè també li interessa el money.
0: Bueno, és
2: la veritat, no? Però que jo no estic en contra.
0: Clar.
2: I també hi ha una... O sigui, es pot mesclar.
0: Per tant, estàs a favor, no?
2: Estic a favor, però una cosa no treu l'altra i li fa falta el money.
5: Però, Vanessa, pregunta que et faig directa. Tu creus... Una cosa és la Maya Montero, aquesta gent que canta, però aquests, les boy bands, no? O boy bands,
2: boy bands,
5: que torna i dius... Això de coreografies de fa 20 anys, que dius, potser no cal...
2: No cal.
5: Els veus... Els Backstreet Boys, que els veus allà...
1: És el que anava a dir jo, per exemple, els dels Take That, aquesta gent. N'hi ha que no els hi caldria tornar, perquè són els autors de les cançons, i aquests estan cobrant chorrocientos mil cada mes.
2: Vale. Bueno, les productores, eh?
1: No, l'autor que cobra, carinyo.
2: Bueno, poquet.
1: No,
2: poquet.
5: Vamos al turno, Vanessa, que te vas.
1: I llavors, l'última de la fila, tant un com l'altre... segueixen cobrant drets d'autor per un tubo.
5: Que,
1: el que passa que... Saps que els... Deixa com acabar l'argument.
5: Perdona-me.
1: El que tenen tots, amb diners o sense, és falta de ser famosos.
5: Vale.
1: És a dir, jo penso que...
0: Que troben a faltar.
1: L'aplaudiment...
0: És fàcil d'entendre.
1: Sí, sí, sí. Això que li passa a aquest noi del síndrome de Tourette. El públic cantar les seves cançons, això...
0: Clar, és que això et dona...
1: I si a més tu tens 40 i pico, estàs estupendo, 50 i pico, i veus que la teva generació segueix demandant cançons, perquè no estan fent d'abuelos ja...
5: Ja.
1: Pues, tu dius, pues vamos a dárselo todo.
0: Sabeu una altra conseqüència de l'estiu, de la calor?
5: Quin?
0: Que hi ha monuments que creixen.
4: No.
0: Què dius?
5: Com?
0: La Torre Eiffel és més alta... Clar. 15 centímetres.
2: Oh, ala, però això vol dir que la terra es va ensorrant.
0: Es dilata.
5: El metall.
0: Tot va arribar.
2: Que no, es dilata. A tu et passa també.
0: Jo pensava, inicialment el tema de conversa era coses que es dilaten amb la calor.
4: Sí.
0: I després he pensat, perquè com sou, acabareu parlant de... Quan el meu era un comentari d'allò més innocent.
4: I molt interessant.
0: Molt interessant, efectivament.
1: Això que esteu pensant amb el fred també es dilata.
0: El que es dilata amb el fred.
4: Ah, sí?
1: Vull dir que és igual que faci fred que calor, però
0: costa més. La Torre Eiffel s'encongeix.
1: Això altre que estàs dient.
4: Però costa més.
5: 15 són molts, eh? 15 centímetres.
0: Sí, són molts.
1: És que és molt alta la Torre Eiffel.
0: Sí, sí.
4: Té molt ferro,
2: eh? No.
0: Jo trobo que és interessantíssim, això. Jo no sabia que la Torre Eiffel es feia més gran. Clar, ja ho deien, no?, que les vies, per exemple, dels trens també es deixaven anar.
4: Sí. Les piscines
0: també,
4: no?
0: Tu tens alguna cosa a casa que es dilati amb la calor?
4: Bueno, de quan en quan, però costa, eh?
1: Però tu, per exemple, jo aquí he viscut en un post que feia molt de fred, es notava a les finestres.
0: Què dius de les finestres, perdona?
1: Jo, que vivia en un post que feia molt de fred,
0: sí,
1: a les finestres, a l'hivern, quedava espai.
0: Clar,
1: havies de posar...
0: Tessamoll.
1: Tessamoll.
4: Sí, les finestres antigues.
1: I en canvi, a l'estiu...
0: Però a mi el Tessamoll se'm desenganxa.
1: Tot el rato.
0: Oi que sí?
1: És un rotllo.
0: Ah, vale. Va, la cançó, quina ens falta? La cançó de la Glòria Galeano? Mira, és aquesta.
1: No he rescat avui, eh?
0: A veure. Oh, xulíssima. Mira si m'agrada, que quan em vaig comprar el meu primer MP3, la primera cançó que em vaig posar en l'MP3 era aquesta.
1: I això d'aquest grup que van durar només de l'EP, que el segon ja no van tenir èxit, i aquest pobre amb el Silo Green va intentar-ho ell suelto i déu-n'hi-do, però bueno, de tant. Ja.
2: I m'agrada molt perquè no deixa d'arriscar-se, perquè no són els 50 èxitos mundials del mundo.
1: Però bueno,
2: no,
1: aquesta...
4: vendida és tremenda.
2: Està bé, està coneixent, però està molt bé. No són en plan los mejores éxitos. Ah, no.
1: El 90% de la gent no sap el nom del grup.
2: Escolta, està molt bé.
5: Vanessa, ella, segons tu...
1: Què passa?
2: No
1: majors...
2: Ha
5: arriscat... Ai, m'agrada molt la cançó, eh?
4: Sí,
2: ha arriscat suficient perquè sigui una bona cançó.
1: I la setmana que ve portaré una de lenta.
0: Però si en lloc de ser la Glòria haguessin estat els seus companys de la tele...
4: Molt millor!
0: Hauria estat una cosa.
4: Ha estat
2: les meves cançons preferides, aquesta cançó.
4: Sí. Que són les cançons.
2: I això?
0: Carxofes.
1: A veure, un moment, això t'ho dic. Ara anem tots. Som molt ecologistes, molt vegans, molt la mare que ens va fer. Aleshores, un moment, carinyo. Si ets tan ecologista, fes-me el favor de mirar-me la cara i dir-me que no estàs menjant-te una amanida de quinoa que ja per començar bé de l'altra punta del món, amb... com es diu això, que no em surt ara?
2: L'advocat.
1: Amb el bocat i una vinagreta de mango. No m'ho diguis, per l'amor de Déu. Perquè, clar, o sigui, podem ser més incoherents. Estem a Mediterrà, que hi ha unes coses de fruita i verdura que és un bé de Déu. I hem de menjar mango, aguacate i quinoa. Va, home, va, per favor, per l'amor de Déu. I a mi em porten les carxofes perquè no hi havia una altra verdura. No hi ha altra verdura, per l'amor de Déu. De veritat, això m'has de dir. Una mica de mongeta tendra, que ja no és que sigui molt l'època, però ara ve la bodi, que està bé, aquella primeta rodoneta. Una cosa, una mica de perdó de Déu. Ja sé que... És que llavors ve el postre i tira algo de fruta i em diu, quines mandarines? No! No vull mandarines! Mandarines són d'hivern, per Nadal, hi ha mandarines per donar-los al tió, carambes!
0: És veritat.
1: Home!
2: I taronges,
1: això ja t'ho indica, les taronges, les nabilàties van acabar fa 2 mesos, me cago en dena. Aquestes mandarines i aquestes taronges porten a la càmera des del gener, per lo menos.
0: Ja. Yeah.
1: Per l'amor de Déu, senyor. Vostè l'ha concentrat
2: allà. Sí, és alcohol.
1: És alcohol. Que tinc una pell gruixuda, una cosa que no pot aguantar. Encara, per l'amor de Déu, no podem comprar nespos, que és una cosa que són boníssims. Una cirera que tinc
0: hora. Però vosaltres sabeu la fruita que toca?
1: Totalment.
4: Sí, més o menys.
5: Jo no.
1: Totalment. Ara venen els nespos, els albercocs, els cocs.
0: De fet, jo acabo de descobrir que els albocats no estan tot l'any.
1: Bueno, o estan, perquè són artificials, ja. Estem menjant. I perquè la gent, si no esmorza la torrada amb l'advocat aquest dels nassos, es moren, es veu.
0: És que és bo.
1: Es moriran i aniran al pis de sobre dels que esmorzaven baies de goji. Baies de goji, soja i ara advocat, me cago en dena.
2: I el Janet posen meló de Macedònia de postre. Ja. Meló.
1: És que, per favor, per un moment, o sigui... I ara que mira, el lloc on jo he dinat, tot l'hivern, aquest senyor un cop al mes feia meló per mi per dinar. Que dius, per favor de Déu, aquest menú, aquest meló que val un ull de la cara. I ara que ve l'estiu, que el meló comença a anar barato, ara em vol donar mandarines. Ah! Home, és que... No es pot aguantar, i perdoneu-me, que tots això, que tots són tan vegans, tal i qual, tampoc ho saben. Dic, si només menges verdures, com és que no saps quan són les verdures?
0: No, però no només mengen verdures, els vegans. Però bueno, és un altre
1: tema. Ah, no, mengen carn.
0: No, però mengen...
1: Vegetal.
0: Mengen pasta.
1: És igual.
0: Mengen cigrons, mengen moltes coses.
1: Perdona, és que els cigrons també tenen una temporada més bona i una més dolenta. És que és igual, és que hasta l'atún és més bona temporada que una altra.
3: Aquests de pot estan...
0: Aquests de pot estan tot l'any, no?
1: Cago en nena, amb una mica de...
0: Jo he de reconèixer, ho sento, i jo no m'entero.
1: Pues sí. Estudiar.
0: Les peres, quan són les peres?
1: Tu no saps que...
0: No, jo vaig al súper...
3: Per Sant Joan, no?
0: Jo vaig al...
3: Per Sant Joan.
0: No sé.
1: És petitora, esclar.
0: Jo vaig al súper...
1: La supermerenda de tot.
2: Les peres conferència.
0: Avui hi havia unes

0: Els fresons, no, les maduixes no són allò que es menja.
1: Yeah.
0: També n'hi ha tot l'any.
1: Yeah.
0: Quan les maduixes, aquelles petitones tan bones, només són de primavera, que ja no n'hi ha enlloc, per l'amor de Déu, i que hi ha tot l'any una cosa, unes boles blaves, que li diuen aràndanos. Que allò hi ha tot l'any amb unes caixes de plàstic, que l'altre dia em vaig menjar un, i no té gust de llet. Yeah.
2: I duren mesos a la nevera, no es fan malbé.
0: Perquè són tots, és que són artificials.
1: Saps com són les caixes dels aràndanos aquests?
2: Sí.
1: Transparents.
0: Transparents.
1: Que és la paraula de...
2: És bonica.
1: Va, que ho hem de deixar aquí, perquè ja estem arribant a les 10 de la nit i avui arribarem a les 10 amb una mica de música.
3: Sí.
1: No? Que hem deixat que l'última cançó d'avui l'esculli la Mònica, que és la persona que hem tingut a les vies de so durant tota aquesta hora. Mira, la cançó que ha escollit la Mònica és aquesta.
0: Ui, m'encanta!
1: És xula aquesta música.
2: S'ha buscat mogollon,
1: A veure si apreneu una mica, eh? Cada vegada una noia
0: sempre
1: jove, ensenyar-vos una mica de... No s'ha arriscat.
0: Madonna sempre.
1: Víctor Parrado, Vanessa Hogar, Jordi Esteve, Ferran Casas, Glòria Galeano...
0: Bona
1: molt,
0: tarda.
1: Molt bé, eh? Jo espero de veritat que no t'hagis sentit...
2: Sí, no ho entenc.
1: Que els de la tele estan bé, però nosaltres t'estimem molt.
2: Vosaltres sou els millors de la ràdio.
1: No, de la ràdio. Els altres eren els millors de tots.
2: De la tele, de la
1: no,
2: tele.
1: No, és veritat.
2: Ara ens farem una foto.
1: Cuideu-vos molt, que tingueu bon cap de setmana, que vagi molt bé a la plaça Catalunya demà.
4: Veiem el tas de la Rambla.
1: Molt bé, sí, sí. Encara podem seguir anant al Goya a veure el Víctor Parrado.
3: I feliç aniversari.
1: I moltes gràcies. I seguim creixent com a persones amb els llibres del Ferran Casas, que cada vegada tenim més neuropoders.
4: Moltes gràcies.
1: Oh, quin equipàs, eh? Però a la Vanessa no en té prou.
2: No, jo vull més, Així s'espavilen i encara ens donen més.
1: Que hem de marxar. Senyores, senyors, bon cap de setmana, dilluns 7 de la tarda, Ràdio 4, al Pla B. Bona nit, gràcies.

0: Son las 10.
1: Radio 4. Serveis informatius.
0: Bona nit. Més de 300 persones han estat evacuades d'un hotel a Castellplatja d'Aro per un incendi declarat a la tercera planta de l'edifici. Els bombers han actuat amb 9 dotacions i han aconseguit controlar el foc. S'han evacuat les 5 plantes de l'establiment hoteler i el sistema d'emergències mèdiques ha atès 3 persones per inhalació de fum. Una d'elles ha estat donada d'alta in situ i les altres dues han estat lleu traslladades a l'Hospital de Palamós. A aquesta hora, els bombers estan revisant la resta de plantes i ventilant l'espai. Per aquest incendi, Protecció Civil ha emès una prealerta del pla Procicat. Doncs aquesta és la darrera hora d'aquest divendres, que també ens deixa altres titulars. Continuem pendents a la reunió entre Educació i els sindicats hores d'ara, però només amb USTEC i professors de secundària a la taula, després que aquest vespre la CGT Ensenyament s'hagi aixecat de la negociació. El sindicat considera que el departament no estava assumint les seves demandes bàsiques, segons ha explicat la secretària general Laura Jané.
2: Pensem que tenim una

0: consellera segrestada per els dos sindicats minoritaris de la mesa, com són Comissions i UGT.
1: Amb tot, fonts sindicals mantenen que s'han acostat posicions. Dilluns vinent, la Generalitat augmentarà fins als 40 anys el límit d'edat per obtenir un préstec d'emancipació. Escoltem el president del govern, Salvador Illa.
2: Ens allarguem fins als 40 anys que puguin accedir a aquest préstec, que té un topall, em sembla, de 50.000 euros i que el pagues al cap de 30 anys a interès zero.
1: L'ampliació permetrà que més de 600.000 persones puguin demanar aquesta ajuda, que s'otorga a través de l'Institut Català de Finances i cobreix fins al 20% del valor de l'habitatge. El conflicte a l'Iran repercuteix al sector de la construcció amb materials un 15% més cars, segons la Confederació Nacional de Constructors. Pedro Fernández n'és el president.
3: El 90% de las empresas ven que la viabilidad puede verse comprometida si dura mucho este conflicto bélico y no hay un sistema que estabilice los precios.
1: En aquest context, els preus es mantenen al maig. La inflació se situa en el 3,2%, com a l'abril, segons la dada avançada de l'Institut Nacional d'Estadística. El cost de l'energia es conté, però els carburants pugen. El Partit Socialista continuaria guanyant les eleccions amb 11 punts d'avantatge sobre el Partit Popular, segons el darrer baròmetre del Centre d'Investigacions Sociològiques. Bon percentatge pels socialistes, amb els populars retallant distància i tenint en compte que les dades es van recollir abans de la imputació de l'expresident Zapatero i de les últimes novetats del cas Leire Díez. Mentrestant, continua el soroll entre govern i oposició. Escoltem Montse Mínguez, PSOE, Almaizcurra, PP.
4: Y lo que hace el Partido Socialista es colaborar con la justicia.
5: Lo que tenemos delante ya no son casos aislados, ni brotes verdes, que diría Zapatero. Son hechos que se repiten y se conectan en una especie de malla de la corrupción.
1: Ya ens interessem ara per l'actualitat esportiva. El Barça, després de moltes hores d'espera, ja ha fet oficial que Anthony Gordon se suma a la plantilla blaugrana. Explica'ns, Jorge Agüero, bona nit.
6: Què tal? Bona nit. Sí, ho ha fet vora d'un quart de 10 de la nit quan el Barça ha oficialitzat el seu fitxatge signat per 5 temporades fins al 2031, una operació tancada amb el Newcastle per 70 milions d'euros més 10 en variables. Té 25 anys, va néixer a Liverpool i en la seva presentació ha volgut expressar-se en castellà per explicar com se sent. L'escoltem.
7: Estoy listo para este desafío. Soy muy consciente de la historia de este club y de los increíbles jugadores que han llevado esta camiseta. Estoy muy emocionado, estoy muy orgulloso de estar aquí. Es un sueño hecho realidad. Forma parte del mejor equipo del mundo, Barça.
6: Sobre les 8 hores d'espera per l'oficialització del seu fitxatge, ha explicat que ha estat cosa de detalls. Demà mateix Anthony Gordon tornarà cap a Anglaterra i ja li espera la concentració de la seva selecció prèvia al Mundial.
1: Moltes gràcies i connectem ara amb l'EMET per conèixer la previsió del temps per a demà. Noelia García, bona nit.
8: Bona nit. Demà dissabte a Catalunya baixen les temperatures, però continuaran altes per aquesta època de l'any a zones de Lleida i de Tarragona. Màximes de 36 graus a Lleida, 34 a Girona i 27 graus a Barcelona i a Tarragona. Serà un dia càlid amb sol i cel poc ennuvolat o clar. Molta atenció durant la tarda al Pirineu. Es formaran núvols d'evolució i s'esperen ruixats i tempestes. Podran ser localment forts amb calamarsa i ventades. Al Pirineu de Girona i Prepirineu de Barcelona es podran acumular 1.000 litres per metre quadrat durant una hora. És una informació d'AEMET.
1: Doncs això és tot per nostre. Poden seguir informats a les diferents emissores de Ràdio Nacional i també a rtv-baixa.cat. Bona nit i bon cap de setmana.
9: Ràdio 4.

0: Electrònica de Sastre. Amb Isabel Díaz i Pedro Blázquez.
1: Electrònica de Sastre serà aquesta nit una instantània del present amb alguns dels projectes de música electrònica més interessants que s'estan fent ara mateix entre Euskadi i Navarra. Entre el format set de DJ i el format live escoltarem els productors David Portales i Berlindú en un viatge a l'IDM que farem entre el hardware analògic i digital. Però abans, dos apunts musicals presentats pels seus protagonistes. Un d'ells ha estat una autèntica sorpresa per nosaltres, perquè tot i la seva joventut, A4, que és el nom d'aquest productor, i no estem jugant a enfonsar la flota, ja ha publicat les seves produccions als segells de Jeff Mills i Oscar Mulero.
2: Yo empecé a pinchar hace años, a aprender a pinchar. Soy productor, hago directos también, hago actuaciones, o sea, hago de directos con máquinas, con hardware, y bueno, pues he lanzado en... O sea, tengo algunos álbumes que me hace mucha ilusión comentarlo, ya que estamos aquí. Saqué en Axis, el sello de Jeff Mills, en el 22. Luego en el de Oscar, en Warm Up, al siguiente año. Y bueno, el año pasado saqué en Semántica, en el sello de Enrique, de Sbreca. Y pues eso, es lo que más me gusta hacer, sonidos y encerrarme en el estudio. Lo último, que es lo de Semántica, Dream Within a Dreaming.

Electrónica da Sastra. Amb Isabel Díaz i Pedro Blázquez.

Wróciłbyś mi się na ratunek? Wróciłbyś mi się na ratunek?

0: Radio Cuadra. Ara comença Metrópoli amb Xavi Collado.
1: Doncs sí, ara comença el Metrópoli, la edició 2288. Salutacions de Xavi Collado, com cada dia, davant dels micròfons de Ràdio 4, a aquesta hora. El taller de músics ens porta un festival que podem gaudir aquest estiu a la ciutat de Barcelona. Es diu Talent Jazz, i els millors talents de jazz emergent els podrem escoltar aquests dies fins al juliol aquí, a Barcelona. Ens visita el Marcos Fermosel, és cantant, guitarra i líder d'un grup que es diu Redmond Yark. La música americana, feta des d'aquí, des de casa nostra. I tot com cada dia, fins la una en punt de la matinada, a la sintonia de les emissores de Ràdio 4. Benvinguts i benvingudes, comencem amb aquest...

0: El taller de músics aquesta nit ens porta el Jordi Feixa, és coordinador de Talent Jazz i gestor cultural responsable de projectes culturals de la Fundació Catalunya La Pedrera. Jordi, benvingut, bona nit.
1: Hola, bona nit.
0: Bona nit. En primer lloc, què és el Festival Talent Jazz?
1: Bé, el Festival Talent Jazz és un festival que neix després de la pandèmia amb una clara voluntat d'ajudar tots aquells músics que estan en trànsit entre acabar el que és la seva formació acadèmica i comencen els seus primers passos a nivell professional. Vam pensar des de la Fundació Catalunya La Pedrera que era un moment delicat per a aquests músics. Creiem que tenim tres escoles, bueno, més, però tenim unes escoles molt potents a nivells educatives de jazz i de música i d'alguna manera tot l'ecosistema musical hem de contribuir a que aquests músics es puguin desenvolupar professionalment, perquè si tenim una gran formació però després no tenen espais on poder-se desenvolupar, doncs pensàvem que era una mancança, no?, com a ciutat, i amb aquesta voluntat neix el festival. I aleshores el que intentem és ser un acopilador, un altaveu, un procés més de formació i de preparació per al món professional de lo que és tot el planteig jazzístic de Barcelona.
0: Podem dir que avui dia és una de les cites imprescindibles, no?, a les nits d'estiu a Barcelona.
1: Correcte. I això és molt bonic, perquè el que t'hem explicat, diguéssim, és d'on neix, no? Però l'altre que és fantàstic és que es fa en un lloc excepcional com és el Terrat de la Pedrera, únic al món. Per tant, la combinació de les dues coses, no? Del talent jazzístic amb un espai meravellós que i únic al món, doncs el fa com una cosa molt estimada pels barcelonins. La veritat és una de les coses que ens sorprèn molt, perquè molta gent de la ciutat ve als concerts. És una proposta en el qual més del 60% de públic és de Barcelona.
0: Estem parlant d'una iniciativa de la Fundació Catalunya La Pedrera que ofereix 11 concerts des d'avui, que ja ha ofert uns, fins al dia 31 de juliol, i reforça el seu paper com a plataforma de projecció per als nous talents de jazz. Què és el que ha passat avui?
1: Avui el que ha passat, jo et diria que és una cosa històrica, perquè que tres escoles, no?, com el Conservatori del Liceu, el Taller de Músics i l'SMUC s'uneixin amb un projecte per fer una Big Band expressament pel festival, és a dir, no és un projecte en el qual col·laboren les tres escoles, sinó que és un projecte creat amb les tres escoles. I això jo m'atreviria a dir que ha passat molt poques vegades, per no dir mai, a Barcelona, i és una cosa, jo crec que també única a Europa, no?, de que es crea una Big Band de tres escoles. Perquè què significa això? Significa que els músics, els estudiants, comparteixen, primer, maneres diferents d'entendre, no?, cada escola té la seva personalitat, i aquí el que han volgut és que els directors d'aquesta Big Band fossin un director de cada escola. Tenim el Sergi Vergés del Conservatori del Liceu, tenim el Vallès, l'Oriol Vallès del Taller de Músics, i tenim a la Irene Reig de l'SMUC. Què vol dir això? Doncs que són tres maneres diferents d'entendre la música, d'entendre una Big Band, per tant, comparteixen, han fet que cada assaig es faci una a cada escola, per tant també vegin, no?, intercanviïn també maneres diferents d'entendre la música i d'espais. Per tant, han estat aquests dies assajant a diferents jocs, de diferent manera, i per ells ha estat una oportunitat increïble, i el que hem sentit és extraordinari, la veritat.
0: I estem parlant que fins al dia 31 de juliol tenim una proposta molt àmplia, molt extensa, no?, del que és el jazz a aquesta ciutat.
1: Correcte. El que fem, com a fil conductor, sí que hi ha un cert revisitar els grans clàssics del jazz, però fer-ho d'una manera, diguéssim, diferent i a la vegada sense alineats amb la contemporaneitat. Què vull dir amb això? Per exemple, hi ha propostes en el qual treballem amb mentors, amb professors que els acompanyen a aquest pas, no?, entre l'aula i l'escenari, acompanyats. Hi ha altres propostes que són residències artístiques, és a dir, hem convidat a una, per exemple, a l'escola de Bilbao, que porti un músic i que durant una setmana, no, al taller de músics treballin un concert que després es farà aquí a la Pedrera. Hi ha propostes de joves músics, d'aquestos que, tot i que està estudiant o està l'últim any o que just han acabat, doncs estan editant el seu primer disc o estan preparant el seu primer disc. Per tant, hi ha tota aquesta amalgama de diferents situacions que creiem que són interessants, no? I si vols, si repassem una mica...
0: Podem repassar.
1: Sí? Sí. Val, doncs mira, el dia 5 de juny tenim a l'Ara Martín Quartet, que és un quartet que veu molt del quartet clàssic de jazz, amb veu, amb revisitant, diguéssim, el cançoner americà clàssic, però donar-li també aquesta pàtina, diguéssim, personal. És una cantant que comença ja està bastant consolidada, per tant també és una oportunitat, no?, de mostrar les propostes que s'està fent ja al present del jazz a casa nostra. La setmana següent tenim el Mingus Reunion, el 12 de juny, que és una proposta que, el que dèiem, no?, d'un acompanyament o d'un mentoratge d'un professor, en aquest cas de l'Àlex Fortuny, que és un gran músic que els ha reunit amb aquests estudiants per fer un projecte d'homenatge a Charles Mingus, un dels grans noms del jazz, i ens oferiran, doncs, una mica revisitar el repertori de Charles Mingus, però d'una manera amb un sextet, etcètera, etcètera, no? És a dir, té un gran component també de lo que dèiem, de revisitar d'una manera educativa, però a la vegada també de plantejar una manera acompanyat amb un mentoratge del professor. Després, el dia 19 de juny, tenim una d'aquestes propostes que jo penso que serà el present i futur del jazz de casa nostra, no? Perquè són la Peñaranda Garrido Quartet, que tenim a quatre joves músics, com és l'Álvaro Garrido, la Lola Peñaranda, l'Àlex Davis i el José Carlos González. Aquesta proposta surt de l'ESMUC i reuneix, no? Ells han tingut una voluntat de presentar una proposta pel festival en el qual no hi ha piano, cosa que és bastant raro, no? Ja ha sortit amb aquesta voluntat, no?, de fer una cosa diferent en el qual tota l'harmonització es planteja des dels vents, es activa una certa contemporaneitat. A part, són composicions pròpies que dialoguen amb altres clàssics. Per tant, és d'aquestes propostes que aquests joves músics d'aquí poc seran el present del jazz i els veurem actuar als principals clubs i als principals festivals de jazz de Barcelona. La següent, el dia 26 de juny, tenim l'Eclipse Group. Aquesta proposta ens fa especialment il·lusió. Està liderada per la veu de l'Eugènia Serra. L'Eugènia Serra és una música que ve del Conservatori del Liceu. L'any passat va fer un concert al Talent Jazz meravellós. Ara se n'ha anat a estudiar a Holanda. I el que ha fet és reunir uns músics que estaven estudiant a Holanda. Hi ha un mallorquí, hi ha un estadounidenc, que s'han trobat amb aquest conservatori d'Amsterdam, un dels principals conservatoris de música de jazz, i el que farem és portar aquesta proposta. Però tant donar aquesta continuïtat, no?, una mica crear un espai on els músics se sentin no només que comencen, sinó que també poden seguir desenvolupant-se en aquest que dèiem al principi de pas entre l'academicisme i el... O sigui, entre la formació acadèmica i els primers passos professionals. Després, el dia 3 de juliol, tenim el projecte Jolàs, que és el que et comentava d'aquesta residència, que això és molt interessant. Ja ho havíem fet el taller de músics anteriorment amb el Cos Superior de Music de París. Aquest any ho han fet amb l'Escola de Bilbao, el que significa, no?, que un músic d'un altre territori vingui amb tota la seva tradició jazzística, no?, del País Basc, vingui aquí, treballi durant una setmana i acabi amb un concert aquí a la Pedrera. Crec que és una gran oportunitat, i a més aquest concert després també es farà al País Basc. Per tant, hi ha aquesta, no?, aquesta voluntat de fer projectes que tinguin una certa trajectòria. El dia 10 de juliol tenim el Jonas Díaz Group. És una mica com el que dia de la Penyarolla, és a dir, són grups, en aquest cas també sortit de l'ESMUC, de joves músics.
0: És el futur del jazz.
1: I sentir-los, els veus superjoves, veus tocant, però quan veus el talent que desprenen, te quedes, i a més en directe, que això és una de les coses també que reivindiquem moltíssim, no? Veure, escoltar aquests músics amb disc és està molt bé, però quan tu ho veus en directe és una experiència, no?, de veure el talent amb tan pocs anys, 21, 22, 23 anys, que la música que fan és realment una experiència molt, molt, molt, molt, molt, molt colpidora. El 17 de juliol tenim una d'aquelles coses que també ens fa moltíssima il·lusió, perquè col·laborem amb l'Associació de Músics de Jazz i de Música Moderna de Catalunya. Ells donen un premi al que és el talent, per tant, era lògic que ens teníem que trobar. I a més, jo penso que aquest any, i bueno, jo crec que ja porten uns anys, també fent aquesta voluntat des de l'associació, són uns premis que donen els propis músics, en aquest cas li han donat a l'Edu Cabello, és una proposta bastant singular, una proposta diferent, apostant per un llenguatge molt propi que veu de la tradició llatinoamericana, però que també porta la contemporaneitat. Per tant, també ens feia il·lusió, doncs, que donar espai a aquelles propostes que potser no tenen o no tenen un altaveu o que són més difícils de circular, no? Hi ha propostes que pel tipus de jazz que fan són més fàcils. En aquest cas és una proposta molt, molt íntima, molt, molt, molt, molt ben treballada, i ens feia il·lusió que el premi que els propis músics donen com a talent, no? Pues que tingués el seu altaveu al nostre festival. I per anar ràpid així, les dues últimes propostes, tenim la Mr. Floristan, aquesta surt del taller de músics, que també tenen aquesta voluntat. El taller de músics té una visió també molt, molt àmplia de lo que és el jazz, no? És a dir, ells veuen entenen que el jazz dialoga amb moltes disciplines molt germanes, no? Com el soul o fins i tot el pop, l'electrònica, etc. I aquesta és una d'aquestes propostes d'aquestes joves veus que també s'estan fent carrera com a veu pròpia. I per últim acabarem amb el Barcino Quartet, que és un quartet sortit de la Conservatori del Liceu, i també té aquesta idea, no?, d'un quartet que ara començarà a gravar el seu primer disc, que té una certa, que comença allà a fer-se els seus primers camins a nivell professional, i creiem que també aquest impuls, no?, de donar-li veu.
0: De quina manera, Jordi, ha anat canviant el jazz en els darrers anys? Com ha evolucionat el jazz?
1: Bé, jo el que sí que veig, i això probablement els músics pròpiament ho dirien millor, primer, que estan molt més preparats. Clar, o sigui, no es val a dir que hi hagi tres escoles, és estrany que una ciutat com Barcelona en tingui

0: músics de clàssica de primeríssim nivell que a vegades tenen que fer la seva carrera tant als Estats Units o a Europa, doncs aquí passa això. Jo crec que el que ha canviat més és que està molt més formats, molt més connectats amb, el, amb tota la xarxa de músics d'Europa i de la resta de l'estat espanyol, i que a més jo crec que també s'atreveixen molt a dialogar amb la tradició, no? És a dir, hi ha moltes propostes que venen de la tradició més popular que el porten al seu llenguatge, i aquesta combinació entre estimar la tradició i buscar el seu llenguatge propi.
1: Mm. I el futur? Cap a on va el jazz ara mateix?
0: Clar, jo crec que aquí, ara mateix, jo penso que estem a un bon moment i podem anar millor en l'aspecte de que tu coneixes què va passar fa uns anys a nivell d'espais per poder tocar. És a dir, els músics necessiten espais per tocar, això està claríssim. Hi va haver tot un tema de legislació, que va haver molts jocs que van tindre que tancar. Jo crec que cada vegada, potser no estem al moment que voldríem, però sí que és veritat que estem molt millor de fa uns anys, de poder tindre llocs on poder tocar. Si els músics poden tocar en directe, la música, diguéssim, és sobretot del jazz, és quan més arriba. Per tant, no diria que estem a l'època dorada, perquè potser a l'època dorada estaríem parlant, no?, de Tete Montoliu i tot això a nivell de jazz, però sí que estem a un moment on aquests noms a poc a poc tindran més espais, o estem, no?, tot l'ecosistema musical estem treballant perquè tinguin més espais per a poder tocar, i aleshores el futur el decidiran aquests músics i el públic. Que això és molt important, que el públic vagi a veure música de jazz en directe.
1: Hi ha molta gent jove que estudia jazz, però el gran públic, el públic jove, té interès per escoltar jazz?
0: Clar, no és la tendència, si mirem els grans festivals, per exemple, d'estiu, no? Hi ha molt poca presència de jazz. Això també seria una cosa a revisar, no? perquè és veritat que la música urbana és, o el pop, la música urbana són la que es menja gran part del panorama, diguéssim, de gran públic, i el que escolten més. Però jo crec que això hauríem d'intentar tots donar-los més espais a que la gent els pugui escoltar. És difícil, trencar aquesta, no?, aquesta cadena de si tu veus, però per exemple aquí tenim grans festivals que jo penso, a part del gran festival de jazz que tenim a Barcelona, que és el Festival de Jazz de Barcelona, sí, crec que hi ha altres escenaris on el qual podria ser-hi més present, no?, el jazz, perquè jo no entenc perquè, per exemple, al Primavera o al Primavera Sound o al Cruïlla o etcètera no pugui haver-hi propostes més jazzístiques. Que n'hi ha algunes, a vegades, que però pròpiament de jazz jo crec que també serien espais. Però això ja és més una opinió personal.
1: No? Sí. Perquè després està un altre. Tenim locals a la ciutat de Barcelona i arreu de Catalunya on es programi jazz?
0: Bé, jo crec que hi ha, jo crec que hi ha el món. L'altre dia, precisament al lliurament de premis de l'Associació de Músics i de Jazz i de Música Moderna, venien, hi ha un gran moviment associacionista de jazz, no?, que fan festivals des de fa 50 anys, 75 anys, a molts dels pobles arreu de Catalunya, i després hi ha grans sales, no?, tant a Terrassa com a fins i tot a Girona. És a dir, hi ha sales que són emblemàtiques, que tenen allò, que siguin sorgint de noves. Bueno, i aquí tenim el Jamboree, lògicament, però jo crec que n'hi podria haver-hi més, però també entenc que és difícil. Jo no podria fer una radiografia de posar bé la sala al paral·lel, que també va apostar molt per la programació amb jazz. Ara sembla una mica que és complicat. Vull dir, no és la música en directe no és fàcil en general, i si a més fas un segment encara més tancat, no és fàcil. Hem d'intentar, el que tu deies, intentar arribar a un públic més ampli, perquè la gent després quan l'escolta, i ens passa molt, nosaltres quan al nostre festival, al Terrat de la Vedera, ve públic molt divers i que molts no són, diguéssim, coneixedors del jazz, i sempre es queden com dient, que agradable, que bonic, no? Que, vull dir, potser no hauria anat a un altre lloc a veure jazz, potser no aniria a un, no?, un jamboree o a un espai que només fan jazz, aniria a veure'ls, però en canvi, veure'ls aquí, diu, uau, pues no és tan difícil, no és tan eclèptica aquesta música, no és tan tancada, sinó que és una música que avesada per totes les oïdes, vull dir que és més popular de lo que ens pensem a vegades, o del que el nom a vegades ens tira cap enrere.
1: I estem parlant d'una bona iniciativa perquè tres institucions uneixen forces. Estem parlant de l'Escola Superior de Música de Catalunya, el Taller de Músics i el Conservatori del Liceu, per impulsar d'alguna manera aquests

0: joves, no?, que es dediquen al jazz amb l'escena local. Aquest impuls és un impuls que pot donar una via internacional inclús als joves talents?
1: Sí, mira, de fet, nosaltres, i això a vegades ho pensem moltes vegades, des del festival l'únic que fem una mica és recollir coses que ja fan les escoles. Nosaltres, des de la Fundació Catalunya de la Pedrera, des que estem treballant amb aquest projecte, un dels aspectes que més, diguéssim, ens sorprèn és la quantitat d'activitat que fan les escoles, precisament per el que tu dius, per donar-li més trajectòria a l'alumnat, a que pugui tocar a Europa. Hi ha moltes més... Vull dir que hi ha molta gent que està treballant. Nosaltres, el que hem vist és que les escoles, a vegades, de l'opinió, diguéssim, pública o l'opinió des de fora, és que les escoles són un espai de formació i ja està. I el que demostrem amb aquest festival és que no, és que les escoles tenen molta inquietud que aquests alumnes es puguin desenvolupar professionalment, es puguin desenvolupar, lògicament, acadèmicament, connectats amb Europa, connectats amb la resta del panorama jazzístic europeu i americà. Jo crec que sí, hi ha molts alumnes que surten d'aquestes escoles, que van a Berkeley, per exemple, a estudiar, i que després tornen. Aquí tenim grans casos i molts dels que després han tocat a la Pedrera. Vull dir que sí, jo crec que... Ja t'ho dic, és un treball que des de la pròpia escola ja s'estan fent i estan treballant moltíssim per a que això passi. Nosaltres el que fem una mica és recollir-ho, no som impulsors en aquest aspecte, sinó precisament una eina més per donar suport a aquest treball.
0: Clar, el jazz també ha evolucionat, com abans parlàvem, però hi ha fusions de jazz, i si les tenim, què és el que diuen els més puristes del jazz?
1: Bé, jo crec que cada vegada, si el que dèiem al principi, no, que jo crec que els estudiants cada vegada són menys tancats amb aquesta vida, perquè entenen que la vida, tant professional com personal, és aquesta, està feta d'aquesta interacció entre diferents, no?, entre diferents disciplines. Per tant, jo crec que el puritisme que a vegades havia anat, no, això és clar, jo crec que ara mateix s'ha trencat moltíssim, perquè, a més, els propis músics veuen que la influència, hi ha grans músics actuals que ho han vist, no?, que poden veure del flamenc, poden veure de la música llatina, poden veure de la música contemporània. Hi ha molta fusió entre música contemporània i jazz. Per tant, jo crec que això és una mica antiga. Jo crec que ara mateix ells es plantegen el jazz com a eina, quasi et diria, com l'eina més bàsica de música popular, no? I això l'altre dia estàvem en unes jornades i parlaven com li passa una mica a la música d'arrel, que a vegades té un mal nom, no?, la música d'arrel, i en canvi és un punt en el qual molts músics joves ara poden tornar a la música d'arrel i revestir-la i donar-li una entitat pròpia i un llenguatge. És a dir, no, quan parlem de música d'arrel no fa falta que parlem de la música que es feia fa 50 anys o 100 anys, sinó que tu pots veure de la música d'arrel i fer coses molt, molt amb diguéssim, amb diàleg amb el que està passant actualment a nivell musical, no? I a vegades al jazz li passa una mica això.
0: I quan mirem cap al futur, quin és el que té aquest festival? Cap a on el voleu portar?
1: Bé, jo crec que això, el festival creixerà amb les necessitats que hi hagi del sector. Això és una de les coses, jo crec que amb aquesta premissa va néixer i amb aquesta premissa ha de seguir creixent. És a dir, nosaltres no hem de tenir una línia marcada de lo que vol fer, no?, lo que la Fundació Catalunya de Pedrera vol fer, sinó que hem de fer una línia escoltant què és el que el sector musical necessita, no?, en cada moment. I això és, jo crec que això ens ho anirà dient el que veiem. Si nosaltres podem ajudar els joves músics d'aquesta manera, ho farem. Si al futur pensem que serà d'ajudar o ens demanen que s'ha d'ajudar d'altra manera, doncs nosaltres ens transformarem en allò. Jo crec que aquest impàs, que en el qual molt dur per tothom, no?, per tots els joves que volen, diguéssim, que volen dedicar-se professionalment a tocar música, jo crec que és un moment molt dur, perquè tu t'has format, però jo crec que és la música i totes les disciplines, no? Quan tu portes 5-6 anys format-te per poder-te dedicar professionalment a allò, el que més vols és veure llum a la teva sortida professional, és a dir, que tu veguis que et pots dedicar sent músic. I per lo tant, jo crec que ara mateix aquesta, no, donar aquesta oportunitat de que pots tocar als llocs, que et pots guanyar la vida, que pots, diguéssim, tocar i participar de moltes maneres a la vida musical de la ciutat, jo crec que això és un impuls que en aquest moment tan crític ho necessiten. Després, quan ja portes 30 anys de trajectòria, ja serà uns altres.
0: És una altra cosa.
1: Però
0: segurament ara la gent és el que pensa, no? Els joves talents, em podré dedicar a la música, podré viure, podré pagar la hipoteca, podré tenir una vida digna. Aquesta és la gran pregunta.
1: Sí.
0: I moltes vegades no ho poden fer. És una pena, perquè jo crec que en aquest país hauríem de recolzar una mica més la cultura. A la fi, sense cultura deixem de ser país, no som res, no? I moltes vegades la música, els músics necessiten una empenta també des de les diferents administracions. La tenim, aquesta empenta?
1: Mira, és molt interessant el que dius, perquè una de les reflexions quan dèiem de la pandèmia no es val a dir, és a dir, tots recordem que quan va passar el tema de la pandèmia ens vam quedar tancats a casa i què vam fer molts? Vam recórrer a la música, a veure concerts gravats, a veure... Per tant, ens vam donar compte que la música no és una cosa superficial que necessitem de tant en tant, sinó que és part essencial de la nostra vida. Aquest ja és un punt. I l'altre punt que has dit, que també em sembla interessant, és, si tu mires en altres països, l'estatus de músic és un altre. És a dir, tu, per exemple, a França, no, tu tens estatut de músic, tu toques, no sé, tants dies a l'any, tu ja pots cobrar part perquè ets professional com a músic i, per tant, tens unes condicions. Saps que no podràs tocar cada dia, perquè és impossible, però tens l'estatut del músic. Aquí, una de les coses que des de les associacions de músics de jazz i de música en general estan lluitant, però primer es reconeix aquest estatut, no? de com a músic, com a persona professional, que es pugui guanyar dignament, i això sí que hi ha molt camí a recórrer des de les institucions, lògicament, sí. I això és el primer pas, perquè si tu tens una categoria, no? com a músic, això et permet que puguis afrontar el futur amb una mica més de tranquil·litat, ja amb les dificultats lògiques que té a vegades dedicar-se a certs mons pues, no tan estables. Però almenys, si hi ha un estatut, no, que et protegeix, doncs no seria tan kamikaze, entre cometes.
0: Aquesta iniciativa de la Fundació Catalunya La Pedrera, el Festival Talent Jazz, ens ofereix 11 concerts des d'avui mateix fins al dia 31 de juliol i reforça el seu paper com a plataforma de projecció per als nous talents del jazz. Hem parlat amb el Jordi Feixes, coordinador de Talent Jazz i gestor cultural responsable de projectes culturals de la Fundació Catalunya La Pedrera. Jordi, tot un plaer i gaudirem aquest estiu del bon jazz a aquesta ciutat.
1: Moltíssimes gràcies a tu per l'atenció i un plaer estar amb vosaltres conversant.
2: Moça do corpo dourado do sol de Ipanema, o seu balançado é mais que um poema, é a coisa mais linda que eu já vi passar. Ah, por que estou tão sozinho?

Bon cap de setmana. Torna aquest programa la matinada de dilluns a dimarts, a les 12 en punt. Que vagi molt bé. Gaudiu molt. I la setmana vinent, més Metròpoli a Ràdio 4. Salutacions de Xavi Collado. Bona nit.

0: Express.
1: El gran aparador de l'escena musical del país. Catalunya Express Magazine amb Joan Arenyes. Els dissabtes i diumenges de 5 a 7 de la tarda.
2: Ràdio 4. L'amistat és una pedra de... important, no?, perquè l'edifici s'aguanti bé.
3: Acabada la Guerra Civil encara hi havia por.
4: Potser molta gent pensa que té depressió i creieu-me que potser és l'alcohol.
5: Irrepetibles.
6: Claro que merece la pena la vida, exceptuando en situaciones creo que muy, muy concretas.
7: T'espero dissabtes i diumenges de 4 a 5 de la tarda amb converses sense soroll i amb gent irrepetible.
5: Irrepetibles, amb Carles Mesa, a Ràdio 4.

0: Hola, amics del cine, molt bona tarda. Com esteu? Us parlem encara des de Cannes, on anit es va tancar el festival, que ha estat molt i molt intens. Bola blanca per la bola negra dels Javis. El cinema espanyol s'apunta a un nou superèxit en aquesta edició tan especial i històrica. Entusiasme generalitzat al voltant del Premi a la millor direcció, que només havien conquerit abans Almodóvar i Buñuel. Javier Calvo i Javier Ambrosi han aconseguit en un ex aequo empatar amb el polonès Paweł Pawlikowski, autor de la magnífica Fatherland. Vàrem estar parlant amb els Javis quan encara estaven reaccionant.
1: Com un sueño, o sea, como si no fuera real, como que me tengo que tomar un segundo para digerirlo, porque claro, es que es mejor director, es un premio muy contundente.
2: Las personas del jurado no nos conocen de nada, no saben quiénes somos, no nos tienen fichados, no saben si los simpáticos no. Es decir, que tengo la tranquilidad de que es el trabajo el que ha hablado.
0: Total, que el romanès Christian Mungiu va aconseguir la seva segona Palma d'Or en Fjord la nit dels Javis, que van ser acompanyats per una molt emocionada Penélope Cruz i per part de l'equip de La Bola Negra. Una pel·lícula inspirada per García Lorca, que defensa de manera contundent l'homosexualitat i la llibertat d'acció. El Gran Prix va ser per la russa Minotauro, estupenda. El Premi del Jurat per The Dreamer Adventure, sorprenent. I el de guió per la francesa Nuestra Salut, una mica avorrida. En actors, més exequos, millor interpretació masculina pels meravellosos protagonistes de Coward, de Lucas Daunt, i millor interpretació femenina per les brillants protagonistes de Sodain, de Hamaguchi. Isabel Huppert va glossar a Barbara Streisand, que va rebre la palma honorífica online, original, perquè havia tingut una lesió que li va impedir desplaçar-se fins a Cannes. I tancant la cerimònia que havia obert la catalana Carla Simón lliurant el Premi al millor curt, el dient el va posar Gina Davis, la meitat de Thelma i Louise, que semblava sortida del cartell. Esteu escoltant el Va de Cine a Ràdio 4, encara amb tots els ressons al cap del Festival de Cannes, però no abandonem ni la cartellera ni els nostres estimats oients, pensant en que s'han estrenat moltes pel·lícules aquests dies, com per exemple Un hijo, i Dafnis Valduz li fa Diana. Ah, bona tarda, Dafnis.
3: Bona tarda, com estem? Hola, Conxita, i moltes gràcies. Doncs aquí estem per fer-li Diana aquest cop a un actor espanyol, Lugo Silva, un dels actors més estimats de la televisió i del cinema espanyols, tant pel seu talent com pel seu carisma, que és totalment indubtable. Va començar la seva carrera amb la mítica sèrie Al salir de classe, que va ser trampolí de moltes actrius i actors que segueixen al peu del canó a dia d'avui. I va consolidar la seva popularitat i també el seu saber fer, protagonitzant la sèrie Los hombres de Paco, on va aconseguir conquerir els espectadors amb la seva autenticitat i professionalitat. Al llarg de la seva carrera ha aconseguit guanyar-se l'afecte del públic dins i fora de les pantalles, i això està bé remarcar-ho perquè no passa sempre. Jo crec que Hugo Silva, també per la seva manera de ser i el seu sentit del companyerisme, és una persona realment molt estimada. L'actor, que ara mateix porta més de 40 títols cinematogràfics, que em sembla una barbaritat per l'edat que té, 40 títols cinematogràfics i més d'una vintena de treballs televisius a les seves espatlles, és nascut a Madrid l'any 1977. Rafael Hugo Fernández Silva va créixer al barri de San Blas, de Canillejas. Des de molt jove va mostrar interès per la interpretació i va començar els seus estudis a l'Escola d'Art Teatral Ángel Gutiérrez, al Teatre Cambra de Madrid i a la Real Escuela Superior d'Arte Dramático, la RESAT. Tot i que no va acabar la seva formació acadèmica en aquesta última institució, el seu talent li va permetre ja triomfar a la televisió, recollint èxits des dels seus primers treballs televisius, èxits que el van portar a tenir una fama bastant incommensurable. I més en aquells moments on, recordem, només teníem les televisions generalistes i encara no havien entrat les plataformes. És a dir, que les televisions, les sèries del moment, tenien moltíssima més audiència de la que podrien tenir avui. He trobat una anècdota que ell mateix explica. Diu: quan la fama de sobte arriba, és una cosa molt exagerada i molt bèstia. És difícil gestionar tot això. Aquesta sensació li posa un exemple molt gràfic que també he volgut recollir. Diu: Estant rodant a Osca, havia de marxar a Madrid i de canviar l'hotel per recollir les meves coses i hi havia com 100 persones allà esperant-se. Llavors els de producció els vaig dir que no podrien passar. Al final em van haver de ficar al maleter d'un cotxe per sortir ràpidament i només en arribar una benzinera que hi havia per allà a la vora vaig poder sortir amb la conseqüent sorpresa del treballador de la benzinera. Bé, tot i que la seva gran passió és l'interpretació, el madrileny va demostrar que té un gran amor a la música. Amb formació en cant i guitarra, va formar part del grup de thrash metal i Nordem, que va deixar per dedicar-se plenament a la seva carrera com a actor. Però, abans de dedicar-se al món de la interpretació, durant la seva època d'estudiant, també cal dir que Hugo Silva va treballar com a venedor de colònies en uns grans magatzems. És que, al final, tots hem fet una mica de tot, eh? Fa molts anys que l'actor treballa ininterrompudament, al mateix temps que ha format la seva pròpia família. És pare de dues criatures, de dos nens. En relació a la família, ell mateix opina: em sento molt afortunat per tenir la família que tinc i aquests amics. Sempre dic que són ells els que em posen els peus a terra. Sempre em dediquen els mateixos encerts i els mateixos menyspreus, comenta ell mateix divertit enmig d'una entrevista a ràdio que va fer. I diu: és que la meva família i el meu entorn són referents, simplement per ser-ho. Els he vist actuar, són així, tal com diuen ser. Per això, la manera com t'han estimat és la que transcendeix. Em vigilo diàriament pel retrovisor per no perdre de vista la meva humilitat. Valoro molt la humilitat, és l'eina fonamental. Hugo Silva ve carregat de projectes. Tenim l'estrena de la peli La Buena Suerte, de Gracia Querejeta, i també el trobarem a la pel·lícula Cada dia nace un listo, d'una altra directora, Arantxa Echevarría. Ara mateix està rodant la sèrie policíaca Rojo sobre Blanco, per aquesta casa, Ràdio Televisió Espanyola, i té pendent d'estrena també la sèrie d'època Los 39. Una carrera imparable i molt variada, passant d'un gènere a un altre sense cap mena de problema i amb una solvència que no es pot qüestionar. Li desitgem el millor a Hugo Silva i a tot el que vingui. I jo torno a estar aquí amb vosaltres, Conxita, la setmana que ve. Una abraçada.
0: Estàs escoltant el Va de Cine a Ràdio 4 i rebem a Isabel Rocati, protagonista de Cowgirl. Hola, Isabel, bona tarda.
4: Conxita, molt bona tarda.
0: Això de Cowgirl sona
4: què?
0: Bé, eh?
4: T'agrada?
0: No? Sí, sí, a tu
4: sí,
0: també,
4: sí.
0: No?
4: Sí,
0: el títol?
4: Sí, sí, sí. Home, dona, té power, que diuen ara les joves, no? Té power.
0: Sí, exacte. És canviar el cowboy habitual per el cowgirl, no?
4: Sí, sí, sí, jo crec que, clar, cowboy estem molt acostumats ja des de ben petites, no? Sentir aquesta... i associar-lo, a més, amb una figura molt concreta d'home, damunt d'un cavall, ahir en l'estepa, enmig del desert, i cowgirl, de cop, dius, no t'entra, no?, en el... És com un poc... Te passa a tu també que és com una miqueta com contradictòria a la imatge?
0: Sí,
4: potser sí, d'entrada.
0: Sí,
4: d'entrada sí.
0: D'entrada.
4: Luego, la pel·lícula en concret, si veus la peli... L'has vista?
0: Sí, i tant.
4: Una vegada vista la pel·lícula, ja situes el cowgirl d'una altra manera, no? Un joc de miralls més de cow, vaca...
0: Exacte.
4: Girl, de... Però d'entrada és xocant.
0: Sí. Clar que l'he vista, perquè la vam seleccionar pel Barcelona Film Fest, on la pel·lícula va tenir la seva premiere.
4: Exacte.
0: Què tal et vas sentir en el festival?
4: Pues jo personalment i tot l'equip que ho vam parlar totes, molt a gust. O sigui, veníem, perquè era, bueno, va ser l'estrena mundial de la pel·lícula, veníem amb molta inquietud per saber com es podria rebre esta pel·lícula. I va ser una acollida des del primer moment en el festival, des del minuto cero d'arribar a Barcelona, l'equip de direcció, jo ja estava per aquí, però quan ens vam trobar va fer les entrevistes al dematí, després al passe a les nits, acollides des del primer moment, molt ben organitzat, van sentir un amor per el cinema que, bueno, que de cop... Tots els nervis se posen en un racó i estàs en una disponibilitat de plaer, de compartir, molt bonica.
0: Isabel, tu vius a Gràcia, has vist la que hem muntat? Al barri de Gràcia?
4: Totalment. És que, a més, tot el barri està molt enfocat al festival. O sigui, passaves per botigues que tenien els vidres, els vitralls, els escaparates,
0: sí?
4: Que surten en castellà.
0: Els aparadors.
4: Els aparadors enfocats i amb l'alfombra vermella, amb la catifa vermella, els que eren de moda, alguns, òbviament, però entressis a una cafeteria on tal, tenien el llibret del festival amb totes les pel·lícules, tot el menú, per dir-ho així. El festival està present en tot el barri. És com una... Bueno, jo el vaig veure i amb la gent que parlava de botigues i dels bars, com una senya d'identitat, és algú nostre, deien, no? I a tothom li agrada formar part d'algun aspecte cultural, no?
5: Tornant a la pel·lícula Cowgirl i el contingut, és una història d'amor madur? Podríem definir-ho així, no? Una història d'amor madur de les que no abunden a les pantalles, no?
4: Sí, sí, és una història d'amor madur, però aquesta és una de les històries d'amor. Hi han diverses. Cristina, la directora, junt amb el Miquel Llorenç de la pel·lícula, de vegades la define que és una pel·lícula de diferents amors. És una pel·lícula que parla d'amores i entre ells està l'amor madur, l'amor entre dos persones passades ja als 60 anys, en què demostrem realment que mentre hi ha vida tenim desig, tenim necessitat d'estimar, necessitat de que ens estimen, necessitat de cuidar i de ser cuidats. Molt bonica, és una història molt tendra, sí.
5: Carmen Maura ho deia, que no se li ha de tenir por, no?, a l'edat, ni a les arrugues, ni a les canes. Hem d'abandonar aquests prejudicis?
4: Jo crec que sí, totalment. Jo almenys ho estic vivint així. Conforme vaig fent-me gran i m'escolte més, també, estic acostumant-me, estic aprenent a estimar-me a mi mateixa, que crec que és de les coses que més... Parlo en general a les dones, més ens costa, perquè estem molt educades des de petites a cuidar cap a fora, a l'exterior. Però el cuidar-se a nosaltres és algo que hem après, almenys parlo ara de mi mateixa, de la pròpia experiència, ja de gran, no? I ahir, com que jo me sent i continuo tenint vitalitat, i una vitalitat encara apassionada per la vida encara em traspassa, em trobo amb ànim de continuar fent moltes coses. No tinc una sensació d'envelliment en res. Això sí, se van trencant globus d'il·lusions, però se va quedant com el cel més net de núvols. Hi ha més pau, hi ha més silenci, més tranquil·litat, però les coses que m'agraden i en les que me vuelco a treballar o a fer o a participar, consten i soc molt més conscient de la passió, de lo que m'agraden, saps?
5: Clar, vull... per això s'ha de parlar de maduresa, no? Per això està bé parlar de maduresa i associar-la a la serenitat, no?
4: Jo crec que sí, de tot te l'has de currar, eh? No et ve per la... Jo no sóc de les que pense que només pel fet de fer anys, van sumant-se serenitat, equilibri... És algo que ens hem de currar, eh? Les persones, vull dir, el treball personal de neteja, de coneixement personal, és algo que hem d'anar practicant poquet a poquet.
5: I parlar potser més del que guanyes que del que perds, també, no? Començar a valorar tot el que es guanya. Jo, amb l'edat, no?
4: Sí, totalment. Tot el que es té, realment. Jo crec que de les descobertes interessants o bones que trobem en l'edat, és que de cop, però senzillament, això sí que ho considero que és per edat, ara et situo. El que sí que tens l'edat és, si pots dir, esto que jo li tenia tanta por, un aspecte X, i tiro enrere... I una vegada, dues vegades, tres vegades... O sigui, hi ha com una suma d'experiència que no ha passat això o que hi ha alguna que es manté. Vull dir, que a millor quan tens 20 anys, a millor no ets conscient d'una o qualitat o un aspecte que posseixes, perquè tampoc tens una experiència tan gran com per a recordar que durant diverses vegades lo tens associat a que allò ho has reaccionat de tal manera o això ho tens, i conforme te vas fent gran, de cop dius, carai, si això, quan era petita això, després en l'adolescència també, pues agradezco, tengo esto, acepto que soc así o que tinc aquesta qualitat, no? Jo crec que més que de lo que hem guanyat, descobrim allò que ja som, allò que que som, que estem, que ho tenim.
5: Jo crec que Cauguel també és una pel·lícula de segones oportunitats. Tu també ho veus així?
4: Totalment, totalment. Però per a tots els personatges, per a tots en la pel·lícula. Està guiada per en Park, i jo estic encantada que sigui una dona de més de 60. Poques vegades passa això, que t'ofereixen una cosa així.
5: Ja no sé que siguis Meryl Streep, oi?
4: Oh, oh, oh. Exactament. No, no. I per a tots els personatges, guiada per la mà d'en Park, que és, podríem dir-ne, la història central o el tronc central, però d'ahir surten diverses branques, sempre lligades de la mà d'en Park, però a tots els personatges arriba un moment que veus un procés de... Hi ha una possibilitat, hi ha una altra possibilitat de fer les coses d'una altra manera. Hi ha un punt de llum, d'anar cap a una lluminositat.
5: Sí. Pep Moné i Carlos Cuevas.
4: Oh, que ben acompanyada que he estat. Que ben acompanyada que he estat.

0: Vam estar uns quants dies en el que dèiem feina de campo, no? d'anar a les localitzacions i de trobar-se a veure la relació amb la vaca, però vam tenir la gran sort que els propietaris, per dir-ho així, no? de la vaca estaven constantment amb nosaltres i ens indicaven com. I realment Canelita, Tona en la pel·lícula, era una vaca molt dolça, molt tranquil·la. Era una vaca que l'havien cuidat, l'havien criat amb biberó, a diferència de la resta de vaques de la zona, perquè situo també que esto també narrem, és de les coses que es narra en la peli, no de les més òbvies, però està ahí de fons, l'ecosistema on passa totes les històries. És una zona on tant l'agricultura com la ganaderia no és intrusiva, sinó que és expansiva. Això vol dir que tots els animals, les vaques, estan lliures, mengen herba, les recullen, no estan com en granges, aficades en granges, sinó, i per tant són molt més salvatges. Canelita, tot i que forma part d'aquestes vaques salvatges, era la més mansa de totes. I realment, en el moment que saps com apropar-te, això sí, amb molt de cuidado sempre, perquè, clar, estem parlant de quasi 500 quilos, una patada sense voler, perquè no tenia cap intenció, sí, però clar, te podia trencar un peu, no?
1: Isabel, aquest accent valencià que t'acompanya, sí, és que m'encanta sentir-lo. Hem de potenciar més els accents, no trobes?
0: Jo trobo que ara, i estic encantada amb això, s'està obrint en general tot, Parle inclús quan treballo en teatre aquí a Barcelona, últimament estic treballant amb l'accent fonètica valenciana, se'm demana que sigui en valencià, i m'encanta aquesta apertura, perquè no et penses que fa tant, que ja... Però últimament sí que hi ha aquesta abertura a reconèixer la diversitat, perquè tenim una llengua preciosa i molt diversa. I si la història ho permet, per què no utilitzar diferents fonètiques i accents en una mateixa pel·lícula, un mateix escenari, no? Sí, sí.
1: Isabel Rocati, protagonista de Cowgirl, que bé que aquesta pel·lícula ens hagi donat l'oportunitat de convidar-te al Va de Cine a Ràdio 4 i de conversar, perquè t'he de dir que quan jo obria les guies d'actors i d'actrius que donava l'Associació de Directors Professionals de Catalunya fa molts anys, sempre apareixia Isabel Rocati i pensava, i aquesta dona per què no fa més cinema? Perquè tenies el teu teatre, no? Segurament.
0: Bueno, sí, sí. Bueno, sí. He fet cinema, he participat en pel·lícules molt interessants.
1: I últimament també,
0: Sí, mira, jo he estat en pel·lícules importants. Mira, per exemple, L'arbre de les cireres a Marretxa, la vaig fer l'any 98. He estat en Tres dies amb la família, amb la Mar Coll. He estat en Estiu de 1993.
1: En Carla Simón.
0: He fet pel·lícula en Les hores del dia, del Jaime Rosales. He fet poc
1: sí,
0: cinema,
1: però
0: pel·lícules,
1: no?
0: Interessants, molt interessants. Luego hice una con Claudia Pinto Emperador, que ara està fent bastant cinema, bueno, que és meravellosa,
1: sí,
0: que la vaig fer amb Carme Elías, La distància més larga, que aquí es va veure molt poc per... Bueno, qüestions internes.
1: I amb Alfredo Castro, no? També, diria. O era la primera, la Claudia Pinto?
0: Era la primera.
1: Sí,
0: la primera,
1: sí,
0: de Claudia
1: la primera. Sí,
0: aquí
1: sí.
0: Només es va poder veure en festivals.
1: És veritat.
0: La distància més larga, que la vam rodar tota en Venezuela.
1: És veritat, coses que passen.
0: Meravellosa, coses que passen en aquest món. Però vull dir que he fet pel·lícules guardo un record molt bonic, amb molt bons directors i directores, i espero continuar. És una passió. A més, també me fascina el cine. Espero poder fer més. Sí.
1: Doncs espero que torni a ser ara el teu gran moment. Isabel Rocati, moltíssimes gràcies. I animem el públic a que vagi a veure Cowgirl.
0: Gràcies a tu. Gràcies a tu, Conxita. I sí, sí, encantada que pugueu veure aquesta pel·lícula que gent... que respecte molt el món de cinema l'ha qualificat de molt bona pel·lícula i deliciosa. Això me va encantar.
1: Gràcies, Isabel.
0: Gràcies, Conxita.
1: Estàs escoltant el Va de Cine a Ràdio 4. Entra en acció, so de claqueta, Borja Nández amb Cinema a la xarxa. que aquesta setmana